0: de l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimecres, 8 de juliol, i comencem amb la crònica del temps. Lluís Mi Pérez.
1: Bon dia. Continua aquesta onada de calor que, de fet, ja en aquests moments porta molts valors al voltant dels 40 graus. Això després d'una nit que ha estat increïblement càlida en alguns indrets de Girona, sobretot al voltant del Cap de Creus. A Portbou no s'ha baixat dels 33 graus de temperatura mínima i a hores d'ara, allà a l'Empordà, també a la Catalunya Central, prelitoral de Barcelona, la Vall de l'Ebre, comarques de Ponent, Conca de Tremp, Valls del Pirineu, es mouen entre els 36 i 41 graus. Aquesta tarda tornarem a fregar els 42, 43 graus a l'ombra en alguns racons del Segrià, també de la Ribera d'Ebre. Però és que arran de mar també arribarem als 35 graus de màxima. Per tant, una calorada de cal ample. Aquesta mateixa calor tornarà a fer rebentar els núvols en forma d'alguna tempesta, sobretot entre la Vall de Ribes, també al Berguedà, la banda de la Cerdanya, totes les comarques del nord de Lleida i gran part d'aquestes tempestes acompanyades de molt de vent. Demà, en canvi, despertarem amb molt de sol, però déu-n'hi-do la calorada. N'estem pendents a la xarxa.

0: Bé, doncs, tot i la calorada, avui al Connectats parlarem d'energia, de l'energia dels DJs emergents i com introduir-se des de zero en un sector com aquest, el sector musical. En parlarem amb l'Adriana Rey i la Mia Vidal, dues DJs emergents que ens esperen a Badalona. Acabarem la primera hora amb la tertúlia ciutadana per analitzar qui ha d'assumir la responsabilitat de l'incendi de les Gavarres i l'opinió de l'OCDE sobre la baixada de les ràtios a les aules, a les escoles catalanes. A partir de les 5 coneixerem el santcugatenc Paco Minuesa, pintor artístic. Coneixerem i continuarem amb esports per conversar amb la sabadellenca Lola Balbuena, guanyadora del Premi Panatlón 2026. I acabarem amb Cultura i Bianca Estec, que és una cantant barcelonina que ens parlarà del FEM Festival. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem.
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: A les 4 i 7 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat, que comencem un dia més per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. L'Agència d'Habitatge de Catalunya ha adjudicat la construcció de 119 habitatges protegits de lloguer assequible a Terrassa. Aquests pisos formen part de la primera reserva pública de solars de la Generalitat de Catalunya. S'han d'edificar en 4 terrenys propietat de la Societat Municipal d'Habitatge i cedits per l'Ajuntament al Govern català. L'empresa encarregada de fer aquestes obres serà l'Andètic SL i tindrà un dret de superfície de 75 anys. Seran 41 habitatges al carrer de Viveret en un solar contigu al pati de l'Escola Bisbat d'Ègara. 35 més es faran al carrer Lapan, cantonada amb Baldric, dins l'àmbit del complex de Sala Madrines. Uns altres 31 pisos es construiran al carrer del Gasòmetre i els 12 restants al carrer de Marina en l'Obosc, número 94. A tot Catalunya s'han adjudicat 4 grans grups de terreny per construir-hi 1.949 pisos assequibles. Aquesta acció s'emmarca en el Pla de la Generalitat de Catalunya per disposar de 50.000 nous habitatges públics abans de l'any 2029.
0: Gràcies, Sergi. Seguim ara per Sabadell. Anna Clara, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. L'ADF de Sabadell ha dut a terme prop de 35 intervencions des de principis de juliol, una xifra que ja supera àmpliament tota la campanya d'estiu del 2025, quan se'n van registrar 25. Aquesta situació preocupa l'entitat, tot i que asseguren que el panorama podria ser encara més complicat. Les pluges de l'hivern han mantingut els arbres amb més humitat, fet que dificulta la propagació del foc. En canvi, també han afavorit el creixement del sotabosc, incrementant la quantitat de vegetació disponible per cremar. Sense aquestes precipitacions, adverteixen, el risc seria molt més elevat. La disponibilitat de recursos és una altra de les preocupacions. Jordi Gil, de l'ADF, assenyala que el Parc de Bombers de Sabadell, per la seva capacitat, és habitualment un dels primers a mobilitzar-se per donar suport en emergències a altres punts de Catalunya. L'escoltem.
3: Ens preocupa pel fet de que bombers i destinar els recursos en aquells incendis. Al ser Sabadell, una ciutat gran amb un parc de bombers gran, Sabadell és dels primers parcs que se'n va donar un cop de mà on faci falta de Catalunya. I això ens va en deteniment dels vehicles que es queden aquí. Òbviament, queden vehicles per atendre alguna emergència, òbviament de trànsit i foc urbà, això segur, però potser un incendi forestal o un incendi de matolls, si abans ens podíem trobar amb 3 vehicles de bombers i el nostre, doncs ara tindrem només el nostre i un de bombers.
2: Finalment, des de l'ADF insisteixen que la col·laboració ciutadana és clau per prevenir els incendis.
0: Gràcies, Anna. I ara anem al litoral. Badalona, Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. Una inversió de prop de 3 milions d'euros permetrà connectar el parc de Nelson Mandela al barri de Montigalà amb el centre de la ciutat. Les obres que s'inicien aquesta setmana urbanitzaran més de 18.000 metres quadrats situats entre els carrers del Migjorn, Nelson Mandela, Tànger i l'Abat Escarrer. El govern local vol transformar així aquest espai en un nou pulmó verd de la ciutat. El projecte de remodelació incorpora nous itineraris accessibles, zones d'estada i de lleure, espais enjardinats, enllumenat, mobiliari urbà i xarxes de serveis. El nou parc també disposarà de noves zones de jocs infantils, espais per a la pràctica d'activitat física i una zona d'esbarjo per a gossos. Ho ha detallat l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol.
5: Significarà tot de zones verdes, però a part també hi haurà espais de jocs infantils, de jocs per fer gimnàs, la gent gran, una zona de gossos. I algo molt important també, a part de camins per passejar, hi haurà una connexió que permetrà que les persones que van a peu i que volen traslladar-se a altres punts de la ciutat, que volen baixar al lateral de l'autopista C31, ho puguin fer amb un pas que també es crearà.
4: Les obres d'ampliació d'aquest parc urbà s'allargaran aproximadament un any.
0: Gràcies, Martí. Seguim al litoral ara, però des del Prat de Llobregat. Víctor Asensio, bona tarda.
6: Bona tarda. Música tradicional russa en format 8 bits i formes geomètriques caient cada cop més ràpid. El quadrat, l'ela, l'infame T i la sempre desitjada línia llarga. I un únic objectiu, completar una línia sencera per evitar que la pantalla s'ompli de peces. És el Tetris, un joc soviètic de 1984 que aquest vespre serà protagonista d'una sessió de joc competitiu a la capsa. Aquesta proposta, que l'any passat tenia el Mario Kart com a protagonista, torna avui a les 10 de la nit acompanyada d'una jam session en directe. Una proposta emmarcada en la segona edició del Videojocs i Música que, des de mitjans de juny, ha proposat crear un videojoc arcade amb estètica dels 80 i fer-ne la música a partir de joguines velles. una iniciativa del Centre Cívic Jardins de la Pau i la CAPSA que connecta cultura digital, experimentació sonora i creació col·lectiva per a joves. Tot just d'aquí a una setmana, dimecres 15 de juliol, tindrà lloc la mostra final del projecte, també a l'exterior de la CAPSA, amb una mostra dels jocs creats pels i les joves i amb la interpretació en directe de la música creada amb joguines.
0: Gràcies, Víctor. I de retorn al Vallès, ara ens quedarem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
7: Bona tarda, Carme. Els bombers intentaran al llarg del dia controlar l'incendi de Sentmenat actiu des de dilluns i que ja ha afectat més de 200 hectàrees. El cap d'intervenció dels bombers, Eduard Martínez, ha confirmat aquest matí que els equips han treballat en el 80% del perímetre, però que costa tancar-lo perquè hi ha zones en pendent, molta vegetació i de difícil accés. Els bombers continuen treballant a la zona, on no descarten nous focus fora del perímetre que no està tancat. En tot cas, s'ha de veure com evoluciona el dia per donar el foc per estabilitzat, cosa que no es produirà fins ben entrada la tarda. La urbanització del Farell i la pedania de Sant Sebastià de Montmajor de Caldes de Montbui continuen confinades, mentre que ahir les zones de Castellà, que estaven confinades, ja es van desconfinar. Sobre el terreny hi treballen 77 dotacions terrestres i 7 mitjans aeris. En paral·lel, els agents rurals van decretar ahir que Castellà entrava en nivell 4 del Pla Alfa. Aquest pla és el procediment operatiu establert pel cos d'agents rurals que defineix les actuacions davant les situacions de perill d'incendi forestal que es puguin produir. A més, es demana a la ciutadania que s'eviti qualsevol conducta de risc prop de les zones boscoses i que es truqui ràpidament al 112 en cas de veure foc o fum.
0: Gràcies, Albert. I abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat avui de la mà de Joan Garcia. Bona tarda.
8: Molt bona tarda, Carme. La UES de tenis taula comparteix domini estatal amb el Club Natació Sabadell. Són els dos clubs referents que han triomfat al Campionat d'Espanya i ho han fet amb un total de 14 medalles, una competició disputada a Saragossa. Els excel·lents resultats han arribat en la segona part del campionat corresponent a les categories sub-21 i cadet, on els palistes de la UES han sumat 14 podis. Entre els grans protagonistes hi ha Laia Montner i Cristian Callejón, que van pujar al podi en les 4 proves que van disputar. A més, tots els integrants de l'expedició santcugatenca de les categories sub-21 i cadet han aconseguit almenys una medalla. Categoria sub-21, Laia Montner, com dèiem, ha sumat 4 medalles. Després, la Janira Sánchez també va aconseguir una plata individual i dos ors, en dobles i en dobles mixts. I per acabar la categoria cadet, Cristian Callejón va obtenir un bronze individual, l'or en dobles masculins amb Roig i Ver, i finalment la plata en dobles mixts amb Cristina Estivill. Amb aquest balanç de 14 medalles, la UES Tenis Taula tanca el millor campionat d'Espanya de la seva història. Es consolida com una de les entitats de referència del tenis taula català i també estatal.
2: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.

0: Pensem en un DJ, ens imaginem algú punxant a les grans discoteques d'Eivissa amb milers i milers de seguidors. Però, com a la majoria de sectors, tothom comença des de baix. Avui coneixerem els primers passos que cal fer en aquesta indústria de la mà de les cosines Ariadna Rey i Mia Vidal, que són DJs emergents. Les tenim a Badalona amb en Martí Villegas. Bona tarda, Martí.
1: Hola, nou, Carme. Estic amb l'Adriana Rey i la Mia Vidal, cosines, i les dues DJs emergents. Què tal? Bona tarda, noies.
2: Hola, què tal? Com estem?
3: Bona tarda.
1: Bé, quina ha estat la vostra relació amb la música des de petites fins ara? És a dir, heu tocat mai algun instrument? Heu estudiat, no sé, solfeig? Teniu algun familiar músic? Algo que us pugui cridar l'atenció cap a la música?
2: Doncs mira, jo de petita tocava el piano. Sí que és veritat que ho vaig deixar ràpidament perquè no practicava lo suficient. Llavors, clar, arribar a classes, el profe s'enfadava amb mi perquè no practicava. Mm. Llavors ho vaig deixar una mica al costat. I a part sí que és veritat que el meu pare ha tocat la guitarra tota la vida, la meva germana el violí també quan eren petites. Llavors, bueno, sí que és veritat que he tingut com una relació bastant propera, però no professional. I també és veritat que el meu pare era DJ de jove.
1: Ah, mira, llavors...
2: Però quan hi tenia 14 anys, o sigui, es va quedar ja.
1: Vale, vale, vale. I tu, Mia?
3: Bueno, jo mai he tocat cap instrument de la meva família. Bueno, els meus pares tampoc han tocat mai. I, bueno, sempre m'ha agradat molt escoltar música. Estic, bueno, quasi tot el dia escoltant música, però més enllà d'això no hi ha res. Mm. No he tocat mai cap instrument.
1: I imagino que per la vostra afició cap a la música, què és el que us va cridar l'atenció d'aquest món? Mai abans havíeu tingut la inquietud de fer alguna cosa relacionada amb la música?
2: A mi realment, o sigui, tot em va venir una mica de... Bueno, que muntava esdeveniments i me'n recordo que sempre és com que em cridava molt l'atenció el fet de m'escollir els DJs. I res, llavors és com que al muntar esdeveniments i veure que això és real, com tenir un DJ al costat i veure que no són estrelles del pop, sinó que les tens aquí al costat i són una persona normal com tu, em va fer com donar-me compte que realment pot ser el que vulguis. I com que sempre m'ha encantat la música, o sigui, sempre he escoltat moltíssima música i de més, va ser com, mira, o sigui, em llenço a la piscina i sempre com amb la intenció de, jo, m'encantaria com punxar el set, no? Que quan jo vaig a festa penso, uah, m'agradaria que sonés aquesta cançó, tal. Doncs era com també una mica aquest moment de dir, ojalà pugui decidir amb què escoltar en cada moment quan estic de festa.
1: Poder compartir les vostres playlists, pràcticament.
2: Exacte, sí.
3: I jo quan surto de festa, doncs sempre m'he fixat molt amb el DJ, sempre deia, ostres, m'agradaria provar-ho. I quan la meva cosina va començar, doncs va ser quan em vaig atrevir a donar doncs, aquest pas i també intentar-ho.
1: Per tant, aquí la història és, primer, Adriana, tu vas començar punxant. Fa quants mesos que vas començar a punxar?
2: Pues just ara, fa un any que em vaig comprar la meva primera taula.
1: D'acord.
2: I punxar així oficialment, al setembre farà un any.
1: Va ser, oficialment et refereixes a
2: unes
1: primeres feines.
2: Sí,
1: vale,
2: exacte.
1: Vale, vale. I Mia, tu vas veure que la teva cosina doncs, li agradava, li anava bé i veies que era algo accessible i t'hi vas interessar per això, no?
3: Exacte, però mai m'he

0: era més ràpida i eficient serà apuntar-me a un curs. Llavors em vaig apuntar a un curs que eren 2 mesos i mig o així, i era 2 dies a la setmana per la tarda, un parell d'horetes, i sí que em va anar molt bé com per tenir una base, però sí que és veritat que, clar, al final jo realment volia poder punxar qualsevol estil de música, i jo, com que amb aquest curs em vaig quedar una mica curta, en el sentit de que la música electrònica, com que no té lletra, és molt diferent a l'hora de mesclar-la. Mm. En canvi, en el cas de, pues, el reggaeton, urbano, afro, R&B, hip-hop, hi ha lletra. Llavors és com que al final és molt diferent a l'hora de barrejar-ho. Llavors és com que, bueno, al final vaig anar tirant d'amics que eren DJs, yeah, em van anar donant alguns tips i amb això vaig poder anar tirant, realment.
1: O sigui, el teu aprenentatge és, d'una banda, un curs, sí, que vas voler-te apuntar. Mm-hmm. Ho vas fer ja pensant en fer alguna cosa professional o va ser com a hobby?
0: Més com a hobby en aquell moment, mm, sí.
1: I també de consells o de, bé, d'aprenentatge de companys que ja coneixies, sí, que eren DJs.
0: 100%. O sigui, ells són els que realment em van donar com les tecles per jo realment fer com un upgrade, no? I com de dir, vale, m'han donat 3 tips que realment m'han servit per dir, vale, ara ja sí que em sento més segura.
1: I Mia, imagino que pel que ens deies a tu les classes, doncs, què millor que donar-te's la teva cosina, l'Adriana, no?
2: Exacte, sí, sí. Vam anar un dia a una cabina que s'alquilava, i allà vaig aprendre bastant, la veritat. Però, bueno, des del principi he sigut bastant autodidacta, sempre amb els consells de la meva cosina.
1: Has sigut autodidacta? Ho dius perquè has buscat pel teu compte vídeos o
2: sí,
1: maneres o diferents de poder aprendre a punxar?
2: Sí, sí, sí, amb vídeos he mirat diferents mashups o transicions i les intentava copiar, i si no, pues, a partir de la meva cosina.
0: Sí, o si no era com que de cop jo estava tan tranquil·la a casa i rebia una trucada de la Mia. Adri, una cosa, això com es fa, tal, no sé què. Ens trobàvem per videollamada, doncs li deia, mira, això aquí, això tal. Però sí, és molt autodidacta la Mia en aquest sentit. Sí.
1: Per fer de DJ, evidentment, es necessita una taula de mescles. Has comentat que fa un any te la vas comprar. Abans, havies provat amb alguna taula de mescles prèvia o va ser la teva primera experiència amb aquesta que et vas comprar?
0: No, en el curs sí que, o sigui, vam estar practicant molt, però era amb un equip de so ja professional, que clar, hi havia moltíssims botons, o sigui, realment era molt més complicat. I després, pues, sí que algun cop, el típic és a una discoteca i et fa il·lusió tocar un botó i el DJ, mira, aquell dia té un bon dia i et deixa tocar el botó de play. Però no, no. O sigui, vaig començar això al curs i després ja amb la meva taula, que era molt més petita, per tant tenia menys botons i em va ajudar moltíssim a agafar com una bona base per després ja, quan he punxat a clubs, poder, com dir, vale, sé on està tot, em sento segura i demés.
1: Aquesta taula, Mia, la compartiu o tu també n'has comprat una per poder fer les teves sessions?
2: No, al principi sí que anava a casa de l'Adriana algun dia i em deixava, bueno, m'ensenyava, i quan ja vaig veure el que m'agradava, la millor amiga de la meva mare té una taula que no utilitza, llavors me la va deixar, però era una taula molt petita i costava bastant trobar, doncs, diferents botons, i jo quan portava, no sé, 3 mesos o així, vaig decidir comprar-me una.
0: I que, de fet, o sigui, és que perquè vegis com que en aquest món tot està molt lligat, just un amic meu es volia comprar una nova taula, anava a vendre la seva, que és la mateixa que tinc jo, com la que tothom es compra per primer cop, que és la FLX4, la Pioneer. Vaig avisar la Mia, llavors com que el meu col·lega li va vendre la taula. O sigui, al final és un món com molt petit i molt d'això, d'amistats, de contactes, de xarxa. Sí.
1: Justament ara parlem d'això, Adriana, perquè has comentat que fa un any vas començar a punxar des de casa i vas tenir les teves primeres experiències en el món professional. Com es van produir? Com et vas introduir en aquest sector?
0: Bàsicament el tema va ser que com que jo muntava esdeveniments, doncs sí que és veritat que coneixia molta gent que muntava festes, que muntava eventos, bueno, gent com de la indústria, DJs també. Llavors, en aquest sentit, senzillament va ser començar, bueno, de fet, realment va ser al setembre, vaig anar a un evento de Footlooker, allà a Plaça Catalunya, em vaig trobar una noia que té una agència d'això, d'esdeveniments i tal, i li vaig dir, tia, estic començant a punxar, encara no em sento preparada, però el dia que m'hi senti t'avisaré, perquè m'encantaria punxar algun evento teu. I la tia em va dir, no, tu et penses aquest diumenge a punxar. I jo, perdona? I jo, no sé jo, eh? I la tia em va dir, que sí, que tu vindràs a punxar aquest evento, tu vols punxar, doncs vens aquest diumenge. I així va ser, doncs el diumenge vaig anar, vaig punxar una horeta, crec que va ser una horeta i mitja, i, bueno, van venir tots els meus amics a fer-me suport, com sempre, i la veritat que va ser molt guai. O sigui, estava molt nerviosa, estava com una planta, o sigui, no em movia quasi dels nervis. No et diria que ho vaig disfrutar perquè estava més nerviosa que una altra cosa, però sí que va ser com guai que el meu primer cop fos amb aquesta noia, perquè és una persona que m'ha donat moltes oportunitats, més enllà del DJ, sinó en el món també de les esdeveniments i de més. I llavors va ser com molt especial, que de fet, en aquell mateix event, o sigui, jo vaig punxar les 2 primeres hores i després va

0: punxa un DJ, que és un crac, que és l'Edgar, que al cap d'uns mesos és la persona que m'ha ensenyat més que ningú. O sigui,
1: tot està relacionat, al
0: sí.
1: final. Per tant, vas començar, la teva primera sessió va ser sense estar preparada, és a dir,
0: 100%.
1: Gent a preguntar en quin moment vas sentir que estaves preparada ja com per punxar davant d'altra gent. Ho vas fet veient-se a la piscina
0: sí.
1: i que sortís el que sortís.
0: Sí, sí, sí, sin miedo al éxito.
1: Ho has comentat que al final la teva feina, el que has estudiat, que és publicitat i relacions públiques, també té molt a veure
0: sí.
1: en aquest món del digi. Ens podries explicar una mica quines són les semblances i quina importància tenen els contactes en el món de la música i del DJ?
0: Sobretot és això, al final la meva carrera com té un punt molt creatiu, doncs és com que t'acabes portant com amb gent de la indústria creativa, ja no només amb la gent que munta aquestes festes o que munta aquests eventos, sinó amb els propis artistes, no? Llavors, crec que al final, més que de si ets més bo o més dolent com a DJ, com a cantant, com el que sigui, va molt de relacions humanes. I si tu realment tens bon feeling amb aquella persona, vull dir, al final és un món en el que treballes com d'una manera tan física, vull dir que no estàs a una oficina amb un ordinador davant, sinó que un evento pues, és anar-te movent amb aquesta persona aquí, allà, tal, com que tot... Si hi ha bon rotllo sempre va molt millor. Llavors, al final, la gent que munta aquestes coses sempre busca col·laborar amb gent o boquejar gent amb la qual sap que es portarà bé, que els hi posarà fàcil, no?
1: Imagino que la personalitat també té un...
0: Exacte, és super, super important, jo crec. Vull dir, ja només el fet que aquesta noia, bueno, que de fet és la Imani, que confies en mi per punxar en aquell evento que jo mai havia punxat, no és perquè jo fos la millor DJ, ni molt menys perquè no tenia ni idea. Va anar més per la relació que teníem, que en aquell moment era professional, però que ara ja puc considerar una amistat real.
1: I més enllà de les relacions humanes, com sorgeixen les oportunitats en aquest sector?
0: Jo et diria que és això, t'has de moure. Vull dir, és el més important. Si et quedes a casa, no et caurà del cel, ni molt menys. Has d'anar a eventos, has d'interessar-te, has de mirar xarxes, la gent que està fent coses avui a Barcelona, com inspirar-te molt amb aquest tipus de gent, tenir referents... I al final, o sigui, òbviament és superimportant pues, ser bo, perquè pots tenir molts contactes, però si quan ho fas malament, sí, pues, segurament no et tornin a trucar, no? Però crec que aquest punt humà és molt important. I també, òbviament, avui en dia tenim les xarxes que ens ajuden moltíssim. Vull dir, jo conec DJs que han començat amb les xarxes sense contactes i sense res, i també l'han patat, però perquè són increïbles, no?
1: Mia, tu et veus amb cor ja de començar a donar-te a conèixer i a fer les teves primeres sessions, o què?
2: Bueno, primer de tot, jo crec que... O sigui, m'agradaria començar a donar-me a conèixer, però penso que he de millorar una miqueta més, sentir-me més segura, és això. Doncs, el més important no és el que punxi, sinó la teva actitud davant de la taula i davant de la gent que hi ha. Llavors, crec que necessito millorar una miqueta en aquest aspecte i després ja... con todo.
1: De moment, però, quines han sigut les teves primeres experiències?
2: Doncs mira, en alguna prèvia a casa meva o a festes, pues, és això, demano al DJ, perdón, ¿puedo probar tal?
0: O sí, no hi ha ninguna.
1: Sí, sí, sí.
2: No, això no. No sé, tu, Jace, va fer un... Han fet una open deck, que és que tothom es pot apuntar, qui vulgui, i va punxar ja a la tenda. I llavors em vaig apuntar, gràcies a l'Adriana, que em va dir, va, vés, no sé què. I...
0: Bueno, t'hem d'acceptar, o sigui, té mèrit, que vas punxar ja.
2: Sí,
0: tu et vas inscriure, però ja et van acceptar.
2: Al principi estava bastant nerviosa, però després ja estava en mi salsa, m'ho vaig passar molt bé.
1: Has comentat, Mia, que vas començar fent de DJ doncs, algunes prèvies a casa teva amb els teus amics. Adriana, tu també has comentat que les teves primeres sessions van venir doncs, gent del teu ambient i molts amics teus. Fins a quin punt és important el paper de les amistats i de la gent del vostre entorn? Perquè al final també pot ser la més sincera, és a dir, si veieu que a ells els agrada i gaudeixen amb la vostra música, o si al contrari doncs veuen que hòstia, aquest dia doncs no heu estat gaire encertades o veuen que podeu millorar en segons quins aspectes.
0: Sí, per mi és clau. Vull dir, sense la meva gent jo no estaria on estic o potser estaria, però és que no ho estaria disfrutant. Vull dir, jo crec que la carrera d'artista és molt solitària i crec que és superimportant sempre tenir com a la teva gent, a la teva família, que estan allà, que t'estan apoyant, portar-los a tot arreu. O sigui, crec que és superclau, de fet. O sigui, jo el meu nom artístic és DJ Coco i les meves amigues i amics que em venen a apoyar, que sempre estan a muerte, són les cocotes, que ve de Coco i Tates. Vull dir, no hi ha un DJ set sin cocotes.
1: Yeah.
0: Vull dir, per mi això és super, super, superclau.
2: Per mi és primordial i... DJ Coco és la referència clara, o sigui, quan punxa l'Adriana, totes les seves amigues, la seva família està darrere donant suport i fa que l'ambient de la discoteca doncs augmenti un muntó i bueno, i fa que la gent balli també i no sé, és una connexió molt xula. Per mi les relacions amb, i la importància de les amistats i la família és lo primordial, és superimportant.
0: Clar, de fet, o sigui, jo quan em truquen a mi, o sigui, vale, vull que em truquin perquè, bueno, els agrada la música que punxo, com punxo i de més, però per mi és molt important que també com que tinc en el radar que, vale, si ve DJ Coco, en plan, també la volem perquè porta gent,
1: ja, porta
0: té una vibra que ja ens agrada, mm. en plan, tot molt sa. Llavors, a mi també m'agrada que se'n vegi d'aquesta manera, no només com a, vinga, vine a punxar, perquè punxar pot punxar qualsevol persona. Mm. Saps? A mi també m'agrada com que vegin aquesta part, no paro de repetir-ho, però de veritat, la part humana.
1: Ja. En algun moment de l'entrevista heu comentat que més enllà de discoteques o clubs de música, els DJs també són molt presents, sobretot i cada cop més, en marques o, sí. o empreses que munten esdeveniments. Mm-hmm. Creieu que està molt més estesa del que tothom es pot pensar?
0: Mira, jo crec que el Covid va marcar un abans i un després. És a dir, després del Covid la gent el que buscava era presencialitat, experiències, en relacions, tocar-nos, tot. Llavors crec que al final quan hi ha música de fons pues, sempre t'anima una mica més i crec que això, o sigui, 100% els DJs ara estan a tot arreu. Vull dir, ara hi ha DJ sets a cafeteries, vull dir, crec que també ara hi ha un punt d'aquesta com de moda i també això amb les xarxes socials, els reels i de més, com que ens agrada veure un DJ a qualsevol lloc, o sigui, acabes veient un DJ a un lavabo. Vull dir, jo he vist coses així, saps? Sí, sí, i és com sí. uau.
1: Sí, sí.
0: I sí que és veritat que a nivell de marques, o sigui, com a artista crec que és superimportant. Ja més enllà per donar-te a conèixer o no, sinó el fet de que una marca gran confia en tu és com que et dona credibilitat i et dona també un punt com professional i serietat. Llavors crec que està molt guai el punt aquest de punxar discoteques, punxar eventos, però quan una marca gran confia en tu és com que dius, vale, ho estic fent bé, no? I no sé, com que crec que molta gent ho busca, això.
1: I Adriana, Mia, centrant la mirada en aquests darrers mesos, com valoreu les experiències que heu viscut fins ara? Li veieu recorregut a la vostra carrera com a DJs?
0: Jo he de dir que sí, estic encantada, vull dir, m'encanta punxar, però per ara ho veig més com un hobby, o sigui, vull que segueixi així, sobretot, perquè és algo que disfruto moltíssim i no vull que es torni com en una obligació o en algo que em pugui generar estrès, al revés. Vull com que segueixi així, pues, tenir, això, tenir moments per punxar, per donar-me a conèixer, per disfrutar amb els meus amics, per punxar música que m'agrada, amb la que connecto, però de moment, o sigui, ara mateix, m'agrada que sigui això un hobby, doncs que em dona diners, però que sigui un hobby, perquè crec que és la millor manera de disfrutar-ho. A part de que sí que és veritat que sento que la vida de l'artista és molt solitària i crec que pues, bueno, tot el món dels eventos, de la producció, PR i tal, m'agrada molt més com per dedicar-m'hi i això, el DJ que sigui com algú de 100% amb l'en disfrutar, passar-m'ho bé i, òbviament, que arribi on hagi d'arribar. Vull dir, ara estic dient això i potser d'aquí 5 anys pues, soc DJ professional i genial.
1: Hello.
0: Però de moment no és la meva intenció, la veritat.
2: Jo sí que ho veig com un hobby per mi, també, però jo que sé, en un futur sí que m'agradaria poder-me dedicar a això, la veritat, perquè ho disfruto moltíssim i jo crec que treballar d'una cosa de la que disfrutes és un puntazo.
1: Sí, sí, doncs sigui com a la vostra professió o com a hobby, tant de bo quedin molts més anys de l'Adriana Rey i la Mia Vidal com a DJs. No sé si tenim nom ja de la Mia o no.
2: No, encara no, encara no.
1: Ja,
0: és el que m'ha anat parlant, però encara...
1: Ja el descobrirem més endavant, ja el descobrirem. Adriana Rey, Mia Vidal, DJs emergents, moltíssimes gràcies per venir al Connectats.
0: Merci, que vagi bé.
2: Martí.

0: Passen 3 minuts i mig de 4:45 de la tarda i és moment d'obrir aquesta finestra a l'opinió, la tertúlia Tres Bandes. No sé si amb la temperatura que fa és bo d'obrir les finestres, millor tancar-les avui perquè això està sent un forn. Tertúlia amb els nostres convidats d'avui, Horacio Placenti, empresari del Prat. Com estàs? Molt bona tarda, Horacio.
1: Hola, bona tarda. Molt bé, gràcies.
0: Anem a Castellà. Allà ens espera l'Òscar Cardona, que és col·laborador de Ràdio Castellà. Com estàs, Òscar? Bona tarda.
2: Bé, perfecte. Molt bé.
0: Molt bé.
2: Esperem que vosaltres també esteu tan bé i fresquets com jo.
0: Estem bé, no ens queixarem, però quan un abandona el seu lloc de feina es nota la temperatura exterior, que això, vaja... estar avui treballant en aquestes condicions no té preu. Enric Garí, jubilat de la construcció, Badalona, com estàs? Bona tarda.
3: Molt bona tarda, acalorat, Badalona 35 graus a l'exterior, dintre aquest estudi tinc un tècnic de so que em cuida meravellosament bé, que estic a 24 graus.
0: Molt bé, us he de dir que aquí hem arribat als 40, a fora.
3: O sigui que allarga el que vulguis, que jo aquí dintre estic bastant bé avui.
0: Ahí estàs bé. Doncs us he de dir que segurament és l'última tertúlia del curs per vosaltres. Aquesta setmana acabem el Connectats. I aprofitarem el temps que tenim per parlar de dos temes importants. Un fa referència a aquestes altes temperatures. Com sabeu, a principis pràcticament a tocar del cap de setmana va començar un incendi realment important que va afectar les Gavarres. Per sort, sembla que l'incendi està controlat, que ha cremat 2.200 hectàrees des de divendres, però és que a partir de llavors han aparegut altres incendis de manera simultània que està complicant les feines d'extinció de les diferents dotacions que treballen en l'intent d'apagar i estabilitzar aquests focs. Però anem al foc de les Gavarres, perquè els Mossos van detenir divendres un home de 60 anys que era qui treballava amb una radial alboral de la G660, coneguda com la carretera de la Ganga, i que, de fet, ha estat dos dies detingut. Està investigat per un delicte d'incendi forestal, però, de fet, ara està en llibertat amb càrrecs. Avui parlarem de la responsabilitat. Qui ha d'assumir la responsabilitat o de qui és la responsabilitat en una situació com aquesta? Estem parlant d'un senyor que estava fent tasques a la carretera, contractat per una UTE, una unió temporal d'empreses, a la qual el Departament de Territori va encarregar aquests treballs. La situació en el moment de començar aquests treballs era d'un nivell 3 en el pla Alfa. En aquesta situació es proveeix l'ús de maquinària, està prohibit. Però s'estaven fent aquestes tasques i aquest treballador va fer servir aquesta radial, tot i que després, en veure la situació, va reaccionar trucant al 112 i explicant el que estava passant. Davant d'aquesta situació, davant d'aquest cas en concret, de qui és la responsabilitat o com es reparteixen les responsabilitats entre el treballador, l'empresa, la Generalitat? Com ho veieu vosaltres? Vols començar, Horacio?
1: Bien, ahí suele aparecer conflicto de intereses porque supuestamente estas contratas tienen plazos para ir ejecutando las tareas, sean de mantenimiento o de obra, y no siempre los protocolos de prevención se cumplen a rajatabla, casualmente por esas presiones o posibles luego sanciones si no se cumplen los plazos, ¿no?, de los términos de conclusión de las mismas. Entonces yo creo que el último en responder debe ser el trabajador. Él cumple su horario y si no le dicen que en las condiciones que están en ese momento no se puede utilizar la maquinaria, sigue adelante. O sea que hay que medirlo concretamente según en qué tipo de contrato está trabajando el servicio que está haciendo esa tarea, ¿no? Ese es mi punto de vista.
0: ¿Cómo veieu, Òscar?
2: Aviam, jo crec que és difícil pensar que sigui iniciativa del treballador doncs treballar amb unes temperatures tan altes. És de suposar, clar, és una suposició, que sigui l'empresa el que faci treballar amb aquestes condicions doncs aquest treballador. Això és de suposar, perquè doctor Mor ja ha dit que sigui per iniciativa pròpia del treballador el que s'hi posi contravertint doncs les ordres que hi ha sobre el tema de que no es pugui treballar doncs, o no es pugui fer xispes amb unes determinades condicions com són les que tenen que veure amb aquest cas. Vull dir, l'opinió és aquesta. Crec que deu ser l'empresa la que té responsabilitat.
0: I com ho veus tu, Enric?
3: Que hagin posat a la presó aquest pobre home és un disbarat com una casa de pagès.
0: Bueno, de moment, sí, l'han tingut a 2 dies detingut.
3: Sí, no s'hi podia... No hi havia d'entrar aquest home a la presó. Aquest home li van encarregar de fer una feina i li van dir, mira, tienes que cortar esto i punt, i s'ha acabat. I amb ell no li expliqui res ni de nivell 3 de prevenció ni d'històries en vinagre. Ara, a partir d'ell cap en amunt hi haurien d'anar tots a la presó. Tant el tècnic de prevenció de riscos, els tècnics de l'obra, tota aquesta sèrie de gent que vagin passant i que expliquin per què no van donar l'ordre de parar aquestes feines. Per què no van donar l'ordre de parar aquestes feines? Perquè tenien uns contractes, que aquests contractes s'han d'entregar no sé quin dia, l'obra acabada, no sé què, no sé quantos. Sí. Però amb tot això hi ha un llibre d'ordres que quan tu arribes i dius, senyors, el dia tal, a tal hora, s'està treballant aquesta temperatura i, per tant, el nivell és nivell 3 de prevenció de riscos, no podem fer xispes. I a partir d'ara necessitem, doncs, 15, 20 dies, un mes, més per les feines fins que no es pugui tornar a treballar amb aquestes condicions normals. I a partir d'aquí, qui no ho ha fet, ha omès la seva feina, m'enteneu? I a partir d'aquí són aquests que han de respondre, no aquell pobre home que estava amb la màquina tallant aquell ferro, perquè ells que no tenien ni idea de quin nivell estàvem d'importància i què podia passar si ell feia allò, m'entens? I a partir d'aquí ha sigut el primer que l'han enxufat a la presó. Però no, senyor, esteu totalment equivocats. Aquest senyor era l'últim... És que no hi havia ni d'entrar a la presó, aquest senyor. Perquè aquest senyor era un manat. Un manat que li va dir, oye, tienes que hacer esto. I l'home, pues, ho va fer, ja està. Però ha d'haver-hi algú superior amb ell, que n'hi ha molts que cobren i no foten res, que li havia d'haver dit, no faci això, pari, que pot que poden haver-hi haver problemes, com hi ha hagut.
0: Per tant, si com heu apuntat, la iniciativa no és del treballador, així ho deia a l'Òscar, penseu que l'empresa ha faltat falta de control, de falta de seguiment d'aquestes obres, de falta d'informació al treballador, perquè el treballador segurament, doncs, a veure, el desconeixement tampoc no l'eximeix de responsabilitat. No.
1: No, porque también está obligado la empresa a hacerle hacer el curso de prevención de riesgos laborales, al menos en cada cuadrilla, según la cantidad de trabajadores, no sé si en este caso era por equipos.
0: Era una sola persona, la que estaba trabajando allá.
1: Una sola persona. Mm. Bueno, pero seguramente tienen que tener cursos de formación. Lo que sucede es que sin analizar los detalles, entiendo que lo han detenido preventivamente hasta tomar declaración y saber toda esta información. No creo que sea una prisión preventiva, ¿no?, sino simplemente tomarle declaración, que tampoco lo justifico, pero hay que analizarlo, porque sí, siempre es prioridad que la responsabilidad sea más de la empresa que del trabajador, pero puede haber responsabilidad concurrente si estaba bien informado y aún así no hizo caso. Esto no lo podemos saber ni juzgar a la distancia.
0: Está claro. Vas a dir, Enric.
3: Yo diría que... que la culpa no la té l'empresa com a tal, sinó la culpa la té els treballadors de l'empresa que no van estar a la guait de quin nivell de perill hi havia fent aquestes feines.
0: Els responsables superiors d'aquest treballador, vols dir?
3: Sí, senyor. Sí, senyora. El que l'empresa és subsidiària civil després per què tenia contractat aquests treballadors i aquests treballadors no van fer la seva feina, això és una altra cosa, m'entens? Però l'últim que tenia l'obligació de saber-ho era el treballador, perquè el treballador no li... O sigui, ell no ha d'assumir aquesta responsabilitat, perquè si li diuen talla això, ell ha de tallar allò. M'entens? Vull dir, no es pot revelar, dir, pues jo no ho faig perquè estem a nivell 3. I tu què conyo sabes? Enteneu que les obres van així.
0: Ara hem de parlar també de la responsabilitat política, perquè ja sabeu que el tema ha arribat al Parlament i que el president Illa ha negat cap negligència del govern en aquest incendi de les Gavarres. Davant de les exigències d'explicacions i retrets que li ha fet a l'oposició. Han explicat que el govern va enviar un SMS a l'empresa informant-la de les restriccions que estava obligada a seguir. Això és una cosa que queda entre el govern i l'empresa, també, no? Segurament.
3: Bueno, però hi ha uns papers que han anat amunt i avall. O uns correus o el que sigui, uns correus electrònics, m'entens? Vull dir, aquí això ha deixat una marca, que algú del govern o algú del departament ha enviat a l'empresa unes ordres de dir, senyors, que estem en aquest nivell, cuidado, que pot passar això. I aleshores, això per una banda, i ara això m'agradaria lligar-ho a mi amb l'esborrany que s'ha fet a Barcelona amb les obres del metro. A mi que no em surtin els polítics explicant-me històries. Que em surti un enginyer, que em surti un arquitecte i que em digui això ha passat per això, per això, per això i per això. No em vinguin aquella senyora allà llegint-me un paper que no sap ni de lo que parla. M'enteneu? O sigui, els polítics que facin política, però ara estem parlant de problemes de boscos incendiats, de gent que ha sortit de casa seva perquè els hi ha caigut un tros de casa i tenen por de tornar-hi, s'ha de vigilar a veure com estan les estructures. Vull dir, aquí hi ha d'haver gent que respongui ell, personalment.
2: Sí, sí, estic completament d'acord amb el que acabes de dir. Precisament quan aquesta senyora de la que parlem doncs donava explicacions sobre el de la tuneladora, em sentiu bé?
0: Sí, et sentim bé.
3: Ah, sí, sí,
0: estem,
3: sí.
0: Estem abordant un altre tema, però, bueno...
2: Sí, sí. No,
3: ja tornarem a l'incendi, no et preocupis.
2: No, senzillament parlava de que feia uns aros de ferro reforçant... Això no és veritat. La tuneladora treballa d'una altra manera. I això ho sé perquè a mi m'afectava, quan vivia a Barcelona, m'afectava, doncs, aquesta mateixa línia del metro, de la línia 9, perquè el bloc de pisos on jo vivia, doncs, baixava, s'ensorrava. Afortunadament, no va passar res, però vam estar... fins i tot ens van portar a veure la tuneladora, que llavors encara funcionava, clar. Després va estar 10 anys parada.
0: En qualsevol cas, davant d'episodis com aquest de les Gavarres, i sembla que aquest serà un estiu realment dur, perquè les temperatures es resisteixen a baixar, i la veritat és que ja estem en xifres rècords de graus de calor. No sé si això serveix per aprendre algunes lliçons i anotar què és el que s'ha de tenir en compte a l'hora d'actuar en situacions com aquesta. Serveix d'alguna cosa? Servirà d'alguna cosa?
2: No, cada any parlem del mateix en els mateixos temps, més o menys. Serà el juliol o l'agost, però cada any és el mateix cuento. Si no es prenen unes mides per tècnics perquè el bosc s'incendi lo just, el que passava fa molts anys quan la gent treballava al camp i hi havia els camps nets, els boscos nets, i no hi havia tants inconvenients, per exemple, per tallar arbres com hi ha ara, perquè el disseny d'aquestes lleis que hi ha sobre cremar, a tallar arbres i tot això, resulta que crec que es prenen en un despatx lluny de la gent que trepitja el territori. I després hi hauria molt que dir també sobre les responsabilitats o no de la gent que té boscos i que probablement no sap ni que els té, perquè no li donen cap benefici i se'n desentenen. Però vaja, això seria un tema molt llarg que cada any en podríem parlar.
0: Sí, no, i de fet ja... Sí, sí, ja l'hem tractat en alguna ocasió fa anys enrere. Alguna aportació, Horacio, sobre aquesta qüestió?
1: Bueno, hay un común denominador en todo este tipo de incidentes, sea un incendio, un socavón, un accidente, una dana, jamás vamos a escuchar a una administración pública asumir responsabilidades. Uh-huh. A priori siempre escurren su responsabilidad e intentan delegarla en otras, porque automáticamente significaría dimisiones y obviamente un efecto político enseguida explotado por la oposición. Entonces no nos queda más que apelar al sentido común de las personas involucradas, sean los trabajadores en zonas de riesgo de incendio como todo el resto de involucrados en situaciones de riesgo. Yo creo que nos espera un verano complicado a nivel incendio. Bueno, no estoy inventando nada porque ya es sabido, no sabemos hasta dónde va a seguir esta ola de calor. Los récords se siguen batiendo uno tras otro, así que confiemos en el buen hacer y la prevención que podamos aplicar todos los sectores sociales.
0: Enric,
3: a part de la prevenció,
0: sí?
3: A mi m'agradaria sortir amb una llança. Hi ha unes persones que tenen cabres que van per la muntanya i les cabres mengen, m'entens? Mengen i netegen. Netegen el sotabosc i aleshores en un cas d'incendi no és tan virulent. M'entens? Sempre pot quedar més restringit. Però resulta que per tenir 50 cabres has de saber la Bíblia en vers. M'entens? Perquè has de complir una sèrie de normatives que dius, escolta, que jo el que vaig és amb les cabres a pasturar per la muntanya i s'acaba la història, entesos?
0: T'estan dient que has de fer la carrera de pastor.
3: No, la carrera de pastor no. La carrera d'enginyer agrícola, com a mínim, m'entens?
0: Sí, home,
3: que
0: sí.
3: Que aleshores
0: sí.
3: Dius, escolta, que no ho veieu, que no anem bé. O sigui, aquestes persones estan amb les cabres... Primera, hi ha uns perquè no els ha agradat estudiar, m'entens? I això és una feina manual, una feina que, bueno, que els agrada i que se'n cuiden de les cabres i les cabres fan llet i ells venen la llet i aleshores poden fer formatges, etc. Aleshores, què passa? Si aquests senyors els hi han de començar a fer llibres i complir normes i no sé què i no sé quantos i posar-se davant d'un ordinador, estem perduts.
0: Burocràcia.
3: Estem perduts.
0: Burocràcia, sí.
3: Estem perduts.
0: Mhm. Molt bé.
3: És el seu, és portar les cabres d'una banda a l'altra, m'entens, fer la transhumància i bueno, que les cabres els hi produeixin llet i vinga, m'entens? I aleshores les cabres netegen. Fixeu-vos que us estic parlant de cabres.
0: Es fan servir cavalls, també, Enric.
3: També, però sí. jo sé el tema de la cabra, m'entens? Que la cabra menja de tot, es veu. Veu que arrasa. Però, clar, a l'arrasar neteja.
0: Sí, sí, no.
3: El que va bé, tenir el camp...
0: És una contribució.
3: La muntanya neta. La muntanya neta, m'entens? Perquè aquest senyor diu, és que hi ha persones que tenen camps o muntanyes que ni saben que les tenen. Bueno, suposo que deuen pagar alguns impostos, no, d'això? Suposo.
0: Sí, però si els has de cuidar, segurament has de fer una inversió també important. I si els descuides, doncs mira, al final passa el que passa, no? Amb el creixement d'aquest sotabosc i el descuit, el deixar-los una mica de la mà de Déu, sí. Doncs acaba passant el que acaba passant. Deixeu-me que abordem, ni que sigui així una mica per sobre, amb una pinzellada, a l'altre tema que té a veure amb les ràtios a les aules. Sabeu que és una de les peticions que feien el sector... De l'ensenyament amb aquestes vagues que s'han produït al llarg de tot el curs. És una de les condicions, demanaven que s'abaixessin les ràtios a les aules. I un informe que va encarregar la Generalitat a l'OCDE, aquest organisme per la cooperació i el desenvolupament econòmic, arriba a la conclusió que la baixada de ràtios a les aules no és convenient. De forma generalitzada, sinó que només s'hauria de fer amb centres on hi hagués unes certes complexitats. Us pregunto, ras i curt, què us sembla? S'han de baixar ràtios? No s'han de baixar ràtios? Aquí una mica qui té la raó.
3: s'han de baixar ràtios i durant el curs no deixar entrar a ningú nou a l'aula. Si un cas és que vagin venint nous, que els posin en una aula a part i que els hi facin un tractament a part. Però si venen gent nova, el que fan és entorpir el desenvolupament normal de la classe.
0: D'això se'n diu la matrícula viva, que el que permet és
3: ara ja
0: que...
3: Ara ja podeu dir de tot.
0: Expliquem que això és una manera de funcionar que dona l'opció a alumnes que arriben a mig curs o quan sigui, amb el curs començat, puguin entrar. Això és la matrícula viva. I és una situació que es dona. Però no sé si teniu constància de si amb les ràtios que hi ha actualment els professionals poden treballar en condicions o si rebaixant-les es milloraria. Horacio.
3: Clar, si les rebaixes, bueno. si les rebaixes millor. Però jo penso que...
0: Digues, Horacio. Perdona, digues.
1: No, que por sentido común, siempre a menor ratio, mejor calidad de enseñanza. Eso no cabe duda. Hay que ver el tema de los presupuestos, hasta qué punto lo permiten, ¿no? Esto, yo creo que esto no tendría que ser un cálculo a ojo. Tiene que estar ya los especialistas y los científicos que esto se calcula, esto se mide, porque el nivel de captación de los conocimientos de determinadas edades... Es bastante transversal, entonces ya es algo medible. ¿Qué cantidad máxima de alumnos no va a ser la misma en una universidad que en una primaria? Esto yo puedo opinar, como opinamos todos, pero yo creo que esto ya tendrían que ser datos muy concretos que el Ministerio de Educación tendría que conocer. Luego, si hay presupuesto para contratar los maestros, profesores y auxiliares que hagan falta para cumplir esos ratios, ya es otra historia. Pero esto de ampliar a mitad de curso cuando haya movilidad de las familias de una ciudad a otra, de una comunidad a otra, lo he vivido mucho y muy de cerca. Tengo 4 hijos y ha funcionado muy bien. Obviamente no pueden aparecer en un curso de 20 alumnos que aparezcan 10 nuevos a mitad de curso, pero según que el curso esté recién iniciado, yo creo que es una opción atendible que se puedan incorporar, y si está por terminar se incorpora como oyentes para ir tomando un poco de conocimiento, porque ya obviamente no va a aprobar ese curso, entrar en el siguiente. Pero así opinar algo tajante y rotundo para todos los casos es complicado.
0: No ens queda temps. No sé, Òscar, si pot ser molt breu...
2: No, jo estic molt d'acord amb el que acaba de dir l'Horacio. Estic molt d'acord perquè han de ser gent molt especialitzada que han de treure les conclusions per arribar a tenir una opinió concreta. Però, clar, si això també es pren des d'un despatx sense tocar aules, sense tocar alumnes, crec que és molt difícil de poder opinar i de treure conclusions.
0: Ho hem de deixar, no ho farem nosaltres, que decideixin els qui en saben. Horacio, Òscar i Enric, gràcies i que tingueu molt bon estiu, que vagi molt bé.
2: Moltes gràcies.
1: Una abraçada.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. L'expressió de moda 6-7 es podrà trobar a partir d'avui en format de joc de taula. Es tracta de la nova creació d'Eugeni Castanyo i Aida Márquez, que pel títol de joc buscaven alguna cosa que cridés l'atenció, que fos atractiu per tothom. Van pensar que era una bona jugada apostar per aquesta moda coneguda a nivell mundial. Segons explica Castanyo, es tracta d'un joc familiar de 2 a 6 jugadors a partir de 8 anys, pensat perquè tant petits com grans s'ho puguin passar bé. El joc el van crear el passat mes de març, es va presentar al Protos i Tipos, una trobada d'autors i autores d'Espanya, i ara mateix el van signar amb l'editorial Combo Games. Una de les notícies d'abast d'aquest cap de setmana i que encara continua portant cua és el tancament de la pastisseria Saba, tancada indefinidament. El comerç amb dues botigues està obert des de 1951. Els dos establiments de pastisseria Saba Sant Cugat estan tancats, com dèiem, i així ho indica un cartell a la porta de la botiga del carrer Santiago Rossinyol. Sense oferir més informació, una situació excepcional en un comerç que opera des de 1951 a la ciutat i que ofereix postres, pastissos i rebosteria de tot tipus. D'altra banda, la teca Saba sí que està oberta amb normalitat, tal i com ha comprovat Cugat Mèdia. La Festa Major de Mirassol ha viscut 3 dies de màxima intensitat d'activitats i que han fet que petits i grans compartissin estones d'esport, cultura, música i esbarjo. El pregó reivindicatiu de la companyia Xoc Teatre va donar el tret de sortida aquest divendres a la Festa Grossa al barri. El teatre, la bicicletada, la rosada, torners de futbol de veteranes o de petanca han estat algunes de les cites consolidades com la Festa de l'Aigua o la Cantada de Havaneres, que segueixen amb una gran resposta de la ciutadania. El colonialisme sovint es presenta com un sistema del passat, però les seves lògiques continuen vigents. És l'alerta que ha fet aquest diumenge Sani Ladan, graduat en Relacions Internacionals, diplomat en Ciberintel·ligència i màster en Lideratge, Diplomàcia i Intel·ligència. Ho ha dit en una ponència durant el 41è curs d'estiu de la Unipau, que enguany va sota el lema «El nou paradigma bel·licista, poder, discurs i seguretat en transformació». I fins aquí la informació. Recordin que es poden seguir als diferents butlletins horaris i també a les nostres xarxes socials, a Instagram, a Facebook i a Twitter. La informació continua aquí, al 91.5 de la FM.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
2: A les 5 i 3 de la tarda reprenem el Connectats amb l'inici de la segona i última hora. Anem fins al Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. A hores d'ara la BB-2131 està tallada entre Carme i la Pobla de Claramunt en tots dos sentits per un incendi forestal. Pel mateix motiu també s'ha restringit la C-25 entre Sallent i Artés en tots dos sentits. També per incendi només és permès el pas dels veïns a la GI-660 entre Forallac i Calonge, a la GI-664 entre Cassà de la Selva i Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, a la GI-6612 entre Calonge i Santa Cristina d'Aro i a la GI-6703 entre Quart i d'Aremanya. A banda d'això, a l'AP7 hi ha retencions de Granollers, la Roca del Vallès en sentit Girona per un accident que ocupa el voral. També hi ha cua de Santa Perpètua de Mogoda de Barberà i l'antídic de Sant Cugat en sentit Tarragona. A l'autovia 2 hi ha retencions de Sant Vicenç dels Horts a Sant Joan d'Espí en sentit Barcelona per un accident que talla un carril i cua de Cornellà a Sant Joan d'Espí en sentit Lleida. La B23 va carregada de Molins de Rei al Papiol i a Sant Feliu de Llobregat en sentit Barcelona. A la C32 i a l'antídic de Sant Boi de Llobregat en sentit Sitges. A la C58 hi ha retencions de Badia a Sant Quirze del Vallès en sentit nord per un vehicle variat que talla un carril i a la C58 i a la C33 hi ha retencions de Montcada a Barcelona en sentit sud. A la C60 hi ha retencions d'Argentona en sentit Mataró. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda d'Alt hi ha retencions d'Esplugues a Horta en sentit Besòs i a la Ronda Litoral hi ha retencions de Zona Franca a Poblenou i a Bonpastor en sentit Besòs i de Poblenou a la Barceloneta en sentit Llobregat. I és tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
2: Gràcies, Mireia. Bona tarda.
4: A la tarda, no et desconnectis. a la teva ràdio local, connectats. Can't touch this.

0: Paco Minuesa és un artista que ha convertit la quotidianitat en poesia visual. Pintor, escenògraf, il·lustrador i docent, la seva trajectòria està profundament lligada a Sant Cugat, ciutat que considera casa seva des dels 11 anys. Conversem amb ell sobre la vida, l'art i tot allò que dona llum als seus quadres. Què tal, Paco? Com estàs?
1: Hola, doncs mira, molt bé. Encantat d'estar aquí amb vosaltres.
0: Tu vas néixer, veies de Segura, però cap als 11 anys la teva família va decidir venir a Sant Cugat.
1: Sí.
0: Vau venir directament a Sant Cugat?
1: Vam venir directament a Sant Cugat. Prèviament, els meus pares havien tantejat, havien cercat a altres indrets, però teníem molta necessitat de... El meu pare va decidir, doncs, que efectivament havien de marxar d'allà. Era el temps aquell de la immigració, realment d'Andalusia, d'Extremadura...
0: Múrcia.
1: De Múrcia, I nosaltres érem, doncs, uns més, no?, que vam venir aquí. I vam venir expressament a Sant Cugat perquè teníem el plus de tenir part de la família aquí. I, per tant, doncs, vam decidir per això.
0: I què et queda ja Segura?
1: A Bees de Segura, el batec del cor intens quan vaig, i em porta directament d'una manera fulminant a la meva infància. Em queda el record, doncs, del meu carrer, de la casa meva, que encara hi és en peu, i per tant, doncs, els records de la infància molt tendres.
0: Mm-hmm. I com recordes aquell canvi de vida a partir que arribeu aquí a la ciutat?
1: Jo el recordo, doncs, era molt, molt... era un infant, tenia 11 anys i jo seguia molt els tic-tacs de la meva mare, sobretot. Deia, aquí estarem bé, i jo hi confiava, i de seguida m'hi vaig habituar. Home, trobava a faltar, teníem a casa... Era una casa que teníem uns patis i teníem un espai per, doncs, gaudir i jugar a l'aire lliure, i aquí no ho tenia, perquè estàvem en un piset molt petit. Però era, per mi, tot allò, estar amb els ulls com a taronges, perquè tot era nou, per mi era tot, era diferent, era molt gran tot, i per tant, doncs, estava més fascinat que una altra cosa, saps? No tenia enyorança d'infant, no?, de la meva procedència.
0: Uh-huh. Sovint expliques que de petit tu somiaves com ser Picasso.
1: Sí, més que somiar, jo de petit, no sé, de petit és allò que tens molts somnis, no?, de dir, vols ser torero, vols ser Tarzán, vols ser Joselito, o
0: tu
1: vols
0: no, tu
1: ser,
0: Picasso.
1: Saps? No, vaig passar per tot aquest procés.
0: Ah, sí?
1: Sí. I ja va arribar un moment que ja, doncs, aquesta edat, que ja vaig començar a dibuixar i a enganxar-m'hi amb el tema, doncs ja volia ser com Picasso. I no ho he deixat. No, ja t'ho explicaré, ja ho explicaré un altre dia, el per què he deixat de voler ser Picasso.
0: Per què? No, digueu, per què?
1: No, perquè he conegut la figura de Picasso i de la seva biografia i de més, i ara m'ha influït moltíssim, inclús la mirada que tinc sobre la seva obra, la seva personalitat. I al conèixer la seva personalitat, una persona que era... absolutament un malic, un gran malic amb un pinzell, doncs, esclar, a mi m'ha decepcionat moltíssim aquesta figura, i ja no vull ser Picasso, ara vull ser Paco Minuesa.
0: Això està molt bé. Escolta, què tenia aquell infant, el Paco petit, que intuïa que el seu camí seria... l'art.
1: Què tenia? Què podia tenir? Doncs mira, et diré una cosa. Principalment, jo trobava que a través del dibuix, que, no sé, certament em sortia mitjanament bé, doncs tenia el reconeixement dels pares, tenia l'atenció dels pares. Era la forma de trobar que la meva mare i el meu pare estessin una mica contents de les meves actituds, les meves funcions com a nen, i llavors vaig continuar amb això, apostant per això. És a dir, fer una funció en la qual t'estimin. Això és una cosa que jo vaig detectar de seguida.
0: Però tindries habilitats per fer aquella funció?
1: Sí, sí, sí, vaig desenvolupar aquestes habilitats, sobretot perquè vaig insistir, fent el dibuixant el Pato Donald i els tebeus aquells del Capitán Trueno i el Jabato. Copiava...
0: Eren lectures habituals teves.
1: Sí, sí, sí. Eh? Sí.
0: Escolta, la teva formació després continua a l'escola, la Llotja de Barcelona. Què et va portar aquells anys d'aprenentatge i no sé si recordes algun mestre en especial?
1: Mira, jo l'escola d'Arts i Oficis de Llotja de Barcelona, jo vaig cursar, en 2 anys, vaig cursar els 4 cursos. Intensivament, perquè jo estava ja treballant a l'escola d'art. O sigui, jo aquesta titulació la vaig treure ja sent una persona que estava funcionant, estava treballant, i ja em guanyava les garrofes. És a dir, necessitava precisament aquesta titulació per exercir la feina que feia de professor de l'escola d'art, perquè en principi vaig entrar sense cap titulació. Tenia el 1er de batxillerat, que era abans, i prou. Soc absolutament autodidacta i, per tant, bueno, vaig fer aquests cursos accelerats per treure'm un títol que es necessitava oficialment per poder donar aquestes classes que jo deia i tenir un contracte com Déu mana.
0: Has treballat en disciplines diverses, ho hem apuntat al principi, la pintura, la il·lustració, escenografia, cartellisme, escultura... Sí. Quina necessitat hi ha darrere d'aquesta inquietud d'explorar llenguatges que són diferents i alhora tenen una font comú?
1: Clar, perquè t'ho preguntes sempre. Quan estàs treballant dintre del món plàstic, sempre et fas preguntes, i aquestes preguntes et condueixen a la recerca. Però han estat molt puntuals sempre. La funció aquesta tridimensional que he fet a vegades ha estat quasi, anem a dir, no seria anecdòtica, però quasi, perquè jo m'he abocat absolutament a la pintura, a la bidimensionalitat. Quan he treballat, sobretot, amb escultura o això, ha sigut perquè m'ha portat per una idea concreta en aquell moment i he volgut investigar i fer allò. Però després he tornat a lo meu, que és la pintura i això, i la il·lustració, per cert, però sempre dintre del dibuix, i la pintura.
0: Vas fer treballs per al País?
1: Sí, vaig estar treballant, bueno, això, 15 anys, vaig estar treballant en la part, diguéssim, d'opinió del diari El País de la secció Catalunya, on participaven doncs, científics, polítics i de tota mena de persones insignes de... I vaig fer doncs, una important tasca en el sentit de que allò era una gimnàstica per mi, mental, per desenvolupar la capacitat creativa, saps? Vull dir que això ho agraeixo d'haver estat fent aquesta funció. Perquè després repercuteix sobre la teva obra.
0: Tot repercuteix. I escolta'm una cosa, explica'm o parla'm de la teva relació amb la manufactura IMAT.
1: Sí.
0: Amb la qual hi has estat relacionat 11 anys.
1: Sí. Sí, jo vaig entrar de petitet, Vull dir, tenia 13 anys i vaig entrar a treballar allà. Llavors, en aquells temps, els pares deien, bé, aquí cadascú s'ha de guanyar les garrofes. I, per tant, doncs, em van portar allà perquè el meu pare va cercar una feina que tingués alguna cosa a veure amb el dibuix i la pintura, perquè al nen doncs, li agrada el dibuix i la pintura, doncs que vagi amb alguna cosa. Allà vaig entrar d'aprenent a dibuixar catifes, no? I ja m'hi vaig quedar, efectivament, perquè doncs, després anava a la tarda, m'anava a estudiar al batxillerat, i així va ser que vaig entrar a l'IMAT, sí, sí.
0: Quin record guardes d'aquella etapa?
1: Home, un record fonamental per la meva educació, per la meva formació, com a, quasi com a ésser humà, inclús, perquè allà vaig aprendre el català, pràcticament. Tots els meus companys que hi havia allà, doncs, em van ensenyar el català, parlar-lo. I vaig descobrir, me'n recordo molt de la nova cançó, teníem tot el dia la ràdio engegada, i de la nova cançó, doncs, em vaig enamorar d'aquella música, d'aquella cultura. Estimo profundament aquest país per moltes coses, però una fonamental és perquè allà em van introduir, a Imat em van introduir dintre d'aquest país l'amor per aquest país i el rebuig cap a la dictadura, etc. Per tant, tinc un record fonamental. I després, a nivell artístic i creatiu, pues, home, la segona part, que és aquesta de que allà em vaig expressar i em vaig exprimir, es diu? Esprema la meva possibilitats o el meu talent, no?, per doncs, fer coses que eren necessàries, no?, per treballar.
0: Després hi ha una altra etapa que té a veure amb la docència. 3 dècades com a professor de l'Escola d'Art i Disseny de Sant Cugat. Què t'ha ensenyat més, Paco? Ensenyar a pintar o pintar?
1: Ostres, no, Carme, no sabria dir-ho. És a dir, és una cosa que es dona tant la mà... no sé... La funció pedagògica és una funció que és d'un diàleg amb l'alumne o amb la persona que tu tens la responsabilitat de guiar o de formar. I quan estàs sol amb la pintura és un diàleg amb tu mateix. I llavors el diàleg amb mi mateix, quan pinto, per exemple... M'influeix moltíssim el que ha passat amb el diàleg amb els alumnes i a l'inrevés, saps? Per tant, es donen tant la mà que es fusiona, això, no ho sabria dir-t'ho.
0: I parlant de les teves pintures, et podria preguntar per que defineixis el teu estil, però jo diria que hi ha un element comú en la teva obra, que són les persones, sobretot les persones anònimes. Hi ha persones en totes les teves pintures, sí. o gairebé totes, perquè no les he vist totes, però en la majoria surten persones. Sí. Què busquen? Què busques tu en aquestes persones? O què hi trobes? Què hi veus?
1: Bé, no sé. Mira, l'altre dia sentia fent una entrevista al Serrat, i li van dir què és el que t'hagués agradat més durant el temps que doncs, tu vas estar... actiu i de més que poder fer i que no vas poder fer. Escolta, seure a la Rambla, per exemple, i poder observar la gent passar, no?

0: No hi ha res més, perquè l'altre, doncs, sí, podem anar cercant i tal. Però, escolta, un gest, un caminar, un raig de sol que et toca aquí i tu, doncs, ho agraeixes i això ho pots reflectir, doncs és una cosa que a mi m'emociona i, no sé, i per tant, a mi m'agrada molt la gent, saps? Però la bona gent. La bona gent com tothom, clar que li agrada. Però que jo la vull reflectir amb colors i amb formes i amb manera de tractar això. Vull reflectir que hi ha esperança en el món, que cal...
1: Ets un optimista, doncs.
0: Sí, que cal apostar per la... perquè, hòstia, estar viu és una gran notícia i això, doncs, això ho vull pintar, saps, Carme? Jo vull pintar-ho, això, deixar-ho. Jo sé que me n'aniré d'aquí i el que vull deixar és un bon rotllo. És un bon aspecte, no allò de menjar-te el coco, vull dir, no.
1: I perquè quedi reflectit d'aquesta manera, el tema de la llum i el color també són molt importants en la teva obra.
0: Bàsic, sí.
1: La llum, jo he vist, per exemple, la pintura d'un passeig de Gràcia a la nit?
0: Sí.
1: Molt xula.
0: Sí, sí, sí. Sí. Hi han misteris, eh? Hi han misteris que passen, eh? En un moment determinat. Si jo he tingut un gran disgust un dia i estic al passeig de Gràcia i ja, segurament que ni ho veuré. Però estic tranquil i... veuré la bellesa que pot tenir el passeig de Gràcia il·luminat. Al vespre.
1: I tot això ho trobarem a les seves obres, eh? Tant la llum, el color, les persones. Has exposat individualment,
0: sí.
1: Has fet exposicions col·lectives, has exposat a Estats Units, a França, a Itàlia, a Alemanya,
0: sí.
1: A casa teva, aquí a Sant Cugat. Et sents profeta a la teva terra?
0: Sí, perquè tampoc és una cosa que jo hagi cercat de ser profeta. És a dir, quan no et sents profeta és perquè ho has cercat. Vull ser profeta. No. Jo m'he dedicat molt a les coses que m'he dedicat a Sant Cugat. He sigut profeta, però sense buscar-ho. I jo he estat, doncs, de professor a l'Escola d'Art i allà em trobava la mare de feliç. I les pintures i les exposicions que he fet a la Casa de Cultura o a altres llocs, doncs, he estat molt, molt ben rebut i molt feliç. I no és que jo sigui una persona, doncs, entenc jo, bueno, superconeguda o famosa, no sé què, com per dir, escolta, clar que em sento, doncs, profeta, perquè, guaita, qui sóc jo, no? No, em sento profeta a casa meva, perquè la meva dona i la meva filla, pues, jo són les fans més grans i tot m'ho valoren i tot això. Aquesta sí que em sento profeta aquí, no?
1: Ara que parlem de la família, tu has explicat que la mort dels teus pares va ser una de les experiències, sí, que més t'han marcat.
0: Sí.
1: Tu ets avi ara.
0: Sí.
1: I tot això barrejat amb el record, no?, de quan tu eres nen,
0: sí.
1: com ho portes en el dia a dia? T'agrada això de fer d'avi?
0: Pues sí, bueno, això mateix, fer d'avi. Vull dir que ja saps, no, Carme, que no tenim ni idea. Vull dir que fem les coses ni per vocació ni per professionalitat. És a dir, les fem perquè ens toquen fer-les. Ara jo, sent pare i avi, doncs entenc els meus pares, doncs, que ho fessin com ho feien, no? És a dir, ara ho entenc sobretot. Has de trobar-t'hi i enfangar-te per saber-ho. Doncs, no t'ho sabria dir, és pur sentiment, no? I aquest sentiment a vegades tampoc no ho pots transmetre, eh? Vull dir que no, costa molt posar en paraules d'això. Els meus pares vaig trobar a faltar, el meu pare sobretot va morir molt jove i em vaig trobar com saps allò dels astronautes que se'ls hi talla el cordó umbilical aquell de la nau
1: i queden flotant.
0: I queden allò flotant. Pues em vaig trobar flotant i amb la meva mare igual i això és el... per tant, sempre planteja de dir, ostres, almenys doncs deixa coses que estiguis el més vigent possible quan te'n vagis, estigui

0: És el més vigent possible durant molt el més temps possible, perquè no hi ha res més, saps?
1: El Paco, més enllà dels pinzells, també li agrada la música, l'esport, que ocupen un lloc important en la teva vida. Però hi ha una cosa que això o es té o no es té, que és l'humor, el sentit de l'humor.
0: Sí.
1: I tu no l'has perdut.
0: No, no, no. Jo crec que inclús amb defensa pròpia, t'ho diria, eh? No hi ha més remei que posar-li, perquè tal com està el pati, realment, si no tens sentit de l'humor, no sé, el que estàs fent és... Jo, en el fons, penso que una autodestrucció, encara que no sigui física, psíquicament cada dia estaries més de mala llet. Per tant, tira milles i posa-li un somriure, no?
1: Doncs escolta, molt agraïts per la visita i que continuïs pintant.
0: Sí.
1: Pinta molt.
0: Moltes gràcies i ho faré.
1: Gràcies. Adéu-siau.

0: Després de gairebé 6 dècades dedicades a la natació, la sabadellenca Lola Balbuena ha rebut el Premi Panatlón 2026, un reconeixement a tota una vida vinculada a aquest esport. És només la tercera dona que rep aquest guardó en la història del Panatlón Club Sabadell. L'Anna Clara ha pogut conversar amb ella.
1: Bona tarda, Carme. Doncs sí, i a més ho fa en un moment especialment dolç, perquè també s'ha proclamat campiona d'Espanya Màster 65 a Logroño, demostrant que la passió per competir no té edat. Bona tarda, Lola, com estàs?
2: Bona tarda a tothom. Bé, molt bé, molt contenta de que penseu en la gent gran que fem esport, i em fa molta il·lusió aquesta entrevista.
1: Primer de tot, moltíssimes enhorabones. Què vas sentir quan et van comunicar que eres la guanyadora del Premi Panatlón 2026?
2: Doncs una enorme sorpresa, moltíssima alegria i fins i tot incredulitat, saps què vull dir? Perquè el Panatlón està composat per persones que han viscut i estan molt per l'esport, m'entens? Que, bueno, m'entens, que els agrada a tots els esports. Uh-huh. Que és diferent quan amb la teva entitat et fan un reconeixement. Però a nivell de ciutat, el Panatlón Club té moltíssima solera. I que, bueno, que me ho donguessin a mi, realment va ser sorpresa i alegria i orgull, per descomptat.
1: Mm-hmm. Com bé has dit, és un premi que reconeix tota una trajectòria, no? Què significa aquest guardó?
2: Bueno, aquest guardó significa, doncs, això, el que ell mateix diu, que jo des dels 9 anys estic vinculada a la natació en totes les vessants, com l'Adrià va dir, amb tota l'auca, menys mare de nedadora. No he estat mare de nedadora, però sí he estat nedadora, monitora, entrenadora, directiva, i ara nedadora màster. I, clar, és allò que dius, que bé que algú hi pensi que portes tota una vida dedicada a l'esport. I realment potser vaig prendre consciència en aquell moment, perquè quan dius 60 anys, que és de 60 anys o 58, són molts anys. Clar. I sempre he estat vinculada a la natació. Mai he estat una... O sigui, jo no he nedat sempre, hi ha molts anys que vaig estar sense nedar, però ha estat el meu moment d'entremonitora, entrenadora i directiva.
1: Uh-huh. Sí, sí. De fet, ets només la tercera dona que rep aquest premi. Creus que això també diu alguna cosa sobre el paper que han tingut les dones en l'esport?
2: Bueno, hi ha moltes més dones que han fet esport aquí a Sabadell, no? Moltes. El que passa que ara es doni, que s'hi fixin, o sigui, perquè... A l'esport, ja ho sabem, és molt, molt masculí. Tots uh-huh. els esports són molt masculins, excepte aquells que només eren femenins i ara també són masculins, com la natació artística. Bueno, sí, la natació artística, ja ho estic dient bé. Doncs, clar, doncs està molt bé, perquè jo sóc molt pro, de que es destaqui el paper de la dona en tots els àmbits socials.
1: Uh-huh. I si mires enrere, quin és el primer record que et ve al cap de la teva relació amb la natació?
2: El primer record, òbviament, el Club Natació Sabadell, que nosaltres vam anar a parar al Club Natació Sabadell perquè aquell estiu no podíem anar de vacances i els meus pares ens van fer socis del Club Natació Sabadell i descobrir aquell món d'aigua que jo sabia nedar perquè havia après a la platja, uh-huh. com t'ensenyaven llavors als anys 60, i, bueno, i de seguida ens van agafar a mi germana i a mi com a nedadores.
1: O sigui, realment va ser com una casualitat, no? El fet de que poder anar d'estiu al lloc...
2: Correcte. Totalment casualitat. Aquell estiu el meu pare treballava al tèxtil i aquell estiu no es va poder anar, no vam poder anar a Blanes, que era on anàvem de vacances, i ens va apuntar al Club Natació Sabadell i vam començar tota una vida, mm-hmm. realment. No crec que haguéssim fet natació, si no s'hagués donat aquesta circumstància. Sí.
1: Bueno, com bé dius, és una casualitat, però que t'ha portat a gairebé 60 anys vinculada a aquest esport. Què és el que t'ha mantingut sempre enganxada a l'aigua?
2: Uf, és una passió. Per mi és una passió, m'agrada molt la natació. No nedar-la jo, sinó veure natació i saber tot el que passa amb el món de la natació. Jo sempre dic que jo sóc una friqui de la natació. Mm-hmm. Perquè, sí, no, m'agrada molt. O sigui, és allò, és pura passió. Pensa que jo, potser estic a la piscina i veig algú nedar al meu costat que no ho fa gaire bé i li dic, escolta, podries millorar això, podries corregir allò. Sí.
1: Bueno, de fet, perquè tu, a part de nedadora, també has estat entrenadora,
2: sí,
1: monitora,
2: exacte,
1: i també directiva.
2: Sí.
1: Amb quin d'aquests papers t'identifiques més?
2: Monitora entrenadora, va més amb el meu caràcter. Jo vaig estar monitora del Club Natació Sabadell i entrenadora del Club Natació Badia i del Club Natació Santa Perpètua, i després, finalment, entrenadora de màsters el Nagy de Sabadell. I aquesta època em va agradar moltíssim perquè els nedadors els porten els pares a aprendre a nedar i hi ha uns es queden perquè els agrada i uns altres perquè els pares volen. Però allà el Nagy era tot gent adulta que competia per primera vegada, gent que començava a competir amb 55, 60 anys i que realment, ostres, els agradava nedar. I realment, per mi va ser molt gratificant, pues, doncs, gent que no, pues, això, perquè que el metge els recomana, vés a nedar perquè tens l'esquena malament, sí, o el que sigui. I llavors, ostres, veure que volen competir sense haver competit mai i que s'atreveixen a fer proves inaudites com pot ser un 100 papallona, doncs dius, ostres, i a mi em va agradar molt. Com a professional va ser una època molt, molt, molt satisfactòria.
1: Clar, tu ara has dit, no?, que de fet els metges a vegades recomanen... Estic pensant justament en la meva àvia, no?, de que li recomanen anar a la piscina pel tema dels ossos i tot això.
2: Sí,
1: però clar,
2: sí,
1: una
2: sí.
1: cosa és anar com d'oci, però l'altra és, en el teu cas, que continues competint al màxim nivell.
2: Bueno, perquè aquí entra la part de que jo m'agrada nedar, però si no tinc un objectiu... Jo també vaig tornar a nedar per l'esquena, perquè em vaig fer una lumbalgia molt severa i em van dir a nedar. Dic, doncs mira, això ho sé fer, tornem a nedar. Que jo estava treballant, però jo no nedava. Quan vaig estar d'entrenadora, pràcticament, o sigui, anava a la piscina, treballava i marxava. O sigui, no nedava.
1: No te ficaves dins l'aigua.
2: No, i al mar, allò, pues, sense mullar el cap, com aquell que diu, sense les espatlles i tal. Però quan vaig fer la lumbalgia aquesta, llavors em van dir a nedar i vaig dir, bueno, doncs no tinc més remei que tornar a nedar. I em va anar molt bé perquè de pas vaig deixar de fumar, perquè era una fumadora empedernida i vaig deixar de fumar. I això del nedar jo ho faig perquè... Què fem ara actualment amb la meva família, amb el meu marit? Hi ha el campionat, ara, al mes d'agost, el campionat d'Europa a Samorín. Doncs anirem a Samorín, perquè farem turisme, perquè no hem estat mai a Eslovàquia...
1: Clar, aprofitareu.
2: Exacte, és el que fem cada any. Bueno, cada any, no, perquè no sempre quan es repeteixen els llocs ja dius, ja he estat aquí tantes vegades, ja no hi vaig, no? Però l'any passat mateix, Singapur, doncs jo de turisme a Singapur no hagués anat mai.
1: Clar.
2: Però, sí, però ja que posen un campionat, dius, ah, doncs vinga, vamos,
1: aprofitem,
2: vamos a Singapur.
1: Clar que sí.
2: Exacte, sí. I bueno, i ho fem. I vaig a competir per això, perquè si no tinc competició, em costa més, però si ets d'anar a una competició, ja ets d'anar, perquè clar, vulguis o no, sempre vol fer-ho bé.
1: Clar, no, i hi ha una preparació prèvia, també, entenc.
2: Exacte, no és el més important. Per mi el més important és la part social, perquè estàs amb la gent i perquè ja dic, hi ha moltíssima, moltíssima, moltíssima gent que no havien competit de joves i que n'eren de meravella, perquè jo hi ha casos de Sabadell que quan jo els havia tingut el Nagy, que els havia dit, hosti, si haguessis passat pel club natació Sabadell als anys 60, mare meva, perquè tenen, doncs, bueno, que això, que no han competit i que de joves i que ara ho faran entusiasmadíssim.
1: I ja, com que tu també has viscut molts, molts anys dins d'aquest món, com diries que ha canviat el món de la natació des que tu vas començar fins avui?
2: Ostres, para muy bien.
1: Para molt bé.
2: Para muy bien, sí, para muy bien, clar. Perquè les instal·lacions que tenim ara, que hi ha a tot arreu, no té res a veure amb els anys 70, perquè els anys 70, Sabadell, clar, estàs parlant amb una persona que ha nedat al Club Natació Sabadell, que sempre han estat de les millors instal·lacions d'Espanya, si no d'Europa. Perquè, clar, sempre aquí hi ha hagut molta cultura de l'aigua, superada només a països com a Hongria, que també tenen molta cultura de l'aigua, llavors tenen instal·lacions molt bones. Però no té res a veure. Ara tot Espanya té piscines cobertes, tot Espanya té piscines de 50 metres, o sigui, no. I, a més, que hi ha molta igualtat, perquè abans la selecció... una dona havies de fer-ho molt bé.
1: Sí, destacar molt.
2: Sí, destacar molt perquè algú et digués, vale, vine, va dir, la prova està que no van començar a ser massives les Olimpiades de dones fins a Barcelona 92, en natació, vale? Perquè a Los Angeles no van a cap, a Moscou van anar quatre, a Múnich van anar dues, o sigui, que no. I ara no, ara, per sort, ja no és una cosa subjectiva, et posen unes mínimes. Això estic parlant de natació absoluta. Posen unes mínimes i la gent, doncs, sí, el que les fa i el que no les fa, independentment que sigui dona o home.
1: I parlant de premis, també recentment t'has proclamat campiona d'Espanya a Màster 65. Com va anar aquest campionat de Logroño?
2: Oi, genial. Perquè quan fan els campionats en llocs atractius, com pot ser la ciutat de Logroño, encara que les instal·lacions eren molt lúdiques i no era una piscina d'aquelles bones, però molt bé, va batre rècord de participació, més de 1.500 nedadors de tot Espanya, són molts, eh? 1.500 nedadors de tot Espanya, 4 dies de competició a tope amb un sol horrible, però ens ho hem passat molt bé, molt bé. Bé, així tinc la veu, perquè de riure, i clar...
1: A veure, això és bona senyal.
2: Sí, no, perquè el que fas és això, et veus amb gent que fa mig any, que, bueno, perquè fan dos campionats d'Espanya a l'any, un a l'hivern i un altre a l'estiu, i clar, et veus amb gent, doncs, que bueno, que tens... Com a mínim saps que els 1.500 que estan allà, a tots els que agrada la natació. Bueno, que és allò que
1: clar.
2: És, bueno...
1: Un objectiu en comú, tots els allà.
2: Exacte. I ens ho hem passat de conya, ens ho hem passat molt bé.
1: I ja per últim, Lola, et vull preguntar, perquè hi ha potser molta gent que associa la categoria màster, potser, amb un esport més tranquil, no? Què els diria a tots aquells que no coneixen aquest món?
2: Bueno, que primer de tot, que la natació és salut. La natació és salut, ara ja s'ha demostrat, abans es deia, però ara s'ha demostrat. No hi ha ni un traumatòleg, ni un metge... que no et recomani, que no, si tu estàs lesionat, et diuen que anedis, si tens problemes d'obesitat, et diuen que anedis, si tens problemes cardíacs, et diuen que anedis, o sigui, no, o sigui, la natació ja no... O sigui, nedar, l'únic que, bueno, per les dones hi ha algunes que el tema mullar el cabell...
1: Sí, costa més, cosa, no?, els hi tiren
2: costa
1: enrere.
2: Costa més, però, bueno, hi ha molta tecnologia, hi ha molta maquinària, molta tecnologia, i nedar realment és salut, per mi i per tothom, eh? No sé, que siguis un kamikaze i diguis que vols entrenar 14.000 metres diaris. Llavors et diré, no ho facis. Però si tu fas una natació de 2-3 dies a la setmana, 40-50 minuts o una hora, és salut.
1: És el que tu recomanes, no, de fet?
2: Sí, 2-3 cops a la setmana, i si pot ser una hora, doncs millor que 50 minuts. Sí.
1: Molt bé, doncs ens quedem... Digues.
2: No, que és molt bo per tot, fins i tot per tu, que no sé quina edat tens.
1: Doncs bé, jo tinc 27.
2: Bueno, encara t'ho pots pensar. Però mira, a les dones també, o sigui, abans, ara, després de la maternitat, també recomanen que anedis perquè tot torni a puesto. O sigui, és
1: sembla mentida que és un esport molt complet.
2: Molt. I a més no és agressiu, no és gens agressiu, i no, és molt difícil, et pots lesionar si et caus caminant per la piscina.
1: Yeah.
2: Però nedant és pràcticament impossible.
1: Però també crec que s'ha de saber nedar.
2: Sí, això és principalment la tècnica.
1: És important.
2: Que t'ensenyin a nedar. Jo, per això és el que et deia, que jo a vegades algú que veig nedant i que, escolta'm, o els hi corregeixo o els hi dic, vés a fer un curset de perfeccionament que li trauràs molt més profit, això. Sí, clar, s'ha de saber.
1: Clar, perquè si no fas dos piscines i ja t'ofegues.
2: I estàs ofegat, ja estàs mort, sí.
1: Exacte. Molt bé, doncs ens quedem amb això últim que ens has dit. Moltíssimes gràcies, Lola Balbuena, per passar-te per aquí pel Connectats.
2: A vosaltres. Vinga, moltes gràcies. Adéu.

Hola, sóc la Valeria del Prat i us vinc a recomanar el disc Galàxies del Manu Guix, un disc que va sortir fa ben poquet, de fet, i que parla de l'amor profà des de totes les seves vessants. Des de l'amor més profund, l'amor des del punt de vista de l'amistat, l'amor des d'un punt de vista més salvatge i sensual, o fins i tot des d'un punt de vista de la pèrdua d'un ésser estimat. I tot això amb un fil conductor que són l'espai, les galàxies, amb títols com Més enllà dels estels, Galàxies, Satèl·lit orbitant, Astres, com podeu veure, tot amb temàtica del espai. És un disc que a més barreja molts estils musicals diferents, com poden ser el funky o el pop més melòdic, o fins i tot alguna cançó més intimista, i tot això amb el segell i la màgia del Manu Guix darrere del piano i la composició. I espero que us agradi tant com em va agradar a mi el disc.

0: Ràdio Sant Cugat.
1: Sant Cugat lidera el rànquing de municipis catalans pel que fa a la
2: Ràdio Sabadell.
3: Bona tarda des de Sabadell, Carme, on us podem explicar que la ciutat guanyarà...
0: Ràdio Municipal de Terrassa.
4: Bona tarda, l'Anna de Sant, deixis de Terrassa.
0: El Prat Ràdio.
5: Bona tarda, el Prat ja ho té tot a punt per commemorar demà per quart any consecutiu.
0: Ràdio Ciutat de Badalona.
6: Bona tarda, Badalona compta amb 10 noves pintes dels sobreixidors per
0: Ràdio Castellà.
7: Bona tarda, l'Ajuntament de Castellà.

0: La cantautora barcelonina Bianca Estec actuarà aquest divendres al FEM Festival de Castellar del Vallès. Ella viu a Brussel·les. Combina la música amb l'arquitectura i ens ho explica tot plegat la Marina Antúnez, que es troba a Ràdio Castellà. Bona tarda.
1: El FEM Festival de Castellar del Vallès continua, ho fa aquest divendres, el dia 10, a partir de 9:45 del vespre, als jardins de l'Escola de Música Torrevelada, aquells jardins preciosos que de ben segur gaudirem moltíssim, doncs, justament aquest divendres, perquè torna un dels concerts esperats, en aquest cas amb la protagonista Bianca Estec, que ens visita aquí a Castellar del Vallès, ens fa molta il·lusió, i a més, ara la tenim al telèfon, per tant encara ens fa més il·lusió. Bona tarda, Bianca.
2: Bona tarda.
1: Benvinguda.
2: Gràcies per convidar-me.
1: Doncs de res, a tu per doncs acceptar la invitació. A veure, per conèixer-te una miqueta més aquelles persones que encara no t'hagin pogut sentir en directe. Vas néixer a Barcelona, vius a Brussel·les, tens arrels familiars ben diverses. Com ha influït tot això en aquesta, o sigui, aquesta barreja cultural en la teva manera de fer música?
2: Crec que molt, perquè bàsicament sí, vaig néixer a Barcelona i vaig créixer aquí a Barcelona, però la meva llengua materna és anglès i a casa sempre s'ha parlat anglès. I sempre he vist el món d'alguna manera, si li podem dir món, bastant, de manera bastant líquida, en el sentit que no m'he sentit mai arraigada a un lloc concret. I crec que amb la música passava una mica el mateix, i a casa escoltàvem de tot, i jo vaig estudiar música clàssica, piano i clarinet, i d'alguna manera la música ha pres el camí, un camí com molt, molt orgànic, no ha estat mai lligat a una mena d'objectiu, o simplement escrivia jo en anglès des de petita i així va seguir sent i continua sent avui en dia.
1: Com deies, vas començar amb una formació clàssica de piano i clarinet, però potser en algun moment vas sentir que volies explicar tu mateixa les pròpies històries a través de les cançons?
2: Mm-hmm. Sí, crec que va arribar un moment on també m'agradava molt viatjar i el piano és un instrument que no podia portar amb mi. Uh-huh. I em vaig comprar una guitarra i jo en aquell moment escoltava també molt folk vaig començar a llegir poesia i escriure, simplement ja no ni tan sols cançons, simplement escriure en una llibreta, i va ser llavors que amb la guitarra vaig començar a escriure més històries i va sorgir així. Uh-huh.
1: Expliques també en alguna ocasió que comences a compondre durant la teva etapa a Oslo. Què va tenir aquell moment perquè t'animessis a, doncs això, a compondre?
2: Aquell moment va tenir que jo també sóc arquitecta i estava a Noruega estudiant arquitectura, però havia de tornar a acabar els meus estudis aquí, a graduar-me aquí a l'ETSAP, i recordo estar molt trista perquè jo volia quedar-me i estava molt bé i molt feliç. I en aquell moment vaig pensar, encara tenia un any per endavant, abans de tornar, i vaig pensar què puc fer aquí que podria fer qualsevol lloc i que potser em fa estar millor. I vaig començar a posar en forma de cançó tots els escrits que tenia i va ser com una necessitat. I va ser una decisió que vaig prendre. Vaig posar-me un número. Vaig escriure un primer EP i així quan torni a Barcelona també tinc una cosa a fer i és gravar aquestes cançons.
1: Anem a atacar aquestes dues disciplines, compagines, com has dit, la música amb l'arquitectura. No sé si hi ha alguna connexió entre totes dues.
2: Ara mateix hi ha una connexió molt directa perquè em dedico a dissenyar estudis de mescla, mastering i estudis de gravació. Per tant, he trobat...
1: Carai, molt bé!
2: El que pensava que no trobaria mai, perquè jo crec que tota la vida va ser una mica una batalla per simplement d'organització, no? De poder gestionar-ho tot perquè volia fer-ho tot i de vegades tot no es pot fer. I ara he trobat el millor dels dos mons fent això allà a Bèlgica.
1: Els teus arranjaments, d'altra banda, transmeten una sensació com molt cuidada. No sé si creus que aquesta manera també de construir les cançons té alguna cosa d'arquitectura també, d'arquitectònica?
2: Pot ser. Sí que és veritat que sobretot aquest primer disc, i és el que estarem tocant al concert de divendres, sí que hi ha una certa preocupació pel so i pels elements i per la distribució de tots els elements dins l'espai. I és un disc molt produït en aquest sentit, tot i que està ple d'instruments, diguéssim, acústics. Sí que és un disc molt produït i molt, molt cuidat i molt treballat. I pot ser que hi hagi una part de voler treballar amb la música gairebé com si fos una manualitat, sobretot en aquest primer disc, que no vol dir que segueixi així. Jo crec que ara, per exemple, estic escrivint noves cançons i treballant un segon disc, i crec que el procés serà més intuïtiu i més, si es pot dir així, més, en anglès la paraula és raw, no em surt en català, més cru. Uh-huh. Però sí que és veritat, amb aquest primer disc, potser.
1: El teu primer àlbum, The Joy of Coincidence, ja parla, de fet, el títol de les coincidències. Quines coincidències han estat decisives en el teu camí musical?
2: Crec que el títol no es refereix a cap coincidència concreta, però sí que és més... The Joy of Coincidences es refereix més a mi hi ha una cosa amb les coincidències m'aporten, per alguna raó, molta lleugeresa, en el sentit que sóc una persona que pensa de vegades massa, mm-hmm. si això existeix.
1: Clar, exacte, sempre es pot dir molt, però massa? Quan és massa?
2: Crec que entro una mica... puc entrar una mica en un espiral, no?, de vegades, mm-hmm. I quan veig pel carrer i estic en aquest espiral i em trobo una coincidència, diguéssim que fa que surti una mica d'aquests pensaments. I això m'aporta molta felicitat i és una cosa que algú podria dir que és molt banal, però crec que simplement de vegades necessitem petites coses que són senzilles, no?, i que ens fan... estar més contents, i és el meu cas, amb les coincidències em fan gràcia, simplement.
1: I en aquest disc també tries instruments com l'arpa, el clarinet, que de fet ja l'havies estudiat doncs en principi, el fiscorn, una electrònica també. Per què fas tota aquesta tria?
2: Aquesta tria en aquest primer disc va ser per pura diversió, és a dir, em venia molt de gust agrupar a diferents músics en un mateix estudi, i en aquest cas juntament amb el Nil Ciuró, que és català i amic meu, vam treballar aquest disc junts com a productors i va ser una intenció volguda de anem a utilitzar molts sons que ens agraden, i en aquest cas doncs, sons molt, molt onírics com l'arpa, per crear un món una mica màgic, i sempre amb l'objectiu de que soni el contrari, no? De que soni com que no està passant tanta cosa realment. I crec que això sí que ho vam aconseguir, treballar amb molts sons, però mai tens la sensació de que està passant masses coses, sinó més aviat al contrari, hi ha pas molt minimalistes en el disc, i això estic contenta que ho poguéssim fer.
1: I sempre així molt delicada i molt, molt sensible, no? No sé si això és perquè escriure cançons t'ajuda a canalitzar també i a endreçar les teves emocions.
2: Sí, això segur. No sé què faria si no pogués escriure. De fet, em va passar fa uns mesos que vaig estar potser un parell de mesos sense escriure res i em vaig adonar que estava completament estressada i no sabia el per què i no en tenia... I una mica em va posar en un estudi amb un piano i em va dir, tanca't aquí dins, i després surt i en parlem. Uh-huh. I em va anar molt bé, no? Hi ha gent que té... cadascú troba la seva manera i la meva manera és escriure, i realment aquesta és la paraula, em calma molt. Uh-huh.
1: Has guanyat el concurs belga Soundtrack i també Impala t'ha inclòs entre les 100 artistes europees a seguir. No sé si això per tu és una pressió o una motivació.
2: És una motivació, sobretot en la part internacional, perquè com t'he dit al principi, no sé molt bé d'on vinc, i crec que la part de creuar fronteres amb la música és la part que em fa més feliç, i no hi ha res que m'agradi més que poder viatjar per poder compartir el que escric al meu llit, sola, a casa, on sigui.
1: Com has dit, estàs a Brussel·les. Tens la sensació que hi ha més oportunitats aquí que no des de Barcelona per un artista independent?
2: Et diria, cantant en anglès i sent una persona que se sent una mica, en aquest sentit podríem dir europea, crec que sí. Crec que he trobat un públic més obert, o potser s'esperava sempre a Barcelona. Crec que també hi ha una qüestió geogràfica, que a l'estar en una península, no?, a la que vols fer una gira europea, doncs és una mica més complicat. Brussel·les està en un centre molt estratègic, on agafes un tren i en una hora estàs a París, en 2 hores estàs a Londres i en 1 hora estàs a Amsterdam. I crec que això, quan ets músic i sobretot quan estàs començant, jo crec que quan ets músic doncs, més conegut i ja portes més anys fent el que fas, ja pots potser viure una mica on sigui, però sobretot quan ets emergent crec que és important estar en un punt geogràficament estratègic per poder moure't més fàcilment. I en aquest cas sí que ho he vist.
1: En tot cas, ara tornes a tocar a prop de casa, vens a Catalunya, té un significat especial per tu poder doncs, oferir aquest concert, com hem dit, a Castellà del Vallès aquest divendres?
2: Moltíssim, és molt especial. Crec que és el més especial per mi és tornar a Catalunya per poder tocar. És una sensació molt especial, no sé molt bé com explicar-la. Però sempre que agafo el vol o el cotxe i vinc, i estic molt contenta, realment.
1: I no només sí. Ho fas a Catalunya, sinó que també ho fas amb el FEM Festival, com hem dit al principi, aquest festival doncs, que intenta posar en valor o fer més visibles doncs, tot aquest talent femení que tenim al nostre país. Com ho veus, això?
2: Ho veig molt important i molt agraïda del que esteu fent. Aquesta vegada vinc amb una artista, una noia que es diu Marjolaine, que ve de Brussel·les també, i fem un format molt especial perquè és un format amb piano de cua i arpa i és una mica una manera de veure el disc, és diguéssim la manera més minimalista d'escoltar la meva música i crec que és en aquests moments on veus l'essència i veus l'esquelet de les cançons i veus que no depens que per molts instruments que gravis en un estudi, si pots pujar en un escenari i amb una guitarra i una arpa o amb un piano i una arpa interpretar aquelles cançons hi ha alguna essència allà que no es perd.
1: Bianca, doncs moltíssimes ganes de sentir-te aquest divendres, el dia 10, no us ho perdeu, és un concert a més gratuït, val molt la pena, als jardins de l'Escola de Música de Torrevelada, uns jardins preciosos, amb moltes ganes doncs, de poder escoltar la veu i els instruments amb la Bianca Estec i també amb la Marjolaine, doncs, que t'acompanya. Bianca, ja falta ben poquet, ens veiem aviat, no?
2: Sí, ens veiem divendres i moltes gràcies, amb molta il·lusió.
1: Doncs una abraçada forta i fins ben aviat.
2: Igualment, fins aviat.

I això és tot el que us havíem d'explicar en aquesta edició de dimecres del Connectats. Baixem la persiana, esperem que refresqui i demà, quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda, aquí ens hi trobareu. Gràcies a tots, acabeu de passar una molt bona tarda.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. L'expressió de moda 6-7 es podrà trobar a partir d'avui en format de joc de taula. Es tracta de la nova creació d'Eugeni Castanyo i Aida Márquez, que pel títol de joc buscaven alguna cosa que cridés l'atenció, que fos atractiu per tothom. Van pensar que era una bona jugada apostar per aquesta moda coneguda a nivell mundial. Segons explica Castanyo, es tracta d'un joc familiar de 2 a 6 jugadors a partir de 8 anys, pensat perquè tant petits com grans s'ho puguin passar bé. El joc el van crear el passat mes de març, es va presentar al Protos i Tipos, una trobada d'autors i autores d'Espanya, i ara mateix el van signar amb l'editorial Combo Games. Una de les notícies d'abast d'aquest cap de setmana i que encara continua portant cua és el tancament de la pastisseria Saba, tancada indefinidament. El comerç amb dues botigues està obert des de 1951. Els dos establiments de pastisseria Saba-Sant Cugat estan tancats, com dèiem, i així ho indica un cartell a la porta de la botiga del carrer Santiago Rossinyol. Sense oferir més informació, una situació excepcional en un comerç que opera des de 1951 a la ciutat i que ofereix postres, pastissos i rebosteria de tot tipus. D'altra banda, la teca Saba sí que està oberta amb normalitat, tal i com ha comprovat Cugat Mèdia. La Festa Major de Mirassol ha viscut 3 dies de màxima intensitat d'activitats i que han fet que petits i grans compartissin estones d'esport, cultura, música i esbarjo. El pregó reivindicatiu de la companyia Xoc Teatre va donar el tret de sortida aquest divendres a la Festa Grossa al barri. El teatre, la bicicletada, la rosada, torners de futbol de veteranes o de petanca han estat algunes de les cites consolidades, com la Festa de l'Aigua o la Cantada d'Havaneres, que segueixen amb una gran resposta de la ciutadania. El colonialisme sovint es presenta com un sistema del passat, però les seves lògiques continuen vigents. És l'alerta que ha fet aquest diumenge Sani Ladan, graduat en Relacions Internacionals, diplomat en Ciberintel·ligència i màster en Lideratge, Diplomàcia i Intel·ligència. Ho ha dit en una ponència durant el 41è curs d'estiu de la Unipau, que enguany va sota el lema «El nou paradigma bel·licista, poder, discurs i seguretat en transformació». I fins aquí la informació. Recordin que es poden seguir als diferents butlletins horaris i també a les nostres xarxes socials, a Instagram, a Facebook i a Twitter. La informació continua aquí, al 91.5 de la FM.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
2: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Pide por esa boquita. Viajar, disfrutar de un verano mejor. Vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
4: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
5: Club Helsinki Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
6: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
5: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
6: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
5: Club Helsinki Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
6: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
7: Braseria La Bolera.
8: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
7: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
8: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
7: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
8: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
7: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
0: Noranta-u punt cinc FM. Ràdio Sant Cugat.
9: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Un cop més, comencem la secció de ciència que fem al Faves Comptades juntament amb el sincrotró Alba. Aquesta vegada no parlem de biomedicina, ni de bateries, ni de materials, sinó de telescopis espacials i de l'univers. Com és costum, ens acompanya la Laia Torres Aribau del Departament de Comunicació de l'Alba. Laia, com és això d'astronomies? I recordo que les primeres seccions, quan ens parlaves que era el sincrotró, ens deies que no teníeu res a veure, no?, amb l'estudi de l'origen de l'univers ni els forats negres.
1: Exacte, Carme.
0: Avui... Què ha canviat? A veure.
1: Canvi de guió. No, a veure, sempre us diem això perquè molta gent, quan parlem d'accelerador, se'ls hi en va al cap, com és normal, el que hi ha a Ginebra, no al CERN, que allà sí que estudien l'origen de l'univers i física de partícules, i ens distingim d'això en el sentit que sempre us diem que a l'Alba fem a través de l'accelerador, no?, produïm uns raigs X que en diem llum de sincrotró, que són molt potents per estudiar mostres de molts tipus, com deies tu, de, relacionades amb salut, amb materials, amb bateries, etc. Però avui sí que us venim a portar una d'aquestes línies de llum, un laboratori que nosaltres els diem així, línies de llum, que és bastant singular perquè aquí sí que hi té a veure temes de l'espai i que es diu Minerva. Però per no allargar-me massa, val més que ens ho expliquin directament. Avui ens acompanyen, no?, dos de les persones.
0: Clar,
1: que
0: avui,
1: que
0: no ven avui no vens sola.
1: Jo, a partir d'ara, ja no hi ha de dir gran cosa més.
0: Avui ens acompanya el Dominic Ainís. Molt bon dia, Dominic.
2: Bon dia.
0: I el Joan Torres Estruc, que és també científic, com el Dominic, científics del Minerva. Bon dia, Joan.
2: Bon dia, Carme.
0: Dominic, comencem per tu. Sí. I comencem pel principi. Explica'ns exactament què és Minerva i en què es diferencia de la resta de línies del sincrotró Alba.
2: Sí, pues Minerva es un poco, como lo ha dicho Laia, Minerva es un poco distinta de las otras líneas que tenemos en Alba, porque no medimos muestras, no intentamos explorar muestras desconocidas o entender un procedimiento físico o químico inexplorado. Hacemos una cosa distinta que se llama metrología óptica. Es decir, que nosotros tenemos un cliente que en este caso es la Agencia Espacial Europea y nos dedicamos y nos esforzamos a medir ópticas que ellos fabrican, y esa óptica luego estará instalada en un telescopio que irá en el espacio. Y pues nos dedicamos a esto. En este marco, entonces no estamos una línea clásica, sino más una línea industrial que de investigación propia.
0: Uh-huh. I, Joan, com pot ajudar una línia de sincrotró com Minerva per estudiar aquests miralls de telescopi?
3: Doncs els miralls del telescopi funcionaran per raigs X, a diferència dels telescopis del Hubble o el James Webb, que són del visible, de l'infraroig. El sincrotró, generem aquesta llum raigs X. La línia està preparada per simular ben bé el camí que seguiria la llum per estudiar els mòduls que fan aquesta òptica del telescopi. Uh-huh. I treballem en condicions d'alt buit i, bàsicament, la caracterització d'aquestes òptiques la fem d'una manera molt amb elements que permeten obtenir una precisió molt alta i gran estabilitat.
0: Que és el que necessiten després aquests telescopis, no?, tota aquesta precisió. Per tant, Dominic, entenc que poseu aquests materials davant dels raigs X del sincrotró i en feu proves de simulació, i per provar-los abans que es munti el telescopi, per veure doncs, com acaba de funcionar. I què tenen d'especial aquests miralls?
2: Pues mira, primer tengo que describir un poco el telescopio como es, que de la ESA, que tiene un nombre que se llama Atena, como la diosa griega. Y pues es como los telescopios que se encuentran en las ópticas cuando se compran, que es un tubo, pero es un poco más grande que un telescopio normal. Tiene un tamaño de un autobús, como las que tenemos aquí en San Cugat.
1: Un poco más grande. Un
0: ensenyo telescopio.
1: No, sí, no es de los que tienes en el balcón.
2: No, es mucho más grande. Sí. Y pues tiene como los telescopios normales, tiene una lente de entrada que colecta la luz que viene de las estrellas, que los colecta. La única cosa que cambia es que esta lente no es hecha de una sola pieza como el cristal de tus gafas. Uh-huh. Está hecho de piececitas que nosotros llamamos espejos o módulos, y hay 600 de estas piezas que constituyen la lente global del telescopio. La cosa nueva de este proyecto, que es Athena, es que estas piecitas, estos módulos, están fabricados con una tecnología avanzada que nunca se ha hecho antes en el mundo de los telescopios especiales, y están hechos con capas de silicio, de galletas de silicio, un empeñamiento de silicio. Eso procure unas características especiales, es que es muy ligero, que es muy bueno para cuando se manda en el espacio, porque cada kilo pues cuesta más. Uh-huh. Es fácil de fabricar, porque ya se puede aprovechar un tejido industrial de la microelectrónica, porque usan exactamente el mismo material, y es muy robusto, muy duro. Entonces, muchas cosas son ventajas para este telescopio. Y claramente, nosotros, estos módulos, estas piececitas, que pueden caber en el palmo de una mano, se puede poner en Minerva, las estudiamos, miramos que no tienen defectos, que no están miopes o tienen defectos ópticos, antes de instalarlo en el telescopio final. Porque luego, una vez que está en el espacio, que está a millones de kilómetros de la Tierra, es muy difícil hacer el mantenimiento, como lo entendéis. Claro. Que, entonces uh-huh. hay que asegurarse que estén bien hechos y bien colocados. Y Minerva se encargará a comprobar que la óptica está bien hecha.
0: O sigui que ja ha de sortir perfecta.
1: Uh-huh. De tots els espejos,
2: Sí, de tots, uh-huh. 600, digamos, que habrá que hacer, sí.
0: ¿Quants?
2: 600, sí, hay muchos.
0: Mm. Vinga, seguim endavant. Aquests miralls serviran per desenvolupar la missió Athena. Aquí és on entra l'Agència Espacial Europea. Joan, què és Athena i què farà l'espai quan entri en funcionament? Perquè ja tenim el telescopi, no? Uh-huh. Vinga.
3: Sí, Athena, com bé he dit el Dominic, es posarà a l'espai per evitar l'atmosfera terrestre que absorbeix els rajos X. Uh-huh. Serà un telescopi de rajos X més gran construït mai, amb aquest tipus d'òptica que no s'havia provat mai, en un telescopi, i servirà per estudiar els objectes que, molt energètics que emeten aquest tipus de radiació, rajos X. El lema de la missió és l'estudi de l'univers calent i energètic. Aquests rajos X emesos per la superfície de regions de matèria a molt alta temperatura, com desenes de milions de graus, per posar en context, el Sol, el nucli del Sol estaria a uns 15 milions de graus, però tota aquesta radiació queda absorbida en les capes internes i llavors només ens arriba aquí el definit per la temperatura exterior de la capa més exterior del Sol a 5.000 graus. Però en el cas de la radiació raig X ens permetrà estudiar aquest tipus de regions que comentava, i també l'evolució i formació de forats negres supermassius, per exemple.
0: Expliquem, Dominic, com va sorgir Minerva i quina ha estat la col·laboració amb l'Agència Espacial Europea?
2: Sí, pues es una historia larga, pero no sencilla, digamos, porque se inició hace... La idea de Athena se originó en los años 2000, pero la introducción de la radiación X de sincrotrones, como somos nosotros, empezó en 2015, cuando ya se realizó los primeros módulos que expliqué antes, que ya estaban fabricados. Para poner en el contexto, Minerva no es única en el mundo. Tiene una hermana mayor que está en Alemania, un sincrotrón en Alemania, que es BESI. Y la ESA simplemente ya cuando vio que funcionaba bastante bien, que se podía medir con los rayos X de sincrotrones, decidieron hacer más líneas. Se propusieron a ALBA, como todavía tenía metros cuadrados libres en su sincrotrón, porque somos una infraestructura joven en el sentido, pues decidimos fabricar Minerva en el 2020. Para explicar un poco también, es un telescopio muy complicado, hay muchas cosas, hay no solo la óptica, hay la comunicación con la Tierra, hay las baterías, cómo llega la energía, hay la mecánica, porque hay cosas que se mueven dentro. Entonces nosotros solo nos quejamos de una pequeña parte, que es la parte que es la óptica, la lente que hablé antes. Uh-huh. Eso involucra a mucha gente, muchas universidades, muchas empresas, infraestructura como la nuestra. Incluso ahora mismo la ESA está construyendo más infraestructuras como esta. Todo está coordinado por la ESA desde desde Holanda, nuestra la sede principal, y pues involucra principalmente gente de Europa, Alemania, Italia, Holanda, España, Francia y muchos sitios. El calendario también está corriendo...
0: És el que anava a preguntar, dic, en quin moment esteu de tot el procés?
2: Sí, es una cosa que ha ido cambiando por el hecho que hay muchos acontecimientos recién geopolíticos, así que se retrasó un poco, pero ahora tenemos, digamos, una fecha bastante estable que está en torno a 2038, entonces de hoy en 12 años. Y por un tiempo de funcionamiento de 5 años, pero siempre esas cosas se alargan en el tiempo.
0: M'imagino que un cop acabeu la vostra feina, un cop ja teniu a punt el telescopi, s'haurà de tastar, s'ha d'aprovar d'alguna manera. Com es, això es fa prèviament, abans que es posi en funcionament, per saber si hi ha alguna deficiència, algun problema?
3: Sí, sí, de fet és la missió de la nostra línia, de Minerva, fer aquest test previ de tots els mòduls per veure que funcionen correctament com han de funcionar.
2: Y si no funcionan, se tiran y se...
0: Joan, ¿per què la vau batejar amb el nom de Minerva?
3: Bueno, Minerva és l'equivalent romà del que seria la grega Atena, i llavors fa aquesta connexió entre la missió i la línia de llum.
0: Així completeu la...
1: Exacte, tot ben bonic, ben rodó. Sí.
0: Per cert, per acabar... no sé si preguntar-te a tu, Laia, què significa per al sincrotró, no?, participar en una iniciativa a aquest nivell. També li preguntarem amb ells.
1: Ara estava pensant la resposta, però potser és més a nivell personal. O sigui, evidentment, pel sincrotró a nivell institucional forma una col·laboració amb, que deia el Dominic, entre les universitats, empreses i la pròpia ESA, no?, institucions de tecnologia i ciència puntera d'Europa. Però jo pensava més en mi, és a dir, en el sentit de... I també com a treballadors, jo crec que és una investigació, no?, que desperta bastant entusiasme. Però és molt personal, el que t'estic responent. Per això també ho volíem compartir avui amb els oients, perquè fem molts tipus de recerca. Sempre diem que mirem mostres molt petites, i aquesta vegada Minerva fa al revés, no?, mira cap enfora i també toquem coses de l'univers. I a mi això crec que a molts ens agrada, i per això et responc més com a Laia, crec, no?
0: I per al Dominic i per al Joan?
2: Ui, crec que la resposta de Laia era perfecta.
0: Bé.
2: Sí, sí, no, incluso a pesar de que es una cosa, que sea una cosa que vaya en el espacio, hace soñar a la gente de ver el espacio y todo eso. Es más, incluso más concreto que las cosas pequeñas que medimos en el sincrotrón, que
1: és una mica més el dia a dia, no? Sí. Incluso, clar, però també vosaltres, o sigui, clar, ho estava pensant, jo també he acabat d'entendre el que feu, és... Les peces que esteu tocant d'aquí molts anys, no? Bueno, d'aquí uns anys aniran allà dalt, no?
2: Sí.
1: Això, bueno, perdó, us he aixafat la resposta, potser.
0: No sé, tu tenies una altra resposta, Joan.
3: Subscric el 100%, això, el mateix, sí, sí. A tothom li interessa l'univers, també.
1: Bueno, i a part podreu dir, quan estigui allà en òrbita, no? Coi, jo ho vaig tocar, jo ho vaig fer.
0: Quan arribi, que ens ha dit el Dominic, que seria 2030 i llargs.
2: 8 o 9, sí.
0: I vol dir que durant tot aquest temps tot això va avançant? Vull dir, s'està treballant en aquest projecte?
2: Sí, ahora pues estamos en pruebas, digamos, hasta hacer la producción en masa. Como dije, que hay como muchas piezas, y uno de los objetivos de este proyecto, que está coordinado en Holanda, y hacer que todo funcione como una empresa, en un pipeline de fabricación de esos módulos, del control... de las medidas, de la instalación en el telescopio final, hasta el día que se tiene que montar un cohete Ariane, como uno de estos, y que suba en el espacio, cruzar los dedos que todo vaya bien, y observar, porque luego al final lo que es interesante es observar las estrellas o lo que se puede sacar de este telescopio.
0: Doncs, escolteu, bona feina, perquè en teniu feina per endavant, i veurem què ens depara el futur, a veure què ens explica aquest telescopi, quina informació ens dona. Avui hem descobert que aquí al nostre voltant no només es fan experiments de materials o de salut, sinó que també es construeix tecnologia que ajudarà a explorar l'univers.

0: L'univers planteja molts misteris pendents de resoldre. Un d'aquests és la matèria fosca. Un estudi de la Universitat de Tòquio ha trobat una pista que podria ser clau per descobrir el misteri d'aquesta matèria. Per entendre la dimensió d'aquesta investigació i què és exactament la matèria fosca, ens acompanya en Joan Anton Català, astrofísic i divulgador científic. Molt bon dia, benvingut.
1: Hola, bon dia, gràcies, Alba.
0: Comencem pel més bàsic, Joan Anton. Què és la matèria fosca?
1: Ja m'agradaria saber-ho. De fet, és un dels misteris que té la cosmologia actual, potser el misteri més gros, juntament amb un altre, cosa que es diu energia fosca. Mira, quan mirem l'univers, quan estudiem què hi ha allà fora, veiem que la matèria que fa doncs, planetes, estels, persones, tot això està fet per àtoms. Però això només representa aproximadament el 15% de tota la matèria que hi ha a l'univers. Hi ha un 85% de matèria que és allà fora, que no està formada per àtoms i simplement no sabem de què està formada, i això és el que hem anomenat matèria fosca. Bàsicament fosca perquè no emet llum. I deduïm que hi és per diverses raons indirectes, no perquè la veiem directament, perquè no emet llum. Però tenim proves molt clares de que realment existeix aquesta matèria fosca, i clar, això és un enigma tremendo, el no saber de què està feta. No està feta per àtoms, això sí que ho hem pogut descartar, però no sabem realment de què està feta.
0: No sabem de què està feta, però sí sabem que ocupa aquest 85% de l'univers.
1: Sí, Déu-n'hi-do. Exacte, Déu-n'hi-do. Això vol dir que la major part de l'univers ens és absolutament desconeguda, Alba. Però no, fixa-t'hi, i a vegades es confon, no és una qüestió de que no tinguem telescopis suficientment potents com per mirar més lluny. No, no, ja podem mirar tot el lluny que vulguis. Simplement que aquí mateix, ara, mentre tu i jo estem parlant al voltant de la nostra galàxia, tot arreu de l'univers, hi ha un 85% de cosa que no sabem què és.
0: Mm-hmm. Des de quan en parlem de matèria fosca? No sé quina va ser la primera vegada que es va utilitzar aquest terme.
1: A la dècada dels anys 30 del segle passat, un excèntric però genial astrofísic d'origen búlgar, però que va anar als Estats Units, que es deia Fritz Zwicky, bueno, dic excèntric perquè arribava a amenaçar a atacar i a fer mal als seus companys. Era un tio que estava mig zumbat, però era un geni tremendo. I ell va voler una cosa facilona, pesar galàxies. Vaig a pesar galàxies. I va agafar un cúmul, una agrupació de galàxies, i va dir a veure quanta massa hi ha en aquestes galàxies. I va utilitzar dues maneres de fer-ho. La primera és mirar la llum que ens arriba, i en funció de la llum que ens arriba, deduir quants estels hi ha allà. Bueno, això és un mètode molt aproximat. I després va utilitzar un altre mètode, que és veure com aquestes galàxies d'aquest cúmul giren, perquè en funció de la velocitat en què girin, la física ens diu quina massa hi ha d'haver allà. Bé, quan ho va fer, va veure que els resultats no quadraven. Però no és que no quadressin del doble o del triple, és que no quadraven de 200 cops. És a dir, el que mesurava d'una manera fallava 200 cops de l'altra. I això ja indicava que no era una qüestió que ell s'hagués equivocat, sinó que hi havia quelcom allà. I ell va crear aquesta terminologia, matèria fosca, perquè va dir l'única qüestió que pot explicar això és que hi hagi allà una matèria que no emet llum, que per tant nosaltres no podem veure, però que faci que les galàxies girin de la manera que estan girant. I això li va anomenar matèria fosca. És el primer cop que algú crea aquest nom. I dècades després, Vera Rabin, una gran astrofísica nord-americana, va fer una cosa similar, però en galàxies individuals. Va agafar galàxies individuals i va estudiar com giraven galàxies en espiral, com giraven els braços de l'espiral. I també va trobar que de la manera com giraven només es podia explicar si la galàxia era molt més grossa del que els nostres telescopis podien veure i que estava envoltada d'una matèria, i aquí va recuperar la idea de Zwicky de la matèria fosca, un gran halo de matèria invisible que envoltava les galàxies.
0: I fins a dia d'avui encara seguim investigant una mica aquest misteri. Què en sabem exactament de la matèria fosca i quins són els desafiaments que planteja a tots els científics i astrofísics que intenten treure'n l'entrellat, per entendre's?
1: Clar, mira, hi ha la prova potser més, no, potser no, segur, més clara de l'existència de la matèria fosca és que quan hem analitzat la llum que es va emetre poc després del Big Bang, que és una llum que tenim aquí mateix i que hem estudiat moltíssim i que ens diu com d'antic és l'univers, aquesta llum també ens indica que existeix, que ha d'haver-hi aquest 85% de matèria fosca allà fora. I el desafiament és tremendo,

0: Perquè vol dir, bé, no emet llum, hem descartat que estigui feta per àtoms, de què dimonis està feta aquesta matèria, no? I el nostre model actual de partícules, de física de partícules, no dona resposta en això. És a dir, el model que tenim, que és molt elegant i no ha fallat mai, super, super elegant, no hi ha cap partícula en aquest model que pugui donar resposta a la matèria fosca. I això, clar, és una cosa tremenda, perquè vol dir no només no coneixem de què està feta la matèria fosca, sinó que possiblement quan ho sapiguem haurem de modificar el nostre model estàndard de partícules. I això serà una revolució.
1: I haurem d'afegir algun altre element que faci companyia, no? Aquests protons, aquests quarks, aquests elements que fins ara coneixem. Clar, si és fosca i ens dius no la podem veure, per tant no és una qüestió que tinguem telescopis o no prou potents, com ho fem per detectar-la, per dir-ho d'alguna altra manera, aquesta matèria fosca?
0: Deduïm que hi és perquè per gravetat sí que interactua. És a dir, la gravetat no perdona, Alba. En aquest univers la gravetat mana. I tant se li refot que siguis matèria fosca com matèria ordinària. Matèria ordinària és el nom que ara utilitzem per referir-nos a nosaltres, als estels, als planetes, a les galàxies, a les persones, als arbres, no? Tot allò fet per àtoms. Per tant, per gravetat podem deduir que hi és. Quan veiem els efectes gravitatoris que crea la matèria fosca al seu voltant, per exemple, com fa moure les galàxies, com va veure Rabin, o també com distorsiona el pas de la llum, tal com Einstein, la teoria de la realitat general d'Einstein prediu, podem fins i tot crear mapes de matèria fosca, sense veure-la. Podem dir, mira, pels efectes que nosaltres veiem, aquí hi ha d'haver una gran acumulació de matèria fosca, i la podem dibuixar fins i tot. I aquí n'hi ha una altra d'acumulació, i aquí n'hi ha una altra, no? I avui pensem que els grans cúmuls de galàxies, els grans complexes de galàxies, estan envoltats d'uns halos enormes de matèria fosca. I també pensem que quan es va crear, poc després de crear-se l'univers, va ser justament la matèria fosca, la gravetat de la matèria fosca, la que va fer com de llavor perquè al voltant d'aquesta llavor es comencessin a crear les galàxies que avui veiem. Per tant, la detectem de manera indirecta.
1: Clar, possiblement els col·lisionadors de partícules com el CERN deuen haver tingut un paper en aquesta recerca. No sé si hem estat capaços de detectar aquesta matèria amb aquestes eines o en necessitem d'altres.
0: No ho sabem. De fet, s'han postulat diverses hipòtesis, lògicament, per intentar explicar de què està feta la matèria fosca. N'hi ha dues hipòtesis que, a veure, competeixen entre les dues, no poden ser les dues alhora, però que tenen números de ser. Són noves partícules. Un són els axions. Els axions són unes partícules de molt baixa massa. I els altres són els WIMP, W-I-M-P, que vol dir partícules que interaccionen feblement, és l'acrònim en anglès d'això, partícules que interaccionen feblement, que són partícules més grosses, més massives, bastant més massives que un protó. No sabem quina de les dues, o si cap de les dues, ho és. I justament, com que són noves partícules, el que està fent el CERN, els col·lisionadors de partícules, és intentar descobrir-los sota Terra. És curiós que per respondre a una de les grans qüestions de l'univers anem sota Terra a respondre-les. I és a través d'aquestes col·lisions que estem fent, on es detecten, on es creen partícules, intentar descobrir realment l'existència o dels axions o dels WIMP, perquè si ho féssim, això no seria una demostració 100%, però ja seria, mira, ja aquesta partícula que està teoritzada existeix realment. Doncs potser sí que és la que forma la matèria fosca.
1: I tot això, la matèria fosca és actualitat perquè s'ha publicat recentment un estudi de la Universitat de Tòquio liderat pel Tomonori Totani, que sembla que ha trobat una pista, no?, que podria ser clau. Per què? Què ens diu aquest estudi de la Universitat de Tòquio i què desvela?
0: Mira, els WIMP, que és un dels candidats que et deia, aquestes partícules, si realment existeixen, han de tenir una propietat que es poden aniquilar. Quan es troben partícules WIMP, s'aniquilen, es destrueixen i emeten una radiació de molt alta energia, una llum, radiació gamma, de molt alta energia. De manera que fa temps que els astrònoms intenten localitzar un excés de radiació gamma, dic excés perquè hi ha fenòmens, altres fenòmens que també emeten a l'univers rajos gamma, però intenten detectar un excés, no? Una quantitat de rajos gamma que no pugui ser explicada pels fons normals, que podrien indicar que allà hi ha matèria fosca que s'està aniquilant i que està feta per WIMPs. Doncs l'estudi que s'ha fet ara des de l'Universitat de Tòquio ha detectat un excés de radiació gamma, tal com s'esperaria, al voltant de l'halo de la nostra galàxia, de la Via Làctea. Però ho ha fet de manera diferent a com han fet altres estudis, que ja havien detectat un excés de radiació gamma, sinó que el que ha fet és han eliminat la part del centre de la nostra galàxia. Perquè sabem que al centre de la nostra galàxia hi ha objectes com estels de neutrons que també emeten molta radiació gamma. De fet, que aquest estudi diríem, s'ha fet invisible aquesta part de dins, no la volem saber, la part de dins. Anem a mirar només l'halo de la galàxia, la part de fora. I aquí s'ha detectat un excés, que de moment no es pot explicar de cap altra manera, que podria ser, doncs això, l'aniquilació de partícules WIMP que podrien formar aquest halo de matèria fosca. S'ha de ser molt prudent, Alba, perquè estem davant d'un descobriment molt important. El mateix investigador japonès és molt prudent, diu que això s'haurà d'analitzar per part d'altres investigadors, utilitzen altres mecanismes, haurem d'assegurar que no hi ha errors, haurem de descartar, sobretot, altres fonts possibles d'aquest excés de radiació gamma.
1: Quines eines s'han utilitzat per detectar aquests rajos gamma en aquesta investigació?
0: Aquí s'utilitzen, es fan combinacions entre telescopis òptics, com el James Webb, però sobretot radioantenes, les radioantenes del complex ALMA, que és un complex que tenim a Xile a més de 5.000 metres d'altura, que aquestes radioantenes el que capten és ones de ràdio, no oblidem que és llum també, que ens porta informació d'aquests objectes, i després s'ha utilitzat un telescopi espacial que té la NASA, que es diu Fermi, en òrbita de la Terra, que aquest és especialista en detectar rajos gamma, de manera que ha estat utilitzant tot un conjunt d'instruments que s'ha pogut anar sumant a aquest puzzle. Sobretot el que ha fet l'instrument Fermi és captar aquesta llum de rajos gamma, aquest accés, i el que s'ha fet amb altres instruments, com en l'ALMA o amb el James Webb, és completar aquesta visió de quin lloc pot provenir, i és de l'halo de la nostra galàxia.
1: Ara ens parlaves d'aquesta prudència d'aquest investigador japonès, no? De que cal validar que això sigui matèria fosca i no que puguin ser altres factors. Quins serien els següents passos, doncs, perquè es pogués donar validesa a aquesta teoria, no? A aquests resultats?
0: Jo crec que altres estudis ja estan treballant justament en això. No oblidem també que tenim projectes completament independents, totalment independents, fins i tot amb el mecanisme que estan emprant, que també estan cercant matèria fosca. Tenim un gran projecte de l'Agència Espacial Europea que es diu Euclid, que també és un telescopi espacial, de fet és un observatori espacial que fa ja temps que està treballant i que està estudiant l'univers a un nivell de detall com mai s'havia estudiat i podria també donar resposta de la matèria fosca i també, algun dia, si vols en parlem, de l'energia fosca, que és un altre dels grans misteris. Jo crec que són peces de puzzle que haurem d'anar sumant una a una. Ara aquest estudi tindrà continuïtat, estic segur, hi haurà altres investigadors que intentaran tornar a fer el mateix que s'ha fet des de Tòquio, no? Amb el mateix sistema, però fet per investigadors independents, i és possible que en els pròxims mesos, barra anys, veiem sortida d'estudis similars que o bé confirmin o bé desmenteixin això. Però crec que serà sumant diferents peces, no només amb un estudi, no només amb un mecanisme, sinó això, amb el projecte que està fent l'Euclid de l'Agència Espacial Europea, la NASA, que enlairarà l'any vinent un gran observatori espacial, que és el Roman, que és també estudiar l'univers a un nivell de detall que mai s'ha estudiat. Jo crec que serà combinant tot el batalló de projectes que tindrem que potser som a prop de saber finalment de què està feta la matèria fosca.
1: Evidentment, si s'hi dediquen tants esforços i si forma part del 85% del que tenim aquí fora, no, per entendre'ns, sí. És que això té unes implicacions molt importants en el coneixement científic. Si s'aconsegueix tenir aquesta informació sobre què és la matèria fosca, què implicaria pel coneixement científic i per la física de partícules? Perquè possiblement haurem de canviar aquest
0: Exacte.
1: Model que tenim.
0: Les dues coses. Per la cosmologia significaria una confirmació d'allò que ja els nostres models diuen, no? I no només els models, sinó del que veiem indirectament, no? Que allà hi ha d'haver quelcom. Seria aquesta confirmació. Però des del punt de vista de la física de partícules seria una revolució tremenda, perquè, com dèiem abans, hauríem de modificar el nostre model estàndard de partícules, que ens ha funcionat molt bé fins ara, que és capaç de fer prediccions tremendes, però que ja començava a mostrar algun símptoma de feblesa. I aquest és un símptoma de feblesa, que hi hagi quelcom allà que no puguem explicar amb les partícules que tenim. Vol dir que hi ha d'haver-hi noves partícules. I que el fet de que hi hagi una nova partícula no és només mira, una nova partícula, fem-li un lloc, no? Fem un foradet al nostre model, un quadradet que buidarem per posar aquesta. No, no, és que això pot implicar refer el model, donar-li una versió nova a tot aquest model. I això és una revolució, la física de partícules, que ens convé perquè les grans revolucions científiques donen passos endavant, ajuden a que et replantegis moltes coses.
1: Mira, Joan Anton, jo aprofito que estàs aquí, perquè estava sí. tafanejant quan preparava l'entrevista al teu perfil a X d'Estels i Planetes, i veia que parlaves dels gèminids, no?
0: Sí.
1: Ens acostem a un... Tu dius, que ens acostem a la millor pluja d'estels de l'any. Quan serà això?
0: Això és la nit del 13 al 14 de desembre. Els gemínids, hi ha dues pluges. Constantment tenim
1: sabem
0: pluges.
1: La de Sant Llorenç, no? Potser
0: exactament,
1: que és molt popular.
0: Exactament, que són els perseids, que això és el 12-13 d'agost, més o menys. Són molt populars i són molt bonics, els perseids. A més, són nits d'agost, és fàcil veure-les, tal. Els gemínids són menys coneguts perquè, clar, és l'hivern, i veure'ls costa
1: bastant
0: més.
1: Són més a dins de casa.
0: Exacte, i és més sacrificat anar-los a veure. Però és una pluja tan o més abundant que la dels perseids. Jo, de fet, de les millors pluges que he vist, comparant les dues, són els gemínids. I això ho tenim a la nit, el màxim previst és a la nit del 13 al 14 de desembre, per tant, això ho tenim aquí mateix, i a més, enguany, considerar, si no ara no vaig errat, en una lluna minvant. De manera que vol dir que la primera part del vespre estarà lliure de la lluna. La lluna sempre ens agrada molt tenir-la, ens encanta tenir lluna, però no...
1: Però ens
0: quan
1: molesta.
0: Ha... Clar, la llum ens molesta quan hi ha pluges d'estels, de manera que no sortirà fins matinada. Tenim la primera part del vespre per gaudir. El que hem de fer és abrigar-nos bé, el que hem de fer és tenir paciència. Jo mai, mira que miro el cel des dels 9 anys, mai he sortit a veure una pluja d'estels i mirar el cel i, oh, i vinga, mai, no m'ha passat mai. Algú potser sí, que li haurà passat, a mi mai. S'ha de tenir paciència, és el moment de fer petar la xerrada amb amics, amb familiars, estirar-se ben abrigat, amb un bon estomacal si cal al costat, gaudir d'un cel fosc i esperar veure aquests meteors, que són molt bonics, de la pluja dels gemínids.
1: Doncs tot un convidat a fer això que tu sempre prediques, que és mirar el cel i a gaudir dels gemínids. Joan Anton Català, moltíssimes gràcies per posar llum a la matèria fosca.
0: Gràcies a tu.

0: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu.
1: www.cugat.cat.
2: Drets de butxaca. Descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
3: Sigueu molt benvinguts un dia més a Drets de Butxaca, aquí on descobrim els drets que no sabíem que teníem amb el nostre jurista Jan Botí. Jan, bon dia.
4: Molt bon dia, Ona.
3: A veure, quin dret descobrirem avui?
4: Avui descobrim una qüestió que és molt útil a la vida quan viatgem. Perquè parlarem de retards i cancel·lacions en els vols.
3: I tant, ens fan anar de corcoll, a vegades.
4: Exacte. De fet, a mi m'hi van fer anar una vegada.
3: I què et va passar?
4: Sí, per això crec que és interessant. Doncs el que em va passar és que jo tornava de París. Estava a l'aeroport i recordo que ens van endarrerir el vol una hora o així. Fins aquí forma part, diguem, de la normalitat.
3: Però un cop una hora pujar, de la normalitat?
4: Forma part de la normalitat en la que no podríem reclamar. Deixem-ho aquí, és una mena de prèvia que faig abans d'entrar.
3: Ho veurem ara, no?
4: Ho veurem ara, exacte. Per això dic que forma part de la normalitat. Això és com els Rodalies, que et diuen que són puntuals, però no tenen en compte quan passen de 10 minuts. Dius, home, clar, així qualsevol. En tot cas, jo estava a París, jo era a París, i allà vam tenir aquest endarreriment d'una hora i vam pujar a l'avió al final. Estan dins de l'avió, van estar fent diverses maniobres i recordo que allà va passar ben bé una altra hora. Clar, en tot aquest impàs de temps, la tripulació va haver de canviar perquè ja, si haguéssim volat en aquell moment, ja sobrepassava el temps que podia estar en feina.
3: Treballant.
4: I aleshores vam haver d'esperar que arribés la següent. Per tant, ens van tornar a baixar de l'avió. Vam estar esperant en l'aeroport i crec que en total parlem d'unes 4 hores al final.
3: Déu-n'hi-do. O sigui, vau trigar 4 hores a que sortís el vol i, a més, puja, baixa, ara espero que vinguin els nous treballadors.
4: Correcte,
3: sí. Quin embolic.
4: Absolut. De fet, a mi no m'havia passat mai això de pujar, que em tornessin i aquesta mena de disbauxa aeroportuària. Però la qüestió és quins drets tenim en el moment en el que jo estic a l'aeroport anant i venint, quins drets tinc un cop aterro o en l'impàs de decidir si agafo el vol finalment o no, no. Hi ha tota una sèrie de coses que ens condicionen i també ens condicionen perquè, com que hi ha un seguit de compensacions, ja ho alerto, si quan arribem a l'aeroport de destí hi ha persones que estan encarregades de saber quins vols arriben amb retard o no per venir-te a oferir els seus serveis, per tal de reclamar per tu això. Clar, recollint el 25% del que et retornin. Podem fer això, i avui ho sabrem, sense haver de donar-li a cap empresa el 25% de la indemnització que em correspon a mi com a passatger.
3: O sigui, podem exercir els nostres drets sense uns tercers pel mig, no?
4: Exacte. És a dir, és relativament senzill. Ara bé, jo crec que aquí ve una mica el titular. Les aerolínies no perden judicis perquè la llei sigui dolenta.
3: Ui, a veure, explica'ns-ho això.
4: Les aerolínies perden judicis quan els passatgers es cansen.
3: Ah!
4: És a dir, el seu negoci no és tant negar-te tu el dret, que molts cops no és una cosa que facin de manera expressa, sinó que t'avorreixis, que t'esgotis.
3: I pel camí t'hi quedis. Perquè ho has de demanar tantes vegades que al final ja desisteixes, no?
4: Exacte. Per què dic que el dret no és dolent? Perquè el dret no ho és. La regulació que empara els drets dels passatgers és un reglament europeu, el reglament 261 de 2004, on tota la normativa sobre compensació, assistència, en cas de que se't denegui l'embarcament o cancel·lació o retards significatius, és una normativa europea, no? I que aplica tant aquells vols que surten de la Unió Europea com aquells vols que arriben a la Unió Europea amb aerolínies que són de l'espai comunitari. I aquest reglament estableix tres tipologies de drets que una mica es poden explicar amb el cas que em va passar, no? El dret d'assistència, que seria el primer, és aquell dret que se't recull mentre esperes. Quan jo vaig haver d'estar a la terminal esperant a que arribés la nova tripulació, no marxàvem, etc. Aquí se'ns ha de garantir, ni que sigui un tiquet, un buixer dins del propi aeroport, on se't doni menjar i beguda, se t'ha de permetre poder-te comunicar en el cas de que tu no poguessis, tot i que ara estan en el segle XXI, doncs això té unes facilitats que l'any 2004 no hi eren, quan aquest reglament s'aprova, i t'han de garantir l'allotjament i el transport en el supòsit que la cancel·lació es produeixi, per exemple, a la nit, i tu tinguis, diguem, la represa l'endemà al matí. Doncs això també t'ho ha de garantir la pròpia aerolínia. No?
3: Per tant, menjar i beure, poder-te comunicar i poder dormir en algun lloc i que puguis desplaçar-te, no?, fins a aquest lloc, en el cas que el teu vol no surti a l'hora prevista i surti més tard i tu ja siguis a l'aeroport. No? Tot això és el que t'han de garantir.
4: Tot això és el que t'han de garantir.
3: I això per llei.
4: Això per llei, perquè aquest reglament ha d'estar garantit. És cert que la quantia que t'ofereixen a vegades dona per un iogurt i dona gràcies. Sí, això també és la realitat.
3: Clar, sí que aquest menjar i beguda hauria d'estar adequat, no?, a l'hora que estàs allà esperant, sí, o a les hores.
4: Sí, a vegades és més relatiu que pràctic, però com a mínim hi ha de ser. I si no venen ells directament a oferir-ho, jo suggereixo que es preguntin al mostrador mateix de l'aerolínia i dir, escolti'm, acaba de passar això, de quina manera doncs se'n manté aquest dret d'assistència mentre dura aquesta avaria, aquest retard, o resol la qüestió, no? Aquest primer dret d'assistència.
3: Quins més tenim?
4: Després tenim el dret al reemborsament o al transport alternatiu. Si el retard arriba 5 hores o més tard, en aquest cas el passatger pot triar entre que li reemborsin íntegrament el bitllet o fins i tot un vol alternatiu, potser amb escales, a la destinació, que era la final. No? Aquest seria el segon bloc. I el tercer, que no confondre amb aquest, és el dret a la compensació econòmica.
3: Vale.
4: És a dir, ja no és que a mi em retornin el preu del bitllet, sinó, més enllà del que m'hagi costat, jo tinc dret a percebre una quantitat econòmica si l'arribada al meu destí es produeix a partir de 3 hores. De 3 hores en amunt, juguem. A partir de 3 hores, juguem. I la quantia que em correspondrà, que ve regulada per la normativa, serà en funció dels quilòmetres que hi hagi des del lloc en el qual jo estic fins al meu destí. I parlem de compensacions que van dels 250 als 600 euros. És a dir, aquest rang m'estableix a mi, juraria que és fins a 1.500 quilòmetres, de 1.500 a 3.000 o així, i de 3.000 en amunt. Ara ho estic dient de memòria, però si no, està regulat a la normativa.
3: I això dius que la quantia varia en funció dels quilòmetres, però varia també en funció de les hores tard que ha arribat, o no?
4: Varia en funció dels quilòmetres. Varia en funció dels quilòmetres.
3: Tal i fa si ha arribat 5 hores més tard o si n'ha arribat 6, que percebré el mateix.
4: Llavors ens anem al dret al reemborsament, en tot cas, si passa de les 5, com dèiem. Exacte. Sí. Aleshores, sempre és així? No, anem en compte. És a dir, no és un dret il·limitat tampoc, perquè si les circumstàncies que porten a l'aerolínia a retardar, a endarrerir aquest vol, són causes justificades de força major, aleshores no hi ha una culpa ni una mala actuació per part de l'aerolínia.
3: Clar.
4: I aleshores jo no tindria dret a percebre aquesta compensació. Per exemple, recordo també que fa un any i escaig, doncs quan vam tenir la gota freda a Catalunya, que es va inundar l'aeroport del Prat, vam tenir terminals doncs, que entrava l'aigua per dintre. Jo recordo que tenia un vol a Budapest i vam marxar amb 5 hores de retard.
3: Per tant, estaries dins de la possibilitat de compensació econòmica.
4: Exacte. Però ni jo mateix m'ho vaig plantejar de sol·licitar-ho, perquè era evident, en aquell cas, que tots els retards i totes les cancel·lacions que s'estaven produint, que eren centenars, a Barcelona, a València, que ja sabem tots com va anar, doncs eren per una qüestió sobrevinguda, que va ser la situació extrema a nivell meteorològic. Aleshores, aquí hem de distingir quan es tracta d'un moment ordinari en el qual sí que tindré aquest dret, perquè efectivament, si hi ha retards, perquè hi ha vagues, perquè l'aerolínia no ha complert amb un manteniment, etc, aquí no és una culpa que hagi d'assumir el passatger. Ara bé, quan hi ha una qüestió sobrevinguda, aquí tampoc té la culpa l'aerolínia.
3: Per tant, aquí no podríem reclamar.
4: Bueno, reclamar, si et fa il·lusió, pots fer-ho. Però
3: però pot ser que no rebis la compensació.
4: S'ha d'acreditar aquesta causa, però clar, en aquest cas és una causa pública i notòria.
3: Clar.
4: Aleshores, però on hi pugui haver divergència, perquè aquesta és molt evident, però n'hi pot haver d'altres on no sigui tan evident, la companyia ha d'acreditar aquesta extraordinarietat.
3: Per tant, millor reclamem i que ens diguin que no pas no haver reclamat i que potser hauria sigut un sí.
4: Com a recomanació àmplia, fem-ho d'aquesta manera.
3: Doncs som-hi, com ho hem de fer per exercir aquests drets que tenim?
4: Doncs a veure, per no perdre aquesta reclamació, al final, no?, que ens podem perdre en el procés, jo crec que és interessant, com en tot en dret, tenir-ho ben documentat i poder-ho provar.
3: Allò que diem sempre, de recollir proves.
4: Sempre, sempre ho diem. Jo entenc que això... Vull pensar que a mesura de dir-ho, la gent a la seva vida començarà a prendre consciència i anirà guardant exemplars de tot. No, però en tot cas, és cert que el sector aeronàutic és un sector trapella, diguem-ho així. I com a sector trapella, jo crec que la seva pràctica habitual és més aviat negar els fets que no pas assumir la responsabilitat. Aleshores, com que els minimitza, jo el que diria és tiquets de pàrquing si has anat a l'aeroport, que acrediten l'hora, tiquets de menjar si he comprat, fins i tot imatges dels panells. Jo arribo allà, els panells, amb les hores que costa com endarrerit. És a dir, tot allò que jo pugui prendre serà positiu. I estan en el propi aeroport, si poso una reclamació a AENA, que al final és qui gestiona els aeroports a l'estat espanyol, on s'inclogui, evidentment, l'hora de la incidència i el fet, doncs tota aquesta documentació la posem en una carpeteta i ens la custodiem. En segon lloc, el que dèiem, saber el perquè del retard. I el saber el perquè, doncs ho puc tenir claríssim, si és, com dèiem, públic i notori, o puc no tenir-ho clar. Si es produeixen aquestes circumstàncies extraordinàries on és possible que la companyia les alegui, jo què puc fer? El passatger, jo puc recórrer, en aquest cas, a l'Agència Estatal de Seguretat Aèria per tal de sol·licitar, escolti'm, en aquest dia, aquesta hora, en el qual jo tenia aquest vol, s'estava produint això que la companyia m'està al·legant per no compensar-me? Doncs, escolta'm, mirem-ho. Llavors, amb aquesta informació que ens retornin de l'agència, això jo tinc una prova claríssima, fefaenda, si això realment està justificat o no. Per tant, aquest segon bloc de saber el per què de la cosa.
3: Molt important, també.
4: I el tercer, sí que és important també, quins terminis tenim. No solem esperar-nos tant de temps. Jo recomano no esperar-nos tot aquest temps. Però en els vols que són dins de la Unió Europea tenim 5 anys.
3: Per tant, hi ha temps de sobres. No hi ha excusa de que m'ha passat el termini.
4: No, i si t'ha passat és que ets poc diligent. I en vols internacionals des de la pròpia Unió Europea tenim 2 anys, i que aquí el termini s'escurça una mica més. Jo el que suggereixo és això, fer la reclamació a la pròpia companyia pels canals doncs, que les seves pàgines webs estableixen, i també a AENA.
3: Per tant, fem la reclamació doblement, per les dues bandes.
4: Sí, posats a fer, ja que hem fet tota la recopilació, aprofitem-la, no? I finalment, clar, què passa quan no paguen? Jo he fet la reclamació i, escolta, allò queda en un calaix ben guardadet i que vagin passant. Doncs si la companyia no respon, tenim una sèrie de documentació per part de la Unió Europea on es facilita informació en els passatgers i els usuaris. El que, a més, també recomano és adreçar-se a l'organisme a nivell estatal que és competent, que ja l'hem mencionat, no?, aquesta agència de seguretat. Hi ha la via judicial. Evidentment, podem presentar una reclamació. Tinc tota la documentació, puc provar-ho. Puc presentar una demanda a l'aerolínia per la via civil. I, finalment, i tornant al meu cas, pot fer servir les xarxes socials.
3: Pots denunciar-ho públicament.
4: Perquè resulta que jo em vaig dedicar a fer tots els canals oficials que corresponien, com un ciutadà diligent. I un cop fet això,
3: ningú
4: havíem passat
3: cas, no?
4: 6 mesos, que allò anava passant i qui dia passant i empeny. Doncs, com que m'estava començant a molestar, perquè jo aquí no estic veient ni un euro, vaig a fer un tuit. I vaig fer un tuit on vaig etiquetar a la companyia en qüestió i dient, escolti'm, fa 6 mesos que els hi vaig presentar una reclamació i vostès no s'han dignat a contestar-me. 5 minuts vaig trigar a contestar-me l'estimat community manager d'una companyia aèria, dient-me, què ha passat? Escriu-nos-ho i explica'ns-ho per missatge.
3: Com si no els haguessis enviat ja tota la documentació.
4: Exacte. I no, els hi vaig tornar a explicar per missatge, i va ser a través del que vaig facilitar a les xarxes socials, en aquest cas a Twitter, ara X, que vaig aconseguir que em reemborsessin, poca broma, crec que en aquell cas estàvem en els 400, en la franja dels 400. Per tant, escoltem, no ens donem per vençuts, perquè vies en tenim, vies en tenim, I, ostres, no deixem d'exercir-ho, perquè estem parlant de companyies que beneficis no en tenen pocs, precisament.
3: Exacte, o sigui que reclamem els nostres drets. Tot això era si els vols van amb retard, però i si ens el cancel·len? Què passa?
4: Clar, si ens el cancel·len amb l'antelació suficient, i antelació suficient vol dir 14 dies, estan curats en salut.
3: Uh-huh.
4: Això pot passar. Podem tenir... De fet, és una pràctica que ha anat en augment, justament per què? Perquè permet no haver de generar cap compensació ni cap reemborsament en el passatger, perquè doncs ho he fet en temps i forma. No? Això són, el que dèiem, 14 dies, evidentment t'han de retornar el preu del bitllet, però aquí no hi ha compensacions extres. Tu retornes i ja està. Hi ha un tema que crec que és important, i amb això crec que anirem tancant, que és el tema de la maleta de la cabina, i que aquest estiu justament la Unió Europea també s'hi ha pronunciat. El fet de poder portar una maleta de mà ha de ser gratuït. Com a mínim una maleta de mà ha de ser gratuït i potser un petit bolso, un ordinador així. Això s'ha de permetre. S'ha de permetre amb les dimensions que corresponen, però s'ha de poder permetre. I cobrar un suplement es pot considerar abusiu. Jo entenc que tu quan estàs a punt d'entrar a l'avió tu el que vols és entrar.
3: Exacte.
4: En tot cas, paga-ho i ja ho reclamarem a posteriori.
3: Exacte, guardes el comprovant, no?, de que l'has pagat.
4: Exacte.
3: I llavors ho reclamem.
4: Sí, però d'entrades tinguem-ho clar. Ens han de permetre aquest afer, perquè és el que es considera mínim indispensable per poder doncs, formar part de la teva mobilitat. Per tant, jo crec que això és un tema també que als nostres oients els interessarà, perquè genera debat cada cop que estem allà a la fila i veiem que els senyors de X companyies treuen aquell extraordinari mostrador on te van mesurant les maletes per veure si cobren.
3: Si tens sort, el de davant no li mesura ni a tu sí, o el de darrere no.
4: Depèn de la cara que facis aquell dia.
3: Exacte. Doncs, Jan, moltes gràcies per descobrir-nos avui tots aquests secrets de les aerolínies, no?, i com ho hem de fer si el nostre vol va amb retard o si ens el cancel·len, i sobretot que sapiguem que podem portar una maleta de cabina gratuïta, que això també és molt important. Ens retrobem al proper Drets de Butxaca.
4: Moltes gràcies, Ona. Fins la propera.
2: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat
1: Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
5: Avui va de cadenes invisibles. Hi ha una història d'un elefant que a mi sempre em remou. I és el conte d'en Bucai, potser el coneixes. Diu que quan l'elefant era petit, el van encadenar un pal i amb una cadena grossa, i és clar, no es podia escapar. I ell ho intentava cada dia, i anava estirant la cadena i no hi havia maneres, i amb el temps, doncs clar, es va cansar, i es va acostumar a viure lligat en aquell espai. Quan ja l'elefant ja era gran, seguia lligat i amb la mateixa cadena, però l'elefant ja era prou fort per trencar-lo. I tot i així, no ho feia. Per què? Doncs perquè havia après que no podia. I això em fa pensar en totes les vegades que ens quedem quiets davant d'un repte. I no perquè no siguem capaços, sinó perquè algú o alguna cosa ens va fer creure que no podíem. És allò que en diem les creences limitants. Són com cadenes invisibles que portem des de fa anys. Però saps què? Quan identifiques una d'aquestes cadenes i les tires una mica, sovint descobreixes que la pots trencar. Així que avui et proposo una cosa. Pensa en alguna cosa que creus que no pots fer i pregunta't, és realment cert o només és un pal antic que encara no he provat a moure?

0: la ràdio amb samarreta al 91.5 FM.
1: Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
2: L'assassinat de Juli Cèsar es va endur moltes coses, entre elles el projecte de la primera biblioteca pública de Roma, però la idea ja hi era present i continuaria el seu camí, que es faria realitat l'any 39 abans de Crist, quan Gai Asini Napoleó obria la primera biblioteca a l'Atrium Libertatis, finançada amb els botins de les seves campanyes militars a Il·líria. La primera que acolliria la ciutat, que n'arribaria a tenir 28, tal com ens explica Enric Serillo, director del grup de recreació històrica Projecte Fènix i l'encarregat de dirigir l'activitat Entrem en una biblioteca romana en el marc del festival Tarracoviva.
3: És d'època de Dioclecià, perquè el que diu, hi ha monuments que es van fer en època de Dioclecià. Segurament això és segle IV, finals del IV, començament del V. Però el que, la relació del regionàrium aquest s'adona molt, hi ha molts elements, per exemple, de Trajà, tots els fòrums augustos, o sigui que moltes coses ja venien de 4 segles enrere. O sigui que hi havia coses noves, com el Septiceum, que era Septimi Sever, que va fer una font raríssima, una cosa, una raresa, que això és molt posterior, no? Però això és del segle IV, segurament del segle IV, del 380-390. I aquesta relació és importantíssima perquè ens parla del que hi havia a Roma. Aqueductes, termes, fonts, serveis de prostitució públiques i privades, nombre de cases, nombre de viles... Tot això ens ho diu aquest document i, clar, és d'una importància tremenda.
2: Un espai públic amb unes normes que marcaven el seu dret d'ús.
3: Com els arxius nostres actuals, no va tothom, són públics. Tu tens que demostrar una miqueta, no tens que demostrar aquests no sé qui, no sé quants, però sí que tens que demostrar que estàs fent un treball sobre aquella recerca, sobre aquell tema, i les biblioteques també funcionaven així. A veure, la gent pobra? No teníem temps, teníem preocupats per menjar, no teníem temps, home, millor hi havia algú. Alguns esclaus o lliberts grecs, que sí que eren erudits, que eren gent que donaven classes, que eren professors, que els interessava temes literaris, també. O sigui, tenien que tenir una miqueta d'excusa per poder accedir. Tot això que estic dient és una mica hipotètic. Pel tema de com eren els romans, de com gestionaven el tema de les classes, molt classistes, no? Però sabem que molt més oberts que en base als grecs, molt més, i, bueno, ara, no entrava qualsevol, no? Aquesta és una idea bastant generalitzada entre els historiadors que estaven estudiant aquests temes de les biblioteques.
2: Una de les biblioteques que l'Enric destaca és la Trajana, fundada per l'emperador Trajà l'any 114 després de Crist i que envoltava la famosa columna. Dividida en dues seccions que separaven les obres llatines de les gregues, en el seu moment fou l'arxiu principal de l'Imperi Romà i s'hi poden trobar des d'obres literàries fins a documents oficials. És l'única gran biblioteca que va sobreviure fins a la caiguda de Roma.
1: Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
4: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
5: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. L'expressió de moda 6-7 es podrà trobar a partir d'avui en format de joc de taula. Es tracta de la nova creació d'Eugeni Castanyo i Aida Márquez, que pel títol de joc buscaven alguna cosa que cridés l'atenció, que fos atractiu per tothom. Van pensar que era una bona jugada apostar per aquesta moda coneguda a nivell mundial. Segons explica Castanyo, es tracta d'un joc familiar de 2 a 6 jugadors a partir de 8 anys, pensat perquè tant petits com grans s'ho puguin passar bé. El joc el van crear el passat mes de març, es va presentar al Protos i Tipos, una trobada d'autors i autores d'Espanya, i ara mateix el van signar amb l'editorial Combo Games. Una de les notícies d'abast d'aquest cap de setmana i que encara continua portant cua és el tancament de la pastisseria Saba, tancada indefinidament. El comerç amb dues botigues està obert des de 1951. Els dos establiments de pastisseria Saba Sant Cugat estan tancats, com dèiem, i així ho indica un cartell a la porta de la botiga del carrer Santiago Rossinyol. Sense oferir més informació, una situació excepcional en un comerç que opera des de 1951 a la ciutat i que ofereix postres, pastissos i rebosteria de tot tipus. D'altra banda, la teca Saba sí que està oberta amb normalitat, tal i com ha comprovat Cugat Mèdia. La Festa Major de Mirassol ha viscut 3 dies de màxima intensitat d'activitats i que han fet que petits i grans compartissin estones d'esport, cultura, música i esbarjo. El pregó reivindicatiu de la companyia Xoc Teatre va donar el tret de sortida aquest divendres a la Festa Grossa al barri. El teatre, la bicicletada, la rosada, torners de futbol de veteranes o de petanca han estat algunes de les cites consolidades, com la Festa de l'Aigua o la Cantada Havaneres, que segueixen amb una gran resposta de la ciutadania. El colonialisme sovint es presenta com un sistema del passat, però les seves lògiques continuen vigents. És l'alerta que ha fet aquest diumenge Sani Ladan, graduat en Relacions Internacionals, diplomat en Ciberintel·ligència i màster en Lideratge, Diplomàcia i Intel·ligència. Ho ha dit en una ponència durant el 41è curs d'estiu de la Unipau, que enguany va sota el lema «El nou paradigma bel·licista, poder, discurs i seguretat en transformació». I fins aquí la informació. Recordin que es poden seguir als diferents butlletins horaris i també a les nostres xarxes socials, a Instagram, a Facebook i a Twitter. La informació continua aquí, al 91.5 de la FM.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
2: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
3: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Bé, i què voleu fer aquests dies?
5: Anar a una piscina caribenya.
6: Dormir en un hotel del Far West.
7: Volar a lloms d'un drac.
4: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
8: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
9: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
8: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
9: Perquè la teva salut és el nostre futur.
8: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.
10: La por als gossos és una fòbia més freqüent del que pensem i pot arribar a limitar seriosament la vida dels infants. En el cas dels nens amb trastorn de l'espectre autista, les sensibilitats sensorials i la necessitat de control de l'entorn poden fer-la encara més intensa. Avui descobrim com la zooteràpia pot ajudar a tractar-la amb molt bons resultats. I ho fem de la mà de l'Anna Guimil, que és presidenta de l'Associació Catalana de Zooteràpia i, a més, experta en cinofòbia. Anna, com estàs?
11: Hola, Carme, què tal, com estàs? Molt bé.
10: Benvinguda.
11: Gràcies.
10: Encara hi ha molta gent que té por als gossos?
11: Moltíssima gent. Molta més de la que realment en sabem, perquè això no hi ha un cens per això.
10: Mm-hmm. Hem parlat de... Hem fet servir una expressió, mm-hmm. un concepte, que és la cinofòbia.
11: Mm-hmm.
10: Què és exactament i fins a quin punt és un problema freqüent en els nens, sobretot?
11: Doncs, mira... La cinofòbia és fòbia als gossos. Ara bé, la realitat és que quan a mi m'arriben aquests nens amb fòbia als gossos, la realitat és que no només és als gossos. Hi ha pors associades, com per exemple els sorolls forts, els coloms, a diferents estímuls. I jo diria que hi ha fins i tot un 10% de nens que tenen fòbia als gossos.
10: Parlem d'aquesta por als animals, com una qüestió que podria ser menor o passatgera,
11: uh-huh.
10: no? Vist des de fora i fent una valoració així, grosso modo, però fins a quin punt aquesta cinofòbia pot arribar a ser limitant en el dia a dia d'un infant?
11: Doncs mira, angoixa moltíssim i ho pateix, no només ho pateix el nen, ho pateix els germans, la família sencera, perquè han de deixar de fer fins i tot plans de sortir d'una festa d'aniversari, deixar un pícnic que estaven enmig del parc i, en definitiva, deixar de fer plans o fins i tot parar aquests plans perquè hi ha un gos al voltant, el nen es col·lapsa i necessita fugir, necessita sortir d'aquell escenari, amb la qual cosa no és, normalment no és passager, sinó que s'ha de tractar. I és molt, molt limitant fins al punt de poder desembocar en una agorafòbia, que és ja no voler sortir ni de casa.
10: Clar, aquest seria ja el cas extrem, no?
11: El més
10: quan
11: extrem.
10: Quan això ja va al màxim dels màxims...
11: Sí.
10: És aquesta situació que els pot limitar fins i tot a fer una vida més enllà de les...
11: Sense llibertat.
10: Exacte. I com es manifesta aquest impacte en la vida familiar i social? Tu dius, no només ho pateix l'infant, sinó que també ho pateix la resta de la família i l'entorn més proper, no?
11: Uh-huh. Doncs mira, els pares ho viuen des d'una posició molt frustrant. Primer perquè no saben a quin professional s'han de dirigir. I a mi quan m'arriben les famílies diuen, ostres, com ens ha costat trobar-te, Anna. És que no sabíem que hi havia una figura que pogués tractar directament la cinofòbia. I, perdona, i els germans també perquè es queden sense fer plans. I el propi nen ho viu amb ansietat, amb pena, amb ràbia, amb molta tristesa i amb molta frustració que això acaba derivant, li acaba afectant moltíssim en una baixa autoestima, no? I a la seva pròpia... i a la seguretat en si mateix. Acaba vèncer, doncs... I més quan tens a tothom al teu voltant que està invalidant la teva por. Perquè si invaliden aquesta por de, no, home, no, que no és res, però si és un gos això no és res, home, encara et sents pitjor, perquè t'hi sents que no ets com els altres i ni tan valent, ni tan guapo, ni tan alt, saps el que et vull dir? Doncs així.
10: I escolta'm una cosa, en el cas dels nens amb trastorn de l'espectre autista, la por als gossos sembla... més freqüent, és més invalidant en aquest cas perquè tenen unes percepcions i una sensibilitat més més acusada que la resta de nens?
11: És més freqüent perquè normalment els nens amb TEA tenen hipersensibilitats, tant auditiva, visual, tàctil, i a més tenen de vegades, segons el grau, més dificultat per expressar com se senten i què és allò que no volen, no? Doncs amb aquests nens amb autisme, que a més se'ls pot barrejar el fàstic amb la por, que són dues emocions que van de la mà perquè tenen les mateixes respostes a nivell biològic d'evitació i fugida, aconseguim treballar molt bons resultats. És una activitat, ho podem treballar gradualment, acompanyant el nen, i aquestes sessions de zooteràpia m'agrada que estigui algun familiar, o la mare o el pare.
10: Explicarem el procés perquè la gent també visualitzi una mica com funciona aquest tractament. De quina manera, quan parlem d'aquesta sensibilitat més acusada que tenen aquests nens amb TEA, quines són les situacions que el fan sentir-se malament? És a dir, què és el que noten ells?
11: Doncs mira, els nens amb TEA... sobretot els hi puja moltíssim el nivell d'ansietat. Ansietat i frustració perquè no poden comunicar que aquell estímul, en aquest cas el gos, li està fent por. I pot ser que, segons el grau, ho verbalitzi directament, no vull marxar, o es quedi, si no pot parlar, que li agafi una minicrisi, i els pares no sàpiguen per què li ha agafat una crisi ara, saps? I és perquè està veient un estímul que no pot controlar, que no entén, que no pot anticipar com reaccionarà el gos, i això li angoixa moltíssim i li crea moltíssima ansietat.
10: Estem parlant, per exemple, de les olors, dels lladrucs...
11: Sí.
10: No? Són sí. Situacions que ells detecten d'una manera... Com...
11: Els nens associen el lladruc, que els hi fa mal aquest soroll, els hi fa mal directament a les orelles, i acaben associant el gos a aquesta incomoditat tan gran, no? I això desencadena, doncs, que tinguin rebuig cap al gos.
10: Uh-huh. Precisament això és el que anava a comentar, que els infants que tenen TEA com acostumen a necessitar aquesta anticipació, no? Aquest control sobre el seu entorn, doncs aquest factor d'imprevisibilitat és el que els crea tota aquesta angoixa, aquesta situació, no? També sabem que molts nens amb autisme presenten nivells d'ansietat més elevats, com ara comentaves. Com influeix aquesta ansietat en l'aparició o el manteniment de la sinofòbia?
11: Com
10: influeix precisament aquesta ansietat que tenen ells, no?, en el manteniment de la sinofòbia.
11: Sí.
10: És a dir, mentre hi hagi aquesta ansietat que ells tenen, perquè és una situació que no controlen, aquesta por no desapareix.
11: No desapareix fins que no es tracta. Pot ser que hi hagi... Mira, et comento, els nivells d'ansietat en TEA de vegades és complicat reduir-los, però li donem les eines suficients, treballades de forma gradual, perquè el nen sàpiga com reaccionar a cada una de les situacions que l'incomoden. És a dir, probablement no podrem reduir l'ansietat perquè el nen viu amb aquest nivell d'ansietat, hi hagi gos o no hi hagi gos, no? Però sí que podem ajudar-li a tenir les eines suficients com per gestionar aquesta ansietat en moments concrets i amb molt d'èxit. Funciona molt bé.
10: Parlem, doncs, com a partir de la zooteràpia es pot treballar a través d'un procés terapèutic que com funciona. És a dir, t'arriba una família amb un nen, un infant... que té aquest problema, perquè, a més, doncs, té TEA.
11: Uh-huh.
10: Què
11: fem? el primer que fem és una primera sessió que es diu anamnesi, és una sessió d'una reunió amb els pares i el nen. De vegades pot estar el nen, d'altres no, segons com ens convingui. I és una reunió d'una hora i mitja, més o menys, en la qual jo faig d'inspector Gadget i faig un munt de preguntes per veure, per tenir un perfil el més acurat possible sobre el nen. No? Com viu, amb qui viu, quins són els seus interessos, les seves capacitats, les seves limitacions, tot. A partir d'aquí fem ja una següent sessió en la qual, com et comentava abans, a mi m'agrada que hi sigui o la mare o el pare. I perquè és una persona de seguretat, és el seu referent que li dona seguretat. Les sessions es fan en el meu despatx, i que està a Sant Cugat, i segons el que jo hagi determinat en aquesta primera sessió, començaré amb animal, sense animal, o escollint un gos o un conill o una tortuga, depenent de com ho vegi. Però el que es tracta és d'entendre com processa l'entorn aquest nen. Jo necessito saber fins a quin punt té la necessitat d'anticipar i aquesta hipervigilància, fins a quin punt la té activada. Sí? I com està d'arraigat aquesta por. Llavors, aniré dissenyant les sessions en funció de tot el que he pogut extreure de la primera sessió. I després es treballa amb desensibilització, que es diu, i contracondicionament. Són dues palabrejas que...
12: Què vol dir, traduïdes a la situació en què ens trobem?
11: Que vol dir que es treballa a poc, amb aproximacions successives, sense forçar el nen, i sobretot el que, amb reforç positiu, amb premis, però no premis de dono un caramelet, no, sinó superant objectius, que això li dona al nen motivació intrínseca, és a dir, per ell mateix, ho vol aconseguir per ell mateix i no per un caramelet, no? I a poc anem aconseguint diferents objectius. I pujant, jo els hi dibuixo sempre una escala i sempre li dibuixo on, quan ha avançat en cada sessió. I això motiva moltíssim per seguir enfrontant-te a la por. I una de les coses més importants és explicar-li que els gossos no actuen perquè sí. És a dir, els gossos pensen, els gossos actuen en funció del que hi ha en el seu entorn. I moltes vegades riuen, no? Perquè tu creus que ara vindrà un gos i et mossegarà perquè sí? No. I educant a la Kira, demanant-li exercicis a la Kira, se n'adonen del nivell d'intel·ligència que té el gos, i allò que havia infravalorat i que pensava que actuava de qualsevol manera, se n'adona que és un ésser que té un lligam molt fort amb nosaltres i que ens entén perfectament les ordres que li donem i les consignes.
12: La Kira és una de les gosses tu fas servir per teràpia i que apareix en aquell llibre que vas venir a presentar-nos un dia. Et volia preguntar, perquè clar, primer, els animals que feies servir, que ja ens has explicat, no? El repertori d'animals que pots utilitzar, però en quin moment decideixes que entra a participar del procés el gos?
11: Mira, ara estic amb un nen que la primera sessió, el primer dia, no vaig treure cap gos, ni el conill ni el gos, simplement perquè vaig veure que tenia moltíssima por i que ho estava passant malament. Ja la comunicació gestual ens dona moltíssima informació. Si tu veus el nen que està angoixat amb els ombros cap al davant, que ni tan sol et vol mirar, això et dona moltes pistes. Llavors, el primer que faig és explicar, donar molta informació. I els hi explico que la por, en aquest cas, la por sempre té un significat, un valor, no? I que serveix per alguna cosa, però de vegades el nostre cervell s'equivoca i ens diu que estem en perill quan realment no ho estem. I començo per aquí, explicant-li al nen que, clar, el cervell, de vegades, el més primitiu, es pensa que estem a la selva i ens diu, cuidado, morirem! I ell mateix riu, no? I dic, però oi que no morirem? No. Doncs ara li hem d'ensenyar al teu cervell quan ens està dient mentides. I a poc agafa confiança, ho entén. La por se'n va amb informació. La por se'n va amb informació. Quan entenem que les coses no passen aleatòriament, sense cap mena de raó, llavors tenim el control de la situació i ens relaxem i les pors se'n va.
12: El gos apareix tard o d'hora, sí, segons com vagi el procés.
11: Sempre i quan ell ho vulgui. Jo li dic, per exemple, m'ho invento, eh? Òscar, vols que veiem el gos? I normalment hem creat un vincle tan fort de confiança i estic tan orgullosa d'això perquè poques vegades em diuen no vull anar. Confia moltíssim.
12: I escolta, una cosa que segurament els preocuparà als pares, que és el grau de resultat que pot donar una teràpia com aquesta. T'ho pregunten quan comencen una teràpia?
11: Normalment sí, m'ho pregunten, però la veritat és que tinc molta sort. Però mira, jo et diria que amb 10 sessions està la majoria de vegades resolt.
12: Bastant ràpid, eh?
11: Sí, molt ràpid. Mira, ahir vaig publicar

0: passes tota la informació de l'etologia, no? De tot el comportament d'animal, els hi expliques per què fan cada una de les coses.
1: Mm-hmm. Anna, abans de marxar, un últim missatge per a aquelles famílies, per als pares que s'han trobat amb aquest problema i no troben solució.
0: Doncs que em truquin, sisplau, o que es posin en contacte amb nosaltres al nostre Instagram, que és ACZooteràpies, de Associació Catalana de Zooteràpies. Ens trobaran ACZooteràpies. Guimil Anna també ens trobaran, que és el meu personal, però penjo també tota la informació. També em poden trucar per telèfon al telèfon de l'associació, que és el 637 93 12 01.
1: Bé, doncs, a veure si hi ha sort per a aquestes famílies que tant estan patint,
0: sí,
1: tant o més que la criatura, davant d'un problema que té solució.
0: Pues sí.
1: Anna, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a tu, només faltaria.
1: Que vagi molt bé.
0: Gràcies.
1: Adéu-siau.
2: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.

0: Ara, Alfabes Comptades, parlem d'economia, exactament d'un tema clau per a qualsevol emprenedor o empresari. Com assegurar que el nostre negoci té futur i què podem fer per fer-lo créixer. I ho farem de la mà i amb la col·laboració de SACOT, amb Jordi Martínez i Andreu Travé, que són seniors advisor d'aquesta associació. Benvinguts, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Suposo que és una pregunta que s'ha de fer sovint, no? Fins i tot quan ja la maquinària està en funcionament. És a dir, tenim un negoci, tenim una petita empresa i la primera pregunta que ens hem de fer és quin és l'estat del meu negoci, quin futur té, és a dir, quin és el camí que tinc per endavant, no? Què s'ha d'analitzar en aquestes situacions?
2: Hola, bon dia. Bueno, jo diria que hi ha dues maneres d'enfocar aquesta pregunta. Per un cantó, podríem mirar el curt plaç o des d'un punt de vista de resultats. Aquí el que cal veure és, per exemple, els últims 2-3 anys, com va la meva facturació, si és creixent, és estable. Estable vol dir que pot créixer, però vegetativament. Per tant, d'allò, fins aquí, bueno, doncs bé. I si és decreixent, llavors tenim un problema. I això es té que mirar. Després, una altra cosa que es té que mirar, una altra variable que es té que mirar, que és molt important, és la rendibilitat del meu negoci. Perquè, vull dir, malauradament, perquè cadascú sap del que sap, i la gent que porta negocis, en molts casos, doncs, diguem, sap molt bé el que té que fer i com ho té que fer, però diguem, els números se li escapen una mica perquè no és a el que s'ha dedicat. Es confon facturació amb benefici. I, clar, hi ha tots els costos que van al darrere. I llavors, quan mirem la rendibilitat, és quan amb aquesta facturació hi afegim els costos i veiem realment què dona. Perquè de vegades la facturació pot anar molt bé, però els estalvis ens mengen les estovalles. I resulta que el benefici és molt minso. O bé la rendibilitat és molt petita, és a dir, si jo tinc rendibilitats que són del meu negoci que se'm situen per sota, no sé, diria d'un 5-4%, a menys que aquest negoci no tinguis molt clar que és un mitjà de vida i que et doni un sou correcte i que ja estàs content amb això, fantàstic, però si no és el cas, dedica't a una altra cosa, perquè segur que trobaràs inversions on et puguin donar més rendibilitat que
0: aquesta. Llavors estaríem parlant d'una feina, no d'un negoci.
2: Correcte, vull dir, amb un format de negoci, sí. Però que realment és una feina. ¿Vale? Llavors, aquestes són les dues coses que jo miraria per veure que el meu negoci té bona salut, és a dir, que la facturació va creixent d'una forma raonable, i que la meva rendibilitat és adequada, amb la qual estic posant tots els costos a dintre d'aquesta facturació per veure el benefici que em dona. Per la gent que igual la rendibilitat pues no la tingui ben ubicada, no deixa de ser aquest benefici que em dona aquest negoci, vale, respecte a la facturació.

0: jo que estic aixecant. Això em dona una rendibilitat en percentatge. Això seria des d'una òptica de resultats. Però després hi ha una òptica des del mercat. És a dir, el que és molt sa, des del meu punt de vista, és de que el teu negoci, tu tens un negoci, estàs oferint un producte o un servei que, diguem, en el seu dia, pues, si continues viu, vol dir que hi havia una demanda per això, però això pot anar canviant. Llavors és molt saludable anar veient com fas el matching entre aquest producte o aquest servei que estàs produint i l'oportunitat de mercat que hi ha, tenint en compte els competidors que van apareixent o van desapareixent. Perquè això el que t'acaba determinant és l'amplada d'aquest mercat. Aquesta amplada de mercat, que seria el teu mercat potencial, vale? Has definit un target, has definit un mercat objectiu al qual tu adreces aquest producte o aquest servei, aleshores, aquest mercat potencial, tu defineixes quina quota creus que ets capaç d'esgarrapar o tens i vols créixer sobre aquesta quota.
1: Quina part del pastís em podria...
0: Exacte. Llavors, l'únic que falta per tancar aquest triangle és dir, i quin és el meu model d'ingressos? És a dir, què guanyo jo, vale, amb cada operació que venc, o cada producte que venc, o cada servei que venc. I això és el que em dona si aquest negoci serà viable en el futur, tenint en compte com està evolucionant el mercat. És a dir, jo tinc un producte, jo tinc la meva quota a la qual crec que puc assolir, i llavors veig el que puc guanyar si absorbeixo aquesta quota. I això em diu si això és viable o no viable, tenint en compte els costos, com sempre, no només la facturació. I aquesta seria una manera de veure, diguem, fins a quin punt el meu negoci té futur. Vale? Des d'una òptica de resultats, des d'una òptica de mercat. L'òptica de resultats molt més curt plaç, l'òptica de mercat molt més mig plaç, vale? Per veure com evolucionen pues això, la competència i la demanda.
1: Posem algun cas pràctic i imaginem, vull crear o creo una petita empresa, un petit negoci. En quin moment he de començar a plantejar-me doncs, fer aquest anàlisi per saber si el negoci que he engegat té futur? I en quin altre moment he de fer aquesta anàlisi del mercat per saber doncs, com puc créixer?
2: A la pràctica, si ho vols fer bé, és un exercici continu. No és dir, quan et prepares per sortir, has de veure quines opcions tens, quin és el teu mercat potencial i després quins són els competidors que en aquests moments estan en el mercat. Però després has de veure que tots evolucionem i nosaltres com a consumidors amb les coses que estem buscant les anem variant i les anem buscant d'una manera diferent. Per tant, t'has d'anar plantejant de quina manera es mouran o quins seran els criteris de selecció dels teus clients i de quina manera també reaccionaran els competidors. Normalment ens fixem en els competidors directes, però els que realment ens fan mal són aquells que no són competidors directes, sinó que surten per una via completament diferent i arriben al teu mercat. I llavors resulta que és que aquests... Perquè els competidors...
1: Podem posar un exemple?
2: Sí. A veure, diguem-ne, per posar temes de ràdio, no? A ràdio estem habituats a que som 3 o 4 competidors, que són les ràdios que estan aquí al Vallès. I sabem com reaccionen, quins programes tenen, quina programació tindran l'any que ve, però de cop i volta et ve internet i et surt gent que dona informació o que dona notícies o que dona entreteniment d'una manera completament diferent i que no estaves acostumat a plantejar. Llavors els teus clients poden seguir amb tu o poden fer el canvi a aquesta nova manera que venen. Uh-huh. Llavors és un canvi totalment disruptiu que, segons la majoria, no ens hem preparat, perquè ens venen de cop i volta i apareixen. El que ha fet Amazon en moltes de les botigues, de cop i volta, ha sigut una manera diferent que els consumidors estan acostumats a comprar, i llavors ara tots els botiguers tenen que plantejar-se de quina manera fidelitzen els seus clients enfront a un competidor nou que no estava i que ara és global, com Amazon.
1: Mm. En tot això, és clau, és molt important, digues, no, un afegit?
0: Per complementar el que diu l'Andreu, jo només afegiria perquè, evidentment, el que diu és una veritat com un puny, vull dir, tens que estar sempre contínuament alerta amb el teu negoci, però si volem posar-hi una mica de metodologia, jo et diria que el tema de resultats és el checkpoint a curt pla, és a dir, si els resultats et van bé, l'altre convé que ho miris, però, diguem, no va malament, vale? I quan els resultats et comencen a posar qualsevol símptoma que no van amb la tendència que tu esperaves, llavors comença a mirar el mercat perquè realment, normalment, el problema rau allà. Perquè fins i tot, ni que sigui un tema d'estructura de costos, que és una cosa molt intern del teu negoci, si els costos t'estan fent mal, amb la qual els teus preus tenen que ser més alts per poder continuar guanyant un marge adequat, és perquè la competència està posant aquell producte o aquell servei amb una estructura de costos més competitiva. Per tant, sempre rau en el mercat i amb la competència. Però primer, això, el primer símptoma que tu veus és la teva compte de resultats. Vale?
1: Deia que en aquest context el que és important és el pla de negoci, no? El pla de negoci és la eina que necessita qualsevol empresa ja per arrencar i per continuar?
0: Sí, sense cap dubte. És la manera rigorosa de fer el que acabes de dir. És a dir, si és una empresa que engega, un emprenedor nou que vol engegar un negoci, el primer que té que fer és un pla de negoci per veure què vol fer, com ho vol fer, amb quin termini de temps ho vol fer i què necessita per fer-ho. Si no et fas aquestes preguntes, normalment allò serà una mica, diguem, aniran sortint coses i les tindràs que anar tapant sobre la marxa, i com que realment, quan tu muntes un negoci nou, el muntes perquè ets bo en algun aspecte de lo que penses oferir en el mercat, vale? No necessàriament en gestionar un negoci, aquestes contingències el més normal és que t'ofeguin per tapar-les o per gestionar-les adequadament. Per tant, tant si estàs en un negoci en marxa com si comences un negoci, el primer punt és un pla de negoci. El pla de negoci, amb un negoci que ja està en marxa, vale? Per no fixar-nos en els emprenedors és molt senzill, tens una idea de negoci, amb un emprenedor, el primer de tot és que aquell triangle que he dit abans és el primer que et tens que plantejar, perquè si no, no cal que comencis, et fotràs un hòstia contra una paret. Vale? Dius, jo tinc una idea de negoci, vaig a veure quina oportunitat de mercat té aquesta idea de negoci, amb els competidors que té això, veure quin target jo puc assolir, veure quina quota puc assolir i veure quin model d'ingressos jo tindré i això em diu si això em serà viable o no. Si això et dona raonablement bé, llavors engego un pla de negoci. Ara ja anem amb l'empresa que ja està en marxa, que seria a partir d'aquí. A partir d'aquí, el primer que tens que veure és que tu estàs amb un negoci que va funcionant, però tu tens més ambició. És allò que dèiem, no és un mitjà de vida, sinó que és, diguem, una empresa. ¿Vale? Digueu, tu tens més ambició. Aquesta ambició pot vindre per diversos motius, perquè consideres, vull dir, pot ser un pla de negoci intern o extern. Què vull dir? Tu pots tindre el que parlàvem ara fa un moment, estructura de costos poc competitiva. Pot haver-hi un pla de negoci que sigui per fer més competitiu la teva estructura de costos. No té res que veure amb el teu producte, no té res que veure amb el teu servei, té que veure com produeixes tot això o com generes tot això o com distribueixes tot això. Vale? I exterior. Dius, escolta, jo ara tinc un producte, un servei que m'està funcionant molt bé, diguem, el que és Catalunya, vale? Però ara vull fer una expansió, diguem, el reste del territori nacional, de tot Espanya. Vale, qui diu Espanya, podria dir, doncs me'n vaig a un país d'Europa, o me'n vaig a Sud-amèrica, etc. On tu creguis que et vols expandir. Això és el primer que tens que fixar. Quin és l'objectiu que tu vols assolir en un temps? Normalment, els temps que es fan servir pel pla de negoci són 3 anys. Antigament es deia 5 anys, però des de fa ja bastants anys, 5 anys, podem estar tots...
1: Perquè tot canvia molt ràpidament, bastant
0: correcte,
1: més ràpidament,
0: correcte.
1: No?
0: Correcte. Menys de 3 anys tampoc és aconsellable, perquè quan tu et planteges un pla de negoci és perquè el que penses acometre té, diguem, la suficient complexitat com perquè en un any no ho pots fer. Perquè si ho fessis en un any, això són els pressupostos de l'any. No cal fer un pla de negoci. Com que normalment un pla de negoci implica un canvi molt més profund, Això implica que necessites més temps. Per tant, per això, un termini adequat pot ser 3 anys. Llavors tu fixes, jo vull fer això, ho farem 3 anys. I llavors dius, i això que vull fer, vale, com penso aconseguir-ho? La pregunta més important és quina serà el que en diem la meva proposta de valor. És a dir, què penso oferir al mercat? I això és molt definitori perquè determina aquesta proposta de valor, determina els atributs amb el que tu vols que et coneixin, amb el que tu vols assolir aquesta nova expansió, i a més, amb el que vols que et diferenciïn respecte a la competència existent. Per això és clau aquesta pregunta. A partir d'aquí, ja és com ho faré. És a dir, quin pla de distribució, quin pla d'operacions, quin pla financer, vale? I, evidentment, acabar elaborant unes comptes de resultats previsionals pels propers 3 anys. I això m'acaba quadrant el cercle.
1: Val. Hem fet aquest
0: això que he dit sembla fàcil, però no és gens fàcil.
1: No, això és una feinada.
2: Un petit comentari, és a dir, el pla de negoci el que et permet saber en cada moment què és lo important i en el que realment t'has de concentrar. Perquè si no el tens, et concentres en el que és urgent. I estàs fent moltíssima activitat, tremenda activitat, però a vegades sense tenir la visió de cap a on vas, i només vas posant parxes i cada dia tens més urgències. I, en canvi, no estàs fent el que realment és important i bàsic per poder viure a llarg plaç. És a dir, per dir-ho en altres paraules, vius millor i amb més tranquil·litat i amb un objectiu a mig plaç. Si no, la major part ens ofeguem amb el dia a dia i solventar les coses urgents.
1: I m'imagino que s'ha de tenir molt en compte que aquest pla de negoci que hem plantejat a 3 anys, com ens comentava el Jordi, doncs s'ha d'actualitzar cada vegada doncs, que hem fet aquest plantejament, no?
0: Perquè la mecànica és molt senzilla. I complementant el que deia l'Andreu abans d'explicar-te la mecànica, això que diu és una part, i l'altra part de tenir un pla de negoci, i tan important com el que ha dit l'Andreu, és de que em permet veure per on em desvio. És a dir, si jo no tinc un pla de negoci, jo vaig fent i no sé si ho estic fent bé o malament perquè no tinc una referència que jo m'he fixat prèviament. I això és tan important, deia una consultora internacional fa molts anys, Gartner, que el fracàs dels plans de negoci, plans estratègics, ve a ser el mateix, vale? Jo no recordo, però normalment el percentatge era el 85-90%, fracassaven no pel plantejament, no pel disseny, sinó per l'execució. I perquè l'execució sigui correcta, a part d'haver-la planificat bé, és poder veure què t'està desviant, perquè contingències en 3 anys n'hi ha, vale? I poder-les corregir. I anem a la mecànica.
1: Molt ràpidament, perquè estem fora de temps.
0: Vale. La mecànica és molt senzilla.
1: El temps passa molt ràpid.
0: La mecànica és molt senzilla. Jo tinc un pla de negoci a 3 anys i llavors jo veig cada any el que penso fer, però jo ho he vist a nivell de pla de negoci, és a dir, a un nivell bastant grosso, vale? Bastant gruixut. Jo cada any faig el pressupost que engalza perfectament amb el que jo he previst en el pla de negoci per aquell any, però ja d'una forma molt més detallada, perquè el pressupost ja em permet fixar programes per l'any amb cada un dels aspectes que t'he dit, distribució, producció, finances, etc, per l'any. I, a més, a l'any següent, el segon, diguem, jo, si he tingut desviacions, aquest pressupost és el que em té que ajudar a corregir-les, perquè, a part d'assolir el que toca per aquell segon any, tinc que corregir el que em ve del primer any en el cas que hi hagi desviacions. Aquesta seria la mecànica.
1: Està clar. Sempre anar ajustant.
0: Sempre.
1: Sempre.
0: Si no, ens avorriríem a les empreses.
2: Els plans no és adivinar el futur,
0: sinó
2: és planejar el futur, i llavors el que tens que fer és veure com estan en el futur i adaptar-te per estar.
0: Correcte.
1: Molt bé. Jordi Martínez, Andreu Travé, Seniors Advisor de Secot, moltíssimes gràcies
2: a vosaltres.
1: Per la conversa.
0: A vosaltres.
1: Adéu-siau.
2: Adéu-siau.

0: La ràdio amb samarreta.
1: Continguts en xarxa.
2: El 3 de febrer del 2023, amb només 13 anys, en Martí Bach va rebre un diagnòstic mèdic que li va trasbalsar la vida. Tenia leucèmia. Tot i la duresa de la seva experiència, en Martí ha decidit explicar-la en forma de diari, amb la mirada posada en tot allò que la malaltia li volia aprendre, és a dir, els amics, l'institut, el futbol, la vida, el dia a dia. Avui volem dedicar el like del programa a La parada de la meva vida, que és el dietari editat per Pagès Editors, on aquest jove explica la seva història. Martí Bach, benvingut a Valors a l'Alça, com estàs?
3: Hola, bones, molt bé, molt bé.
2: Escolta, tu van diagnosticar leucèmia fa 3 anys, quan en tenies 13. Com recordes el moment en què t'ho van comunicar?
3: A veure, jo quan m'ho van comunicar, doncs estava en xoc, perquè no m'esperava. O sigui, jo estava tranquil·lament a classe i em va venir a buscar el meu pare i estava en xoc. I va ser tot molt ràpid, vaig pujar cap a la Vall d'Hebron i bé, un cop de realitat bastant dur.
2: De fet, tu vas voler dedicar el teu treball de recerca a parlar d'això, em sembla. En quin moment decideixes que s'acabi convertint en un llibre, en un dietari?
3: Bé, en realitat jo no tenia intenció de publicar aquest llibre, o sigui, aquest dietari, ja que, com tu dius, ho volia fer per al treball de recerca, però un dia que vam portar a imprimir el text, no?, per al TDR, doncs allí a l'empremta també hi havia, era una editorial també, i s'ho van llegir i els va agradar tant que ho van voler publicar.
2: I com ha estat l'experiència? Perquè suposo que tu, d'una banda, escriure tot això et deu haver ajudat d'alguna manera a expressar allò que potser et guardaves, no?, en el moment de la malaltia, durant el procés, però també deu estar ajudant ara a altres persones.
3: Jo crec que pot ajudar a qualsevol persona, però sobretot als adolescents que estan passant aquesta malaltia, no?, que al final doncs afecta a molts nens i a molts joves, i que pot ajudar a veure que encara que és dur i que malgrat que alguns nens o adolescents no ho puguin superar, hi ha un final i a vegades el final és bo.
2: Mm-hmm. Escriure a tu, en què t'ha ajudat?
3: En realitat jo no m'ha ajudat bé, perquè quan l'estava escrivint estava bastant bé, jo ja ho havia superat així com una mica, i jo vaig escriure així sense tenir res jo que millorar per mi, però ara durant el temps, ara que he escrit el llibre i tot, recordar tant sí que m'està afectant una mica més, i potser en comptes d'ajudar-me pues m'està afectant una mica, no?, a nivell emocional, perquè recordar tot el que vaig viure i tot això no és fàcil.
2: Em sap greu, perquè justament imagino que amb les entrevistes que estàs fent t'aboquem a recordar-ho, no? Però suposo que també és de valorar la teva experiència i que ho puguis explicar des de la posició on estàs ara. No sé què va ser el més difícil, Martí, durant tot el procés de la malaltia. Què diries?
3: El més difícil va ser estar lluny de casa, sobretot, i perquè jo vaig estar vivint 7 mesos a Barcelona i això m'afecta bastant, perquè estava lluny de la meva família, lluny dels meus amics i de totes les meves coses que feia en aquell moment. I també el que em va afectar molt va ser el portacat, que és un reservori que et fiquen per a passar el tractament, que és la quimioteràpia. I bé, això és un reservori que no podia fer esport, molestava molt, perquè està situat a l'altura del coll, més o menys, i bé, això em va afectar molt, ja no només físic, sinó mentalment, perquè jo volia jugar a futbol, que és una de les coses que més m'agrada, i no podia.
2: De fet, crec que tu ets porter de futbol.
3: Sí.
2: Com dius, la malaltia va fer que haguessis de deixar el futbol una temporada. Com va ser el moment de tornar-te a posar els guants?
3: Doncs va ser molt, molt emocionant, perquè jo feia 20 mesos que no jugava bé i és una de les coses que més vaig trobar a faltar, i sobretot va ser emocionant.
2: De fet, l'esport està bastant present en el teu dietari, perquè cada capítol comença amb la frase d'un personatge del món de l'esport, del futbol. Com creus que t'ha acompanyat, tot i que no poguessis jugar-hi durant uns mesos, com t'ha acompanyat l'esport en tot aquest procés?
3: Bé, l'esport m'ha ajudat en moltes coses. Ja també els bueno, que soc del Barça i mira el Barça, això també em distreia allí durant el tractament, però sobretot l'esport, de quan jo estava una mica amb ansietat i podia fer una mica d'esport, doncs anar a córrer per calmar una mica allí. I que bueno, que portés molt millor el tractament, perquè si tu fas esport, el tractament de quimioteràpia, doncs el portés bastant millor. I bé, tot això, i que a més del futbol, doncs mirar bàsquet o mirar de tennis o algun altre esport, i això em distreia.
2: Clar, ara parlaves de com el teu cos estava segurament preparat, no?, pel fet de fer esport. El teu cos va patir canvis durant la malaltia. No sé si la teva relació amb ell també ha anat canviant.
3: Bueno, el meu cos va canviar perquè se'm van caure els cabells, em vaig engordar 12 quilos, se'm va inflar la cara per la cortisona, que, bueno, que és una part del tractament, i sí, a nivell físic, doncs, vaig canviar molt, però ara ja estic igual que abans.
2: Escolta, com t'ha acompanyat el teu entorn? Perquè crec que tu en algun moment, inclús en alguna entrevista, també has parlat de la compassió, no?, que al final se sent, i com això potser no ajuda gaire, però com diries que t'han acompanyat família, amics?
3: Sobretot la meva família, que m'ha acompanyat sempre, durant tot el procés, els meus pares, els germans, els padrins, i els meus amics també han estat allà al meu costat, i sobretot m'ha ajudat molt el fet de que les infermeres sempre intenten ajudar, els auxiliars que estaven per allí, i a mi em va ajudar molt una persona que vaig conèixer allí a Xuclis, que es deia Reda, que surt al llibre, i que bé, em va ajudar a veure que hi havia un final, perquè ell era un any més gran que jo, tenia la mateixa malaltia que jo, el que passa que estava una mica més avançat en el tractament, i em va ajudar a veure que hi havia un final. I sobretot això va ser el que em va ajudar més.
2: Martí, deixa'm acabar preguntant-te per una cosa que és molt important també, que és que la recaptació del llibre en part anirà destinada a la recerca del càncer infantil a la Vall d'Hebron.
3: Sí, jo tot el que guanyo donaré a la investigació per al càncer infantil. Té una part per la FANOC, que és l'ajuda a les famílies d'allí de nens amb càncer, però sobretot a la investigació, perquè és molt important que s'investigui per aquesta malaltia, perquè, tot i que no es parli molt, és una de les principals causes de mort dels nens i dels adolescents.
2: La parada de la meva vida és el llibre que ha publicat en forma de dietari Martí Bach, amb qui hem pogut compartir uns minuts. Martí, moltíssimes gràcies per compartir la teva experiència amb nosaltres i enhorabona pel llibre.
3: A tu, gràcies.
2: Una abraçada, que vagi molt bé.
3: Una abraçada, adéu.
0: Ràdio en samarreta. Els millors programes per tornar a escoltar aquest estiu a Ràdio Sant Cugat. També a www.cugat.cat.

0: Una cosa fascinant és que les balenes geperudes tenen cultura. No només es comuniquen amb sons, sinó que les seves cançons canvien amb el temps i s'estenen entre poblacions, gairebé com si fossin èxits musicals. Els mascles de balena geperuda canten llargues melodies submarines que podrien durar fins a 20 minuts i repetir-se durant hores. El més sorprenent és que tots els mascles d'una mateixa regió canten pràcticament la mateixa versió de la cançó en un moment determinat. Però aquesta melodia evoluciona, s'hi afegeixen variacions, canvien seqüències i de vegades apareix una cançó completament nova. Quan una població entra en contacte amb una altra, la nova cançó pot propagar-se ràpidament, substituint l'anterior. Els científics han observat que aquests canvis poden viatjar d'oest a est a través de l'oceà Pacífic al llarg dels anys, com una onada cultural. Això és extraordinari perquè implica aprenentatge social i transmissió cultural, capacitats que durant molt de temps es consideraven exclusivament humanes. Les balenes no només emeten sons instintivament, aprenen, adapten i comparteixen patrons sonors dins la seva comunitat.
1: La ràdio amb samarreta.

0: és que...
1: Una curiositat sorprenent és que l'espai exterior no és completament silenciós, encara que sovint es digui el contrari. És cert que el so, tal com el percebem, no es pot propagar en el buit perquè necessita un medi com l'aire. Però això no vol dir que no hi hagin vibracions o ones. Per exemple, en zones com núvols de gas o al voltant d'objectes massius, hi ha partícules suficients perquè es produeixin ones de pressió. Un cas famós és el cúmul de les galàxies Perseus Cluster, on els científics han detectat ones que es poden interpretar com una mena de so. Aquestes vibracions són extremadament greus, molt per sota del que l'oïda humana pot percebre. De fet, si es poguessin escoltar, serien com un to profund i constant. Els científics han convertit aquestes dades en sons audibles, augmentant la seva freqüència, creant el que es coneix com a sonificació. Això ens mostra que, tot i que l'espai sembla buit i silenciós, en realitat està ple de fenòmens físics actius.
2: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Són les 6.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
2: Salutacions, us parla Mireia Puente. L'Orquestra Simfònica de Sant Cugat ha omplert la plaça d'Octavià aquest dimecres a la nit amb un nou concert obert a la ciutadania. Un concert que ha comptat amb un programa popular i amb marcada presència santcugatenca. S'ha estrenat la peça de la compositora Carme Talleda, Persistirem, orquestrada pel també director de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat, Salvador Brotons. A més, el programa també ha comptat amb obres de Rossini, Mozart i Borodin, entre d'altres, i un tribut a John Williams amb les bandes sonores més reconegudes per acabar. Si l'any passat va ser l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat qui va voler tirar endavant l'esdeveniment per celebrar el seu 35è aniversari, enguany ha estat el consistori que, veient l'èxit de la primera, va proposar fer-ne aquesta segona edició. Els Mossos d'Esquadra han activat una crida ciutadana per localitzar José, un home de 58 anys, desaparegut aquest dilluns a la tarda a Sant Cugat. Segons la informació facilitada pel cos policial, en el moment de la desaparició vestia una samarreta de color turquesa i pantalons pirates blancs, duia ulleres graduades i podria estar desorientat, motiu pel qual els Mossos demanen la màxima col·laboració de la ciutadania. Qualsevol persona que disposi d'informació sobre el seu parador pot posar-se en contacte amb el telèfon d'emergència 112 o amb els Mossos d'Esquadra per facilitar qualsevol dada que pugui ajudar en la seva localització. Sant Cugat ha assolit aquest dimecres els 40 graus de temperatura màxima en plena onada de calor que afecta a tot Catalunya. Segons les dades de l'Estació Meteorològica Automàtica del Centre d'Alt Rendiment, volíem dir del CAR, del Servei Meteorològic de Catalunya, el pic de temperatura s'ha registrat a les 3:09. Hores de la tarda. La jornada ha estat marcada per unes temperatures excepcionalment elevades des de primera hora del matí. La mínima no ha baixat dels 23,1 graus, registrada a les 7:04 del matí, fet que també ha contribuït a una sensació de xafogor persistent durant tot el dia. Els 40 graus assolits a Sant Cugat coincideixen amb el punt àlgid de l'onada de calor que viu Catalunya, amb nombroses estacions meteorològiques superant aquesta xifra i amb rècords històrics en alguns punts del país. Protecció Civil i les autoritats sanitàries recorden la importància d'evitar l'exposició al sol durant les hores centrals del dia, hidratar-se sovint i prestar una atenció especial a les persones més vulnerables, com la gent gran, els infants i les persones amb malalties cròniques. La temperatura més alta registrada en l'estació meteorològica del CAR són 40,9 graus l'any 2019 i 2023. El restaurant Masia Can Ametller és un dels establiments que ha participat en el projecte europeu Life Energy Efficiency i for Horeca, una iniciativa finançada per la Unió Europea desenvolupada durant 2 anys i que ha culminat aquesta setmana a Brussel·les per incrementar la implementació de mesures d'eficiència energètica del sector Horeca, hotels, restaurants i càterings. L'empresa santcugatenca ha estat una de les dues destacades de les que formen part del territori de la Cambra de Comerç de Terrassa com a exemple de bones pràctiques en la incorporació de mesures ambientals en relació amb els reptes actuals del sector de la restauració. Les activitats del programa europeu, en el qual hi han participat negocis de 7 països diferents, han inclòs tallers, seminaris web i una plataforma d'aprenentatge electrònic sobre eficiència energètica, amb l'objectiu d'acompanyar les empreses en la incorporació de millores en l'àmbit ambiental. Tant la Masia Can Ametller com el restaurant terrassenc El Cel de les Oques han mostrat en la culminació d'aquest projecte, a partir de la seva experiència pròpia, com la sostenibilitat es tradueix en mesures concretes vinculades a la reducció de consums energètics, l'ús d'energies renovables, la gestió responsable dels recursos i el compromís amb el territori. Precisament l'establiment santcugatenc també va acollir al febrer una jornada sectorial que va reunir 62 professionals i que va posar sobre la taula els reptes actuals de la restauració i del conjunt del sector Horeca. I en esports destaquem que el CUBàsquet Sant Cugat ha completat una nova edició del seu projecte solidari a Tiong Esil, al sud del Senegal, reafirmant una iniciativa que uneix esport, educació i cooperació. 7 voluntaris del Club Sant Cugatenc han participat en un campus de bàsquet adreçat a infants, joves i entrenadors locals amb l'objectiu de promoure la pràctica esportiva i transmetre valors com el treball en equip, el respecte i la igualtat d'oportunitats. El projecte va néixer gràcies a la col·laboració amb la Fundació Foundation, creada per arquitectes de Barcelona l'any 2014. La entitat va impulsar la construcció de l'escola SEM Camanar a Tiong Esil, una població d'uns 8.000 habitants que permet que prop de 500 alumnes cursin estudis de secundària. Actualment, la Fundació també treballa en una escola de formació professional al mateix municipi. Amb els anys, el campus ha anat molt més enllà de l'activitat esportiva i ha consolidat una estreta relació entre el Club Bàsquet Sant Cugat i el Tong Bàsquet Club. Aquesta col·laboració es basa en l'intercanvi de coneixements, experiències i valors amb la voluntat que els entrenadors i jugadors del club senegalès disposin de les eines necessàries per continuar desenvolupant el bàsquet de manera autònoma. En aquesta edició hi han participat Marta Urrutia, Dani Osul, Sergi Díaz, Bruno Fisac, Joan Camrubí, Marc Torrente i Jan Osul. Durant una setmana han treballat aspectes tècnics de defensa i atac amb els jugadors i entrenadors locals, combinant les sessions esportives amb activitats de convivència. Segons el CUBàsquet, els participants han mostrat una gran implicació, moltes ganes d'aprendre i una evolució notable al llarg del campus. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
4: Infopodcast, Sant Cugat.
5: Salutacions, us parla Martí González i avui comencem l'Infopodcast parlant d'una tendència en augment en els últims anys en període vacacional, com és l'intercanvi de cases sense cost econòmic. Cada vegada hi ha més iniciatives d'aquest tipus, però una de les més populars és Home Exchange. A Sant Cugat hi ha 149 habitatges registrats a la plataforma, amb opcions per tota mena de perfils i necessitats, des de cases amb 5 habitacions i piscina fins a pisos més petits al centre de la ciutat. Es tracta d'una manera de viatjar, per tant, molt més sostenible i econòmica, especialment per anar amb família. A Cugat Mèdia n'hem parlat amb una usuària santcugatenca, l'Helena Cardona, que explica, per exemple, que un dels aspectes que més valora és estar fora de casa sentint-te a casa. El sentit de fer intercanvis amb famílies semblants a la teva, que et poden fer viure com un local més al país on viatgis. Més coses, el restaurant Masia Can Ametller és un dels establiments que ha participat en el projecte europeu Life Energy Efficiency for Horeca, una iniciativa finançada per la Unió Europea, desenvolupada durant 2 anys i que ha culminat aquesta setmana a Brussel·les per incrementar la implementació de mesures d'eficiència energètica del sector Horeca, hotels, restaurants i càterings. L'empresa santcugatenca ha estat una de les dues destacades de les que formen part del territori de la Cambra de Comerç de Terrassa com a exemple de bones pràctiques a la incorporació de mesures ambientals en relació amb els reptes actuals del sector de la restauració. I també us expliquem que el restaurat mosaic del Pagalé Joan ja està instal·lat a la Unió. La peça, obra de l'artista Lluís Pallares i Torroella, i fet entre els anys 1936 i 1937, estava ubicada en els seus inicis a la plaça dels Quatre Cantons, es va traslladar després també a l'antic pavelló municipal de la Rambla del Celler i després a l'antiga seu de l'Esbar de Sant Cugat fins al 2010, quan es va retirar per tornar-se a restaurar. El 2024 es va exposar al públic temporalment al Museu de Sant Cugat, al claustre del monestir, per finalment ocupar aquesta ubicació, el pati de la Unió Centre Cultural, que ha de ser definitiva. L'obra representa una parella de balladors del Pagalí Joan, la dansa tradicional que es balla cada 29 de juny, Sant Pere, per Festa Major. Aquesta parella de balladors va inspirar, de fet, l'artista Joan Tortosa, fill predilecte de la ciutat, per dissenyar els gegants de Sant Cugat, la Marieta i el Joan. El mosaic és una obra de gran format, amb 1,71 m d'alçada i 3 metres d'amplada, i està constituït per milers de tessel·les vidriades. I acabem a esports perquè la UESC Tenis Taula ha protagonitzat una actuació històrica. El Campionat d'Espanya ha disputat a Saragossa. El Club Sant Cugatenc ha aconseguit 14 medalles en un registre sense precedents que li ha permès acabar empatat amb el Club Natació Sabadell com el club amb més títols de la competició. Els excel·lents resultats han arribat en la segona part del campionat, corresponent a les categories sub-21 i cadet, on pedistes de la UESC han disputat els 14 podis. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Pide por esa boquita, un viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita.
2: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
3: Club Helsinki Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
4: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
3: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
4: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
3: Club Helsinki Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
4: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
5: Braseria La Bolera.
6: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
5: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
6: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
5: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
6: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
5: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
7: Cuidar de la família, començar a córrer, perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
8: Un, dos, tres, quatre, 5. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
9: Dimarts, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
10: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
9: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
11: Salutacions, us parla Mireia Puente. L'Orquestra Simfònica de Sant Cugat ha omplert la plaça d'Octavià aquest dimecres a la nit amb un nou concert obert a la ciutadania. Un concert que ha comptat amb un programa popular i amb marcada presència santcugatenca. S'ha estrenat la peça de la compositora Carme Talleda, Persistirem, orquestrada pel també director de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat, Salvador Brutons. A més, el programa també ha comptat amb obres de Rossini, Mozart i Borodin, entre d'altres, i un tribut a John Williams amb les bandes sonores més reconegudes per acabar. Si l'any passat va ser l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat qui va voler tirar endavant l'esdeveniment per celebrar el seu 35è aniversari, enguany ha estat el consistori que, veient l'èxit de la primera, va proposar fer-ne aquesta segona edició. Els Mossos d'Esquadra han activat una crida ciutadana per localitzar José, un home de 58 anys, desaparegut aquest dilluns a la tarda a Sant Cugat. Segons la informació facilitada pel cos policial, en el moment de la desaparició vestia una samarreta de color turquesa i pantalons pirates blancs, duia ulleres graduades i podria estar desorientat, motiu pel qual els Mossos demanen la màxima col·laboració de la ciutadania. Qualsevol persona que disposi d'informació sobre el seu operador pot posar-se en contacte amb el telèfon d'emergència 112 o amb els Mossos d'Esquadra per facilitar qualsevol dada que pugui ajudar en la seva localització. Sant Cugat ha assolit aquest dimecres els 40 graus de temperatura màxima en plena onada de calor que afecta a tot Catalunya. Segons les dades de l'Estació Meteorològica Automàtica del Centre del Rendiment, volíem dir del CAR, del Servei Meteorològic de Catalunya, el pic de temperatura s'ha registrat a les 3:09 hores de la tarda. La jornada ha estat marcada per unes temperatures excepcionalment elevades des de primera hora del matí. La mínima no ha baixat dels 23,1 graus, registrada a les 7:04 del matí, fet que també ha contribuït a una sensació de xafogor persistent durant tot el dia. Els 40 graus assolits a Sant Cugat coincideixen amb el punt àlgid de l'onada de calor que viu Catalunya, amb nombroses estacions meteorològiques superant aquesta xifra i amb rècords històrics en alguns punts del país. Protecció Civil i les autoritats sanitàries recorden la importància d'evitar l'exposició al sol durant les hores centrals del dia, hidratar-se sovint i prestar una atenció especial a les persones més vulnerables, com la gent gran, els infants i les persones amb malalties cròniques. La temperatura més alta registrada en l'estació meteorològica del CAR són 40,9 graus l'any 2019 i 2023. El restaurant Masia Can Ametller és un dels establiments que ha participat en el projecte europeu Life Energy Efficiency i for Horeca, una iniciativa finançada per la Unió Europea desenvolupada durant 2 anys i que ha culminat aquesta setmana a Brussel·les per incrementar la implementació de mesures d'eficiència energètica del sector Horeca, hotels, restaurants i càterings. L'empresa santcugatenca ha estat una de les dues destacades de les que formen part del territori de la Cambra de Comerç de Terrassa com a exemple de bones pràctiques en la incorporació de mesures ambientals en relació amb els reptes actuals del sector de la restauració. Les activitats del programa europeu, en el qual hi han participat negocis de 7 països diferents, han inclòs tallers, seminaris web i una plataforma d'aprenentatge electrònic sobre eficiència energètica, amb l'objectiu d'acompanyar les empreses en la incorporació de millores en l'àmbit ambiental. Tant la Masia Can Ametller com el restaurant terrassenc El Cel de les Oques han mostrat en la culminació d'aquest projecte, a partir de la seva experiència pròpia, com la sostenibilitat es tradueix en mesures concretes vinculades a la reducció de consums energètics, l'ús d'energies renovables, la gestió responsable dels recursos i el compromís amb el territori. Precisament l'establiment santcugatenc també va acollir al febrer una jornada sectorial que va reunir 62 professionals i que va posar sobre la taula els reptes actuals de la restauració i del conjunt del sector Horeca. I en esports destaquem que el CuBàsquet Sant Cugat ha completat una nova edició del seu projecte solidari a Tionk Esil, al sud del Senegal, reafirmant una iniciativa que uneix esport, educació i cooperació. 7 voluntaris del Club Sant Cugatenc han participat en un campus de bàsquet adreçat a infants, joves i entrenadors locals amb l'objectiu de promoure la pràctica esportiva i transmetre valors com el treball en equip, el respecte i la igualtat d'oportunitats. El projecte va néixer gràcies a la col·laboració amb la Fundació Foundation, creada per arquitectes de Barcelona l'any 2014. La entitat va impulsar la construcció de l'escola SEM Camanar a Tionk Esil, una població d'uns 8.000 habitants que permet que prop de 500 alumnes cursin estudis de secundària. Actualment, la Fundació també treballa en una escola de formació professional al mateix municipi. Amb els anys, el campus ha anat molt més enllà de l'activitat esportiva i ha consolidat una estreta relació entre el CuBàsquet Sant Cugat i el Tionk Basket Club. Aquesta col·laboració es basa en l'intercanvi de coneixements, experiències i valors amb la voluntat que els entrenadors i jugadors del club senegalès disposin de les eines necessàries per continuar desenvolupant el bàsquet de manera autònoma. En aquesta edició hi han participat Marta Urrutia, Dani Osul, Sergi Díaz, Bruno Fisac, Joan Camprubí, Marc Torrente i Jan Osul. Durant una setmana han treballat aspectes tècnics de defensa i atac amb els jugadors i entrenadors locals, combinant les sessions esportives amb activitats de convivència. Segons el CuBàsquet, els participants han mostrat una gran implicació, moltes ganes d'aprendre i una evolució notable al llarg del campus. Doncs això és tot, la informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
12: Infopodcast, Sant Cugat. Salutacions, us parla Martí González i avui comencem l'Infopodcast parlant d'una tendència en augment en els últims anys en període vacacional, com és l'intercanvi de cases sense cost econòmic. Cada vegada hi ha més iniciatives d'aquest tipus, però una de les més populars és Home Exchange. A Sant Cugat hi ha 149 habitatges registrats a la plataforma, amb opcions per tota mena de perfils i necessitats, des de cases amb 5 habitacions i piscina fins a pisos més petits al centre de la ciutat. Es tracta d'una manera de viatjar, per tant, molt més sostenible i econòmica, especialment per anar en família. A Cugat Media n'hem parlat amb una usuària santcugatenca, l'Helena Cardona, que explica, per exemple, que un dels aspectes que més valora és estar fora de casa sentint-te a casa, en el sentit de fer intercanvis amb famílies semblants a la teva, que et poden fer viure com un local més al país on viatgis. Més coses, el restaurant Masia Can Ametller és un dels establiments que ha participat en el projecte europeu Life Energy Efficiency for Horeca, una iniciativa finançada per la Unió Europea, desenvolupada durant 2 anys i que ha culminat aquesta setmana a Brussel·les per incrementar la implementació de mesures d'eficiència energètica del sector Horeca, hotels, restaurants i càterings. L'empresa santcugatenca ha estat una de les dues destacades de les que formen part del territori de la Cambra de Comerç de Terrassa com a exemple de bones pràctiques en la incorporació de mesures ambientals en relació amb els reptes actuals del sector de la restauració. I també us expliquem que el restaurat Mosaic del Pagalé Joan ja està instal·lat a la Unió. La peça, obra de l'artista Lluís Pallares i Torroella i fet entre els anys 1936 i 1937, estava ubicada en els seus inicis a la plaça dels Quatre Cantons. Es va traslladar després també a l'antic pavelló municipal de la Rambla del Celler i després a l'antiga seu de l'Esbart de Sant Cugat fins al 2010, quan es va retirar per tornar-se a restaurar. El 2024 es va exposar al públic temporalment al Museu de Sant Cugat, al claustre del monestir, per finalment ocupar aquesta ubicació, el pati de la Unió Centre Cultural, que ha de ser definitiva. L'obra representa una parella de balladors del Pagalí Joan, la dansa tradicional que es balla cada 29 de juny, Sant Pere, per Festa Major. Aquesta parella de balladors va inspirar, de fet, l'artista Joan Tortosa, fill predilecte de la ciutat, per dissenyar els gegants de Sant Cugat, la Marieta i el Joan.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Són 6:45 del matí.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
2: Salutacions, us parla Mireia Puente. L'Orquestra Simfònica de Sant Cugat ha omplert la plaça d'Octavià aquest dimecres a la nit amb un nou concert obert a la ciutadania. Un concert que ha comptat amb un programa popular i amb marcada presència santcugatenca. S'ha estrenat la peça de la compositora Carme Talleda, Persistirem, orquestrada pel també director de l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat, Salvador Brotons. A més, el programa també ha comptat amb obres de Rossini, Mozart i Borodin, entre d'altres, i un tribut a John Williams amb les bandes sonores més reconegudes per acabar. Si l'any passat va ser l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat qui va voler tirar endavant l'esdeveniment per celebrar el seu 35è aniversari, enguany ha estat el consistori que, veient l'èxit de la primera, va proposar fer-ne aquesta segona edició. Els Mossos d'Esquadra han activat una crida ciutadana per localitzar José, un home de 58 anys, desaparegut aquest dilluns a la tarda a Sant Cugat. Segons la informació facilitada pel cos policial, en el moment de la desaparició vestia una samarreta de color turquesa i pantalons pirates blancs, duia ulleres graduades i podria estar desorientat, motiu pel qual els Mossos demanen la màxima col·laboració de la ciutadania. Qualsevol persona que disposi d'informació sobre el seu operador pot posar-se en contacte amb el telèfon d'emergència 112 o amb els Mossos d'Esquadra per facilitar qualsevol dada que pugui ajudar en la seva localització. Sant Cugat ha assolit aquest dimecres els 40 graus de temperatura màxima en plena onada de calor que afecta a tot Catalunya. Segons les dades de l'Estació Meteorològica Automàtica del Centre d'Alt Rendiment, volíem dir del CAR, del Servei Meteorològic de Catalunya, el pic de temperatura s'ha registrat a les 3:09. Hores de la tarda. La jornada ha estat marcada per unes temperatures excepcionalment elevades des de primera hora del matí. La mínima no ha baixat dels 23,1 graus, registrada a les 7:04 del matí, fet que també ha contribuït a una sensació de xafogor persistent durant tot el dia. Els 40 graus assolits a Sant Cugat coincideixen amb el punt àlgid de l'onada de calor que viu Catalunya, amb nombroses estacions meteorològiques superant aquesta xifra i amb rècords històrics en alguns punts del país. Protecció Civil i les autoritats sanitàries recorden la importància d'evitar l'exposició al sol durant les hores centrals del dia, hidratar-se sovint i prestar una atenció especial a les persones més vulnerables, com la gent gran, els infants i les persones amb malalties cròniques. La temperatura més alta registrada en l'estació meteorològica del CAR són 40,9 graus l'any 2019 i 2023. El restaurant Masia Can Ametller és un dels establiments que ha participat en el projecte europeu Life Energy Efficiency i for Horeca, una iniciativa finançada per la Unió Europea desenvolupada durant 2 anys i que ha culminat aquesta setmana a Brussel·les per incrementar la implementació de mesures d'eficiència energètica del sector Horeca, hotels, restaurants i càterings. L'empresa santcugatenca ha estat una de les dues destacades de les que formen part del territori de la Cambra de Comerç de Terrassa com a exemple de bones pràctiques en la incorporació de mesures ambientals en relació amb els reptes actuals del sector de la restauració. Les activitats del programa europeu, en el qual hi han participat negocis de 7 països diferents, han inclòs tallers, seminaris web i una plataforma d'aprenentatge electrònic sobre eficiència energètica, amb l'objectiu d'acompanyar les empreses en la incorporació de millores en l'àmbit ambiental. Tant la Masia Can Ametller com el restaurant terrassenc El Cel de les Oques han mostrat en la culminació d'aquest projecte, a partir de la seva experiència pròpia, com la sostenibilitat es tradueix en mesures concretes vinculades a la reducció de consums energètics, l'ús d'energies renovables, la gestió responsable dels recursos i el compromís amb el territori. Precisament l'establiment santcugatenc també va acollir al febrer una jornada sectorial que va reunir 62 professionals i que va posar sobre la taula els reptes actuals de la restauració i del conjunt del sector Horeca. I en esports destaquem que el CUBàsquet Sant Cugat ha completat una nova edició del seu projecte solidari a Tiong Esil, al sud del Senegal, reafirmant una iniciativa que uneix esport, educació i cooperació. 7 voluntaris del Club Sant Cugatenc han participat en un campus de bàsquet adreçat a infants, joves i entrenadors locals amb l'objectiu de promoure la pràctica esportiva i transmetre valors com el treball en equip, el respecte i la igualtat d'oportunitats. El projecte va néixer gràcies a la col·laboració amb la Fundació Foundation, creada per arquitectes de Barcelona l'any 2014. La entitat va impulsar la construcció de l'escola SEM Camanar a Tiong Esil, una població d'uns 8.000 habitants que permet que prop de 500 alumnes cursin estudis de secundària. Actualment, la Fundació també treballa en una escola de formació professional al mateix municipi. Amb els anys, el campus ha anat molt més enllà de l'activitat esportiva i ha consolidat una estreta relació entre el Club Bàsquet Sant Cugat i el Tong Bàsquet Club. Aquesta col·laboració es basa en l'intercanvi de coneixements, experiències i valors amb la voluntat que els entrenadors i jugadors del club senegalès disposin de les eines necessàries per continuar desenvolupant el bàsquet de manera autònoma. En aquesta edició hi han participat Marta Urrutia, Dani Osul, Sergi Díaz, Bruno Fisac, Joan Camrubí, Marc Torrente i Jan Osul. Durant una setmana han treballat aspectes tècnics de defensa i atac amb els jugadors i entrenadors locals, combinant les sessions esportives amb activitats de convivència. Segons el CUBàsquet, els participants han mostrat una gran implicació, moltes ganes d'aprendre i una evolució notable al llarg del campus. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
4: Infopodcast, Sant Cugat.
5: Salutacions, us parla Martí González. Comencem explicant-vos avui la història d'Aston Swift i Ian Gibbs, dos anglesos establerts a Sant Cugat que es van conèixer gairebé per casualitat en un tren de tornada després d'un congrés i que ara fa un any van decidir convertir una conversa davant d'un cafè en un projecte compartit, Simpli Sant Cugat, una publicació mensual en paper pensada per a la comunitat internacional del municipi, sobretot per a aquelles persones que acaben d'arribar i necessiten eines per entendre i integrar-se en la vida de la ciutat. Els ajuden, diuen, a establir-se a Sant Cugat, que entenguin com funciona l'Ajuntament, per exemple, expressions útils en català, la història de la ciutat, entre d'altres. Intenten crear, per tant, un pont. Més coses, la comitiva judicial ha decidit ajornar el desnonament d'una dona, la Carme, i el seu fill major d'edat d'un pis del carrer de Pau Casals 16, tocada al Casal Torreblanca, previst per aquest dimarts. Una desena de membres del sindicat de llogateres s'ha personat en aquest primer llançament, que finalment no s'ha executat i ha quedat ajornat fins al 8 d'octubre a les 10 del matí. També hi havia representants de la propietat, dues patrulles dels Mossos d'Esquadra i representants dels serveis socials de l'Ajuntament. Segons han explicat membres del sindicat de llogateres, els veïns fa 8 anys que regeixen el pis de lloguer i s'han produït impagaments. El sindicat ha confirmat a Cugat Mèdia que els llogaters tenen el certificat de situació de vulnerabilitat acreditat per serveis socials de l'Ajuntament i Cugat Mèdia està a l'espera que des del consistori es confirmi aquest fet. I també us hem d'explicar que la CUP assegura que l'Ajuntament de Sant Cugat ha fraccionat el cobrament de la taxa de residus corresponent al 2026 amb l'objectiu d'amagar un increment que, recorda la formació, el govern municipal havia assegurat que no s'aplicaria. Els cupaires sostenen que, malgrat que els primers rebuts presenten un import inferior al del 2025, els contribuents hauran d'abonar una segona fracció al juliol del 2027, un fet que comportaria un augment final d'aproximadament el 26%. La portaveu de la CUP, Ariadna Sierra, ha acusat el govern de faltar a la veritat.
6: Que retiri aquest increment del 26%, ja que ho van dir, que ho facin efectiu. En segon lloc, que donin explicacions públiques i immediates, que expliquin quants rebuts s'han girat com a primera fracció, quants diners queden pendents de cobrar, quan es volen cobrar, amb quina base legal s'ha fet aquest fraccionament i per què no van explicar res de tot això quan van anunciar que es congelarien aquests rebuts. I la tercera, que reconeguin l'error, demanin disculpes i assumeixin responsabilitats polítiques.
5: I un dia punt amb esports, Lucía Quiles del Club Arquer Sant Cugat s'ha programat campiona de Catalunya a l'aire lliure després de superar la final 6-0 davant Núria Barberà. Quiles s'ha posat en una final molt igualada, la Sant Cugatenca, tot i tenir 20 anys, va guanyar la categoria absoluta demostrant el seu bon estat de forma. L'Infobot, que és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i La Xarxa.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Bé, i què voleu fer aquests dies?
2: Anar a una piscina caribenya.
3: Dormir en un hotel del Far West.
4: Volar a llums d'un drac.
1: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
5: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
6: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
7: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
6: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
7: Perquè la teva salut és el nostre futur.
6: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
8: Posar a punt el cotxe de l'AVE, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
9: Tots sabem que Sant Cugat és una ciutat molt activa i cada dia es fan moltíssimes activitats. No et perdis les que t'interessen. Cugat Media adapta l'agenda a tu perquè gaudeixis de manera fàcil i senzilla les activitats de Sant Cugat. Els filtres de cerca de la nova agenda et permeten trobar ràpidament l'activitat que busques per tipus, cultura, música, infantil, esports, per localització, data i preu. Fes la teva cerca des de l'ordinador o al mòbil a www.cugat.cat/agenda i incorpora directament al teu calendari les activitats que no et vols perdre. L'agenda de Cugat Media és la més completa de Sant Cugat i ara també la més útil.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
10: Occident t'ofereix els titulars de la jornada. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
11: Salutacions, us parla Mireia Puente. L'Orquestra Simfònica de Sant Cugat ha omplert la plaça d'Octavià aquest dimecres a la nit amb un nou concert obert a la ciutadania. Un concert que ha comptat amb un programa popular i amb marcada presència santcugatenca. S'ha estrenat la peça de la compositora Carme Talleda, Persistirem, orquestrada pel també director de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat, Salvador Brotons. A més, el programa també ha comptat amb obres de Rossini, Mozart i Borodin, entre d'altres, i un tribut a John Williams amb les bandes sonores més reconegudes per acabar. Si l'any passat va ser l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat qui va voler tirar endavant l'esdeveniment per celebrar el seu 35è aniversari, enguany ha estat el consistori que, veient l'èxit de la primera, va proposar fer-ne aquesta segona edició. Els Mossos d'Esquadra han activat una crida ciutadana per localitzar José, un home de 58 anys, desaparegut aquest dilluns a la tarda a Sant Cugat. Segons la informació facilitada pel cos policial, en el moment de la desaparició vestia una samarreta de color turquesa i pantalons pirates blancs, duia ulleres graduades i podria estar desorientat, motiu pel qual els Mossos demanen la màxima col·laboració de la ciutadania. Qualsevol persona que disposi d'informació sobre el seu operador pot posar-se en contacte amb el telèfon d'emergència 112 o amb els Mossos d'Esquadra per facilitar qualsevol dada que pugui ajudar en la seva localització. Sant Cugat ha assolit aquest dimecres els 40 graus de temperatura màxima en plena onada de calor que afecta a tot Catalunya. Segons les dades de l'estació meteorològica automàtica del Centre del Rendiment, volíem dir del CAR, del Servei Meteorològic de Catalunya, el pic de temperatura s'ha registrat a les 3:09 hores de la tarda. La jornada ha estat marcada per unes temperatures excepcionalment elevades des de primera hora del matí. La mínima no ha baixat dels 23,1 graus, registrada a les 7:04 del matí, fet que també ha contribuït a una sensació de xafogor persistent durant tot el dia. Els 40 graus assolits a Sant Cugat coincideixen amb el punt àlgid de l'onada de calor que viu Catalunya, amb nombroses estacions meteorològiques superant aquesta xifra i amb rècords històrics en alguns punts del país. Protecció Civil i les autoritats sanitàries recorden la importància d'evitar l'exposició al sol durant les hores centrals del dia, hidratar-se sovint i prestar una atenció especial a les persones més vulnerables, com la gent gran, els infants i les persones amb malalties cròniques. La temperatura més alta registrada en l'estació meteorològica del CAR són 40,9 graus l'any 2019 i 2023. El restaurant Masia Can Ametller és un dels establiments que ha participat en el projecte europeu Life Energy Efficiency i For Horeca, una iniciativa finançada per la Unió Europea desenvolupada durant 2 anys i que ha culminat aquesta setmana a Brussel·les per incrementar la implementació de mesures d'eficiència energètica del sector Horeca, hotels, restaurants i càterings. L'empresa Sant Cugatenca ha estat una de les dues destacades de les que formen part del territori de la Cambra de Comerç de Terrassa com a exemple de bones pràctiques en la incorporació de mesures ambientals en relació amb els reptes actuals del sector de la restauració. Les activitats del programa europeu, en el qual hi han participat negocis de 7 països diferents, han inclòs tallers, seminaris web i una plataforma d'aprenentatge electrònic sobre eficiència energètica, amb l'objectiu d'acompanyar les empreses en la incorporació de millores en l'àmbit ambiental. Tant la Masia Can Ametller com el restaurant terrassenc El Cel de les Oques han mostrat en la culminació d'aquest projecte, a partir de la seva experiència pròpia, com la sostenibilitat es tradueix en mesures concretes vinculades a la reducció de consums energètics, l'ús d'energies renovables, la gestió responsable dels recursos i el compromís amb el territori. Precisament l'establiment Sant Cugatenc també va acollir al febrer una jornada sectorial que va reunir 62 professionals i que va posar sobre la taula els reptes actuals de la restauració i del conjunt del sector Horeca. I en esports destaquem que el Cuba Bàsquet Sant Cugat ha completat una nova edició del seu projecte solidari a Tionk Esil, al sud del Senegal, reafirmant una iniciativa que uneix esport, educació i cooperació. 7 voluntaris del Club Sant Cugatenc han participat en un campus de bàsquet adreçat a infants, joves i entrenadors locals amb l'objectiu de promoure la pràctica esportiva i transmetre valors com el treball en equip, el respecte i la igualtat d'oportunitats. El projecte va néixer gràcies a la col·laboració amb la Fundació Foundation, creada per arquitectes de Barcelona l'any 2014. La entitat va impulsar la construcció de l'escola SEM Camanar a Tionk Esil, una població d'uns 8.000 habitants que permet que prop de 500 alumnes cursin estudis de secundària. Actualment, la Fundació també treballa en una escola de formació professional al mateix municipi. Amb els anys, el campus ha anat molt més enllà de l'activitat esportiva i ha consolidat una estreta relació entre el Club Bàsquet Sant Cugat i el Tionk Bàsquet Club. Aquesta col·laboració es basa en l'intercanvi de coneixements, experiències i valors amb la voluntat que els entrenadors i jugadors del club senegalès disposin de les eines necessàries per continuar desenvolupant el bàsquet de manera autònoma. En aquesta edició hi han participat Marta Urrutia, Dani Osul, Sergi Díaz, Bruno Fisac, Joan Camrubí, Marc Torrente i Jan Osul. Durant una setmana han treballat aspectes tècnics de defensa i atac amb els jugadors i entrenadors locals, combinant les sessions esportives amb activitats de convivència. Segons el CUBàsquet, els participants han mostrat una gran implicació, moltes ganes d'aprendre i una evolució notable al llarg del campus. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
4: Infopodcast, Sant Cugat. Salutacions, us parla Martí González. Comencem explicant-vos avui la història d'Aston Swift i Ian Gibbs, dos anglesos establerts a Sant Cugat que es van conèixer gairebé per casualitat en un tren de tornada després d'un congrés i que ara fa un any van decidir convertir una conversa davant d'un cafè en un projecte compartit, Simpli Sant Cugat, una publicació mensual en paper pensada per a la comunitat internacional del municipi, sobretot per a aquelles persones que acaben d'arribar i necessiten eines per entendre i integrar-se en la vida de la ciutat. Els ajuden, diuen, a establir-se a Sant Cugat, que entenguin com funciona l'Ajuntament, per exemple, expressions útils en català, la història de la ciutat, entre d'altres. Intenten crear, per tant, un pont. Més coses, la comitiva judicial ha decidit ajornar el desnonament d'una dona, la Carme, i el seu fill major d'edat d'un pis del carrer de Pau Casals 16, tocat al Casal Torreblanca, previst per aquest dimarts. Una desena de membres del sindicat de llogateres s'ha personat en aquest primer llançament, que finalment no s'ha executat i ha quedat ajornat fins al 8 d'octubre a les 10 del matí. També hi havia representants de la propietat, dues patrulles dels Mossos d'Esquadra i representants dels serveis socials de l'Ajuntament. Segons han explicat membres del sindicat de llogateres, els veïns fa 8 anys que resideixen al pis de lloguer i s'han produït impagaments. El sindicat ha confirmat a Cugat Mèdia que els llogaters tenen el certificat de situació de vulnerabilitat acreditat per serveis socials de l'Ajuntament i Cugat Mèdia està a l'espera que des del consistori es confirmi aquest fet. I també us hem d'explicar que la CUP assegura que l'Ajuntament de Sant Cugat ha fraccionat el cobrament de la taxa de residus corresponent al 2026 amb l'objectiu d'amagar un increment que, recorda la formació, el govern municipal havia assegurat que no s'aplicaria. Els cupaires sostenen que, malgrat que els primers rebuts presenten un import inferior al del 2025, els contribuents hauran d'abonar una segona fracció al juliol del 2027, un fet que comportaria un augment final d'aproximadament el 26%. La portaveu de la CUP, Ariadna Sierra, ha acusat el govern de faltar a la veritat.
12: Que retiri aquest increment del 26%, ja que ho van dir, que ho facin efectiu. En segon lloc, que donin explicacions públiques i immediates, que expliquin quants rebuts s'han girat com a primera fracció, quants diners queden pendents de cobrar, quan es volen cobrar, amb quina base legal s'ha fet aquest fraccionament i per què no van explicar res de tot això quan van anunciar que es congelarien aquests rebuts. I la tercera, que reconeguin l'error, demanin disculpes i assumeixin responsabilitats polítiques.
4: I un dia punt amb esports, Lucía Quiles del Club Arquer Sant Cugat s'ha programat campiona de Catalunya a l'aire lliure després de superar la final 6-0 davant Núria Barberà. Quiles s'ha posat en una final molt igualada, la cinquantenca, tot i tenir 20 anys, va guanyar la categoria absoluta demostrant el seu bon estat de forma. L'Infobot, que és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i La Xarxa.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Els bombers tornen a afrontar avui una jornada crítica de feina pels incendis simultanis que cremen a diferents punts del país. La bona notícia és que tots els focs nous que s'han declarat en les últimes hores estan ja estabilitzats. Són els de Guimerà, a l'Urgell, al Pla de Manlleu, a l'Alt Camp, Navarcles, a Osona i Gavà, al Baix Llobregat. Uns incendis que han obligat a mobilitzar més de 700 efectius i confinar unes 12.000 persones, per bé que ara mateix les ordres ja s'han aixecat a pràcticament tot el territori. Tot plegat tensiona de nou els equips d'emergència en un nou dia d'alt risc de foc forestal a més de 200 municipis a la meitat de comarques del país. Doncs sobre l'afectació del foc també al camp, la feina de la pagesia perquè els cultius facin de tallafoc i altres qüestions, en parlarem tot seguit amb Pere Roquer, president del sindicat agrari Assaja. Així, encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 9 de juliol i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Nou dia de calorada després que s'hagin registrat temperatures de rècord en la segona onada de l'estiu. El Servei Meteorològic ha llançat un avís per calor molt intensa a tota Catalunya. A Vinebre s'han superat els 44 graus i Barcelona, amb més de 40, arriba al valor màxim en més d'un segle. Els veïns de la norantena de pisos desallotjats arran de l'esvoranc en les obres de la línia 9 del metro al barri del Putxet de Barcelona no podran tornar a casa com a mínim fins dissabte. Així ho ha determinat els tècnics mentre fan proves sobre el terreny per garantir-ne la seguretat. L'Ajuntament els ofereix allotjaments alternatius. Prop de 5.000 organitzacions socials reclamen a la Generalitat que garanteixi el lleure educatiu durant l'estiu. Demanen que faci efectiva la moció aprovada fa un any al Parlament d'assegurar un mínim de 15 dies de casals, campus, colònies o campaments. Alexia Putellas jugarà a partir de la propera temporada al London City Lionesses. El club anglès propietat de Michelle Kang juga a la Women's Super League, on és l'única entitat que no està lligada a un equip masculí. La doble campiona de la pilota d'or afronta la nova etapa després de 14 anys al Barça. El Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el seu fons audiovisual amb el gest de filmar. La mostra reuneix tres exposicions, una dedicada a la transició, una altra recupera films del cineasta Pere Portabella i la tercera presenta obres audiovisuals d'artistes contemporanis. Passen ara mateix 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs, comencem la jornada d'avui dijous destacant que tenim un accident a la AP2 a l'altura de la Bisbal del Penedès en direcció a Barcelona. Doncs talla un carril de circulació i provoca un quilòmetre d'intensitat en la circulació. Pel que fa a les retencions habituals, tenim cua ja en tot el vessant Besòs, sobretot al nus de la Trinitat, amb retencions que arriben per la C58 des de Sant Quirze o la B20 també a Santa Coloma de Gramenet, tot plegat, però ens deixa afectacions en sentit sud a les dues rondes de Barcelona, a la ronda de dalt, cua fins a la Vall d'Hebron i a la ronda litoral des del Fòrum fins a la Barceloneta. Al Llobregat tenim cues també cap a la capital catalana per la B23 des de Molins de Rei i per la A2, en aquest cas també des de Pallejà fins a Cornellà. Al Vallès, congestió de 2 quilòmetres en sentit sud a la AP7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès i a la C17 també a l'altura de Parets del Vallès. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I ara, temps pel temps, amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia. Tornem a despertar amb una temperatura escandalosament alta en alguns indrets de la costa i, sobretot, del Cap de Creus, on en algunes poblacions no s'ha baixat dels 30 graus aquesta nit passada. De fet, al llarg d'aquest matí, amb molt pocs núvols a tot arreu, i una altra vegada la temperatura que pujarà de seguida. De fet, aquesta tarda tornarà a voltar els 40 graus a l'ombra, a l'interior gironí, a la Vall del Llobregat i també a les comarques de l'Ebre o de Ponent. Compte, això sí, amb algunes tempestes que aquesta tarda tornaran a aparèixer al Pirineu, també avançada la tarda a la resta de comarques de Lleida, que sobretot el que portaran seran ventades, seques i sobtades. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Els bombers tornen a afrontar aquests dijous una jornada crítica de feina arran dels incendis simultanis que cremen a diferents punts del país. Ho fan en el punt àlgid de la segona onada de calor, que encara es pot allargar uns dies més, i amb els nous focs declarats en les darreres hores a l'Urgell, al Bages, l'Alt Camp i al Baix Llobregat. La bona notícia és que tots es troben ja estabilitzats, també el de Guimerà, l'últim en declarar-se i que ha cremat bàsicament terreny agrícola. Davant d'aquest escenari, que ha obligat a mobilitzar més de 700 efectius i confinar al voltant de 12.000 persones, el cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell, ha fet una crida a extremar la prudència per no tensionar més la feina del cos.
4: Molta consciència col·lectiva com a país de que ens queda demà. Demà serà un dia encara molt, molt dur. Les condicions són exactament les mateixes que avui. Humitat molt baixa, temperatura molt alta, risc de simultaneïtat i amb una mica, doncs, amb aquest sobreesforç que estem fent com a cos de bombers i tot el sistema de resposta, no només bombers, sinó una resposta a tots els equips de seguretat i d'emergències del país per afrontar aquesta situació.
1: Com us dèiem, la simultaneïtat d'incendis continua preocupant els bombers per afrontar la jornada d'avui. Sigui com sigui, amb el darrer foc de Guimerà, l'Urgell estabilitzat, la feina es concentra en bona part avui als focs del Pla de Manlleu i Aiguamúrcia, l'Alt Camp, així com el de Navarcles, al Bages. Aquest últim foc, que ha afectat 30 hectàrees de superfície vegetal i una planta de reciclatge de residus, provocant una gran columna de fum, ha estat donat per estabilitzat poc després de les 11 de la nit. Això ha permès aixecar els tres confinaments que s'havien establert a Sallent, a un polígon industrial i a l'oest d'Artés, que afectaven 7.000 persones. Els bombers també han pogut estabilitzar en les darreres hores l'incendi declarat al Pla de Manlleu, a l'Alt Camp, que ha cremat 80 hectàrees de superfície, més del 85% forestal. Això també ha permès aixecar els confinaments decretats des d'ahir a primera hora de la tarda a municipis com Pontons, Vall d'Ossera i cases aïllades d'Aiguamúrcia. Estabilitzat també l'incendi que ahir va cremar a Gavà, al Baix Llobregat, i que ha afectat unes 8 hectàrees. Va començar en una zona verda del barri de les Ferreres i va arribar a les portes del Parc Natural del Garraf. El foc va obligar a confinar unes 6.000 persones a Sant Climent de Llobregat, Viladecans i a les urbanitzacions de Can Tries i Brugués. El confinament, però, va acabar a 8:15 del vespre. Els Mossos alerten com a possible causa l'ús d'artefactes pirotècnics. I els bombers han donat per estabilitzat el foc que crema des de dilluns a Sant Manat, al Vallès Occidental, i que ha afectat unes 200 hectàrees. A més, s'ha aixecat el confinament dels nuclis del Farell i Sant Sebastià de Montmajor, a Caldes de Montbui. Es manté, però, el confinament dels veïns de Guanta, a Sant Manat. Els bombers han treballat en el 80% del perímetre, però costa tancar-lo perquè hi ha zones amb pendent molta vegetació i de difícil accés per als vehicles. Tampoc no descarten nous focus fora del perímetre. Pel que fa a l'incendi de les Gavarres, que ja està controlat, el govern assegura que no hi té cap responsabilitat i nega qualsevol negligència. Junts demanarà responsabilitats polítiques. És una crònica de Lamont Carvajal.
5: La portaveu de Junts, Mònica Sales, ha dit que demanaran responsabilitats polítiques al govern pel foc de les Gavarres.
6: Les empreses hauran de respondre per la seva actuació. El govern també ho haurà de fer pel control que no va fer. La justícia, com vostè diu, determinarà les responsabilitats administratives o penals i, òbviament, aquest Parlament determinarà les responsabilitats polítiques.
5: El president Illa ha negat negligències.
7: Si el govern ha actuat amb transparència, des del primer moment vam informar de la causa de l'incendi, hem posat a disposició judicial a la persona i jo he dit que s'arribarà fins al final. Però el govern, en aquest cas, ho sento, no comés cap negligència.
5: Després, responent al diputat de la CUP, Dani Cornellà, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha dit que l'executiu ha actuat com tocava.
8: El que avui sabem és que han obert un expedient informatiu en aquesta empresa. Esperem els resultats ben aviat i que els presenti aquí, en seu parlamentària. Perquè per ara l'únic que sabem és que un operari va passar més de 48 hores detingut i que cap responsable de l'empresa ha estat citat a declarar.
9: I l'administració assumeix responsabilitat quan hi ha un ordre immediat o directe seva o hi ha vicis de projecte. En aquest cas, ni hi ha un ordre directe per part de l'administració ni un vici de projecte d'acord al que estableix la llei de contractes de sector públic.
5: Segons el govern, els pressupostos augmenten en un 50% els recursos per política forestal.
1: Des d'aquesta mitjanit es manté activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal. Avui s'ha ampliat a 219 municipis de 24 comarques. De fet, només l'Aran, la zona del Pirineu i el Delta de l'Ebre queden fora d'aquest mapa. Els agents rurals també han ampliat la restricció d'accés a l'espai natural de Montmell-Marmellà, amb el que ja són 8 els espais naturals amb restricció d'accés. El govern manté suspeses les tasques de sega de les cunetes i prohibeix les activitats culturals relacionades amb el foc als municipis afectats. La simultaneïtat de tots aquests incendis només començar l'estiu ha obligat el govern a posar fil a l'agulla i parlar de canvis en la gestió del bosc. El sector agrari, però, ja fa temps que denuncia que el model actual és insostenible. En volem parlar ara mateix amb en Pere Roquer. Ell és president de SAGE. Senyor Roquer, bon dia i gràcies per acompanyar-nos aquest matí.
10: Molt bon dia.
1: Fins ara, gestionar el bosc des del sector primari eren o semblaven ser traves, inspeccions, limitacions. Ara, amb el bosc convertit en un continu inflamable, el govern admet que sense pagesos no hi ha mosaic i que sense mosaic no hi ha manera d'aturar els incendis. Què li diu aquest gir de guió?
10: Doncs benvinguts a la realitat. El que venim denunciant des del sector agroalimentari de pagès, des de fa anys, és de que tot el sotabosc, i venint d'un hivern i primavera amb tant plujós, ha provocat que tinguem molta massa forestal i sobretot molta massa de sotabosc. I aquí hi ha d'haver una aposta clara, primer de tot, per la ramaderia extensiva, menys acords amb Mercosur i més acords per incrementar la ramaderia extensiva del país, menys fauna salvatge que està provocant que molta ramaderia extensiva desaparegui. Tenim tot el tema de la fauna cinegètica amb els conills, que està desfent moltes explotacions agràries. Tenim molts ossos als Pirineus, ara la reintroducció del llop. Tot això provoca que molts d'aquests boscos que abans pasturaven la ramaderia extensiva, Europa també ha de fer una reflexió de que ha de computar totes les zones boscoses a l'hora de les hectàrees, per en aquest cas la PAC, la d'una Catalunya, i per tant el que s'ha de fer és el que venim dient des de fa molt temps, que alguns inclús per ensenyar el que està fent aquesta fauna salvatge hem estat denunciats, com és el cas quan un os va atacar a diferents explotacions ramaderes. Ara, amb la reintroducció del llop, els ramaders extensius agafen més por i, per tant, baixa la densitat de ramaderia extensiva i el gir ha de començar per aquí. O sigui, el sector ramader està preparat per tindre més ramaderia extensiva. Ara, ha de tindre els condicionants polítics i governamentals perquè l'aposta sigui clara. I, evidentment, el foc no s'apaga a l'estiu, desgraciadament. Els focs s'apaguen a l'hivern. Penseu que fa 40 anys, quan s'acabava de segar, 50 anys, es cremaven els rostolls. En aquest temps? Això avui en dia és inviable. Tenim una tendència de temperatures que ens està pujant entre 1 i 2 graus, gairebé es pot dir, cada dos anys. El Servei Meteorològic de Catalunya sempre avisa que a partir del mes de juny, abans era el mes d'agost, per tant, hem adelantat dos mesos l'estiu, comencen a haver-hi temperatures extremes. Doncs bé, nosaltres els mitjans fiquem tot allò que se'ns diu. Ara, també s'ha d'entendre que aquí s'ha de fer una reflexió més profunda de tot l'abarcament que té el segment agroalimentari. O sigui, nosaltres fem aliments de primera qualitat.
1: Deixi'm preguntar-li alguna cosa, perquè si no és com un monòleg, això. Deixi'm que li faci alguna altra pregunta, que ha quedat entesa la postura. Quan un incendi crema conreus, afecta granges o mata bestiar pel fum, o fins i tot quan un camp ha actuat de tallafoc, una feina també molt prestigiada aquests dies dels pagesos, quines garanties reben justament aquests professionals, aquests pagesos, aquests ramaders de les asseguradores? Perquè aquest també és un tema que preocupa i força.
10: Les asseguradores, en aquest cas Agroseguro, que és la que dona cobertura amb el que és tot el que és els cereals i la retirada de cadàvers, té un problema i és que té una infraestructura tan gran que no està dimensionada o comarcalitzada realment per tot allò que ens està passant al territori. I aquí des de SAGE hem fet diverses propostes de fer, sobretot, elements segmentats per a cada situació, en aquest cas de climàtica que tenim, a les diferents zones del país. I dos, després ve la responsabilitat civil sobre, en aquest cas, les granges, que desgraciadament aquí les comarques de Lleida se'ns en va cremar una amb 800 porcs abans d'ahir, on també després les asseguradores, si valia 10, passa a vendre 20 aquesta assegurança. O sigui, nosaltres estem exposats i estem garantint la protecció del territori, però després ens trobem que a l'hora de poder assegurar aquest territori ens puja més del que nosaltres podem pagar.
1: Pere Roquer, president de Saja, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquest matí i exposar-nos la seva visió un cop més. Gràcies i bon dia.
10: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: Ja són un quart de vuit, tot plegat en el cinquè dia ja de l'onada de calor que avui pot deixar de nou temperatures extremes. El Servei Meteorològic ha llançat un avís per calor molt intensa a tota Catalunya. Només la Cerdanya i l'Aran queden fora d'aquest avís. Mentrestant, ahir es van registrar valors rècord de temperatura. A Vinebre es van arribar als 44,1 graus, el setè valor més alt mai registrat per una estació del Meteocat. A més, els termòmetres van superar els 42 graus a Terres de l'Ebre, al Priorat i a l'Alt Empordà. L'excepcionalitat també s'ha fet notar a Barcelona ciutat amb una màxima de 40,7 graus registrada a l'Observatori Fabra, la màxima en més de 100 anys. I en aquest context d'altes temperatures és especialment important protegir aquells que treballen al carrer. A la Ràpita, el Montsià ha implantat unes polseres, uns braçalets intel·ligents que alerten els treballadors de la brigada del risc de patir un cop de calor quan feinegen a l'aire lliure. Els companys de Canal T han anat a conèixer com funcionen.
11: Quan les temperatures són extremes i representen un risc per a la salut, treballar a l'aire lliure pot ser perillós. Un dels elements que poden previndre els cops de calor són unes polseres intel·ligents que controlen la temperatura corporal, l'ambiental, i activen una alerta sonora lluminosa hipervibració quan detecten situacions de risc. A la Ràpita, la brigada ja en disposa.
12: Vam creure convenient, com no, protegir el recurs més important que té qualsevol corporació, que són les persones, i d'esta manera poder que estiguen en tot moment quan treballen al carrer a l'estiu, que és dur treballar al carrer a l'estiu, puguen estar protegits i puguen estar alertats de que puguen anar a sofrir un cop de calor.
11: De fet, les polseres ja s'han activat i han fet que el personal de la brigada aturés la faena i s'hidratés.
13: A mi de moment encara no m'ha pitat, però hi ha hagut companys que sí que els ho ha pitat. I ja de l'altra manera que quan pita, pues, ja te busques la sombra, te busques refrigerar-te o la zona d'anar condicionats o que les zones que tenim adequades per a no patir el cop de calor.
11: En cas que s'activi l'avís, el treballador pot aturar l'activitat, buscar una zona d'ombra, hidratar-se i descansar fins a recuperar unes condicions segures per continuar la faena.
1: Com a mínim, fins dissabte no podran tornar a casa els veïns desallotjats al barri del Putxet de Barcelona per l'esvoranc que s'ha obert aquest dimarts en les obres de construcció de la línia 9 del metro. Els tècnics necessiten 3 dies consecutius sense moviments a partir d'aquest dimecres per garantir-hi la seguretat. L'Ajuntament ofereix allotjament d'emergència a qui no tingui on anar. Són 93 els pisos evacuats de 8 finques. Ens ho amplia la Maite Polo.
14: Els tècnics faran una supervisió continuada del terreny afectat per l'esvoranc durant 3 dies i 3 nits i dissabte al matí diran si les persones desallotjades poden tornar a casa seva i si els negocis poden tornar a obrir. Ramon Ramírez és director general d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat.
15: Necessitem comprovar una estabilització durant 3 dies consecutius per garantir que el terreny no té cap moviment i que la situació està absolutament controlada. Per això comencem un monitoratge que anem seguint, repeteixo, hora a hora, però que fem comprovacions de situació a la matinada per avaluar les mateixes condicions o avaluar sota les mateixes condicions i, per tant, durant els propers 3 dies estarem controlant la situació i el dissabte avaluarem si pot iniciar-se un retorn esglaonat dels veïns en funció de que això estigui perfectament controlat.
14: La setmana passada, alguns veïns van fer arribar queixes a la Direcció General d'Infraestructures de l'aparició d'esquerdes. Tot i això, la directora de projectes, Begoña Castiblanque, n'ha relativitzat el nombre al lloc dels fets.
16: No en teníem gaires, d'aquesta zona estem parlant, no en teníem gaires, no tinc el número exacte, però no ha sigut una cosa massiva, ni molt menys, en absolut.
14: El forat de 8 metres de diàmetre i 4 de profunditat l'han emplenat de formigó.
1: Els Mossos d'Esquadra alerten de l'increment de bandes juvenils violentes amb menors implicats i armes de foc. Bandes com la que va matar un jove al Parc de la Pegaso de Barcelona la setmana passada. Una tendència que, a més, adverteixen que pot créixer en els propers anys. Només a la capital catalana n'hi ha detectades fins a una desena. De fet, la policia catalana n'ha desmantellat una que s'autoanomenava els 300. N'informa la Carina Bellvé.
17: Els Mossos han detectat que ara mateix hi ha més bandes juvenils violentes que fa 20 anys, quan hi va haver un boom d'aquesta mena de grups criminals, i alerten que la tendència és alcista. Escoltem l'inspector José Ángel Merino.
18: Les fluxes naturals, a lo millor, de migració dels països de centre a Sud-amèrica cap aquí, doncs fan preveure que puguem tenir un escenari que es mantingui o que fins i tot tingui una tendència alcista. Aquí el que cal, més enllà, evidentment, de posar el focus a Barcelona, que passa molts incidents, però també de posar el focus a nivell global, i és per això que estem fent aquesta diagnosi general.
17: Una d'aquestes bandes juvenils que la policia ha desmantellat, anomenada Els 300, operava a Sant Andreu, Sant Martí i Nou Barris, i feia servir la violència extrema com a mecanisme de control territorial i de cohesió interna. Cometia agressions grupals molt violentes, sobretot a joves, es finançava a través del tràfic de drogues i utilitzava les xarxes socials per captar nous integrants. S'han detingut 18 joves, 6 de menors.
1: I un apunt que ens porta al Parlament abans dels esports. Prop de 5.000 organitzacions reclamen a la Generalitat que garanteixi el lleure educatiu durant l'estiu, demanant que faci efectiva la moció aprovada fa un any al Parlament d'assegurar un mínim de 15 dies de casals, campus o colònies, o també campaments. Ens ho explica l'Esther Minguell.
14: La pobresa infantil ha crescut més d'un punt el darrer any. Un de cada tres menors pertany a famílies que no es poden permetre una setmana de vacances. Tot i la moció aprovada fa un any per preveure una partida econòmica que garanteixi l'accés universal a les activitats de lleure durant l'estiu, una àmplia representació social denuncia que no s'ha fet efectiva. Maria Trunyó és directora de l'Aliança Educació 360.
19: No en tenim prou amb ajudes puntuals, amb ajudes només a algun sector del lleure. Cal garantir i posar

0: Alexia Putellas jugarà a partir de la propera temporada al London City Lionesses. El club anglès, propietat de Michelle Kang, ha anunciat la incorporació de la doble campiona de la pilota d'or en un acte a Nova York. L'equip londinenc es va fundar el 2019 i des de 2023 forma part de l'imperi de la magnat sud-coreana. En aquest curt període de temps ha aconseguit l'ascens a la màxima categoria del futbol femení britànic, la Women's Super League, on és l'única entitat que no està lligada a un equip masculí. Alexia explica que aquest és un dels principals motius que l'han fet acceptar la proposta.
1: És un independent club. That makes me...
2: És un club independent i això em motiva perquè és una experiència diferent de tot el que havia fet al llarg de la meva vida.
1: What I've been doing in my entire life.
2: M'agrada posar-me a prova i formar part d'un repte força diferent.
1: Be part of a difference.
2: Per això vaig escollir Londres.
1: That's why I chose London.
0: L'Espanyol farà avui el primer entrenament de la temporada 2026-2027. Un cop completades les revisions mèdiques, l'equip es posarà aquest matí a les ordres de Manolo González. Després de les arribades de Calatrava i Hartman, el club ha anunciat el tercer reforç en 3 dies. És el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, que arriba cedit pel PSG. Format al Corinthians, les últimes temporades ha jugat cedit pel club francès, el Reims i l'Sporting de Braga.
3: Estoy muy contento de estar acá. Que me llamó la atención fue la grandeza del club, los aficionados del todo y toda la historia del club. Jugar un campeonato tan importante, ser visto por todo el mundo. También la ciudad, me parece una ciudad muy buena para vivir, con el sol, con la playa. Espero vivir días increíbles aquí.
0: A la primera divisió femenina, l'Espanyol continua incorporant jugadores. El darrer fitxatge és la defensa Carla Morera, que arriba procedent del Racing Power de Portugal i signa per una temporada. La de Cerdanyola, campiona del món de futbol platja amb la selecció espanyola el 2019, confia en aportar l'experiència adquirida al llarg de la seva carrera, en què també ha jugat al Kobe japonès.
4: La lliga japonesa és totalment diferent a l'espanyola. Ha sigut una experiència increïble, que m'ha permès créixer no només personalment, sinó també futbolísticament, veient altres tipus de joc, formes de jugar, i ara tinc moltes ganes de tornar aquí amb tot el que he après fora.
0: Cinc minuts i arribarem a 8:15. El Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el seu fons audiovisual amb el gest de filmar, el vídeo a la col·lecció Magba. La mostra reuneix 3 exposicions, una dedicada a la tasca de l'entitat Servei de Vídeo Comunitari durant la transició. Una altra recupera films del cineasta Pere Portabella i la tercera presenta obres audiovisuals d'artistes contemporanis. En David Navarro ens en dona tots els detalls.
5: Amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció Magba, el museu treu la pols al seu fons per repensar el vídeo, no només com a element per registrar la realitat, sinó també per proposar punts de vista al marge de la història oficial. Un bon exemple és Contrainformació, vídeo nou, servei de vídeo comunitari, que plega 30 vídeos i prop de 300 documents per explicar una iniciativa que, segons la cocomissària Maria Berríos, va donar a les lluites socials de la transició l'oportunitat de disputar el monopoli de la informació.
6: Vemos aquí un colectivo que se tomó muy en serio la posibilidad de generar contrainformación, no solo como un relato que erosiona el relato hegemónico, sino entregando herramientas para que todo el mundo pudiese ser su propio vocero.
5: La mostra també compta amb l'exposició Pere Portabella, La mirada compromesa, que recupera 5 films del cineasta conservats a la col·lecció del museu. I amb Ecus, vídeos de la donació de la Fundació Han Nefkens, 7 obres audiovisuals d'artistes internacionals que exploren el potencial del vídeo com a espai de memòria i pensament crític.
0: En marxa la 16a edició del Festival Cruïlla de Barcelona, que ha arrencat aquest dimecres i aspira a acollir més de 70.000 persones en els seus diversos escenaris. Un dels primers concerts destacats de la primera jornada ha estat el del gallec Sencenra. Més tard l'han seguit 2 caps de cartell, la cantautora i compositora Halsey, que ha irromput amb energia a l'escenari, és una de les grans estrelles del pop alternatiu de l'última dècada, i ha exhibit la seva habitual barreja d'estils.

altre dels concerts més esperats ha estat el del cantant nord, el de la cantant nord-americana Renee Rapp. L'artista ha ofert el seu debut al país amb un recital protagonitzat per la connexió amb el públic. Com a proposta local, Greta Farello, germana de Bat Gyal i Mushka, que ha presentat un concert íntim i

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
3: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
4: Club Health in Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
5: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
4: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
5: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
4: Club Health in Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
5: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
6: Braseria La Bolera.
7: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
6: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
7: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
6: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
7: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
6: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
1: FM. Ràdio Sant Cugat.
8: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
9: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
10: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que els bombers tornen a afrontar avui una jornada crítica de feina pels incendis simultanis que cremen a diferents punts del país. La bona notícia és que tots els focs nous que s'han declarat en les últimes hores estan ja estabilitzats. Són els de Guimerà, a l'Urgell, el Pla de Manlleu, a l'Alt Camp, Navarcles, al Bages, i Gavà, al Baix Llobregat. Uns incendis que han obligat a mobilitzar més de 700 efectius i confinar unes 12.000 persones, per bé que ara mateix les ordres ja s'han aixecat a pràcticament tot el territori. Tot plegat tensiona de nou els equips d'emergència en un nou dia d'alt risc de foc forestal a més de 200 municipis a la meitat de comarques del país. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous 9 de juliol. Nou dia de calorada després que s'hagin registrat temperatures de rècord en la segona onada de l'estiu. El Servei Meteorològic ha llançat un avís per calor molt intensa a tota Catalunya. A Vinebre s'han superat els 44 graus i Barcelona, amb més de 40, arriba al valor màxim en més d'un segle. Els veïns de la norantena de pisos desallotjats arran de l'esvoranc en les obres de la línia 9 del metro al barri del Putxet de Barcelona no podran tornar a casa com a mínim fins dissabte. Així ho han determinat els tècnics mentre fan proves sobre el terreny per garantir-ne la seguretat. L'Ajuntament els ofereix allotjaments alternatius. Dels esports, Alexia Putellas jugarà a partir de la propera temporada al London City Lionesses. El club anglès, propietat de Michelle Kang, juga a la Women's Super League, on és l'única entitat que no està lligada a un equip masculí. La doble campiona de la pilota d'or afronta la nova etapa després de 14 anys al Barça. I el Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el seu fons audiovisual amb el gest de filmar. La mostra reuneix tres exposicions, una dedicada a la transició, una altra recupera films del cineasta Pere Portabella i la tercera presenta obres d'audiovisuals d'artistes contemporanis. Obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, un accident a l'AP2 a l'altura de la Bisbal del Penedès en direcció Barcelona talla un carril de circulació i provoca un quilòmetre d'intensitat. Retencions a aquesta hora al nus de la Trinitat per la C58 des de Sant Quirze i a la B20 per Santa Coloma de Gramenet. Al Llobregat, cues cap a Barcelona per l'A2 i per la B23 des de Pallejà i Molins de Rei. Al Vallès, congestió en sentit sud a l'AP7 a l'altura de Montmeló i Barberà. I pel que fa al temps, temperatura escandalosament alta en alguns indrets de la costa i sobretot del Cap de Creus. Al llarg d'aquest matí s'esperen pocs núvols i la temperatura pujarà de seguida. De fet, aquesta tarda s'arribarà als 40 graus a l'ombra, a l'interior gironí, a la vall del Llobregat i també a les comarques de l'Ebre i de Ponent. També avui cauran algunes tempestes al Pirineu i a la resta de les comarques de Lleida que comportaran, a més, ventades seques.
4: Notícies en xarxa, edició matí.
10: Passen 3 minuts i mig ara mateix de 7:45, us ho dèiem en titulars. Els bombers tornen a afrontar aquest dijous una jornada crítica de feina arran dels incendis simultanis que cremen a diferents punts del país. Ho fan en el punt àlgid de la segona onada de calor que encara es pot allargar uns dies més i amb els nous focs declarats en les darreres hores a l'Urgell, al Bages, a l'Alt Camp i al Baix Llobregat. La bona notícia és que tots es troben ja estabilitzats. També el de Guimerà, l'últim en declarar-se i que ha cremat bàsicament terreny agrícola. Davant d'aquest escenari, que ha obligat a mobilitzar més de 700 efectius i a confinar al voltant de 12.000 persones, el cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell, ha fet una crida a extremar la prudència per no tensionar més la feina del cos.
11: Molta consciència col·lectiva com a país de que ens queda demà. Demà serà un dia encara molt, molt dur. Les condicions són exactament les mateixes que avui. Humitat molt baixa, temperatura molt alta, risc de simultaneïtat i amb una mica, doncs, amb aquest sobreesforç que estem fent com a cos de bombers i tot el sistema de resposta, no només bombers, sinó una resposta de tots els equips de seguretat i d'emergències del país per afrontar aquesta situació.
10: Com us dèiem, la simultaneïtat d'incendis continua preocupant els bombers per afrontar la jornada d'avui. Sigui com sigui, amb el darrer foc de Guimerà a l'Urgell estabilitzat, la feina es concentra en bona part avui als focs del Pla de Manlleu i Aiguamúrcia a l'Alt Camp, així com també el de Navarcles al Bages. Aquest últim foc, que ha afectat 30 hectàrees de superfície vegetal i una planta de reciclatge de residus provocant una gran columna de fum, ha estat donat per estabilitzat poc després de les 11 de la nit. Això ha permès aixecar els 3 confinaments que s'havien establert a Sallent, a un polígon industrial i a l'oest d'Artés, que afectaven 7.000 persones. Un incendi que ha fet patir especialment també aquest municipi, el d'Artés, on ha cremat, com us explicàvem, una nau de l'empresa de gestió de residus d'Escat, d'on ha sortit una fumera que ha complicat especialment la feina dels mitjans aeris. En volem parlar, doncs, amb el seu alcalde, Enric Forcada. Bon dia, alcalde, i gràcies per acompanyar-nos.
12: Hola, bon dia.
10: Com ha passat la nit? Després de saber que estava en vies d'estabilització cap allà a les 11, entenc que una mica més tranquil, entenc, vaja.
12: Sí, no, la nit bé, perquè vam estar a peu de foc, diguem-ne, fins a l'última hora i també vam poder veure amb els nostres ulls, doncs, que ja estava tot pràcticament apagat, a excepció de la nau que comentàveu de l'Escat.
10: Quina és ara mateix la situació? No sé si l'orografia és molt complicada. Parli'ns una mica tant de la part forestal com de la mateixa empresa de reciclatge, perquè és el que explicàvem, és el fet que les flames afectessin aquesta nau, que va complicar molt les feines d'extinció.
12: Sí, de fet, quan va iniciar semblava que es podia controlar ràpid i es van centrar sobretot esforços a que el foc no anés cap a la carena, cap al bosc que va a direcció al Moianès, perquè allò, doncs, hagués pogut fer que es compliqués i que fos més extens a nivell de bosc. De cop, llavors, per això també va girar el vent i va fer que el foc avancés cap a la nau de Descat, on hi va arribar molt ràpidament, i va ser aquell moment en què va entrar de forma ràpida, de cop va començar a cremar els residus, suposo que, doncs, palets o plàstics, i va generar una fumera molt, molt gran, un fum molt fosc, molt negre, molta cendra que volava i que generava focus, petits focus a metres de la nau. I, a més, doncs, això complicava pels equips aeris, perquè no es podien ficar dins el foc, dins el fum negre, perquè no tenien visibilitat. I això va fer que potser les hores de 6 a 8 de la tarda fossin més complicades, perquè avançava a poc direcció al poble. Després d'aquesta nau hi havia un aparcament d'autocaravanes, però per sort es va parar just allà i a partir d'allà doncs, es va anar reduint.
10: Ningú confinat a hores d'ara, entenc. El que els feia patir més era justament el fum i la possible toxicitat?
12: Sí, en aquell moment, de fet, quan es van confinar, jo entenc que era més per facilitar la feina als equips d'emergència. Llavors sí que el fum ben bé a planta o a peu de la planta era tòxic, però no ens han confinat. Doncs, de fet, es van desconfinar ahir al vespre, no sé, diré a les 10 del vespre o al voltant de les 10 del vespre, i per tant, des de llavors, en principi, total normalitat, i sabem que es van desconfinar tant Artés com Sallent en el mateix moment.
10: Enric Forcada, doncs gràcies per atendre'ns aquest matí. Molta sort i esperem que aquest incendi s'extingeixi ben aviat, el més aviat possible, vaja.
12: Molta sort. Res, gràcies a vosaltres i igualment.
10: Gràcies. Els bombers també han pogut estabilitzar en les darreres hores l'incendi declarat al Pla de Manlleu, a l'Alt Camp, que ha cremat 80 hectàrees de superfície, més del 85% forestal. Això també ha permès aixecar els confinaments decretats des d'ahir a primera hora de la tarda a municipis com Pontons, Vall de Dossera i cases aïllades d'Aiguamúrcia. I ha estabilitzat també l'incendi que hi va cremar a Gavà, al Baix Llobregat, i que ha afectat unes 8 hectàrees. Va començar en una zona verda del barri de les Ferreres i va arribar a les portes del Parc Natural del Garraf. El foc va obligar a confinar unes 6.000 persones a Sant Climent de Llobregat, Viladecans i a les urbanitzacions de Can Tries i Brugués. El confinament, però, va acabar a 8:15 del vespre. Els Mossos alerten com a possible causa l'ús d'artefactes pirotècnics. Fins a 10 dotacions aèries i una vintena de terrestres van participar o han participat, de fet, a les tasques d'extinció. I els bombers han donat per estabilitzat també el foc que crema des de dilluns a Sentmenat, al Vallès Occidental, i que ha afectat unes 200 hectàrees. A més, s'ha aixecat el confinament dels nuclis del Farell i de Sant Sebastià de Montmajor a Caldes de Montbui. Es manté, però, el confinament dels veïns de Guanta, a Sentmenat. Els bombers han treballat en el 80% del perímetre, però costa tancar-lo perquè hi ha zones en pendent. Hi ha molta vegetació i és també un lloc de difícil accés per als vehicles. Tampoc no descarten nous focus fora del perímetre. I pel que fa a l'incendi de les Gavarres, que ja està controlat, els alcaldes demanen que només vagin a les seves cases les persones que les tinguin com a primera residència, o en cas que sigui la segona residència, només si ha quedat afectada pel foc. També han lamentat que no hi hagi hagut més recursos i prevenció per evitar els focs.
13: Nosaltres, en el que és el tema municipal de Bisbal, hem dit que només tinguin accés els veïns que tenen les residències en allà i, a més, primera residència. Tots aquells que tenen segona residència els hem demanat, sisplau, que no vinguin. En aquest cas, la que hi ha hagut afectació, sí, perquè doncs, ha de mirar què pot salvar i com ho pot salvar, però la resta, que no han tingut afectació, els hem demanat que no vinguin.
14: No és qüestió d'ara que ha passat, ara ens queixem. Totes les organitzacions i administracions hem pecat de no haver fet més. Ni prou franges, ni prou neteja, ni prou ajuda, ni prou agilitzar el que és tot el tema de papers, sigui per subvencions, pels propietaris forestals, com pels pagesos.
10: La simultaneïtat d'aquests incendis ha obligat el govern a posar fil a l'agulla i parlar de canvis en la gestió del bosc, uns canvis que el sector agrari ja fa temps que demana, ja que considera que el model actual és insostenible. Pere Roquer, president de SAGE, ha exposat les seves reivindicacions fa pocs minuts aquí, en declaracions al Notícies en Xarxa.
15: I aquí hi ha d'haver una aposta clara, primer de tot, per la ramaderia extensiva, menys acords amb Mercosur i més acords per incrementar la ramaderia extensiva del país, menys fauna salvatge que està provocant que molta ramaderia extensiva desaparegui. O sigui, el sector ramader està preparat per tindre més ramaderia extensiva. Ara, ha de tindre els condicionants polítics i governamentals perquè l'aposta sigui clara.
10: Des d'aquesta mitjanit es manté activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal. Avui s'ha ampliat a 219 municipis de 24 comarques. De fet, només l'Aran, la zona del Pirineu i el Delta de l'Ebre queden fora d'aquest mapa. Els agents rurals també han ampliat la restricció d'accés a l'espai natural de Montmell-Marmellà, amb el que ja són 8 els espais naturals amb restricció d'accés. El govern manté suspeses les tasques de sega de les cunetes i prohibeix les activitats culturals relacionades amb el foc als municipis afectats. Tot plegat en el cinquè dia ja de l'onada de calor que avui pot deixar de nou temperatures extremes. El Servei Meteorològic ha llançat un avís per calor molt intensa a tota Catalunya. Només la Cerdanya i l'Aran queden fora d'aquest avís. Mentrestant, ahir es van registrar valors rècord de temperatura. A Vinebre es van arribar als 44,1 graus, el setè valor més alt mai registrat per una estació del Meteocat. A més, els termòmetres van superar els 42 graus a Terres de l'Ebre, al Priorat i a l'Alt Empordà. L'excepcionalitat també s'ha fet notar a Barcelona ciutat amb una màxima de 40,7 graus registrada a l'Observatori Fabra, la màxima en més de 100 anys. Doncs fins aquest divendres ja ha activat el pla Procicat en fase d'alerta per onada de calor molt intensa amb temperatures que localitats com Terrassa, el Vallès Occidental, també han fregat els 40 graus. Amb aquestes temperatures són de vital importància per combatre la calor els anomenats refugis climàtics, espais exteriors amb ombres o equipaments climatitzats.
16: A Terrassa n'hi ha 56, 20 són en espais exteriors, bàsicament places amb ombra, parcs i jardins. Uns altres 36 són equipaments climatitzats, com biblioteques, centres cívics, casals de barri i també l'Alberg Landana, la Sala Montconill, l'Arxiu Comarcal, la Seu de la Creu Roja i el Mercat de Sant Pere.
17: Sí, perfectament. El que vulgui llegir, que llegeixi, el que no vulgui, el que vulgui dormir, que dormi.
18: Bueno, vinc a treballar, aleshores, bueno, soc professora, vinc a preparar el curs vinent i com que no tinc aire condicionat a casa, doncs treballo millor aquí.
16: També actuen com a refugi climàtic les piscines municipals de Vallparadís, Les Arenes, Sant Llorenç i La Maurina.
10: Aquesta segona onada de calor, que ja ho veieu, ens està donant més feina del previst, així que toca preguntar a qui en sap. Lluís Miquel Pérez, bon dia.
19: Bon dia, Helena.
10: Perquè, pel que ens heu anat explicant vosaltres, els meteoròlegs, normalment les onades de calor duren 3 dies. Què està passant perquè aquesta segona sigui tan persistent i s'allargui tant? Perquè dieu a vegades fins la setmana que ve.
19: Sí, de fet, a veure, una precisió, Helena. Les onades de calor són períodes de, com a mínim, 3 dies. A partir d'aquí, la onada de calor pot durar 15 o 20 o 2 mesos o 60 dies. Esperem que això no passi.
10: Mare meva, això no ho aguantarem.
19: No aguantaríem, perquè 3 ja doncs, fan nosa. Però sí, aquesta onada de calor és a partir de 3 dies o més. Si són menys dies de molta calor, es diu flash de calor, es diu un pic de calor. Però el que estem tenint és una onada de calor. Per què està sent tan persistent i tan contundent? Doncs bàsicament perquè hi ha una bombolla d'aire molt calent que ha arrencat del nord d'Àfrica, que s'ha anat instal·lant a gran part del sud d'Europa, a tota la península Ibèrica, i és molt estable, que es diu. És molt inamovible, no té dinamisme. Per tant, queda anclada sobre Catalunya, per exemple, i va viciant-se. Cada dia que passa, la temperatura s'enfila més. Tindrem una punxadeta, poca cosa, de temperatura demà i el dissabte. Normalització, què vol dir això? Doncs que tornarem i continuarem passant calor. Però ja no serà l'extrema de les últimes hores, ahir amb rècords, recordem, en algunes poblacions. Vist des d'ara, a partir del diumenge, tornarà a arribar una altra onada de calor i ja veurem la de la setmana que ve com s'acaba manifestant, perquè serà de trencaesquemes, probablement.
10: Clar, aquesta era una mica la següent pregunta que et volia fer. Si aquesta era la dinàmica de tot l'estiu, només del juliol, i si l'agost pot portar algun canvi. Clar, que ja sé que t'estic fent fer un pronòstic molt a llarg termini, sí.
19: Sí, a veure, es veu una mica més de, digue-li, esperança. D'aquí a una setmana, 10 dies, es veu el que seria entrada d'aire més atlàntic. L'aire atlàntic escombra la calor, com a mínim la més important. Però el que sí que tenim força clara és una cosa, que la, o sigui, tota la situació tan càlida del nord d'Àfrica enguany serà més càlida encara. Per tant, així que una altra vegada el vent torni a girar de sud cap a Catalunya, o sigui que arrenqui d'Àfrica cap a Catalunya, tornarà a portar temperatures elevades. Molt probablement hi haurà més episodis de forta, molt forta calor, per exemple, el mes d'agost.
10: Cap bona notícia, Lluís Miquel. Gràcies, ens anem sentint.
19: No mateu el missatger, que vagi bé.
10: Adéu, adéu.
0: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
10: Dos minuts els que passen ara mateix de 7:45, com a mínim fins dissabte, no podran tornar a casa seva els veïns desallotjats al barri del Putxet de Barcelona per l'esvoranc que s'ha obert aquest dimarts en les obres de construcció de la línia 9 del metro. Els tècnics necessiten 3 dies consecutius sense moviments a partir d'aquest dimecres per garantir-hi la seguretat. L'Ajuntament ofereix allotjament d'emergència a qui no tingui on anar. Són 93 els pisos evacuats de 8 finques i ens ho detalla tot plegat la Maite Polo.
20: Els tècnics faran una supervisió continuada del terreny afectat per l'esvoranc durant 3 dies i 3 nits i dissabte al matí diran si les persones desallotjades poden tornar a casa seva i si els negocis poden tornar a obrir. Ramon Ramírez és director general d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat.
21: Necessitem comprovar una estabilització durant 3 dies consecutius per garantir que el terreny no té cap moviment i que la situació està absolutament controlada. Per això comencem un monitoratge que anem seguint, repeteixo, hora a hora, però que fem comprovacions de situació a la matinada per avaluar les mateixes condicions o avaluar sota les mateixes condicions i, per tant, durant els propers 3 dies estarem controlant la situació i el dissabte avaluarem si pot iniciar-se un retorn esglaonat dels veïns en funció de que això estigui perfectament controlat.
20: La setmana passada, alguns veïns van fer arribar queixes a la Direcció General d'Infraestructures de l'aparició d'esquerdes. Tot i això, la directora de projectes, Begoña Castiblanque, n'ha relativitzat el nombre al lloc dels fets.
22: No en teníem gaires, d'aquesta zona estem parlant, no en teníem gaires, no tinc el número exacte, però no ha sigut una cosa massiva, ni molt menys, en absolut.
20: El forat de 8 metres de diàmetre i 4 de profunditat l'han emplenat de formigó.
10: I en plana internacional, Pedro Sánchez ha tret ferro a les amenaces de Donald Trump sobre el comerç entre Espanya i Estats Units i la petició que ha fet el president americà al secretari de l'OTAN d'expulsar Espanya de l'organització. En la cimera de l'OTAN, Ankara, el president de l'executiu espanyol ha remarcat que Espanya està fent els deures pel que fa a la inversió de seguretat. Una seguretat que, ha dit, ha de néixer de l'acord i no pas de la imposició. En aquest sentit, Sánchez ha explicat que ha mantingut una conversa informal amb el president nord-americà i ha volgut restar importància a les seves paraules.
23: Una charla informal con el presidente de Estados Unidos. Hemos hablado de fútbol, del Mundial en Estados Unidos. Y por tanto, bueno, pues ha sido una charla informal, coloquial, calma y paciencia y una cierta normalidad también, porque al fin y al cabo cuando uno se aleja un poco de este tipo de declaraciones, lo que ve es que las relaciones entre Estados Unidos y España son unas relaciones en lo social, en lo cultural, en lo económico y también en lo político muy, muy positivas.
10: Alexia Putellas jugarà a partir de la propera temporada al London City Lionesses. El club anglès, propietat de Michelle Kang, ha anunciat la incorporació de la doble campiona de la pilota d'or en un acte a Nova York. L'equip londinenc es va fundar el 2019 i des de 2023 forma part de l'imperi de la magnat sud-coreana. En aquest curt període de temps ha aconseguit l'ascens a la màxima categoria del futbol femení britànic, la Women's Super League, on és l'única entitat que no està lligada a un equip masculí. Alexia explica que aquest és un dels principals motius que l'han fet acceptar la proposta.
24: És un independent club. That makes me...
25: És un club independent i això em motiva perquè és una experiència diferent de tot el que havia fet al llarg de la meva vida.
24: What I've been doing in my entire life.
25: M'agrada posar-me a prova i formar part d'un repte força diferent.
24: Be part of a different...
25: Per això vaig escollir Londres.
24: That's why I chose London.
10: El Girona ha tornat a la feina amb les preceptives revisions mèdiques de la plantilla i avui ja començarà a entrenar a les ordres de Quique Álvarez. Ho farà, però, amb algunes absències destacades, com la d'Unai, que avui disputarà els quarts de final del Mundial amb el Marroc. És una informació del Bru Ortega, de Televisió de Girona.
1: La temporada 26-27 ja és aquí i el nou Girona ja comença a rodar, encara amb moltes incerteses en tots els aspectes. Els jugadors han passat les diferents revisions mèdiques de rigor prèvies a cada inici de pretemporada. La resta de jugadors amb contracte hi seran tots, llevat de Zedine Ounahi, encara viu al Mundial amb Marroc, i de Víctor Sigankov, amb permís perquè va disputar partits amb la selecció d'Ucraïna després d'acabar la Lliga. Tampoc, lògicament, Cristian Estuani ni David López, que no tenen contracte i continuen negociant i meditant la seva renovació. De fitxatges, de moment, un parell i prou, i tots dos lligats des de fa mesos, com Piscur i Izan González. En aquest sentit, n'hi haurà més, però primer s'han d'anar concretant sortides de jugadors amb cartell i ofertes importants, com Sigankov, Arnau i Joel Roca, entre altres. Així doncs, el Girona arrenca el curs amb moltes incògnites per resoldre i 5 partits de preparació per endavant abans de l'estrena en Lliga davant el Leganés, però amb el propòsit de tornar a primera divisió, quan abans possible.
10: I avui comencen els quarts de final del Mundial de Futbol amb el duel entre França i el Marroc a les 10 de la nit. Demà, a partir de les 9, serà el torn de la selecció espanyola que s'enfrontarà a Bèlgica a Los Angeles. El blaugrana Dani Olmo ha explicat com s'ha sentit en els partits disputats fins ara i també la bona entesa que té sobre la gespa amb Lamine Yamal.
2: Me siento muy bien dentro del equipo, con muchas ganas de seguir jugando, de seguir ayudando. El objetivo es el máximo, el llegar a la final, y para eso necesitamos todos al 100%, y yo me encuentro al 100%. La conexión que tengo con él es, bueno, yo creo que se ve dentro del campo, cómo nos entendemos con y sin balón, y al final es un jugador que nos está dando y que nos va a dar mucho.
10: El 15-nas Manresa ja coneix els rivals a la fase de grups de l'Eurocup. Els del Bages compartiran el grup D amb fins a 7 equips més, amb el Mònaco com a rival més destacat. Per accedir als play-offs hauran d'acabar entre els 4 primers classificats, n'informa Laura Mitjans, de Canal Taronja Central.
20: El Quinzenas Manresa ja sap quin serà el seu camí a l'Eurocup 2026-2027. El conjunt vegenc ha quedat enquadrat al grup D, on es trobarà rivals de tots els perfils. Entre els adversaris destaca un Mònaco que baixa de l'Eurolliga, però que viu un moment d'incertesa per problemes econòmics. El Başakşehir serà un vell conegut després dels enfrontaments de la temporada passada, igual que el Lieka Belis, rival dels vegencs a la Basketball Champions League 2019-2020. El PAOK arriba després de disputar dues finals consecutives de la FIBA Europe Cup i es perfila com un dels equips més exigents del grup. Un dels grans focus d'interès serà el Roma Basketball, el nou club de la capital italiana, en què ha invertit Luka Doncic amb l'objectiu de convertir-lo en un referent europeu. Completen el grup l'habitual Ratio Harm Ulm i el Balkan Botevgrad, vigent campió de Bulgària i debutant a l'Eurocup. Si supera la fase de grups, el Quinzenas Manresa es creuarà als vuitens de final amb un dels 4 primers classificats del grup C.
10: I arribarem a les 8 en punt amb un parell de propostes culturals. El Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el seu fons audiovisual amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció Magba. La mostra reuneix 3 exposicions. Una dedicada a la tasca de l'entitat Servei de Vídeo Comunitari durant la transició. Una altra recupera films del cineasta Pere Portabella. I la tercera presenta obres audiovisuals d'artistes contemporanis. Ens ho explica en David Navarro.
3: Amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció Magba, el museu treu la pols al seu fons per repensar el vídeo, no només com a element per registrar la realitat, sinó també per proposar punts de vista al marge de la història oficial. Un bon exemple és Contrainformació, vídeo nou, servei de vídeo comunitari, que plega 30 vídeos i prop de 300 documents per explicar una iniciativa que, segons la cocomissària Maria Berríos, va donar a les lluites socials de la transició l'oportunitat de disputar el monopoli de la informació.
5: Vemos aquí un colectivo que se tomó muy en serio la posibilidad de generar contrainformación, no solo como un relato que erosiona el relato hegemónico, sino entregando herramientas para que todo el mundo pudiese ser su propio vocero.
3: La mostra també compta amb l'exposició Pere Portabella, La mirada compromesa, que recupera 5 films del cineasta conservats a la col·lecció del museu. I amb ECUS, vídeos de la donació de la Fundació Han Nefkens, 7 obres audiovisuals d'artistes internacionals que exploren el potencial del vídeo com a espai de memòria i pensament crític.
10: En marxa la 16a edició del Festival Cruïlla de Barcelona, que ha arrencat aquest dimecres i aspira a acollir més de 70.000 persones en els seus diversos escenaris. Un dels primers concerts destacats de la primera jornada ha estat el del gallec Sensenra. Més tard l'ha seguit la cantautora i compositora Halsey, una de les grans estrelles del pop alternatiu de l'última dècada.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Bé, i què voleu fer aquests dies?
5: Anar a una piscina caribenya.
6: Dormir en un hotel del Far West.
7: Volar a llums d'un drac.
4: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
8: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
0: Els hits de tots els temps.
9: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Són les 8.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
2: Salutacions, us parla Mireia Puente. L'Orquestra Simfònica de Sant Cugat ha omplert la plaça d'Octavià aquest dimecres a la nit amb un nou concert obert a la ciutadania. Un concert que ha comptat amb un programa popular i amb marcada presència santcugatenca. S'ha estrenat la peça de la compositora Carme Talleda, Persistirem, orquestrada pel també director de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat, Salvador Brutons. A més, el programa també ha comptat amb obres de Rossini, Mozart i Borodin, entre d'altres, i un tribut a John Williams amb les bandes sonores més reconegudes per acabar. Si l'any passat va ser l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat qui va voler tirar endavant l'esdeveniment per celebrar el seu 35è aniversari, enguany ha estat el consistori que, veient l'èxit de la primera, va proposar fer-ne aquesta segona edició. Els Mossos d'Esquadra han activat una crida ciutadana per localitzar José, un home de 58 anys, desaparegut aquest dilluns a la tarda a Sant Cugat. Segons la informació facilitada pel cos policial, en el moment de la desaparició vestia una samarreta de color turquesa i pantalons pirates blancs, duia ulleres graduades i podria estar desorientat, motiu pel qual els Mossos demanen la màxima col·laboració de la ciutadania. Qualsevol persona que disposi d'informació sobre el seu operador pot posar-se en contacte amb el telèfon d'emergència 112 o amb els Mossos d'Esquadra per facilitar qualsevol dada que pugui ajudar en la seva localització. Sant Cugat ha assolit aquest dimecres els 40 graus de temperatura màxima en plena onada de calor que afecta a tot Catalunya. Segons les dades de l'Estació Meteorològica Automàtica del Centre d'Alt Rendiment, volíem dir del CAR, del Servei Meteorològic de Catalunya, el pic de temperatura s'ha registrat a les 3:09. Hores de la tarda. La jornada ha estat marcada per unes temperatures excepcionalment elevades des de primera hora del matí. La mínima no ha baixat dels 23,1 graus, registrada a les 7:04 del matí, fet que també ha contribuït a una sensació de xafogor persistent durant tot el dia. Els 40 graus assolits a Sant Cugat coincideixen amb el punt àlgid de l'onada de calor que viu Catalunya, amb nombroses estacions meteorològiques superant aquesta xifra i amb rècords històrics en alguns punts del país. Protecció Civil i les autoritats sanitàries recorden la importància d'evitar l'exposició al sol durant les hores centrals del dia, hidratar-se sovint i prestar una atenció especial a les persones més vulnerables, com la gent gran, els infants i les persones amb malalties cròniques. La temperatura més alta registrada en l'estació meteorològica del CAR són 40,9 graus l'any 2019 i 2023. El restaurant Masia Can Ametller és un dels establiments que ha participat en el projecte europeu Life Energy Efficiency i for Horeca, una iniciativa finançada per la Unió Europea desenvolupada durant 2 anys i que ha culminat aquesta setmana a Brussel·les per incrementar la implementació de mesures d'eficiència energètica del sector Horeca, hotels, restaurants i càterings. L'empresa santcugatenca ha estat una de les dues destacades de les que formen part del territori de la Cambra de Comerç de Terrassa com a exemple de bones pràctiques en la incorporació de mesures ambientals en relació amb els reptes actuals del sector de la restauració. Les activitats del programa europeu, en el qual hi han participat negocis de 7 països diferents, han inclòs tallers, seminaris web i una plataforma d'aprenentatge electrònic sobre eficiència energètica, amb l'objectiu d'acompanyar les empreses en la incorporació de millores en l'àmbit ambiental. Tant la Masia Can Ametller com el restaurant terrassenc El Cel de les Oques han mostrat en la culminació d'aquest projecte, a partir de la seva experiència pròpia, com la sostenibilitat es tradueix en mesures concretes vinculades a la reducció de consums energètics, l'ús d'energies renovables, la gestió responsable dels recursos i el compromís amb el territori. Precisament l'establiment santcugatenc també va acollir al febrer una jornada sectorial que va reunir 62 professionals i que va posar sobre la taula els reptes actuals de la restauració i del conjunt del sector Horeca. I en esports destaquem que el CUBàsquet Sant Cugat ha completat una nova edició del seu projecte solidari a Tiong Esil, al sud del Senegal, reafirmant una iniciativa que uneix esport, educació i cooperació. 7 voluntaris del Club Sant Cugatenc han participat en un campus de bàsquet adreçat a infants, joves i entrenadors locals amb l'objectiu de promoure la pràctica esportiva i transmetre valors com el treball en equip, el respecte i la igualtat d'oportunitats. El projecte va néixer gràcies a la col·laboració amb la Fundació Foundation, creada per arquitectes de Barcelona l'any 2014. La entitat va impulsar la construcció de l'escola SEM Camanar a Tiong Esil, una població d'uns 8.000 habitants que permet que prop de 500 alumnes cursin estudis de secundària. Actualment, la Fundació també treballa en una escola de formació professional al mateix municipi. Amb els anys, el campus ha anat molt més enllà de l'activitat esportiva i ha consolidat una estreta relació entre el Club Bàsquet Sant Cugat i el Tong Bàsquet Club. Aquesta col·laboració es basa en l'intercanvi de coneixements, experiències i valors amb la voluntat que els entrenadors i jugadors del club senegalès disposin de les eines necessàries per continuar desenvolupant el bàsquet de manera autònoma. En aquesta edició hi han participat Marta Urrutia, Dani Osul, Sergi Díaz, Bruno Fisac, Joan Camprubí, Marc Torrente i Jan Osul. Durant una setmana han treballat aspectes tècnics de defensa i atac amb els jugadors i entrenadors locals, combinant les sessions esportives amb activitats de convivència. Segons el CUBàsquet, els participants han mostrat una gran implicació, moltes ganes d'aprendre i una evolució notable al llarg del campus. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
4: Infopodcast, Sant Cugat.
5: Salutacions, us parla Martí González i avui comencem l'Infopodcast parlant d'una tendència en augment en els últims anys en període vacacional, com és l'intercanvi de cases sense cost econòmic. Cada vegada hi ha més iniciatives d'aquest tipus, però una de les més populars és Home Exchange. A Sant Cugat hi ha 149 habitatges registrats a la plataforma, amb opcions per tota mena de perfils i necessitats, des de cases amb 5 habitacions i piscina fins a pisos més petits al centre de la ciutat. Es tracta d'una manera de viatjar, per tant, molt més sostenible i econòmica, especialment per anar en família. A Cugat Mèdia n'hem parlat amb una usuària santcugatenca, l'Helena Cardona, que explica, per exemple, que un dels aspectes que més valora és estar fora de casa sentint-te a casa. El sentit de fer intercanvis amb famílies semblants a la teva, que et poden fer viure com un local més al país on viatgis. Més coses, el restaurant Masia Can Ametller és un dels establiments que ha participat en el projecte europeu Life Energy Efficiency for Horeca, una iniciativa finançada per la Unió Europea, desenvolupada durant 2 anys i que ha culminat aquesta setmana a Brussel·les per incrementar la implementació de mesures d'eficiència energètica del sector Horeca, hotels, restaurants i càterings. L'empresa santcugatenca ha estat una de les dues destacades de les que formen part del territori de la Cambra de Comerç de Terrassa com a exemple de bones pràctiques en la incorporació de mesures ambientals en relació amb els reptes actuals del sector de la restauració. I també us expliquem que el restaurat mosaic del Pagalé Joan ja està instal·lat a la Unió. La peça, obra de l'artista Lluís Pallarès i Torroella, i feta entre els anys 1936 i 1937, estava ubicada en els seus inicis a la plaça dels Quatre Cantons. Es va traslladar després també a l'antic pavelló municipal de la Rambla del Celler i després a l'antiga seu de les Bars de Sant Cugat fins al 2010, quan es va retirar per tornar-se a restaurar. El 2024 es va exposar al públic temporalment al Museu de Sant Cugat, al claustre del monestir, per finalment ocupar aquesta ubicació, el pati de la Unió Centre Cultural, que ha de ser definitiva. L'obra representa una parella de balladors del Pagalé Joan, la dansa tradicional que es balla cada 29 de juny, Sant Pere, per Festa Major. Aquesta parella de balladors va inspirar, de fet, l'artista Joan Tortosa, fill predilecte de la ciutat, per dissenyar els gegants de Sant Cugat, la Marieta i el Joan. El mosaic és una obra de gran format, amb 1,71 m d'alçada i 3 metres d'amplada, i està constituït per milers de tessel·les vidriades. I acabem a esports, perquè la UESC Tenis Taula ha protagonitzat una actuació històrica al Campionat d'Espanya disputat a Saragossa. El Club Sant Cugatenc ha aconseguit 14 medalles en un registre sense precedents que li ha permès acabar empatat amb el Club Natació Sabadell com el club amb més títols de la competició. Els excel·lents resultats han arribat en la segona part del campionat, corresponent a les subcategories sub-21 i cadet, on pedistes de la UESC han disputat els 14 podis. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
2: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
1: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
2: Perquè la teva salut és el nostre futur.
1: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
3: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Tornar a casa. Viure una via somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Molta gent utilitza el concepte aquest de part natural o cesària. A veure, jo estava allà, és natural, m'han obert, o sigui, natural és.
5: Clar, se'ls hi anava una pacient que estava tope bé, o sigui, com podia passar? Clar, no volien que els hi passés, no només per salvar-me la vida, sinó perquè estaven com enfadats amb la situació, no? Tothom estava molt enfadat.
6: El cap és molt traïdor, però segur que he estat embarassada. Realment acabo de parir i estic deixant la meva filla anatomia patològica perquè li facin una autòpsia. Espero que se m'entengui, però jo la pariria una i mil vegades.
7: Aigües Trencades, un podcast molt ben parit de Cugat Mèdia, ja disponible a cugat.cat.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: Occident t'ofereix els titulars de la jornada. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
9: Salutacions, us parla Mireia Puente. L'Orquestra Simfònica de Sant Cugat ha omplert la plaça d'Octavià aquest dimecres a la nit amb un nou concert obert a la ciutadania. Un concert que ha comptat amb un programa popular i amb marcada presència santcugatenca. S'ha estrenat la peça de la compositora Carme Talleda, Persistirem, orquestrada pel també director de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat, Salvador Brotons. A més, el programa també ha comptat amb obres de Rossini, Mozart i Borodin, entre d'altres, i un tribut a John Williams amb les bandes sonores més reconegudes per acabar. Si l'any passat va ser l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat qui va voler tirar endavant l'esdeveniment per celebrar el seu 35è aniversari, enguany ha estat el consistori que, veient l'èxit de la primera, va proposar fer-ne aquesta segona edició. Els Mossos d'Esquadra han activat una crida ciutadana per localitzar José, un home de 58 anys, desaparegut aquest dilluns a la tarda a Sant Cugat. Segons la informació facilitada pel cos policial, en el moment de la desaparició vestia una samarreta de color turquesa i pantalons pirates blancs, duia ulleres graduades i podria estar desorientat, motiu pel qual els Mossos demanen la màxima col·laboració de la ciutadania. Qualsevol persona que disposi d'informació sobre el seu operador pot posar-se en contacte amb el telèfon d'emergència 112 o amb els Mossos d'Esquadra per facilitar qualsevol dada que pugui ajudar en la seva localització. Sant Cugat ha assolit aquest dimecres els 40 graus de temperatura màxima en plena onada de calor que afecta a tot Catalunya. Segons les dades de l'Estació Meteorològica Automàtica del Centre del Rendiment, volíem dir del CAR, del Servei Meteorològic de Catalunya, el pic de temperatura s'ha registrat a les 3:09. Hores de la tarda. La jornada ha estat marcada per unes temperatures excepcionalment elevades des de primera hora del matí. La mínima no ha baixat dels 23,1 graus, registrada a les 7:04 del matí, fet que també ha contribuït a una sensació d'aixafogor persistent durant tot el dia. Els 40 graus assolits a Sant Cugat coincideixen amb el punt àlgid de l'onada de calor que viu Catalunya, amb nombroses estacions meteorològiques superant aquesta xifra i amb rècords històrics en alguns punts del país. Protecció Civil i les autoritats sanitàries recorden la importància d'evitar l'exposició al sol durant les hores centrals del dia, hidratar-se sovint i prestar una atenció especial a les persones més vulnerables, com la gent gran, els infants i les persones amb malalties cròniques. La temperatura més alta registrada en l'estació meteorològica del CAR són 40,9 graus l'any 2019 i 2023. El restaurant Masia Can Ametller és un dels establiments que ha participat en el projecte europeu Life Energy Efficiency i for Horeca, una iniciativa finançada per la Unió Europea desenvolupada durant 2 anys i que ha culminat aquesta setmana a Brussel·les per incrementar la implementació de mesures d'eficiència energètica del sector Horeca, hotels, restaurants i càterings. L'empresa santcugatenca ha estat una de les dues destacades de les que formen part del territori de la Cambra de Comerç de Terrassa com a exemple de bones pràctiques en la incorporació de mesures ambientals en relació amb els reptes actuals del sector de la restauració. Les activitats del programa europeu, en el qual hi han participat negocis de 7 països diferents, han inclòs tallers, seminaris web i una plataforma d'aprenentatge electrònic sobre eficiència energètica, amb l'objectiu d'acompanyar les empreses en la incorporació de millores en l'àmbit ambiental. Tant la Masia Can Ametller com el restaurant terrassenc El Cel de les Oques han mostrat en la culminació d'aquest projecte, a partir de la seva experiència pròpia, com la sostenibilitat es tradueix en mesures concretes vinculades a la reducció de consums energètics, l'ús d'energies renovables, la gestió responsable dels recursos i el compromís amb el territori. Precisament l'establiment santcugatenc també va acollir al febrer una jornada sectorial que va reunir 62 professionals i que va posar sobre la taula els reptes actuals de la restauració i del conjunt del sector Horeca. I en esports destaquem que el CuBàsquet Sant Cugat ha completat una nova edició del seu projecte solidari a Tionk Esil, al sud del Senegal, reafirmant una iniciativa que uneix esport, educació i cooperació. 7 voluntaris del Club Sant Cugatenc han participat en un campus de bàsquet adreçat a infants, joves i entrenadors locals amb l'objectiu de promoure la pràctica esportiva i transmetre valors com el treball en equip, el respecte i la igualtat d'oportunitats. El projecte va néixer gràcies a la col·laboració amb la Fundació Foundation, creada per arquitectes de Barcelona l'any 2014. La entitat va impulsar la construcció de l'escola SEM Camanar a Tionk Esil, una població d'uns 8.000 habitants que permet que prop de 500 alumnes cursin estudis de secundària. Actualment, la Fundació també treballa en una escola de formació professional al mateix municipi. Amb els anys, el campus ha anat molt més enllà de l'activitat esportiva i ha consolidat una estreta relació entre el CuBàsquet Sant Cugat i el Tionk Basket Club. Aquesta col·laboració es basa en l'intercanvi de coneixements, experiències i valors amb la voluntat que els entrenadors i jugadors del club senegalès disposin de les eines necessàries per continuar desenvolupant el bàsquet de manera autònoma. En aquesta edició hi han participat Marta Urrutia, Dani Osul, Sergi Díaz, Bruno Fisac, Joan Camprubí, Marc Torrente i Jan Osul. Durant una setmana han treballat aspectes tècnics de defensa i atac amb els jugadors i entrenadors locals, combinant les sessions esportives amb activitats de convivència. Segons el CuBàsquet, els participants han mostrat una gran implicació, moltes ganes d'aprendre i una evolució notable al llarg del campus. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
8: Infopodcast, Sant Cugat.
10: Salutacions, us parla Martí González i avui comencem l'Infopodcast parlant d'una tendència en augment en els últims anys en període vacacional, com és l'intercanvi de cases sense cost econòmic. Cada vegada hi ha més iniciatives d'aquest tipus, però una de les més populars és Home Exchange. A Sant Cugat hi ha 149 habitatges registrats a la plataforma, amb opcions per tota mena de perfils i necessitats, des de cases amb 5 habitacions i piscina fins a pisos més petits al centre de la ciutat. Es tracta d'una manera de viatjar, per tant, molt més sostenible i econòmica, especialment per anar amb família. A Cugat Mèdia n'hem parlat amb una usuària santcugatenca, l'Helena Cardona, que explica, per exemple, que un dels aspectes que més valora és estar fora de casa sentint-te a casa, en el sentit de fer intercanvis amb famílies semblants a la teva, que et poden fer viure com un local més al país on viatgis. Més coses, el restaurant Masia Can Ametller és un dels establiments que ha participat en el projecte europeu Life Energy Efficiency for Horeca, una iniciativa finançada per la Unió Europea, desenvolupada durant 2 anys i que ha culminat aquesta setmana a Brussel·les per incrementar la implementació de mesures d'eficiència energètica del sector Horeca, hotels, restaurants i càterings. L'empresa santcugatenca ha estat una de les dues destacades de les que formen part del territori de la Cambra de Comerç de Terrassa com a exemple de bones pràctiques en la incorporació de mesures ambientals en relació amb els reptes actuals del sector de la restauració. I també us expliquem que el restaurat mosaic del Pagalí Joan ja està instal·lat a la Unió. La peça, obra de l'artista Lluís Pallares i Torroella, i feta entre els anys 1936 i 1937, estava ubicada en els seus inicis a la plaça dels Quatre Cantons, es va traslladar després també a l'antic pavelló municipal de la Rambla del Celler i després a l'antiga seu de l'Esbart de Sant Cugat fins al 2010, quan es va retirar per tornar-se a restaurar. El 2024 es va exposar al públic temporalment al Museu de Sant Cugat, al claustre del monestir, per finalment ocupar aquesta ubicació, el pati de la Unió Centre Cultural, que ha de ser definitiva. L'obra representa una parella de balladors del Pagalí Joan, la dansa tradicional que es balla cada 29 de juny, Sant Pere, per Festa Major. Aquesta parella de balladors va inspirar, de fet, l'artista Joan Tortosa, fill predilecte de la ciutat, per dissenyar els gegants de Sant Cugat, la Marieta i el Joan. El mosaic és una obra de gran format, amb 1,71 m d'alçada i 3 metres d'amplada, i està constituït per milers de tessel·les vidriades. I acabem a esports perquè la UESC Tenis Taula ha protagonitzat una actuació històrica al Campionat d'Espanya disputat a Saragossa. El club santcugatenc ha aconseguit 14 medalles en un registre sense precedents que li ha permès acabar empatat amb el Club Natació Sabadell com el club amb més títols de la competició. Els excel·lents resultats han arribat en la segona part del campionat, corresponent a les categories sub-21 i cadet, on pedistes de la UESC han disputat els 14 podis. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que els bombers tornen a afrontar avui una jornada crítica de feina pels incendis simultanis que cremen a diferents punts del país. La bona notícia és que tots els focs nous que s'han declarat en les últimes hores estan ja estabilitzats. Són els de Guimerà, a l'Urgell, el Pla de Manlleu, a l'Alt Camp, Navarcles, al Bages i Gavà, al Baix Llobregat. Uns incendis que han obligat a mobilitzar més de 700 efectius i confinar unes 12.000 persones, per bé que ara mateix les ordres ja s'han aixecat a pràcticament tot el territori. Tot plegat tensiona de nou els equips d'emergència en un nou dia d'alt risc de foc forestal a més de 200 municipis a la meitat de comarques del país. L'alcalde d'Artés, al Bages, Enric Forcada, ha parlat al Notícies en xarxa del temor que s'ha viscut al municipi en els moments inicials de l'incendi a la comarca.
2: De cop va començar a cremar els residus, suposo que doncs, palets o plàstics. Va generar una fumera molt, molt gran, fum molt fosc. Potser les hores de 6 a 8 de la tarda fossin més complicades. Avançava a poc direcció al poble. Després d'aquesta nau hi havia un aparcament d'autocaravanes, però per sort ja es va parar just allà.
1: Nou dia de calorada després que s'hagin registrat temperatures de rècord en la segona onada de l'estiu. El Servei Meteorològic ha llançat un avís per calor molt intensa a tota Catalunya. A Vinebre s'han superat els 44 graus i Barcelona, amb més de 40, arriba al valor màxim en més d'un segle. Els veïns de la 90ena de pisos desallotjats arran de l'esvoranc en les obres de la línia 9 del metro al barri del Putxet de Barcelona no podran tornar a casa com a mínim fins dissabte. Així ho han determinat els tècnics mentre fan proves sobre el terreny per garantir-ne la seguretat. L'Ajuntament els ofereix allotjaments alternatius. De seguida analitzarem els aspectes tècnics d'aquest esvoranc per entendre una mica millor què ha passat. Ho farem en conversa amb Fèlix Ruiz, és membre del Col·legi d'Enginyeria d'Obres Públiques de Catalunya. Dels esports, destaquem que Alexia Putellas jugarà a partir de la propera temporada al London City Lionesses. El club anglès, propietat de Michelle Kang, juga a la Women's Super League, on és l'única entitat que no està lligada a un equip masculí. La doble campiona de la pilota d'or afronta la nova etapa després de 14 anys al Barça. I en cultura, el Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el seu fons audiovisual amb El gest de filmar. La mostra reuneix tres exposicions, una dedicada a la transició, una altra recupera films del cineasta Pere Portabella i la tercera presenta obres audiovisuals d'artistes contemporanis.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem suar en titulars, els bombers tornen a afrontar aquest dijous una jornada crítica de feina arran dels incendis simultanis que cremen a diferents punts del país. Ho fan en el punt àlgid de la segona onada de calor que encara es pot allargar uns dies més i amb els nous focs declarats en les darreres hores a l'Urgell, al Bages, l'Alt Camp i al Baix Llobregat. La bona notícia és que tots es troben ja estabilitzats, també el de Guimerà, l'últim en declarar-se i que ha cremat bàsicament terreny agrícola. Davant d'aquest escenari, que ha obligat a mobilitzar més de 700 efectius i a confinar al voltant de 12.000 persones, el cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell, ha fet una crida a extremar la prudència per no tensionar més la feina del cos.
4: Molta consciència col·lectiva com a país de que ens queda demà. Demà serà un dia encara molt, molt dur. Les condicions són exactament les mateixes que avui. Humitat molt baixa, temperatura molt alta, risc de simultaneïtat i amb una mica, doncs, amb aquest sobreesforç que estem fent com a cos de bombers i tot el sistema de resposta, no només bombers, sinó una resposta de tots els equips de seguretat i d'emergències del país per afrontar aquesta situació.
1: Com us dèiem, la simultaneïtat d'incendis continua preocupant els bombers per afrontar la jornada d'avui. Sigui com sigui, amb el darrer foc de Guimerà a l'Urgell estabilitzat, la feina es concentra en bona part avui als focs del Pla de Manlleu i Aiguamúrcia a l'Alt Camp, així com el de Navarcles, al Bages. Aquest últim foc, que ha afectat 30 hectàrees de superfície vegetal i una planta de reciclatge de residus, ha estat donat per estabilitzat poc després de les 11 de la nit. Això ha permès aixecar els 3 confinaments que s'havien establert a Sallent, a un polígon industrial i a l'oest d'Artés, que afectaven 7.000 persones. L'alcalde del municipi, Enric Forcada, ha explicat com es van viure les hores de més tensió aquí, al Notícies en Xarxa.
2: De forma ràpida, de cop va començar a cremar els residus, suposo que doncs, palets o plàstics, va generar una fumera molt, molt gran, un fum molt fosc. Això complicava pels equips aèris perquè no es podien ficar dins el foc, dins el fum negre, perquè no tenien visibilitat. I això va fer que potser les hores de 6 a 8 de la tarda fossin més complicades. Avançava a poc direcció al poble. Després d'aquesta nau hi havia un aparcament d'autocaravanes, però per sort es va parar just allà.
1: Els bombers també han pogut estabilitzar en les darreres hores l'incendi declarat al Pla de Manlleu a l'Alt Camp, que ha cremat 80 hectàrees de superfície, més del 85% forestal. Això també ha permès aixecar els confinaments decretats des d'ahir a primera hora de la tarda a municipis com Pontons, Vall d'Ossera i cases aïllades d'Aiguamúrcia. Estabilitzat també l'incendi que hi va cremar a Gavà, al Baix Llobregat, i que ha afectat unes 8 hectàrees. Va començar en una zona verda del barri de les Ferreres i va arribar a les portes del Parc Natural del Garraf. El foc va obligar a confinar unes 6.000 persones a Sant Climent de Llobregat, Viladecans i a les urbanitzacions de Can Tries i Bruguers. El confinament, però, va acabar a 8:15 del vespre. Els Mossos apunten com a possible causa l'ús d'artefactes pirotècnics. I els bombers han donat per estabilitzat el foc que crema des de dilluns a Sant Manat, al Vallès Occidental, i que ha afectat unes 200 hectàrees. A més, s'ha aixecat el confinament dels nuclis del Farell i de Sant Sebastià de Montmajor a Caldes de Montbui. Es manté, però, el confinament dels veïns de Guanta, a Sant Manat. Els bombers han treballat en el 80% del perímetre, però costa tancar-lo perquè hi ha zones amb pendent, molta vegetació i de difícil accés per als vehicles. Tampoc no descarten nous focus fora del perímetre. I pel que fa a l'incendi de les Gavarres, que ja està controlat, els alcaldes de l'entorn demanen que només vagin a les seves cases les persones que les tinguin com a primera residència, o en cas que siguin la segona residència, només hi vagin els que han quedat afectats pel foc. També han lamentat que no hi hagi hagut més recursos i prevenció per evitar aquests incendis.
5: Nosaltres, en el que és el tema municipal de Bisbal, hem dit que només tinguin accés els veïns que tenen les residències en allà i, a més, primera residència. Tots aquells que tenen segona residència els hem demanat, sisplau, que no vinguin. En els que, en aquest cas, la que hi ha hagut afectació, sí, perquè doncs, ha de mirar què pot salvar i com ho pot salvar, però la resta, que no han tingut afectació, els hem demanat que no vinguin.
6: No és qüestió d'ara que ha passat, ara ens queixem. Totes les organitzacions i administracions hem pecat de no haver fet més. Ni prou franges, ni prou neteja, ni prou ajuda, ni prou agilitzar el que és tot el tema de papers, sigui per subvencions, pels propietaris forestals, com pels pagesos.
1: La simultaneïtat d'aquests incendis que han obligat el govern a posar fil a l'agulla i parlar de canvis en la gestió del bosc, uns canvis que el sector agrari fa temps que demana, ja que considera que el model actual és insostenible. Pere Roquer, president de SAGE, ha exposat les seves reivindicacions fa pocs minuts en declaracions al Notícies en Xarxa.
7: I aquí hi ha d'haver una aposta clara, primer de tot, per la ramaderia extensiva, menys acords amb Mercosur i més acords per incrementar la ramaderia extensiva del país, menys fauna salvatge que està provocant que molta ramaderia extensiva desaparegui. O sigui, el sector ramader està preparat per tindre més ramaderia extensiva. Ara, ha de tindre els condicionants polítics i governamentals perquè l'aposta sigui clara.
1: I encara recordar-vos que des d'aquesta mitjanit es manté activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal. Avui s'ha ampliat a 219 municipis de 24 comarques. De fet, només l'Aran, la zona del Pirineu i el Delta de l'Ebre queden fora d'aquest mapa. Els agents rurals també han ampliat la restricció d'accés a l'espai natural de Montmell-Marmellà, amb el que ja són 8 els espais naturals amb restricció d'accés. El govern manté suspeses les tasques de sega de les cunetes i prohibeix les activitats culturals relacionades amb el foc als municipis afectats. I és una notícia que acabem de conèixer. Els bombers han evacuat aquesta matinada a unes 40 persones per l'incendi d'un edifici en construcció al carrer de la Prestadora de l'Hospitalet de Llobregat. El sistema d'emergències mèdiques ha hagut d'atendre diverses persones afectades.
0: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: I avui dijous, és el cinquè dia ja de l'onada de calor que pot deixar de nou temperatures extremes. El Servei Meteorològic ha llançat un avís per calor molt intensa a tota Catalunya. Només la Cerdanya i l'Aran queden fora d'aquest avís. Mentrestant, ahir es van registrar valors rècord de temperatura. A Vinebre es van arribar als 44,1 graus, el setè valor més alt mai registrat per una estació del Meteocat. A més, els termòmetres van superar els 42 graus a Terres de l'Ebre, també al Priorat i a l'Alt Empordà. I l'excepcionalitat igualment es va fer notar a Barcelona ciutat amb una màxima de 40,7 graus registrada a l'Observatori Fabra, la màxima en més de 100 anys. Les altes temperatures al costat o juntament amb la sequedat de l'aire eleven el risc d'incendi, com us estem explicant, als nivells màxims. Espais com el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Ubac han optat per restringir l'accés. De fet, és un dels 8 que s'han tancat. Terrassa ha activat també el Pla d'Emergència Municipal en alerta per risc extrem d'incendis forestals i calor intensa. A més d'ajornar el Castell de Focs, la Festa Major de Terrassa també ha endarrerit alguns actes per evitar la calor. El Pla Alfa, ja us ho hem explicat, es troba al nivell màxim a 210 municipis de 24 comarques. I en aquest context d'altes temperatures és especialment important protegir aquells que treballen al carrer. A la Ràpita, al Montsià, han implantat unes polseres intel·ligents que alerten els treballadors de la brigada del risc de patir un cop de calor quan feinegen a l'aire lliure. Els companys de Canal T han anat a conèixer com funcionen.
8: Quan les temperatures són extremes i representen un risc per a la salut, treballar a l'aire lliure pot ser perillós. Un dels elements que poden previndre els cops de calor són unes polseres intel·ligents que controlen la temperatura corporal, l'ambiental, i activen una alerta sonora lluminosa i per vibració quan detecten situacions de risc. A la Ràpita, la brigada ja en disposa.
9: Vam creure convenient, com no, protegir el recurs més important que té qualsevol corporació, que són les persones, i d'esta manera poder que estiguen en tot moment quan treballen al carrer a l'estiu, que és dur treballar al carrer a l'estiu, puguen estar protegits i puguen estar alertats de que puguen anar a sofrir un cop de calor.
8: De fet, les polseres ja s'han activat i han fet que el personal de la brigada aturés la faena i s'hidratés.
10: A mi de moment encara no m'ha pitat, però hi ha hagut companys que sí que els ho ha pitat. I ja quan automàticament quan pita, pues ja te busques la sombra, te busques refrigerar-te o la zona d'anar condicionats o que les zones que tenim adequades per a no patir el cop de calor.
8: En cas que s'activi l'avís, el treballador pot aturar l'activitat, buscar una zona d'ombra, hidratar-se i descansar fins a recuperar unes condicions segures per continuar la faena.
1: Com a mínim, fins dissabte no podran tornar a casa els veïns desallotjats al barri del Putxet de Barcelona per l'esvoranc que s'ha obert aquest dimarts en les obres de construcció de la línia 9 del metro. Els tècnics necessiten 3 dies consecutius sense moviments a partir d'aquest dimecres per garantir-hi la seguretat. L'Ajuntament ofereix allotjament d'emergència a qui no tingui on anar. Són 93 els pisos evacuats de 8 finques. La Maite Polo ens en dona tots els detalls.
11: Els tècnics faran una supervisió continuada del terreny afectat per l'esvoranc durant 3 dies i 3 nits. I dissabte al matí diran si les persones desallotjades poden tornar a casa seva i si els negocis poden tornar a obrir. Ramon Ramírez és director general d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat.
12: Necessitem comprovar una estabilització durant 3 dies consecutius per garantir que el terreny no té cap moviment i que la situació està absolutament controlada. Per això comencem un monitoratge que anem seguint, repeteixo, hora a hora, però que fem comprovacions de situació a la matinada per avaluar les mateixes condicions o avaluar sota les mateixes condicions i, per tant, durant els propers 3 dies estarem controlant la situació i el dissabte avaluarem si pot iniciar-se un retorn esglaonat dels veïns en funció de que això estigui perfectament controlat.
11: La setmana passada, alguns veïns van fer arribar queixes a la Direcció General d'Infraestructures de l'aparició d'esquerdes. Tot i això, la directora de projectes, Begoña Castiblanque, n'ha relativitzat el nombre al lloc dels fets.
13: No en teníem gaires, d'aquesta zona estem parlant, no en teníem gaires, no tinc el número exacte, però no ha sigut una cosa massiva, ni molt menys, en absolut.
11: El forat de 8 metres de diàmetre i 4 de profunditat l'han emplenat de formigó.
1: Doncs, després d'actualitzar la notícia, ara necessitem criteri tècnic. Ens acompanya Fèlix Ruiz. És doctor en enginyeria civil, arquitecte tècnic i membre del Col·legi d'Enginyeria Civil i d'Enginyeria d'Obres Públiques de Catalunya. Senyor Ruiz, bon dia i gràcies per atendre'ns.
14: Bon dia, gràcies a vosaltres.
1: Amb el que sabem fins ara, què pot explicar que aparegui un forat d'aquestes dimensions en un pati interior mentre s'excava la línia 9?
14: Bé, en termes generals poden ser moltes causes, problemes que ha pogut haver al subsol. Es parla a les notícies, s'ha parlat de que ha hagut un canvi de material, d'una transició entre granits, granit, que és una roca ígnea bastant dura o molt dura, a pissarra, que és una roca metamòrfica bastant tova, és a dir, aquest canvi de material geològic pot ser una de les causes, però pot haver, en termes generals, n'hi ha moltes causes possibles del subsol que poden produir que es produeixi un comportament imprevist, perquè clar, quan es fa un projecte d'una obra subterrània i s'executa, s'executa perquè no passin aquestes coses. Llavors, haurà hagut alguna cosa en subsol, com el que he dit, o presència d'aigua, o d'altres moltes causes geològiques o geotècniques que han pogut produir aquest fet anòmal molt localitzat.
1: Senyor Ruiz, aquest incident pot condicionar ara les obres d'aquesta línia 9 de metro? De quina manera? No sé si s'hauran de gestionar nous protocols.
14: Bé, per fer obres subterrànies, que són infraestructures crítiques, a més, complexes, com és el cas, és a dir, sota una zona densament poblada, edificada, a més, geològicament, també, que és heterogènia, no és homogènia, ni a la Barcelona tenim una geologia, un subsol bastant heterogènic, hi ha uns protocols molt estrictes i molt garantistes sobre com s'han de fer aquestes obres subterrànies. I, de fet, poso un exemple. Vull dir, a Barcelona, aquest tipus d'obres, a Barcelona i a tot el món, aquest tipus d'obres subterrànies complexes sota ciutats es fan moltes vegades sense que n'hi hagi problemes. I un exemple molt mediàtic, si recordeu, l'any 2010-2011 va haver molt debat perquè hi havia un túnel que passava just al costat de la Sagrada Família per la línia d'alta velocitat, i n'hi havia debat, inclús n'hi havia gent que sortia dient que s'ensorraria la Sagrada Família, que això no es podia fer. Es va fer el túnel al costat de la Sagrada Família, la Sagrada Família està molt intensament monitoritzada i no s'ha mogut res. És a dir, que tot això, si es fa bé, no n'hi ha de cap problema. És a dir, que, i de fet, també la notícia diu que la tuneladora, perquè aquest túnel s'està fent amb tuneladora, s'està continuant fent. És a dir, que en tot cas és possible que aquest incident el que motivi és que es continuï fent igual, però incrementant una mica els controls, etc.
1: Fèlix Ruiz, doncs gràcies per les explicacions. Que tingui un molt bon dia.
14: A vosaltres. Adéu.
1: I abans dels esports us expliquem que prop de 5.000 organitzacions han reclamat a la Generalitat que garanteixi el lleure educatiu durant l'estiu. Demanen que faci efectiva la moció aprovada fa un any al Parlament d'assegurar un mínim de 15 dies de casals, campus, colònies o campaments. Ens ho explica l'Esther Minguell.
11: La pobresa infantil ha crescut més d'un punt el darrer any. Un de cada tres menors pertany a famílies que no es poden permetre una setmana de vacances. Tot i la moció aprovada fa un any per preveure una partida econòmica que garanteixi l'accés universal a les activitats de lleure durant l'estiu, una àmplia representació social denuncia que no s'ha fet efectiva. Maria Trunyó és directora de l'Aliança Educació 360.
15: No en tenim prou amb ajudes puntuals, amb ajudes només a algun sector del lleure. Cal garantir, posant, com dèiem, el dret dels infants al lleure educatiu al centre, i que això ens permeti que no depengui de les famílies, que no depengui de l'oferta territorial, sinó que els ajuntaments tinguin el suport clar de la Generalitat de Catalunya.
11: La reclamació té el suport d'associacions de famílies, d'alumnes, col·legis professionals, entitats socials, culturals i esportives, també de l'àmbit de la salut. Maria Méndez és presidenta de la Societat Catalana de Pediatria.
16: Menys pantalles, més natura i més activitat física és una recepta saludable i que aquestes activitats doncs, són una inversió en salut.
11: Les entitats calculen que garantir dues setmanes d'activitats costaria 47 milions d'euros.
1: Deu minuts per arribar a les 9 del matí. Temps per a l'esport amb la Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
17: Bon dia.
1: I Alexia Putellas, que diu que se'n va a la Lliga Anglesa. Jugarà la propera temporada, eh?
17: Sí, sí, ja s'ha fet oficial que jugarà al London City Lionesses. El club anglès és propietat de Michelle Kang i va escenificat la incorporació de la dues vegades pilota d'or en un acte a Nova York. Aquest equip londinenc es va fundar l'any 2019 i des de 2023 forma part de l'imperi de la magnat sud-coreana. En aquest curt període de temps ha aconseguit l'ascens a la màxima categoria del futbol femení britànic, la Women's Super League, on és l'única entitat que no està lligada a un equip masculí. Alexia explica que aquest és un dels principals motius que l'han fet acceptar la proposta.
18: És un independent club. That makes me...
19: És un club independent i això em motiva perquè és una experiència diferent de tot el que havia fet al llarg de la meva vida.
18: What I've been doing in my entire life.
19: M'agrada posar-me a prova i formar part d'un repte força diferent.
18: Be part of a different...
19: Per això vaig escollir Londres.
18: That's why I chose London.
1: En futbol masculí, l'Espanyol farà avui el primer entrenament de la temporada 2026-2027. Un cop completades les revisions mèdiques, l'equip es posarà aquest matí a les ordres de Manolo González. Després de les arribades de Calatrava i Hartman, el club ha anunciat el tercer reforç en 3 dies. És el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, que arriba cedit pel PSG. Format al Corinthians, les últimes temporades ha jugat cedit pel club francès, al Reims i a l'Sporting de Braga.
20: Estoy muy contento de estar acá. Que me llamó la atención fue la grandeza del club, los aficionados del todo y toda la historia del club. Jugar un campeonato tan importante, ser visto por todo el mundo. También la ciudad me parece una ciudad muy buena para vivir, con el sol, con la playa. Espero vivir días increíbles aquí.
1: Avui comencen els quarts de final del Mundial de Futbol amb el duel entre França i el Marroc a les 10 de la nit. Demà, a partir de les 9, serà el torn de la selecció espanyola que s'enfrontarà a Bèlgica a Los Angeles, un partit per al qual Luis de la Fuente té els 26 jugadors disponibles. El blaugrana Dani Olmo ha explicat com s'ha sentit en els partits disputats fins ara i també la bona entesa que té sobre la gespa amb Lamine Yamal.
21: Me siento muy bien dentro del equipo, con muchas ganas de seguir jugando, de seguir ayudando. El objetivo es el máximo, el llegar a la final y para eso necesitamos todos al 100% y yo me encuentro al 100%. La conexión que tengo con él es, bueno, yo creo que se ve dentro del campo, cómo nos entendemos con y sin balón y al final es un jugador que nos está dando y que nos va a dar mucho.
1: El bàsquet Manresa i el Joventut ja coneixen amb quins rivals es trobaran el proper curs a Europa. A l'Eurocup, els vegencs es creuaran amb 7 equips, entre els quals destaca el Mònaco. D'altra banda, la penya, que en les darreres hores ha incorporat Isaac Nogués, també ha conegut per on passa el seu camí a la Champions League. És una informació de Xavi Ballesteros, de Televisió de Badalona.
22: Els verdinegres, després de la decepció de no haver pogut ser a la Final Four de Badalona aquest any, intentaran, aquest curs, aixecar el títol.
23: A nosaltres el que hem de ser ambiciosos, tenim relativament bons desplaçaments i sabem ja amb un any d'experiència com va la BCL intentar amb l'ambició de quedar el més amunt possible i ser ambiciosos perquè sabem que després els creuaments això ho condicionen. Per tant, màxima ambició anar a per aquest grup i veure que després el creuament sigui el millor possible per nosaltres i poder-ho compaginar amb la Lliga CB.
22: La competició començarà el 6 d'octubre i es disputarà una lligueta d'anada i tornada entre els 4 equips del grup. El primer classificat passarà directament al top 16, mentre el segon i el tercer classificat disputaran una eliminatòria a millor de 3 partits per ser a la següent fase.
17: Doncs anem coneixent calendaris de la pròxima temporada, però encara queda perquè comenci. De moment ens centrem en el futbol, en el Mundial de Futbol.
1: Molt bé, va, que demà ja és divendres, Cristina.
17: Vinga, fins demà.
1: Que vagi bé. Fins demà.
17: Adéu.
1: I el Museu d'Art Contemporani de Barcelona s'endinsa en el seu fons audiovisual amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció MACBA. La mostra reuneix tres exposicions, una dedicada a la tasca de l'entitat Servei de Vídeo Comunitari durant la transició, una altra recupera films del cineasta Pere Portabella i la tercera presenta obres audiovisuals d'artistes contemporanis. Tots els detalls en aquesta crònica d'en David Navarro.
2: Amb el gest de filmar el vídeo a la col·lecció MACBA, el museu treu la pols al seu fons per repensar el vídeo, no només com a element per registrar la realitat, sinó també per proposar punts de vista al marge de la història oficial. Un bon exemple és Contrainformació, vídeo nou, servei de vídeo comunitari, que plega 30 vídeos i prop de 300 documents per explicar una iniciativa que, segons la cocomissària Maria Berríos, va donar a les lluites socials de la transició l'oportunitat de disputar el monopoli de la informació.
3: Vemos aquí un colectivo que se tomó muy en serio la posibilidad de generar contrainformación, no solo como un relato que erosiona el relato hegemónico, sino entregando herramientas para que todo el mundo pudiese ser su propio vocero.
2: La mostra també compta amb l'exposició Pere Portabella, La mirada compromesa, que recupera 5 films del cineasta conservats a la col·lecció del museu. I amb ECUS, vídeos de la donació de la Fundació Han Nefkens, 7 obres audiovisuals d'artistes internacionals que exploren el potencial del vídeo com a espai de memòria i pensament crític.
1: I l'Atlàntida de Vic ha presentat aquest dimecres la programació de la nova temporada amb un conjunt de propostes que s'allargaran fins al gener de l'any que ve. En total hi haurà 55 funcions de més de 40 espectacles amb una oferta molt variada. Algunes de les obres més destacades seran el musical Tots els colors del riu o Hamnet, a banda d'una nova iniciativa, el Festival Canalla de Literatura. A més, com és habitual, també es promou la cultura per a tothom amb l'Atlàntida al carrer, que ja ha començat. Doncs gràcies un dia més per la vostra atenció i tornem demà a partir de les 7. Que vagi bé. Adéu-siau.

0: La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Pide por esa boquita. Viajar, disfrutar de un verano mejor. Vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
2: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
3: Club Helsinc Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
4: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
3: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
4: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
3: Club Helsinc Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
4: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
5: Braseria La Bolera.
6: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
5: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
6: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
5: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
6: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
5: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
7: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Són les 9.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
2: Salutacions, us parla Mireia Puente. L'Orquestra Simfònica de Sant Cugat ha omplert la plaça d'Octavià aquest dimecres a la nit amb un nou concert obert a la ciutadania. Un concert que ha comptat amb un programa popular i amb marcada presència santcugatenca. S'ha estrenat la peça de la compositora Carme Talleda, Persistirem, orquestrada pel també director de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat, Salvador Brutons. A més, el programa també ha comptat amb obres de Rossini, Mozart i Borodin, entre d'altres, i un tribut a John Williams amb les bandes sonores més reconegudes per acabar. Si l'any passat va ser l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat qui va voler tirar endavant l'esdeveniment per celebrar el seu 35è aniversari, enguany ha estat el consistori que, veient l'èxit de la primera, va proposar fer-ne aquesta segona edició. Els Mossos d'Esquadra han activat una crida ciutadana per localitzar José, un home de 58 anys, desaparegut aquest dilluns a la tarda a Sant Cugat. Segons la informació facilitada pel cos policial, en el moment de la desaparició vestia una samarreta de color turquesa i pantalons pirates blancs, duia ulleres graduades i podria estar desorientat, motiu pel qual els Mossos demanen la màxima col·laboració de la ciutadania. Qualsevol persona que disposi d'informació sobre el seu operador pot posar-se en contacte amb el telèfon d'emergència 112 o amb els Mossos d'Esquadra per facilitar qualsevol dada que pugui ajudar en la seva localització. Sant Cugat ha assolit aquest dimecres els 40 graus de temperatura màxima en plena onada de calor que afecta a tot Catalunya. Segons les dades de l'Estació Meteorològica Automàtica del Centre d'Alt Rendiment, volíem dir del CAR, del Servei Meteorològic de Catalunya, el pic de temperatura s'ha registrat a les 3:09. Hores de la tarda. La jornada ha estat marcada per unes temperatures excepcionalment elevades des de primera hora del matí. La mínima no ha baixat dels 23,1 graus, registrada a les 7:04 del matí, fet que també ha contribuït a una sensació d'aixafogor persistent durant tot el dia. Els 40 graus assolits a Sant Cugat coincideixen amb el punt àlgid de l'onada de calor que viu Catalunya, amb nombroses estacions meteorològiques superant aquesta xifra i amb rècords històrics en alguns punts del país. Protecció Civil i les autoritats sanitàries recorden la importància d'evitar l'exposició al sol durant les hores centrals del dia, hidratar-se sovint i prestar una atenció especial a les persones més vulnerables, com la gent gran, els infants i les persones amb malalties cròniques. La temperatura més alta registrada en l'estació meteorològica del CAR són 40,9 graus l'any 2019 i 2023. El restaurant Masia Can Ametller és un dels establiments que ha participat en el projecte europeu Life Energy Efficiency i for Horeca, una iniciativa finançada per la Unió Europea desenvolupada durant 2 anys i que ha culminat aquesta setmana a Brussel·les per incrementar la implementació de mesures d'eficiència energètica del sector Horeca, hotels, restaurants i càterings. L'empresa santcugatenca ha estat una de les dues destacades de les que formen part del territori de la Cambra de Comerç de Terrassa com a exemple de bones pràctiques en la incorporació de mesures ambientals en relació amb els reptes actuals del sector de la restauració. Les activitats del programa europeu, en el qual hi han participat negocis de 7 països diferents, han inclòs tallers, seminaris web i una plataforma d'aprenentatge electrònic sobre eficiència energètica, amb l'objectiu d'acompanyar les empreses en la incorporació de millores en l'àmbit ambiental. Tant la Masia Can Ametller com el restaurant terrassenc El Cel de les Oques han mostrat en la culminació d'aquest projecte, a partir de la seva experiència pròpia, com la sostenibilitat es tradueix en mesures concretes vinculades a la reducció de consums energètics, l'ús d'energies renovables, la gestió responsable dels recursos i el compromís amb el territori. Precisament l'establiment santcugatenc també va acollir al febrer una jornada sectorial que va reunir 62 professionals i que va posar sobre la taula els reptes actuals de la restauració i del conjunt del sector Horeca. I en esports destaquem que el CUBasket Sant Cugat ha completat una nova edició del seu projecte solidari a Tiong Esil, al sud del Senegal, reafirmant una iniciativa que uneix esport, educació i cooperació. 7 voluntaris del Club Sant Cugatenc han participat en un campus de bàsquet adreçat a infants, joves i entrenadors locals amb l'objectiu de promoure la pràctica esportiva i transmetre valors com el treball en equip, el respecte i la igualtat d'oportunitats. El projecte va néixer gràcies a la col·laboració amb la Fundació Foundation, creada per arquitectes de Barcelona l'any 2014. La entitat va impulsar la construcció de l'escola SEM Camanar a Tiong Esil, una població d'uns 8.000 habitants que permet que prop de 500 alumnes cursin estudis de secundària. Actualment, la Fundació també treballa en una escola de formació professional al mateix municipi. Amb els anys, el campus ha anat molt més enllà de l'activitat esportiva i ha consolidat una estreta relació entre el Club Bàsquet Sant Cugat i el Tong Bàsquet Club. Aquesta col·laboració es basa en l'intercanvi de coneixements, experiències i valors amb la voluntat que els entrenadors i jugadors del club senegalès disposin de les eines necessàries per continuar desenvolupant el bàsquet de manera autònoma. En aquesta edició hi han participat Marta Urrutia, Dani Osul, Sergi Díaz, Bruno Fisac, Joan Camprubí, Marc Torrente i Jan Osul. Durant una setmana han treballat aspectes tècnics de defensa i atac amb els jugadors i entrenadors locals, combinant les sessions esportives amb activitats de convivència. Segons el CUBàsquet, els participants han mostrat una gran implicació, moltes ganes d'aprendre i una evolució notable al llarg del campus. Doncs això és tot, la informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
4: Infopodcast, Sant Cugat.
5: Salutacions, us parla Martí González i avui comencem l'Infopodcast parlant d'una tendència en augment en els últims anys en període vacacional, com és l'intercanvi de cases sense cost econòmic. Cada vegada hi ha més iniciatives d'aquest tipus, però una de les més populars és Home Exchange. A Sant Cugat hi ha 149 habitatges registrats a la plataforma, amb opcions per tota mena de perfils i necessitats, des de cases amb 5 habitacions i piscina fins a pisos més petits al centre de la ciutat. Es tracta d'una manera de viatjar, per tant, molt més sostenible i econòmica, especialment per anar amb família. A Cugat Mèdia n'hem parlat amb una usuària santcugatenca, l'Helena Cardona, que explica, per exemple, que un dels aspectes que més valora és estar fora de casa sentint-te a casa, en el sentit de fer intercanvis amb famílies semblants a la teva, que et poden fer viure com un local més al país on viatgis. Més coses, el restaurant Masia Can Ametller és un dels establiments que ha participat en el projecte europeu Life Energy Efficiency for Horeca, una iniciativa finançada per la Unió Europea, desenvolupada durant 2 anys i que ha culminat aquesta setmana a Brussel·les per incrementar la implementació de mesures d'eficiència energètica del sector Horeca, hotels, restaurants i càterings. L'empresa santcugatenca ha estat una de les dues destacades de les que formen part del territori de la Cambra de Comerç de Terrassa com a exemple de bones pràctiques a la incorporació de mesures ambientals en relació amb els reptes actuals del sector de la restauració. I també us expliquem que el restaurat mosaic del Pagalé Joan ja està instal·lat a la Unió. La peça, obra de l'artista Lluís Pallarès i Torroella, i feta entre els anys 1936 i 1937, estava ubicada en els seus inicis a la plaça dels Quatre Cantons, es va traslladar després també a l'antic pavelló municipal de la Rambla del Celler i després a l'antiga seu de les Bars de Sant Cugat fins al 2010, quan es va retirar per tornar-se a restaurar. El 2024 es va exposar al públic temporalment al Museu de Sant Cugat, al claustre del monestir, per finalment ocupar aquesta ubicació, el pati de la Unió Centre Cultural, que ha de ser definitiva. L'obra representa una parella de balladors del Pagalí Joan, la dansa tradicional que es balla cada 29 de juny, Sant Pere, per Festa Major. Aquesta parella de balladors va inspirar, de fet, l'artista Joan Tortosa, fill predilecte de la ciutat, per dissenyar els gegants de Sant Cugat, la Marieta i el Joan. El mosaic és una obra de gran format, amb 1,71 m d'alçada i 3 metres d'amplada, i està constituït per milers de tessel·les vidriades. I acabem a esports perquè la UESC Tenis Taula ha protagonitzat una actuació històrica al Campionat d'Espanya disputat a Saragossa. El Club Sant Cugatenc ha aconseguit 14 medalles en un registre sense precedents que li ha permès acabar empatat amb el Club Natació Sabadell com el club amb més títols de la competició. Els excel·lents resultats han arribat en la segona part del campionat, corresponent a les subcategories sub-21 i cadet, on pedistes de la UESC han disputat els 14 podis. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Bé, i què voleu fer aquests dies?
2: Anar a una piscina caribenya.
3: Dormir en un hotel del Far West.
4: Volar a lloms d'un drac.
1: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
5: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
6: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
7: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
6: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
7: Perquè la teva salut és el nostre futur.
6: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
8: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
9: Tens més de 50 anys i vols escoltar històries que parlen de tu? A Fogots posem llum, veu i energia a les dones que enceten el tercer cicle de la vida. Amb Charo Sebastián i professionals de tots els àmbits, descobrirem com viure aquesta etapa amb alegria, humor i informació rigorosa. Fogots, cada dimarts a les 8 del vespre a Ràdio Sant Cugat i també disponible en videopodcast a cugat.cat.
10: Perquè això, estimades, és Fogots, el teu podcast sense regles.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
11: Hora Sant Cugat és un programa de Ràdio Sant Cugat 91.5 FM.
12: Continguts en xarxa.

0: Benvinguts al POU, el podcast on aprofundim en temes de ciència, salut, recerca i innovació amb els seus protagonistes. Avui parlarem de salut mental, adolescent i d'un estudi liderat per investigadors de la Vall d'Hebron que ha identificat alteracions cerebrals primerenques en adolescents amb trastorn límit de la personalitat, el conegut TLP. La recerca, feta amb tècniques avançades de neuroimatge, ajuda a entendre millor què passa al cervell en les primeres etapes d'aquest trastorn i podria obrir la porta a diagnòstics i intervencions més precoços. Per entendre què han descobert exactament i què implica tot plegat, avui ens acompanya Marc Ferrer, que és psiquiatre de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron i investigador principal del projecte i del grup de recerca en psiquiatria, salut mental i addiccions d'aquest centre hospitalari. Marc Ferrer, benvingut al POU, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Per començar i per situar una mica els oients, què és exactament el trastorn límit de la personalitat?
1: El trastorn límit de la personalitat és un trastorn psicopatològic, jo diria que poc conegut, malgrat tothom hagi li soni aquest nom, i és un trastorn d'alta complexitat i gravetat que afecta doncs a qui ho pateix des de les primeres etapes de la vida, no des de la infància, encara que hi hagi algunes referències a que possiblement ja es pugui mostrar els primers símptomes en aquestes edats, però habitualment des de l'adolescència, i que es manté interferint en el funcionament de la persona, en totes les seves àrees, fins a l'edat adulta, al llarg de tota la vida. I té un impacte, doncs, això, com que és un problema relatiu a la personalitat, a la manera que té algú de sentir, de relacionar-se, d'actuar, doncs afecta totes el que en diem les àrees d'adaptació, a nivell familiar, a nivell afectiu, a nivell laboral, acadèmic, etc. És un trastorn amb un impacte greu en el funcionament psicosocial. Per no parlar que les fases més agudes doncs, va associat a un risc important de suïcidi.
0: Perquè moltes vegades segurament es confon amb una adolescència complicada, amb canvis emocionals forts o amb problemes de conducta? Quins són els símptomes que acostumen a alertar els professionals i que diferencien d'això de l'adolescència complicada?
1: Clar, el trastorn límit de la personalitat, el TLP, per anar més ràpid, és un trastorn doncs, que té uns símptomes que són clarament nuclears, no? I és a dir, que són com l'eix del trastorn. I un dels més rellevants és el que anomenem la desregulació emocional o mala capacitat per regular les emocions negatives, que és el que aporta doncs, a qui ho pateix doncs, a les conductes autolesives, al conducte suïcida, a l'abús de substàncies, és a dir, aquells mecanismes, aquelles conductes clarament destinades a apaivagar aquest malestar emocional que un no pot controlar, d'acord? Llavors, clar, aquí tenim, com tu comentes, un problema, no?, en quant a plantejar-nos un diagnòstic precoç, perquè aquesta desregulació emocional és relativament fisiològica, podríem dir, a l'adolescència. Clar, aquí, el que més enllà de lo conceptual, cal tenir en compte que estem parlant de que quan aquesta desregulació emocional nosaltres la considerem patològica a l'adolescència, és quan, a més, té un impacte amb el que comentava abans, amb el funcionament del subjecte. És a dir, en aquest cas doncs, estem parlant d'adolescents que cauen en el rendiment acadèmic, que no van a escola, que no es relacionen amb els seus iguals, que tenen doncs, conductes de risc i que clarament, doncs, més enllà del que seria la pròpia desregulació emocional, hi ha unes conductes que, doncs això, que interfereixen clarament amb la seva salut i amb el seu funcionament.
0: Durant anys s'ha estudiat sobretot en adults. Per què ara era important començar també a analitzar què passa ja en l'etapa adolescent?
1: Bueno, perquè com tot, anava a dir, com tots els trastorns psiquiàtrics, però podríem dir que en totes les malalties que tractem els metges, doncs com més aviat els diagnostiquis, millor. Sobretot aquests trastorns que van lligats a, no m'atreveixo a dir cronicitat, però sí a una evolució llarga, no? En el qual doncs, la demora en el diagnòstic l'únic que fa és complicar les coses. Per tant, aquest objectiu comú, no?, que tenim els metges de fer un diagnòstic precoç, també s'aplica en aquest tipus de trastorns. I, per tant, doncs, aquest és l'objectiu.
0: De fet, una de les idees que destaqueu és que estudiar adolescents també permet veure el trastorn en una fase com més pura, entre cometes, abans que influeixin altres factors, això que us permet entendre millor vostès.
1: Clar, és a dir, el treballar amb gent jove normalment va associat a trastorns menys complexes, amb el que anomenem comorbilitat. És a dir, que quan tu pateixes un trastorn i el vas arrossegant al llarg de la teva vida, o intentes sobreviure en aquest trastorn, que és complicat sobreviure un trastorn com aquest, doncs a vegades per compensar desenvolupes ansietat, desenvolupes símptomes depressius, desenvolupes abús de substàncies, i tot plegat són factors que l'únic que fan és entorpir o ennegrir el pronòstic de qui pateix el trastorn límit. Clar, diagnosticar-ho aviat disminueix molt les possibilitats de trobar, malgrat la comorbilitat ja és elevada, no? Però no és tan elevada com la que trobem en adults i, per tant, és molt més tractable.
0: En la investigació, quan dieu que heu detectat alteracions cerebrals primerenques, de què estem parlant exactament?
1: Sí, a veure, nosaltres el que fem és això, comparar el funcionament de manera molt general. Busquem coses específiques, molt tècniques, però el que busquem és veure el funcionament o comparar el funcionament del cervell d'una persona que té o que compleix criteris per ser diagnosticat de TLP en relació a una persona que no. Llavors, ens trobem doncs, amb unes diferències que són són alteracions neurobiològiques que podrien ser potencialment associables a un trastorn límit de la personalitat. Això no vol dir que clarament el que trobem s'associï al trastorn límit de la personalitat. El que passa que com que aquestes troballes que hem vist en adolescents també s'havien, algunes d'elles ja s'havien descrit en adults amb trastorn límit de la personalitat, és a dir, amb adults que ja tenen el trastorn molt més consolidat, doncs això ens fa pensar que possiblement podríem estar davant d'uns potencials marcadors biològics del trastorn.
0: Ho heu estudiat també amb tècniques de neuroimatge i ressonància funcional. Perquè no estigui familiaritzat amb aquests conceptes, què permet veure exactament aquesta tecnologia?
1: Aquesta tecnologia, nosaltres en psiquiatria, la majoria de troballes de neuroimatge, quan nosaltres fem una ressonància magnètica estructural, és a dir, si mirem, analitzem l'estructura del cervell, normalment no hi trobem grans diferències amb l'estructura del cervell. Hi haurà algunes malalties, sobretot l'esquizofrènia, malalties clarament lligades a un deteriorament, que al cap dels anys, rara vegada en edats tan tempranes, tan primerenques, al llarg dels anys trobaríem aquesta alteració estructural. Però el normal és no trobar alteracions en l'estructura, sí en el funcionament. Val? Llavors, com diu la paraula, la ressonància magnètica funcional el que permet és analitzar el funcionament de determinades àrees del cervell. I això ho fem provocant, és a dir, fem que la persona faci determinades tasques que activin determinades àrees. I d'aquesta manera podem veure si aquestes àrees s'activen d'una manera adequada o a vegades també fins i tot ens fixem si es desactiven de manera adequada. Llavors, en base d'aquest patró de funcionament, analitzant aquest patró funcional, podem mirar la persona el té alterat o no.
0: De fet, una de les zones on heu detectat diferències està relacionada amb la comprensió dels altres i la presa de perspectiva. Això pot ajudar també a entendre certes dificultats socials o emocionals associades a aquest trastorn?
1: Clar, aquest era l'objectiu. Una mica perquè, clar, el que tu comentaves abans, o parlàvem de la desregulació emocional, nosaltres, actualment, els models diagnòstics dels trastorns de personalitat revisen també la importància de la identitat, és a dir, del sentiment d'un mateix o la idea d'un mateix, i de la relació que aquest mateix té amb els altres com un element molt rellevant del que seria la psicopatologia del trastorn. I, per tant, el que fèiem era veure si ja en aquestes edats primerenques hi trobàvem una alteració en aquest nivell.
0: Hi ha molt estigma encara, vostès s'ho troben, relacionats amb la salut mental o amb algun tipus concret de trastorn?
1: Sí, sens dubte. L'estigma és molt important. Malauradament, i malgrat els esforços que tots plegats fem per disminuir-lo, això és indubtable. I especialment amb trastorns com el TLP, i d'altres, però especialment en altres trastorns com el TLP. Per què succeeix això? Bueno, per moltes raons, però probablement també hem de fer una reflexió perquè possiblement els tractaments que tenim avui en dia no aconsegueixen no tenen un impacte molt l'important que nosaltres voldríem que tingués, no? Ha millorat molt, evidentment. Tenim avui en dia uns tractaments que fa relativament poc no teníem, que són molt específics i molt eficaços, però jo crec que encara estem molt

0: TLP. El TLP no és, no estem parlant d'una mala persona, estem parlant d'una persona que té problemes amb la gestió de les seves emocions.
1: El projecte continua amb un seguiment dels mateixos adolescents al llarg del temps. Què espereu descobrir en les fases següents?
0: Bueno, si aquests marcadors biològics que et comentava abans, que jo deia potencials marcadors biològics, són marcadors biològics reals. I això com ho fem? Doncs veient si aquelles persones que tenien un trastornament de personalitat a l'adolescència i ara ja són adults, doncs continuen tinguent el trastornament de la personalitat i continuen tinguent aquella alteració neurobiològica, probablement, a diferència dels que no consoliden el trastorn en el temps, doncs probablement estaríem davant d'un marcador biològic. I aquesta és la clau. Els estudis de seguiment són la clau en la majoria de casos, és a dir, són els estudis més valuosos que podem tenir nosaltres per saber de la fisiopatologia de la causa i de l'evolució dels trastorns, però són molt difícils de fer, bàsicament perquè els pacients, doncs, evidentment, es perden entre un punt i un altre, entre una primera evolució i una segona, es perden i no sempre els podem reavaluar tots.
1: Hem parlat amb Marc Ferrer, psiquiatre de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron i investigador principal d'aquest estudi sobre alteracions cerebrals en adolescents amb trastorn límit de la personalitat. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui al POU.
0: De res, moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.

0: continguts en xarxa.
1: Hora Sant Cugat és un contenidor radiofònic de continguts santcugatencs.

0: Els dies 16 i 17 d'octubre, el Sincrotró Alba, amb la col·laboració d'altres organismes, organitza la primera edició de l'Alba Hackathon. 48 hores per resoldre reptes reals d'empreses com Acciona, Aplus, Dentaid i Aircross en els àmbits de l'aigua, els plàstics i l'energia. Per conèixer millor en què consisteix aquest projecte, ens acompanyen la Laia Torres, que és biòloga i membre de l'Oficina de Comunicació de l'Alba. Benvinguda.
1: Hola.
0: Què tal? Com
1: molt
0: estàs?
1: Molt bé. Molt agraït de tornar a estar un curs més aquí.
0: I per continuar aprenent coses que ens ensenyeu des del Sincrotró Alba. Deixa'm que saludarem també la Míriam Carolina Pérez Cova, del Departament d'Innovació d'Acciona. Míriam, molt bon dia.
2: Bon dia, què tal?
0: Molt bé, doncs ara amb tu i amb la Laia parlarem d'aquesta iniciativa. Li donarem veu primer a la Laia perquè ens expliqui realment... Avui de què parlarem, Laia?
1: Doncs, com bé has dit, no, us venim a anunciar i a fer una mica de propaganda, per què no dir-ho, de l'Alba Hackathon, no, que es farà... Nosaltres diem 16 i 17 d'octubre, però això és ja, que això és setmana que ve, dijous i divendres que ve. Explicarem una mica què és aquesta idea que hem tingut.
0: Doncs avancem.
1: Sí. No sé si us sona, ara nosaltres estem habituades, evidentment, aquests últims mesos a parlar de hackathon, no? Perquè portem molt temps organitzant-ho, però no sé si als nostres oients doncs, els sona aquesta paraula. No? Un hackathon és un esdeveniment que es va fer fa popular uns quants anys. És un esdeveniment... Es fa molt a universitats, per exemple, perquè és un esdeveniment on un seguit de persones, que a vegades acostumen a ser estudiants o investigadors, es reuneixen i, treballant per equips, han de resoldre un repte. Un repte que se'ls proposa per resoldre una qüestió. I això, sobretot, l'important és que ho han de fer en un temps limitat, entre unes 24 i 48 hores, i al final és una mena de competició científico-tecnològica, no? És una competició doncs, per equips. L'objectiu doncs, és resoldre aquest repte, i és molt típic, s'havia fet en sectors com la informàtica, per exemple, programadors perquè hagin de fer un codi específic per alguna cosa, fer una aplicació, però també es pot fer en molts àmbits diferents, no només en informàtica. I aquesta és la idea.
0: I ara arriba el torn del sincrotró. Per tant, és la primera vegada que es fa un hackathon o un sincrotró, o no?
1: Sí, no. De fet, ho vam mirar per si podíem dir aquest titular, però podem dir que en resoldre reptes a la indústria, sí. És a dir, sí que s'han fet hackathons en sincrotrons, però per resoldre qüestions o... coses que haguessin de resoldre de la pròpia instal·lació, millorar l'equipament de la instal·lació del sincrotró en si. Però no s'ha fet un hackató en un sincrotró

0: en col·laboració amb les empreses, que és el, jo crec que és el valor afegit del hackató que fem a Alba. I si més no, és el primer hackató que s'organitza aquí al Sincrotró Alba, per tant, a Espanya, també podem dir, i ens fa molta, molta il·lusió. He de dir que l'hem organitzat conjuntament amb els vostres veïns, amb l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, i el Parc de Recerca de l'Autònoma, el PROAP, li diem així, abreviant-ho, també amb el suport de la Diputació de Barcelona.
1: I hi ha un tema... I quin és el que heu
0: triat
1: vosaltres?
0: Tots els hackathons tenen un tema, no? Sí. Que és el que es proposa als equips. En el nostre cas, així a grans trets, parlarem d'aigua, plàstics i energia, tot una mica relacionat amb sostenibilitat, i ho treballarem gràcies a les quatre empreses líders en aquests sectors que ens han proposat aquests temes. Com molt bé has dit, és APP Plus Laboratoris, Dentite, Aircross i Acciona. A més, Acciona dona suport a la iniciativa també com a empresa independent, i aquestes doncs són les empreses que proposaran un repte als equips participants.
1: Ja ens has explicat que s'estableix aquesta unió, no? Diríem que per primera vegada s'exterioritza també, o es compta amb participació externa,
0: sí.
1: A més del Sincrotró, les empreses, el Parc de Recerca de l'Autònoma i la ciutat de Cerdanyola.
0: Sí, la idea és una mica això, no? Unir la recerca pública, la privada i també el món universitari gràcies al Parc de Recerca de l'Autònoma.
1: Per tant, bastant més enriquidor, no?
0: La idea és aquesta, perquè tingui sentit, la idea que busquem és aquesta, no? Això ho ha organitzat l'Oficina Industrial d'Alba, que justament treballa en fer aquesta unió, aquest enllaç entre empreses i Sincrotró, perquè coneguin també l'equipament que tenim per fer recerca en innovació.
1: Ens volem fer la idea, Laia, de com funciona o com funcionarà aquest esdeveniment.
0: Sí, ho explico a grans trets, després ja entrarem amb l'exemple, amb la Míriam, amb l'exemple d'Acciona, no? El repte que proposen ells, però perquè us feu una mica la idea, el tema és que els estudiants, investigadors, també qui vulgui s'ha inscrit a l'Alba Hackathon, llavors es faran uns equips, no? I hauran de competir en aquests dos dies, dijous i divendres. Hauran de resoldre un repte, i la gràcia aquí és que hauran d'incorporar les tècniques de llum de sincrotró. És a dir, els hi plantegem una qüestió científica que s'ha d'estudiar i ells hauran de pensar amb les tècniques de llum de sincrotró com ho podem investigar. Alhora, com que intervenen les empreses, doncs també hauran de crear un pla d'implementació en l'entorn empresarial d'aquest repte. O sigui, és un repte complicat, però també tindran ajuda, mentors, etc. per fer-ho. L'equip guanyador, la gràcia que té és que podrà portar la pràctica fent experiments a Alba a la solució que ells han decidit que era la millor. I a part que també per l'equip guanyador hi ha un premi en metàl·lic de 1.000 euros que no és despreciable, diguem-ne. Però també la gràcia en si és que podran treballar a Alba o fer experiments a Alba com un equip de recerca més dels que ens venen normalment.
1: I has parlat de reptes. Podem fixar o dir exactament quins són els reptes que hi ha?
0: Menciono així més concretament. Dentite i Acciona tractaran sobre aigua, no? Ells proposen treballar temes de sostenibilitat i gestió d'aigua. Aircross, per la seva banda, proposa estudiar aspectes de procés de fabricació dels plàstics i com millorar-ho. No hi entro més en detall perquè és més tècnic. I el d'APP Plus és sobre energia, estudiant com podem utilitzar l'hidrogen com a combustible sostenible. Però si et sembla, ara ja sí, potser podem centrar-nos en un exemple per entendre millor ben bé què busquem amb el hackathon i passem una mica el torn a comentar quin és el repte d'Acciona, no?, amb la Míriam.
1: Clar, per això hem convidat a la Míriam, que ens estava escoltant pacientment.
0: Exacte.
1: Míriam, ara la Laia comentava el repte que vosaltres plantegeu, que és sobre sostenibilitat i aigua, no?
2: Sí, exactament. Des d'Acciona volem trobar solucions innovadores per a regenerar de manera eficient materials que s'usen per eliminar contaminants. Concretament, per explicar una mica millor, en les plantes de potabilització d'aigua és freqüent l'ús d'absorbents com una etapa més per a eliminar contaminants. I aquests absorbents s'utilitzen fins que se saturin amb els contaminants, no? Llavors, en aquest repte, concretament, volem desenvolupar processos sostenibles de regeneració per a absorbents ja saturats, superant les limitacions actuals, que són pues, costoses en temps de consum energètic, són poc sostenibles i, per tant, són poc implementades encara.
1: Què et sembla, Laia?
0: M'he quedat una mica callada perquè realment no estava al cas de... En quin procés, diguem-ne, de la regeneració de l'aigua? Exacte, sí, sí, m'he quedat interessada totalment del repte que proposen, perquè tampoc és que dèiem, no són senzills, però és un repte bastant navitxulo, perdó per la paraula clau, d'abordar.
1: I escolta, Míriam, com a empresa, què us aporta participar en aquest el Baja Hackathon?
2: El nostre interès des d'Acciona en el Hackathon resideix sobretot a trobar solucions a nivell de recerca de desenvolupament i innovació per a resoldre aquest repte en concret, i volem trobar solucions aportades per equips multidisciplinars i transversals, sobretot que puguin aportar una perspectiva nova, no? amb nous ulls, per dir-ho així. Alhora que també volem tenir accés a les tecnologies avançades del ciclotron Alba, que per a nosaltres és molt interessant, és molt xulo.
1: Clar, jo ara m'estava imaginant, perquè la Laia ens deia han d'aplicar la llum de sincrotró per aconseguir aquests reptes. Tu tens clar com anirà això, no?
0: Jo, si participés, se'm faria una muntanya, he de dir, però segur que els estudiants i investigadors que es presenten estan preparats i nosaltres els acompanyarem. Sí, evidentment, al final els explicarem i segurament de la seva formació saben les tècniques que tenim amb llum de sincrotró, que en el fons, en aquest cas, corregeix-me, Míriam, entenc que passarien per anàlisi, sobretot, químiques i de les mostres d'aigua i també dels materials aquests que ella comentava que serveixen per potabilitzar l'aigua, no sé si...
2: Exactament, dels absorbents, de ja saturats, de l'aigua que surti dels absorbents i tot.
0: Sí, per explicar-ho en general, per exemple, a Alba tenim unes... Si recordeu, nosaltres fem llum de sincrotró i llavors tenim diversos laboratoris on podem utilitzar aquesta llum de sincrotró per observar la matèria amb diferents tècniques, no? Llavors, unes quantes línies es dediquen a mirar directament, per exemple, d'aquesta composta, aquesta matèria. I això passa, per exemple, doncs, per analitzar una mostra d'aigua o de terra, en altres casos, i detectar doncs, contaminants, veure com els pots tu absorbir o separar i tot això. A grans trets, ara parlo en general, però seria, per exemple, una idea on es pot aplicar la llum de sincrotró a la qüestió que comentava la Míriam.
1: Per tant, estem plantejant un repte real, no? Míriam?
2: Sí, totalment, totalment. Aquest repte s'emmarca dins d'un projecte que és més ampli, que estem desenvolupant actualment a l'àrea de potabilització i química de l'aigua, i que sorgeix de la necessitat d'una banda de ser capaços d'eliminar contaminants que han entrat en les noves directives, tant a nivell nacional com europeu, i d'altra banda, fer més sostenibles els processos d'absorció actuals.
1: Ara m'estic jo plantejant, perquè la Laia ens ha parlat d'equips, no? Uh-huh. Els equips seran els que treballaran a aquests reptes, no? Sí. Per donar solució a aquests reptes.
0: Sí, correcte.
1: Jo ara estic imaginant-me quin és el paper que desenvolupeu les altres parts, que no sou, diguem, els participants directes. De quina manera hi participarà l'Alba en el seguiment d'aquest hackathon i també Acciona?
0: Si vols començar tu, Míriam.
2: Llavors aportarem mentors, que la idea és que guien una mica les idees, no? I que siguin realment... com útil, no? Sí. Que podem fer-lo per una aplicació real, per Acciona. Al final creiem que el hackathon s'obrirà una nova porta de cara a una nova aplicació per Acciona i que ens ajudarà a fer un pas més en la resolució d'aquest repte en concreta de regeneració d'absorbents de manera sostenible.
1: Clar. I en el cas de l'Alba?
0: No, més o menys igual, clar, és a dir, no ens enganyem, està clar que si tu arribes allà i no tens, diguem-ne, un perfil en què hagis treballat alguns dels reptes, necessitaràs un punt de formació prèvia, hi haurà una visita també a l'Alba, explicarem tant a l'Alba com les empreses què busquem, com ho treballem, etc. I amb aquest acompanyament i mentoria que mencionava la Míriam, la idea és que entre la banda, diguem-ne, d'Alba i les empreses i el nou punt de vista aquest que comentàvem, perquè no hem ficat cap condicionant en el sentit de la formació de les persones que participen, és a dir, pot ser qui
1: és obert,
0: en el fons, exacte, sí, i llavors la idea és aquests nous punts de vista, a veure si ens porten a trobar coses o nous noves direccions també que les empreses en els seus departaments d'innovació o recerca no havien pensat. És un...
1: Val.
0: Una idea.
1: Tinc un altre dubte, eh? És que jo m'estic posant a la pell dels que hi hauran de posar-se a treballar en això.
0: Ben fet.
1: Hem dit que seran dos dies, el 16 sí. i el 17,
0: sí.
1: però els participants tenen alguna informació prèvia dels reptes que han d'afrontar o es planten allà els dos dies a veure què passa? És un risc, no? Perquè dos dies seria
0: De fet, per això els necessitem bastant. El primer dia, de fet, sí que saben informació prèvia al repte que se'ls ha assignat, es podran, si volen, documentar una mica abans, però està clar que el primer dia és un dia intens, sobretot al matí, de situar-los en què han de fer, què busquem, com ho poden fer i quin serà el procés. O sigui, sí, són dos dies intensos, sí.
1: Déu-n'hi-do. I és evident, perquè ja ens ho ha confirmat la Míriam, que la solució que aportin els participants es concretarà en una aplicació nova per Acciona, no?
2: Sí, totalment. Al final el que volem és una nova aplicació a dins d'aquest projecte més ampli que vaig comentar i trobar noves solucions per aquest repte, no?, que tenim i fer-ho de manera sostenible, sobretot.
1: És la primera col·laboració que feu, Sincrotró i Acciona?
0: Doncs ara sí, no?
2: Estic més molt content.
1: Sí?
0: És que ara jo he dubtat a dir, perquè jo no estic treballant directament a l'oficina industrial, i anava a dir, si no em corregeix la Míriam, perquè jo sí, exacte. Sí.
1: Doncs em temo que no serà l'última.
0: Espero que no, vaja, de fet...
2: No, esperem que no.
0: No, per recapitular, és veritat que és una mica això, no? El repte es fa complicat, per això també se't fa com una muntanya pensar el primer dia, ostres, com ho aprendré, però la gràcia era aquesta, no? Que no fos una cosa que es quedés allà en un treball perquè mantinguis de dos dies i ja està, no? Volem que sigui real i aquest és el punt afegit i, per tant, és un gran repte en aquest sentit.
1: Ja ens explicava la Laia que això és una iniciativa del Sincrotró Alba que s'ha volgut obrir doncs, a l'exterior, a empreses, a l'àmbit de la recerca, allà on pogués ser útil. El que passa és que qualsevol del carrer es podria preguntar, i tenint aquestes eines, per què no s'ha fet abans una trobada d'aquestes?
0: Bueno, no? És una bona pregunta. Bueno, anava a dir millor el 2025 que el 2026.
1: No, però doncs, segurament per això deia que si aquesta és la primera col·laboració que feu, segurament no serà l'última.
0: No, la idea és anar... Amb els anys, diguem-ne, això també tant les empreses com l'oficina industrial per part d'Alba i altres sectors, doncs cada cop hi ha més tendència a buscar aquestes col·laboracions entre diferents institucions, que potser fa uns anys potser cadascú anava més a la seva. Doncs està clar que avançava va per aquí, no?, amb aquestes col·laboracions.
1: Jo m'imagino, Míriam, que vosaltres signàveu, no?, a fer més col·laboracions amb el Sincrotró.
2: Sí, és molt interessant de tenir l'oportunitat de treballar amb llum de Sincrotró, perquè nosaltres tenim un laboratori molt ben equipat, però clar, res en comparació amb Sincrotró, no?
1: Doncs estarem molt atents, ens interessarà saber el resultat d'aquest hackathon.
0: Deixa'm dir que el registre... El vam tancar, però si algú ens està escoltant i té moltes ganes de venir i tal, que ens escrigui, que segur que li podrem fer un forat.
1: Es pot participar
0: encara? O sigui, que ho faci avui mateix, de fet, per dir-ho ràpid, que fiqui Sincrotró Alba, hackathon a Google, tinc la pàgina web, però és molt llarga, però ja sortirà, i si no, sincrotroalba.cat, a la mateixa pàgina esdeveniments surt el hackathon, i allà veurà on ens pot dir, diguem-ne, registre d'última hora, last minute. Anem així, però sí. Podeu participar-hi.
1: Bé, doncs, si qui ens escolti està interessat a participar en aquest projecte, doncs ja sap que encara queda alguna plaça. A la Míriam Carolina de Pérez, del Departament d'Innovació d'Acciona, li agraïm moltíssim que ens hagi acompanyat avui via telefònica. Míriam, que vagi molt bé.
2: Moltes gràcies.
1: Gràcies i molt bon dia. I ens quedem amb la Laia. Insistim que això és la primera vegada que es fa, que ha estat una molt bona idea,
0: sí.
1: No?
0: Bueno, al final tot neix d'un dia, i si féssim, bueno, i aquest i sí, de fet va ser, he de dir, idea d'un estudiant en pràctiques de l'oficina industrial, vull dir que també perquè veieu el valor dels estudiants també que porten, no?, diguem-ne, idees, i fins que vam aconseguir, diguem-ne, lligar les coses de poder-ho fer quan i com, perquè tot això també té un,
1: tot
0: té
1: és
0: un
1: provar.
0: Temps. Exacte, vam dir, pues som-hi, i aquí estem.
1: Ara mateix teniu quants inscrits?
0: Uns 80 i alguna
1: cosa. Ah! Mare meva!
0: Per això deia, dic,
1: quants,
0: ja
1: però quants equips fareu?
0: Més o menys són d'unes 4 a 5 persones. La idea és que la gent tria quin repte li interessa més, diguem-ne, com preferències, diguem-ne, dels 4 que hi ha, i llavors intentant combinar això, aniran segurament, vull dir, tothom anirà a la primera o la segona preferència, uns 4 a 5 persones, i que també siguin de disciplines diferents, també pel tema d'ajudar-se, no? Potser tu ets química, jo, no sé, sóc informàtica i, per tant, l'anàlisi de dades sortirà millor, i la idea és que entre tots s'ajudin una mica i aprenguin els uns dels altres.
1: I els perfils que teniu inscrits?
0: La veritat és molt estudiant universitari, de ciències tipus física, química, bio més de bioambientals, perquè ens entenguem, i també informàtica, ja ho he dit, oi? Sí, doncs més o menys una mica això, sí.
1: Clar, si té a veure amb l'aigua, els plàstics,
0: l'energia... Sí, sí, més o menys, perquè si no, ja ho veus, que la cosa va en sèrio, llavors tampoc... I també, evidentment, també hi poden participar, i en tenim algun de... o sigui, ja graduats, diguem-ne, més endavant, màster, ja ho diré, doctorants o postdocs, fins i tot, diguem-ne, o sigui, investigadors en si, que tenen ganes de tenir un primer contacte amb el sincrotró, doncs també ho poden aprofitar.
1: I això amb el dia a dia del sincrotró, com ho portareu? Perquè, clar, són 80 persones que tindreu per allà...
0: Home, és una moguda, també, per fer una altra paraula tècnica. Però sí, no, ja tenim bastant mobilitzada la gent, i això, llavors hi haurà personal d'Alba, científics que aniran... O sigui, els repartirem, diguem-ne, els reptes per sales, perquè ens entenguem, la pràctica físicament serà, sí, així. Llavors els personal d'Alba, que és expert en aquestes tècniques, per exemple, en la part d'anàlisi de química, doncs anirà amb els d'aigua, en els de materials, anirà a ajudar els de plàstics, si fos una tutoria, perquè ens entenguem, perquè evidentment és el que deia, sí que és un tema complicat, no t'ho poden dir, au, som-hi, arregla'm això, saps?
1: No, clar.
0: Però bé, doncs, aquesta, ja us ho explicarem, és la primera idea, sí. Dic, evidentment, segur que hi haurà coses a millorar, però la idea és treure'n...
1: Profit,
0: Exacte, profit, i si es repeteix, doncs millorar el que no hagi anat tan bé i aprofitar el que hagi anat bé, que segur que també hi haurà coses que hauran anat bé.
1: Fa pinta que anirà
0: Espero
1: bé.
0: Espero que sí. I si més no, aquest contacte entre estudiants, sincrotró i empreses, que també és molt important, hi haurà networking, que no ho he dit, però l'Ajuntament de Cerdanyola ha preparat un esdeveniment de... Es diuen Speed Innovation Dating, és a dir, que podran haver entrevistes ràpides entre estudiants, sí, i empreses, o sigui, com a mínim allò que es diu ara networking n'hi haurà.
1: Val, o sigui, trobades,
0: diríem. No? Trobades, sí, exacte, contactes.
1: Sí,
0: exacte, també hi serà. Això també hi serà. Això també hi serà, que és interessant pels estudiants, sí.
1: Molt bé. Laia Torres, biòloga i membre de l'Oficina de Comunicació d'Alba, un plaer.
0: Igualment, un cop més.
1: I t'esperem d'aquí unes setmanetes.
0: Molt bé, moltes gràcies.
1: Molt bon dia.
0: Adéu.

0: I bé, és un moment en què la nostra cuinera, la Joana Molins, doncs ens aportarà un plat més per poder fer.
1: Bon dia a tothom.
0: Bon dia, maca. Vinga, va.
1: Doncs sí.
0: Avui, amb aquestes sorprens,
1: avui
0: vaig fer els panellets.
1: Ai, els has fet?
0: I els he fet. I m'han quedat...
1: No, perquè no...
0: M'han quedat abaixats.
1: No, abaixats no pot ser.
0: Doncs sí.
1: No, perquè els panellets no es baixen. Ah, has de fer la bola més grossa, doncs fer-los més
0: grosses.
1: Ah,
0: doncs no sé, me van quedar així...
1: Sí. No, doncs queden, bueno...
0: Què vols dir? Pues,
1: tant de quedar bé.
0: I tindria que posar-li més massa, no? Potser?
1: Poder no tanta aigua.
0: Ah.
1: Poder el líquid, vas passar una mica amb el líquid. Sí, sí, sí. Ha de quedar molt amassada la pasta, eh?
0: Vinga,
1: bueno,
0: va,
1: doncs avui parlarem de peix. I us proposo una orada al forn. Amb
0: molt
1: patates,
0: bé.
1: Amb un llit de patates i tot això. Podeu fer orada, podeu fer llobarro, el que a vosaltres us agradi, eh? Jo proposo per 4 persones una orada per cada un. Però, és clar, si són molt grosses, el que podeu fer és que us els afagin... a filets, i llavors de cada orada en podeu menjar 2. Però a mi m'agrada fer-los, diguéssim, cada un la seva. Però si és molt gros, podeu fer-ho així.
0: Te'ls fas netejar, tu,
1: sí,
0: les dorades?
1: Sí, jo me'ls faig escatar. I llavors el cap a mi no m'agrada posar-lo al forn si el faig sencer amb els ulls. I hi faig tallar el cap arran dels ulls.
0: Uh-huh.
1: I llavors ve escatada, que ja te l'escaten, perquè si no a casa fas un merder allà escatant.
0: Sí, sí.
1: I llavors ven esbandides, els hi faig fer un parell de talls, perquè aquí poso uns talls de llimona que ara explicaré.
0: Sí.
1: Bueno, doncs llavors hi posarem 1 quilo de patates, 1 quilo quart, però amb 1 quilo n'hi ha prou. La patata aquesta, la blanca, aquesta que es desfà una mica. 8 tomàquets xerri, 1 ceba, alls, 1 parell de pastanagues i si voleu posar una mica de pebrot verd o vermell, això ja és el vostre gust, de trossets. Un ratxet de vi blanc, oli, sal i pebre i una llimona. Llavors, què farem? Agafarem les orades aquestes, si els hem fet senceres, li diem al nostre peixater que ens els escati i ens hi talli el cap arran dels ulls. A mi m'agrada així, perquè a mi m'agrada escurar aquell tros de la ganya i tot això, i m'agrada...
0: És molt gustós, diu,
1: a mi m'agrada fer la sencera, I per això la faig fer així. Si vosaltres no us agrada l'espina, la feu fer a filets, i tots aquests ossos... aquestes espines els guardeu allà amb un tàper pel dia que feu un fumet... De peix ja ho teniu.
0: Jo tot el peix que porti massa espina ja no...
1: Ui, l'escorpura també és molt bona, però sí? Porta més... L'escorpura és un peix de roca, al revés que això, perquè aquesta normalment la que l'un comprarem serà de piscifactoria. I llavors també hi ha la salvatge. El que passa és si aquesta va a 10 euros el quilo, aquella anirà a 20. Però ara n'hi ha unes de piscifactoria que se'n diuen... Tenen un nom, que allà a la pescateria ja t'ho diuen, que estan amb un... O sigui, són de piscifactoria, però estan a dins a marc. No estan tancades amb una piscina.
0: Sí, sí.
1: A dins a marc.
0: Ah,
1: i és clar, el gust canvia molt,
0: Clar, clar.
1: Sí, perquè si no, trobes... Jo, el que me molesta d'aquest peix, quan és de piscifactoria, és que en la ganya hi ha una grassa. Sí. Fixa't, hi ha una cosa blanca. Allò és el greix del pinso que mengen, que queda, els hi queden aquí en el pap. I allò, a mi no m'agrada aquell gust. Però jo, si puc, compro aquestes altres, que us dic, que el preu també és molt raonable i queden molt bones. Bueno, doncs agafarem l'orada i si la fem sencera li farem fer un parell de talls i llavors, què farem? Doncs hi posarem un tall de llimona a cada trosset. Ja haurem, a casa la rentarem ben neta, la deixarem i posarem un raig d'oli i sal. I la deixarem en un plat. Agafarem les patates, posarem el forn a 180 graus d'alt i baix, agafarem una plata per anar al forn que ens hi càpiga tot i posarem les patates ja tallades rodones, una mica d'oli. I les patates ja els hi posem. Mentrestant, tallem la pastanaga, tallem i posem un parell de grans d'alls.
0: Primeres, també, la pastanaga?
1: Com?
0: Primeta?
1: Sí, jo també la faig així, primeta tires, o rodona, és igual, o rodanxes o primeta, com vulgueu. Llavors hi posem la pastanaga i posem les patates, mentrestant tallem la ceba, perquè la ceba se'ns acourà més de pressa, i les tomàquets xerri ja els tenim també netes en un plat, i hem posat una mica de sal i una mica de pebre i un raig d'oli. Ho tenim tot això en un platet. Posem les patates i programem el forn, que el forn estarà 50 minuts, depèn del tamany de l'orada, eh? Perquè, és clar, depèn, es courà més de pressa. Si és en filet, es courà una mica més de pressa. Si no és en filet, costarà una mica més, perquè, clar, el foc ha de coure la part i el mig que no quedés crua, eh? I llavors, com fa una mitja hora, aquí tenim les patates, o una mica abans, i tirem la ceba, i posem aquestes tomàquets xerris, i tirem un ratxet de vi blanc, i ho deixem evaporar una mica.
0: És a dir, ratxet de vi blanc que cobreixi una miqueta...
1: No, un ratxet. I llavors remenem les patates, que ja veureu que se'ns van enrossint, perquè les patates estan boníssimes. Com fa mitja hora aquestes patates, quasi bé ja... Llavors hi posem la dorada al forn. Si posem a filets o posem l'altre. I veurem que com que hem programat a 50 minuts, encara ens queda 15 o 20 minuts de forn. Si és en filet, quasi bé ja, ho tindreu bé. Si és sencera, potser necessitareu una hora. Llavors ho mireu i veieu que és el vostre gust, és qüestió de tancar-ho i ja està. I vull dir, no hi ha problema. Si ho feu així, us quedarà molt bé, eh? Les patates, els alls i tot això, i les tomaques.
0: Molt bé. Totes maneres, un plat tot i així és molt saludable, eh?
1: Molt, molt saludable, i a més les patates i la ceba i tot estan boníssimes, eh? Mm-hmm. Sí. I la dorada també. També la dorada.
0: Aquest tipus de patates sí que, per exemple, inclús m'agraden fer-te la patata sola i posar-hi la ceba sola.
1: Sí, sí, sol. Això sol queda boníssim, com acompanyament, a vegades queda boníssim. Perquè hi ha gent que les patates les afregeixen a part, però no, és que és més bo fet així, perquè al posar-hi l'orada a sobre agafa tot el gust del peix i queda més bo així, queda més bo. Hi ha tot fet en cru.
0: Molt bé.
1: Doncs repetim. Aquestes orades, o quatre o dues, depèn del tamany, perquè si no llavors els feu, o si llavors vosaltres a casa vostra una vegada la teniu cuita, que la voleu fer sencera, poseu meitat per cada un, perquè llavors és de cantar, obrir-li i posar un tros, un es queda l'espina i l'altre es queda el filet.
0: Va.
1: Però si no volem tenir tant problema, ja els fem fer filets, eh? Doncs aquestes orades, hem dit el quilo aquest de patates, les 8 tomaques aquestes xerri petites, o les de penjar també van bé, eh? Una ceba també tallada així a juliana, un parell o tres de grans d'all tal com venen, sencers, un parell de pastanagues, un ratxet de vi blanc, la sal i l'oli i una mica de pebre, i la llimona per posar a mitja la dorada, i si la dorada l'hem fet fer a filets, doncs llavors jo no n'hi poso, però la poso perquè a vegades quan ho mengen els agrada ruixar-ho. A mi no m'agrada.
0: Jo tampoc,
1: perquè el peix em queda moll.
0: Sí, bueno, és tot molt de gust.
1: Això fa com els calamars. A mi el calamar a la romana no m'agrada regat en llimona.
0: Hi ha molta gent que necessita amb el peix de la llimona, eh?
1: Hasta amb l'arròs.
0: Sí.
1: Hasta amb l'arròs de peix, jo tampoc. A mi m'agrada així. I així us quedarà tot molt bé.
0: Molt bé. De totes maneres, com es fa així en forma que la marca, sí, a la dorada, sí, ha de quedar amb molta més espina, no?
1: No, perquè és superficial.
0: Sí?
1: Eh? Sí. Llavors
0: no, perquè, esclar, jo l'espina...
1: Tu l'obres i la dorada relativament té poca espina, eh? Mm. Només és la part de la ganya i el cap.
0: Mm-hmm.
1: I té una espina molt grossa. Perquè, esclar, menges peix, has d'anar al tanto, però no, la dorada es pot menjar molt bé.
0: Molt
1: ara
0: bé.
1: Veus l'escòrpora i aquests peix, que l'escòrpora està boníssima, ja té més espina.
0: Va,
1: és diferent.
0: Estan més al tanto.
1: Sí.
0: Molt bé, doncs, Joana, gràcies per la recepta. I bé, t'esperem, com sempre.
1: Com sempre, fins la setmana vinent. Adéu-siau.
0: Bon dia.
1: Adéu.
2: Continguts en xarxa. Les veus de la ciutat, a Hora Sant Cugat. Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
3: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Una nit d'estiu i un poema? Aquest és un pla molt bonic, però quan entra un mosquit, tot es complica, veritat? Sentim aquest poema que ens ho explica molt bé.
4: Hola, em dic Nit Vega i sóc de l'escola Tabor de Quart B. El poema que has escollit es diu Nit d'estiu, de Lola Casas. He escollit aquest poema perquè em semblava molt divertit. Quin mosquit tan poc polit m'ha picat a mitjanit, a la cuixa, tot el braç i també enmig del nas. Quin mosquit tan mal neguit m'ha picat amb gran delit. S'ha tipat i ha volat com un lladre s'ha escapat.
3: Moltíssimes gràcies, Nit, per escollir i recitar aquest poema que, com a tu, també ens ha divertit. Fins al proper Embaladits. Adeu!
4: Adeu, Embaladits!
2: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
3: Hora Sant Cugat, a Cugat Mèdia.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. L'Orquestra Simfònica de Sant Cugat ha omplert la plaça d'Octavià aquest dimecres a la nit amb un nou concert obert a la ciutadania. Un concert que ha comptat amb un programa popular i amb marcada presència santcugatenca. S'ha estrenat la peça de la compositora Carme Talleda. Persistirem, orquestrada pel també director de l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat, Salvador Bortons. A més, el programa també ha comptat amb obres de Rossini, Mozart i Borodin, entre d'altres, i un tribut a John Williams amb les bandes sonores més reconegudes per acabar. Els Mossos d'Esquadra han activat una crida ciutadana per localitzar a José, un home de 58 anys, desaparegut aquest dilluns a la tarda a Sant Cugat. Segons la informació facilitada pel cos policial, en el moment de la desaparició vestia una samarreta de color turquesa, pantalons, pirates blancs, duia unes ulleres graduades i podia estar desorientat, motiu pel qual els Mossos demanen la màxima col·laboració de la ciutadania. Qualsevol persona que disposi d'informació sobre el seu parador pot posar-se en contacte amb el telèfon d'emergència 112 o amb els Mossos d'Esquadra per facilitar qualsevol dada que pugui ajudar en la seva localització. Sant Cugat ha assolit aquest dimecres els 40 graus de temperatura màxima en plena onada de calor que afecta Catalunya. Segons les dades de l'Estació Meteorològica Automàtica del Centre d'Alt Rendiment, el CAR, del Servei Meteorològic de Catalunya, el pic de temperatura s'ha registrat a les 3:09 hores de la tarda. La jornada ha estat marcada per unes temperatures excepcionalment elevades des de primera hora del matí. La mínima no ha baixat dels 23,1 graus registrada a les 7:04 del matí, fet que també ha contribuït a una sensació de xafogó persistent durant tot el dia. I el restaurant Masia Can Ametller és un dels establiments que ha participat en el projecte europeu Life Energy Efficiency for Horeca, en una iniciativa finançada per la Unió Europea, desenvolupada durant 2 anys i que ha culminat aquesta setmana a Brussel·les per incrementar la implementació de mesures d'eficiència energètica del sector horeca, hotels, restaurants i càterings. L'empresa santcugatenca ha estat una de les dues destacades de les que formen part del territori de la Cambra de Comerç de Terrassa com a exemple de bones pràctiques en la incorporació de mesures ambientals en relació amb els reptes actuals del sector de la restauració. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
2: Pide por esa boquita, un viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos grita, que lo que se da no se quita.
3: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
4: Club Helsinki Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
5: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
4: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
5: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
4: Club Helsinki Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
5: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
6: Braseria La Bolera.
7: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
6: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
7: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
6: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
7: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
6: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
8: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Avui al Faves Comptades posem punt final al recorregut que durant aquest any hem fet per descobrir els diferents àmbits d'actuació de l'Arxiu Nacional de Catalunya. I ho fem parlant d'actualitat, del gran esdeveniment mundial del sector arxivístic que tindrà lloc del 27 al 30 d'octubre al Centre de Convencions Internacional de Barcelona. I estem parlant del Congrés Internacional d'Arxius ICA Barcelona 2025, que porta per títol Coneixent passats, creant futurs. Per saber quina és l'aportació que hi fa l'Arxiu Nacional, avui ens acompanya el Miquel Pérez Latre, responsable de difusió de l'Arxiu Nacional. Miquel, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Segona sessió al programa i avui per parlar, jo diria que de la festa major del món dels arxius, no?
1: I tant, el gran esdeveniment que se celebra cada 4 anys i que va voltant món i que justament en aquesta ocasió per primera vegada se celebra a Catalunya i suposem que trigarà, no?, a tornar a donar la volta al món. Per tant, és una ocasió realment única per aprendre dels arxivers de tot el món i també per fer la nostra petita aportació. De fet, la convocatòria ha tingut un gran èxit. Hi ha aproximadament unes 2.000 persones que hi participaran de més de 100 països. I aquesta trobada normalment s'estructura a partir de dos vessants fonamentals. D'una banda, se celebren totes les reunions pròpies del Consell Internacional d'Arxius, de les diferents comissions en què s'articula aquest Consell
0: Mundial. On es decideixen totes aquestes coses importants,
1: exacte,
0: no?
1: Exacte. I d'altra banda, també té forma, diguem-ne, de congrés més tradicional en el que els professionals hi poden presentar les seves aportacions, diguem-ne, sobre la realitat de la professió i el futur.
0: Parlem de com està organitzada aquesta edició i de quines són les institucions que hi participen.
1: Sí, aquí diguem-ne que el Consell Internacional d'Arxius va confiar, per una banda, a l'Associació de Professionals de l'Arxivística i la Gestió Documental, que és, diguem-ne, l'entitat, el nostre, entre cometes, col·legi professional de Catalunya, i també a les institucions principals que van des de l'Estat fins a la Generalitat, en aquest cas a través de la Subdirecció General d'Arxius, i també la Diputació i l'Ajuntament de Barcelona. Són les institucions, diguem-ne, que han anat organitzant.
0: Algú es pot preguntar, l'Arxiu Nacional de Catalunya que tenim aquí a Sant Cugat o a Valldoreix, de quina manera hi participa?
1: Mira, dins de l'estructura del Congrés, que es van definir com 5 grans àrees, i l'arxiu hi participa en aquestes 5 àrees. Dites molt ràpidament, gestionant records, preservant identitats, seria la primera. La segona, conflicte, desastre i desplaçament. Evidentment, els arxius avui al món doncs, han d'afrontar reptes d'aquest tipus. En tercer lloc, documents i drets. El quart, digital i accessible, i finalment el futur dels arxius. L'Arxiu Nacional participa en 8 propostes i bé, a partir d'aquí doncs us faig una ràpida aproximació.
0: Sí, mira, si vols comencem aquestes... pel primer taller que dirigireu, que està dedicat al dret d'accés a la propietat intel·lectual i la difusió. Què és el que es trobaran els assistents?
1: Sí, aquí principalment el que farem serà abordar casos pràctics d'accés als arxius relacionats amb la normativa europea sobre la protecció de dades personals i els límits que existeixen a aquest dret d'accés i a la difusió de la informació. També una qüestió punyent com és quan l'ingrés de fons comporta l'arribada a l'arxiu de dades que poden ser sensibles i, per tant, l'arxiu d'alguna manera vetllar per la gestió d'aquestes dades. I també com afecta la llei de propietat intel·lectual i els drets d'autor a la documentació dels arxius, que és un tema del qual hi hem anat parlant, perquè els arxius conservem molts documents que tenen aquest tipus de drets associats.
0: També presenteu una comunicació sobre obra gràfica i produccions artístiques. Què diferencia aquest tipus de documents dels més habituals en un arxiu?
1: Sí, aquí volem fer justament l'èmfasi en un tipus de documentació que normalment està més connectat amb els museus o amb les biblioteques, però que també trobem molt sovint dins de les col·leccions i dels fons dels arxius. I, per tant, val la pena una reflexió sobre què són aquest tipus de documents i després com tractar-los específicament. Em refereixo a dibuixos i pintures en diverses tècniques, també a produccions impreses, estampes, gravats, exlibris, auques, gotjos, en fi, aquest tipus de materials que al final també treballem des dels arxius.
0: El dimecres 29, la directora de l'Arxiu Nacional, la Pilar Cuerva, farà una ponència sobre les línies de futur de la institució. Parlem d'aquestes grans línies?
1: Sí, aquesta ponència porta per títol l'Arxiu Nacional, Espai de Preservació Digital, Equipament Dual, Porta al Gaudi i Lloc de Memòria Individual i Col·lectiva, i pretén marcar aquests diguem-ne, grans reptes que té l'arxiu de cara al futur i compartir-los, diguem-ne, amb altres arxius nacionals que també participen, evidentment, en l'esdeveniment. D'una banda, l'impuls que cal donar a l'arxiu com a centre de preservació a llarg termini de la documentació i les dades digitals del govern de Catalunya, és a dir, tenim, fins ara hem fet una funció amb la documentació en paper, però també en els documents electrònics també volem tenir aquesta mateixa funció de preservació com a documents històrics. En segon lloc, tenim un gran repte, que és la culminació de l'ampliació física i també del revestiment de l'edifici de l'Arxiu Nacional, també molt pensada en funció dels condicionants que imposa el canvi climàtic, és a dir, volem fer un edifici molt més sostenible del que és actualment. Després també, en tercer lloc, l'impuls a un programa cultural que marquem amb una etiqueta, diguem-ne, amb un reclam, que és l'Arxiu Nacional, la teva història, i a través del qual el que volem és interpel·lar més a la societat i que connecti amb la memòria i amb els documents. I finalment, també aconseguir una nova política d'ingressos, aconseguir que arribin a l'arxiu fons i documents que siguin testimoni de tota la societat, d'elements, de grups, de persones que fins ara no han estat representades als arxius i que, per ser realment un reflexe de la societat, hem també d'aconseguir encabir, i també relacionats amb noves formes de produir la informació. Evidentment, com avui es genera la documentació, els documents que han de ser testimoni de la història no té res a veure amb com es feia fa 50 anys. Per tant, hem de també encabir la nostra feina amb aquesta mira, amb aquest objectiu.
0: Bé, doncs aquests són els quatre eixos sobre els quals pivotarà aquesta ponència que farà la directora de l'Arxiu Nacional, la Pilar Cuerva. Recordem, el dimecres 29. Però a la tarda hi haurà diverses presentacions més visuals, podríem dir, en format de cartell. Sí. Quins destacaries?
1: Sí, aquí farem quatre aportacions. Una que vol remarcar la importància de la col·laboració entre arxivers i conservadors-restauradors. Una segona que està molt vinculada a la memòria, al paper que tenen els arxius en la memòria de la repressió, i aquí explicarem l'experiència de l'Arxiu Nacional en el tractament dels sumaríssims, dels consells de guerra, i justament perquè estarem a pocs metres del Camp de la Bota, celebrant el Congrés, és a dir, volem que els congressistes sàpiguen
0: on es troben, no?
1: Que allà, a pocs metres d'allà, doncs es van produir una part important de la repressió, no? De l'execució de les penes de mort que va aplicar el franquisme durant els primers anys de la dictadura. En tercer lloc, explicarem també maneres per fer més eficient la digitalització, que és un procés que els arxius estem fent massivament, i que hem d'intentar que sigui el més ajustat, el més eficient possible. I finalment, les noves eines que intentem utilitzar per presentar la informació dels fons i documents, a través d'interactius, d'elements digitals, que ens permeten presentar els fons i documents d'una manera molt més atractiva que en els formats anteriors, en els formats tradicionals dels arxius.
0: Doncs hem de fer referència també a l'últim dia. Ens fa especial il·lusió perquè aquí esteu implicats dues institucions del país i que, a més, tenim aquí a casa nostra, a Sant Cugat. I és que presentareu un projecte conjunt al Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya, que, com sap, l'audiència tenim aquí a Belloreig, i que ens has d'explicar en què consistirà aquest pla de salvaguarda, no?
1: Sí, aquesta comunicació té per títol, un títol que m'encanta, Preparant-nos pel futur que volem evitar.
0: Ah!
1: Preparant-nos pel futur que volem evitar, i justament el que presenta és aquest pla de salvaguarda a través del qual es vol que les institucions, els arxius del país, disposin d'una eina que els permeti afrontar els riscos presents i futurs que es deriven del canvi climàtic, no? I que, per tant, tinguin eines, tinguin protocols adequats per poder gestionar les situacions d'emergència que es poden produir com a conseqüència d'aquest futur que volem evitar i que treballarem perquè tingui els menors costos possibles pel patrimoni documental.
0: Sí, sí. Per cert, que aprofitant, doncs, que tindreu aquí la crem de la crem del món arxivístic, doncs, què millor que convidar-los a casa vostra.
1: I tant, no? I tant, sí.
0: Més enllà del Congrés, hem de dir que l'arxiu també acollirà visites i activitats paral·leles, no?
1: Sí, esperem rebre la visita d'alguns equips d'altres arxius nacionals, i també segurament serem seu d'alguna reunió d'aquestes seccions del Consell Internacional d'Arxius, doncs, que aprofiten l'esdeveniment per trobar-se. Per tant,
0: això farà
1: que puguin tenir un contacte, un coneixement directe de la nostra institució, de la nostra infraestructura.
0: Uh-huh. També heu participat en la creació d'un espai web ampli, molt ampli. Què hi trobaran els usuaris que visitin Catalunya, País d'Arxius, documents que fan a Europa?
1: Sí, aquí l'organització del Congrés, específicament la Subdirecció General d'Arxius, va proposar com dos grans projectes per, diguem-ne, fer coincidir amb el Congrés i donar-li més potència, més visibilitat als arxius del país. Un és aquesta web, a través de la qual s'han seleccionat 1.000 documents, que d'alguna manera són, d'una banda, representatius de la història de Catalunya, expliquen la història de Catalunya, però també la connexió del país amb el món. I, per tant, es va fer una crida a tots els centres del sistema d'arxius de Catalunya perquè proposessin documents. L'Arxiu Nacional, com és l'Arxiu Nacional, doncs pràcticament aporta una quarta part de tots els documents que hi haurà en aquest recurs. Per tant, en això hem estat treballant ja durant els últims mesos. I després l'altra proposta era la de fer activitats que estiguessin connectades amb el Congrés, i l'Arxiu Nacional aquí el que ha preparat són dues exposicions. Per una banda, hem recuperat una exposició de l'any 2022 i l'hem obert al campus Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra, que també és un espai proper, relativament proper a on es celebra el Congrés, per tant també s'hi podran fer escapades allà, en el que recuperem una exposició sobre la política, l'acció exterior del govern de Puig i Cadafalch a la Mancomunitat, just en el moment de l'acabament de la Primera Guerra Mundial, que és un moment, diguem-ne, en què apareixen o són reconegudes noves nacionalitats, i se'ls dona forma d'estat i se'ls canalitza el dret a l'autodeterminació, i és un moment en què ell aprofita també per tenir una activitat exterior molt potent, i a través del fons que conserva l'arxiu del president, doncs es va poder fer aquesta exposició. I després, ara fa uns dies, hem inaugurat també a la nostra seu de Sant Cugat, al vestíbul d'accés, una exposició que porta per títol Acció exterior en temps de guerra, la presència internacional de la Generalitat de Catalunya. I aquí, abans, a la Pompeu Fabra podeu visitar la que parla, diguem-ne, de la Mancomunitat.
0: Conèixer i ser coneguts, que és la primera.
1: Exacte. Uh-huh. Aquí parlem de l'activitat de la Generalitat Republicana en el temps de guerra, doncs amb aquesta voluntat de defensar la causa republicana a l'exterior i també de protegir les comunitats estrangeres que es trobaven en perill durant la guerra.
0: Aquesta segona exposició, Miquel, que comentaves, Acció exterior en temps de guerra, es podrà visitar fins al gener del 2026?
1: Correcte. És a dir, aquí la farem durant molt més temps enllà del propi Congrés, perquè doncs, els ciutadans de Sant Cugat la puguin gaudir
0: I, a més, tot això, i amb això tancarem, també prepareu activitats relacionades amb els 50 anys de la recuperació dels drets i llibertats, no?
1: Correcte.
0: Ja, en què consistirà?
1: Sempre en aquesta secció parlem de les activitats que tenim. Avui tots són activitats, però sí que volíem dedicar un espai també a parlar d'aquesta commemoració en els que impulsa el govern, dels 50 anys de la recuperació dels drets i les llibertats, que està vinculada, evidentment, a la desaparició del dictador d'aquí unes setmanes. Farà 50 anys de la mort de Franco, el 20 de novembre de 1975. I bé, en aquest context, no, de commemoració, i també davant del fet que la constatació, no, que les noves generacions doncs comencen a perdre realment la memòria del llegat autoritari que va representar el dictador durant els seus 40 anys de mandat, doncs bé, hem organitzat tota una sèrie d'activitats al voltant d'aquesta commemoració, i per això dediquem a través de la selecció d'una cinquantena de documents de carrer, documents que se'n van fer ressò d'una manera més o menys immediata i durant els mesos següents d'aquest context de canvi. Parlem de cartells, fulls volanders, dibuixos, enganxines, també de premsa i de fotografies. Doncs hem inspirat un mural, un gran mural de 20 metres quadrats, que posarem en el vestíbul també de l'arxiu, que inaugurarem al voltant del 25 de novembre, i que el fem, l'estan treballant, perquè l'estem fent en col·laboració amb l'Escola d'Art i Disseny de Sant Cugat. Per tant, seran els alumnes els que ens faran una proposta, i nosaltres, juntament amb el Memorial Democràtic, triarem doncs, aquest mural guanyador, diguem-ne. I després es farà també una versió perquè pugui, al llarg d'aquest any de commemoració, a través també de la col·laboració del Memorial Democràtic, pugui també itinerar per diversos llocs del país.
0: Ah, bé.
1: Per tant, aquesta és un gran element. El segon és que aprofitem també aquest esdeveniment, aquesta commemoració, per dedicar-hi la segona proposta que fem del nostre club de lectura de documents originals, que començarem a finals de mes, i que també, conduït pel periodista historiador Xavier Carmeniu, doncs anirà guiant els membres del club per aquests documents que hem seleccionat d'aquest moment tan històric. Podeu, per saber com podeu accedir a aquest club de lectura, si busqueu en la nostra web doncs el seu nom, no? El Fanàtics de la teva història, doncs trobareu allà tota la informació per poder entrar, diguem-ne, a l'aplicació virtual

0: No només perquè hi hagi el Congrés Internacional durant tot el curs, el Faves Comptades, ja sabeu que sempre ens agrada doncs reservar aquest espai per conèixer la tasca. Hem conegut els professionals, hem fet una mica una pinzellada, però continuarem indagant i descobrint coses.
1: I tant, ara ens esperen històries.
0: Històries.
1: Esperen històries.
0: Ens agraden les històries. Miguel Pérez, responsable de difusió de l'Arxiu Nacional, moltíssimes gràcies i fins a la propera.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé.

0: guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
1: Benvinguts i benvingudes a un nou guaita que tenim. Bon dia, Sergi.
2: Molt bon dia, Ona.
1: A veure, de què ens parlaràs avui?
2: Doncs us parlaré dels núvols, concretament dels noms dels núvols, però farem una mica de... Avui ens anem cap a la història de la ciència.
1: La història de la ciència, a veure.
2: Farem una miqueta de història de com ha anat tot això de la nomenclatura dels núvols, qui els hi van posar noms, com els van classificar, on com hem arribat a la classificació que tenim actualment. Anem a traslladar-nos una mica del passat, però sempre mirant al cel.
1: Molt bé, i com va començar tot això de posar nom als núvols?
2: Doncs, aviam, l'home ha observat tota la seva vida els núvols, podem dir, eh? Els observava, sabia que hi havia, els intentava entendre... Buscava formes, també, allò que busques formes que veus un gosset o veus...
1: Com les constel·lacions,
2: com les constel·lacions, etc. Però no va ser fins al segle XIX quan els científics van decidir una cosa molt científica, que és ordenar i classificar i posar noms.
1: Això els encanta, als
2: Això
1: científics.
2: Els encanta. I anar-ho canviant. Perquè és allò com el carrer que vas aixecant unes obres per tornar fent unes altres i s'ha d'anar fent la roda en ciència...
1: Bueno, perquè es fan nous descobriments, no?
2: Ah, exacte, és la taxonomia, en aquest cas, és una ciència viva, també. Exacte, i aleshores van posar noms a aquestes diferents formes que adopta. No oblidem que els núvols és la condensació del vapor d'aigua a la troposfera, que és aquesta capa més baixa de l'atmosfera, que va des de la superfície, des del zero, fins als 14-15 quilòmetres d'alçada. El vapor d'aigua és un gas, el vapor d'aigua no el veiem. Ha d'estar condensat en estat líquid o en estat sòlid, en aquest cas en cristallets de gel, per veure-ho, i és això com dona com a resultat els núvols. Hem de dir que tot comença amb Jean-Baptiste Lamarck. No sé si et sonarà algú, aquest Lamarck.
1: Lamarck em sona, sí.
2: Quedeu-vos amb el nom perquè serà més important més endavant, com diu aquell. Doncs Lamarck, el 1802, comença en aquest any, on aquest il·lustre naturalista francès, és a dir, el mateix que va proclamar la primera teoria de l'evolució.
1: Ara sé de què em sonava.
2: I va patentar també la paraula biologia per a la ciència de l'estudi dels éssers vius. És el primer que va dir la paraula biòleg, eh?
1: És important, per tant, aquest home.
2: Exacte. Aquest mateix home, el bo de Jean-Baptiste Lamarck, va proposar la primera nomenclatura francesa dels núvols segons les formes que adoptaven aquests núvols al cel. Una nomenclatura, val a dir, que no va tenir gaire èxit, no va tenir gaire recorregut. Aquell mateix any, en paral·lel, un altre científic, en Luke Howard, sí que passaria a la història.
1: I aquest, o sigui, Lamarck va ser el primer, però el que la història considera que és el primer és en Howard.
2: En Luke Howard, perquè la història el considera com a creador de la primera nomenclatura de núvols. Una nomenclatura que els classificava en tres classes. Els cúmuls, els estrats i els cirrus.
1: Per tant, és la nomenclatura que encara es fa servir avui dia.
2: Diguem que amb una variació, perquè ja veurem que tenia un error aquesta nomenclatura, però va començar a intuir o s'han començat a fixar a partir d'aleshores. La resta de classes, evidentment, derivaven per transició o associació a partir d'aquests tres conceptes, no? Però, com dèiem, en aquesta primera classificació, Howard va diferenciar correctament entre els cirrus, que són núvols formats per cristallets de gel, i els cúmuls, o sigui, núvols de caire més aviat baix, formats per gotetes d'aigua, en estat líquid. En canvi, no va atinar gaire amb els estrats.
1: Aquests els va deixar una mica...
2: Clar, aquí no trobem cap diferència d'estat, perquè els estrats també estan formats per gotetes d'aigua en estat líquid. Tampoc trobem diferència en nivell atmosfèric, perquè normalment els estrats són baixos, encara que a l'estrat s'associa més en una forma, no en una varietat dels núvols. Ja veurem després com hi ha més. Howard, això també és important, no va agafar qualsevol norma de nomenclatura, sinó que va adoptar el sistema taxonòmic d'un altre il·lustre important, que aquest sí que li vam dedicar en guaita fa unes temporades, el bo de Carl von Linné. Que el Carl von Linné és la persona que va establir el sistema taxonòmic per nomenar tots els éssers vius.
1: Mm-hmm.
2: El sistema taxonòmic aquell de gènere i espècie en llatí.
1: Per tant, en Howard tampoc es va inventar res, que diguem, no?
2: No, el Howard es va posar ordre a la classificació i va adoptar la manera de classificar-los, la nomenclatura, d'en Von Linné, suposo, per fer-ho en un llenguatge més universal.
1: Mm-hmm.
2: Per una vegada a la vida, que un anglès no denomina les coses en polzades i onzes i que no fa servir el sistema mètric internacional, pues en aquest cas sí que van fer servir el mateix sistema de nomenclatura, mm-hmm, que ha perdurat fins al dia d'avui.
1: Clar.
2: En Keaton Howard també va ser pioner en l'estudi del clima urbà. En aquest cas va fer un estudi de referència l'any 1820 del clima de Londres, de la ciutat de Londres.
1: Mm-hmm.
2: O sigui que no només estudiava els núvols, sinó que també estudiava climatologia sobre el terreny. Després altres noms de científics com Kemmets, Renault, Poe i Hill Branson, Welbeck i Ritter van completar el treball inicial de Howard, podríem dir, i van posar les bases per la primera reunió l'any 1894, fixem que partíem de l'any 1802,
1: ha passat quasi 90 anys,
2: la primera reunió del Comitè Meteorològic Internacional i Comissió Internacional per l'Estudi dels Núvols a Uppsala l'any 1894.
1: Mm-hmm. I aquest comitè va ser l'encarregat de posar el nom als núvols.
2: Exacte, va ser el preparat d'encarregar, clar, perquè no, una cosa és posar nom i una altra cosa és que això quedi en algun lloc.
1: Catalogar-ho, no?
2: Catalogar-ho.
1: Mm-hmm.
2: Van ser els encarregats de preparar el primer atlas internacional de núvols, publicat a París l'any 1896. Un atlas que incluïa més de 300 fotografies de núvols i que va ser reeditat l'any 1910.
1: Uh-huh. Déu-n'hi-do, aquí hi ha molta feina.
2: Exacte. Tot plegat va ser la llavor perquè l'any 1921 es fes realitat la Comissió Internacional per l'Estudi dels Núvols a Londres. Hojut. El seu president, Napier Shaw, va començar la revisió d'aquell atlas de núvols de 1896. O sigui, va partir de l'atlas de 1896 per fer-ne una revisió.
1: Uh-huh.
2: Una comissió que es va reunir diverses vegades. Es va anar reunint més periòdicament. No va deixar d'esperar 90 anys per tornar-se a reunir, sinó que cada parell d'anys aproximadament es reunia.
1: Bueno, això està més bé, no? Perquè llavors vas fent feina a poc a poc.
2: Evidentment. Es va reunir en ciutats com París, Zúric i, atenció, fins que l'any 1929,
1: mm-hmm,
2: aterren a Barcelona.
1: Ah, carai!
2: Va haver-hi la reunió a Barcelona. I va ser la llavor de la que seria la publicació de l'any 1932 de l'Atlas Internacional dels Núvols i Estats del Cel.
1: Mm-hmm.
2: I aquí Catalunya sí que agafa molta importància. Agafa importància el Servei Meteorològic de Catalunya, que recordem que va ser fundat l'any 1921 per Eduard Fontserè, i un Servei Meteorològic de Catalunya i una diputació i una mancomunitat, uns òrgans de govern que tenien una altra persona important, que també era científic, que era observador, que era en Rafael Patxot, de Sant Feliu de Guíxols, era gironí. Aquest home era un mecenes. I aquest home va fer l'aportació econòmica per fer possible aquest Atlas Internacional de Núvols i Estats del Cel l'any 1932. La Fundació Concepció Rebell va aportar les fotografies de núvols que hi havien fetes des de Barcelona, bàsicament des de Barcelona, que figuren en aquest atlas.
1: Uh-huh.
2: Un atlas que es divideix en 5 grans seccions, que són els núvols, els codis, el diari de núvols, l'observació de núvols des dels avions i, finalment, els tipus de cels.
1: Per tant, un atlas molt complet.
2: Un atlas molt complet. És un volum, tinc la sort de tenir-lo a casa, que és un totxo bastant important, i que sense... O sigui, això ho hem de deixar clar perquè aquí hi ha coses importants. O sigui, hi ha el paper, com dèiem, del Servei Meteorològic de Catalunya, el paper, sobretot durant la República, abans de la República, però també durant la República, des de la dicta blanda, podríem dir, de Primo de Rivera fins als primers anys de la República, en tot l'estudi de la meteorologia a Catalunya. Patxot no només va ser el mecenes d'aquest atles de núvols, sinó que va fer el primer atles pluviomètric de Catalunya per la diferent xarxa d'observatoris que es va titular o s'anomenava la xarxa Patxot.
1: Per tant, aquest en Patxot era com un mecenes de la meteorologia,
2: de la
1: no?
2: meteorologia, sí, d'altres coses també, però de la meteorologia també. I aquí arribem a un punt important que ens adelantem una mica, però por ahí. El problema va ser que com van entrar els nacionals amb el cop d'estat, moltes d'aquestes fotografies que es guardaven a l'Observatori Fabra les van destruir directament.
1: Ostres! Llavors es va perdre tot aquest patrimoni dels núvols,
2: es va perdre el patrimoni. Part del patrimoni, part d'aquest material es va perdre amb l'entrada, en aquest cas, del cop d'estat. No? Tornem una mica més endavant, a nivell internacional, perquè l'any 1950 es crea la Organització Meteorològica Mundial. Aquí fixem-nos que Catalunya i el Servei Meteorològic de Catalunya eren presents en aquesta Comissió Internacional d'Estudi de Núvols i eren presents en els organismes meteorològics mundials, a més al nivell, als anys 20 i als anys 30. A partir de l'entrada de la dictadura, el Servei Meteorològic desapareix. El 1950 es crea l'Organització Meteorològica Mundial, on només hi és present l'antic Institut Nacional de Meteorologia i ara l'Agència Estatal de Meteorologia. L'Organització Meteorològica Mundial, el 1950, reprèn tots aquells treballs de principis de segle, fins que l'any 1975 publica el que seria el nou Atlas Internacional de Núvols. I des d'aleshores, la pròpia Organització Meteorològica Mundial, a les diferents pàgines, a la seva, fonamentalment a la seva pàgina web, va actualitzant tota aquesta nomenclatura amb gèneres, subgèneres, classes, etc, i la va tenint actualitzada.
1: Cada vegada que es veu un núvol que és diferent, no?, se li posa un nom.
2: Una particularitat, un núvol o una particularitat, i es va revisant. Hi han molts atles publicats ara mateix de núvols. El Servei Meteorològic de Catalunya té un atles a nivell online. Està consultable també aquest atles de l'any 32. Autors també han fet atles de núvols a nivell particular. També s'ha fet un atles de núvols des de l'Observatori Fabra, per exemple, l'Alfons Puertas i el Javier Martín Vide. Hi han moltes publicacions referents. Però per acabar, voldria acabar, o podria d'allò, acostant-vos una mica d'aquesta nomenclatura estranya.
1: Posa'ns alguns exemples,
2: no?
1: Perquè pels que no hi entenem de núvols, tots són iguals.
2: Vale. Bàsicament, els núvols els divideixen en quatre grans grups. Els núvols baixos, des de 0 metres fins aproximadament 2.000-2.500 metres d'alçada. Els núvols mitjans, des dels 2.500 fins als 4.000-5.000 metres d'alçada. I els núvols alts, des dels 5.000-6.000 metres d'alçada fins a dalt de tot de la troposfera. Hi ha la particularitat que en cadascun dels nivells és allò que els núvols estan formats per aigua, però han estat en diversos estats. Els núvols baixos i mitjans és aigua formada per estat líquid i els núvols alts són cristallets de gel. Vale? Per exemple, núvols baixos. Hem dit abans que eren els cúmuls, vale? Els diferents cúmuls, per exemple, els cúmulus humilis. Però també els estrats. Els estrats, que era aquella forma que quan tots els núvols són d'una forma uniforme,
1: no?
2: Llisos. Per exemple, estratocúmulus undulatus duplicatus.
1: I a veure, això més o menys com seria? Perquè
2: això,
1: aquí a la ràdio no tenim fotos.
2: Us he posat l'exemple, per exemple, això són les senyals de tramuntana, la famosa barda de les Alberes, que veiem dos, tres núvols per sobre en forma ondulada a sobre de les muntanyes, són els estratocúmuls undulatus, perquè tenen forma d'ona, d'ondulat,
1: vale.
2: I duplicatus perquè n'hi ha dos.
1: Ah, mira, bé, això és fàcil de recordar.
2: Vale?
1: Per tant, ja tenim aquest al cap, aquest que està a les muntanyes, que ens avisa que hi haurà tramuntana.
2: Exacte. Núvols baixos. Núvols mitjans. Núvols mitjans, el gènere insígnia dels núvols mitjans són els altocúmuls. I d'altocúmuls també hi ha núvols de vent, núvols de senyals de tramuntana. En aquest cas són els altocúmuls lenticularis duplicatus.
1: Aquests també són dos cops, eh?
2: Són dos cops, són de vent. Pot haver-hi el normal o pot haver-hi el duplicatus. Són aquells núvols que sempre es mantenen a la cresta de la mateixa muntanya, tant en quant segueixi bufant el vent en aquelles altures. Però també hi ha els altocúmuls castellatus, que és allò que diem el cel cabretes a terra pastetes. Són senyals, ens indiquen que segurament per aquella tarda hi haurà tempesta, hi haurà convecció. I els núvols alts?
1: Som-hi.
2: Que són els cirrus. Els cirrus uncinus són uns cirrus, uns núvols alts, que tenen una mica de recurva i tenen forma d'ungla. Per això es diuen uncinus, d'ungla en llatí. Cirrus uncinus, gènere, espècie. Cirrus vertebratus són uns cirrus que tenen forma de columna vertebral. Per això et diuen vertebratus, perquè tenen forma de vèrtebra. I cirrocúmuls estratiformis, aquí també apareix la paraula estratiformis, però són estrats a nivells molt alts. Cirrocúmuls estratiformis lacunosos, perquè formen com unes petites llacunes, etc. Aquests són més complicats. O sigui, hi ha gènere, espècie i varietat, en aquest cas. I finalment, aquells núvols de desenvolupament vertical, que són aquells núvols que agafen des dels nivells baixos fins als nivells de tota la troposfera. Són aquells núvols que ha de tenir en compte el senyor Mazón. Cumulonimbus capillatus incus. És el cumulonimbus de tempesta, amb l'enclusa de la part alta que ja no pot superar més perquè ja ha arribat al tope, és el núvol de tempesta per excel·lència.
1: Doncs molt bé, moltes gràcies, Sergi, per tots aquests... Ara hem quedat una mica marejats, jo crec, de tants de noms de núvols, però ha sigut un guaita molt interessant, sí, en què hem descobert qui els hi va posar, no?
2: Exacte, tots aquests noms. Exacte, qui va ser l'autor, qui ens va complicar la vida als meteoròlegs.
1: Exacte, i a les persones en general. Però per sort tenim aquest atles, no? Que podem anar a consultar, si ens interessa.
2: Recomanació.
1: Doncs moltes gràcies, Sergi, ens retrobem a una altra guaita.
2: Fins a l'altra guaita.
3: Aquest estiu, queda't amb nosaltres.
4: La ràdio amb samarreta.
3: La informació més propera a tu.
4: I la millor música.
3: La ràdio amb samarreta. Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
5: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Si us agrada la platja, heu d'escoltar aquest poema. Quan l'escoltem, sembla que estem a la vora del mar.
6: Hola, em dic Camila Pesaque i sóc de l'escola Tabor de Quart B. El poema que he escollit es diu Dia de platja, de la Lola Casas. He escollit aquest poema perquè m'ha semblat interessant, ja que m'agrada molt la platja i l'estiu. A continuació us recitaré el meu poema. Tovallola de les grosses, parasol de molt color. Ulleres, topialetes, anem a la cala major. El mar es gronxa d'onades. Les roques brillen al sol. Les gavines cridaneres, aixequem tot el vol. La sorra està molt calenta. El cel blau de tinter. Tots corrents fins a ran d'aigua, ja m'hi cambús el primer.
5: Gràcies, Camila, per escollir aquest poema i recitar-lo amb tanta alegria. I és que un dia de platja i una poesia ens dona molta felicitat. Fins al proper Embaladits. Adeu!
6: Adeu, Embaladits!
7: Ens agrada la poesia!
3: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Els hits de tots els temps.
2: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. L'Orquestra Simfònica de Sant Cugat ha omplert la plaça d'Octavià aquest dimecres a la nit amb un nou concert obert a la ciutadania. Un concert que ha comptat amb un programa popular i amb marcada presència santcugatenca. S'ha estrenat la peça de la compositora Carme Talleda. Persistirem, orquestrada pel també director de l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat, Salvador Bortons. A més, el programa també ha comptat amb obres de Rossini, Mozart i Borodin, entre d'altres, i un tribut a John Williams, amb les bandes sonores més reconegudes per acabar. Els Mossos d'Esquadra han activat una crida ciutadana per localitzar a José, un home de 58 anys, desaparegut aquest dilluns a la tarda a Sant Cugat. Segons la informació facilitada pel cos policial, en el moment de la desaparició vestia una samarreta de color turquesa, pantalons, pirates blancs, duia unes ulleres graduades i podria estar desorientat, motiu pel qual els Mossos demanen la màxima col·laboració de la ciutadania. Qualsevol persona que disposi d'informació sobre el seu parador pot posar-se en contacte amb el telèfon d'emergència 112 o amb els Mossos d'Esquadra per facilitar qualsevol dada que pugui ajudar en la seva localització. Sant Cugat ha assolit aquest dimecres els 40 graus de temperatura màxima en plena onada de calor que afecta Catalunya. Segons les dades de l'Estació Meteorològica Automàtica del Centre d'Alt Rendiment, el CAR, del Servei Meteorològic de Catalunya, el pic de temperatura s'ha registrat a les 3:09 hores de la tarda. La jornada ha estat marcada per unes temperatures excepcionalment elevades. Des de primera hora del matí, la mínima no ha baixat dels 23,1 graus, registrada a les 7:04 del matí, fet que també ha contribuït a una sensació de xafogó persistent durant tot el dia. I el restaurant Masia Can Ametller és un dels establiments que ha participat en el projecte europeu Life Energy Efficiency for Horeca, en una iniciativa finançada per la Unió Europea, desenvolupada durant 2 anys i que ha culminat aquesta setmana a Brussel·les per incrementar la implementació de mesures d'eficiència energètica del sector horeca, hotels, restaurants i càterings. L'empresa santcugatenca ha estat una de les dues destacades de les que formen part del territori de la Cambra de Comerç de Terrassa com a exemple de bones pràctiques en la incorporació de mesures ambientals en relació amb els reptes actuals del sector de la restauració. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
2: Bé, i què voleu fer aquests dies?
3: Anar a una piscina caribenya.
4: Dormir en un hotel del Far West.
5: Volar a lloms d'un drac.
2: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
6: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
7: Pide por esa boquita, un viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita.
8: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
9: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
10: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
9: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
10: Perquè la teva salut és el nostre futur.
9: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
5: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Benvinguts i benvingudes al nostre programa de ràdio. Avui tenim a nostra a Álvaro Solà. Ja va tenir el plaer d'entrevistar-lo i avui ens va presentar el seu nou llibre. És un plaer tornar a tenir-te a nosaltres.
1: Aprens-me. Bon dia. Com es diu el teu llibre?
2: Doncs mira, es diu igual que la secció del diari Discapacitat, plantant cara, perquè és un títol que ja forma part del meu recorregut com a periodista, com a persona, perquè dona títol a la secció que porto al diari Discapacitat, com t'he dit. I a més, per mi no és només un títol, un nom, sinó una declaració d'intencions i al final una manera d'interpretar, de viure la meva vida.
3: ¿Por qué has escogido este título?
2: Doncs mira, et diré per què he triat aquest títol, perquè resumeix perfectament, jo crec, l'esperit del llibre i el projecte vital que hi ha al darrere. És a dir, plantar cara per mi significa no rendir-me, no quedar-me en silenci davant les injustícies i desafiar les barreres que la societat posa moltes vegades, especialment a les persones amb discapacitat. I també perquè puc dir que és com un missatge adreçat a totes aquelles persones que des del tercer sector, com vosaltres, des de les fundacions, associacions i tal, lluiteu cada dia per superar obstacles. I també perquè volia ficar un títol directe, valent, i que interpel·lés tant qui llegeix el llibre com qui participa.
3: Gràcies.
1: De què tracta el llibre?
2: De què habla el llibre? Vale, el llibre és un recull d'entrevistes a persones molt diverses, polítics, periodistes, esportistes, activistes, artistes i professionals del tercer sector, que comparteixen les seves reflexions sobre la discapacitat, sobre la inclusió, sobre el dret, sobre la societat. No és un llibre teòric per mi, sinó molt humà. És un mosaic de veus que ens ajuda a entendre millor la realitat i a qüestionar-nos com construïm el món en què vivim i formem part.
0: Per quin motiu vas decidir escriure aquest llibre?
2: Doncs mira, vaig decidir escriure per una ciutat molt profunda, d'una veu a realitats que sovint queden fora del mapa, invisibilitzades. Vivim en una societat on moltes històries importants no tenen cabuda. Des de l'espai jo volia contribuir a canviar això, a modificar això, i també ho vaig fer perquè crec en la força del periodisme social i en la paraula per transformar mirades i per generar un canvi de paradigma, un canvi de mirada social vers la discapacitat i vers la societat i vers les persones que formen part.
1: ¿Qué es lo que más te motivado para escribirlo?
2: Pues mira, m'ha motivat sobretot l'estat de les persones. Al final, cada entrevista, t'ho puc dir, ha estat una experiència real, sincera, transformadora, inclusiva. He conegut històries de lluita, de dolor, de felicitat, de dignitat, sobretot, que m'han fet veure que tenia energia per continuar, que feia alguna cosa que realment podia tenir impacte en la societat. I això per mi és molt important. Al final no és un títol, no és un llibre per fer-me famós jo, sinó és un títol per crear impacte a la societat. I això em sembla molt important, que al final que la discapacitat ocupi el lloc que es mereix a la societat.
3: Què significa aquest llibre per tu?
2: Doncs mira, significa moltíssim per mi. És una barreja de projecte així personal, de compromís social i d'experiència personal. Al final és una manera d'expressar qui sóc, què penso i quins valors defenso. Al final defenso la justícia social, els drets humans, la dignitat humana, l'accessibilitat, la justícia social, tantes coses, i també és un pont entre moltes persones i realitats diferents. I per mi és una eina, al final, per construir un món més just, més digne, més humà, etcètera, etcètera.
3: ¿Cuánto tiempo has tardado en escribirlo?
2: Doncs mira, diré que la veritat està difícil perquè també he tingut que triar 51 de les 300 entrevistes o més que tinc i també he tingut que fer les introduccions a cadascuna i tal, diferents, les correccions, les autoritzacions a cadascun de les persones que surten, els que tenia que me'l tenen que portar, d'una assignada o un via assignada. Llavors ha estat molt guai.
3: ¿Cuánto tiempo hace que has tardado en escribirlo?
2: Doncs mira, diré que ha estat difícil durant mesos, perquè he hagut que triar les 51, he hagut que demanar autorització a les 51 persones, he hagut que fer les introduccions a cadascuna, les correccions a les entrevistes i tal. Llavors ha estat estona. Però és molt guai, no és un llibre que es faci ràpidament.
3: Vale.
0: En algun moment vas pensar a deixar el projecte, què va ajudar a continuar?
2: Doncs mira, hi ha hagut moments difícils, t'ho puc dir, perquè quan tens un projecte tan gran on surten gent tan important de la societat, dubtes si estic a l'altura, però sempre hi ha alguna cosa que et fa continuar. Al final, les persones entrevistades, el compromís amb el mitjatge i la sensació que està fent alguna cosa útil per la societat, al final, alguna cosa per transformar-la, per ajudar tantíssimes persones que potser es veuen reflexades en moltes entrevistes, en molts missatges de les entrevistes, etc.
4: ¿Cuánto te gusta más escribir de día o de noche?
2: Et diria que de nit, perquè al final hi ha moments ja és més calmós, menys distraccions i puc connectar millor amb el que vull transmetre. Però és veritat que, com la meva idea és de bòlit, quan se m'acut escriure, doncs escric. És a dir, matí, matinada, no tant, perquè tinc que dormir, però de matí o nit, és a dir, depèn del dia.
1: Quan et venen més idees?
2: Doncs mira, em venen després de conversar amb la gent i que em comparteixi les seves experiències. Per mi, el contacte humà amb les persones, jo sempre dic que la meva inspiració principal és, jo puc tenir una idea, però al final el contacte amb les persones és el que em fa sentir-me bueno, inspirat, dir-ho així.
5: Tens algun espai especial a casa on escrius o prepares les entrevistes?
2: Doncs mira, necessito un espai tranquil on em pugui concentrar. Per mi, si teniu la meva habitació, el meu escriptori, on estic ara mateix, per exemple, per mi és important tenir un lloc que associï a la reflexió de la creativitat, però el faig a casa normalment. Normalment em fico una música d'ambient, és a dir, una que es diu Sigues Lliure, o també vaig aprendre Manu Guix. Llavors em fico alguna cançó que m'agradi i així m'inspira.
6: Com vas sentir el dia que vas acabar el llibre?
2: Doncs fa 2 o 3 setmanes, això. Ho puc dir, perquè entre les correccions i tal, fa 2 o 3 setmanes. Bé, va ser una barreja d'emoció, orgull també una mica de 8 entre cometes, perquè és veritat que aquest projecte no trobo al final. Vull dir, les entrevistes creixen cada dia més entrevistes. I per mi tanco una etapa, al final del llibre, una primera etapa de la meva vida molt guai, que vull seguir, vull fer... A ma mare és veritat que ara estic amenaçant en que vull fer més llibres, i m'està dient que tranquil·litzi, que dintre de 2 o 3 anys ja parlem.
4: ¿Cuál ha sido el momento más feliz de este proyecto?
2: Pues mira, han estat les entrevistes. Al final, quan connectes amb algú, quan t'explica la seva vida amb sinceritat, sense matisos, és molt, molt una experiència d'aquelles que dius voilà, vale? Perquè jo pensava, dic, jo quan vaig començar és veritat que jo pensava que no arribaria tant i mira, he arribat a tant, a fer el llibre, a fer més de 300 entrevistes seguint, doncs jo a vegades m'al·lucino a mi mateix. T'ho puc dir. Llavors, tot el projecte ha estat molt, molt content i encara segueixo molt feliç de fer-lo i motivat, és a dir, encara tinc ganes de fer moltíssimes coses.
6: Molt per veure les entrevistes.
2: És mira, les preparo molta cura, investigo la trajectòria de la persona, els seus projectes i intento entendre com pensa, també escoltant si és política o fa discursos, també escoltant els seus discursos. I això em permet fer preguntes fetes en profunditat i generar una conversa que pot ser interessant. És a dir, jo me documento abans d'entrevistar qualsevol persona, em documento què pensa, qui és, què fa amb la seva vida, al final és així, com preparo totes les entrevistes que feia mitjans de comunicació, doncs també.
1: On busques informació sobre les persones que entrevistes?
2: Te diria que la intel·ligència artificial, que també és veritat, els mitjans de comunicació també, evidentment, perquè molt surten entrevistes anteriors, llibres que m'he llit d'alguna persona que he entrevistat, xarxes socials avui en dia, també a partir del que m'expliquen ells mateixes o que veig que pot ser interessant.
0: Hi ha hagut persones que van dir que no volia participar al llibre?
2: No, de les 51 ningú m'ha dit que no. Ningú m'ha dit que no, la veritat, tothom ha estat molt obert i generós, t'ho puc dir, i al final només m'ha quedat agrair públicament a totes aquelles persones, de veritat, a totes les persones del projecte, si hi ha les 300 que m'han dit que volen participar al llibre, el que és el 51, però ho vull agrair públicament al 51, com ho he fet sempre en privat en totes elles.
3: ¿Cuál es la entrevista que más te ha gustado hacer?
2: Doncs mira, et diré que totes, no puc destacar cap, perquè al final m'agraden totes, però perquè totes aporten una mirada única. Aquesta és la riquesa del llibre, que no n'hi ha una d'especial. Vull dir, és veritat que hi ha així com Juan Carlos, un Tue, el sisè president de Catalunya, l'última de ma mare, doncs sí, aquestes, podríem destacar aquestes, però al final són totes, al final són una riquesa totes.
5: Hi ha alguna entrevista que t'hagi emocionat especialment?
2: Doncs mira, especialment aquelles, com t'he dit, aquelles que parlen de malalties com la Ela, com Juan Carlos Onzue, com el Javier Gámez Martín, o de vivències familiars, et fan connectar molt profundament amb la realitat, o la de ma mare. Saps?
3: ¿Cuál es la anécdota que más te ha impactado?
2: Pues mira, hi ha moltes històries impressionants de superació, però el que més m'impacta és la dignitat amb la qual moltes persones afronten situacions difícils i que, malgrat això, tenen una esperança intacta. Això m'emociona.
6: ¿Qué has aprendido de las personas que las he entrevistado?
2: Pues no, mira, he après que la discapacitat no és el que defineix una persona, sinó que la discapacitat és una part més de la seva realitat, una. També he après el valor de l'empatia, de l'esforç, de la lluita diària, de seguir perseguint els somnis d'un mateix, i que la inclusió, jo sé que la inclusió no és un concepte abstracte, sinó és una responsabilitat col·lectiva que es fa persona a persona, i que és un camí que no té final i sin principi.
7: Sí, ha donat més suport durant aquest camí.
2: Doncs mira, el meu entorn, les persones entrevistades i el diari de la discapacitat, que forma part essencial del projecte, i totes aquelles entitats, de veritat, com la vostra, que em feu costat, i amb la Justina, que és una crac, ja sabeu. Llavors, al final, el diari Discapacitat, bàsicament, que és qui forma part del projecte, és part essencial i molta gent, al final.
1: Què t'ha ensenyat aquesta experiència sobre tu mateix?
2: Pues que soc capaç de tirar projectes complexos, que tinc una veu pròpia i que puc contribuir, el que deia abans, a canviar la societat i a generar un canvi, a generar canvis de mirada, canvis de paradigma, canvis socials. És així, bàsicament.
5: Escriure és el teu hobby. Tu t'hi voldries dedicar professionalment?
2: Sí, bueno, professionalment mig ja em dedico perquè escric articles, però per mi és una passió que forma part de mi i que també vull continuar desenvolupant amb articles, amb entrevistes que encara tinc per publicar i tal. Tinc molts projectes. Tinc.
0: Què diries a altres joves amb discapacitat o TDAH que tenen somnis?
2: Doncs mira, si diria que no renunciïn mai als seus somnis, que la discapacitat no és un límit, sinó una realitat amb la qual es pot conviure, créixer i treure la part positiva que sempre hi ha, que busquin suport, que confien en ells mateixos i que la seva veu és totalment necessària per transformar el món i totalment necessària, és a dir, és indispensable que les persones amb TDAH, amb discapacitat, ocupem la nostra part de la societat, que al final el límit no ens ha de posar ningú, sinó nosaltres mateixos hem de superar aquests límits i plantar cara a la vida, com dic al llibre, i ja està.
8: Molt bé. Álvaro, dir-te que moltíssimes gràcies per l'entrevista.
2: A tu.
8: Et donem molta força i,
2: bueno,
8: i que tinguis
2: molta... I sí,
8: molta...
2: us espero el
9: 29.
8: Sí, ens esperes el dia 29, que faràs la presentació del llibre a Tarragona. Anirem un grupet amb la Núria, sí, la Maria José i l'Antonio. I que...
2: Hombre, i us presentaré al president del Parlament i el convencerem aquest dia perquè vingui al vostre programa.
8: Exacte.
9: Vale, gràcies.
8: I, bueno, que tinguis, bueno, molta sort amb que la gira et compri molts llibres i que jo des d'aquí vull dir a la gent que sí, que compri el llibre, que és espectacular, que hi ha entrevistes molt, molt bones i que endavant amb el plantar encara, vale? Una abraçada, Álvaro, i ens veiem el dia 29.
2: Vale. Cuideu-vos.
5: Aquí acabem...
2: Gràcies a vosaltres. Adéu, marxo, que si no arribo.
5: Aquí acabem el nostre programa de ràdio de la temporada. Ha estat un plaer venir a Ràdio Sant Cugat durant tot el curt i ens veiem i fins al curt vigent. Bon estiu a tothom.
8: Bon estiu!

0: La detecció de diversos casos de pesta porcina africana a Cerdanyola divendres passat ha activat un pla d'emergència sense precedents a l'entorn metropolità. Sant Cugat queda dins del radi de màxima restricció de 6 quilòmetres per contenir aquest brot, el que suposa el tancament immediat del medi natural i el parc natural de Collserola i l'activació de mesures extraordinàries. Per parlar-ne, tenim a l'altre costat del telèfon el Raimon Roda, el director gerent del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola. Senyor Roda, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Les dades de què disposem fins ara indiquen que de la quarantena d'animals que ha analitzat el Centre d'Investigació de Salut Animal hi ha dos positius confirmats, són aquells que es van anunciar el divendres, i 8 casos sospitosos, tots dins d'aquest radi de 6 quilòmetres de la infecció. No sé si té alguna novetat pel que fa a aquestes xifres.
1: No, de fet, no sé si avui el departament les actualitzarà. No sé si aquests 8 sospitosos acabaran estant confirmats definitivament o no, però en tot cas no tenim noves dades.
0: S'han fet actuacions aquesta nit al Parc Natural de Collserola?
1: De fet, el dispositiu de la contenció d'aquests 6 quilòmetres de radi on porta directament agents rurals i la Generalitat. És veritat que fa ja alguns dies que hi ha actuacions i segurament aquesta nit també s'han acabat fent. Fins ara eren fora l'àmbit del parc, des del diumenge al vespre, jo crec que ja es van començar a posar punts de control dintre el parc, en la zona de Can Coll, i per tant Cerdanyola, però també a Sant Cugat, i aquest dematí el que ens informaven és que part de la UME, que està actuant, diguéssim, a partir d'avui en tot l'àmbit aquest dels 6 quilòmetres, hi havia algunes de les quadrícules que sí que estaven dintre el parc.
0: De fet, aquest matí la UME ja estava treballant a la zona precisament que vostè ha apuntat, de Can Coll. Quines són les tasques que està executant aquest dispositiu?
1: Bàsicament són d'inspecció i infecció. És a dir, el sistema és treballar amb quadrícules per ser molt exhaustius.

0: tant si no és de suport, per exemple, quan es fan actuacions dintre del parc, temes d'accessos, camins i aquest tema, però sí que estem informats en permanència. Hi ha alguns grups de treball, tant amb els alcaldes, Departament d'Interior i Departament d'Agricultura i Mossos, per coordinar-nos, i de fet avui hi ha també ara una reunió amb conseller d'Interior, conseller de Presidència i conseller d'Agricultura, en el que hi ha els ajuntaments que estan afectats en aquest radi de 6 quilòmetres més, tots els ajuntaments que tenen espai dintre del parc. Sabeu que una de les mesures que s'han posat en marxa és, a part de la contenció d'aquest radi de 6 quilòmetres, les mesures de prevenció de no accés al medi natural, en el cas de Collserola, s'extenen a tot el parc. Hi ha una part del parc que estaria en aquest primer disc de 6 quilòmetres, hi ha un segon que està totalment dintre el disc de 20 quilòmetres, que també afecta altres espais naturals, i també afecta doncs, a Sabadell, Terrassa, Sant Quirze, però bàsicament també afecta tot el massís de Collserola, tot i que el focus està fora, és evident que podria ser un lloc de desplaçament de la malaltia, i per tant aquí també estem coordinats amb tots els alcaldes.
1: El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, deia que calia reduir la població de senglar salvatge, i cito textualment, de manera urgent i contundent, entre altres estratègies per combatre aquesta plaga. Quins són els mètodes que s'estan utilitzant per capturar els exemplars?
0: Jo entenc que haurem de posar en marxa alguns mecanismes a curt termini, que és el controlar que no hi hagi cap senglar que surti o entri d'aquesta zona, i sobretot que la malaltia no s'estengui, i les altres mesures segurament seran a mig termini o a llarg termini. De fet, ja fa 3 o 4 anys que hi ha una taula de senglar a Collserola, en què participa el departament i participen els ajuntaments i nosaltres, aplicant certes mesures de reducció de la població, però també d'evitar l'accés a punts d'alimentació, etc. Per tant, les polítiques hauran de ser molt variades, no temes de colònies de gats, però temes d'abocaments, també temes de sensibilització de la població, etc. I segurament sí, una reducció de la població, donat que la densitat a Collserola no és més elevada que les densitats que hi ha al nostre entorn. I segurament també passa a Marina, a Litoral o a Sant Llorenç, la densitat de senglars és molt alta a tot Catalunya, tot i que en el cas de Collserola, també vinculat a la sequera, ha disminuït i a les mesures que s'han anat aplicant per les administracions s'havia reduït en molt. Hi havia una reducció també, em sembla, un 70% de les incidències relacionades amb senglars. Per tant, tot i ser una població elevada, és cert que com a mínim els últims anys era estable i havia estat més elevada anteriorment.
1: Quins són els mètodes que s'estan utilitzant en aquest dispositiu per capturar els exemplars? El conseller deia, per exemple, que tot i que comptaven amb els caçadors, la caça en aquest moment no s'utilitzava perquè podia dispersar la població d'aquests animals.
0: Més que la caça, les batudes. Les batudes fan córrer els senglars i, per tant, era, evidentment, un sistema que s'havia de no utilitzar, tant pel control com de manera general. Durant l'any hi ha batudes programades dintre l'àmbit de Collserola i totes han estat anul·lades de moment, de tota la campanya de caça que anava fins al març, i normalment són o punts de guait o gàbies. Són punts de captura, diguéssim, passiva, en el que el senglar entra en trampes que poden ser xarxes, poden ser gàbies, poden ser punts d'alimentació on s'acostumen. Una és segurament també a guaits nocturns, no sé si en aquest moment s'estan portant a terme o no, però és un dels sistemes que s'utilitza de manera habitual a Collserola per un control de població.
1: Saben el nombre d'animals que s'han capturat i analitzat fins ara?
0: No, només sabem les dades que dona el departament, aquests 40 exemplars, però no sabem si n'hi ha més. Segurament avui, aquest dematí, actualitzaran dades.
1: Amb els exemplars que s'estan capturant i que no donen positiu en el control del virus, què se'n fa? Quin és el procés?
0: Entenc. Està bé, però diguéssim que les preguntes quasi no les hauria de respondre algú directament d'agents rurals o d'Alfresa, que són qui està fent la tramitació. Entenc que en aquests casos hi ha eliminació de cadàvers, no sé si per incineració o en tot cas segur que hi ha totes les mesures preses possibles perquè no puguin ser precisament un focus d'infecció o de dispersió de la malaltia.
1: La limitació d'accés al parc ha afectat l'activitat econòmica, com poden ser restaurants, li poso algun cas de Sant Cugat, que és al mig del parc i s'hi accedeix pels camins del parc com Can Borrell?
0: Sí, l'activitat de la restauració no ha estat limitada, no estan tancats els restaurants.
1: D'acord.
0: Els restaurants estan

0: oberts. L'altra cosa és evident que si hi ha una afluència vinculada a activitats esportives o ciclistes o caminants, a l'estat tancat al parc, el número de clients haurà disminuït. Però en general, per altres punts restaurants del parc, el que sí que es feia era contenir els aparcaments, és a dir, hi ha alguns d'aquests punts que estan vinculats a àrees de lleure gestionades pel propi parc. El parc té alguns punts amb restauració en el parc, ha dit que Borrell, doncs Can Coll, per entendre's, que és un punt també proper i que segurament a la gent li sona. Aquests punts han restat oberts, el que sí que s'ha fet restriccions en els aparcaments perquè només fossin per la gent dels restaurants. I, per tant, també parlant amb la gent d'aquests punts de restauració, també donant indicacions que la gent després o abans no facin la caminada, per entendre's. El que intentava limitar era l'influència que podrien haver activitats humanes en el medi natural. Però l'accés directe, punt a punt, amb restaurants, com amb escoles o altres serveis que també hi ha dintre el parc, de moment les instruccions del departament no eren de limitar-les, per tant, han estat oberts.
1: D'acord. Ahir coneixíem les dades de la davallada de visitants al parc durant el cap de setmana. En el cas de l'ecocomptador de l'accés del Pi d'en Xandri, ha registrat una caiguda molt alta, del 89,89%, per tant, estaríem parlant del 90%. No sé si ja tenen dades d'aquest inici de setmana, d'aquest dilluns, entenc que és molt just i que també és diferent l'afluència entre setmana que el cap de setmana.
0: Sí, en aquest moment no les disposo, però les anem generant dia a dia. Per tant, és segur que ha baixat molt. És veritat això, que entre cap de setmana i setmana l'estadística ens diu que els pics es produeixen en cap de setmana. També és veritat que la limitació se'ns va anunciar el divendres a la tarda, per tant, vam tenir que treballar a correcuita amb agents rurals, amb agents locals, amb protecció civil, i per tant posar cartelleria i cintes el dissabte al dematí, i és obvi que l'afluència entre diumenge i dissabte va baixar també moltíssim, i entenem que això, que la setmana la gent està més informada, també és veritat que el tipus d'usuari o l'ús de l'espai canvia entre cap de setmana i entre setmana, i per tant la tipologia també és una mica diferent, i el que estem és preparar-nos també pel proper cap de setmana. El tancament del parc, és evident que 8.000 hectàrees físicament no es poden tancar, no es pot blindar, i per tant el que es pot posar són cintes i cartells que expliquin, i sobretot també presència, no?, a Sant Cugat. Hi havia presència de Guàrdia Urbana, al Consorci el diumenge hi havia 4 parelles d'informadors en punts principals d'entrada, altres policies locals també van intervenir, per tant també era una part de presencialitat en els punts principals d'entrada, tot i que som conscients i Sant Cugat en sou plenament conscients, en què els punts d'accés són múltiples, no? Hi ha camins que acaben amb on acaba el carrer comença el camí d'accés, i per tant blindar-ho materialment és impossible, és apel·lar de nou a la responsabilitat de la població, sobretot en aquest primer disc de 6 quilòmetres de radi, que és on hem de posar-hi tots els esforços per evitar que hi hagi una dispersió de la malaltia, i anar actualitzant dades també. De dia a dia estem pendents de les dades que ens pugui donar el departament.
1: Hem parlat dels visitants al Parc Natural de Collserola, però també hi ha veïns i veïnes que viuen en aquests barris que estan al parc, com poden ser les Planes, Sol i Aire o la Floresta. Quines mesures han de prendre aquests veïns per no interferir i no ser contacte i no generar problemes amb la pesta porcina africana?
0: Hauríem de diferenciar aquí també els que estan dins del radi de 6 quilòmetres i els que estan fora del radi de 6 quilòmetres, però en tot cas l'accés a les urbanitzacions o barris de muntanya també està obert, és lliure, es poden fer els desplaçaments que necessitin. Tot i així, també tornar a apel·lar a reduir totes aquelles activitats que poden tenir una interferència amb el medi natural. Per tant, passejar gossos, per entendre'n, doncs si es pot fer no en el medi natural, sinó en altres espais de la ciutat, molt, molt millor.
1: Doncs, fet aquesta apel·lació també a la responsabilitat ciutadana en tots els sentits. Les últimes dades deien que la restricció s'allargaria com a mínim fins al pont de la Puríssima. Vostè ens indicava que també caldrà treballar de cara aquest cap de setmana, que moltes persones el tenen més dies festius. De què dependrà o de que s'estengui més enllà la prohibició d'accés al medi natural?
0: Bàsicament el que ens indiqui el departament, que és qui ens dona les indicacions i els decrets. si es descobrissin, si es trobessin nous casos fora d'aquest radi, evidentment, segurament la situació canviaria, i per tant hem d'anar esperant si es van trobant nous senglars, si van donant positiu, si es, aquests positius es donen dintre aquest radi de 6 quilòmetres, no? Epicentre Villaterra, per tant, aquest radi de 6 quilòmetres, si se'n troben dintre el parc. De moment, tant els dos positius confirmats com els 8 sospitosos no estan dintre el parc, estan per sobre l'AP7, i per tant, de moment estan relativament lluny, no? Del parc, però hauríem de veure si amb les batudes que s'estan fent avui, la UME o el treball que estan fent agents rurals des de fa dos dies, s'acaba trobant algun cas que algun senglar que ha sortit d'aquest radi està molt al límit, i per tant anirem veient. La veritat és que jo crec que no es poden posar ni terminis ni preveure una miqueta què anirà passant. Era molt important això, era molt important aquestes 24-72 hores. Jo crec que tots hem estat conscients i s'ha treballat de manera coordinada, i crec que amb cert èxit, amb tancament del massís, tema de trobar possibles altres exemplars, però hem de veure, hem d'estar a l'expectativa.
1: Si aquesta prohibició d'accés al medi natural s'allargués molt més enllà de la Puríssima, podria tenir algun efecte a la biodiversitat del parc, tant en positiu com en negatiu?
0: Sí, és a dir, recordem també la pandèmia, i per tant ja han passat situacions semblants en el que hi ha hagut alguns moments en què l'accés al medi natural ha estat limitat o ha disminuït molt, i en aquell moment es va veure la recuperació d'alguns espais que per l'impacte, diguéssim, d'un ús molt, molt intensiu quan es deixa fer aquest ús, s'impacta, sí, i després també haurem d'avançar quines són les mesures, per això deia mesures a curt termini, a mig termini, quines actuacions es faran en el parc per un tema de control de població senglar, i per tant quines conseqüències pot tenir, etc. Per tant, segurament sí que hi haurà un cert impacte això en una durada de presencialitat. Veurem també quant dura i si és un impacte, si és una durada llarga o curta, i també les actuacions que s'hagin de fer després, que s'hauran de fer també amb cura, entenent que el parc de Collserola és un parc natural, figura de protecció, i per tant amb uns valors intrínsecs en el que s'haurà de treballar, també s'haurà de treballar com a factor condicionant, no limitant, però sí sent conscients d'on estem.
1: Què ha de fer la gent si es troba un senglar, i si vol distingir també si aquest animal presenta o no signe de malaltia?
0: Davant del dubte, trucar 112. Si es veu, si està mort no, o malalt amb símptomes de malaltia, per tant, que està dèbil, ajagut, que no es mou excessivament davant de la nostra presència, etc., sempre trucar 112, no tocar l'animal en cap cas, no manipular l'animal, i també ser conscients que habitualment hi ha senglars en els espais urbans. Per tant, veure un senglar en aquest moment tampoc no cal entrar en pànic conjunt. És a dir, ja sabem que hi ha senglars en l'espai urbà o en l'espai periurbà, i per tant continuaran sent-hi. És a dir, que siguin, no proposa, i recordar de nou que no és contagiós amb els ciutadans. És a dir, que no el manipulin bàsicament per un tema de no ser propagadors del virus.
1: No forma part d'aquesta cadena, eh?
0: Però que no hi ha cap afectació en salut humana.
1: Si em permet, abans d'acomiadar-lo, per fer-ho amb un to més simpàtic, em consta que vostè té informació de primera mà que el tio aquests dies no arribarà pas a través del Parc Natural de Collserola, oi?
0: Sí, sí. Jo entenc que tots hem de ser conscients que la natura és prou sàvia, i segur que els tions són prou savis com saber que aquest any hauran de fer un esforç per acostar-se a altres àrees per ser trobats pels nens, i per tant que no caldrà anar dintre de Collserola per trobar-los. I seran igual, segur que hi ha sistemes perquè ells trobaran el sistema per poder arribar a totes les cases, però que en tot cas aquest any segurament sí que no es poden anar a buscar el bosc.
1: Perfecte. Raimon Roda, director gerent del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, moltíssimes gràcies per atendre Cugat Mèdia. Sabem que són dies de moltíssima feina, també des del parc. Esperem que acabi tot aviat i sense cap més ensurt. Moltes gràcies per atendre'ns.
0: A vosaltres. Bon dia.

0: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat.
1: Drets de butxaca. Descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
2: Sigueu molt benvinguts un dia més a Drets de Butxaca, aquesta secció en què descobrim els drets que no sabíem que teníem amb el nostre jurista, en Jan Botí. Jan, bon dia.
3: Molt bon dia, Ona, com estem?
2: Molt bé, aquí un dia més, esperant que ens expliquis algun d'aquests drets que trobem recollits, no?, en la Constitució, el Codi Penal, allà on sigui. De quin dret ens parles avui?
3: Avui parlarem d'una cosa que no està massa recollida.
2: Ah, carai.
3: No està massa recollida com a tal en una... En una norma pròpia, diguem-ho així, sí que hi ha diverses normes que en parlen, perquè també és una qüestió bastant novedosa, no? Parlarem del dret a l'oblit digital.
2: Mm-hmm. Sí, sí. És allò de voler esborrar la nostra petjada digital, no? Tot el
3: Exacte.
2: Rastre que hem anat deixant.
3: És així, i com a qüestió novedosa, doncs la regulació que hi ha també és sobretot a base d'algunes sentències, no?, que ens han parlat de quina manera es pot fer, perquè, clar, jo li donava dues voltes i algun cop sí que, no estrictament perquè hi pugui haver res especialment comprometedor, però sí que tens algun amic, o sigui que et diu, escolta'm, hòstia, clar, si vaig a una entrevista de feina, clar, si em busquen a Google, què trobaran, no? O, clar, al final tots tenim un passat i tu pots haver refet la teva vida, pots tenir experiències, però és això, no? Mentre vas a fer una entrevista de feina, aquell que et vol anar a seleccionar, doncs per una qüestió de tafaneria, fins i tot, no? També de professionalitat, pot buscar en els cercadors d'internet doncs els teus noms i cognoms a veure què surt. I és possible, depèn del que hagis fet, doncs, que el primer que apareixi no sigui el teu currículum, no? Si tens LinkedIn, potser sí. Potser una notícia de fa uns anys on havies fet alguna qüestió poc èticament correcta. Potser doncs, vas fer alguna publicació fora de to, fora... que no, ja no et representa, no? Perquè fa molts anys, i escolta'm, tots canviem i tenim dret i hem de poder tenir dret a canviar. Però clar, en aquesta era digital en la que vivim, al final, tota aquesta informació circula a una velocitat de creuer. I per tant, doncs, sembla que internet no tingui aturador i no tingui la memòria que tingui sigui infinita. Per tant, la pregunta que molta gent es fa, i amb aquests que dic, no?, si vas a una entrevista, tenim dret a deixar de ser esclaus del nostre passat digital? Doncs la idea és avui parlar una mica d'això, de l'oblit, del dret a l'oblit, i com una eina força essencial doncs, per protegir la teva intimitat i el teu honor en un món que sovint se n'oblida de més aviat res.
2: Mm-hmm. Doncs som-hi, Jan. Deies que això no està recollit gaire enlloc. Com ho regulem, doncs?
3: Sí, és a dir, gaire enlloc vull dir de manera no explícita o clara, sí que està recollit i s'han anat modificant normatives, però ho trobarem sobretot en sentències. No?
2: Uh-huh.
3: En aquest cas, el dret a l'oblit, que a vegades també se li diu dret a la dret de supressió, al final és aquesta facultat que tenim per sol·licitar que la nostra informació personal sigui eliminada d'internet quan ja no és necessària, no aporta res o pot ser obsoleta. No?
2: Uh-huh.
3: Veurem, perquè això tampoc és un dret que es pugui exercir doncs, de manera absoluta, hi haurà casos en els que prevaldran altres drets i en parlarem. No? Però d'entrada ens anem d'anar al marc europeu. En el marc europeu, en aquest cas, parlem d'un dret que està blindat per regulacions europees, la normativa de protecció de dades, per exemple, doncs en parlen, fa menció, però segurament el gran punt d'inflexió va ser una sentència del TJUE, del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, l'any 14, on s'establia que els cercadors, Google, per exemple, no?, estan sotmesos a aquestes normes de protecció de dades i, per tant, han de poder retirar enllaços a dades personals si l'afectat els hi sol·licita, com deia, amb algunes limitacions que després veurem. Això en escala europea. Però després, si ho aterrem una mica a la nostra realitat, la jurisprudència, en aquest cas espanyola, el que diu el Tribunal Suprem és que hi ha diverses sentències on s'estableix que aquella informació perjudicial sobre elements particulars ha de deixar de ser accessible en aquests cercadors quan en el pas del temps, com dèiem, aquella notícia, aquella informació, hagi perdut rellevància.
2: Uh-huh.
3: Per tant, en la línia del que diu la, la qüestió europea. Però, com deia, això no és absolut, com res ho és en dret, que aquí ho comentem a vegades. En dret tot depèn i tot ho hem de, tot ho hem de matisar. Mm. Doncs aquí també. Aquí també, i les limitacions venen del següent cantó, no? Aquí estem treballant de manera paral·lela amb altres drets i altres drets fonamentals. A vegades n'hem parlat aquí des de butxaca en l'àmbit periodístic, llibertat d'expressió, dret d'informació o fins i tot l'interès històric. Mm-hmm. Fins i tot l'interès històric, i veurem algun exemple sobre això, no? Però hem de tenir un compte. Aquest dret a l'oblit conviu amb drets a la llibertat d'expressió, a la informació i interès històric, que per tant pot fer que no sigui absolut. I una cosa a tenir en compte és que això es tracta d'un dret per les persones, no per les empreses. És una cosa que de moment la tenim establerta d'aquesta manera.
2: Ah, carai, per tant una empresa no pot demanar que s'esborri el seu historial digital.
3: A hores d'ara, amb la normativa que tenim, no està recollit d'aquesta manera.
2: Mm-hmm. Doncs anem una mica a coses pràctiques. Si volem demanar que se'ns esborri la nostra petjada digital, com ho hem de fer? Com funciona això?
3: Sí, és a dir, en principi no té una complexitat màxima. Mm-hmm. Altra cosa és quin resultat no obtindrem, no? Però comencem en el primer pas, que seria adreçar-nos en el cercador que, en el qual apareix allò que volem eliminar, Google, Yahoo, el Safari, o sigui, cadascú el seu, a través doncs, de formularis específics que tenen perquè tu t'hi puguis adreçar. Una segona derivada seria que si no ens responen o la resposta no és satisfactòria, sí que ens podem adreçar a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. Uh-huh. En el cas català també tenim l'Agència Catalana de Protecció de Dades. Per tant, bé, podríem sol·licitar assessorament fins i tot, o dir, escolta, de quina manera ho podem fer o no m'estan responent, com ho podem encarrilar. Uh-huh. I en tercer lloc, si el tema és tan flagrant i no estic obtenint cap resposta, doncs optar per la via judicial, del cas als tribunals, no? Evidentment al·legant el teu dret a l'honor i a aquest oblit digital regulat en les normes que hem dit, en les sentències i la jurisprudència que hem dit, i seguirà el seu curs en l'àmbit judicial.
2: Uh-huh. I has comentat a l'inici que ens portaves casos pràctics i reals. Com ha afectat aquest tema en casos reals?
3: Sí, parlem d'algun cas pràctic perquè així la gent també doncs, potser li sona i li posarà ara matèria. I també visualment, doncs, a nivell mental ens ho podrem facilitar, no?
2: Sempre és més fàcil d'entendre-ho, i tant.
3: Exacte, et fas la teva pròpia idea. Doncs, en els anys 80 vam tenir, va haver-hi un cas de dues persones que estaven implicades, van estar implicades durant dècades en el tràfic de drogues, però després, amb el pas dels anys, doncs, havien refet la seva vida i van demanar que la notícia de la seva detenció no paregués en els primers llocs de Google. Clar, això va anar als tribunals i en aquest cas el Tribunal Suprem els va donar la raó. Uh-huh. I es va establir que la informació s'havia de desindexar. Uh-huh. Què vol dir això? Una paraulota d'aquestes, no. Tan senzill com que no surti d'entrada en el cercador. Tot i que aquella notícia podia continuar en la hemeroteca. És a dir, tu el que no fas és eliminar un fet que ha passat. Mm-hmm. Simplement el que estàs fent és no posar una facilitat extrema que en el moment en el que busquis el nom d'algú et surti, evidentment si aquest algú no ha fet més res a la vida, per posar-ho molt gràficament, és a dir, no té altres notícies mereixedores d'estar a internet, doncs que l'única que hagi de sortir sigui aquella. Mm-hmm. Això seria desindexar-ho, no? Treure-ho d'aquesta pantalla principal.
2: Per tant, en aquest cas, no esborrem el rastre, sinó que fem complicat accedir-hi, no?
3: Clar, al final, la notícia s'ha produït, tu vas cometre allò, i per tant, esborrar de forma absoluta i al 100% és molt difícil, per no dir impossible. Uh-huh. Per no dir impossible, no? Hi ha un segon cas, bastant més recent. Aquí també deixaré a reflexió dels que ens escolten la responsabilitat i el sentit comú de cadascú en prendre decisions. No vol dir que la llei no ens empari i ens doni drets, després, però a vegades hem de ser una mica conseqüents o conscients de les conseqüències que poden tenir els nostres actes. I ara la gent m'entendrà. Dic perquè és més recent, està molt més lligat en el segle XXI i en els continguts digitals, i fins i tot estat més mediàtic, perquè estem parlant d'un cas fins i tot de contingut sexual. I en aquest cas parlo de la ciclista i professora Cecília Sopeña, no? En el seu cas, el que s'il·lustra és la complexitat d'aquest dret. És a dir, tampoc és tan senzill com anar allà i dir, escolti, traïm d'allà i ja està, no? Més en aquesta era digital. Aquesta senyora va decidir en l'any 22, per tant fa 4 dies, publicar continguts sexuals a OnlyFans, aquesta plataforma doncs, que et pots subscriure i la gent fa de les seves, per dir-ho així. Doncs a l'any 25, per tant fa poc, i a través doncs, de les vies legals que se li confereixen, doncs va iniciar els tràmits perquè aquest rastre que ella havia deixat ara ha dit que no la representa. És molt lícit, fer això. Però clar, aquí hi ha una dificultat molt gran, que és que tots aquests vídeos que havien sortit de la plataforma, doncs, clar, circulen per internet des de fa temps. Vull dir, és impossible prendre-li el rastre tot, no? Per tant, la seva via de defensa, per entendre'ns, ha anat per la idea de que el fet d'utilitzar aquesta propietat intel·lectual d'ella, d'allò que ella havia creat, i els seus drets d'imatge, és la manera per intentar eliminar aquests continguts. I per tant, de defensar-se i de blindar-se, dir, escolti, vostè, des del moment en què jo dic que això no consenteixo doncs, que es difongui, doncs vostè ho pugui difondre. Però clar, això és una batalla ostres, que pot portar molt de temps, no? Perquè al final ella doncs, el que vol ara és protegir la seva identitat d'un passat digital al final que només fa 3 anys, no 30. Parlàvem de, ara dels anys 80, no 30, 40, 45. No? Ara parlem de 3 anys. No? Per tant, bé, hi ha els mecanismes. Evidentment ella posarà tots els recursos que correspongui per tal de poder garantir el que creu ella que és aquest dret seu que vol exercir. Però faig aquesta apel·lació al sentit comú, que cadascú tregui les seves conclusions.
2: Clar, aquest cas també ens posa sobre la taula que no és tan fàcil, no?, fer aquest esborrar tota aquesta petjada digital, perquè al final és el que dèiem, un cop els vídeos han sortit d'aquella plataforma, tu ja no els hi pots seguir el rastre. Aleshores, OnlyFans t'ho pot esborrar, Google pot desindexar-ho, però no saps on han anat a parar aquests vídeos, per tant, no els pots esborrar per complet.
3: És així. En el moment que tu vas prendre la decisió de deixar que la teva intimitat fos teva, doncs això ja es va trencar, per molt que ara doncs, vulguis intentar revertir en part i en les mesures que puguis, i que és molt lícit poder-ho fer, doncs, aquesta qüestió. Sí, sí.
2: No sé, Jan, si ens portes algun altre cas pràctic?
3: Sí, perquè també havíem parlat, si te'n recordes, Ona, de l'interès històric, havíem dit. I a vegades, no?, que també això preval. Doncs en aquest cas parlarem de Miguel Hernández. En aquest supòsit, i en aquest cas Miguel Hernández, poeta conegut, el fill d'un secretari judicial que va participar en la condemna a mort del poeta Miguel Hernández va demanar que s'esborrés el nom del seu pare dels enllaços que parlaven de la notícia i que considerava que eren inexactes, no? Però aquí el Tribunal Suprem va dir, escolti, aquí prima la llibertat d'informació i la investigació històrica davant del dret a l'oblit. És a dir, aquí estem parlant d'un fet notori, característic de l'època, i per tant, doncs, no hi ha manera de poder extreure això. Per què? Doncs perquè hi ha un interès històric.
2: Clar, aquí no, vull dir, si hem comès crims o hem comès delictes o coses, no podem anar demanant, no?, que se'ns esborrin tots els expedients al final.
3: Bueno, i al final, quan estem parlant d'algú que té certa notorietat, d'algú que té doncs, aquesta qüestió que no es pot tirar enrere.
2: Clar, el dret a l'oblit, o sigui, sí que te'l poden concedir més si parlem de fotografies o de coses que hem penjat nosaltres, no?
3: Sí, i segurament en temes, parlàvem abans del tràfic de drogues, per exemple, en què realment hi ha unes notícies, és aquest fet de que no sigui el primer que tu trobes. Però, clar, allò tampoc podem alterar la realitat. És a dir, allò ha passat, el que podem és no fer-ho senzill perquè estigui a l'abast de la primera de canvi. No?
2: Doncs, Jan, anem acabant. No sé si ens has portat alguns consells finals.
3: Home, i tant, com sempre. Tres idees, per tancar, tres idees. Una de les quals lligar lligat amb una de les paraulotes que he dit avui, no? Aquest desindexar. Clar, desindexar, i molt lligat amb el que dèiem ara, eh? No és esborrar. Mm-hmm. Desindexar, el que fem és, doncs, que aquest dret a l'oblit, fem que la informació no aparegui en primera instància quan busquem en els cercadors els nostres noms. Però la dada pot continuar existint en la font original. No eliminarem la font original. Per tant, desindexar no és esborrar, punt número 1. No? Uh-huh. Punt número 2, l'interès públic. Si ets un personatge públic, o la informació té un valor històric o científic, segurament el fet de poder exercir aquest dret serà molt més difícil, perquè no hi haurà només el teu component personal. Estaran col·lisionant amb d'altres drets, com hem mencionat. No? I finalment, la tercera idea és... què passa després de la mort, no? Perquè això hem estat parlant al final també, doncs, de gent, en general, doncs, que ho havia sol·licitat per si mateix, en l'últim cas no, era el fill que ho sol·licitava. Clar, aquí els hereus o els familiars també poden exercir aquest dret a l'oblit per persones difuntes per protegir la seva memòria. I fins i tot nosaltres mateixos, en les nostres... quan hem parlat de l'àmbit successori, també podem determinar què volem que es faci en les nostres pertinences digitals o de l'àmbit digital. També tenim, bueno, podem intentar encarrilar què volem que es faci. Mm-hmm. Per tant, bé, com a conclusió és això, que tenir aquest control de la nostra imatge, doncs, digital, efectivament, és un dret, i per no quedar-nos atrapats enrere, no? És una mica aquest dret a la segona oportunitat també en aquest àmbit.
2: Mm-hmm. Doncs, Jan, moltes gràcies per venir avui al Més Calent a l'Aigüera, en aquest dels drets de butxaca, a parlar-nos de l'oblit digital, no? Que avui ja comença a estar cada vegada més a l'ordre del dia en aquest món que és tan digital i en què sembla que tot el que fem, no?, ho acabem penjant a les xarxes.
3: Exacte. Cal tenir també aquesta responsabilitat individual de saber el que fem, i tant.
2: Doncs, Jan, ens retrobem un altre dia als drets de butxaca.
3: Molt bé, fins la propera ona. Moltes gràcies.
1: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.

0: Una curiositat sorprenent és que l'olfacte humà pot distingir molt més del que sempre s'ha cregut. Durant molts anys, es va dir que els humans només podíem reconèixer unes 10.000 olors diferents. Aquesta xifra es repetia als llibres i a les classes, però no tenia una base científica sòlida. Al 2014, un grup d'investigadors va demostrar que aquesta idea era completament errònia. Segons els seus estudis, el cervell humà podia distingir més d'un bilió d'olors diferents. Això és possible perquè el nostre sistema olfactiu funciona de manera combinatòria. No detectem una olor sencera, sinó una barreja de moltes molècules i cada combinació crea una percepció nova. Tenim uns 400 receptors olfactius diferents i cada olor activa un patró únic en aquests receptors. El cervell interpreta aquest patró com una experiència olfactiva concreta. Per això, podem notar diferències subtilíssimes entre olors molt semblants, encara que no sapiguem descriure-les en paraules. A més, l'olfacte està fortament connectat amb la memòria i les emocions. Una simple olor pot transportar-nos instantàniament a la infantesa o provocar una sensació intensa de benestar o rebuig. Encara que sovint el menyspreem, l'olfacte és un dels sentits més potents i sofisticats que tenim.
1: Ràdio Sant Cugat.
2: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. L'Orquestra Simfònica de Sant Cugat ha omplert la plaça d'Octavià aquest dimecres a la nit amb un nou concert obert a la ciutadania. Un concert que ha comptat amb un programa popular i amb marcada presència santcugatenca. S'ha estrenat la peça de la compositora Carme Talleda. Persistirem, orquestrada pel també director de l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat, Salvador Bortons. A més, el programa també ha comptat amb obres de Rossini, Mozart i Borodin, entre d'altres, i un tribut a John Williams, amb les bandes sonores més reconegudes per acabar. Els Mossos d'Esquadra han activat una crida ciutadana per localitzar a José, un home de 58 anys, desaparegut aquest dilluns a la tarda a Sant Cugat. Segons la informació facilitada pel cos policial, en el moment de la desaparició vestia una samarreta de color turquesa, pantalons, pirates blancs, duia unes ulleres graduades i podia estar desorientat, motiu pel qual els Mossos demanen la màxima col·laboració de la ciutadania. Qualsevol persona que disposi d'informació sobre el seu parador pot posar-se en contacte amb el telèfon d'emergència 112 o amb els Mossos d'Esquadra per facilitar qualsevol dada que pugui ajudar en la seva localització. Sant Cugat ha assolit aquest dimecres els 40 graus de temperatura màxima en plena onada de calor que afecta Catalunya. Segons les dades de l'Estació Meteorològica Automàtica del Centre d'Alt Rendiment, el CAR, del Servei Meteorològic de Catalunya, el pic de temperatura s'ha registrat a les 3:09 hores de la tarda. La jornada ha estat marcada per unes temperatures excepcionalment elevades. Des de primera hora del matí, la mínima no ha baixat dels 23,1 graus registrada a les 7:04 del matí, fet que també ha contribuït a una sensació de xafogó persistent durant tot el dia. I el restaurant Masia Can Ametller és un dels establiments que ha participat en el projecte europeu Life Energy Efficiency for Horeca, en una iniciativa finançada per la Unió Europea, desenvolupada durant 2 anys i que ha culminat aquesta setmana a Brussel·les per incrementar la implementació de mesures d'eficiència energètica del sector horeca, hotels, restaurants i càterings. L'empresa santcugatenca ha estat una de les dues destacades de les que formen part del territori de la Cambra de Comerç de Terrassa com a exemple de bones pràctiques en la incorporació de mesures ambientals en relació amb els reptes actuals del sector de la restauració. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
2: Everything that happens in life can happen in a show. You can make 'em laugh, you can make 'em cry. Anything, anything can go. The clown

Entertainer. Passen 3 minuts de les 12 i comença Molta Comèdia, que és el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Mireu, avui es farà un programa especial. No hi ha cap convidat. Però, en canvi, sí que parlem de tots els convidats que han vingut durant la temporada 25-26, perquè aquest és l'últim programa d'aquesta temporada. Mireu, abans de tot, us poso una mica en situació amb la humilia. Germans, preguem pel futur de les arts escèniques a Sant Cugat del Vallès. Benvolguts, germans, en les arts escèniques. Acabem aquesta temporada de Molta Comèdia, on hem tingut ocasió de parlar amb moltíssimes persones que abans ja comentava. I començarà una nova temporada al mes de setembre amb unes perspectives que espero que siguin absolutament favorables i positives per les arts escèniques. I per què ho dic? Doncs perquè si no hi ha novetat, al mes d'octubre, a finals del mes d'octubre o a principi de novembre, el Teatre de la Unió ja es presentarà amb una funció, és a dir, amb una espècie de funció que en diuen càsting, i aquest càsting serà dedicat a l'obra Terra Baixa, on hi participaran moltes de les companyies amateurs de la ciutat i potser també algun o alguna actor o actriu professional. Això voldrà dir que a partir d'aquest mes d'octubre-novembre, i sobretot a partir de l'any 2027, el Teatre de Sant Cugat tindrà dos espais molt interessants. Un seria el Teatre Auditori Emma Vilassau Sant Cugat i l'altre el Teatre del Centre Cultural La Unió. Això voldrà dir que es podran fer moltes coses simultàniament, cosa que ara no es podia. Això voldrà dir que, per tant, serà també difícil, en segons quins casos, pels programadors, tenint en compte que tota la programació serà feta des de l'Ajuntament, és a dir, des de l'Ajuntament, des de l'entitat derivada de l'Ajuntament dedicada a les arts escèniques. I, per tant, jo demanaria, sobretot, que no hi hagués aquesta coincidència entre un mateix tipus d'art escènica el mateix dia amb un teatre i amb l'altre. Que el divendres hi hagi teatre al Teatre d'Emma Vilassau i que, en canvi, hi hagi dansa, per exemple, al Teatre de la Unió. I així el dissabte, i així el diumenge, i així els dies que sigui de la setmana. Però, per tant, germans, com ho deia abans, parguem per aquest futur de les arts escèniques, que això pugui... Suposant també que hi haurà també una altra situació, i és que el Teatre de Mirassol continuarà funcionant. I de moment deixem-ho aquí, perquè em sembla no hi ha perspectives immediates a curt plaç, a part de la nau de Valldoreix, però la nau de Valldoreix està controlada per la MD de Valldoreix, com és lògic, o el Casino de la Floresta, que té unes condicions només utilitzables durant una temporada curta de l'any. En fi, en qualsevol cas, benvolguts germans, confiem que el futur de les arts escèniques de Sant Cugat, a partir d'ara, sigui molt millor. I, per tant, com sempre, demano a Déu que faci més que nosaltres. Amén.

No, tu i jo és puro teatre, diu la Lupe, amb aquesta cançó fabulosa que sempre m'agrada posar, perquè sempre reprodueix aquesta idea que a vegades en tinc, i lo tuyo es puro teatro. Mireu, la temporada que ha acabat ara, la temporada d'aquest programa, ha tingut 40 programes. És a dir, per ser més exactes, 39, perquè hi va haver un d'aquests programes que estava ja preparat, que era el dia 12 de febrer, que estava dedicat primer un homenatge a la ràdio en el seu dia mundial, i després tenien que venir persones de Vall d'Oreix i també estava prevista una entrevista telefònica amb l'actor Lluís Soler, que anava a interpretar La tempestat de William Shakespeare al Teatre Auditori. Però va ser aquell dia que hi havia molt de vent, molt de vent, molt de vent, i la perspectiva va ser anul·lar el programa i deixar-ho per una altra vegada. El que passa és que Lluís Soler ja havia fet l'obra i no es podia tornar a repetir. Però dintre d'aquest apartat de teatre, que és el primer que en parlaré, de les entrevistes sobre teatre, jo vull recordar que aquest programa té una idea molt clara, i comença quan comença el programa, sempre ho dic, que és les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. I, per tant, dintre de la gent que pot arribar a venir aquí a ser entrevistada i a parlar dels seus projectes i el que farà i el que deixarà de fer, m'agrada sempre que hi hagi un equilibri entre els, diguem-ne, teatres professional i el teatre que no ho és. I a part d'això, evidentment, que hi pugui participar persones que en puguin parlar. Per exemple, una de les entrevistes que es va fer al principi de tot de la temporada va ser amb l'antic programador del Teatre Auditori, Emma Virasau, Gerald Patrick Fanon, que, evidentment. I després va haver-hi una segona entrevista que va sortir de vegada amb Gerald Patrick Fanon, en aquest cas amb la directora actual del teatre, Maria Farriol, per parlar de la temporada que començarà ara, el mes de setembre. També, dintre de lo que podien dir, doncs, teatre professional, vam tindre una entrevista amb en Jordi Bosch, que presentava una obra extraordinària, i també vam tindre una entrevista amb l'Oriol Brogi, en aquest cas telefònica, i aquest mateix dia l'Oriol Brogi parlava d'una obra de Shakespeare, i vam tenir amb nosaltres Josep Maria Jaumà, que és un gran entès a l'obra Shakespeare, ha tingut a la Universitat Autònoma ha fet molts anys una assignatura dedicada a Shakespeare, literatura anglesa, i també va tenir amb ell per comentar-ho. Després vam tenir aquí a la Nessa Vidau Rafaga, l'actriu que és molt coneguda en aquest moment pel programa Polònia, en què fa dos personatges sensacionals, que són la regidora del programa, per una banda, i després també fa una imitació perfecta de l'Isabel Orriols, l'alcaldessa de Ripoll. Dintre de la línia d'actors o d'actrius i de directors o d'autors de teatre professional, vam tenir també en Carles Martínez. Després també ens va venir a visitar en un altre moment en Josep Maria Pou, en aquest cas també per telèfon. Després l'Àngels Gunyalons, que torna aquesta temporada que ve i que en aquell moment va venir per fer un personatge fantàstic dintre d'una obra també d'en Josep Maria de Sagarra. També van tenir una entrevista telefònica amb en Pol López. I una personal va ser molt llarga perquè era amb la Sílvia Munt a partir de tota la seva carrera i sobretot perquè havia obtingut aquella, feia molt pocs dies, el Premi d'Honor del cinema català. I en aquest cas va ser una entrevista en la que ella només va parlar de les últimes feines que fa, que estan dedicades més aviat al cinema, sinó també de tot el que havia fet amb teatre i també tot el que havia fet amb televisió, que déu-n'hi-do. Després, seguint amb aquesta línia, van tenir la Gisela Figueres, que Gisela Figueres és una actriu que jo considero que és com una professional, no només amateur, sinó que és una professional total. I també vam tenir una llarga entrevista telefònica amb l'Oriol Pla i Solina, que venia doncs, a fer una obra seva i d'un company
aquí al Teatre Auditori, però que havia acabat de guanyar el Premi Internacional Netflix per una sèrie molt interessant. També va venir, com és natural, perquè dintre de la seva activitat, aquesta del teatre o de les arts escèniques és fonamental, la regidora de Cultura, Núria Escamilla, i l'Anna Castells, que és la cap del Servei de Cultura de l'Ajuntament. Una altra de les entrevistes llargues importants va ser amb Joel Joan. En Joel Joan, que va venir al Teatre Auditori a fer un monòleg, jo vaig dir que no era un monòleg, sinó que era algú més, a partir de l'obra de Chekhov, L'oncle Vania, on interpretava 8 personatges. I dic interpretava, no era un monòleg, sinó perquè realment ell anava creant, des del punt de vista, no hi ha només de les veus, sinó també corporal, els diferents personatges que sortien a l'obra, els més importants de l'obra de Chekhov. I dintre d'aquesta línia d'actors i d'actrius, després passant a el que podríem considerar teatre amateur, tot i que això també és molt discutible, vam tenir una visita de tots els grups que estan fent teatre amateur, els grups que fan més de forma regular obres aquí a Sant Cugat o a Valloreix, o a la Floresta o a Mirasol. Així van tenir la Trini Escriuela i en Rafa Ucero, que van parlar des de la seva presentació de que havien preparat tota la programació que anava a fer el grup que ells porten, que és el grup de teatre Espiral. També vam tenir aquí també amb nosaltres el Pere Pastor i el Ricard Mariner del Mirasol Teatre, després també en Pep Ordoña de Xoc Teatre, després també la Dolors Vilalassau i en Ramon Sauló, que venien a parlar del 25è aniversari de Pedra i Sang i de totes les coses que es farien per poder celebrar-ho. En aquest cas un tipus d'obra que està ja arrelada totalment aquí a Sant Cugat, tots els Nadals. I després també ens van venir el Pere Arroyo, la Mercè Florentí i la Tina Labrador i en Ferran de Juan de la companyia Fila Zero del Teatre de la Unió, és a dir, de la Societat Coral de la Unió, no del teatre, sinó del Coral de la Unió. Després també es van venir de la Floresta, en Carlos Tejedor com a director i el José Neira com a actor i la Berta García com a escenògrafa d'una obra que estaven preparant per representar, encara que la van representar també al Teatre de Mirasol, que és l'únic lloc que tenim per poder-ho fer. Després també vam tenir en Josep Sala i en Ricard Carbonell, que venien també des del Teatre de Mirasol per presentar una de les obres que es van fer en aquell moment. I després, dintre també d'aquesta part, diguéssim, de tipus amateur, l'Alada Cervant, que la codirectora d'una obra basada en La ratonera d'Agatha Christie, i que feien una companyia de teatre jove dels tallers de teatre Sílvia Cervant. Acompanyava a Vera Giró, que és una de les professores i les fundadores d'aquest grup, i també després vam tenir la possibilitat de parlar amb en Ferran de Juan com a sotspresident de la Societat Coral La Unió i el Macé Serrell com a vocal, per poder comentar precisament això que deia abans al principi, que és que, efectivament, el Teatre de la Unió, si no hi ha novetat, començarà a funcionar a partir del mes d'octubre. Per acabar, vam tenir la visita de l'Àlvar Roda, d'en Joan Berlanga, de la Martina Vilassau per telèfon, d'en Xavier Tor i la Marta Gené personalment, per poder parlar de dues coses importants. La primera, una representació de Pregària de Guerra, de Mark Twain, que es va representar a la Sala Clavé de la Unió dins de la programació de la Unipau, i després un recordatori de les lectures de la Fresca, que, com sabeu, s'han anul·lat aquest any, i parlant
amb l'Alba Roda, en Joan Berlanga i en Xavier Tor, que van actuar a la primera lectura que es va fer, i amb la Marta Gené i la Martina Vilassau, que van actuar en l'última. I això ha sigut, doncs, totes les persones que han passat per aquesta casa per parlar de teatre. O sigui que continuem.

això que estàveu sentit és una peça d'en Rifri i del Niño del Che. Perquè en Francisco Contreras, el Niño del Che, vam tenir també aquí en una entrevista, telefònica en aquest cas, quan tenia que actuar al teatre Emma Virasau. Dintre de la música amplificada de cançó o de jazz, podíem parlar d'en Pere Martínez, un cantaor però santcugatenc, o podríem parlar de Nayara Armendáriz, que és una cantant sud-americana que va actuar en el Ateneu, el pati de l'Ateneu, o també podríem parlar de l'espectacle musical extraordinari de la Passió en Vega, extraordinari des del punt de vista de presentació, de música, d'escenografia, de grup musical que l'acompanyava. I també un salt seria que va venir aquí nosaltres, Oriol Saltor, que presentava el seu nou disc, i dintre del tema més aviat jazzístic, més aviat pop, o també, al principi de tot de la programació, l'Albert Puig, que com cada any, i en aquest any també, doncs presenta el Festival de Petits Camaleons, un festival dedicat als nens petits, als nens i les nenes petites, i que cada vegada té més èxit, fins al punt de que el cartell de grups que venen a actuar és fabulós i les durades dels concerts són més curtes, qüestió de mitja hora, i l'amplificació continua sent procurant que no sigui massa alta, però l'èxit és total, de tal forma que a hores d'ara, si no m'equivoco, pràcticament estan totes les entrades venudes per aquest festival, que aquest any que ve, bueno, no, aquest any, vull dir, la temporada que ve, però aquest any serà de dos dies. També vam tenir una entrevista molt interessant amb en Joan Pau Chaves, perquè en Joan Pau Chaves és compositor, músic, teclista, però que ha fet des de fa molts anys, tota la part de direcció musical del grup Els Pets. I ells van venir, Els Pets, a fer un comiat, que a mi em fa l'efecte que de comiat en té poc, perquè em sembla que aniran continuant. També dintre de la música amplificada i música de cantautor vam tenir una entrevista amb Eduard Gené. No us equivoqueu, jo no m'equivoco, no és Eduard Gené, un servidor de vostès, sinó Eduard Gené amb G, i que és un cantant de la zona del Cardener i que ja ha estat dues vegades amb nosaltres. Per què? Perquè estrenava un disco nou a Barcelona la setmana següent de quan va fer l'entrevista aquí. També vam tenir nosaltres en Guillem Jubany, que és el que està portant tots els concerts de jazz que es fan a la cafeteria del Teatre Auditori en aquest moment i que compleixen des de l'any 2010 que es està fent allà. I aquest any doncs, hi haurà una celebració següent especial amb gent molt important. També va venir el Toni Ramon i la Laura Torres, que són els que preparen tota la part de música o de teatre, però sobretot de música, en l'Ateneu de Sant Cugat, i ens van explicar tota la temporada fins al mes de juny, fins ara mateix, fins fa poc temps. I també va venir la Tanit Navarro, una cantant i una musicòloga, que va tenir una actuació des del punt de vista d'explicació de la seva gestió i del seu estudi de dins d'un tipus determinat de música, que seria a partir de la música d'arrel mediterrània, també, i també sud-americana. I continuem amb un altre apartat. Endavant!

i del compositor Salvador Brotons per poder parlar-ne. Va ser un concert fantàstic i realment una entrevista molt interessant perquè tot el que va dir, sobretot explicar de la seva carrera, de la seva evolució. També va venir dintre de l'àmbit d'aquesta música clàssica la Júlia Farrés Llongueras, soprano que santcugatenca, per explicar tota la seva gira que anava a començar i que començava per Alemanya, continuava per Itàlia i tornava aquí a Catalunya, i aquest moviment passava de diferents grups i a partir de quartet, a partir de guitarra o a partir de gran orquestra, en aquest cas el de Barcelona. També ens va vindre en Josep Ferrer, director artístic en aquest moment i fundador, un dels fundadors de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat, per explicar un projecte de la novena de Beethoven que l'orquestra ha estat interpretant i seguirà interpretant fins al mes d'octubre. Va començar l'any passat, està pràcticament quasi un any interpretant la novena d'octubre per diferents llocs, entre ells el Palau de la Música de Barcelona, aquesta ja l'ha fet. També va estar aquí amb nosaltres en Gerard Claret, en aquest cas com a director, com a propulsor, com a generador i mantenidor de l'Orquestra Dilatants de Catalunya, que és aquesta orquestra formada per persones que no estan exercint com a professionals de música, han estudiat música en el seu moment, però es reuneixen per poder gaudir d'una cosa que els interessa molt. I va venir per fer un concert, que era un concert també amb cors, amb corals, i a l'estrena d'una obra d'una compositora nord-americana. Amb aquest concert el dirigia Meritxell Tarragó, que també va estar aquí amb nosaltres, que a la vegada està dirigint tres grups corals de tot Catalunya, i també la Núria Serra, que és una de les cantants del grup de l'Harmonia de Valldoreix, i en Keu Rejat, que és un dels directius d'aquesta fundació. També va estar amb nosaltres, dintre l'àmbit de la música clàssica, en Jorge Juan Morata, el tenor, i a la vegada un dels creadors de l'ensemble d'aquí de Sant Cugat, i la Cati Elsin, que és oboista, que és flautista, que toca diferents instruments. I també ens va visitar amb una curta estada aquí a Sant Cugat per fer una classe magistral al Conservatori Victòria dels Àngels, el guitarrista Jaume Torrent. És guitarra i compositor. Que ha actuat per tot el món, sobretot últimament, els últims anys, per als Estats Units, i que té una quantitat d'obra extraordinària, a part d'una qualitat interpretativa per recordar. També venim nosaltres aquí per poder parlar de segons quin tipus de percussions, la Cristina Campmany, d'aquí de Cultura, que va presentar amb l'Albert Olivés de Joventuts Musicals aquests concerts que es fan de cambra en llocs que no són els habituals, des d'una biblioteca, passant per la Casa Imat o per la Grau Garriga, o sigui, fer un tipus de concert en uns espais que no són els habituals. Després també vam tenir la visita de Miquel Massana Cogul, director de la Cobla de Sant Jordi, ciutat de Barcelona, que col·labora habitualment amb la Lira, però que en aquest cas venia per col·laborar amb l'Orquestra Simfònica Sant Cugat en un concert de música catalana d'autors que habitualment han sigut més coneguts com a compositors de cobla, però que, a més, tenien una obra clàssica extraordinària. I també van tenir aquí en Carles Marigó, com a compositor que estrenava mundialment el seu concert per a piano amb l'Orquestra Simfònica del Vallès, i que ens va fer una explicació d'un tipus d'activitat amb Marigó que no només que interpreta, doncs, partint d'una base estrictament clàssica, sinó que introdueix elements de tipus jazzístic, elements de tipus, doncs, de música sud-americana, amb un intent de fer això, una diferència entre la creació de la música que en diem clàssica per entendre'ns, però que en definitiva és contemporània. I per acabar amb aquesta branca de música clàssica,

També a Sardana vam tenir el Tenora, potser que fa més anys que està a la cobla juvenívola, Valentí Maimó, que intervindrà en el concert que es farà aquest divendres que ve aquí al claustre del monestir, i que a més de ser tenora i d'intèrpret de música, és un rapsoda i un actor bastant reconegut en diferents àmbits. I continuem amb això, que encara n'hi ha una mica més.

Mamma mia, mamma mia. Bueno, a veure, jo he fet una separació que no crec que sigui, en fi, acceptable, sí, que és òpera i musicals. I per què dic òpera i musicals? Perquè el senyor Richard Wagner, en el seu moment, va dir que l'òpera era l'espectacle total. Perquè, clar, no es tracta només de cantar, es tracta també d'escenificar, d'actuar. O sigui, els que estan cantant a l'òpera fan uns papers determinats i, per tant, tenen que representar aquells personatges. I no s'acaben si canten molt bé o no canten molt bé, sinó que s'han de moure bé, també, i han de ser en moments dramàtics o en moments no tant, etc. I jo penso que amb els musicals passa exactament el mateix. El musical també és una història, i una història determinada, i el que passa és que els actors i les actrius ballen, canten, es mouen. La diferència, potser, amb l'òpera és que, generalment, evident, a l'òpera no ballen. I si balla algú, no són els que estan cantant. Bé, doncs, dintre d'aquest apartat, vam tenir la sort de poder parlar amb la Gina Gonfaus, que va venir a fer aquí a Sant Cugat, a la Mamma Mia, que feia el paper de la Sophie, de la jove, de la filla. I la Gina Gonfaus ens va explicar molt bé la quantitat d'anys que portava. Portava 3 anys fent aquesta obra, i el que havia suposat per ella des del punt de vista professional, i no només professional, sinó també de tipus, doncs, personal. Mamma Mia és un musical a partir de la música d'ABBA, com ja sabeu tothom, però tindria que veure la formació. Va estar 14, va fer 14 funcions a Sant Cugat, va ser una de les, dels hits de la temporada del Teatre Auditori, i aquestes 14 funcions, 12 van estar absolutament exaurides i 2 gairebé exaurides. Després, dintre d'aquest àmbit de l'òpera i musicals, vam tenir a la Belén Barenys, que actuava en un musical més petit, amb un títol realment especial, perquè es deia Del fàndom al troleig, una sàtira del bla, bla, bla. Una obra jove, una obra escrita per una altra autora femenina, una obra que tenia una certa dificultat per poder entendre segons què. Em refereixo a segons quin tipus de llenguatge, perquè utilitzava un argot, que és l'argot habitual, que pot haver-hi en qualsevol barri i en qualsevol lloc de Catalunya, però que dintre de l'escenari alternava la música, alternava la cançó i alternava el ball amb el teatre pur i dur. I també vam tenir aquí la visita d'en Marcel Gargori, en aquest cas ell, que és periodista, però que venia per presentar una de les últimes produccions que ha fet a partir d'òpera i a partir d'un personatge com la cantant potser més coneguda, potser més famosa i sobretot la més representativa de les cantants d'òpera, perquè era una cantant que va superar tots els aspectes estrictament musicals per convertir-se en una altra cosa. I aquesta presentació que havia fet el Marcel Gargori era una presentació on hi havia orquestra, on hi havia cantants, 2 sopranos i una mezzosoprano, perquè es tractava de Maria Callas. I Maria Callas va fer-ho tot. Ja el dius, va fer-ho tot, em refereixo que va fer les 2 tessitures, les de soprano i les de mezzo, i a més amb un èxit absolut. Després va venir també aquí amb nosaltres el tenor Marc Sala, amb dos vegades. I la primera, perquè ell interpretava un personatge de l'òpera Norma, que s'havia de representar aquí, feia un personatge de l'òpera Norma, i la segona perquè presentava el primer concert benèfic de la seva entitat a Pròpera, i venia acompanyat de la soprano santcugatenca Laura Brasó, que en aquest moment està actuant per tota Europa. I aquesta presentació va ser, doncs, explicant tot el tipus de
fragments, o sigui, àries, duets, coral, quartets de diferents òperes, les més significatives i potser les més conegudes, però amb la particularitat que amb aquest acte hi hauria en Josep Carreras, que aquí va ser-hi, i en Josep Carreras perquè tot el benefici que es feia d'aquest acte anava dirigit a la seva fundació benèfica contra la leucèmia. També vam tenir a dintre d'aquest capítol, òpera i musicals, l'Àngel Llàcer. Bé, a veure, l'Àngel Llàcer és evident que és actor, que és cantant, que és ballarí. Ell em va dir que no ho era de ballarí, però jo crec que sí, perquè ho ha fet. I, a més, en aquest cas, es podíem situar en aquest de musicals perquè s'ha confirmat que la temporada que ha de començar al mes de setembre, doncs fins al mes de gener, es repetirà, tornarà altra vegada El petit príncep, que és una producció d'ell i del Manu Guix, i que ell tornarà a actuar en el paper que havia fet al principi de tot. Aquesta és una obra que se fa 13 anys que s'està representant i que tornaria a actuar amb aquesta obra, i per tant, doncs, jo l'he situat dintre d'aquest aspecte d'òpera i musicals. I també, seguint amb la línia de musicals, també vam fer una entrevista amb Alba Serrano, que era la protagonista principal d'un musical dirigit a nens i nenes a partir de 4 anys, que és El fil invisible, i que va tenir molt èxit, va estar absolutament, doncs, ple, exaudida de les localitats, i ella va explicar també perfectament quina era la seva vinculació amb aquesta obra des de feia ja un parell d'anys. I continuem, perquè hi ha moltes més coses endavant.

Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Aquest és un poema, de Pablo Neruda, i en aquest cas el que hem posat és la versió que va fer en el seu moment el cantant i compositor argentí Alberto Cortés, i un títol, Poema 20, perquè efectivament és un llibre de poemes numerat, el de Pablo Neruda. I per què hem posat aquesta música i per què parlem de poemes? Doncs perquè he fet un petit apartat, molt petit, sobre poesia o monòlegs. Sobre poesia perquè en l'entrevista amb en Jordi Bosch, que vam parlar de l'obra Mort d'un comediant que ell anava a interpretar, a la vegada també vam parlar de la direcció del seu espectacle, un espectacle dintre de la inauguració del 25è Festival Nacional de Poesia de Catalunya, que es fa aquí, que va titular L'humor i la festa. I amb aquesta, amb aquest humor i la festa, amb aquesta poesia, interpretaven Emma Vilassau, Marc Bosch, el Jordi Buixaderes i la Júlia Bonjoc. I a més s'acompanyaven amb un grup de jazz, que és el 5.0 clock, o sigui, 5 o clock, 5 en punt. I en Bosch, que no dirigim molts d'aquests espectacles de poesia, doncs també en aquest cas doncs, estava interessat en poder explicar què és el que posarien, i el que van posar van ser poemes, però dintre d'això, de l'humor. O sigui, poemes humorístics que no són massa habituals. I dintre d'aquest apartat, també volia parlar de l'entrevista que li van fer a la Marta Pontnou, que era una de les dues persones que estaven a punt de fer la seva actuació al Teatre Auditori amb un espectacle amb un títol interessant dintre del Dia Mundial de la Dona, que és la Xona Show. I per què em va agradar això? Perquè ella era una persona molt lluitadora i va coincidir aquell dia amb la Caterina Lar i la Gisela Figueres, i va ser molt interessant veure les tres dones, en aquest cas amb orígens diferents, edats diferents, com coincidien bastant amb segons quins aspectes. La Marta Pontnou ho feia aquest espectacle amb la Laura Fa i va tindre un èxit bastant gran amb un petit problema, i és que el tipus de monòleg, qualsevol monòleg, sempre necessita la col·laboració del públic. I en aquest cas la col·laboració del públic no va ser com la buscaven, les dues, la Marta Pontnou i la seva companya, quan la buscaven aquell dia, realment no la van trobar. Però bé, aquest és un altre tema. I continuem.

Ui, ara hem arribat al punt de l'explosió total del llac dels cignes. He posat aquesta música perquè, evidentment, també es queda un apartat de dansa. I al dir dansa estic parlant de qualsevol tipus de dansa. No només la clàssica, no només la moderna, no, una mica de tot. Perquè una de les persones que va venir per parlar de dansa va ser Caterina Lal, que abans comentava amb aquesta participació on hi havia la Marta Portnou. I la Caterina Lal és la directora de l'IT Dansa, l'Institut del Teatre de Dansa, des de que es va crear, des de que es va fundar, i que cada any, des de fa bastants anys, venen aquí al Teatre Auditori per fer funcions per a escoles i instituts durant el dimecres, dijous i divendres, i el dissabte a la tarda hi ha una funció oberta al públic. I la Caterine, des de fa molt temps, sempre ens visita, ens explica com està la situació dintre de l'Institut del Teatre i dintre de la dansa, i en aquest cas va col·laborar. Però també vam tenir la col·laboració amb una altra dels programes, de la Sofia Roma, de l'escola Laura Esteve, i la Eva Peñuela, de l'escola Sant Cugat, les dues, com veieu, d'escoles de dansa, que aquí a Sant Cugat n'hi ha, com a mínim, si no m'equivoco, 12, de diferents estils. Jo diria que en aquest moment el que hi ha de les escoles és que poden fer dansa clàssica, poden fer hip-hop, poden fer rap, poden fer moltíssimes coses. Moltíssimes coses. I van venir per explicar què preparàvem pel Dia Mundial de la Dansa, bàsicament amb una sèrie d'actes pels carrers, però sobretot els situats al Parc Ramon Barnils. I ens van explicar una mica totes les activitats previstes i sobretot la situació en aquest moment de la dansa. Vam tenir una entrevista també molt interessant, llarga, encara que era telefònica, amb una gran, jo penso, persona dintre de la dansa, i no la voldria situar només en la dansa flamenca, que és Maria Pagès. Bé, es diu Maria Pagès perquè el seu pare era de Menorca, però ella, des de sempre, a Sevilla, doncs es diu Pagès. I Maria Pagès va explicar molt a fons l'espectacle que preparava, que es feia al Teatre Auditori, de Xeresade, a partir de l'obra de Xeresade, dels contes de Xeresade, que és una obra múltiple, una obra amb moltíssima gent, i en aquest cas amb un grup extraordinari de bailaores, amb una conjunció diferent, i també amb un text diferent en el que ella, la Maria Pagès, havia participat, i havia participat com a directora, com a bailaora, com a incurs participant amb el text que s'havia fet i amb un projecte de formació extraordinari que tenen a Madrid. I jo recomano que, si teniu ocasió, recupereu el podcast d'aquí, de CugatCat. Es pot recuperar qualsevol d'aquestes entrevistes, i aquesta la recomano perquè és molt, molt, molt interessant. I després, relativament fa poc, vam tenir la visita d'en Lluc Fruitós. En Lluc Fruitós, el fundador dels germans del Brodes Bros. I el Lluc Fruitós va venir perquè havíem parlat prèviament d'una novetat que trobo molt, molt, molt interessant, i va venir acompanyat de l'Alba León Pipó i del Martí Salvatella, dels bastoners de Sant Cugat, perquè els Brodes Bros, i en aquest cas el Lluc, que ha estat preparant una coreografia especial que estarà basada, que estarà pensada a partir del que és els moviments dels bastoners. I això és tot dintre de la dansa. I anem-se'n.

Estación. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Us he posat aquesta cançó, tu m'acostumbraste, perquè en dos dels programes ja he fet una espècie com de, com ho diguem, un estudi, un repàs lingüístic i formal de cançons de bolero, sobretot. I, a més, em vaig fer una altra d'una cançó del Bad Bunny, que el Bad Bunny va venir a Barcelona, i justament la setmana abans jo vaig fer el comentari d'una cançó que és Titi me preguntó. I per què vaig fer aquest comentari? Perquè vaig lligar-ho amb aquests boleros que deien molts antics, amb la diferència de la forma d'expressar-ho, però el contingut és igual, que és un contingut masclista absolut, total. I el Titi me preguntó, a més és curiós confirmar que allò que jo vaig dir en el seu moment, resulta que ara hi ha una obra de teatre que s'estrenarà aviat, on està basada precisament, és una comparació entre una obra de teatre i el contingut que és el Don Giovanni, l'òpera de Mozart, Don Giovanni, el Don Juan, i el que diu el Bad Bunny amb aquesta cançó de Titi me preguntó. Ja veus, o sigui que vaig anticipar i no ho sabia. I endavant.

Has dibuixat aquesta sardana, que és Maria Rosa d'Enric Ortí, que està interpretada per la Cobla Jovenívola de Sabadell. Per què? Perquè demà divendres, a les 21:30, al segon dels concerts de les nits de música al claustre, present amb aquesta cobla, la Jovenívola de Sabadell, que repassarà en el seu 50è aniversari una selecció històrica del seu repertori presentada per Joan Teixidor i dirigida per Jordi Figueró. I ara ja us deixo amb la música final. I quina podia ser una música final que resulta que jo, doncs, podia... Pues una cançó de comiat. Cançó de comiat perquè aquest és l'últim programa i aquest últim programa, com és evident, doncs vaig a despedir. I com ho faig? Ho faig amb una cançó d'en Toldrà, Eduard Toldrà, gran compositor, dirigida per en Salvador Hurtons, gran director i, a més, director de la nostra orquestra sinfònica, i cantada per qui? Per un gran tenor, Jaume Aragall. Per tant, cançó de comiat. M'acomiado de tots vosaltres. Que tingueu un bon estiu, que faci calor però no massa, i fins al mes de setembre. Adéu.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. L'Orquestra Simfònica de Sant Cugat ha omplert la plaça d'Octavià aquest dimecres a la nit amb un nou concert obert a la ciutadania. Un concert que ha comptat amb un programa popular i amb marcada presència santcugatenca. S'ha estrenat la peça de la compositora Carme Talleda. Persistirem, orquestrada pel també director de l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat, Salvador Bortons. A més, el programa també ha comptat amb obres de Rossini, Mozart i Borodin, entre d'altres, i un tribut a John Williams amb les bandes sonores més reconegudes per acabar. Els Mossos d'Esquadra han activat una crida ciutadana per localitzar a José, un home de 58 anys, desaparegut aquest dilluns a la tarda a Sant Cugat. Segons la informació facilitada pel cos policial, en el moment de la desaparició vestia una samarreta de color turquesa, pantalons, pirates blancs, duia unes ulleres graduades i podia estar desorientat, motiu pel qual els Mossos demanen la màxima col·laboració de la ciutadania. Qualsevol persona que disposi d'informació sobre el seu parador pot posar-se en contacte amb el telèfon d'emergència 112 o amb els Mossos d'Esquadra per facilitar qualsevol dada que pugui ajudar en la seva localització. Sant Cugat ha assolit aquest dimecres els 40 graus de temperatura màxima en plena onada de calor que afecta Catalunya. Segons les dades de l'Estació Meteorològica Automàtica del Centre d'Alt Rendiment, el CAR, del Servei Meteorològic de Catalunya, el pic de temperatura s'ha registrat a les 3:09 hores de la tarda. La jornada ha estat marcada per unes temperatures excepcionalment elevades. Des de primera hora del matí, la mínima no ha baixat dels 23,1 graus registrada a les 7:04 del matí, fet que també ha contribuït a una sensació de xafogó persistent durant tot el dia. I el restaurant Masia Can Ametller és un dels establiments que ha participat en el projecte europeu Life Energy Efficiency for Horeca, en una iniciativa finançada per la Unió Europea, desenvolupada durant 2 anys i que ha culminat aquesta setmana a Brussel·les per incrementar la implementació de mesures d'eficiència energètica del sector horeca, hotels, restaurants i càterings. L'empresa santcugatenca ha estat una de les dues destacades de les que formen part del territori de la Cambra de Comerç de Terrassa com a exemple de bones pràctiques en la incorporació de mesures ambientals en relació amb els reptes actuals del sector de la restauració. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
2: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
3: Hola, què tal? Salutacions cordials d'Esteve Llop. Benvinguts a aquesta nova edició de la Maroteca de la Ràdio, programa on, com sempre, ens agrada remenar els arxius de gravacions de ràdio del passat per a recuperar aquelles veus i aquells programes que fa anys es van radiar, la majoria d'ells ja no estan amb nosaltres, però aquí està la Maroteca, com sempre, per anar tirant d'aquestes gravacions i tornar a repetir aquells grans moments. Què tal, Jordi? Com estàs? Jordi Caselles, benvingut.
4: Hola, Esteve, content de tornar a estar aquí amb aquesta experiència de programa que crec que tant ens agrada fer-ho. Tenim molt de material, jo crec que és una joia tot el que està enregistrat, i tenir aquesta oportunitat de poder-ho tornar a posar en antena i parlar una mica de com van ser aquells programes és una experiència molt enriquidora.
3: I espera, perquè encara tenim més material, que l'altre dia parlava amb la meva germana i el meu pare i els hi vaig comentar el que estem fent i diuen, sembla que tinc per aquí algunes cintes, i han començat a sortir cintes i per tant encara tenim més material a analitzar i per tant crec que podrem allargar una mica més aquest programa. Abans de començar, volia fer un petit record per altres programes que també s'han dedicat i es dediquen, de fet, encara ara, a parlar de ràdio. I és que jo pensava que nosaltres érem els únics, després de l'Albert Malla, que fèiem això, però resulta que no. D'una banda, hi ha el programa L'Altra Ràdio, a Ràdio 4, amb Sintoniqui, un programa veterà de la radiodifusió catalana que s'emet des del 1979 i en moltes ocasions parla de programes de televisió i també de ràdio. I per altra banda també un programa una mica diferent, però que també parla només de ràdio, que es diu Dies de Ràdio, a Catalunya Ràdio, amb Santi Carreras, un dels històrics de la plantilla de Catalunya Ràdio, amb la producció de Judit Sala, que per cert la saludo des d'aquí perquè és del meu poble també. Aquest programa, la diferència és que parla només de programes a Catalunya Ràdio i que, a més, entrevista els protagonistes d'aquests programes en la majoria de casos. Per tant, és una mica diferent del nostre programa, que senzillament som dos que som enamorats de la ràdio i ens agrada tornar a posar aquells talls d'aquells programes que havíem escoltat ja fa alguns anys.
4: Doncs serà molt interessant poder escoltar aquests talls que dius que tant el teu pare com la teva germana tenen registrats. Segur que d'aquí en traurem autèntiques joies que podrem comentar.
3: Doncs bé, avui us portem un convidat molt especial, molt estimat per moltíssima gent, entre els quals, evidentment, el Jordi i jo. Estem parlant d'Antoni Bassas, nascut el 1961 al barri de Gràcia de Barcelona, que va començar la seva carrera professional a Ràdio Joventut el 1978 amb només 16 anys. Es va llicenciar en Ciències de la Informació a la Universitat Autònoma de Barcelona uns anys després. El 1981 va saltar a Ràdio Barcelona, on va dirigir el programa esportiu Àrea de Gol, i va formar part de l'equip de futbol en català, degà programa de retransmissions esportives en català del mestre Joaquim Maria Puyal. Bassas va treballar amb en Puyal durant 14 temporades, primer a Ràdio Barcelona i des del 1985 a Catalunya Ràdio.
4: L'Antoni Bassas va ser molt conegut a partir de 1988, quan va iniciar la tasca de presentador a Televisió de Catalunya, a TV3, d'una sèrie de concursos. Els més veterans recordarem a Tres Pics i Repicó, al Joc del Segle i al programa del Barça, aquest any 100. Però l'activitat pel que recordem avui l'Antoni Bassas a la Maroteca de la Ràdio és per la direcció i presentació del programa estrella de Catalunya Ràdio, El Matí de Catalunya Ràdio, entre l'any 1995 i 2008. Bassas va ser el relleu del mític Josep Cuní en el programa més escoltat de la radiodifusió catalana.
3: De fet, jo recordo haver escoltat diverses vegades el Cuní, però bastant cap al final de la seva etapa a Catalunya Ràdio per una qüestió lògica d'edat. En canvi, l'Antoni Bassas va formar part de casa meva durant molts anys. Per aquest motiu, el dia que va anunciar que deixava el programa i la ràdio, el programa emès, com sempre, en directe, va ser molt especial. I precisament avui volem recordar aquell programa, emès el dia 18 de juliol de 2008, que vam escoltar en directe tant el Jordi com jo.
4: I tant, Esteve, recordo aquest programa, haver-lo sentit en directe des del menjador de casa, aquest 18 de juliol del 2008, tant jo, acompanyat de la meva dona, que el vam sentir i em quasi dirien llàgrimes als ulls.
3: Mira, jo recordo perfectament com si fos ara. Jo estava treballant a casa i estava fent teletreball aquell any 2008 i després, com que vaig haver d'anar a fer una sèrie de visites de feina, vaig deixar enregistrant el programa en minidisc amb la meva cadena de casa i després el vaig escoltar sencer només arribar al vespre a casa.
4: I recordo l'anècdota d'haver-ho vist, de fet, per les imatges del Telenotícies, que fins i tot en Jan Laporta, president del Barça en aquella època, passava per allà, o no sabem si va anar expressament, la qüestió és que va arribar amb el cotxe, va parar allà, va baixar del cotxe i es va anar a abraçar amb l'Antoni Bassas, que havia sortit ja al carrer després de finalitzar el programa. I vaja, doncs una d'aquestes imatges que també van quedar registrades per les càmeres del TN.
3: Com sempre, en el nostre programa el que fem és un exercici radiofònic, per tant, el que hem procurat és, de tot aquest programa, agafar la part, diguem, més representativa a nivell de conversa de l'Antoni amb tots els seus convidats, amb els seus col·laboradors, i per tant el que hem fet d'aquella gravació íntegra és, d'una banda, obviar la primera part informativa que tenia el programa, que es feia fins a quarts de nou del matí, i el que farem és començar escoltant la tertúlia del programa, que tenia lloc cap a les 9, horari que posteriorment han continuat practicant en les seves etapes en aquest programa els periodistes Neus Bonet, Manel Fuentes, Mònica Terribas i actualment Laura Rossell. Aquell dia es feia referència a la figura d'Adolfo Suárez, expresident del govern espanyol, que en aquells moments patia Alzheimer i, lògicament, tots els tertulians s'acomiadaven del director del programa, Antoni Bassas.

0: i 25 minuts avui els diaris porten publicada la fotografia del rei passant-li la mà per l'esquena a Adolfo Suárez, a qui va ser president del govern espanyol entre 1976 i 1981. Li passa la mà per l'esquena, estan passejant per un jardí, estan d'esquenes a la càmera, i és que els reis ahir li van anar a imposar el Toisó d'Or, que és, pel que sembla, la màxima distinció. Adolfo Suárez, que té una malaltia de neurodegenerativa i que ja no coneix, per bé que, pel que sembla, va explicar el seu fill, que és l'autor de la fotografia, sí que respon positivament a les mostres d'afecte.
1: Sí, això ho explica. Aviam, el rei acostuma, alguna vegada, el va veure i s'interessa i tal. Aviam, el senyor Suárez no té, per lo vist, segons el que ens va explicar d'ahir, no té un procés d'enfermetat degenerativa i no coneix a ningú i tal, però que està en bona... Desgraciadament està... en bona forma física, vull dir, no és una persona...
0: Aquí se'l veu caminar,
1: sí, no, no és cap... aviam, vull dir que manté una mica...
0: Sí, però...
1: No, però vull dir que
0: aviam,
1: que ahir deia, no, home, s'ha fet aquesta fotografia d'esquenes, no, jo crec que és precisament, o sigui, és una mostra que això, i també s'entén perquè ho ha fet un fill, no? O sigui, és una foto feta amb carinyo i amb respecte i amb amor, no? Vull dir, bueno, ell, suposo que estava per allà, va veure aquesta imatge, vull dir, a vegades no fa falta ser bon fotògraf, sinó simplement intentar captar un moment d'intimitat, com era, evidentment, no coneix els seus fills, no coneix el rei, no coneix a ningú, està totalment fora de la realitat, no? Però sí que es veu com, bueno, doncs que, evidentment, com que és les mostres, els cuidados que li donen, el carinyo, vull dir que té la seva família que el cuida i tal, vull dir que està en bona forma física. El seu fill explicava que menja molt bé, que té molta gana, que no sé què i tal, i que precisament, perquè les imatges es veu una persona, diguéssim, inclús havia estat més prim, no és que estigui gras en aquesta foto, però bueno, que es ve una persona que està alimentada, que tal. I bueno, jo crec que és una foto opportunity, que es diu, que és una imatge que en aquests moments també va bé, de recordar que, bueno, que va haver-hi un moment que tot era molt complicat i que va haver-hi una sèrie de gent, evidentment, el rei Adolfo Suárez i molta més gent, però bueno, estem parlant dels dos, que van saber treure's de sobre les diferències i posar-se d'acord en moltes coses, i que, bueno, doncs ara ens podem barallar de coses, a lo millor, que no sé si no són tan importants o si que ho són, gràcies a que va haver-hi, que fa 30 i pico d'anys va haver gent que no es va barallar en coses que eren molt més difícils.
0: Els oients més joves han de saber que Adolfo Suárez va ser ministro secretario general del Movimiento, és a dir, era el ministre del partit únic del règim franquista, i després va ser confirmat pel rei, va anar a les eleccions formant un partit de centre que es deia Unión de Centro Democrático, va guanyar el 77 i el 79.
1: Les primeres eleccions.
0: Les primeres, les segones i el 82.
1: Constituents, després de l'aprovar la Constitució, ja es va fer les primeres, que eren realment democràtiques, perquè...
0: I el 82 va ser escombrat per la marea socialista, 202 diputats, i el partit va començar a desfer-se.
2: No, és que el partit s'havia començat a desfer.
0: Bueno, s'havia començat a desfer abans, sí.
2: Era una olla
0: que era un partit impossible, perquè hi havia la democràcia cristiana, els liberals i els socialdemòcrates, tots en un mateix partit. Algú va dir, és tot el Parlament alemany posat en un partit.
1: I penseu una cosa, de totes maneres, que el rei i Adolfo Suárez les van tenir també, aviam, les van tenir perquè una de les coses, que això va sortir últimament amb un llibre i van intentar tapar una mica i tal i que qual, que una de les coses per les quals Suárez dimiteix de president del govern al 81, una mica abans del 81,
0: sí,
1: una mica
0: abans
1: del cop d'estat del Tejero,
0: sí.
1: Doncs era, evidentment, per la pressió interna de tot del seu partit que l'havien deixat aïllat, i també perquè va tenir, d'alguna manera, que es va sentir que el rei ja no li tenia la confiança, no? Bueno, de totes maneres, tot això evoluciona i tal, i jo crec realment que el rei, en aquests moments, que ell està també acabant, diguéssim, entrant en el procés final de la seva vida pública, que, bueno, no sé si acabarà, diguéssim, pel fet natural, o acabarà potser per una decisió en vida, que sí que potser, vull dir, potser en els pròxims 4 o 5 anys això pot passar, no? I que ara està recuperant també, diguéssim, les persones que sí que li han sigut lleials de veritat, no? Jo crec que va ser més lleial el rei a Suárez que el rei a Suárez. Mm-hmm. Però ara, finalment, amb una persona malalta, doncs aquesta foto és significativa d'un moment històric i d'una determinada manera de fer política.
3: És fantàstic pensar que el motiu d'aquesta foto, a banda del contingut, diré, emotiu, polític, etc., però el que dona origen a aquesta foto, que és la condecoració aquella del Toisó d'Or, és un mite grec antiquíssim, que és un dels elements
1: mítics de
3: la humanitat. El Toisó d'Or és el velló d'or, que era...
0: Què és el velló d'or?
3: És la pell d'un botó amb la llana d'or, que això estava... Jo estava allà al fons del Mar Negre, que ho tenien un regne d'aquells més o menys misteriosos del, entre nòrdic i oriental. La filla del rei era la famosa Medea, i vam anar als argonautes a buscar... És un d'aquells camins de la humanitat que van a buscar una mena de talismà impossible, l'objecte, com ara totes les sèries de l'Arca Perduda, igual, com és el Sant Grial. Vas a buscar algun objecte, o l'espasa de Parsifal, o el que sigui, no? Vas a buscar un objecte que té uns poders màgics en un lloc amagat, on han de passar coses molt extraordinàries. Van als argonautes, l'aconsegueixen gràcies a la traïció de Medea, que s'enamora de Jasó i torna a Grècia, i dona origen al mite aquell de Medea i tal, torna això, i això és un d'aquells elements mítics de les coses impossibles màximes que es poden arribar a aconseguir. Curiosament, això en un moment ho recull la monarquia francesa, en lloc d'agafar, per exemple, de penjar-se un Sant Grial aquí, més el Sant Grial ja segur que és a València, per tant no calia esmocar-se tant, perquè el tenim allà a la catedral de València. Doncs, no és broma, collons, allò has d'anar a veure.
0: Que jo ho sé, conjo.
1: A més, el divertit d'això és que l'ordre del tesoro...
3: Que això es manté, i la gent veu aquí una cosa penjada que no saben què és, i és una pell, és una pell de xai...
0: Això li he demanat que ho expliqués, està molt bé. Ara, es veu que quan et mores...
1: No, s'ha de tornar.
0: S'ha de tornar.
1: Perquè l'ordre del tesoro...
0: És personal, no?
1: És personal i vitalícia. I llavors va ser divertit perquè normalment es torna, no? I, bueno, normalment la gent, per exemple, l'anterior emperador, l'Hirohito, doncs quan va morir, va tornar. Bueno, llavors, per exemple, llavors hi ha una que no està tornada, que és del pare de la reina d'Anglaterra, que del rei Jorge VI, que no està tornada. I un dia estàvem amb els reis al Museu Topkapi, a Estambul, i anàvem passant allà per tresors i tal, no? Llavors hi havia un toisodor i el rei diu, tu jura, va dir, coño, esto es mío, que me lo devuelvan.
0: Bueno, tanquem això.
4: Deixa'm explicar una cosa que està passant, perquè tu per vergonya i per elegància no ho faràs, és que durant fa una hora llarga que estigui aquí a l'estudi, que va venint gent, bàsicament dones, escoltant la ràdio amb uns auriculars, saludant-te amb uns rètols escrits amb dinar 4, pintats amb colorins que diuen bona sort, gràcies Antoni per tots aquests anys, ha baixat un senyor que m'ha emocionat, amb Vespa, s'ha tret el casc, de la Vespa oberta la cadireta, ha tret un rètol que portava fabricat de casa, ha vingut aquí, l'ha ensenyat a la finestra, s'ha tornat a posar el casc, ha pujat a la moto i ha marxat, no?
3: I les senyores ja ens envesos amb les mans.
4: Amb les mans, sí.
0: No ho posis més difícil.
1: És el germà gran del David Bisbal.
0: Moltes gràcies a tots.
4: Aprofito per, mira, avui que hem parlat del pas dels anys, per fer-te lliurament de la pàgina de l'avui, del primer dia que vas fer aquest programa, que devia ser el 2 de gener del 95.
0: Sí, aviam.
4: Doncs igual que vam fer una portada que posàvem Bassa Esplega, aquell dia... amb un altre aspecte.
0: Riuen perquè... Això
1: has millorat, has millorat.
0: Aquesta fotografia avala la meva tesi.
1: No, per això és l'estilisme. Tu saps ja que, o sigui, com diuen a la pel·lícula aquesta de Sex a Nova York, l'estilisme no s'ha de perdre ni el corredor de la mort.
0: Exacte.
1: I l'estilisme és
3: l'estilisme. Realment sí que has millorat en edat, gràcia i saviesa, com dius. Sí.
0: Bueno, escolteu, què farem amb el finançament?
3: Finançament de què?
1: Ai,
4: parles...
1: Estàvem parlant de coses importants i parles de finançament.
0: Escolta,
4: amb el finançament tenim una patata calenta important que Solves i Zapatero poden aconseguir d'una vegada que el tacticisme en la divisió partidària s'acabi i vegin tots que cal fer un front comú perquè ens l'aixecada de camisa és insultant. És molt greu. I
0: és, o sigui, és l'hora de la unitat dels partits polítics catalans.
4: Sí, però això ho hem dit tantes vegades. Que després...
0: Però ara
4: per una frase...
0: Potser, però ara sí.
4: Però ara sí. Sí.
0: Això també ho hem dit moltes vegades.
4: A mi em commou cada vegada que penso que potser, per alguna causa, podem fer un front comú. I per aquesta ens hi juguem tant pel futur de Catalunya, pel finançament i per tantes coses que se'n deriven, que jo crec que és l'hora de plantar cara a aquesta presa de pèl que va mig anunciar i el Solves, que ja es veu que el 9 d'agost no tindrem el que diu l'Estatut i que ens ho volen fer passar amb raons. Després el Zapatero, que vagi en compte, perquè diumenge vindrà a tancar al congrés del PSC.
0: Què vols que passi?
2: Però, tu creus que els militants del PSC que aniran al congrés xiularan el Zapatero?
4: No, però alguna sorpresa hi pot haver.
3: Ni pensaran en el finançament.
2: Com no sigui una manifestació...
4: D'acord que ha sigut un comentari ingenu, eh?
0: Però... No, és un mal de cap. No, és un, ara que es parla dels mal de caps que Montilla... És un mal de cap per tothom, eh? També, sobretot, pel president de la Generalitat.
2: Sí.
3: Deixeu-vos que una petita cosa que la gent habitualment ignora i veus titulars i tal i estan completament equivocats posant coses en lloc on no toca, i és que si n'hi ha algun territori especialment espoliat és el País Valencià.
4: Sí, també.
3: Per una simple raó, tots els territoris, totes les comunitats autònomes que tenen un... És a dir, per entendre's, que tenen un saldo negatiu, que paguen més del que cobren, o que
0: sí, donen sí, paguen més del que reben, sí, sí.
3: Totes tenen un índex de renda per càpita molt superior a la mitjana de 100. 110, 120, 125, com Catalunya, com Balears, com
2: la mateixa Madrid. Catalunya té 114, em sembla.
3: 114. No? Mm-hmm. Molt bé. El País Valencià, que és de les que també paguen més del que reben, és a dir, reben molt menys del que paguen, estem en un 92. Som els únics que estem molt per sota de la mitjana i paguem.
2: Però un cop pagat.
3: No. Abans. En números bruts abans de pagar. O sigui, els que estem molt per sota de la mitjana, estem per sota de Castilla León, i per sota d'Aragó, i per sota de La Rioja, i per sota de... Excepte ja el pelotón ja dels pobres de solemnitat, que són els que més cobren. Però estem al nivell de Ceuta i Melilla, 92. I paguem. I, per tant, si hi ha alguna injustícia absolutament bèstia de la qual no parla ningú, és la del pobre que paga. Perquè sempre se justifica... d'aquella manera, que no és justificable tal com es presenta, però sempre diu, és lògic que els rics paguen. El que ja no és tan lògic és que paguen els pobres.
0: I el que tant... sembla que no he sentit mai fer aquest discurs un president de la Generalitat Valenciana.
3: Mai el sentirà
4: fer. Però una cosa...
3: Mai el sentirà fer perquè no els interessa...
0: Ni els socialistes ni els populars.
3: Ni els altres, perquè com sempre han manat uns o els altres, no els interessarà mai. Mm-hmm. Es queixaran que tenen poc finançament pel que sigui, però això no ho diran mai.
0: Hauríem d'anar acabant.
4: No, anava a dir que hi va passar també una cosa molt interessant, que és aquesta reunió Eix Catalunya-València a nivell econòmic entre el cercle d'economia d'aquí i l'Associació d'Empresaris Valencians, és a dir, Salvador Alemany i Juan Roig, Mercadona i tot l'imperi del Roig, per mirar també de fer una causa comuna per veure que tenim més força si anem plegats. És a dir, la bandera que ha agafat Eliseu Climent des de fa tants anys i Joan Fuster i tot plegat, i s'ha fet molt, o ho han intentat amb un èxit relatiu per unir una cosa que Espanya no vol unida, doncs ara els interessos i el sector econòmic veuen també aquesta necessitat i, per tant, empenyem per dos fronts, que és molt més interessant.
2: És que el caràcter de capitalitat econòmica, de macrocapitalitat de Madrid, és tan exagerat en aquest moment, realment, la centralitat econòmica, això en contra de tot el que és l'eix mediterrani, que aquesta gent es comencen a posar les piles, o que aquest és un procés absolutament irreversible, i aquí serem una província
3: un
2: de l'imperi romà, ja,
3: de suburbialització.
2: El dilluns sembla que hi ha convocada, no?, una reunió de partits, i aquesta vegada a veure si realment es posen les piles.
4: Bueno, perquè és que dimarts...
2: Fins i tot el PP és possible que...
4: Que hi entri. És que dimarts reuneixen dilluns perquè dimarts anem a fer una reunió a totes les comunitats autònomes com una més. Catalunya per anar a parlar del finançament. Fins ara, manés qui manés a Madrid, els finançaments a Catalunya s'havien negociat amb Catalunya, i després s'agafava un model i es feia...
3: Bé, no hauríem d'acabar aquesta conversa parlant d'aquestes coses tan banals i prosaiques i materialistes, que avui, l'últim dia, hauríem d'haver fet una cosa més gloriosa, metafísica, poètica...
0: Ja sembla poca la metafísica
3: poètica,
0: que hem posat aquí, al principi.
3: Romàntica i tot això, i repartir besades i abraçades.
0: Doncs queden repartides.
3: Salutacions, bons desitjos i esperances per al futur en una vida millor...
0: I és
3: la present i l'eterna, si pot ser.
0: I profuns agraïments. Deixi'm que ho digui, la Maria Àngela Alcàsser, que ja me la vaig trobar aquí quan vaig arribar.
2: Sí.
0: Vaig entrar i pum, hi havia la Maria
3: Àngela. Sí, ara trobo col·locada ja.
0: I escolta, tu, no me l'he tret de sobre ni amb aigua calenta. Però molt content, però molt content. Moltes gràcies, Maria Àngela.
1: Arre, a tu, al contrari.
0: Amb l'Anna Sallés.
1: M'he fet una dona.
2: Escolta,
1: aquí.
2: Com que tots s'han despedit, jo crec que els que estem aquí també tenim dret a despedir-nos. Jo el que vull dir-te és... que jo crec que ha estat un programa absolutament plural, i que s'entengui, que entengui plural des del punt de vista polític o ideològic, plural des del punt de vista generacional, per tant, des d'aquest punt de vista, jo crec que no pot haver queixes. Jo m'he sentit sempre molt còmode aquí, i aquí hi ha gent que ve de tradicions polítiques absolutament diferents, però jo crec que si has tingut els índexs d'audiència que has tingut és perquè no hi havia crosta de cap mena, eh? El que hi havia era això, pluralitat i saber fer, eh?
0: Gràcies, Anna. Gràcies, Anna.
3: Hi ha una cosa molt important que anem assolint a poc a poc en les relacions personals i les que tenen repercussió pública, que és la civilitat. La civilitat. I això és un programa civil, amb un grau de civilitat, de tranquil·litat, d'intercanvi d'opinions, de debat. Jo només ho podia... La meva experiència aquí, amb dos paraules, per mi ha estat un honor i un privilegi. És una cosa excepcional.
0: Dit per tu, encara em sembla més en a mi.
3: Seria altament desitjable que en el futur pugui ser una cosa equivalent a això, com a mínim.
0: Esperem que sí. I el Xavier Bosch, què he dit al Xavier Bosch? Perquè jo recordo la mala jugada que li vaig fer quan li vaig dir, escolta'm, m'han dit de fer el matí de Catalunya Ràdio, no? No sé si ho vaig de fer. Hi havia dies que em llevava i pensava no, perquè era molt feliç fent alguna pregunta més a la nit. L'acabàvem de posar en marxa. Tenia molt èxit. Era tan nou, era tan diferent.
4: Restaurant Satèl·lit de Barcelona, que ja no hi és, aquí al carrer...
0: El Satèl·lit vam anar.
4: Sí, sí.
0: No me'n recordo.
4: I menjant un steak tartar, em vas dir, mira, m'han proposat fer durant 6 mesos el matí de Catalunya Ràdio, ara estem fent alguna pregunta més, acabem de començar. Si tu em dius que no, no ho faré. Però em fa molta il·lusió fer el matí de Catalunya Ràdio aquests 6 mesos i després et prometo que tornarem a la nit. Bueno, passat 14 anys, però t'estimo molt.
2: I torneu a la nit. Ai, ai,
4: tornarem
2: ai,
4: a la nit. Tornarem a fer mal.
0: El que passa que no sé si ens en recordarem, perquè...
4: No sé si ens voldran, tampoc.
0: Sí, noi, sí. Xavier,
4: que vagi molt
0: què
4: bé.
0: T'haig de dir? Gràcies, maco.
4: T'estimo.
0: Moltes gràcies, jo també. Fins aquí la tertúlia. Una pausa i entrevistem Neus Bonet.

0: matí de Catalunya Ràdio.
1: Al llarg de la vida professional, un té ocasió de realitzar entrevistes o mantenir converses. Jo en dic entrevistes quan algú pregunta i l'altre contesta. En una conversa no n'hi ha només un que pregunta, no? Bé, el que sigui, contactes allò orals amb persones molt insòlits per la situació, per la personalitat del seu interlocutor. El d'ara certament és una miqueta insòlit i té un punt d'històric per la petita història d'aquesta casa. De manera que, aviam com sortirà. Neus Bonet és la nova directora i presentadora del Matí de Catalunya Ràdio. Neus, què tal?
2: Bé, i tu?
1: Molt bé. Jo aquests dies m'estic sentint molt, molt estimat. I, va, jo dic en broma fins i tot que és com si estigués assistint al meu propi enterrament en vida, amb l'avantatge que no m'he mort. És a dir, que sento que la gent parla molt bé de mi, i, però ho dic, i a més a més els puc contestar. Els puc contestar. No, és broma. Em sento molt desbordat emocionalment i comparteixo, doncs, la preocupació i també la il·lusió pel futur d'aquesta casa, que avui, a les 12, quan s'acabi aquest programa, doncs ja no serà responsabilitat meva. Serà responsabilitat teva, i per això et volia saber com estaves i una miqueta com has arribat fins aquí.
2: Com estic? Jo m'atreviria a dir que potser estic com estaves tu fa 14 anys. Com estaves fa 14 anys?
1: Em vaig posar afònic abans de començar. Estava afònic.
2: O sigui, sí?
1: Sí, sí, vaig començar el programa afònic. Aquells dies... O sigui, quina ironia, no? El cos, diguéssim, em va castigar pel cantó que més mal feia.
2: Sí, sí.
1: Del trac, no? Del neguit.
2: Doncs suposo que com estaves tu fa 14 anys, amb sentiment de responsabilitat, amb ganes, però també amb dubtes, amb moltes idees que et van pel cap, i després en el teu cas, jo no sé com... jo vivia aquí, en aquesta casa, diguéssim, no? I es vivia internament com un desastre que en Cuny marxés i tal i qual. Temps després s'ha vist que has deixat el llistó, estàs deixant el llistó altíssim, i això és una responsabilitat que veurem, hem d'afrontar, no? Si t'he de dir que aquests dies tu és que estàs emocionat de com... De veure el respecte que t'has guanyat, no? Jo aquests dies, quan em van fer la proposta i finalment vaig acceptar, estic molt emocionada també del suport que rebo de la gent de la casa, especialment, no? I això em fa molt feliç. No riguis.
1: No, Enric...
2: Sí, Enric, perquè és una situació una mica...
1: Sí,
2: eh? Jo soc molt mal entrevistada, No hi estic acostumada.
1: Això ens passa sovint als periodistes. T'he sentit parlar de certa sensació de vertigen, però tu tens moltes hores de micròfon.
2: Sí, però ara fa 3 anys que estic absolutament... Que tret de... em consolo fent veus al 30 minuts, cosa que els agraeixo moltíssim. Cada vegada que em truquen vaig a fer la meva quota de micro. No he fet res. M'he dedicat molt a la gestió, que és una cosa que és molt, molt, molt absorbent.
1: La Neus Bonet és la cap de programes de Catalunya Ràdio, perquè això vol dir no només el canal Catalunya Ràdio, sinó també els altres, etcètera.
2: CatFM, sí, Catalunya Música, i Internet, que és el canal que vam crear quan vam arribar amb l'Oleguer Sarsanedes. Ell va arribar, té molt al cap, sempre posat Internet, vam crear un canal específic que déu-n'hi-do ja té vida pròpia, no? I ja no sé què m'havies preguntat.
1: Que tenies un cert vertigen, tot i les hores de,
2: sí, bueno,
1: de micròfon que tens.
2: Sí, fa 3 anys que no, estic, que no feia res, no? Suposo que és l'entrenament, és tornar-t'hi a posar.
1: Amb un horari que ja coneixes, perquè el vas fer a una catalana.
2: Sí, això és una de les coses a què el cos li costa molt acostumar-se i després també ha de desacostumar-se. Jo no sé si a tu et passa, a vegades que quan fas vacances, la primera setmana el rellotge biològic...
1: Et despertes a 4:45.
2: Això mateix. Doncs a mi això m'ho va passar ja el primer any després de fer els 2 anys d'una catalana. El primer any era difícil perquè et llevaves, et despertaves o, si més no, se t'obrien els ulls a aquella hora. Però bueno, tornarem a provar-ho. Tot i que l'edat és el que és i, el,
1: sí,
2: i cada però, vegada es porta més duresa, però...
1: Però tu començaràs més d'hora, tu començaràs a les 6.
2: Sí, sí. O sigui, t'has de llevar a les 4. Quarts de 4 a les 4, sí.
1: I acabaràs a les 11. Això vol dir que només faràs un informatiu?
2: No. Hi haurà també una part de magazine, però que serà més curta. De tota manera, es puja una miqueta la filosofia del programa cap a les 6. Però les 6, entre les 6 i les 7 serà purament informatiu, una mica com és ara el Catalunya Matí i la teva primera hora.
1: Clar, tot és tan recent per,
2: sí,
1: no?
2: Sí.
1: Per tu aproximadament, no sé si es pot desvelar o no, però...
2: Una setmana.
1: Fa una setmana.
2: Una setmana que vaig que m'ho van proposar, que vaig dir que sí, i tot just fa una setmana que estic intentant tancar coses perquè la gent se'n va de vacances, sàpiguen què faran la temporada que ve. És a dir, la rutina habitual de la direcció de programes, que vas a última hora, a un no li ve de gust fer una cosa, a l'altre no li ve de gust fer l'altre, etcètera, etcètera.
1: Ens pots avançar alguna cosa?
2: No.
1: No?
2: No, no. No, perquè encara estem tancant coses.

0: ens estem tancant coses.
1: Bueno, ja m'ho imagino. No es preparen 5 hores de programa ràpidament, no?
0: No, no, ràpidament no, i més, només hi ha un mes i mig, no. Mm-hmm. El que passa és que tota l'herència que tu deixes no la pensem dilapidar, és a dir, no pensem anar al notari i dir, mira, escolta, això ens ho volem vendre, ni moltíssim menys. La idea és mantenir el que has fet tu, el que l'audiència ha acceptat i s'ha cregut, i per tant no canviarem el programa, és a dir, no li donarem la volta com un mitjó.
1: Hi ha molta expectació, naturalment, aviam què passarà a partir del 8 de setembre. És el 8 de setembre,
0: 8 de setembre,
1: no? que és dilluns, i que començaràs. Jo m'atreviria a dir-te que hi ha tot un país que t'espera.
0: Com més anem, més responsable.
1: Sí,
0: sí.
1: Però jo, que intuïa que hi havia tot un país darrere de... Tot un país, ja m'entens, vull dir que hi ha molta gent de tot arreu, uh-huh, d'edats diverses, d'extraccions diverses, de nivells culturals diversos, des d'aquest punt de vista, no? Seguint un programa d'aquestes característiques cada matí, doncs he pogut comprovar que per molta gent, en una cosa que d'altra banda tu saps perfectament, perquè ets responsable de la programació d'aquesta casa, no? que per molta gent Catalunya Ràdio és no un refugi identitari, no un refugi lingüístic, perquè afortunadament de ràdios en català n'hi ha més, no? És aquella ràdio en la que esperen trobar un segell de qualitat, d'independència professional, d'absoluta llibertat d'expressió, entenent la naturalesa pública del mitjà, i que esperen que això, que creuen que han obtingut tot aquest temps, no es perdi. Jo crec que estarien encantats de saber que tu els hi diràs que tampoc.
0: No, tampoc, és el que deia, no pensem pas anar al notari i vendre'ns l'herència que tu ens deixes, i tampoc no pensem, és que, clar, tens tot a l'exterior, Toni, fins quan vulguis.
1: Sí, per la Neus no és gens fàcil, per mi tampoc.
0: No,
1: però
0: només faltaria, sí que és fàcil.
1: Són els nostres oients, Neus.
0: Exacte, per això mateix. I tant que sí, agraïts que siguin aquí. Per això et deia que no pensem anar al notari ni vendre'ns aquesta herència, ni molt menys, perquè també l'han feta, això, no? És una miqueta aquest eslògan que amb els 25 anys vam fer, l'hem fet entre tots, no? I aquest entre tots inclou l'audiència que ens ha estat fidel perquè ha buscat i ha trobat allò que demanda. Mm-hmm. Sí, sí.
1: Els partits polítics t'ho posaran difícil, això ja ho has de saber, ja ho saps, d'altra banda.
0: Sí.
1: A vegades amb els mitjans públics tothom s'hi veu en cor, els partits, els mitjans privats, tothom s'hi veu en cor.
0: Certament.
1: Això ens és d'una gran exigència, però al mateix temps és molt estimulant.
0: És molt estimulant, tot i que serà dur, perquè en una situació de crisi com la que finalment em sembla que ja hem reconegut que estem, els interessos dels mitjans privats són els que són, i llavors els és molt fàcil carregar les tintes contra els mitjans públics. I com tu deies molt bé, s'atreveixen amb molta facilitat en això, sí.
1: Acabo, Neus. Jo tinc la pretensió de pensar que la llibertat d'expressió i la independència professional són com una parcel·la que s'ha de vigilar cada dia, perquè el fet que a les lleis parli de la llibertat d'expressió i de la seva garantia no vol dir que si no vigiles no te la fotin. Vull dir que la que tombes 24 hores tornes a aquella parcel·la i te la trobes més petiteta. Jo he procurat deixar-te-la tan gran com he pogut.
0: Espero poder-la mantenir tal qual i ampliar-la si això és possible. Alguna recomanació? Què m'aconselles?
1: No te la faré la recomanació que faria a qualsevol altra persona perquè et conec. La que faria a qualsevol altra persona és que estimis el que facis.
0: Molt bé. Col·laboraràs amb nosaltres?
1: M'estàs fent una...
0: T'estic fent una oferta.
1: Una oferta en directe. D'una manera em pots estar segura que col·laboraré, perquè si no hi ha res de nou, jo a partir del 8 de setembre penso escoltar la Neus Bonet.
0: Oh, moltíssimes gràcies. Gràcies, Antoni.
1: A tu.
0: Molta sort.
2: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
3: L'hemeroteca de la ràdio, un viatge al passat de la teva ràdio. L'hemeroteca de la ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
4: Seguim a la Maroteca de la Ràdio amb un altre dels clàssics espais del matí de Catalunya Ràdio que segur que des de llavors fa les delícies del nostre company Jordi. Què en recorda, Jordi, d'aquest espai? Com es deia?
5: El temps a la carta, amb el Francesc Mauri. Salutacions a Francesc Mauri, també veí de la ciutat.
4: Sí, senyor, al final ens anem trobant tots, el que diem. Tots els gremis són molt petits i, per tant, t'acabes trobant per tot arreu, no?
5: Exactament. Sí, de fet, vivim en una ciutat que, com dic jo, quasi mitja TV3 i Catalunya Ràdio estan aquí.
4: Bé, també serà que com al Vallès no hi ha res, eh?
5: També serà això.
6: Música.
1: Ja està aquí en Francesc Mauri, que diu, sí, bueno, a primera hora està nuvolat, però després farà sol. Francesc, a les 10:05, aquí a Diagonal Beethoven, no.
6: No. Està nuvolat, de tota manera, fixa't el que són els titulars normalment en els mitjans de comunicació, i és que ja fa 48 hores estem anunciant per avui, i sobretot els pròxims dies, sol i cada cop més calor. Però hi matitzaven que hi podia haver intervals de núvols en alguns punts de Catalunya, etc. Evidentment, la majoria de gent es queda amb el titular, i moltes vegades aquests comentaris doncs afegits doncs no s'escolten prou. Passa sempre, amb la premsa, passa amb la ràdio, passa amb la televisió, etc, etc. És a dir, tu quan obres l'espai del temps i dius, bon dia, farà molta calor els pròxims dies. Després ho matitzes i dius, escolti'm, a l'interior anirà així, però en canvi la costa d'aquesta manera i el Pirineu, en canvi, de l'altra, no? I aleshores, bé, passa el que passa després.
1: Aviam, què passarà aquest cap de setmana?
6: Això no vol dir que ahir no m'escoltessis.
1: No,
6: però t'entenc per on vas.
1: Sí, sí.
6: Aquests núvols baixos van a la baixa.
1: Sí, que farà bo?
6: Farà net.
1: Ara ja?
6: Sí, en principi ara mateix està fent sol més de la meitat de Catalunya, Ponent, Sud, etc, molts sectors del Pirineu, i la tendència és que aquests núvols vagin a menys. Cap de setmana de sol, termòmetre cap amunt, dia especialment càlid el diumenge, i sobretot la setmana vinent. Sobretot la setmana vinent. A partir d'aquest cap de setmana i gran part de la setmana vinent encetem bastants dies de calor intensa.
1: D'anar a la platja, diguéssim.
6: Sí, sí, plenament. Diumenge, temperatures de 30-35 graus a gran part de Catalunya, i per sobre dels 35 hi ha en alguns punts de l'interior, i aquesta tendència s'accentuarà la setmana vinent, i sobretot persistència de la calor, és a dir, dies seguits, ja veurem què dura, però de moment 6-7 dies els pròxims indiquen clarament els mapes del temps que els tindrem ben i ben càlids.
1: L'altre dia vaig dir, home, ara ja ha plogut prou i ja hauria de començar a fer sol. Em van trucar oients de les comarques de Girona recordant que allà hi ha rius que ho estan passant molt malament.
6: Sí, la conca de la Muga, per concretament exemple. Boadella, continua en excepcionalitat. És una excepció ara mateix a Catalunya, aquesta zona. No ens hem d'oblidar mai d'aquestes excepcions, però existeix.
1: Què passa allà, no? Que no plou? Com a tant...
6: Bé, que les situacions que hem tingut sobretot eren de sud, sud-oest, que afavorien molta pluja a molts sectors de Catalunya, interior, Pirineu, Prepirineu, capçaleres dels rius, però l'extrem nord-est, l'Empordà, està molt a recer normalment d'aquestes situacions. I
1: li costa que plogui?
6: Sí, sí, sí, sí. Li costa que plogui.
1: Mm-hmm. Alguna idea pel mes d'agost?
6: No. La veritat és que aquests pronòstics a llarg termini són complicats en meteorologia i en d'altres aspectes. I a la vida en general també, no?
1: Els pronòstics a llarg termini
6: són difícils. Ara no et preguntaré jo pels teus pronòstics de cara al futur, evidentment. T'haig de confessar que feia molts anys que no feia aquest espai amb les pulsacions altes. Em noto bategar el cor. No, t'ho dic. Abans d'entrar sentint l'entrevista amb la Neus Bonet,
1: pots imaginar com estem tots avui a l'equip del programa, tant com podem ens estem evitant de mirar els ulls, perquè si no, no acabarem.
6: No, bé, jo agrair-te la possibilitat d'explicar una miqueta més el temps, que no pas la típica crònica de pocs segons, aquesta hora, fins i tot amb opinió respecte a alguns aspectes, i també doncs, aquest any, l'anterior, amb temes mediambientals. La veritat és que ha estat un plaer aquestes 14 temporades?
1: 15? 14 temporades, sí.
6: 14 temporades.
1: O sigui, en anys naturals són 13 anys, 6 mesos i 18 dies.
6: Temporades.
1: Però són 14 temporades, perquè vaig fer-me càrrec del programa el gener de l'any 95, per tant, en plena temporada 94-95.
6: Doncs bé, agrair-te la confiança que en el seu moment em vas donar, evidentment, i a veure aquests pronòstics.
1: A veure aquests pronòstics. Ja saps que com més a llarg termini són, més incerts són, i per tant ara tenen poca fiabilitat. No,
6: sí, és això.
1: No val la pena ni dir-los, perquè tenen poca fiabilitat.
6: I quins mapes del temps consultes?
1: Doncs mapes del temps de tota mena, eh?
6: De tota mena?
1: De tota mena, sí. Mm-hmm. Els de la NASA, els d'aquí, tots una miqueta.
6: Caram,
1: Francesc,
6: de la NASA no te'n refiïs massa, eh?
1: T'ha quedat un rodolí. De la NASA no te'n refiïs massa. De fet, potser hauria de ser gaire... Bueno, no ho sé, deixem-ho estar. Escolta, Francesc, gràcies.
6: Mira quina rosa.
1: Una abraçada.
6: Sort.
1: Moltes gràcies.
7: La Maroteca de la Ràdio.
4: Josep Vila era un altre dels col·laboradors habituals del Matí de Catalunya Ràdio, i en aquest cas feia l'espai de cinema.
1: al cinema amb Josep Vila. Què tal, Josep? Bon dia.
7: Bon dia, Antoni, què tal?
1: Què ens espera aquesta setmana?
7: Doncs mira, he descobert una pel·lícula molt interessant. La pel·lícula animada de l'estiu. Si l'any passat va ser Ratatouille, aquest any ja ho preveia, ja ho pensava, Kung Fu Panda. Una pel·lícula que més o menys sona així.
8: Home, panda, ensenya'ns què saps fer.
9: D'acord, sí, però acabo de dinar. Encara estic fent la digestió. I el meu Kung Fu potser no és tan bo com estar.
7: Aviam, és una pel·lícula de la DreamWorks, per tant, és una pel·lícula amb garanties.
1: D'un panda que sap Kung Fu?
7: Per exemple, d'un panda... Molt bé, molt bé, molt intuïtiu. D'un panda que s'intueix o intueixen els grans designis o els grans déus que serà un gran mestre de Kung Fu. I com si fos un Kill Bill qualsevol, o una Kill Bill qualsevol, doncs farà l'aprenentatge. Aviam, si ens oblidem de les aportacions animades i visuals o noves tècniques, que en aquest tipus de cinema d'animació sempre són de destacar, la pel·lícula, si prescindim de tot això, que no en té gaires, és un autèntic espectacle com a pel·lícula. Un film on tots els personatges tenen carisma. Un film que és una barreja de les pel·lícules de Kung Fu més Kill Bill, que té tocs d'humor, que és un prodigi de guió i un prodigi de vertiginositat, i que té diverses seqüències impagables. És a dir, és, diria que és la típica pel·lícula per anar a passar un bon estiu animat, això sí, amb la rebequeta, ja, per anar al cinema.
1: Sí, home, sí, imprescindible.
7: Ja
1: per no
7: trobat,
1: morir.
7: Ja hem trobat, ja
1: per
7: és
1: no
7: un...
1: morir. Jo no ho entenc. Estem en una fase en què es demana cada dia que la temperatura no sobre... passi determinat llindar mínim de graus perquè hem d'estalviar i perquè tampoc no n'hi ha, per tant, no cal estar 18, no cal estar 19 graus o 20, però això al cinema sembla que no els hi fa ni fred ni calor, i de fet els hi fa fred.
7: Però el que és pitjor, la gent no es queixa, perquè en una sala plena de quitxalla, la quitxalla absolutament entregada a la pel·lícula...
1: I ens queixem nosaltres pels oients. Què més? Molt bé.
7: Doncs, a banda d'això, una altra pel·lícula que, en aquest cas, a mi sí que m'ha decebut, l'última pel·lícula d'Emir Kusturica, aquell director doncs, que va tenir el seu gran moment en pel·lícules com Underground, Gato Negro, Gato Blanco, i que ara, a més, a Cannes va presentar el documental sobre Maradona, aquesta no la quadra gaire bé.
10: Necesitas una mujer, así que busca una buena novia en la gran ciudad.
11: Abuelo, ¿una novia para qué?
10: La necesitas, no me resistes. Tu abuelo se va a morir.
7: Emir Kusturica és un director que ha fabricat un univers de personatges que té alguna similitud amb els personatges de Fellini. És a dir, tot és surrealista, tot es desenvolupa a gran velocitat, tot és desmadrat, hi ha tant homes com dones absolutament voluptuosos, i el ritme d'aquesta música sèrbia que està... Vaja, que d'alguna manera ha entrat a Europa els últims temps. El problema que és que cada pel·lícula de Kusturica és el mateix. Per tant, s'està copiant el mateix i, per tant, aquesta vegada no s'ha copiat gaire bé. Per tant, tot l'univers kusturicià, que en alguns moments doncs, ens ha agradat molt, ara ens avorreix i no ens aporta res de nou. I acabo amb una pel·lícula que no estaria bé si no fos per les seves tres protagonistes, Jessica Lange, Kathy Bates i Joan Allen, que es diu El viaje de nuestra vida.
12: Enterraremos a papá en Montecito dentro de dos sábados, junto a mamá.
13: Francine, le prometí a Joe.
12: Y tenemos que hablar de esta casa.
13: Pero es donde vivo.
12: Francine me ha amenazado con vender esta casa si no le doy las cenizas. Joe no querría que perdieras la casa.
7: La dona, el marit de Jessica Lange es mora i ella ha de tornar les cendres a la seva filla. No té gaire guió. No passaria d'una pel·lícula de sobretaula, però veient a Jessica Lange, que, tot i que físicament està perjudicada, jo crec que s'ha equivocat en alguna de les operacions que s'ha fet Jessica Lange, perquè li han deixat els pòmuls i les arrugues de sota dels ulls absolutament demacrada, tot i això conserva el caràcter, aquell caràcter del cartero llama dos veces. Kathy Bates també està esplèndida, per tant, pel·lícula de dones per passar una bona estona a la cartellera, sobretot pel·lícula de dones. Sobretot, no us oblideu, us recomano dos pel·lícules, Aliento, del Kim Ki-duk, que ja n'havíem parlat la setmana passada, i Funny Games, que és aquella còpia de Michael Haneke. Són dues propostes de la cartellera interessants per aquests dies.
1: I aquest estiu, què ens espera?
7: Doncs mira, ja aquest mateix divendres, també pel·lícules eminentment estiuenques. Hancock, de l'última proposta de Will Smith, on fa de superheroi, on el tràiler és bastant divertit. Una pel·lícula del Colin Farrell, un d'aquests lletjos i bruts de Hollywood, però que pot estar bé, Escondidos en Brujas, i no espereu res de l'altre món aquest estiu. És a dir, més segones, més terceres parts. Superagent 86, remake. Per qui volia més episodis d'Expedient X, Expedient X 2 al cinema. La Mòmia 3, Hellboy 2, i aviam, alguna proposta animada, pot ser interessant, Wall-E, que és la proposta de Pixar. I El Caballero Oscuro, que és aquesta nova pel·lícula de Batman, on Christian Bale torna a fer Batman i on serà, és, vaja, la pel·lícula pòstuma d'aquell actor, el Heath Ledger, del qual diuen ja que igual fins i tot li podien donar l'Òscar.
1: L'altre dia la Vanguardia, el dissabte, a les seves sabatines intempestives, la Gregorio Morán feia un gran elogi de la pel·lícula de Nanni Moretti.
7: Home,
1: Caos Calmo.
7: Clar, perquè em va sentir a mi, no?
1: És per això. Josep, moltes gràcies.
7: Una abraçada forta.
1: Gràcies.
3: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
5: I arribem al mític APM. APM, programa, diguem-ho així, ara televisiu, que tothom coneix, però que té uns orígens en la ràdio. I, de fet, uns orígens que van molt més enllà del matí de Catalunya Ràdio. L'APM és un programa que neix de la mà d'Antoni Bassas i de Xavier Bosch. I neix a la nit, a les nits de Catalunya Ràdio, i que, si no m'equivoco, ben bé, és un programa que s'emetia vora a les 12 de la nit.
4: Costa d'imaginar, aquest espai a la nit.
5: Sí, sí. I és un programa que jo escoltava ja, doncs, al llit, amb els auriculars, com fèiem d'adolescent, sentint la ràdio, i recordo, doncs, un programa també amb talls d'humor de coses que havien passat durant el dia. El nom de l'APM, que és el diminutiu d'alguna pregunta més, neix d'una frase que l'exdirector de premsa del Futbol Club Barcelona, Ricard Meixencs, pau descansi, de fet, la sala de premsa del Futbol Club Barcelona en honor porta el seu nom, és una frase que en Ricard Meixencs deia sempre al final de les seves rodes de premsa. Quan acaben de parlar els jugadors o l'entrenador, ell deia alguna pregunta més, alguna pregunta més? Demà entrenament, 11:15. I d'aquí s'extrau el títol d'aquest programa. De fet, el programa acabava sempre amb el tall de veu de Ricard Meixencs dient aquesta frase. Doncs feia molt poc que l'Antoni Bassas i el Xavi Bosch estaven fent aquest programa quan truquen a l'Antoni Bassas per fer el matí de Catalunya Ràdio. I li diuen a en Xavi Bosch que si es pot endur aquest programa i incorporar-lo al matí. I aquí és el salt radiofònic, diguem, a primera línia de l'APM, quan després, doncs, recordar els Manel Fuentes, no?, que també va passar per aquest programa, no?, i durant temps l'APM és un programa de ràdio o un espai de ràdio, i després ja fa el salt a la televisió. També dins l'APM deixem recordar el mític personatge, no?, el Manolo.
4: I tant, mític, mític.
5: Era el nostre home a Madrid.
4: Molt bé, doncs el que farem per començar aquest espai APM és escoltar les nominacions als Premis APM, que sempre es feien, no sé si es feia un cop a la setmana o un cop al mes, en aquest cas era el del final de l'etapa d'Antoni Bassas al matí de Catalunya Ràdio.
14: Recordem els finalistes als Premis APM de la història.
15: Voteu al 70-33 posant, per exemple, Cat APM Espai, vist i no vist.
16: Hola, Francisco.
17: Muy buenas noches. Acaba de comenzar la rueda de prensa de Mariano Rajoy. Y en estos momentos, ahora mismo, acaba de terminar la rueda de prensa.
14: Cat APM Espai, solucions per si plou.
18: L'exterior del estadio, ustedes saben que cuando se llovía, las lluvias quedaban en mal estado, s'han puesto unos jambordins.
15: Cat APM Espai, a tota hora ve de gust.
1: Falten 3 minuts perquè siguin les 9 del matí, comencen a fullejar alguns diaris.
14: Cat APM Espai, promeses electorals.
1: Creació de 85.000 llocs de treball en 4 anys.
19: No s'ha de fixar un número, Jo recordo que els socialistes, el Felipe González, van prometre no sé quants mils de llocs de treball i després res de res. Per tant, és perillós.
1: Doncs és seva.
19: Ah, és meva?
1: Sí.
15: Cat APM Espai, cultura musical.
20: La verdad es que Carmina Burana, que es una de las buenas cantantes de este país.
14: Cat APM Espai, més inoportú impossible.
21: Poder hablar con Sara Martínez, que está llorando, está sentada.
22: ¡Gol! Perdón, de España.
15: Cat APM Espai, la veu cantant de Convergència.
23: Quietes, nosaltres no hem anat a la política per la menjadora. I s'han cregut que som nosaltres.
14: Cat APM Espai, sempre pensant en el mateix.
1: Diu que hi ha una cançó que es diu Iaia Culé.
24: Home, i tant, ja t'ho pots imaginar, això del Sabina, no?
1: No, ell és de l'Atlètic de Madrid, no?
24: Iaia Culé?
1: Ah, Iaia Culé. Ah, entès, Iaia Culé.
24: Iaia Culé.
15: Cat APM Espai, clos i el dia sense cotxes.
1: Jo, lamentablement, he vingut en cotxe. Oient que viu molt a prop de casa seva, li recordo que té el 7, que l'agafa 200 metres de casa seva i el deixa aquí a la porta de la ràdio.
24: Sembla que hauria tardat una miqueta més, no vull.
14: Cat APM Espai, això és intolerable.
25: Han anat de putes en sort del perd del poble i encara ve aquí a renyar els diputats que li fan preguntes. Que es colmo! És que es colmo!
15: Cat APM Espai, expedient Puyal.
26: Com és que ha vingut aquesta cabina?
27: Perquè buscàvem Puyal.
26: Ah, està bé.
0: Que no, tu ets un altre que sembla molt amb en Puyol. Bé, ho sé, pot ser del Barça, però no ets en Puyol.
14: Catapem espai, curs de lectura amb el president de l'Hèrcules.
2: I l'Hèrcules Club de Futbol, que con grandes honor tengo el gusto de presidir para defender la marca de nuestra comunidad por todo el terrorismo español.
15: O Catapem espai, Telemadrid i el català, amics per sempre.
6: Trabas, perjuicios y un grave daño a la imagen del turismo español. El arrinconamiento del castellano en beneficio de otras lenguas autonómicas.
8: Esto, por ejemplo, es una panadería, sin embargo, el cartel pone Fornapa.
15: Voteu pel vostre tall preferit i podeu guanyar 200 euros en productes Bon Preu Esclat.
3: La Maroteca de la Ràdio.
4: I encara tenim un espai més a parlar del Matí de Catalunya Ràdio que es diu...
5: L'Espai i la Discoteca, amb Albert Puig. L'Albert fa un compendi de la música preferida d'Antoni Bassas, un recorregut per la seva vida en forma de música, que continuarà en la propera edició de la Maroteca, perquè ja estem esgotant els últims minuts del programa d'avui.
4: I per tant és moment d'acomiadar-nos. Us diem adeu, us recordem també abans de marxar la nostra direcció d'e-mail per si teniu algun document antic de gravació de ràdio que ens vulgueu enviar, que és... amarotecaradiosantcugat@gmail.com. Repetim, amarotecaradiosantcugat, tot seguit, @gmail.com. Res més, doncs. Esperem trobar-nos en la propera edició del programa. Gràcies, Jordi, que vagi molt bé.
5: Gràcies a tu. Fins aviat.
14: Senyores i senyors, obrim la discoteca.

0: Jo a l'Albert Puig li haig d'agrair moltes coses. Moltes, moltes. El seu coneixement musical, la seva bonhomia, el seu entusiasme. Però, sobretot, que un dia em presentés Diana Krall. Sí, em digués, mira, és una pianista de jazz canadenca, t'agradarà molt, posa-la, aviam què et sembla.
1: I vam estar a punt de poder-te-la presentar personalment.
0: Sí, fins
1: i
0: però finalment es va frustrar.
1: Vam estar a punt.
0: Avui el senyor Puig ha decidit anar de Sherlock Holmes per la redacció a esbrinar aviam què m'agradava a mi. Sí. Ell en part ja ho sap, perquè n'hem parlat moltes vegades de música. Però vaja, què has fet? Què m'has fet?
1: A veure, en un dia en el que tothom t'està regalant les oïdes amb felicitacions, que evidentment jo també te les puc fer, ja ho saps, i a partir d'aquí, doncs, no sé, dir-te que amb tu has sigut la persona que més vegades ha anat a la discoteca, segurament més que amb la meva dona, fins i tot. Imagina't, i tu també.
0: Però no hem ballat mai una lenta, eh?
1: Hem estat a punt, també, de fer-ho.
0: Hem fet ballar... A mi no m'ho ha semblat mai, eh?
1: Hem fet ballar l'Espinàs.
0: Ah, això sí.
1: Hem fet ballar l'Espinàs.
0: Hem fet plorar Catalunya.
1: Sí, exacte. Sí, sí. Doncs, en comptes de seguir regalant-te les oïdes, jo he preferit fer-ho amb música,
0: Molt bé.
1: Sembla. Com a mostra d'agraïment, hem anat a buscar les cançons que serien les favorites de l'Antoni Bassas.
0: Sí, per dir-ho així, perquè després, això de les cançons favorites, jo crec que canvia cada dia. Si cada dia et preguntessin quina és la teva cançó favorita, és possible que cada dia, en funció de l'estat d'ànim...
1: Això és senyal de que t'agrada la música.
0: Sí.
1: Perquè la vas renovant. Perquè hi ha gent que no, hi ha gent que s'aferra unes coses i d'aquí no es mou. I en aquest cas, home, podria algú fer un estudi sociològic o psicològic de l'Antoni Bassas amb les seves cançons, no? Però vaja, és variopinto.
0: Espero que no, però t'asseguro que sentir aquesta música, que per mi és molt familiar, m'ajuda a portar millor totes les emocions d'un matí com aquest.
1: Doncs,
0: com Diana Krall, sí. Let's Fall in Love.
1: Doncs anem amb una altra. Jo no sé si tu vols anar explicant alguna cosa de cada una de les cançons, que és allò que t'aporta. Ja m'has dit que Diana Krall doncs, va servir una mica...
0: M'agrada molt la bossa nova. La trobo molt elegant, la trobo molt sensual. I bossa nova, doncs clar, un grandíssim compositor, Antonio Carlos Jobim, Ton Jobim, i un grandíssim poeta, Vinícius de Moraes.
1: Sí, senyor. Doncs tots dos van escriure aquesta cançó i per un, com jo, que saps que sóc un pesat i malalt de la música brasilera perquè en aquesta casa n'he arribat a posar molta, és tot un plaer que t'agradi aquesta cançó. Trist.

0: brilha tranquila, depois de leve oscila e cai com uma lágrima de amor.
1: Fixa't el que acaba de dir. Diu, la felicitat és com una gota d'aigua, sí, que ha caigut sobre el pètal d'una flor. Mm-hmm. Brilla tranquil·la, després lleument oscil·la i cau com una llàgrima d'humor.
2: Vinícius, sí, de Moraes.
1: Vinícius de Moraes.
2: Sí, senyor.
1: I, a més,
2: i com a compositor, Antonio Carlos Jobim. És la combinació perfecta, diguem.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. L'Orquestra Simfònica de Sant Cugat ha omplert la plaça d'Octavià aquest dimecres a la nit amb un nou concert obert a la ciutadania. Un concert que ha comptat amb un programa popular i amb marcada presència santcugatenca. S'ha estrenat la peça de la compositora Carme Talleda, Persistirem, orquestrada pel també director de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat, Salvador Brotons. A més, el programa també ha comptat amb obres de Rossini, Mozart i Borodin, entre d'altres, i un tribut a John Williams amb les bandes sonores més reconegudes per acabar. Si l'any passat va ser l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat qui va voler tirar endavant l'esdeveniment per celebrar el seu 35è aniversari, enguany ha estat el consistori que, veient l'èxit de la primera, va proposar fer-ne aquesta segona edició. Els Mossos d'Esquadra han activat una crida ciutadana per localitzar José, un home de 58 anys, desaparegut aquest dilluns a la tarda a Sant Cugat. Segons la informació facilitada pel cos policial, en el moment de la desaparició vestia una samarreta de color turquesa i pantalons pirates blancs, duia ulleres graduades i podria estar desorientat, motiu pel qual els Mossos demanen la màxima col·laboració de la ciutadania. Qualsevol persona que disposi d'informació sobre el seu parador pot posar-se en contacte amb el telèfon d'emergència 112 o amb els Mossos d'Esquadra per facilitar qualsevol dada que pugui ajudar en la seva localització. Sant Cugat ha assolit aquest dimecres els 40 graus de temperatura màxima en plena onada de calor que afecta a tot Catalunya. Segons les dades de l'Estació Meteorològica Automàtica del Centre del Rendiment, volíem dir del CAR, del Servei Meteorològic de Catalunya, el pic de temperatura s'ha registrat a les 3:09. Hores de la tarda. La jornada ha estat marcada per unes temperatures excepcionalment elevades des de primera hora del matí. La mínima no ha baixat dels 23,1 graus, registrada a les 7:04 del matí, fet que també ha contribuït a una sensació d'aixafogor persistent durant tot el dia. Els 40 graus assolits a Sant Cugat coincideixen amb el punt àlgid de l'onada de calor que viu Catalunya, amb nombroses estacions meteorològiques superant aquesta xifra i amb rècords històrics en alguns punts del país. Protecció Civil i les autoritats sanitàries recorden la importància d'evitar l'exposició al sol durant les hores centrals del dia, hidratar-se sovint i prestar una atenció especial a les persones més vulnerables, com la gent gran, els infants i les persones amb malalties cròniques. La temperatura més alta registrada en l'estació meteorològica del CAR són 40,9 graus l'any 2019 i 2023. El restaurant Masia Can Ametller és un dels establiments que ha participat en el projecte europeu Life Energy Efficiency i for Horeca, una iniciativa finançada per la Unió Europea desenvolupada durant 2 anys i que ha culminat aquesta setmana a Brussel·les per incrementar la implementació de mesures d'eficiència energètica del sector Horeca, hotels, restaurants i càterings. L'empresa santcugatenca ha estat una de les dues destacades de les que formen part del territori de la Cambra de Comerç de Terrassa com a exemple de bones pràctiques en la incorporació de mesures ambientals en relació amb els reptes actuals del sector de la restauració. Les activitats del programa europeu, en el qual hi han participat negocis de 7 països diferents, han inclòs tallers, seminaris web i una plataforma d'aprenentatge electrònic sobre eficiència energètica, amb l'objectiu d'acompanyar les empreses en la incorporació de millores en l'àmbit ambiental. Tant la Masia Can Ametller com el restaurant terrassenc El Cel de les Oques han mostrat en la culminació d'aquest projecte, a partir de la seva experiència pròpia, com la sostenibilitat es tradueix en mesures concretes vinculades a la reducció de consums energètics, l'ús d'energies renovables, la gestió responsable dels recursos i el compromís amb el territori. Precisament l'establiment santcugatenc també va acollir al febrer una jornada sectorial que va reunir 62 professionals i que va posar sobre la taula els reptes actuals de la restauració i del conjunt del sector Horeca. I en esports destaquem que el CUBàsquet Sant Cugat ha completat una nova edició del seu projecte solidari a Tionc Esil, al sud del Senegal, reafirmant una iniciativa que uneix esport, educació i cooperació. 7 voluntaris del Club Sant Cugatenc han participat en un campus de bàsquet adreçat a infants, joves i entrenadors locals amb l'objectiu de promoure la pràctica esportiva i transmetre valors com el treball en equip, el respecte i la igualtat d'oportunitats. El projecte va néixer gràcies a la col·laboració amb la Fundació Foundation, creada per arquitectes de Barcelona l'any 2014. La entitat va impulsar la construcció de l'escola SEM Camanar a Tionc Esil, una població d'uns 8.000 habitants, que permet que prop de 500 alumnes cursin estudis de secundària. Actualment, la Fundació també treballa en una escola de formació professional al mateix municipi. Amb els anys, el campus ha anat molt més enllà de l'activitat esportiva i ha consolidat una estreta relació entre el Club Bàsquet Sant Cugat i el Tionc Bàsquet Club. Aquesta col·laboració es basa en l'intercanvi de coneixements, experiències i valors amb la voluntat que els entrenadors i jugadors del club senegalès disposin de les eines necessàries per continuar desenvolupant el bàsquet de manera autònoma. En aquesta edició hi han participat Marta Urrutia, Dani Osul, Sergi Díaz, Bruno Fisac, Joan Camprubí, Marc Torrente i Jan Osul. Durant una setmana han treballat aspectes tècnics de defensa i atac amb els jugadors i entrenadors locals, combinant les sessions esportives amb activitats de convivència. Segons el CUBàsquet, els participants han mostrat una gran implicació, moltes ganes d'aprendre i una evolució notable al llarg del campus. Doncs això és tot, la informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. ...91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Cuidar de la família, començar a córrer, perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Club Health in Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
4: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
3: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
4: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
3: Club Health in Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
4: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
5: Bé, i què voleu fer aquests dies?
6: Anar a una piscina caribenya.
7: Dormir en un hotel del Far West.
8: Volar a llums d'un drac.
5: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
9: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
10: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
11: Vols saber les audiències de la setmana? Vols estar al dia del que passa a la tele? Doncs estigueu atents. Escolteu cada setmana La Caixa Tonta amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria. Us esperem.
12: Els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Cugat.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
13: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. L'Orquestra Simfònica de Sant Cugat ha omplert la plaça d'Octavià aquest dimecres a la nit amb un nou concert obert a la ciutadania. Un concert que ha comptat amb un programa popular i amb marcada presència santcugatenca. S'ha estrenat la peça de la compositora Carme Talleda, Persistirem, orquestrada pel també director de l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat, Salvador Brotons. A més, el programa també ha comptat amb obres de Rossini, Mozart i Borodin, entre d'altres, i un tribut a John Williams, Williams amb les bandes sonores més reconegudes per acabar. Si l'any passat va ser l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat qui va voler tirar endavant l'esdeveniment per celebrar el seu 35è aniversari, enguany ha estat el consistori que, veient l'èxit de la primera, va proposar fer-ne aquesta segona edició. Els Mossos d'Esquadra han activat una crida ciutadana per localitzar José, un home de 58 anys, desaparegut aquest dilluns a la tarda a Sant Cugat. Segons la informació facilitada pel cos policial, en el moment de la desaparició vestia una samarreta de color turquesa i pantalons pirates blancs, duia ulleres graduades i podria estar desorientat, motiu pel qual els Mossos demanen la màxima col·laboració de la ciutadania. Qualsevol persona que disposi d'informació sobre el seu operador pot posar-se en contacte amb el telèfon d'emergència 112 o amb els Mossos d'Esquadra per facilitar qualsevol dada que pugui ajudar en la seva localització. Sant Cugat ha assolit aquest dimecres els 40 graus de temperatura màxima en plena onada de calor que afecta a tot Catalunya. Segons les dades de l'Estació Meteorològica Automàtica del Centre del Rendiment, volíem dir del CAR, del Servei Meteorològic de Catalunya, el pic de temperatura s'ha registrat a les 3:09 hores de la tarda. La jornada ha estat marcada per unes temperatures excepcionalment elevades des de primera hora del matí. La mínima no ha baixat dels 23,1 graus, registrada a les 7:04 del matí, fet que també ha contribuït a una sensació de xafogor persistent durant tot el dia. Els 40 graus assolits a Sant Cugat coincideixen amb el punt àlgid de l'onada de calor que viu Catalunya, amb nombroses estacions meteorològiques superant aquesta xifra i amb rècords històrics en alguns punts del país. Protecció Civil i les autoritats sanitàries recorden la importància d'evitar l'exposició al sol durant les hores centrals del dia, hidratar-se sovint i prestar una atenció especial a les persones més vulnerables, com la gent gran, els infants i les persones amb malalties cròniques. La temperatura més alta registrada en l'estació meteorològica del CAR són 40,9 graus l'any 2019 i 2023. El restaurant Masia Can Ametller és un dels establiments que ha participat en el projecte europeu Life Energy Efficiency i for Horeca, una iniciativa finançada per la Unió Europea desenvolupada durant 2 anys i que ha culminat aquesta setmana a Brussel·les per incrementar la implementació de mesures d'eficiència energètica del sector Horeca, hotels, restaurants i càterings. L'empresa santcugatenca ha estat una de les dues destacades de les que formen part del territori de la Cambra de Comerç de Terrassa com a exemple de bones pràctiques en la incorporació de mesures ambientals en relació amb els reptes actuals del sector de la restauració. Les activitats del programa europeu, en el qual hi han participat negocis de 7 països diferents, han inclòs tallers, seminaris web i una plataforma d'aprenentatge electrònic sobre eficiència energètica, amb l'objectiu d'acompanyar les empreses en la incorporació de millores en l'àmbit ambiental. Tant la Masia Can Ametller com el restaurant terrassenc El Cel de les Oques han mostrat en la culminació d'aquest projecte, a partir de la seva experiència pròpia, com la sostenibilitat es tradueix en mesures concretes vinculades a la reducció de consums energètics, l'ús d'energies renovables, la gestió responsable dels recursos i el compromís amb el territori. Precisament l'establiment Sant Cugatenc també va acollir al febrer una jornada sectorial que va reunir 62 professionals i que va posar sobre la taula els reptes actuals de la restauració i del conjunt del sector Horeca. I en esports destaquem que el Club Bàsquet Sant Cugat ha completat una nova edició del seu projecte solidari a Tionk Esil, al sud del Senegal, reafirmant una iniciativa que uneix esport, educació i cooperació. 7 voluntaris del Club Sant Cugatenc han participat en un campus de bàsquet adreçat a infants, joves i entrenadors locals amb l'objectiu de promoure la pràctica esportiva i transmetre valors com el treball en equip, el respecte i la igualtat d'oportunitats. El projecte va néixer gràcies a la col·laboració amb la Fundació Foundation, creada per arquitectes de Barcelona l'any 2014. La entitat va impulsar la construcció de l'escola SEM Camanar a Tionk Esil, una població d'uns 8.000 habitants que permet que prop de 500 alumnes cursin estudis de secundària. Actualment, la Fundació també treballa en una escola de formació professional al mateix municipi. Amb els anys, el campus ha anat molt més enllà de l'activitat esportiva i ha consolidat una estreta relació entre el Club Bàsquet Sant Cugat i el Tionk Bàsquet Club. Aquesta col·laboració es basa en l'intercanvi de coneixements, experiències i valors amb la voluntat que els entrenadors i jugadors del club senegalès disposin de les eines necessàries per continuar desenvolupant el bàsquet de manera autònoma. En aquesta edició hi han participat Marta Urrutia, Dani Osul, Sergi Díaz, Bruno Fisac, Joan Camprubí, Marc Torrente i Jan Osul. Durant una setmana han treballat aspectes tècnics de defensa i atac amb els jugadors i entrenadors locals, combinant les sessions esportives amb activitats de convivència. Segons el CUBàsquet, els participants han mostrat una gran implicació, moltes ganes d'aprendre i una evolució notable al llarg del campus. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. ...91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
13: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. L'Orquestra Simfònica de Sant Cugat ha omplert la plaça d'Octavià aquest dimecres a la nit amb un nou concert obert a la ciutadania. Un concert que ha comptat amb un programa popular i amb marcada presència santcugatenca. S'ha estrenat la peça de la compositora Carme Talleda, Persistirem, orquestrada pel també director de l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat, Salvador Brutons. A més, el programa també ha comptat amb obres de Rossini, Mozart i Borodin, entre d'altres, i un tribut a John Williams amb les bandes sonores més reconegudes per acabar. Si l'any passat va ser l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat qui va voler tirar endavant l'esdeveniment per celebrar el seu 35è aniversari, enguany ha estat el consistori que, veient l'èxit de la primera, va proposar fer-ne aquesta segona edició. Els Mossos d'Esquadra han activat una crida ciutadana per localitzar José, un home de 58 anys, desaparegut aquest dilluns a la tarda a Sant Cugat. Segons la informació facilitada pel cos policial, en el moment de la desaparició vestia una samarreta de color turquesa i pantalons pirates blancs, duia ulleres graduades i podria estar desorientat, motiu pel qual els Mossos demanen la màxima col·laboració de la ciutadania. Qualsevol persona que disposi d'informació sobre el seu operador pot posar-se en contacte amb el telèfon d'emergència 112 o amb els Mossos d'Esquadra per facilitar qualsevol dada que pugui ajudar en la seva localització. Sant Cugat ha assolit aquest dimecres els 40 graus de temperatura màxima en plena onada de calor que afecta a tot Catalunya. Segons les dades de l'Estació Meteorològica Automàtica del Centre del Rendiment, volíem dir del CAR, del Servei Meteorològic de Catalunya, el pic de temperatura s'ha registrat a les 3:09. Hores de la tarda. La jornada ha estat marcada per unes temperatures excepcionalment elevades des de primera hora del matí. La mínima no ha baixat dels 23,1 graus, registrada a les 7:04 del matí, fet que també ha contribuït a una sensació d'aixafogor persistent durant tot el dia. Els 40 graus assolits a Sant Cugat coincideixen amb el punt àlgid de l'onada de calor que viu Catalunya, amb nombroses estacions meteorològiques superant aquesta xifra i amb rècords històrics en alguns punts del país. Protecció Civil i les autoritats sanitàries recorden la importància d'evitar l'exposició al sol durant les hores centrals del dia, hidratar-se sovint i prestar una atenció especial a les persones més vulnerables, com la gent gran, els infants i les persones amb malalties cròniques. La temperatura més alta registrada en l'estació meteorològica del CAR són 40,9 graus l'any 2019 i 2023. El restaurant Masia Can Ametller és un dels establiments que ha participat en el projecte europeu Life Energy Efficiency i For Horeca, una iniciativa finançada per la Unió Europea desenvolupada durant 2 anys i que ha culminat aquesta setmana a Brussel·les per incrementar la implementació de mesures d'eficiència energètica del sector Horeca, hotels, restaurants i càterings. L'empresa santcugatenca ha estat una de les dues destacades de les que formen part del territori de la Cambra de Comerç de Terrassa com a exemple de bones pràctiques en la incorporació de mesures ambientals en relació amb els reptes actuals del sector de la restauració. Les activitats del programa europeu en el qual qual hi han participat negocis de 7 països diferents, han inclòs tallers, seminaris web i una plataforma d'aprenentatge electrònic sobre eficiència energètica, amb l'objectiu d'acompanyar les empreses en la incorporació de millores en l'àmbit ambiental. Tant la Masia Ganemaier com el restaurant terrassenc El Cel de les Oques han mostrat en la culminació d'aquest projecte, a partir de la seva experiència pròpia, com la sostenibilitat es tradueix en mesures concretes vinculades a la reducció de consums energètics, l'ús d'energies renovables, la gestió responsable dels recursos i el compromís amb el territori. Precisament l'establiment Sant Cugatenc també va acollir al febrer una jornada sectorial que va reunir 62 professionals i que va posar sobre la taula els reptes actuals de la restauració i del conjunt del sector Horeca. I en esports destaquem que el CuBàsquet Sant Cugat ha completat una nova edició del seu projecte solidari a Tionk Esil, al sud del Senegal, reafirmant una iniciativa que uneix esport, educació i cooperació. 7 voluntaris del Club Sant Cugatenc han participat en un campus de bàsquet adreçat a infants, joves i entrenadors locals amb l'objectiu de promoure la pràctica esportiva i transmetre valors com el treball en equip, el respecte i la igualtat d'oportunitats. El projecte va néixer gràcies a la col·laboració amb la Fundació Foundation, creada per arquitectes de Barcelona l'any 2014. La entitat va impulsar la construcció de l'escola SEM Camanar a Tionk Esil, una població d'uns 8.000 habitants que permet que prop de 500 alumnes cursin estudis de secundària. Actualment, la Fundació també treballa en una escola de formació professional al mateix municipi. Amb els anys, el campus ha anat molt més enllà de l'activitat esportiva i ha consolidat una estreta relació entre el CuBàsquet Sant Cugat i el Tionk Basket Club. Aquesta col·laboració es basa en l'intercanvi de coneixements, experiències i valors amb la voluntat que els entrenadors i jugadors del club senegalès disposin de les eines necessàries per continuar desenvolupant el bàsquet de manera autònoma. En aquesta edició hi han participat Marta Urrutia, Dani Osul, Sergi Díaz, Bruno Fisac, Joan Camrubí, Marc Torrente i Jan Osul. Durant una setmana han treballat aspectes tècnics de defensa i atac amb els jugadors i entrenadors locals, combinant les sessions esportives amb activitats de convivència. Segons el CuBàsquet, els participants han mostrat una gran implicació, moltes ganes d'aprendre i una evolució notable al llarg del campus. Doncs això és tot, la informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
8: Serveis informatius de Cugat Mèdia. FM. Ràdio Sant Cugat.
14: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Els bombers alerten que el risc d'incendi empitjora cada dia que passa perquè hi ha un efecte acumulatiu. Les darreres hores han pogut estabilitzar els 6 focs pràcticament simultanis que han cremat les darreres hores a Catalunya. Però ara els cal avançar en aquestes tasques per deixar equips lliures de cara a possibles nous incendis. Ho explica l'inspector del cos, Oriol Corbella.
2: Els hem donat per estabilitzats perquè no estan creixent, però que no vol dir que hem de seguir fent feina. Hem treballat tota aquesta nit a veure si podem aconseguir que avui al migdia, tarda, doncs puguem avançar en el seu control per treure recursos i estar disponibles per qualsevol ignició que pugui tornar a haver.
0: Els bombers també apunten que les temperatures extremes afecten la seva feina a l'hora d'extingir els focs. De fet, han patit diversos cops de calor. Tot plegat en el segon dia de pic d'aquesta onada de calor que estem patint. Volem saber com ha d'evolucionar el temps amb Lluís Mi Pérez. Bon dia.
3: Bon dia. Continua aquesta calorada, per bé que avui han de perdre 2 o 3 graus les temperatures màximes. En qualsevol cas, venim de tan amunt que encara la calor ha de ser extrema, ha de ser molt evident. D'aquí a poca estona tornarem a fregar els 40 graus al prelitoral barceloní, sobretot a l'interior de Girona, cap a l'Ebre i també a les comarques de Ponent. De fet, en algun indret del Segrià, de les Garrigues, del Pla d'Urgell, també de la Noguera, el Pallars, Jussà o la Ribera d'Ebre arribarem als 41-42 graus aquesta tarda. Tot plegat amb pocs núvols de moment, però

0: Alguns acabaran inflant-se aquesta tarda cap al Pirineu de Lleida, de fet també en d'altres comarques de Ponent, i acabaran deixant algun ruixat fugaç, local, amb poca quantitat d'aigua, però sí compta amb les ventades que vindran associades a aquestes tamborinades. Algun ruixat a l'interior de l'Ebre i a la resta del país més tranquil·litat. Demà una situació un palet menys calorosa. N'estem pendents a la xarxa.
1: És dijous 9 de juliol de 2026 i tenim més titulars. El PSC tornaria a guanyar les eleccions mentre que Aliança Catalana es disputaria el segon lloc amb Esquerra Republicana. Sònia Kerr.
2: El baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió apunta una desfeta de Junts que cauria fins a quarta força en representació al Parlament. El director del CEO, Joan Rodríguez, explica que el creixement d'Aliança Catalana es deu en bona part al traspàs de vots de Vox.
3: En aquest baròmetre ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada cinc. Pensem que havíem estimat una transferència d'un 9% de votants a l'anterior baròmetre i ara estem estimant ja quasi un 25%, un 23% aproximadament.
1: Prova pilota dos ambulatoris catalans perquè algunes persones grans es puguin treure sang a casa elles mateixes amb mecanismes menys invasius.
2: L'objectiu és reduir desplaçaments i optimitzar els recursos assistencials. L'Institut Català de la Salut ho està aprovant en un centre de Roquetes, al Baix Ebre, i a un altre de Sant Martí de Provençals, aquí a Barcelona.
1: Només 2 de cada 10 ciutadans fan servir el català per adreçar-se a persones que pensen que són originàries d'un altre país.
2: Només el 17% el manté quan els responen en castellà. Són dades de l'informe CAT 2026 de Plataforma per la Llengua, que constata que el català continua en situació d'emergència.
1: En Cultura, la Filmoteca de Catalunya proposa un recorregut audiovisual per les lluites de les dones als darrers 50 anys en l'exposició Feminismes Fílmics 1976-2026.
2: La mostra presenta pel·lícules, peces de videoart i reportatges televisius al voltant de temes com el treball, la família o la sexualitat.
1: En esports, Toni Castro, Pere Romeu ha renovat 2 temporades més com a entrenador del Barça femení.
4: Després d'aconseguir un pòquer de títols, el barceloní afronta la nova temporada amb 3 baixes destacades. Són Alexia Putellas, Mapi León i Salma Parayuelo. Romeu ha confirmat que no hi haurà més sortides i que Marta Torrejón i Caroline Reyham Hansen renovaran.
1: Al control de so tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:15.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Els bombers alerten que el risc d'incendi es mantindrà els pròxims dies i que la situació empitjora cada dia que passa per les condicions meteorològiques extremes que estem vivint. Els equips treballen a hores d'ara per controlar els incendis declarats les darreres hores, fins a 6 de simultanis, i que ja estan estabilitzats. Televisió de Sabadell, última hora des del centre de control de Cerdanyola. Alejandro Paulino, bon dia.
6: Bon dia, així és. A hores d'ara la situació és d'extrema tensa. Els bombers han aconseguit estabilitzar tots els incendis que ahir cremaven de forma simultània, com els de Sant Benet, Gavà o Navarcles. Tot i que cap foc està actiu, l'inspector Oriol Corbella demana màxima prudència perquè les pròximes hores seran clau per poder alliberar recursos. I és que les condicions de treball sobre el terreny estan sent extremes. El risc es manté en un nivell de 5 sobre 6 i la forta calor no només afecta la vegetació, sinó també els propis efectius que estan patint de primera mà les conseqüències físiques d'actuar a altes temperatures.
7: Aquestes altes temperatures també afecten el nostre dispositiu. Nosaltres tenim els equips de treball, doncs, evidentment, treballar a 40, 44 graus de temperatura doncs, és problemàtic i també estem tenint doncs, bombers amb molts cops de calor.
6: Davant d'aquest escenari crític, que es preveu que es repeteixi aquesta tarda, des del centre de comandament també s'ha volgut enviar un missatge molt clar de prevenció per a tota la ciutadania. Recorden que en cas de tenir un incendi forestal a prop de casa, l'estratègia més segura és protegir-se a l'interior.
7: El més segur en el cas que hi hagi un incendi forestal és el confinament i no l'evacuació. Per què? Perquè l'evacuació, doncs, la major part d'atrapaments que succeeixen, succeeixen en evacuacions. No només això, sinó que es col·lapsen carreteres, també hi ha sobreaccidents de gent marxant, amb afectació del fum, atropellaments, i situacions en urbanitzacions doncs, que són més problemàtiques el fet de fer una evacuació que un confinament.
6: Per tant, el cos manté el dispositiu al màxim nivell amb torns duplicats, esperant que la meteorologia doni un respir de cara al vespre. De moment és tot el que us podem contar des d'aquí, des de Bellaterra.
1: Gràcies, Alejandro Paulino. Des del centre de control de Bellaterra sembla que la meteorologia, però, no donarà un respir als bombers en les pròximes hores, o almenys això és la previsió que tenim. Un dels focs en què treballa el cos aquestes últimes hores és el declarat la nit passada a Guimarà. A l'Urgell se centren ara en donar-lo per controlat després d'haver-lo pogut estabilitzar aquesta matinada. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
8: A hores d'ara hi continuen treballant una vintena de dotacions de bombers, dues d'elles aèries. El foc que es va declarar cap a les 9 del vespre va fer desplaçar serveis d'emergències en una àrea de 180 hectàrees. Les flames entre 10 i 15 metres d'alçada van cremar vegetació agrícola i forestal i van avançar ràpidament per camps de rostolls i zones d'alzines, fins a la carretera LB-2101, on els bombers en van aconseguir aturar la progressió amb el suport de pagesos i tractoristes de la zona.
1: La simultaneïtat d'aquests incendis ha obligat el govern a posar fil a l'agulla i parlar de canvis a la gestió del bosc. Uns canvis que el sector agrari fa temps que demana, ja que considera que el model actual és insostenible.
2: Pere Roquer, president de Saja, la ramaderia extensa com a una de les solucions per posar per la gestió dels boscos. Roquer ho ha fet en declaracions a la xarxa.
9: I aquí hi ha d'haver una aposta clara, primer de tot, per la ramaderia extensiva, menys acords amb Mercosur i més acords per incrementar la ramaderia extensiva del país, menys fauna salvatge que està provocant que molta ramaderia extensiva desaparegui. O sigui, el sector ramader està preparat per tindre més ramaderia extensiva. Ara, ha de tindre els condicionants polítics i governamentals perquè l'aposta sigui clara.
2: D'altra banda, Roquer ha apuntat que les asseguradores no estan dimensionades per la feina que el genera, unes incidències com les d'aquests dies, i ha denunciat que poden arribar a doblar el preu de les assegurances després d'haver de pagar una indemnització.
1: Doncs amb aquesta situació, Protecció Civil manté activats els plans d'alerta per calor i d'emergència per risc d'incendi a causa de les altes temperatures. Avui s'espera una jornada similar a la d'ahir amb màximes de més de 40 graus i tot i que hi haurà un lleuger respir al cap de setmana amb una petita baixada de temperatures, diumenge tornarà a repuntar la calor intensa fins dimecres, que ve com a mínim. Esther Minguell, bon dia.
10: Bon dia. Tot i que les temperatures baixaran lleugerament divendres i dissabte, diumenge tornaran a repuntar en una segona fase d'aquesta onada de calor. Les altes temperatures s'allargaran fins dimecres o dijous amb valors semblants als que hem tingut aquests tres dies, en què s'han superat rècords diurns i temperatures mínimes molt elevades a les nits. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, demana precaució.
11: Estem tenint una situació complicada, tenim aquesta onada de calor persistent que durarà encara els propers dies i, per tant, això també fa que s'incrementi el risc d'incendis forestals i també que s'incrementin altres riscos per nosaltres típics de la calor, com per exemple són els riscos en el bany. Per la qual cosa demanem a tota la població tenir aquesta cura, aquesta vigilància, sobretot pel que fa als incendis. Si no tenim clar si una activitat pot ser una imprudència o pot ser una cosa que representi un risc greu de crear un incendi forestal, doncs sobretot no fer-lo. I si veiem alguna columna de fum, doncs avisar el 112 de manera immediata.
10: Protecció Civil insisteix també en la vigilància en el bany, recomana parar atenció a la senyalització, no banyar-se en zones prohibides i tenir especial cura dels menors.
1: També es manté en el nivell extrem d'incendis a 223 municipis de 24 comarques, mentre que 437 més estan en el nivell just inferior, de risc molt alt. A més, la Serra de Montsant i l'Espai Natural de Montmell-Marmellà s'afegeixen als 7 espais naturals que ja tenien restriccions d'accés. Ràdio Vilafranca, Eric Guijarro.
12: Una mesura que s'ha adoptat també després que ahir a la tarda es produís un incendi al Pla de Manlleu que va cremar 80 hectàrees de superfície majoritàriament forestals. El foc es va estabilitzar pels vols de les 10 de la nit i els bombers segueixen treballant per evitar revifades. Andreu Montblanc és el sotsinspector dels agents rurals a l'àrea de Tarragona.
13: Estem en una situació extrema. S'ha afegit tancaments que teníem de massissos forestals, que eren en aquest cas 7 massissos, s'ha afegit el massís, que és un sistema ara en aquest moment, que és el massís de Montmell-Marmellà, i com a gran novetat en aquests moments també s'està decretant el tancament del massís de Montsant, la demarcació de Tarragona.
12: D'altra banda, arreu del territori hi ha un total de 437 municipis de 38 comarques actualment afectats pel nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal.
5: Notícies en xarxa.
1: Entrem en matèria política. Un PSC a la baixa tornaria a guanyar les eleccions, segons el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. Això mentre Aliança Catalana i Esquerra es disputarien el segon lloc amb avantatge dels republicans i davant la desfeta de Junts, que cauria fins a la quarta força en representació al Parlament. És la primera enquesta del CEO d'aquest any que s'ha retardat a causa de qüestions administratives. Carina Bellbé, bon dia.
14: Bon dia. Segons el CEO, Salvador Illa obtindria una clara victòria si demà se celebressin eleccions a Catalunya amb entre 36 i 38 escons i malgrat perdre'n entre 4 i 6 respecte als darrers comicis de fa 2 anys. Un sondeig que situa en segon lloc una Esquerra Republicana que creix fins als 24 i 26 diputats, però frec a frec amb Aliança Catalana, el partit que dispara el seu creixement multiplicant-lo per més de 10 i que passaria atenció dels 2 diputats a una forquilla d'entre 23 i 25 i es quedaria un de cada 3 vots de Junts, el seu principal rival. Els de Carles Puigdemont perdrien la meitat dels escons actuals i amb 16-18 diputats caurien fins a la quarta força al Parlament. Ara bé, el creixement d'Aliança Catalana no veu només del traspàs de vots de Junts, sinó també del de Vox, que triplicaria aquesta transferència electoral, com destaca Joan Rodríguez, director del CEO.
3: En aquest baròmetre ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, 1 de cada 5. Pensem que havíem estimat una transferència d'un 9% de votants a l'anterior baròmetre i ara estem estimant ja quasi un 25%, un 23% aproximadament. Això és un increment important i, per tant, vol dir que aquí s'ha activat un canal de transferència electoral que fins ara no era evident.
14: Justament, la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriol, seria la segona preferida per la presidència de la Generalitat, només per darrere de Salvador Illa, en un hemicicle en què més d'una quarta part dels escons podrien estar ocupats per l'extrema dreta catalana i la de Vox, que empataria amb el PP amb entre 12 i 13 diputats. Empat també entre els Comuns i la CUP amb 4 i 5 escons.
1: L'Agència Tributària de Catalunya ha augmentat un 25% les atencions en la campanya de la renda i podria assumir algun element més de gestió de l'IRPF de cara a l'any vinent. Avui s'ha fet balanç de la campanya d'aquest any. Mont Carvajal, bon dia.
15: Bon dia. Unes 1.500 persones han passat cada dia per l'Agència Tributària de Catalunya perquè els ajudessin a fer la declaració de la renda del 2025. Sumen un total de 59.000 persones, que és un 25% més que l'any passat. La consellera d'Economia, Alicia Romero, n'ha fet un balanç positiu i ha assegurat que l'any vinent la Hisenda Catalana podria assumir algun element més.
16: Hem d'anar guanyant nosaltres posició també amb això. Hem parlat amb l'IATEN, hem parlat amb la Secretaria d'Hisenda de l'Estat i hem d'anar guanyant, no? En aquest sentit, es poden fer coses. Ells també coneixen la feina que fa l'ATC. També l'estructura de l'ATC, l'Agència Tributària de Catalunya, no té res a veure amb la d'altres comunitats autònomes. Nosaltres tenim molta més capacitat per assumir reptes en aquest sentit i estem treballant amb ells. A veure si l'any que ve podríem assumir algun element de gestió de l'IRPF, no?
15: L'Agència Catalana gestiona actualment 6.500 milions d'euros. D'altra banda, Romero ha dit que li agradaria que en el següent Consell de Política Fiscal i Financera del dia 29 el nou model de finançament passi al primer escull i es negociï a la tardor.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Dos ambulatoris catalans estan ensenyant a algunes persones grans a treure sang a casa amb mecanismes menys invasius que una analítica tradicional. És en el marc d'un assaig europeu que estudia la viabilitat d'aquests dispositius per tal de reduir desplaçaments de pacients als centres de primària i optimitzar els recursos assistencials.
2: L'Institut Català de la Salut ho està provant a un centre de Roquetes, al Baix Ebre, i un altre de Sant Martí de Provençals, a Barcelona.
1: Els resultats els tindran l'any que ve. Maite Polo, bon dia.
17: Bon dia. Als pacients voluntaris se'ls treu sang amb els 3 mètodes perquè s'hi familiaritzin. Amb una punció a la vena, col·locant-los un sensor al braç i amb una punxada al dit. L'assaig estudia quin sistema és més eficaç per analitzar determinats paràmetres, quines persones grans estan preparades per fer-ho a casa, amb ajuda o sense, i en quins casos caldria recollir les mostres a domicili. Simó Esbarts és investigador principal de l'estudi de l'Institut de Recerca a Vall d'Hebron.
18: El que es pretén és que podem substituir el que és la punció venosa, que és molt més agressiva, per un tipus d'extracció que és molt més simple. No estem segurs encara de que qualsevol cosa es pugui mirar i que qualsevol cosa pugui donar un resultat que sigui bo per la clínica. Per veure si podem evitar que els pacients, sobretot aquells que tenen dificultats de moviment o per poder venir en els grans centres hospitalaris o en els CAPs, per exemple, a fer-se extraccions venoses, que no calgui que ho facin.
17: L'assaig per transformar les anàlisis de sang a la primària es fa també a França, el Regne Unit, Suècia i la República Txeca. El finançament de 6 milions i mig d'euros és públic de la Unió Europea i també privat.
1: Són 3:45. Atenció a aquesta dada. Només 2 de cada 10 ciutadans fa servir el català per adreçar-se a aquelles persones que pensen que són originàries d'un altre país, i tan sols el 17% el manté quan el responen en castellà. Són dades de l'informe CAT 2026 de Plataforma per la Llengua, que constata que el català continua en situació d'emergència.
2: L'entitat creu que l'actitud dels catalanoparlants d'amagar la llengua és una de les causes del retrocés de l'ús del català. També ho atribueix a l'augment de la immigració no arrelada, la intervenció de l'ordenament jurídic a favor del castellà i també a l'augment de continguts audiovisuals en altres llengües, principalment castellà i anglès. Tot i això, l'entitat veu possibilitats d'avançar i apel·la a l'actitud dels catalanoparlants. Òscar Escudé és president de Plataforma per la Llengua.
19: Si passem aquest 17,4% que dèiem de catalanoparlants que mantenen la llengua quan se'ls parla castellà, si aquest percentatge augmentés significativament, el paisatge lingüístic, el missatge que donem a tothom seria molt, molt diferent. Per tant, insistim, catalanoparlants, iniciem sempre les converses en català i mantinguem la llengua.
2: L'informe detalla que 9 de cada 10 persones creuen que el català és un mecanisme d'ascensor social i 7 de cada 10 considera que la Generalitat ha de fer polítiques per reforçar l'ensenyament del català als immigrants. L'àmbit de la salut és el que pateix més regressió lingüística i, en canvi, el català guanya terreny en alguns àmbits esportius, com els entrenaments de bàsquet, on 3 de cada 4 converses es fan en català.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen si la mort de la dona trobada el 3 de juny passat al riu Segre, al seu pas per Lleida, té un origen criminal. Es tracta d'una dona d'entre 25 i 35 anys. El cos ha difós una imatge generada amb IA, amb intel·ligència artificial, i demanen col·laboració ciutadana per intentar identificar-la. UAU, Lleida Ràdio, Eric López.
20: El dia dels fets, els Mossos van rebre l'avís de la presència d'un cos que estava surant al riu Segre a l'altura del Pont Nou de Lleida, a la zona dels instituts. La investigació va determinar que es tracta d'una dona i que la mort s'hauria produït el mateix dia de la troballa, però encara es desconeix la causa exacta i la seva identitat necessària per reconstruir els fets. En aquest sentit, l'inspector cap de la Divisió d'Investigació Criminal Lleida, Sergi Masalles, ha assegurat que han fet totes les comprovacions ordinàries i consultes a nivell internacional i que no els consta cap denúncia de la seva desaparició. Per aquest motiu, ara han decidit elaborar un retrat amb intel·ligència artificial i difondre'l a través de les xarxes socials per buscar l'ajut de la ciutadania. L'escoltem.
21: El que hem fet és que, bueno, hem implementat la tecnologia de la qual avui disposem, que és en aquest sentit la intel·ligència artificial, per reproduir la imatge d'aquesta dona amb total fidelitat, tant en quant a la roba i en quant a la seva imatge. Per si tenim alguna persona que la pot reconèixer i ens pot donar informació sobre aquesta persona.
20: Els Mossos demanen a qualsevol persona que pugui reconèixer-la o tingui informació sobre el cas que es posi en contacte amb el cos. Poden trobar la imatge de la dona al perfil dels Mossos de les diferents xarxes socials.
1: I repassem altres notícies destacades d'avui. Detingut un home per matar un jove a Cubelles.
2: Els fets han passat cap a les 11 del matí. Els Mossos han explicat que el detingut és un indigent que vivia en una zona amb tendes de campanya situada en una àrea boscosa al costat del cap de Cubelles. El cos ha obert una investigació per esclarir els fets.
1: Els Mossos també investiguen un nou tiroteig, en aquest cas a Sabadell.
2: Els fets han passat aquesta nit al barri de la Creu Alta. La policia municipal ha rebut l'avís d'uns veïns que alertaven d'haver sentit trets a l'aire. S'hi han desplaçat patrulles de la policia local i dels Mossos que han identificat 3 persones. Ara bé, es desconeix si estan relacionades amb aquests fets.
1: I l'Ajuntament de Barcelona ha presentat avui els llums de Nadal d'enguany.
2: El Festival Barcelona Llums de Nadal suma nous emplaçaments, com la Rambla Prim i el Passeig Maragall, que s'afegeixen a la Via Laietana, la Plaça Catalunya, el carrer d'Aragó, la Gran Via de les Corts Catalanes i el Passeig de Sant Joan. A més, es recupera el galet dissenyat per Ramon Vigues, que s'ubicarà a 13 mercats de la ciutat i a la Plaça de Sant Miquel. S'hi destinaran més de 4,5 milions d'euros.
1: És moment per a la cultura. La Filmoteca de Catalunya proposa un recorregut audiovisual per a les lluites de les dones dels darrers 50 anys a l'exposició Feminismes Fílmics 1976-2026. La mostra presenta pel·lícules, peces de vídeo, art i també reportatges televisius al voltant de temes com el treball, la família o la sexualitat. David Navarro, bon dia.
22: Bon dia. Del 27 al 30 de maig de l'any 1976 es van celebrar al Paranimf de la Universitat de Barcelona les primeres Jornades Catalanes de la Dona. 50 anys després, l'exposició Feminismes Fílmics reflexiona sobre la influència de la lluita de les dones en l'audiovisual català. I ho fa partint de les 9 temàtiques que es van debatre aquell congrés, entre elles el treball, la família, la política o la sexualitat. Cadascuna s'aborda amb el remuntatge de fragments de pel·lícules, obres videogràfiques i reportatges televisius creats per dones en el darrer mig segle. Els films permeten, segons la comissària Alexandra Laudo, veure com han evolucionat les reivindicacions feministes.
0: Quan veus els diferents muntatges, també veus com la influència de certes transformacions, de certes llibertats i certs drets que podríem dir que estan potser ja més integrats o més consolidats socialment.
22: La mostra parteix en gran mesura del fons de la Filmoteca de Catalunya i es podrà veure a la sala d'exposicions de l'entitat fins al 29 de novembre.
1: I a Tarragona, del 2 al 5 de setembre, la ciutat tornarà a convertir-se en la capital de les noves dramatúrgies. Serà en la celebració de la 13a edició del Festival Internacional de Teatre, el FIT. El certamen presenta una programació especial, amb el retorn de companyies que el públic va descobrir en les primeres edicions. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
4: Durant 4 dies, el FIT oferirà 16 propostes escèniques, 2 espectacles vermut, 2 workshops, 3 sopars i 5 sessions musicals, convertint Tarragona en un gran escenari contemporani i en punt de trobada entre artistes i públic. El pati de Casa Canals tornarà a ser un dels espais destacats, com també el Passeig de les Palmeres. El director artístic del FIT, Joan Negrier, destaca que hi haurà estrenes a nivell català.
7: Crec que també és important destacar que hi ha 7 estrenes a Catalunya, que a vegades també diem, no?, que agafem funcions que ja s'han vist o que estan en algun teatre proper, però també m'agradaria molt destacar enguany que tindrem una sonoritat del català molt especial.
4: Més enllà de Tarragona, el festival tornarà a aterrar a la Canonja i a Vilaseca.

El món de la cultura està de dol per la mort de la cantant galesa Bonnie Tyler, als 75 anys, coneguda per grans èxits com Total Eclipse of the Heart, el que estem escoltant, però també Holding Out for a Hero o It's a Heartache, que la van portar al capdavant de l'escena pop britànica als anys 70 i 80. It's a...

0: Tyler es va popularitzar per la seva veu esquerdada i potent. Va ser l'únic artista de Gales que va arribar al lloc número 1 en la llista del Regne Unit. Bonnie Tyler va ser operada d'urgència fa un mes a Portugal, on residia per un dolor abdominal. Posteriorment va patir una aturada cardíaca quan la intentaven treure del coma induït. Deixa un llegat de 18 àlbums d'estudi.
1: I és moment per a la informació esportiva. Que avui ens porta Toni Castro. Molt bon dia, Toni. Pere Romeu ha renovat dues temporades més com a entrenador del Barça femení.
2: Bon dia, Marta. Després de dues temporades exitoses, especialment la passada, amb un pòquer de títols, el barceloní afronta la nova temporada amb tres baixes destacades. Són Alexia Putellas, Mapi León i Salma Parayuelo. Pere Romeu ha confirmat que no hi haurà més sortides i, per tant, Marta Torrejón i Caroline Reyam Hansen renovaran perquè són molt importants per al projecte. Per últim, també s'ha desfet en elogis cap a Patrick Guijarro, cridada a ser una de les noves líders de l'equip, i ha demanat que les joves facin un pas endavant.
3: Super il·lusionat, molt content de poder seguir a casa el club de la meva vida, així que anem alineats totalment en aquest projecte. Sabem les exigències d'aquest club, sabem les exigències del dia a dia, sabem que el nivell de les nostres futbolistes és molt alt, per tant, sempre es demanarà més, més i més. Tenim molta futbolista jove a l'equip, de molt nivell, que ara hauran de donar segur passades endavant, i sabem que tenim un filial molt competitiu que sempre que ho necessitem tirarem de jugadores de baix perquè ens puguin ajudar.
2: Per cert, que la futbolista de Mollet, Alexia Putellas, doble campiona de la pilota d'or, ex del Barça, fitxat pel London City. L'Espanyol ha fet avui el primer entrenament de la temporada 26-27. Un cop completades les revisions mèdiques, l'equip s'ha posat aquest matí a les ordres de Manolo González. Després de les arribades a Calatrava i Harman, el club ha presentat el tercer reforç en 3 dies, des del migcampista brasiler Gabriel Moscardo, que arriba cedit pel PSG. El Girona també comença avui els entrenaments a les ordres de Quique Álvarez, amb algunes absències destacades, com la de Ounahi, que avui disputarà els quarts de final del Mundial amb el Marroc. De fet, aquests quarts de final del Mundial de Futbol, amb el duel entre França i el Marroc, serà a les 10 de la nit. Demà, a partir de les 9, serà el torn de la selecció espanyola, que s'enfrontarà a Bèlgica a Los Angeles, un partit per al qual Luis de la Fuente té els 26 jugadors disponibles. El blaugrana Dani Olmo, el de Terrassa, ha explicat com s'ha sentit en els partits disputats fins ara, i també la bona entesa que té sobre la gespa amb Lamine Yamal.
4: Me siento muy bien dentro del equipo, con muchas ganas de seguir jugando, de seguir ayudando. El objetivo es el máximo, el llegar a la final, y para eso necesitamos todos al 100%, y yo me encuentro al 100%. La conexión que tengo con él es, bueno, yo creo que se ve dentro del campo, cómo nos entendemos con y sin balón, y al final es un jugador que nos está dando y que nos va a dar mucho.
2: I en bàsquet, per acabar, Marta, la sisa joventut ha fitxat Isaac Nogués. Fins al 2028, el jove badaloní de 22 anys torna a casa a la recerca de minuts provinent del València Bàsquet.
1: Gràcies, Toni Castro. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3 de la tarda. Això vol dir que nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu bona tarda.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
6: La xarxa de comunicació local.
7: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
9: Braseria La Bolera.
10: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
9: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
10: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
9: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
10: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
9: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
11: A
7: l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
11: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
7: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
11: Perquè la teva salut és el nostre futur.
7: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
12: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera... Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot. I tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
13: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
14: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: pressa. Els xàfecs de l'abril, l'atzar d'un cafè antic. Les lletres...
1: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
2: Salutacions, us parla Mireia Puente. L'Orquestra Simfònica de Sant Cugat ha omplert la plaça d'Octavià aquest dimecres a la nit amb un nou concert obert a la ciutadania. Un concert que ha comptat amb un programa popular i amb marcada presència santcugatenca. S'ha estrenat la peça de la compositora Carme Talleda, Persistirem, orquestrada pel també director de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat, Salvador Brotons. A més, el programa també ha comptat amb obres de Rossini, Mozart i Borodin, entre d'altres, i un tribut a John Williams amb les bandes sonores més reconegudes per acabar. Si l'any passat va ser l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat qui va voler tirar endavant l'esdeveniment per celebrar el seu 35è aniversari, enguany ha estat el consistori que, veient l'èxit de la primera, va proposar fer-ne aquesta segona edició. Els Mossos d'Esquadra han activat una crida ciutadana per localitzar José, un home de 58 anys, desaparegut aquest dilluns a la tarda a Sant Cugat. Segons la informació facilitada pel cos policial, en el moment de la desaparició vestia una samarreta de color turquesa i pantalons pirates blancs, duia ulleres graduades i podria estar desorientat, motiu pel qual els Mossos demanen la màxima col·laboració de la ciutadania. Qualsevol persona que disposi d'informació sobre el seu operador pot posar-se en contacte amb el telèfon d'emergència 112 o amb els Mossos d'Esquadra per facilitar qualsevol dada que pugui ajudar en la seva localització. Sant Cugat ha assolit aquest dimecres els 40 graus de temperatura màxima en plena onada de calor que afecta a tot Catalunya. Segons les dades de l'Estació Meteorològica Automàtica del Centre del Rendiment, volíem dir del CAR, del Servei Meteorològic de Catalunya, el pic de temperatura s'ha registrat a les 3:09. Hores de la tarda. La jornada ha estat marcada per unes temperatures excepcionalment elevades des de primera hora del matí. La mínima no ha baixat dels 23,1 graus, registrada a les 7:04 del matí, fet que també ha contribuït a una sensació de xafogor persistent durant tot el dia. Els 40 graus assolits a Sant Cugat coincideixen amb el punt àlgid de l'onada de calor que viu Catalunya, amb nombroses estacions meteorològiques superant aquesta xifra i amb rècords històrics en alguns punts del país. Protecció Civil i les autoritats sanitàries recorden la importància d'evitar l'exposició al sol durant les hores centrals del dia, hidratar-se sovint i prestar una atenció especial a les persones més vulnerables, com la gent gran, els infants i les persones amb malalties cròniques. La temperatura més alta registrada en l'estació meteorològica del CAR són 40,9 graus l'any 2019 i 2023. El restaurant Masia Can Ametller és un dels establiments que ha participat en el projecte europeu Life Energy Efficiency i for Horeca, una iniciativa finançada per la Unió Europea desenvolupada durant 2 anys i que ha culminat aquesta setmana a Brussel·les per incrementar la implementació de mesures d'eficiència energètica del sector Horeca, hotels, restaurants i càterings. L'empresa santcugatenca ha estat una de les dues destacades de les que formen part del territori de la Cambra de Comerç de Terrassa com a exemple de bones pràctiques en la incorporació de mesures ambientals en relació amb els reptes actuals del sector de la restauració. Les activitats del programa europeu, en el qual hi han participat negocis de 7 països diferents, han inclòs tallers, seminaris web i una plataforma d'aprenentatge electrònic sobre eficiència energètica, amb l'objectiu d'acompanyar les empreses en la incorporació de millores en l'àmbit ambiental. Tant la Masia Can Ametller com el restaurant terrassenc El Cel de les Oques han mostrat en la culminació d'aquest projecte, a partir de la seva experiència pròpia, com la sostenibilitat es tradueix en mesures concretes vinculades a la reducció de consums energètics, l'ús d'energies renovables, la gestió responsable dels recursos i el compromís amb el territori. Precisament, l'establiment santcugatenc també va acollir al febrer una jornada sectorial que va reunir 62 professionals i que va posar sobre la taula els reptes actuals de la restauració i del conjunt del sector Horeca. I en esports destaquem que el CUBàsquet Sant Cugat ha completat una nova edició del seu projecte solidari a Tionc Esil, al sud del Senegal, reafirmant una iniciativa que uneix esport, educació i cooperació. 7 voluntaris del Club Sant Cugatenc han participat en un campus de bàsquet adreçat a infants, joves i entrenadors locals amb l'objectiu de promoure la pràctica esportiva i transmetre valors com el treball en equip, el respecte i la igualtat d'oportunitats. El projecte va néixer gràcies a la col·laboració amb la Fundació Foundation, creada per arquitectes de Barcelona l'any 2014. La entitat va impulsar la construcció de l'escola SEM Camanar a Tionc Esil, una població d'uns 8.000 habitants, que permet que prop de 500 alumnes cursin estudis de secundària. Actualment, la Fundació també treballa en una escola de formació professional al mateix municipi. Amb els anys, el campus ha anat molt més enllà de l'activitat esportiva i ha consolidat una estreta relació entre el Club Bàsquet Sant Cugat i el Tionc Bàsquet Club. Aquesta col·laboració es basa en l'intercanvi de coneixements, experiències i valors amb la voluntat que els entrenadors i jugadors del club senegalès disposin de les eines necessàries per continuar desenvolupant el bàsquet de manera autònoma. En aquesta edició hi han participat Marta Urrutia, Dani Osul, Sergi Díaz, Bruno Fisac, Joan Camprubí, Marc Torrente i Jan Osul. Durant una setmana han treballat aspectes tècnics de defensa i atac amb els jugadors i entrenadors locals, combinant les sessions esportives amb activitats de convivència. Segons el CUBàsquet, els participants han mostrat una gran implicació, moltes ganes d'aprendre i una evolució notable al llarg del campus. Doncs això és tot, la informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. ...91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Club Helsin Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
5: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
4: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
5: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
4: Club Helsin Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
5: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
3: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
6: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie. L'espai de sèries du a un Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
7: Escolta-la els dimarts a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
8: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: Bé, i què voleu fer aquests dies?
10: Anar a una piscina caribenya.
11: Dormir en un hotel del Far West.
12: Volar a llums d'un drac.
9: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
13: Pide por esa boquita. Viajar, disfrutar de un verano mejor. Vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
14: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
3: Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera, Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
8: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Sant Cugat es prepara per convertir els seus carrers en una galeria d'art a cel obert amb la iniciativa Paradors amb Art. Durant 15 dies, del 27 d'abril al 12 de maig, comerços i artistes uniran forces per apropar la creativitat a la ciutadania. Avui en parlem amb alguns dels seus protagonistes per conèixer tots els detalls. Una proposta que vol reforçar el vincle entre cultura i comerç local. I per parlar-ne, avui hem convidat en Jaume Buscallà, president de Sant Cugat Comerç. Sí. Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: I a l'artista Lluís Ribas, benvingut i molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Comencem amb una pregunta genèrica per saber d'on neix aquesta iniciativa, aquesta idea de Paradors amb Art.
1: Doncs té molt a veure amb aquesta línia que tenim a Sant Cugat Comerç ja des de fa ben bé un any, amb l'interès de lligar, de fer que el comerç tingui i teixi d'alguna forma aliances amb tot el que són entitats i l'actualitat de la ciutat. En aquest cas és l'art, en d'altres ocasions és entitats de cooperació, en d'altres ocasions són escoles, etc. I d'aquí ve, d'aquí neix, una de les potes més que des del principi vam començar a parlar és la de poder fer i fer visualitzar que el comerç de la ciutat, és Sant Cugat, i per tant és diferent de molt altre comerç que no està relat a la ciutat. Sí, sí.
0: Però és una iniciativa que parteix de Sant Cugat Comerç?
1: Bàsicament sí, parteix d'aquestes converses que sempre hi ha al carrer, amb les persones que sempre ens acabem retrobant, però sí, sí, parteix de Sant Cugat Comerç.
0: Uh-huh. Fa una estona parlava amb el Lluís que jo recordava que anys enrere hi havia hagut també un intercanvi, una relació entre comerç i cultura, però tenia a veure amb una altra iniciativa, no, Lluís?
2: Sí, això era la Nit de l'Art, que es va fer del 2000 al 2020, si no m'equivoco, que també fèiem això, posàvem una obra d'art a cada aparador de Sant Cugat. I és molt interessant perquè des que jo tinc la raó, que jo anava a Camparés quan tenia 13 anys a veure les galeries, sembla que doni una mica de por entre les galeries. I aquesta és una manera de visualitzar l'art al carrer. I el trobo molt interessant. O sigui, trobo que és una iniciativa molt interessant posar l'art al carrer, que es pugui veure.
0: És allò de Mahoma i la muntanya, no?
2: Justament, sí, sí, sí, sí, perquè encara passa, eh? Encara hi ha gent que ja té com una mica de respecte perquè poder pensar que va en un lloc tancat, que li voldran vendre un quadre, i no és això. Nosaltres som a l'espectacle gratuït per antonomàcia. Nosaltres posem un espectacle a la vista i ara amb això de Sant Cugat Comerç ho reforcem molt, perquè és que és un aparador molt gran, una galeria molt gran.
0: Uh-huh. Jaume, com s'han implicat els comerços en aquest projecte? Com han rebut i com han respost a la iniciativa?
1: Doncs la veritat és que molt bé, perquè com amb totes les altres iniciatives, per exemple, recordo quan es va fer la desfilada inclusiva, tot aquest tipus d'activitats, doncs, per exemple, es va fer el primer sondeig, vam marcar una xifra inicial d'almenys 15 aparadors, 15 artistes, i cada vegada que ens comuniquem amb els nostres comerciants real, els dos dies ja en teníem 40, 45 interessats. Aleshores, sempre intentem fer regular la disponibilitat en funció de amb quina rapidesa ens han contestat en els llocs. Inicialment, i aquesta vegada sobretot es farà molt en el centre, en els carrers del centre, per ampliar-ho després cap a altres zones, però la reacció i la... Ràpidament, la resposta del comerç local amb aquestes qüestions és molt sensible i realment molt fàcil.
0: Sí, sí. I com s'ha fet la selecció d'aquests establiments que participaran?
1: Bé, d'entrada sempre intentem, quan hi ha aquestes demandes, tirar de qui és el que de veritat té més voluntat inicialment, també per un tema just. Però, com et deia, en aquesta ocasió, donat que és la primera, sobretot té molt a veure amb l'espai geogràfic, ubicant-ho i centralitzant-ho també per facilitar, que ara ho concretarem més, aquesta ruta, aquest tour que fem fer al nostre client a la gent de la ciutat per poder resseguir. Inicialment aquest és l'entorn on ens basarem, però és que ja ho parlarem, però jo estic segur que això tindrà molt recorregut i moltes més coses.
0: Digue'ns quina és aquesta ruta, que entenc que la gent no tractarà de veure només un dels establiments i una de les obres que hi hagi exposades, sinó que es convida a que se segueixi passejant pels diferents establiments i veure les obres que hi ha exposades.
1: Bàsicament, Valldoreix, Santiago Rusiñol, és aquest eix, pujada cap a Carrer Major, és una mica aquest cercle, no?, que sempre és el gran eix comercial, però que en aquesta primera ocasió, per facilitar-ho, era la millor... les millors parades, no? En el fons el que fem és demanar-li i convidar en el vianant, la persona que compra, el client, que passi per totes aquestes botigues, passi per tots aquests aparadors i d'alguna forma a través del codi QR, ja ho explicarem millor.
0: Explica-ho ara, perquè ja, després no hi haurà ocasió de fer-ho.
1: Fantàstic. Doncs a través d'un codi QR que trobaran en els aparadors, hagi d'entrar, hagi de respondre d'alguna forma per demostrar que sí que els ha vist, i una vegada els ha visitat a tots, farem, votar simbòlicament, perquè no es tracta de... no hi ha guanyadors ni perdedors aquí, perquè tots som guanyadors, però sí que d'alguna forma a l'hora de votar entres en aquest sorteig que fa el que acostumem a fer, que és que al guanyador li donem un import en vals per poder comprar a les botigues, el segon, sembla que tenim un primer, un segon i un tercer, que és l'habitual que fem. És fer obligar d'alguna forma que la gent faci aquesta volta, aquest tour, que de vegades surt de forma natural i espontània, però així garantim que visitin totes les nostres botigues, visitin totes les obres d'art i de veritat tingui èxit, que el tindrà segurament, perquè jo estic segur que encara que no vulguin passaran i tindran curiositat per veure-la, segur.
0: El Jaume li hem preguntat per la resposta dels botiguers i el Lluís li pregunto per la resposta dels artistes, perquè tu el teu paper exactament en aquesta iniciativa,
2: obra, no,
0: què és?
2: No sé, soc taldonero. No, els artistes, com sempre, perquè jo sempre ho dic, l'artista de mena és generós i participatiu. O sigui, jo vam dir que faríem 15 i trucat a 15 i tots han dit que sí, en seguida. Vull dir que hi ha ganes de fer-ho. O sigui que, de veritat, jo he fet moltes coses, com tu saps bé, i sempre els artistes han respost estupendament i amb ganes de fer-ho i amb il·lusió de fer-ho. O sigui,
0: tots són obres pictòriques.
2: Sí, tot, sí. Tots són... Després vaig pensar que es podia incluir també escultors aquí, no? De fet, vaig parlar amb un, però bueno, en aquest moment ell estava molt tablat, no, però jo crec que això es pot, com diu molt ben Jaume, això es pot ampliar i es pot fer important, sí, sí.
1: El paper del Lluís és, encara que hi digui que és un taloner, és fonamental, perquè des del principi, quan vam començar a parlar d'això, vam tenir claríssim que ens fa falta algú, Sant Cugat, món de l'art, etc. No tan sols és un tema de que ha convocat i té aquest poder de convocatòria dels artistes, sinó que, a més, vam fer el sorteig dels aparadors a casa seva, a la galeria. Farem la recollida de les obres, també, a la galeria del Lluís. Facilitar aquest contacte. Ens ha fet el logo, per tenir-lo ja fet, l'enllaç de tot. Sempre fa falta alguna peça així, el Lluís, amb aquestes iniciatives locals. És que, vaja, no fa falta demanar-li molt més que ens ha fet falta trucar-lo, veure'ns i de seguida amb totes les qüestions il·lanar-les amb ell, que són, bueno, és així, de taloner res.
0: I com és, Lluís, per un artista treure, doncs, la seva obra del seu espai natural, per dir-ho d'alguna manera, és a dir, exposar en un establiment no és l'habitual, però abans comentàvem allò de Mahoma i la muntanya, vull dir, sí, que si la gent no està acostumada a anar a les galeries, doncs haurem de portar l'art a altres espais, no?
2: Jo ho trobo molt interessant, perquè dones la teva obra a conèixer a gent que habitualment no entra i potser tampoc li acaba d'interessar. Vull dir, és un tema... I després li plantes a la cara i després sempre és interessant perquè sempre hi ha comentaris. I, bueno, jo me'n recordo fa molts anys, al principi d'estar jo aquí a Sant Cugat, i ja fa 47 anys, em sembla, dintre d'una galeria hi havia un senyor que estava molt interessat per un quadre que realment era molt fluix, vull dir, no vaig dir res, però era un quadre molt fluix. I després va entrar un altre, li va dir, això t'agrada? Això és una porqueria. I aquest senyor se'n va anar de la galeria, va quedar com moix i se'n va anar, no? I jo li vaig fotre una bronca amb aquest. Dic, ara acabes de perdre una persona, la possibilitat d'una persona s'interessi per l'art. Vull dir, l'art és una cosa que et té de tocar a l'ànima. No hi ha ni bo, ni dolent, ni regular. Vull dir, tu veus una cosa i t'agrada. I allò t'emociona, ja està. Però són les teves emocions, el teu sentiment. Jo sempre dic, no compreu mai per inversió ni per això. No. compreu, la inversió de l'art és la teva ànima, que et comuniques amb allò, i ja està. I així, al millor, tal vegada, passa algú que no li interessa l'art i veurà, jo que sé, una poma dalt d'un sombrero i dirà, hòstia, que és interessant això. I ja està, s'ha fet la feina. Bona feina. Ja hem guanyat alguna cosa. Mm-hmm.
0: Estem parlant d'una iniciativa que, doncs, que és un win per l'art, un win pel comerç, que serveix per dinamitzar aquesta vida comercial i cultural al municipi, no, Jaume?
1: Sí, i a més també proposem un altre, no tan sols un aparador, una galeria al carrer, sinó que també proposem que l'artista enllaci directament amb el comerç, és a dir, que vagi, que interaccioni, que parlin, que no tan sols sigui, mira, aquí tens l'obra, i volem també que per iniciativa pròpia i no posar-ho, aquell artista sigui capaç de parlar amb el comerciant i dir, per què no una tarda ens trobem aquí amb els teus clients, la gent entra, puc explicar-los, puc parlar-los de l'obra, de les meves obres. El límit d'això no l'hem volgut acotar perquè també la curiositat és veure quina és la interacció. Potser el comerciant diu, escolta, no en tinc més, o potser l'artista diu, vull anar venint, i per què no una tarda ens veiem aquí i li diem a la teva gent que entri i parlem una mica de tertúlia, de presentació, del que sigui. A cada parador hi ha una mica de currículum, una mica de característiques, per si no coneixen l'artista, que francament jo mirava la llista d'artistes i bueno, són molt coneguts, però si algú a més també vol, pot trobar-hi. És a dir, no ens limitem amb un aparador. Jo estic segur que aquesta relació anirà més enllà. És a dir, és el client, és l'artista i és el comerciant. Aquestes tres potes juntes i que vagin generant aquestes sinergies que és el que dèiem fa un moment. Jo estic segur que tindrà més recorregut encara, perquè ja s'havien fet coses així fa molt temps, si no en aquest sentit, i potser als artistes els hi pot servir una mica per aglutinar-se de nou i fer algunes iniciatives, perquè bé, jo recordo, no? Ho comentàvem al principi amb el Lluís, aquí hi havia hagut dies relatius a l'art on hi havia hagut concerts, on hi havia mogut la nit de l'art, etcètera, Sant Quaterra d'artistes, és a dir, ho tenim molt fàcil. Ho tenim molt fàcil, perquè és que hi ha una llista enorme. Per tant, hi ha molt marge per fer i per recórrer.
0: Sí, és que els artistes també són clients.
1: Mama.
0: No?
2: Sí,
0: també aneu a les botigues. Doncs que aneu ara per lluir la vostra professió, per explicar...
2: Bueno, mira, això ha sigut un gran fallo, perquè nosaltres, ja no parlo dels artistes, parlo del meu cas concret, que tinc una galeria, són botiguers també. Jo sempre ho dic, jo visc del quadre que em compren. O sigui, jo estic molt agraït amb el client, perquè aquell quadre m'ajuda a fer el pròxim. I vull dir, també aquí hi ha hagut un fallo que s'ha volgut posar l'art com una cosa fantasmagòrica, molt intel·lectual, per sobre el cap de tothom. No, l'artista crea, però després necessita vendre, perquè necessita menjar, però també mengem nosaltres, eh? I necessitem fer el pròxim quadre. Jo sempre dic gràcies perquè m'has ajudat a pintar el pròxim quadre. O sigui, sí. No deixa de ser un intercanvi de coses, eh? O sigui, un comerç.
0: Exacte.
1: Hi ha una qüestió que sempre diem cada vegada que fem iniciatives d'aquest tipus, i el tema de l'art és fonamental amb això. Aquí no hi ha les grans plataformes. Hem de saber on som i què podem fer nosaltres, que no pot fer Amazon, que no pot fer Temu, que no pot fer, jo que sé, totes aquestes que hi ha. Això no ho podem fer, ho podem fer nosaltres. Qui està al carrer som nosaltres. I l'artista està al carrer, està a Sant Cugat, i nosaltres tenim la botiga al carrer. És en aquests espais, en aquestes activitats, on de veritat nosaltres podem oferir l'experiència i una competitivitat innegable. És a dir, aquí no serveix de res comprar online. Aquí o vas al carrer o estem nosaltres i està l'artista. Per tant, és aquest el nostre lloc. Quan comencem amb guerres d'un altre tipus, estem perduts. Ara, quan plantegem coses d'aquesta manera, és el nostre espai. I a més, ens sentim molt còmodes tots. Per tant, no barallem amb guerres i espais que no són els nostres, i en aquests a veure qui pot entrar si no som nosaltres. Doncs l'artista i el comerciant de Sant Cugat i la gent que passeja del carrer. Algú pot discutir o competir amb això? Jo crec que ningú.
0: No. A internet no ho trobareu. O sigui, heu d'anar a la botiga, veure l'obra, comprar i compartir. El dia 12 de maig és el dia que hi ha previst un acte de cloenda en l'establiment que aculli l'obra amb més vots, no? Sí. Després de fer tota aquesta passejada pels comerços. Com està prevista aquesta cloenda? Què penseu fer?
1: Bueno, bàsicament és donar-li al client que ha guanyat formalment els vals per comprar, convidar tots els artistes que puguin venir, que hi siguin, evidentment, com sempre, i no hi és avui, però acompanyats, que sempre estem molt agraïts en aquest acompanyament a la institució, a l'Ajuntament, i evidentment trobar-nos en allà. Aquest punt de trobada, que estaria molt bé que aparegués també d'altres formes, però essencialment és això, trobar-nos i donar aquest tancament, i també servirà per veure la valoració que en fem tots plegats, que segur que serà bona. Sí, sí, sí.
0: És un bon moment, no, Lluís?
2: Jo crec que sí.
0: Per compartir una mica l'experiència, com ha anat i valorar.
2: Bueno, jo crec que totes aquestes experiències sempre són bones, sempre són positives, perquè sempre es treu un profit, i aquesta iniciativa en concret jo em sembla que té molt recorregut. O sigui, es poden fer moltes coses, No sé. Ara m'ha vingut la imatge de les falles de València, poder cremar uns quadres cada any o alguna cosa així.
0: També això ja és una mica més atrevit,
1: No, bueno. No cremeu les botigues.
2: No, les botigues no, però uns quants quadres aquí a la plaça Monestir.
1: Home, seria revolucionari.
0: Seria malament. Mira, per la nit de Sant Joan.
2: Veus? Ja està. Tot lliga. Ja ho hem lligat tot.
0: Molt bé, doncs veiem que té recorregut, per tant, imagina't

0: El teloner i el fallero mayor.
1: Ara ens falta a veure quin és l'artista que diu cremeu-me aquesta obra.
2: Bueno, pues no sé,
1: sí, n'hi haurien?
2: Jo he complert molt amb una botiga de Barcelona, Piera, perquè ja anava quan tenia 13 anys. I sempre els hi portava vestidors sense tela. I em deia, ets l'únic pintor que porta... Per què no pintes les teles? I deia, no... Jo tenia un ritual. Cada any m'anava a Montjuïc, que hi havia unes escombraries que sempre estaven cremant abans de tot això olímpic, i fotia les teles al foc. I me les mirava. Mira, tanta feina que t'ha donat que està cremant. I encara n'hi has tingut de cremar alguna més, eh? Però bueno, no vaig
0: arribar. Molt bé, senyors, doncs, mentre no arriba aquesta iniciativa, aprofitem aquesta altra d'aparadors en bar a la ciutat. Gràcies als dos i que vagi molt bé.
2: Moltes gràcies, Carme.

0: Fa dies que parlem de bolets, bé, perquè ja hem començat a anar a la muntanya a collir-los, a caçar-los, a buscar-los, o bé perquè trobem a plaça i ens agrada cuinar-los i menjar-los. I és que estem en plena temporada d'aquest aliment que per a molts és una exquisidesa. Avui en parlem des de diferents punts de vista, ho fem amb el Manel Guirado, cuiner, sommelier, professor de gastronomia i coordinador de l'Aula Gastronòmica de Sant Cugat. Manel, benvinguts.
1: Gràcies.
0: Tu fas tot el procés, anar a buscar-los...
1: Sabia que em faries aquesta pregunta. No, jo no sóc gaire caçador de bolets.
0: No?
1: Tinc al meu voltant familiars i amics que sí que els agrada molt i llavors confio aquesta tasca en aquesta gent i llavors fem un intercanvi. Ells me'ls porten, jo els hi cuino i així tots contents, crec.
0: Jo en la presentació parlava d'una exquisidesa, però que és molt més que una exquisidesa. Explica'ns curiositats sobre aquest producte.
1: Bé, bueno, com hem dit, comença la temporada i aquí ens tornem tots bojos. A Catalunya som grans consumidors de bolets. Jo crec que de tota la península ibèrica, juntament amb els bascos, doncs sí, segurament som els que més. Però, a més, jo diria, i potser m'equivoco, però almenys la visió que tenim des d'aquí és que aquí consumim, a més, molta tipologia de bolet diferent. Ens agrada molt la varietat i anar-los a buscar. I potser en altres llocs on hi ha una cultura al bolet important, de les que coneixem, com els bascos o els italians, potser es centren més en els 3 o 4 bolets més coneguts, no? Per ells el cep, o potser el rossinyol, etcètera, no? Sense oblidar la tòfona, òbviament. I aquí, en canvi, jo crec que ens agrada bastant la varietat. En consumim moltíssims, encara que potser el més, diguem-ne, conegut, el més apreciat, el que fa més país seria el rovelló. Després podríem dir si és el més bo, no, però és potser el més conegut. Llavors, podem explicar què és el bolet, perquè la gent en compra tal, els trobem a les verdoleries, però no és un vegetal.
0: I com el definim? Sí.
1: Doncs el bolet és el cos fructífer d'alguns tipus de fong. Fongs, doncs, són un altre regne, no és un vegetal, i el fong, en realitat, el que és és una estructura complexa que viu normalment a sota terra o en els troncs dels arbres, envoltat bàsicament de matèria orgànica, la qual ajuda a descomposar i que, per tant, té una funció, diguem, una biològica important, perquè això ajuda després a les plantes a poder aprofitar aquesta matèria orgànica. Per tant, ajuda els altres. I després, doncs, per reproduir-se, per cridar l'atenció, el que fa és, de tant en quant, genera el bolet, que és aquesta espècie de fruit que normalment és exterior, que fa que es vegi, no? I doncs que els animals vagin allà, toquetegin i doncs vagin

0: diguem-ne, fent reproduir el fong a partir d'espores, etc, etc. Nosaltres el que fem com animals també és agafar-los i menjar-nos-els.
1: Home.
0: Si es pot menjar, que això ja també sabem que és tot un tema, val?
1: Ara en parlarem.
0: Exacte. De fet, a més dels usos gastronòmics, com sabem, doncs, hi ha alguns bolets que tenen propietats farmacològiques o inclús psicotròpiques per certes substàncies, i aquí és on també hem d'anar en compte, i on podríem començar a dividir els bolets, no? Podem fer-ne divisions per tipologies, no? D'entrada podem dividir-los d'aquells que són comestibles i aquells que no ho són, o que compten, no? Els tòxics directament. Compte amb això, pels qui són caçadors, ja ho saben, s'ha d'anar molt de compte que es cull el que no, i si no sabem realment què estem collint, doncs podem agafar-los, però després sempre anar-nos a assegurar que el que estem collint allò és comestible o no. Davant del dubte, preguntar o simplement descartar. De fet, és bastant fotut, doncs, perquè dintre d'un mateix gènere de bolet, val? O família, diguem-ne, podem trobar-ne algunes que són exquisides i que tots coneixem i que ens encanten, i després la seva rèplica o rèpliques tòxiques o supertòxiques. Un bon exemple són les amanites. Jo si dic amanita phalloides, compte, és el típic vermell amb els piquets blancs, supertòxic, mortal. Però en canvi de la mateixa família tenim l'amanita cesària, que és a l'ou de reig, que ens encanta a tots, és boníssim, costa de trobar, mateixa família. Difícil de confondre'ls quan estan una mica grans, doncs, perquè l'ou de reig desenvolupa un barret d'un color més daurat taronja. Val?
1: Llavors, sí, ja veiem més gran agrovenc. No?
0: Sí, sí. Bueno, de rovell d'ou, per això se'n diu sí, de reig, perquè quan està molt tancadet és com la part de la closca blanca i quan comença a créixer, doncs llavors comença a aparèixer el rovell. Val? És difícil de confondre'l amb l'amanita phalloides, però compta amb altres amanites que també poden ser tòxiques. També pot passar amb el cep, també pot passar amb altres tipologies de bolet, que tenim el comestible i tal, però alguns que se li assemblen que poden ser més o menys tòxics, diguem-ne, val?
1: Val, hi ha més tipologies, no?
0: Sí,
1: no?
0: Podem de fet dividir els bolets entre aquells que creixen directament a la terra i els que ho fan a les soques dels arbres, no? El típic bolet de soca, que a vegades veiem anant pel carrer, doncs alguns
1: perquè
0: són...
1: Perquè n'hi ha sovint,
0: sí.
1: No els trobem, eh?
0: Alguns són comestibles i alguns no. Potser el més conegut que tenim per aquí, que consumim de forma constant, és la gírgola, per exemple, és un típic bolet de soca, exacte. I això també ens permet parlar d'una altra forma de dividir-los, que són, òbviament, els bolets de silvestre i els bolets de cultiu. Per què? També us ho dic. Doncs perquè molts dels bolets de cultiu que consumim acostumen a ser de soca, no tots. Per exemple, el xampinyó no. El shiitake, que ara ja s'ha posat de moda, diguem-ne, que és bastant ja freqüent, aquest tampoc. Però hi ha molts tipus de bolet de soca, alguns d'ells que venen d'Àsia, ara que parlàvem de shiitake, doncs molts d'ells... molts d'aquests de cultiu són de soca, val?
1: Molt bé. Doncs ja tenim la tipologia i després dins de la tipologia els subgèneres, no? Que hem esmentat. Parlem de on creix, on es troba el seu hàbitat, que és el que propicia que
0: boscos, on precisament, si jo tinc un bosc, tinc terra, tinc arbres, tinc plantes que doncs, van morint o van deixant anar la seva matèria orgànica en forma de fulles, etc. En el terra aquest és el substrat perfecte. Hi ha d'haver-hi matèria orgànica perquè el fong pugui viure, el pugui descomposar i d'allà doncs, pugui reproduir, no? Tingui el seu hàbitat. Llavors acostumen a ser boscos més o menys frondosos, amb ombres, humitats altes, per això ara a la primavera, perdó, a la tardor, que és un moment en què comença a ploure, comencen a baixar les temperatures, però tampoc en excés, no? Quan ens trobem amb un cert rang de temperatures i humitat és quan afloren, diguem-ne, el fong es comença a reproduir i comença a fer aquest fruit. També tenim bolets d'estiu, el més famós possiblement que tenim per aquí és la múrgola, que és d'estiu, que a més li agraden zones on hi ha hagut moviments de terres i incendis, vull dir, és una mica inquietant, però sí, apareixen llocs una mica estranys on hi ha hagut allà mandanga. O també en tenim alguns hivern, potser el més conegut seria la tòfona, que és quasi com un món a part, diguem-ne, és un bolet molt peculiar, perquè el fruit no surt a la superfície, sinó que està sota terra.
1: S'ha de gratar, s'ha de buscar terra.
0: I és d'hivern, quan parlem de la tòfona negra, que és la Tuber melanosporum, o de la tòfona blanca, aquella alba, bàsicament, d'Itàlia. Després també en tenim d'estiu, etc etc. Vull dir que durant tot l'any podem trobar bolets, potser per això en aquí l'època més espectacular, hi ha més varietat i més quantitat és ara a la tardor, per una qüestió, com he dit, de bueno, clima, etc.
1: Anem amb dues qüestions que són allò una mica el kit de la qüestió. Parlem de la conservació, d'una banda, i després de la neteja.
0: Val. parlem de conservació fresc, és a dir, jo els caço, jo els compro, etc. No? Després parlarem, si de cas, de mètodes de conservació més llarga. Conservar-los, jo recomanaria amb algun... a la nevera, d'acord? Poden aguantar unes hores fora, òbviament, i no negaré que algunes tipologies de bolet, si pots evitar nevera, millor, però en principi nevera, intentar que la humitat que puguin anar desprenent, perquè les neveres deshidraten, que aquella humitat no torni a caure. Per tant, un lloc que estigui arrasarat perquè mantingui certa humitat, però que pugui respirar, diguem-ne. Jo a vegades els he guardat doncs, amb una bossa de paper, els he guardat amb un colador tapats amb un drap, buscar sistemes. Si això està ben fet, i depenent de la tipologia de bolet, ens poden durar uns quants dies, en alguns casos.
1: Val? Per conservar-los, una qüestió. Nets o tal qual?
0: Jo no els tocaria. Per què? Perquè si... A veure, la forma ideal, que veureu inclús en alguns restaurants del nivell, és un raspallet, un drap que no li toqui humitat, però la realitat és que al final hi ha alguns bolets que arriben tan bruts que si no els hi apliques una miqueta d'aigua, que ara explicaré una mica com ho faig jo, doncs és molt difícil netejar-los. Clar, si tu me'ls has rentat simplement amb un raspall, doncs m'és igual, no els hi has aplicat aigua. Per tant, els pots netejar una mica abans i guardar-los. Si no, tal qual, jo no els tocaria gaire. Llavors, en el moment que jo sé que els consumiré, que els cuinaré, llavors sí que jo el que faig és, la majoria de vegades, per treure aquella sorra enganxada, però a vegades alguns bolets tenen una superfície una mica enganxifosa en el barret, etc., xorret d'aigua, un rajat molt petitet d'aigua, i amb la mà, amb el dit, doncs, anar traient en aquella superfície que pugui haver una mica de sorra, una mica de pinassa, una miqueta de... per automàticament manipular-los, ja, començar-los a tallar i començar-los a cuinar.
1: Val.
0: No per tornar-los a guardar, perquè llavors el que podem fer és accelerar el procés d'oxidació, el procés de putrefacció.
1: Un drapet humit?
0: Un drapet humit, mira, un raspall millor que un drapet humit i un drapet humit millor que l'aigua, però després Val. Hem de ser pràctics. És el que et vull dir. Si he d'aplicar una mica d'aigua, mai els posarem allà amb una galleda plena d'aigua i vinga.
1: No.
0: Però una miqueta d'aigua, si és necessari, ho faré. Un drap humit, si és suficient, si veieu que es neteja bé, perfecte.
1: Molt bé. Què anava a dir? Anem directament a la cuina, ja que hem creat tot aquest context sobre els bolets i anem a maneres de cuinar-los i quines opcions ens donen?
0: Jo havia dividit una miqueta entre cuina i conserva, però conserva, és a dir, conserva de bolets per tenir-los després durant tot l'any, per dir-ho d'alguna manera. I en alguns casos ja estem parlant de tècniques de cuina, d'acord?
1: Vale.
0: A veure, com a cuina més directa, que ja els acabo de netejar i me'ls vull menjar en breu, doncs, òbviament, saltejats, fregits, amb oli, una miqueta d'all, julivert, el que vulguem, ja sigui per menjar-nos-els tal qual, o els hi hem afegit unes gambetes, o el que vulguem, o per acabar de fer una truita, un remenat... Hi ha bolets, la majoria, jo diria que accepten aquesta tècnica. Més o menys tallats en funció de la mida, jo els saltejo amb una miqueta de sal, pebre, all, etc., i després doncs, els hi aplico el que vulgui o em serveixen com a un guarniment o per una pasta, etc. Després, òbviament, per guisats. Puc aplicar una tècnica similar al saltejat mentre estic fent el xup-xup d'una carn, per dir-ho d'alguna manera, els acabo afegir els últims minuts. Val? Sopes i cremes... Potser aquí no els utilitzem tant, però una crema, jo què sé, de ceps és boníssima, o de carlets, o del que vulguem. És a dir,
1: i què li afegim? Per...
0: Clar, aquí pots fer com qualsevol crema de verdures. Tu fas un bon sofregit de ceba i porro, per dir-ho d'alguna manera, afegeixo els bolets, més o menys tallats, els ofego una miqueta, i després els cobreixo amb un caldo, que afegin un xup-xup, que desprenguin tot el seu aroma, trituro, i puc acabar lligant, si vull, una mica d'oli d'oliva, de mantega o de nata, per exemple, i fem una crema.
1: Mm-hmm.
0: Per exemple,
1: perfecte.
0: Una sopa de ceba a la qual li he afegit uns bolets perquè em doni un aroma, jo què sé. Mm-hmm. Què més? Pastissos i flams.
1: Pastissos i flams.
0: Un flam de bolets. Ens faig una base de flam normal, pot ser dolça o no, òbviament, i després el bolet a trossets i una mica també trituradet. Això amb bolets secs, per exemple, ens dona molt poc bolet, molt d'aroma. Faig una base de flam i li poso una mica d'aroma a bolet.
1: Això és una curiositat. N'has menjat?
0: Sí, i n'he fet. Sí, sí.
1: Sí.
0: O inclús un flam d'ou normal, al qual a sobre, això és una altra tècnica, hi poso uns quants bolets confitats. Faig un almívar potent, en el qual hi bullo uns camagrocs, per exemple, vaig bullint, que redueixi, i al final, quan es refreda, tot aquest caramel que ha generat el propi suc i el sucre i tot, s'absorbeix i tinc un bolet confitat dolç. I això per un postre, o per un contrast amb un plat salat, o per un foie gras, o per un... Això és boníssim. I a més és un pot que puc deixar tancat a la nevera i em durà setmanes, per no dir mesos.
1: Que bé.
0: Això ho faig força i està molt bo.
1: No és que sigui gaire conegut, no? Dels bolets. Això és part...
0: No, bé, possiblement amb cuina, diguem-ne, tradicional d'algunes zones i tal, trobaríem algunes coses d'aquestes. El que passa és que no és el més habitual. L'associem més a la cuina salada. Però,
1: correcte,
0: en canvi, aquest toc, diguem-ne, de bosc, que bàsicament, quan parlem d'aquella exquisidesa del bolet, a part de la textura, és que ens recorda el bosc, no?, moltes vegades.
1: Sí.
0: I això, a vegades, aplicat a certs postres, doncs, que també funcionen bé amb els fruits secs i tot aquest món, pot ser molt interessant.
1: I tant. Anem molt ràpidament amb la conserva. Allò, per guardar-los durant un temps, de quines són les maneres?
0: Una, ja us l'he dit, aquest confitat amb dolç. Potser
1: Val.
0: Més peculiar, diguem-ne, d'acord? Però amb molt bons resultats, especialment, com he dit, amb bolets aquests finets, que en pot ser camagrocs, trompetes, etc. Queda molt xulo. Després, assecats. En aquest cas sí que, si podem fer amb bolets que sequin bé, us diria ceps, us diria camagrocs, us diria múrgoles, us diria trompetes, etc. Per què? Perquè sequen molt bé. En canvi, us fixareu que rovellons secs rarament n'hi ha. Doncs és un bolet que no seca tan bé. Doncs
1: massa carnós.
0: Carnós, dens, per tant, difícil de dessecar. I possiblement ens quedaria una textura molt gomosa. Amb la qual cosa, per fer-ho, el bolet el més net possible, intentant evitar per netejar en el cas aigua, perquè si no encara ens costarà més assecar, val? Que sigui un bolet que ja puguem quasi com cuinar. Per tant, jo després el que faig és el poso, l'estenc bé a sobre d'un cartró mateix i el poso a prop d'una font de calor, el radiador, no? Com que dintre de poc, esperem, doncs començarem a utilitzar,
1: a veure.
0: Ja veurem, radiador, si no durant el dia al sol i després el trec i els vaig assecant. Quan m'asseguro que estan ben secs, pot de vidre o tàper de plàstic, tapadets, i en un lloc sense llum, sense humitat, etc. I això
1: dura.
0: Ens pot durar anys. Ens pot durar. I després es rehidraten amb aigua mentre estem fent una altra part de la recepta i al final doncs s'utilitzen. Es poden utilitzar de moltes maneres, inclús pulveritzar per fer una pols de bolets.
1: Sí.
0: Congelats.
1: Ah, jo aquí ja tinc més recança.
0: Hi ha bolet que li senta molt bé, però llavors us diria, feu-li una precocció, no me'ls congeleu directament, perquè a vegades sí que, tot i que no es podreixen, segueix un procés enzimàtic, el que fa és començar-los a oxidar i a canviar l'aroma i tal. També els hi passa algunes verdures. Per tant, precocció. Com que no ens interessa bullir-los perquè agafen massa aigua, paella, puntet de sal si voleu, evitem el greix, sense oli, que comencin a suar lentament, i quan comencin a suar aquesta aigua, després la vagin evaporant, i quan comencen a estar sequets una altra vegada, els envasem en bosses o el que vulguem, i congelats.
1: Val.
0: Per què no oli? Perquè l'oli
1: congelat
0: no es podreix tampoc, però s'oxida, també s'enranciarà. Llavors això no ens interessa. Per això evitem l'oli en aquest pas.
1: Val. El rovelló? El rovelló congelat? No.
0: Jo aquest no ho he provat. Jo ho he provat més amb cep, ho he provat més amb això, amb trompetes, amb rossinyols, etc etc. No té per què quedar malament. Però et costarà més aquest pas de coure'l sense oli per després treure-li el suc i tot, perquè és com més carnós.
1: Jo reconec que vaig cometre un error de congelar uns
0: rovellons. Però directe, a més.
1: Sí.
0: Es van enfosquir i van quedar amargs.
1: No, després, quan es descongela, semblen esponges.
0: Clar, sí, això sí.
1: Horrorós.
0: Clar, el bolet és quasi tot aigua. I té una estructura que el que fa és aguantar aquesta aigua. Quan congeles, l'aigua cristal·litza, trenca la fibra, i llavors tot aquest suc...
1: I perd tota la gràcia.
0: Clar, i el suc aquest que estàs perdent també té molt d'aroma. Per tant, hem d'intentar evitar això. Altres sistemes, un parell de sistemes més i molt ràpid. Amb vinagre, d'acord? Digue-li
1: sí.
0: Vinagre, digue-li escabeig, d'acord? Els conservem directament amb un vinagre al qual li hem posat sal i una certa quantitat d'aigua, podem fer 50%, 50%,
1: sí.
0: O una mica menys d'aigua perquè el bolet en soltarà aigua, i simplement els podem fer bullir, escaldar un moment en aquesta barreja, i aquesta barreja que ens ha quedat juntament amb el bolet el posem en un tarro, en un pot, els hi podem fer una mica de bany-maria durant una horeta, i això ens pot durar després, per amanides i per coses d'aquestes, fantàstic. O confitats amb oli, que seria una tècnica
1: també
0: bastant similar.
1: Jo crec que amb això en tenim més que suficient.
0: Sí.
1: Sí, l'únic que podem afegir és que aprofitin.
0: Clar.
1: Aprofitin que estem en temporada de bolets
0: i
1: gaudeixin.
0: I més barats els trobaran i més sants.
1: Correcte.
0: En el millor moment.
1: Manel, fins a la propera.
0: Aquí estarem.
1: Que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Ràdio en samarreta. Els millors programes per tornar a escoltar aquest estiu a Ràdio Sant Cugat. També a www.cugat.cat.
1: Continguts en xarxa.

0: Els nostres oients han reconegut aquesta sintonia, que vol dir que tenim aquí la Joana Molins, que ens explicarà avui quina recepta ens porta.
1: Benvinguda, bon dia, Joana. Bon dia a tothom. Doncs no, jo avui voldria portar-vos a la cuina asiàtica. Jo és que de la cuina asiàtica no és qui entengui molt, però la cuina tailandesa i japonesa m'agrada. Quan vaig a restaurants, ara normalment hi vaig, perquè de tot l'altre ja més o menys mengem sempre, i en canvi quan surto m'agrada. I la tailandesa m'agrada perquè és senzilla, no porta molts ingredients forts, i llavors la pots fer amb molts ingredients que nosaltres estem acostumats. Avui us porto un wok. El wok senzillament no és res més que és una paella fonda que és de ferro colat amb un revestiment perquè no s'enganxi. Perquè aquesta cuina el que vol és que tot el rato tens que estar enremenant. Això sí, amb una cullera de fusta i els aliments, perquè el coure amb molt poc oli s'enganxa. Llavors, què fem? Tots els aliments, tant les verdures com tot, ho tallem finet, tipus juliana, ho anem passant i així es fa aquesta cuina. Vull dir, senzillament és això. Llavors, el wok aquest es va treure dels xinesos. Els tailandesos no el tenien, i d'uns anys cap aquí van agafar la tècnica de fer-ho amb aquest wok, perquè canvia molt fer-ho amb aquest wok de ferro colat o fer-ho amb un d'acer inoxidable, no té res a veure. Perquè aquest el wok aquest de ferro colat és el que don un gust, el gust aquest. Llavors jo us porto un plat que per pronunciar, sembla que sigui qui sap què, però bueno, ja veureu que és el que estem acostumats a fer. Un wok de pai tai amb shiitake i gambes. El pai tai vol dir el wok aquest amb pasta. I el shiitake són aquells xampinyons de color marró, que és un xampinyó però diferent, és un bolet.
0: És un bolet, sí.
1: És un bolet. I les gambes, Llavors, per fer això, el que necessitem, els ingredients per quatre persones, són 300 grams de fideus d'arròs, que és l'única cosa que poder us aixucarà més. Aquests fideus són de color blanc.
0: Sí,
1: i són d'arròs.
0: Però que, a més, els trobes al supermercat.
1: Els trobem, sí. Els trobeu en el lloc aquest de coses asiàtiques, i és.
0: Sí.
1: I aquest, a diferència de l'altra pasta, aquesta pasta no es bull. O sigui, agafes l'aigua, la poses a bullir sempre amb un punt de sal. Quan bull i poses la pasta, tanques el foc, ho remenes bé i ho deixes 9 minuts reposant en aquesta aigua. I llavors la pasta aquesta queda cuita. És l'única cosa que diferencia. I aquests fideus d'arròs són una mica amples, s'assemblen a les tallarines nostres, però ells en diuen fideus, i tenen molt bon gust, Molt bon gust. Bueno, doncs necessitarem uns 80 grams per persona d'aquests fideus, que són 350 grams per 4, 200 grams d'aquesta gamba pelada, que la comprarem ja d'aquesta... Jo la compro congelada, ja pelada. Uns gambons, que se'n diu... no és ben bé gamba, en diuen gambons, que la cua ja ve neta i ja ve sense l'intestí. Perquè l'intestí ara ens han acostumat a treure'l i a vegades és veritat, i trobes sorra. I en canvi aquest, si t'hi fixes, quan el compres, de la punta ja està obert perquè ja no té el budell, diguéssim, que hi ha la sorra aquesta.
0: Aquella part negra.
1: Exacte, aquella part negra, que és el que va bé. Ja està net. Un all porro, 3 pastanagues, 10 bolets aquests al shiitake, un suc de llima, que és l'única cosa d'aquestes que, a diferència de nosaltres, que no estem acostumats a poder fer-ho, una mica de sucre morè, la soja, 4 cullerades de soja, això poder tampoc no en tindrem, però bueno, si us acostumeu a fer aquests plats, són com ara els nostres, però una mica diferents, i són molt bons. Una mica de curri en pols, el curri groc. El curri hi donarà una mica de picantó i llavors ens donarà una mica de gust. Oli i sal, i per acabar-ho, uns cacauets torrats picats. Si no els tenim picats, agafem el cacauet, el posem a dins una mossa de plàstic i amb la massa del morter o amb una cullera de fusta ho piquem i ens queda esmicolat. Això és per posar-la a sobre, per donar-hi un cruixent. I és això. I llavors una mica de cibulet. Si no tenim cibulet, hi podem posar un all tendre, tallat petit, també. Això és per adornar, quan tenim el plat fet. Doncs què farem? Agafarem aquest wok i posarem l'oli i començarem primer de tot a sofregir aquestes gambes. El shiitake ja el tindrem net, esbandit i tallat en 3 o 4 trossos. El porro ja el tindrem també a punt. També tindrem les pastanagues, perquè això, com hem de fer un plat, el que hem de fer és primer preparar tots els ingredients amb una plata, perquè així és la millor manera de cuinar-ho bé. Ja anem preparant tot, tot el que necessitem. I llavors, a mesura, anem sofregint el que toca. Doncs aquestes gambes primer i els reservem. Després hi posarem el que ens costarà una mica més, que és la pastanaga, perquè la pastanaga és més dura que el porro, perquè el porro se'ns cremaria i tindria gust de cremat. L'ai tendre també. Doncs llavors hi posem les pastanagues, quan veiem que la pastanaga ja està, hi posem els bolets. Ho passem uns 5 minuts. Això hem d'anar remenant tot el rato, per això us dic que és un plat d'estar allà.
2: No el podem
1: deixar com el sofregit, a vegades que el deixem i anem... No, perquè aquí, com que hi ha poc oli, això vol que amb una cuirera de fusta tu ho vagis remenant, i ho vagis, i així es va durant tot.
2: Sí, no pots marxar de la cuina.
1: No, és un plat que és ràpid,
2: sí,
1: perquè aquest plat en mitja horeta el tindreu fet, però heu d'estar allà, Llavors, com hi hem passat aquests bolets que diem, i la pastanaga i tot això, llavors incorporarem les gambes altra vegada aquí. Si veiem que ens hi falta una mica d'oli, sempre som a temps afegint una mica. Tindrem aquest suc de la llima, l'escorrerem, i una mica de sucre moré, i ho tirarem a dins aquestes gambes, a dins el wok aquest, i ho remenarem com si tiréssim un raig de vi blanc. Sabeu que a vegades diem el vi blanc?
2: Sí,
1: doncs
2: sí,
1: per comptes del vi blanc, el suc d'aquesta llima, perquè per això fem un plat tailandès, que és una mica diferent dels ingredients que estem acostumats. I després les 4 cullerades soperes, aquestes de soja. I tot això ho remenarem com si fos un sofregidet, Ho anem remenant tot, i com ho tinguem ja tot ben passat, ja tindrem aquests fideus que hem dit que no es bullen, que els tindrem aquests 10 minuts en remull, els escorrerem i li tirarem. Ho remenarem tot bé. Si veiem que al remenar ens hi falta una mica més de soja, sempre som a temps de tirar-hi un parell de cullerades més. Penseu que queda com... No queda amb suc, Queda com si féssim uns macarrons.
2: Absorbeix el suc.
1: Absorbeix. O sigui, la pasta va agafant color i es va barrejant en tots aquests ingredients, però no queda per sucar. O sigui, queda una pasta...
2: El color aquell marrón de la soja, agafa, no?
1: El color aquell marrón de la soja, i no és per sucar, no hi ha suc, no vull dir, no són uns fideus sucosos, Són uns fideus com uns macarrons fets a la bolonyesa, doncs, però amb aquests ingredients. I llavors hi tirarem tot això que hem dit, ho passarem, i aquests cacuets, si els hi volem, els hi tirem a sobre, i una mica d'all tendre picat. I ja està. I ja no necessitem res més.
2: No,
1: ja
2: estupendo.
1: Tindrem aquest plat fet. Doncs ja ho tenim. Si en cas tornem a repetir els ingredients...
2: Sí, repetim els ingredients. Perquè
1: és un
2: més...
1: saltejat tailandès. Però vull dir, veieu que tots els ingredients els tenim nosaltres aquí. Perquè les gambes els tenim... L'única cosa que és aquests fideus d'arròs, proveu-los perquè són molt bons.
2: M'emportaré la gravació per fer-ho.
1: Sí, fes-ho. I llavors, què necessitem? Necessitem aquests 350 grams d'aquests fideus blancs, que és un fideu, diguéssim, asiàtic, que allà ho trobarem al supermercat, ja veurem, es troba fàcilment. Un all porro, que això ho tenim tots, les 3 pastanagues aquestes que hem dit... el bolet aquest, el shiitake, que és semblant, és igual que el xampinyó però de color marró i una mica més pla. No l'hem de pelar, Vull dir, aquest bolet el netegem i el tallem a trossets i ja està. Una llima, que tots sabem lo que és, una mica de sucre moré, les 4 cullerades aquestes de soja, un pols de curri, això el curri al vostre gust. Jo hi poso una cullerada de les de cafè. Sí, ens sembla que ens agrada més, perquè el curri ens hi donarà un gust molt bo. Llavors, l'oli, la sal. Sal ja veieu que no n'hi he posat enlloc, només una mica en la pastanaga, una mica en les verdures. Perquè com que això, llavors la soja ja té una mica de sal, i la llimona, bueno, la llima també té un gust, doncs tot això ja ens hi donarà aquest gust de sal. I llavors, per acabar-ho, aquests cacuets torrats picats per sobre... i una mica de cibulet. Si no tenim cibulet, perquè és que si comprem un paquet de cibulet per 2 o 3 trossos, se'ns fa molt bé. Si tenim un all tendre, que moltes vegades en tenim, doncs un all tendre, el més prim que tinguem, tallat ben finet, i ho tirem a sobre. I ja ho tenim.
2: Ja ho tenim.
1: Aquest és el plat que us he portat avui, per variar una mica. I aquest plat també el podem fer servir ara si els divendres volem fer dejuni, perquè doncs llavors és un plat que no té carn.
0: És un plat
1: tailandès, però sí, que no té carn. I el podem fer servir molt bé per un dia d'aquests.
0: A més, ens hem internacionalitzat,
1: no? Exacte, perquè això fa segons vaig llegir, que això... esclar, abans nosaltres aquí no hi estàvem acostumats, però entre els anys 70 i 80 hi ha molts restaurants ara d'aquests. I en els restaurants tradicionals també a vegades t'incorporen algun plat d'aquests asiàtics. Tu t'agrada el peix cru?
0: No, el peix cru tampoc.
1: Jo tampoc. El peix cru...
0: A mi m'agrada molt el peix, però cru no
1: m'acaba. El marinat sí que m'agrada, el salmó marinat, quan vas amb un tailandès o amb un japonès, més aviat tot és marinat. O sigui, no és tan... Perquè el xinès, això tan cru, a mi tampoc.
0: No.
1: Tampoc. Necessito massa... tot passat una mica, una mica.
0: Sí.
1: Però, bueno, ens hem d'anar acostumant a totes les cuines. I és una cuina ben sana, perquè ja ho veus.
0: Té un aspecte saníssim, això.
1: Jo l'he fet i em va quedar molt bo. Molt bo.
0: Jo m'he acostumat bastant al gust de la soja.
1: Per exemple, la soja. Amb arròs
0: és de delícia, un raig de soja. Que...
1: I doncs passada en el wok i llavors tirada a sobre, com que s'escalfa, l'arròs mateix queda molt bo.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies, Joana.
1: Doncs fins la setmana vinent, a veure si portem altres novetats, altres plats. Ens haurem d'anar introduint.
3: Notícies en xarxa.
4: Bona tarda, són les 4, us parla Javier Méndez. Continuem pendents de la situació dels boscos per l'alt risc d'incendis. De fet, els agents rurals han elevat fins a 9 la llista d'espais naturals tancats per l'activació del nivell 4 del Pla Alfa. L'últim indret on s'ha restringit l'accés aquest dijous és el Parc Natural de la Serra de Montsant. En total, les limitacions afecten espais de 223 municipis de 24 comarques, com ha recalcat el coordinador d'especialitat de l'àrea de Tarragona, Andreu Montblanc. Els agents rurals lamenten que els cal fer molta pressió sobre la població perquè comprengui la necessitat dels tancaments de les zones naturals. També destaquem que els agents rurals acaben d'informar de l'incendi a Guimerà, a l'Urgell, que haurien afectat una superfície d'unes 161 hectàrees de terreny majoritàriament agrícola. Del total, 102 hectàrees corresponen a l'espai natural protegit de Granyena. En aquest context, també, la simultaneïtat dels incendis dels darrers dies ha obligat el govern a posar fil a l'agulla i parlar de canvis en la gestió del bosc, uns canvis que el sector agrari fa temps que demana, ja que considera que el model actual és insostenible. Pere Roquer, president de Saja, destaca la ramaderia extensiva com a una de les solucions per a la gestió dels boscos. Roquer ho ha fet en declaracions a la xarxa.
5: I aquí hi ha d'haver una aposta clara, primer de tot, per la ramaderia extensiva, menys acords amb Mercosur i més acords per incrementar la ramaderia extensiva del país, menys fauna salvatge que està provocant que molta ramaderia extensiva desaparegui. O sigui, el sector ramader està preparat per tindre més ramaderia extensiva. Ara, ha de tindre els condicionants polítics i governamentals perquè l'aposta sigui clara.
4: També Protecció Civil manté activats els plans d'alerta per calor i d'emergència per risc d'incendi davant les altes temperatures d'aquests dies. Avui s'espera una jornada similar amb màximes de més de 40 graus i tot i que hi haurà un lleuger respir aquest cap de setmana amb una petita baixada de temperatura, diumenge tornarà a repuntar la calor intensa fins dimecres que ve. Els Mossos d'Esquadra investiguen un nou tiroteig a Sabadell. Els fets han passat aquesta nit al barri de la Creu Alta. La policia municipal ha rebut l'avís d'uns veïns que alertaven d'haver sentit trets a l'aire. S'hi han desplaçat patrulles de la policia local i dels Mossos que han identificat 3 persones. Es desconeix, però, si estan relacionades amb els fets. I en esports destaquem que Pere Romeu ha renovat 2 temporades més com a entrenador del Barça femení. Després de 2 temporades exitoses, especialment la passada, amb un pòquer de títols, el tècnic barceloní afronta la nova temporada amb 3 baixes, l'Alexia Putellas, Mapi León i Salma Parayuello. Tornem d'aquí una hora amb més notícies en xarxa.
3: 4:03. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip, conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dijous 9 de juliol i comencem amb la crònica del temps. Lluís Mi Pérez.
1: Bon dia, continua aquesta calorada, per bé que avui han de perdre 2 o 3 graus les temperatures màximes. En qualsevol cas, venim de tan amunt que encara la calor ha de ser extrema, ha de ser molt evident. D'aquí a poca estona tornarem a fregar els 40 graus al prelitoral barceloní, sobretot a l'interior de Girona, cap a l'Ebre i també a les comarques de Ponent. De fet, en algun indret del Segrià, de les Garrigues, del Pla d'Urgell, també de la Noguera, el Pallars, Jussà o la Ribera d'Ebre arribarem als 41-42 graus aquesta tarda. Tot plegat amb pocs núvols de moment, però alguns acabaran inflant-se aquesta tarda cap al Pirineu de Lleida, de fet també en d'altres comarques de Ponent, i acabaran deixant algun ruixat fugaç, local, amb poca quantitat d'aigua, però sí compta amb les ventades que vindran associades a aquestes tamborinades. Algun ruixat a l'interior de l'Ebre i a la resta del país més tranquil·litat. Demà una situació un palet menys calorosa. N'estem pendents a la xarxa.

0: Avui al Connectats recordarem com hem de reaccionar davant d'un incendi forestal. Li preguntarem a Roger Llinàs, que és cap del parc de bombers en Rubí, Sant Cugat. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia ciutadana, avui per analitzar les crítiques de Feijóo a l'absentisme laboral i l'escenari de futur dels incendis extrems. A partir de les 5 coneixerem el terrassenc Miquel López, emprenedor i empresari. Continuarem destacant el patrimoni natural i històric que envolta Castellar del Vallès en risc per l'incendi de Setmanat. Ho farem amb Aleix Scott, vicepresident del Centre Excursionista de Castellar. I acabarem amb cultura per parlar-vos de l'obra teatral La Truita, que arriba al Poliorama, i ho farem amb l'actor pretenc Arnau Puig. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: A les 4 i 6 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat, que un dia més obrim per Terrassa. Sergi, està bé, bona tarda.
1: Bona tarda. L'Ajuntament de Terrassa farà una prova pilot a partir del mes de setembre per avaluar la viabilitat de perllongar la línia L12 d'autobusos al final del carrer de Mussol del barri de Can Palet de Vistalegre. Es va explicar en una reunió mantinguda amb els membres de l'Associació de Veïns d'aquest barri i la trobada va servir per abordar les necessitats del veïnat en matèria de mobilitat, neteja, manteniment i equipaments. A més, es va fer seguiment de les millores implementades recentment al barri. Entre les principals destaca la regularització de la línia d'autobús L12, la implantació del sistema de contenidors de càrrega lateral i l'aprovació del projecte d'execució de millores a les escales entre els carrers de l'Estornell i de la Losa, així com la remodelació de la pèrgola de la plaça de la Pau. Altres actuacions a aquest barri per part de l'Ajuntament inclouen les millores fetes al bar del Casal Cívic, on també s'han instal·lat sistemes de refrigeració mòbil per a l'estiu i davant del qual s'ha habilitat un pas elevat per garantir la seguretat dels vianants a la zona. D'altra banda, recentment també s'han reparat les pistes de petanca i s'han dut a terme tasques de manteniment i de reforç de les franges de baixa combustibilitat en el marc dels treballs de prevenció d'incendis forestals programats pel consistori agarenc.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Anna Clara, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. Els Mossos d'Esquadra investiguen diversos trets aquesta nit a la Creu Alta. Els fets haurien tingut lloc a l'altura del número 111 de la carretera de Prats, molt a prop de la plaça de la Creu Alta, pels vols de 11:45 de la nit. Va ser llavors quan la policia municipal va rebre un avís per part de veïns de la zona que denunciaven haver sentit alguns trets a l'aire. A més de la policia municipal, fins al lloc dels fets també s'hi van desplaçar algunes patrulles dels Mossos d'Esquadra que van fer una primera inspecció a la zona. Els agents van acabar identificant tres persones que podrien tenir relació amb els fets. A més, en el punt on van tenir lloc l'incident, també es va localitzar una arma de foc abandonada que ha quedat intervinguda per la seva anàlisi, així com diverses restes de projectil. Així mateix, la inspecció ocular va permetre detectar diversos forats compatibles amb impactes de projectil en almenys una persiana i a la façana d'alguns domicilis del barri Tallaret. Malgrat aquests danys materials, no consta que cap persona hagi resultat ferida. Els Mossos s'han fet càrrec de la investigació i ara centren els seus esforços en poder determinar l'autoria dels trets i esclarir el context en què es va produir. De moment, no hi ha cap persona detinguda en relació a l'incident.
0: Gràcies, Anna. I ara seguim des del litoral. Comencem per Badalona. Martí Villegas, bona tarda.
3: Bona tarda, Carme. Oferir creacions cinematogràfiques inèdites amb el focus en el món de l'esport és un dels valors afegits del Festival de Curtmetratges Filmets de Badalona, que organitza aquesta casa, Badalona Comunicació, i això és possible en part gràcies a la col·laboració entre el Festival Badaloní i la Fundació Barcelona Olímpica, que avui han renovat el seu compromís. Ho han fet a la seu de la Fundació, on es troba el Museu Olímpic i de l'Esport, gran homenatge a l'esdeveniment que va revolucionar Barcelona l'any 92. Des que la Fundació Barcelona Olímpica va engegar el BSN Esports Film Festival, ara fa 17 anys, ha col·laborat amb el Festival Filmets per compartir els millors curts del cinema esportiu. Francesc Terrón és el director de la Fundació Barcelona Olímpica i Agustí Rodríguez, conseller delegat de Badalona Comunicació.
4: Filmets és el festival gros en quant a la temàtica dels curts, per tant, ens ajudem mútuament, entre altres coses, fent la sessió Filmets en forma. Això ens retroalimentem. Nosaltres sabem que produccions nostres poden anar en aquesta sessió.
5: Poder oferir aquelles coses, diguem, de format esportiu que probablement no arriben al gran públic a través dels mitjans tradicionals i el poder oferir als nostres espectadors un material inèdit.
3: El Festival Filmets ofereix cada any una selecció dels millors curts de temàtica esportiva en un espai específic, la secció En Forma.
0: Gràcies, Martí. Des del Prat ara ens informa Víctor Asensio. Bona tarda.
6: Bona tarda, Carme. Un any més el Prat es prepara per celebrar una nova edició del Sant Pollín, aquesta barreja entre els Sant Fermins i el tan tradicional pollo del Prat, dels Diables del Prat, la figura de foc. Avui, dijous 9 de juliol, es dona el tret de sortida a 4 dies de xupinazos, encierros, ofrenes a Sant Pollín, cercaviles, activitats infantils i molta música i, sobretot, festa. A les 7 de la tarda arrenca la novena ruta del Pincho Sant Pollín amb la traca d'inici de festes, que serà amenitzada per la xaranga Xarangarín. Després de passar per restaurants com el Rústic d'Ol Maria el Cortijo, a la plaça de Joan Salvat va passar i finalitzarà el primer dels 4 dies de Sant Pollín amb una sessió de música en directe a càrrec de DJ Anòmala fins les 11 de la nit. Una forma refrescant de passar aquests dies tan calorosos al Prat, que recordem, ahir va també batre rècord històric aquí la temperatura que va superar els 37 graus i mig.
0: Gràcies, Víctor. Tornem al Vallès i ara ens aturem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
7: Bona tarda, Carme. L'incendi forestal de Sant Manat manté des de dilluns amb l'aire al cor els castellarencs i les castellarenques. En principi, tot i que dimecres al migdia es va arribar al pic màxim d'altes temperatures i de baixes humitats relatives, finalment els bombers el van donar per estabilitzat ahir a la nit. A més, la bona evolució dels altres incendis forestals va permetre concentrar més mitjans que han permès avançar en les tasques d'extinció amb l'objectiu justament de poder-lo estabilitzar. En total, i segons els càlculs provisionals dels agents rurals, l'incendi ja afecta 218 hectàrees. Ara bé, que l'incendi n'estigui estabilitzant vol dir que és dins del mateix perímetre, però encara no està ni extingit ni controlat, cosa que encara podria costar hores i fins i tot dies. En aquests moments hi continuen treballant 150 efectius amb 19 dotacions terrestres i 2 mitjans aeris. L'objectiu principal és controlar possibles focus secundaris. Pel que fa a la investigació de les causes, el cos operatiu manté l'incendi de Sant Manat en fase d'investigació. Però testimonis directes dels primers moments de l'incendi, entre ells els bombers voluntaris de Castellà, apunten que les flames haurien començat per una màquina agrícola que es va incendiar en un camp de conreu.
0: Gràcies, Albert. I abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat, avui de la mà de Martí González. Bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. Els serveis tècnics de l'Ajuntament han detectat aquesta setmana el trencament parcial d'una branca del Pi d'en Xandri, un dels emblemes de Sant Cugat, durant les tasques de seguiment de l'arbre. Segons la primera valoració tècnica, el trencament és conseqüència d'una combinació de factors: les seves dimensions i pes, la posició gairebé horitzontal, el moviment provocat pel vent i els efectes de l'estrès hídric que afecten en general els boscos de Catalunya. La branca afectada és més petita que la que es va fracturar l'any passat i no s'ha després completament gràcies al sistema de suport instal·lat. Això ha evitat que caigués a terra i permet mantenir la situació controlada fins que es pugui retirar amb totes les garanties de seguretat. Aquesta branca, de fet, ja havia estat identificada l'any passat com una de les més delicades de l'arbre. A més, cal tenir en compte que la caiguda de la gran branca de l'agost passat va modificar l'equilibri natural de l'arbre, fent que altres branques haguessin de suportar més pes i més tensions. Tan aviat com el nivell de risc d'incendi forestal permeti treballar amb seguretat, es procedirà a retirar la branca i es farà una nova revisió de l'estat general del Pi i dels sistemes de suport instal·lats. El Pi d'en Xandri continuarà sota seguiment tècnic continuat per preservar aquest arbre emblemàtic del municipi.
9: A la tarda no et desconnectis. Connectat.
0: Malauradament, l'actualitat a casa nostra ve marcada pels incendis que s'estan produint en aquesta primera part de l'estiu. Avui ens centrarem en els incendis forestals. Què hem de fer si el foc és a prop de casa nostra? Com hem d'actuar si ens sorprèn conduint o bé si ens enganxa caminant pel bosc? Doncs per resoldre tots aquests dubtes, avui ens acompanya Roger Llinàs, cap del Parc de Bombers Rubí Sant Cugat. Com han canviat els incendis forestals a casa nostra en els últims anys, pel que fa a intensitat, velocitat, comportament del foc? No? S'ha parlat d'aquests incendis de sisena generació?
10: Sisena generació, Si estem en aquesta ara. Esperem que sigui l'última, però... Però bé, la cosa no pinta bé. Aviam, l'entorn ha canviat moltíssim. En els darrers 30-40 anys ha canviat moltíssim. De fet, hauríem de tirar una miqueta més enrere encara i tot per veure una miqueta l'arrel del problema. L'arrel del problema ha estat, per una banda, l'abandó forestal, l'abandó rural del tema de l'agricultura. Catalunya era un mosaic agrícola forestal, com un tauler d'escacs, per fer-nos una idea, en la qual doncs, hi havia zones conreades i zones boscoses, i llavors doncs, un foc arribava doncs, fins al següent camp, del camp ja no passava, no? I a més tenies que les masses arbrades, les zones arbrades, estaven explotades, perquè tothom tenia una llar de foc i tothom tenia una cuina que anava amb llenya, amb la qual cosa el bosc era net, no hi havia sotaboscs, hi havia una ventada i que hi havia un arbre, de seguida anava la gent, el tallava, se l'enduia, feia llenya i se l'enduia. Hi havia es treia un rendiment del bosc, amb la qual cosa doncs, era una activitat sostenible, econòmicament sostenible, que era favorable, i llavors doncs, bueno, el bosc estava net i a més hi havia molt conreu. Què ha passat? Doncs ha passat que s'ha abandonat el bosc, el bosc no s'explota, el bosc està molt carregat, té moltíssima massa forestal, moltíssim combustible per metre cúbic, i a més aquells conreus que hi havia a zones que ara són boscoses s'han abandonat i el bosc les ha envaït, no? Jo sempre poso el mateix exemple, com a Sant Cugatenc de Pro. Jo me recordo que estava en un bar que hi havia a la plaça Barcelona, hi havia unes fotografies fantàstiques sobre el camí de Sant Cugat a Sant Medí a principis de del segle XX, i era, hi havia moltíssims camps, o sigui, els camps arribaven a Can Borrell i seguien de Can Borrell a Sant Medí, hi havia vinyes, hi havia el que vulguis. Avui dia seria un escàndol si diem que toquem un arbre d'allà, però realment estem realment equivocats perquè ara tenim masses arbrades contínues de milers i milers d'hectàrees que a més estan abandonades, que tenim la llenya de les nevades i de les ventades de fa 5-10 anys encara està allà
0: per recollir,
10: ningú ho ha explotat.
0: Sí.
10: I allà tenim una quantitat de... O sigui, el bosc és impenetrable. Tu intentes sortir-te del camí, no surts del camí, és impossible. I si això hi afegim el canvi climàtic, que és una evidència que qui la negui és perquè no la vol veure, doncs tenim ja el sopar taula, ja tenim la taula parada, tenim una situació en la qual doncs estem en una situació de risc extrem, amb uns incendis que es comporten de manera molt violenta, que són capaços de progressar a velocitats, el que diem, molt per damunt de la capacitat d'extinció, i llavors doncs, bueno, estem en un entorn, en una situació que és realment complicada, realment complicada.
0: I quins diries que són els errors més habituals per part de la ciutadania quan hi ha un incendi forestal?
10: El primer error és ser-hi, no? O sigui, de fet, hauríem de ser molt conscients de quan estem en situació de risc forestal. Evitar anar al bosc no seria una mala opció. I si hi anem, tenir molt clar per on entrarem, per on sortirem, i estar molt atents, perquè un incendi forestal ens pot sorprendre. Estar al bosc ens pot sorprendre. Però bé, tampoc podem deixar de viure. Llavors, doncs, l'error més habitual és pensar que serem capaços de fugir d'un incendi que ens sorprengui. Aquest és un error bastant de base. El foc forestal hem de tenir molt clar que és capaç d'avançar molt més de pressa que una persona corrent, molt més de pressa en un moment determinat, i per tant hem de tenir molt clar què és el que farem. Llavors, errors molt habituals, estar en una edificació i fugir, l'edificació és la teva assegurança. Estar en una casa, suposo que volies entrar-hi una miqueta més endavant.
0: Sí, entrem en el detall.
10: L'equació confinament, això és una de les veritats absolutes, no? Vull dir que no hi ha discussió. Sortir del cotxe, per exemple, o sigui, estar dintre un cotxe i sortir del cotxe, o utilitzar el cotxe per intentar fugir d'una situació d'incendi. Això són errors molt habituals, ara hi entrarem més a poquet.
0: Uh-huh. Ens trobem, per exemple, a Sant Cugat i a zones com la Floresta, com les Planes, Sol i Aire, on hi viuen veïns, estan a prop, enmig de la massa forestal. Són conscients del risc que
10: jo
0: això
10: crec
0: comporta?
10: Que cada
0: estan
10: vegada...
0: preparats?
10: Sí, bueno, a veure...
0: Són dues preguntes.
10: Anem a pam, sí. Jo crec que la gent cada vegada està més conscienciada. Crec que s'està fent bona campanya per part de l'administració de quina és la situació. Preparats no ho estem, no podem estar-ho. No podem estar, el ciutadà no pot estar preparat. Per això el que ha de ser és coneixedor. Coneixedor de quina ha de ser la seva actuació, de què ha de fer davant d'una situació d'incendi. Aturar l'incendi, ja et dic, cada vegada ens estem trobant amb que cossos molt potents, bombers de la Generalitat té molt muscle, és un cos de bombers que, ja ho hem comentat alguna vegada, funciona en xarxa, tots els parcs de Catalunya som del mateix cos de bombers, tenim una capacitat d'ajuntar mitjans que és pràcticament no té comparació a cap altre cos d'Europa, no hauries d'anar probablement als Estats Units per tenir la capacitat d'ajuntar recursos que tenim aquí a Catalunya, no? Però tot i així els focs a vegades se'ns escapen, però no és perquè no li posem ganes, és perquè quan la natura tira i els focs moltes vegades s'escapen, com he dit abans, s'escapen de la capacitat d'extinció, no? Llavors, doncs, una miqueta el tema és aquest, que estem en un entorn molt complicat. La gent és coneixedora, ho sap, però sobretot no caiguem en el parany de pensar-nos que amb una manegueta de jardí perdrem un foc forestal ni coses d'aquestes. Hem d'anar molt més enllà.
0: Però llavors, quines mesures bàsiques d'autoprotecció haurien de contemplar?
10: Val, aquí entrem, diguéssim, en diferents àmbits de responsabilitat. La primera responsabilitat la té l'administració. L'administració ha de garantir que... Administració, parlo a nivell de Generalitat, parlo a nivell d'ajuntaments, etcètera, no? Han de garantir la idoneïtat de les vies d'accés i evacuació, tant perquè puguem arribar nosaltres als diferents llocs de les masses arbrades, com perquè la gent pugui sortir de les urbanitzacions. Mm-hmm. Les pistes han d'estar condicionades, ha de ser possible que ens creuem dos camions de bombers... en vies principals, el que diem les pistes, nosaltres les cataloguem per categories, doncs els accessos a les urbanitzacions i les fugides, les possibles vies d'evacuació, han de garantir la possibilitat de creuar dos vehicles de bombers. Hem de tenir les franges perimetrals de les urbanitzacions. S'ha de reconèixer que hi ha moltes administracions que estan fent molt bona feina amb això. És a dir, una urbanització no pots tenir els arbres entrant a les branques per les finestres, has de tenir franges netes perquè el foc, quan arribi a l'urbanització, baixi d'intensitat. Per tant, hi ha una feina important d'adequació de camins i de manteniment, creació i manteniment de franges perimetrals al voltant de les urbanitzacions, etc. Això seria la responsabilitat de l'administració. I després, a nivell personal, també podem fer moltíssimes coses. Si jo acumulo la llenya a la porta de casa, hi ha un incendi, es cremarà la llenya i la casa té moltes més probabilitats de cremar. Si tinc la parcel·la amb molta brossa i amb molts arbustos i per moltes franges perimetrals que facin els ajuntaments o qui sigui, doncs la meva parcel·la cremarà. Per tant, he de treure el combustible, mirar el combustible, em refereixo sobretot a la vegetació, però també altres tipus de combustible, és a dir, segons el que posem en el nostre jardí, doncs el nostre jardí cremarà més o cremarà menys, i hem de ser conscients. Està clar que la llenya és més còmode tenir-la al costat de la porta que no pas amb un cobert a 10 metres o 15 metres de la porta. Però si un dia crema aquella llenya, tindrem un problema si està de tocada la porta de casa. No? Una miqueta també la nostra responsabilitat com a propietaris. Hem de ser conscients que viure al bosc té enormes riscos, avantatges i enormes riscos. El que pretengui viure al mig del bosc sense acceptar els riscos que això comporta s'està enganyant a ell mateix, no? Llavors això seria un error. És com moltes vegades la gent que viu en urbanitzacions molt allunyades, que estan, oh, que bé que visc aquí, sí, bueno, però aquí una ambulància triga 20 minuts a arribar o 25 minuts a arribar. Que ho sàpigues, que si un dia tens un infart l'ambulància trigarà 20 minuts a arribar. N'has de ser conscient. El problema és que fem les coses i després és que arribem amb un camió de bombers. Un camió de bombers a dalt d'una urbanització, segons i com sigui el camí, doncs trigues i diu, oh, és que heu trigat molt. És que vostè és conscient d'on viu? Hem de ser conscients per bé i per mal. Per bé i per mal. Estàs fantàstic, estàs estupendo, estàs en plena natura, però quan les coses van maldades també has de ser conscient de quines són les mesures d'autoprotecció que has de prendre. Perquè a més, les ajudes trigaran una miqueta més que si estàs doncs, al carrer Major de Sant Cugat.
0: No? Estem en aquest context forestal. En el cas que hi ha un incendi i s'està acostant a casa, què hem de fer? Evacuar? Confinar-nos? Què és important si nosaltres som a casa i què no hem de fer?
10: El primer que hem de fer és intentar posar-nos en contacte amb el que serien les autoritats, i per això mitjans com la ràdio juguen un paper fonamental. Normalment la via de comunicació d'emergències més eficaç són les ràdios municipals. Nosaltres hem fet molta promoció perquè l'Ajuntament us truca a vosaltres, us diu les consignes que heu de donar i llavors és realment un mitjà molt eficaç. I llavors estar atents a quines són les instruccions. Si no rebem instruccions, si tenim un incendi que se'ns està apropant, hem de ser molt conscients de que hem de ser capaços de fugir del tot. És a dir, si jo surto de la floresta he de ser capaç d'arribar a Sant Cugat. Si no tinc clar que arribaré a Sant Cugat, no surto de la floresta. Val? Llavors, com ho puc saber, això? Depèn de la virulència, de com ho vegi, i si tinc la menor dubte, em quedo confinat a casa meva. És molt més segur. És a dir, si no hi ha unes instruccions clares d'evacuació, millor no evacuar. El confinament és molt més segur. A més, aquí tenim la boníssima costum de construir en pedra, i tot i que les cases tenen part de fusta, les cobertes, tal i qual, i hi ha elements que cremen, les persianes, etc etc, una casa aguantarà perfectament l'impacte d'un front de foc. No hi haurà cap problema. Nosaltres estarem a dintre de casa i el foc ens passarà pel damunt en 3, 4 minuts, 5 minuts, és el que triga un front de foc a passar a escombrar una zona. Si nosaltres estem dintre de casa, sobreviurem, sens dubte. Llavors, perquè la casa no cremarà en un primer moment. La gent a vegades ens diu, home, però és que jo he mirat per la tele un incendi i han cremat cases. Sí, però no quan passava el front de foc. Han cremat després, perquè ha passat el front de foc, han encès la llenya, han encès les persianes, ha trencat un vidre, han encès les cortines, i llavors, doncs, quan ja el foc havia passat, El foc ha entrat a l'interior de la vivenda i l'ha destruïda, però no ha cremat en el moment en què passava. En el moment en què passava no hi ha lloc més segur que casa teva. Si tu estàs a casa teva i et sorprèn un incendi, queda't a casa teva. Què podem fer per estar més segurs? Doncs baixar persianes, tancar portes, posar allò de les tovalloles mullades si veiem que entra fum, allunyar-nos al màxim de finestres, de balcons, de portes, posar-nos a la zona, diguéssim, més interior de la vivenda, el més allunyats possible de l'exterior. Però no tinguem la menor dubte de que sobreviurem al pas del foc sense problemes. A l'error més habitual, fugir a última hora. És a dir, veiem el foc que arriba i llavors ens entra la por. Diem, no, no, jo em quedaré aquí perquè no m'han dit que evacuï i em quedo a casa, seré obedient. Llavors arriba el moment en què el foc comença a apretar, el comences a sentir, un foc forestal que tira fa molt soroll, i comences a sentir aquell front de foc que ve, i llavors és quan ens entra el pànic, i llavors agafem i diem, no, no, marxem. Aquest és el pitjor error, l'error definitiu. Entrem en el cotxe i

0: El tancament tenia començaments d'estiu. Les dues persones que van morir van ser exactament això. On estava en una granja, va avisar a l'amo de la granja, escolta'm que tinc molta por, l'amo de la granja va agafar el cotxe, va anar fins a la granja, primer error, el que li havia d'haver dit és queda't aquí, no et moguis, doncs no, se'n va anar cap allà, assumint un risc evident d'anar fins a la granja, i quan van arribar a la granja, en lloc de dir, bueno, va, doncs ja que estem a la granja tots dos, doncs ens quedem els dos a la granja. No, van agafar el cotxe i van sortir de la granja, van intentar fugir. El foc els va enganxar, van sortir del cotxe, i aquí es va acabar la història, dissortadament. És un error molt habitual que, sobretot, no hem de cometre.
1: Si ens trobem, clar, és que les situacions podríem dir que són bastant similars. Parlem dels cotxes. Si ens troba, seria igual que si està a prop de casa el foc, és a dir, el cotxe també ens pot protegir si ens troba un... quines circumstàncies...
0: El cotxe, evidentment... A vegades la gent diu, és que està dintre un cotxe és pitjor que està fora el cotxe. No, això és... això no. O sigui, estar dintre d'un cotxe amb un incendi forestal, estar en una pista i que passi el foc, mala peça al taler, no anem bé. Però si no tinc el cotxe, llavors és que no tinc cap protecció. És a dir, tinc probabilitats amb un front de foc que passa fort per una pista i jo vaig amb un cotxe, tinc probabilitats de sortir-ne en vida si estic dintre del cotxe? Poquetes. Però tinc una opció. Però és que si estic fora del cotxe no en tinc cap. Val, la cosa va pitjor. Si estic a casa meva, estic molt bé. Si estic dintre d'un cotxe, estic malament. I si estic fora del cotxe, estic fatal. Perquè, clar, alguna cosa d'haver-hi entre jo i el foc. El foc arriba. Si jo tinc una paret de totxos entre el foc i jo, anem bé. Si tinc un cotxe, bueno, no anem gens bé, però bueno... Però és que si no hi ha res, no hi ha res. Llavors el foc m'escombrarà de seguida. Llavors... per sobreviure a l'interior d'un foc de cotxe també s'ha de tenir molt clar que no has de sortir del cotxe sota cap concepte, que t'has d'estirar la part més baixa, que t'has d'intentar tapar amb la roba que portis, que quan hagi passat el front de foc hauràs de sortir del cotxe perquè el cotxe cremarà segur. Quan hagi passat el front de foc al minut, dos minuts, el cotxe cremarà. És mala peça el taler, però si saps molt, molt bé el que has de fer, a lo millor te'n surts. Però jo no li recomano a ningú l'experiència. De fet, nosaltres, ara això ja els expliquem als bombers joves i flipen, però als anys 80-90 acabàvem sota el camió moltes vegades, ens passava el front de foc per sobre el camió i avisàvem, escolta'm, i sobrevivíem sota el camió. Vull dir, avui dia tenim molt més anàlisi de l'incendi, anem molt més dirigits, avui estem en un incendi i estem parlant amb un analista que està en una central aquí a Bellaterra, nosaltres estem a Terres de l'Ebre, i ens està dient a la propera carena, deixa passar el foc perquè no tens possibilitat, perquè està totalment alineat, ataca'l per aquí, ataca'l per allà. Vull dir, anem molt més guiats que no pas abans. Abans era tira, tira, tira, tira, i quan ja no podies més, pues, et foties sota el camió i el foc et passava per sobre. I sobrevivíem, a mi m'havia passat unes quantes vegades, i sobrevivíem. Però havies de tenir-ho molt clar, si no ho tenies molt clar, malament.
1: Roger, algun altre consell que puguis donar abans d'acabar?
0: Bueno, jo l'únic, el consell més important és consciència de la situació. Hem de ser conscients de que la situació dels focs de bosc és molt dolenta, que no té visos d'anar millor, que podem passar anys i anys sense que tinguem un incendi molt greu a casa nostra, i això ens pot fer baixar les defenses, però que la taula està parada i que en qualsevol moment pot haver-hi un incendi catastròfic a la nostra zona. De fet, ja no hi ha anys en els quals no tenim incendis catastròfics. N'hi ha, cada any n'hi ha, i li toca a un o li toca a un altre, a una part del país. Aquest any, per exemple, a Catalunya ens n'hem sortit prou bé. A Catalunya tenim una gran capacitat de primera intervenció, de ser molt contundents a la primera hora de l'incendi. Això fa que molts incendis que progressarien doncs no progressin. Però fixeu-vos el que ha passat a la resta d'Espanya aquest any. Ha estat un absolut desastre. I aquesta serà la tònica i cap a qui anem. Llavors, consciència de la situació. I tenir molt clar, sobretot aquesta idea que dèiem, que davant, si jo visc en una zona d'interfície forestal urbana, davant d'un incendi que s'aproxima, el més segur que puc fer és quedar-me a l'interior de casa meva. Això és la frase de resum d'avui, hauria de ser aquesta.
1: Aquest és l'ABC. Roger Llinàs, cap del Parc de Bombers de Rubí Sant Cugat, moltíssimes gràcies.
2: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.

0: Passen 3 minuts de 4:45 de la tarda i és temps per obrir aquesta finestra a l'opinió, la tertúlia Tres Bandes. Avui la compartim amb en Xavier Soley, que és director de la residència de gent gran de Santa Coloma, i el tenim a Badalona. Xavier, bona tarda.
1: Bona tarda i molta calor.
0: I, home, faltaria més. Qui digui que té fred és que... Bueno, no sé si el Jordi Casas, que és historiador i m'acompanya a l'estudi...
2: Sí.
0: Estàs
2: sí,
0: bé?
2: Sí, sí,
0: estàs
2: gelat,
0: bé? Bona
2: gelat,
0: tarda.
2: Estic gelat.
0: Estàs
2: sí.
0: Gelat.
2: Sí, gelat.
0: Gelat,
2: sí, sí.
0: Val. Josep Ballbé és extreballador de Caixa d'Estalvi, columnista, i el tenim a Terrassa, via telefònica. Què tal, Josep?
3: Bona tarda. Content de retrobar-vos.
2: Molt bé.
3: Molt interessants, avui, els que plantegeu.
0: Doncs sí, vinga, no perdem més temps, que veig que teniu ganes. O sigui que...
2: Comenci,
0: la porta del Toril, no?, i que surtin els braus, que ja que Sant Fermín...
2: Digues el tema perquè els collins ho sàpiguen.
0: Sí. Analitzem unes declaracions del senyor Feijó, que ha titllat de càncer l'absentisme laboral i ha criticat els convenis que igualen el sou durant la baixa. I ha dit que, bueno, que fins i tot ell farà una proposta, governi o no governi, no sabem. Uf! Són interessants, però no sé si li donarà temps al Josep. Jo m'agradaria d'entrada preguntar-vos per la vostra opinió sobre com qualificaríeu vosaltres aquestes declaracions del senyor Feijó, que ha posat tot l'absentisme dins del mateix sac.
2: Qui comença?
0: Vinga, el Xavier.
1: Doncs, a veure, com sempre, jo crec que les declaracions del senyor Feijó ja ens té acostumats una mica, que d'alguna manera sempre acaba ficant la pota. I quan és un tema que segurament potser pot haver-hi un fons de raó i de justificació, no dic pas que no, i potser això anem de parlar, però després aquestes comparatives que fa i tan genèriques, això després aquí, ojo, anem al tanto, no fiquem la pota, no podem comparar-ho, a més, amb un càncer, precisament una malaltia que coi, si té una justificació, una baixa, és quan hi ha malalties greus, i aquesta és absolutament més que justificada. Mm. I, per tant, aquesta no hauria de ser penalitzada en cap moment. O sigui, hem posat l'exemple pitjor que podríem posar per tractar un tema que sí que és veritat, que és un problema creixent, no només en el sector privat empresarial, sinó també en el sector públic, l'increment que hi ha d'absentisme laboral. Ara bé, aquí, quan parlem d'absentisme laboral, com que ho posem tot en el mateix sac, ja tant parlem o interpretem, posem els percentatges dels índexs de l'absentisme laboral, tant si estem parlant de baixes mèdiques justificades, com de permisos, llicències o indisposicions, o un tema d'absentisme que d'alguna forma no estaria justificat, o que es barregen masses coses. Per tant, aquí també caldria... Des del meu parer, hi ha un problema, i això, doncs, escolta'm, qui digui que no, en àmbit empresarial no hi ha un problema amb el tema de les baixes, hi és. Que s'estan donant, en molts casos, algunes baixes massa alegrement, segurament. Ara, també és veritat que quan es posa el dit i es busca les pessicolles d'algú, igual amb aquella persona o aquell treballador que doncs resulta que s'imposa un expedient per veure que resulta que aquella baixa està més que justificada. Per tant, s'ha d'anar al tanto. Hi ha un altre tema també amb això de les baixes i les baixes mèdiques, per exemple, que moltes vegades aquestes baixes mèdiques s'allarguen. El problema és que, no és que es donin, és que s'allarguin en excés. I el temps d'allargar aquesta baixa mèdica no és tan vegades problema o conseqüència de l'actitud o comportament del treballador, sinó també de que aquest treballador igual està esperant unes proves que s'han de fer, unes proves diagnòstiques, etcètera, que això fa que se li allargui aquella baixa i que li digui, no, escolti, fins que vostè no tingui això, vostè no s'incorpora. Per tant,
0: clar,
1: també és veritat que no podem posar, no podem fer recaure només el problema de per exemple, que les baixes mèdiques, primer, que algunes vegades donen molta facilitat. Sí, d'acord. Hi ha treballadors que diuen, escolti, miri, jo, no sé què, tinc aquest problema, he tingut aquest problema d'una trifulca a la feina, escolta, demà m'agafaré la baixa. I ja t'anuncien que demà s'aniran a buscar la baixa. Bueno, aquestes baixes són unes baixes molt qüestionables. N'hi ha baixes que no són en absolut qüestionables.
0: Vinga, fem una ronda una mica més ràpida.
1: Sí,
0: ho dic perquè,
1: per
0: si no, no ens, sí, no ens quedarà,
2: bueno,
0: temps per tractar l'altre
2: tema.
0: La meva
2: opinió és que aquest senyor no està preparat per governar. Aquest home és una calamitat, no? Quan no el corregeix l'Aznar, el corregeix la senyora Díaz Ayuso, i quan no, els seus dient, no, és que no he volgut dir això. Ell ha explicat abans que no es poden barrejar tots els conceptes d'absentisme, eh? Una cosa és maternitat, l'altra cosa és baixar per la malaltia, l'altra cosa és un enterrament, l'altra cosa, etc. A més, no és cert que es cobri el 100% des del primer dia. Es cobra el 75% a partir del quart dia, uns 15 dies ho paga una part l'empresari i una part la societat social, i a partir del dia 19, no sé què, ho paga tot la societat social. Vale? Ja sigui malaltia o accident laboral i tal. Els que comencen present és aquelles empreses que ho tenen pactat, o aquells convenis que ho tenen pactat. Jo, l'empresa on treballava d'automoció, l'any 92, primer, que ho va provar i després va consolidar, van pactar que complementava l'empresa al 100% el primer dia. Però a la vegada que pactàvem això, pactàvem mecanismes per evitar que es disparés l'absentisme. I, a més, quan s'aconseguia això, era a canvi també de contrapartides, perquè en un conveni hi ha un toma i daca. Tu pactes millorar la productivitat o millorar la qualitat, pim-pam, per tant, hi ha unes contrapartides, no és un pagament, diguem-ne, graciós, no? Això d'una banda. Després hi ha l'altra qüestió. Les baixes. Hi ha un element que diu... Ara parlo una miqueta per bocades, no, però hi ha un element que diuen que està augmentant des del Covid, que és els trastorns mentals. En aquestes malalties els metges no es volen enganxar els dits. No, com un altre... Tu tens un constipat, la setmana que ve a treballar. Jo me recordo que vaig agafar una baixa per estrès l'últim any de treballar perquè feia la feina de tres i tal, i escolta, si jo hagués volgut hagués estat 4 mesos de baixa. Vas estar 15 perquè no en sabia estar a casa, però tal. Vull dir que, clar, a veure, com deia abans, a veure, vale, és un problema o és un fet problemàtic, analitzem-lo, però no podem dir bestieses.
0: Clar que també s'ha d'abordar. Josep?
3: Jo crec que el senyor Feijóo no és un polític d'estat. Si ell es pensa que té alguna mínima possibilitat d'arribar tard o d'hora, possiblement, i de ben segur, més tard que no pas d'hora, possiblement mai, a presidir el govern espanyol, el que s'hauria de plantejar és no anar fent declaracions en plan gairebé, entre cometes, terrorista. Aquest senyor, vull dir, el que hauria de valorar, sempre professa un respecte i es plega, s'agenolla davant de la gran patronal, i tal com deien molt bé ara al darrer dels contertulians, vull dir, hi han sorgit últimament, arran dels canvis socials que hi ha, i la pandèmia i moltes altres coses, una sèrie de patologies de caire mental que són molt difícils de valorar. Però posar i utilitzar el terme del càncer, que és una paraula que fins i tot fa por a vegades al poder-la pronunciar per generalitzar i posar tothom en el mateix sac, en uns moments en els que s'acaben de fer públiques unes enquestes per diferents mitjans, diumenge passat començava La Vanguardia anticipant els possibles i pròxims resultats electorals a nivell autonòmic, a nivell nacional, el que hauria de plantejar-se és fer un pas al costat i probablement buscar alguna altra persona que el pogués substituir per mirar d'abanderar un lideratge i millorar el tema. Darrera pregunta, i aquí ho deixo. Quina és l'experiència laboral i productiva realment del senyor Feijóo i de molts polítics a la contribució i a l'elevació del PIB espanyol? Declaracions, però tancar rodes de premsa que facin una nota de premsa que la reparteixin, no cal quan hi ha incendis que em surti la consellera, el president i Déu i sa mare, perdó. No ho sé, molt desafortunat el trobo, molt desafortunat.
0: Bé, són declaracions que de fet les fan una trobada amb el cercle d'empresaris bascos i davant dels quals el mateix Feijóo es va comprometre a presentar abans de les pròximes eleccions una estratègia per millorar les condicions estructurals de les empreses. Partint de la base, doncs, que hi ha una part de les baixes que són fraudulentes, per dir-ho d'alguna manera. De quina forma penseu vosaltres que es podria combatre i millorar aquest absentisme?
2: Clar, jo puc dir, per experiència de la meva empresa, que vam arribar a ser 1.500, es va estabilitzar en 1.100, 1.200, l'absentisme, si era alt, era per culpa, a causa d'un 5% de la plantilla. Sempre els mateixos. Hi ha un 5% que li posava molta jeta. Com ho soluciones? Ara, has de fer pagar l'altre 95% per culpa d'aquest 5%? Has d'anul·lar el 100% des del primer dia que el tens negociat i tens pactats mecanismes perquè no es dispari, perquè hi ha un 100%, un 5% que li fot jeta? Va, aquest és un tema. No? Llavors, bueno, a veure... constantment es negocien convenis i els convenis, escolta, no són inflexibles ni rígids, es negocien els problemes que hi ha a l'empresa o en el sector, i aquest tema és un tema que els empresaris...
0: Però aquest 5%, Jordi, és sancionable?
2: No, perquè no. Li posen jeta, però clar, portaran la baixa mèdica, clar, no.
0: Xavier.
1: Sí, no, això que dius és cert. Els problemes... aquest gran, era un gran problema, però moltes vegades està generat per un col·lectiu molt baix i molt reincident, no? Jo, per exemple, en aquest moment, doncs, a l'àmbit residencial, a la residència on t'estic, jo ja sé perfectament que quan arriba divendres, ja de cara al dissabte i el diumenge, doncs ja tindré un X nombre de persones, i algunes vegades no m'equivoco a saber que aquesta segurament, o aquest segurament serà el que em trucarà dient ai, que m'ha agafat una indisposició i que no sé què. Doncs aquests ja hi comptes. Hi ha persones amb què ja pràcticament hi comptes. Clar, en canvi, tens el gran percentatge, el gran nombre de persones que es preocupen, lògicament, i amb ostres, i per anar a la feina, o es preocupen per si han de caure amb una baixa. O sigui, hi ha gent que és tot el contrari. Fins i tot m'he trobat amb personal que els he dit, escolta, fes el favor d'anar-te'n a casa i anar a buscar la baixa. Així no pots treballar. O sigui, hi ha molta gent que és molt responsable, però en canvi tens, com deia abans el company, un petit col·lectiu que és molt irresponsable i que se n'aprofita també d'aquestes situacions. Les famoses hores d'indisposició que en l'administració pública en aquest moment, doncs estem parlant de 15 hores. Escolta, això s'estira que no vegis. Les visites mèdiques que s'allarguen, allò. Hi ha gent que fa estrictament allò. Hi ha altres que, saps allò. Problemes en el cap de setmana, doncs és un problema greu, doncs l'absència del dissabte. I per què no tant el diumenge? Mira, perquè el diumenge resulta que es cobra el complement del festiu. Aquest dia resulta que no hi ha tantes baixes, no? Jo he arribat a proposar que, escolta, que el complement del festiu també, sisplau, per favor, que el cobrin el dissabte, perquè així tindrem una estabilitat i el nombre de baixes serà pràcticament el mateix, no? Però això ens hi trobem, i el dilluns també, el dilluns també. I, com dius, sempre hi ha un col·lectiu que saps pràcticament a totes les empreses, mira, aquests seran els que et fallaran, i no fallen.
0: Jo quan parlava de sancions, de fet, l'absentisme...
1: És molt difícil.
0: Que, clar, el que no està justificat, el tema està en la justificació.
2: L'absentisme justificat està sancionat, claríssimament.
0: No justificat.
2: No justificat, clar.
0: Sí, sí.
2: No, tu no pots deixar de treballar per les buenas, cuidado,
1: Sí, sí.
2: I si tu tens un enterrament, pues són 3 dies o 2 i tal, no són els dies que et donen la gana. Vull dir,
0: correcte.
2: Que tot això està regulat pel Estatut dels Treballadors, cuidado,
0: Sí, sí.
1: Ara,
0: digues, Xavi.
1: Això, a més, se sumen també aquí altres fets. L'administració doncs, genera també unes situacions que algunes llicències es donen fins al màxim. L'hospitalització de familiar fins al tercer grau, fins al segon grau. Escolta'm, aquí ens n'hem fet, en fem un fart de veure gent que agafa llicències per hospitalització familiar perquè doncs, té un cunyat que l'han d'operar d'un juanete, no? I després s'agafa 4 o 5 dies. Doncs, bueno, en fi, i has de dir que sí. Bueno, això que també està en el paquet. El problema és que també està en el paquet. Hauríem de discernir el que són baixes mèdiques justificades, i això no són qüestionables, d'altres situacions que aquí sí que s'hauria d'intentar posar remei. Aquestes baixes no justificades, buscar maneres per reconduir aquesta situació, perquè si no, això, evidentment, els percentatges, els índexs s'estan disparant.
0: És de difícil combatre, Josep? Josep?
2: Ui! Què passa,
0: no,
2: Josep?
0: No l'hem perdut, no, el Josep?
2: S'ha dormit?
0: No, home, no. A veure si torna, no sé si és que... No hem sentit
2: home,
0: que la línia
2: que
0: quedés tallada.
2: A veure si li ha fet una lipotímia amb aquesta calor, tu.
0: No, home, no, que a més suposo que estava a casa...
2: Bueno, doncs aprofitem per parlar. Jo abans et deia que avui també hem sabut unes declaracions absolutament extemporànies del Martínez Almeida, no? Es diu alcalde.
0: Ah, sí,
2: parlant del
0: de
2: preu dels pisos i tal, el tio ha tingut els sants pebrots de dir, com que hi ha una normativa que publica que en els pàrquings hi ha uns tubos per aparcar les bicis, no? Que hi hagi aparcament de bicis, que això encareix el preu dels pisos. Va, veure.
0: Llavors, però això treu cap ara? Per
2: treu,
0: què?
2: No, treu cap que tant... Que ell i tal estan... escurant cap a la dreta d'una manera fins i tot vergonyosa les seves declaracions per arrambar-li vots a Vox, i Vox se'ls està menjant el terreny, no serveix de res. Estan comprant el discurs de Vox, extremant les seves propostes, i a més, electoralment no els serveix de res. No? Bueno. Mm.
0: Molt bé, Josep...
3: Us havia perdut, us havia perdut.
2: Ah. Pensàvem que t'havies adormit, tu.
3: No. Que... A veure, poca cosa a fer, no sé si heu canviat de tema, però us hem...
2: No, encara,
0: vinga, tanca bueno, tu.
3: A veure, jo crec que els treballadors aquí han de posar en la balança que no tot el que tenen són drets a cobrar un sou, sinó que tenen uns deures. I aleshores, per part de l'empresari, el que, com molt bé heu dit els altres dels tertulians, el que no es pot és passar del particular a la Generalitat, al tema global, i trobem un treballador, un 5%, que poden fer-se el viu i plantejar alguna baixa d'aquestes fantasmagòriques, per no que la pugui veure d'una altra manera, i dir que tots els treballadors són iguals. A veure, això és un peix que es mossega la cua, però la sensació de la responsabilitat d'un treballador, un treballador té dret a exigir una sèrie de contrapartides que comencen pel sou, els horaris, les vacances, el que sigui, però té uns deures. I aquests deures, vull dir, a vegades, si amb un li ve una pruna, li ve un ictus, li ve un càncer i ha d'agafar una baixa, doncs ha d'agafar una baixa. Vull dir, això és així. El que a vegades costa molt de definir per part de l'equip mèdic és aquestes baixes, doncs, de tipus psicològic, que a vegades poden ser objecte d'una certa teatralitat per part d'algun treballador que té poques ganes de pencar. No ho sé, en tots els aspectes. Però bé, en definitiva, el senyor Feijó tenia moltes maneres de plantejar això, no de la manera tan grollera que ho ha fet. És a dir, no he parlat, ha fet terrorisme polític opinant sobre un tema del qual ell no n'és cap exemple.
0: Va, Xavier.
1: Mira, jo crec que el que s'hauria de buscar, i això sí, és difícil, però que per això cal pensar-hi, cal que s'hi posi qui s'hi hagi de posar. Com desincentivar aquelles baixes més fàcils d'aconseguir? I d'alguna manera aquest desincentiu ha de ser, doncs, no sé, si econòmic o el que sigui. Com? Atraient-li el sou a la persona dos dies? No, potser no caldria deixar-la sense... Però caldria veure quins elements poden desincentivar anar a buscar fàcilment una baixa.
0: No es va intentar, Xavier, que dius això, a través dels professionals de la sanitat, veure, amb el tema de les baixes?
2: A veure, a l'empresa que jo treballava, que he de dir, ara puc dir-ho perquè...
0: És que l'hem deixat a mitges, Xavier. Xavier.
1: No, bueno, qui diu desincentivar o diu incentivar els que no l'agafin mai. D'aquí hi ha l'altre element. És a dir, com podem incentivar aquell que, doncs, escolta'm, doncs, no és que estigui una persona supersaludable, sinó que, doncs, també hi ha vegades que es fa l'esforç per no anar a buscar la baixa quan és una cosa que, doncs, et sents malament, no sé, saps què, no hi vaig. Com podem incentivar, precisament, a aquestes persones? Potser donem-li la volta, perquè potser després, si els incentivem una mica, doncs, bueno, potser reduirem aquest nombre de baixes, entre cometes, més fàcils, no ho sé.
2: És el que anava jo, l'empresa de treballar que està tancada, per això ho puc dir, a més no dir el nom, van pactar el 100% des del primer dia. Primer en plan pilot i l'any següent, fixa, l'absentisme va augmentar, és cert. Llavors, a cada conveni l'empresa ens deia que ens ho trauria. Llavors, què van pactar? Mecanismes d'incentivar la no absència. I, sobretot, premiar aquell 20-30% que no agafava mai cap baixa, mai, que també existeix. Bueno, i en el mecanisme que trobàvem, i has de donar coses així, saps que hi ha un percentatge de baixes que no les podràs evitar mai, però bueno, has d'anar trobant la manera. I això que deia de les malalties mentals, jo ho vaig viure, quan jo vaig anar per una... Bueno, vaig anar al metge i dic, escolta, diu, hosta, vostè té un estrès, vostè ha d'agafar la baixa. Bueno, va, pues doni'm la baixa. Clar, vaig apuntar al metge. Bueno, i ve molta gent així, donant moltes baixes per estrès i per problemes psicològics. Sí, sí. I que, bueno, i per quant temps? Clar, no es mullen. Cap metge
0: bueno,
2: no es mulla.
0: És difícil.
2: Clar,
0: és
2: una previsió. Ho ha dit abans, no? És una situació delicada, que sembla que ara té més, i clar, els metges no s'enganxen als dits. A més, hi ha una altra qüestió, no sé què ho deia l'altre dia. Qui paga és la Seguretat Social, qui dona les baixes és un altre ministeri, que és el de Sanitat.
0: Uh-huh. Bé, sí, sí. Molt bé, doncs canviem de tema. Ens queda molt poc temps. A veure si li podem dedicar uns minutets al tema dels incendis extrems, perquè estem de plena actualitat amb aquest tema. Han augmentat el ritme de les temperatures i agreujats arran d'aquesta crisi climàtica. Estem parlant dels incendis de sisena generació. Els bombers calculen que ara ja estem en un 10% d'aquest tipus d'incendis, però d'aquí 10 anys en poden ser ja el 40%. El tema és quin escenari de futur ens espera, però sobretot la pregunta clau és què podem fer, com hem de combatre, com ens hauríem de preparar, com hauríem de gestionar tot això perquè, per evitar aquest 40%.
2: Bueno, el primer que s'ha de dir és que la culpa és del Sánchez. Això d'entrada. A partir d'aquí, que parlin els altres dos, sabrem què diuen.
0: T'has quedat a gust.
2: Home, deixa'm fer un xiste de tant en tant.
0: Sí, sí, sí, sí. No sé, què us sembla? Perquè el panorama és esgarrifós.
3: Jo plantejaria a nivell educatiu, i possiblement és una proposta molt, amb molt poc marge de maniobra, però és, a lo millor és un petit brindis al sol. A nivell d'escola i des de ben petits, tant de moda que està tot el tema de l'ecologia i del canvi climàtic, intentar una miqueta el que deia abans del programa nostre, aquest cap de bombers que parlava.
0: El Roger, sí.
3: Hem de ser conscients de la situació. Veient com evoluciona el tema, sense ser cap científic, jo sempre m'he considerat, doncs, amb aquests temes de medi ambient i de temes de ciències, jo que em considero de lletres, jo soc bastant curt o bastant analfabet, fins i tot em toca més escoltar que no pas parlar. Hem d'educar a la infància des de ben petits perquè aquests temes es valorin des dels petits detalls.
0: Però a banda de la teoria, el que falta aquí és la pràctica, que és l'acció. És a dir, falta acció, no?
2: No, a veure, aquí hi ha un tema objectiu. Sí, sí. I que em perdonin els conservacionistes a ultrança. Jo em considero un ecologista, però no un conservacionista a ultrança, que tenim una massa forestal que no la podem gestionar.
1: Excessiva.
2: Tots ho diuen. En un segle ha crescut un 40%, perquè, clar, hi ha terrenys que s'han deixat de cultivar i la pagesia d'actuar, i tot això s'ha transformat en bosc. Nosaltres ho hem vist els últims 100 anys aquí a Collserola, bueno, vaig anar molt lluny. Sí. No, però vull dir que, bueno, hi ha un fet objectiu que jo, i a més cada cop fa més calor, vull dir, hòstia, jo ho veig molt complicat, ho veig complicat.
0: Xavier.
1: Sí, sí, només un detall, jo, ara aquest últim incendi que hi havia per aquí a la zona de Sant Manat i Castellà, fa poc, farà potser un parell de mesos, un mes i mig, vaig estar també en una ruta de muntanya per allà, doncs, i vam veure que estava a la zona de Sant Sebastià, Montmajor, de Guanda i tot això, hi havia, doncs, molta tala, hi havia, però tot el bosc estava brut, estava ple de molt deixat, o sigui, tot i que hi havia empreses que estaven fent tala d'arbres, igualment dèiem, es farà una bola de foc. És a dir, que malgrat hi pugui haver actuacions que hi ha de ser de tales, d'arbres i d'això, s'ha de fer d'una manera que tampoc deixi la brossa que pugui després ser el caldo de cultiu pel incendi que pot venir al cap de 2 mesos. No? Però realment és complicat. Com no hi hagi un esforç claríssim de neteja de boscos, com no hi hagi un esforç de fer grans
2: zones
1: de tallafocs amples i que d'alguna forma això sí, poden crear o poden suposar crítiques a segons quins moviment ecologista.
0: Ho hem de deixar aquí. Esperem que hi hagi aquesta acció.
2: Creuem els dits que no se'ns cremi Collserola.
0: Esperem. La setmana que ve temperatures més altes. Ja veurem què passa. Senyors, moltíssimes gràcies per la col·laboració.
2: Bon estiu.
0: Bon estiu.
2: I cuideu-vos molt. Vinga, adéu.
0: Adéu.
4: FM. Ràdio Sant Cugat.
5: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
6: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans. Braseria La Bolera.
7: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
6: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
7: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
6: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
7: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
6: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat. A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
8: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
6: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
8: Perquè la teva salut és el nostre futur.
6: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
4: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
10: Està plovent i no tinc cap pressa.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. L'Orquestra Simfònica de Sant Cugat ha omplert la plaça d'Octavià aquest dimecres a la nit amb un nou concert obert a la ciutadania. Un concert que ha comptat amb un programa popular i amb marcada presència santcugatenca. S'ha estrenat la peça de la compositora Carme Talleda. Persistirem, orquestrada pel també director de l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat, Salvador Bortons. A més, el programa també ha comptat amb obres de Rossini, Mozart i Borodin, entre d'altres, i un tribut a John Williams amb les bandes sonores més reconegudes per acabar. Els Mossos d'Esquadra han activat una crida ciutadana per localitzar a José, un home de 58 anys desaparegut aquest dilluns a la tarda a Sant Cugat. Segons la informació facilitada pel cos policial, en el moment de la desaparició vestia una samarreta de color turquesa, pantalons, pirates blancs, duia unes ulleres graduades i podria estar desorientat, motiu pel qual els Mossos demanen la màxima col·laboració de la ciutadania. Qualsevol persona que disposi d'informació sobre el seu parador pot posar-se en contacte amb el telèfon d'emergència 112 o amb els Mossos d'Esquadra per facilitar qualsevol dada que pugui ajudar en la seva localització. Sant Cugat ha assolit aquest dimecres els 40 graus de temperatura màxima en plena onada de calor que afecta Catalunya. Segons les dades de l'Estació Meteorològica Automàtica del Centre d'Alt Rendiment, el CAR, del Servei Meteorològic de Catalunya, el pic de temperatura s'ha registrat a les 3:09 hores de la tarda. La jornada ha estat marcada per unes temperatures excepcionalment elevades. Des de primera hora del matí, la mínima no ha baixat dels 23,1 graus registrada a les 7:04 del matí, fet que també ha contribuït a una sensació d'aixafogó persistent durant tot el dia. I el restaurant Masia Can Ammaier és un dels establiments que ha participat en el projecte europeu Life Energy Efficiency for Horeca, en una iniciativa finançada per la Unió Europea, desenvolupada durant 2 anys i que ha culminat aquesta setmana a Brussel·les per incrementar la implementació de mesures d'eficiència energètica del sector horeca, hotels, restaurants i càterings. L'empresa santcugatenca ha estat una de les dues destacades de les que formen part del territori de la Cambra de Comerç de Terrassa com a exemple de bones pràctiques en la incorporació de mesures ambientals en relació amb els reptes actuals del sector de la restauració. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Cinc i tres minuts de la tarda, reprenem el Connectats amb l'inici d'aquesta segona hora. Anem fins al Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. En aquests moments està tallada la T244 entre el Montmell i Querol per un incendi forestal. Pel mateix motiu, a la C59 hi ha un carril tallat de Mollet a Santa Perpètua de Mogoda en sentit Caldes de Montbui i hi ha intensitat en aquest tram. També per incendi només és permès el pas als veïns a la GI664 entre Cassà de la Selva i Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura i a la GIB-6603 entre Quart i Madremanya. A banda d'aquests problemes, l'autopista AP7 té retencions de Mollet a Granollers en sentit nord per un accident que talla un carril i a l'antitud i durades de Santa Perpètua de Mogoda a Barberà del Vallès en sentit sud per anar cap a Tarragona. A la Pota Nord, a la B20 i a Cua, Santa Coloma de Gramenet en sentit sud. A la C58 i a la C33 hi ha retencions de Montcada a Barcelona. A més de la C58 hi ha retencions de Barcelona a Montcada en sentit Sabadell per un vehicle avariat que talla un carril, per tant, precaució. A la C17 hi ha lentitud de Parets de Mollet en sentit sud, a la C60 hi ha Quart Gentona en sentit Mataró, a la 2 hi ha retencions de Cornellà de Sant Joan d'Espí en tots dos sentits. La B23 va molt carregada de Molins de Rei al Papiol, pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda d'Alt hi ha retencions d'Esplugues a Horta en sentit Besòs i del Nus de la Trinitat a Horta en sentit Llobregat, i a la Ronda Litoral hi ha retencions d'Esna Franca a la Barceloneta i a Bonpastor en sentit Besòs i de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat. Tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
2: Gràcies, Mireia. Bona tarda.
4: A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this.

0: El jove terrassenc Miquel López s'encaminava cap a una formació en màrqueting i comunicació, però finalment, pels seus reptes com a emprenedor, és copropietari d'una immobiliària. El nostre company Sergi Estapé ha conversat amb ell.
1: Bona tarda, doncs, com acabes de dir, estem amb el Miquel López, que és copropietari de López en López Real Estate. Què tal? Com estàs, Miquel?
2: Bona tarda, Sergi. Tot bé? Tu què tal?
1: Bueno, aquí estem, no? Acabant la temporada del Connectats. Escolta'm una mica, va, explica'm una mica com vas iniciar-te en aquest món on t'has ficat juntament amb el teu pare, amb l'Enric, aquesta immobiliària López en López Real Estate. Com comença tot?
2: Mira, comença als 17 anys, quan el meu pare ja hi era al sector, i a mi em va començar a interessar bastant el sector immobiliari i bueno, doncs em va començar a donar feinetes. Uh-huh. I bueno, aquestes feinetes consistien bàsicament en fer porta freda, en anar a picar vivendes i intentar captar-les. I d'allà doncs, que em va agradar molt, vaig començar una carrera, però mira, a mitges vaig veure que havia de seguir amb el sector immobiliari. I l'any passat doncs, vam fundar López en López Real Estate.
1: Uh-huh. Si m'equivoco, des del setembre, no?
2: Exacte.
1: Sí, l'any passat decidiu, diríem, el teu pare ja estava, però decidiu muntar-vos una mica pel vostre compte, no? Tu ets molt jove, no sé si això fa molt vertigen, no?, veure, ostres, empresari tan jove, no sé com ho veies.
2: Sí, tot just no sé si tenia 19 o 20 anys, just en aquell moment, i tenia moltes ganes, tio. Sempre he volgut ser empresari, i amb els col·laboradors que tenim a la immobiliària, que al final són autònoms, és com si un autònom és com si ja tingués una pròpia empresa, llavors al final va ser posar-li un nom a la societat i el dia a dia ha sigut pràcticament el mateix.
1: Mm-hmm. Parlaves de que vas començar a porta freda, Déu-n'hi-do, no? És durillo, no?, vendre a porta freda, no és fàcil.
2: La veritat que sí, més ara que fot un calor que és impressionant, costa, la veritat que costa, però sí que el fet de fer-ho dia a dia t'acaba curtint, en certa manera, i quan se li perd la por i normalitzes que al final estàs parlant amb persones i si el teu objectiu no és el vendre, sinó en veure qui et pot necessitar i com pots ajudar, jo crec que ho acabes fent de gust i és una feina més.
1: Mm-hmm. És un sector, no? És un sector que sempre està una mica en boca de tothom, amb l'actualitat, no? Que si els lloguers, que si els pisos, que si les hipoteques, no? Vull dir que sempre s'està parlant una mica d'aquest sector, no?
2: Sí, completament. Sí que crec que té una visió a vegades una miqueta pessimista pel que veiem a les notícies. El que tu dius, sí que és veritat, hi ha poca oferta de lloguer, hi ha una queixa global i després a l'hora d'accedir a les vivendes doncs no és el moment més fàcil, la veritat que no, perquè els preus comencen a estar en un punt bastant alt. També t'he de dir que des de farà cosa d'un parell de mesos hem notat una miqueta una baixadeta d'aquell ritme tan frenètic. Mm-hmm. I sí que la gent s'ho torna a mirar amb més calma i comença a haver-hi un ritme més normal, et diria.
1: Mm-hmm. El que sí que és cert, tu ets molt jove, però bueno, també ho has pogut veure, que ara hi ha un sistema de venda una mica de les immobiliàries, amb molta exposició en vídeos, que s'ensenyen les cases, els habitatges a través de vídeos. Això ha canviat molt, no?, respecte a mètodes més tradicionals.
2: La veritat que sí, i t'he de dir que ha sigut un valor afegit, jo crec, perquè per una banda hi ha el qui és xafarder i vol saber quan valen les vivendes i ho mira per entreteniment, que està molt bé, però després sí que ha permès arribar molta més gent. A vegades hi ha vídeos que ens agafen això 10, 20, inclús 90.000 visualitzacions. Mm. I hi ha gent doncs, que s'interessa i que té l'opció de poder-ho comprar per aquí, però sens dubte el mètode tradicional, el que bueno, són els portals immobiliaris, segueixen estant a l'ordre del dia i et diria que el 80% acaba sortint pels portals, però sí que hi ha una part que amb les xarxes socials doncs, s'ha d'explotar i s'ha d'estar.
1: Mm-hmm. Cert que abans molta gent buscava la vivenda, l'habitatge buscava a través dels diaris, no? Ara doncs, potser el canvi és aquest, no?, a través de xarxes. No sé si tu surts amb algun d'aquests vídeos a través de la vostra immobiliària, no sé si t'agrada, si, no sé, com ho feu?
2: Sí, no, la veritat que ho disfruto perquè ja fa més d'un anyet que hi surto en els vídeos de totes les propietats doncs, que anem entrant a mercat. I la veritat que ho porto molt bé. Disfruto la càmera perquè arrel de que vam iniciar el podcast ja ara farà 2 anys, doncs ja estava bueno, certament acostumat a encendre la càmera i explicar el que s'hagués d'explicar en cada moment. I amb les vivendes, doncs, com al final també amb el dia a dia ho anem portant, doncs es fa fàcil amb la càmera.
1: Has encetat un tema al podcast, després en parlarem, però jo sí que et volia preguntar si, clar, el fet de que tu ets una persona molt jove, suposo que el teu pare tampoc és que sigui una persona molt, molt gran, però sí que és una manera diferent de veure-ho, perquè vosaltres esteu molt més acostumats a la digitalització i tal. Això és bo, aquest condomini que teniu entre tu i el teu pare, de que un potser estava més acostumat a la vella manera de vendre i tu més a la nova? Això és positiu de cara a l'empresa?
2: Jo crec que totalment positiu, perquè a part d'aquest canvi generacional, doncs som totalment contraris. És una persona molt més impulsiva, molt més d'actuar molt ràpid, i a vegades inclús m'equivoco per això, i és una persona més racional, que mesura millor les mesures. Llavors, també amb aquest canvi generacional del digital al tradicional, jo crec que hem trobat la manera de cadascú estar en aquest 50-50, i podem aportar valor tant a les generacions noves que necessiten comprar o estan fent la seva primera venda, que tenen aquests 30 anys, i jo m'hi sento més còmode, i totes aquelles persones que estan realitzant la segona venda o hi ha un altre canvi de vida en aquesta etapa dels 50-60 anys, que també ell s'hi sent molt còmode. Llavors tenim la sort de poder abarcar amb facilitat tots els públics.
1: El que sí que està molt clar és que és un sector immobiliari que hi ha molta competència, no? És a dir, tothom vol innovar, hi ha molta competència. No sé si en aquest sentit, doncs, clar, al principi no sé si com ho veieu, clar, és complicat, quan més competència més complicat arribar als clients, però bueno, això també suposo que estimula, no?
2: Totalment, i sí que tenim la sort que vam poder aconseguir una oficina que estem molt cèntrics aquí a Terrassa i molt ben posicionats. Però el que t'he de dir és que hi ha molta competència, però hi ha també molta competència que poder ja s'hi ha apalancat, per dir-ho d'alguna manera, i en tots els respectes, a la manera de treballar d'abans, que era que el client, per estar a peu de carrer, doncs t'entrava a l'oficina i et deia si necessitava vendre, comprar o llogar, i era poder més senzill. Ara que hi ha aquesta falta, poder de vivenda, s'ha de sortir per a aquesta gent i s'ha d'intentar arribar a tots els públics. Per això, per sort, ja som 7 persones a la immobiliària i diàriament hi ha tant la feina d'anar-los a buscar com de tenir tots els aspectes cuidats per arribar a aquestes persones. Però sí que estic amb tu, Sergi, que hi ha molta competència i si no es fa molt bé, és complicat destacar.
1: Va, parlàvem del podcast. Primer, una mica abans, vas estudiar màrqueting i comunicació, no? Per què? Per què volies fer aquesta formació?
2: Sí, ho vaig veure certament relacionat amb les vendes, que és el que sempre m'ha agradat, i li vaig veure un filó. Sí que és veritat que després, una vegada estant estudiant, no tenia res que veure amb el que esperava, i vaig veure poc valor. Però sí que em va donar també certes solucions a nivell de xarxes socials, per després poder emprendre amb el que tu dius del podcast, també amb el meu pare, i poder-lo donar poder més tirona amb la banda de les xarxes.
1: Això vol dir que dins del Miquel hi havia un comunicador? No sé si és una cosa que... Ho dic perquè ara parlarem del podcast, però vull dir, suposo que també t'hagués agradat, no, fer alguna feineta relacionada amb això.
2: Bé, doncs ho he anat descobrint amb això que deies abans de fer els vídeos, d'escorrer-se a càmera, que no em desagrada en absolut. O sigui que no ho descartaria.
1: Doncs parlem d'aquest podcast que ja hem anunciat abans, López and López. No sé si el nom venia de... Ja, després de la immobiliària també ja va enganxar una mica aquest rebufo del López and López, però explica'm una mica, per què neix aquest podcast amb tu i l'Enric, el teu pare?
2: Doncs aquest podcast va néixer perquè volíem apropar a Terrassa a totes les persones que no la conegués, i per això bueno, vam començar entrevistant empresaris de la zona com l'Andreu León, el Josep Cernuda, i bueno, certes persones que tenen renom a Terrassa perquè han fet durant molts anys les coses molt bé, i volíem conèixer i donar també a conèixer a altra gent les seves històries a través de les xarxes. El que sí que en els primers mesos va ser un contingut molt local i que arribava només a gent de Terrassa, però que va començar a agafar també un rebufó interessant, i el que vam parlar fa poc, que la comunitat ha arribat ara a un total de 200.000 persones, són 100.000 subscriptors a YouTube, i entre també TikTok i Instagram sumen 100.000 més, i ens ha hagut de fer durant-nos a conèixer més gent de també altres països, de diferents sectors, però sempre mantenint una miqueta el que és que venen a Terrassa, que els expliquem com és la ciutat i que segueix estant en el centre.
1: És una mica una sensació, és que em fa gràcia perquè tu ets molt més jove que jo, aquesta sensació que tenim els terrassencs a vegades que, i a mi em dona, ens ha donat, de que ens, no ens coneixem prou a fora, és, potser anava per aquí la cosa, més o menys?
2: Sí, totalment, totalment. O sigui, som una ciutat que creiem que és de puta mare perquè tenim tots els accessos, estem ben connectats a tot arreu, però perquè no se'n sent a parlar de Terrassa i que creiem també que li queda molt per expandir-se, per explotar, i bueno, sí, tal qual, va ser una manera més de dir, aviam si li donem més renom.
1: Ara em sembla que ja heu passat a tractar altres coses, no? Ja no només parleu d'aquest tema d'ubicar Terrassa al mapa, sinó que ja heu anat ampliant una mica el ventall, no?
2: Sí, d'aquí a de passar als empresaris, també vam començar a tocar el tema dels emprenedors, i ja ens ha vingut bastanta gent també que ara doncs, està en Andorra, o gent que... Mira, sobretot parlàvem de diners i d'empresa. I va haver-hi un moment en el que vam començar a fer poder més entrevistes més personals i de saber més la història o el camí que ha tingut la persona que teníem davant. I ens ha portat més també a parlar temes doncs, de creixement personal, inclús d'espiritualitat, i temes que a l'inici no ens plantejàvem en absolut parlar i que al final hem anat tirant per aquí. Sí que ens agrada i al final també és el nostre dia a dia... Doncs, fem una entrevista cada setmana. Llavors, una al mes acostuma a ser doncs, del sector immobiliari o de les inversions, que també és el nicho en el que ens sentim molt còmodes.
1: Uh-huh. I aquí podem veure una mica el Miquel López, que volia fer comunicació, no? Dèiem, una mica, o no?
2: Exacte. Allà sí que està totalment atent i pensant quina serà la següent pregunta em costa molt, perquè m'és molt fàcil despistar-me i tenir mil coses al cap, però sí que això que ja l'havia fet créixer l'audiència i sapigué que es poden abarcar 200.000 subscriptors i ja hem tingut la sort de tenir algun clip viral doncs, que ha tingut 3-4 milions de reproduccions, doncs, hòstia, estàs com més tens i més pendent d'almenys no cagar-la.
1: Mm-hmm. Parlaves d'aquest creixement personal i és una cosa que aquesta mentalitat de créixer per oferir la teva millor versió és una de les coses que també procures, no? D'estar per aquestes coses, no?
2: Sí, 100%. Soc molt, molt defensor de que no tinc un objectiu a llarg plaç. Simplement, des de les 24 hores que tinc cada dia, intento que siguin el màxim felices per mi i les coses que més m'han funcionat és les d'estar enfocat en el meu creixement, en tenir bons hàbits i en millorar sobretot la mentalitat i d'intentar no barrejar doncs, temes dolents o coses que poden ser pessimistes i que aquestes coses a vegades doncs, pots tenir 20 coses bones en un dia, et passa una de dolenta i se t'ensorra el dia i miro de que no sigui així i de que sempre està optimista i positiu.
1: Mm-hmm. Una fora de la feina, una de les coses que t'agrada és esport, concretament el pàdel, no?
2: Correcte, sí. Sí, és una d'aquestes coses que doncs, si portes tot el dia fent feina, doncs, arriba un moment que entres a pista, t'oblides de tot i soc molt també d'esports en equip i a l'entrar i riure amb altres persones és el que és la base i va de collons. O sigui que mínim tres cops a la setmana intento escapar-me.
1: Mm-hmm. Jugues només a pàdel o també fas altres activitats esportives?
2: Posàvem al gimnàs sempre, cada dia més que res per rutina, però ara m'està donant per la natació i m'ha donat un canvi a la vida perquè és com, no sé qui m'ho va dir l'altre dia, que era com fer una meditació, perquè estàs tota l'estona allà a l'aigua, només pots estar pensant en... Jo soc molt dolent nedant i només penso en no ofegar-me i en intentar respirar bé. Llavors em fa com una petita teràpia de 20-30 minutets i ho estic disfrutant molt, la veritat.
1: Mm-hmm. Bueno, de fet, ara, amb la calor que fa, també en tirar-se a la piscina també és un alívio en molts sentits. No? I també t'agrada molt compartir moments amb les amistats, amb la família, no? Ets molt de reunir-te, d'estar amb ells, no?
2: Sí, per sort, tinc una família que és un 10, uns valors des de petit espectaculars. No tinc absolutament ninguna queixa i sí que he tingut un referent, que és el meu avi, el Rafel, que havia tingut aquí la impremta Prismàtic, i he vist uns valors de com tractar les persones, de com ser, que se m'han transmès i que és el que aplico cada dia. I doncs, la meva família doncs, tampoc som masses, però som els que hem de ser, i a nivell del que deies de les amistats, el mateix. Tinc el meu entorn molt, molt petit, 2-3 persones que sé que són d'absoluta confiança, i encara que el meu dia a dia és conèixer moltes persones, estar a llocs on pugui conèixer més gent i és on hi he d'estar i on em sento còmode. Després, el que és el cap de setmana és aïllament total i estic només amb les persones amb les que realment aprecio i admiro.
1: Doncs avui hem sabut una mica més d'aquest terrasseny, el Miquel López, copropietari de López & López Real Estate, però també comunicador, no?, que es dedica a aquest podcast que fa amb el seu pare. Moltes gràcies per passar avui pel Connectats, Miquel.
2: Sí, un plaer, com sempre. Gràcies a tu.

0: Ràdio Sant Cugat.
1: Sant Cugat lidera el rànquing de municipis catalans pel que fa a la
2: Ràdio Sabadell.
3: Bona tarda des de Sabadell, Carme, on us podem explicar que la ciutat guanyarà
0: Ràdio Municipal de Terrassa.
4: Bona tarda, banda de Sant i teixis de Terrassa.
0: El Prat Ràdio.
5: Bona tarda, el Prat ja ho té tot a punt per comemorar demà per quart any consecutiu.
0: Ràdio Ciutat de Badalona.
6: Bona tarda, Badalona compta amb 10 noves pintes als sobreixidors per
0: Ràdio Castellà.
7: Bona tarda, l'Ajuntament de Castellà durà a terme dilluns un acte commemoratiu.

0: I ara, al Connectats, ens endinsem en el patrimoni de Castellar del Vallès. Però no el patrimoni urbanístic, sinó el natural. Des de Ràdio Castellar parlem amb el tècnic forestal Aleix Escot. Guillem Plans, bona tarda.
1: Bona tarda, Carme. Doncs sí, avui parlem d'un patrimoni, però una mica diferent. Quan parlem de patrimoni, ens venen al cap edificis antics, històrics. En aquest cas, parlem del patrimoni natural, però també sentimental. Perquè quan el que es crema cau lluny i parlen d'hectàrees, només són xifres. Com a molt, camps de futbol, oi? Però quan es crema el paisatge on sortim a desconnectar, a connectar amb la naturalesa, més ben dit, és molt diferent. Ja no són hectàrees, sinó patrimoni sentimental. El paradís on anem a córrer, a caminar en bicicleta, a passejar el gos, ple de records amb família i amics. Un patrimoni que és salut. Aleix Escot, tècnic forestal, també vicepresident del Centre Excursionista de Castellar. Molt bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Abans que res, com estàs vivint aquests dies?
2: Bueno, han sigut dies intensos, certament. Molt de neguit, nerviosisme, perquè al final no saps com anirà la cosa i sempre pendent de si el foc venia cap a la nostra banda, per dir-ho d'alguna manera.
1: Situem bé l'incendi, es produeix a Sentmenat, té dos flancs, un tira més cap a Caldes, l'altre cap a Castellar. Sembla que el de Castellar no ha causat tants problemes i és més cap a la zona del Farell i de Guanta. Guanta és ara mateix l'única zona confinada, l'incendi sí que està controlat, oi?
2: Sí, al final l'incendi va començar a Sentmenat, penso que per una màquina, no? Tot i que encara no... Bueno, sí, penso que va ser una màquina, una bob que et deien, i van a pujar en tota la muntanya. Clar, feia patir, o sigui, diguéssim que en aquesta zona la continuïtat forestal és enorme. Vull dir, podries arribar fins a Castellterçol o fins a tot arreu, no? I feia patir molt que el foc... Bueno, sí, el foc va avançar cap a Caldes, feia patir molt que vingués cap a la banda del parc natural, esclar. I al final sembla que van poder aguantar-ho, el que passa és que... Clar, sempre parlem de sort que no ha vingut cap aquí, tot i que... Cal lamentar i pensar en tota la gent de Caldes que se'ls ha cremat... Bueno, Caldes i Sentmenat, esclar. Que se'ls ha cremat tot el bosc, tot el seu... Sí, sí, tot el pati de casa, que en diuen.
1: Quina és la magnitud de la tragèdia quan hi ha un incendi com aquest? Què passa amb

0: centenaris com podem trobar en altres parts del país, que sí que poder seria més greu que es cremés, no? Els boscos que trobem aquí són els propis de quan s'abandona l'activitat agrícola i puja el pi blanc, que és el primer, és un arbre colonitzador, és el primer que arriba quan s'abandona un cultiu o quan es fa una rompuda de terres, diguéssim. I en aquest sentit el que teníem en aquests boscos era una pineda contínua de pi blanc, on a sota ja començava la successió d'alzines, però aquestes encara eren joves. I això és el que ha cremat, en el sentit de que no ha cremat un bosc molt madur que tingués un alt valor ecològic. Sí que tenia un gran valor sentimental per tothom, per tots els que som de la zona, però, bueno, cal ser optimista o cal pensar en el sentit de que el bosc que ha cremat és un bosc mediterrani. El bosc mediterrani porta segles, o més aviat mil·lennis, cremant, no? Abans ho feia més de tant en tant per formes naturals i ara ho fa cada dos per tres per culpa nostra, no? Per culpa de l'home, per causes antròpiques. Tot i així, el bosc està molt adaptat en el sentit de que les espècies que més hi trobem són l'alzina i el pi blanc, sempre. L'alzina té la capacitat de rebrotar de la soca, és a dir, que les mateixes soques, les mateixes alzines que han mort, rebrotaran, si tot va bé, l'any que ve, i sortiran amb força. I el pi blanc és curiós perquè el pi blanc és un arbre que està adaptadíssim al foc. De fet, és un arbre 100% mediterrani. En llatí es diu Pinus alepensis perquè se suposa que ve d'Alepo, que és una ciutat de Síria. Per tant, és un arbre al 100% mediterrani que està molt adaptat al foc. Com està adaptat al foc? El pi blanc... Bueno, és una mica tècnic. Però...
1: No, endavant. És sorprenent que un arbre pugui estar adaptat al foc.
0: Totalment. És al final el canvi evolutiu, o diguéssim que l'evolució el porta per un camí en el qual ell assegura la seva supervivència, no? El pi blanc el que té és que té una... forma una... té aproximadament un 20% de pinyes, que li diuen pinyes amb serotonines, em penso que li diuen, o serotines, que el que fan és que és una pinya que roman tancada a l'arbre i no s'obre mai, no deixen els pinyons, d'acord? I en produeix diverses, cada arbre en produeix diverses. Aquestes pinyes tenen un mecanisme que quan són sotmeses a altes temperatures exploten. Llavors, la gràcia és que quan... bueno, la gràcia, diguéssim que quan hi ha un incendi, aquestes pinyes són sotmeses a molta temperatura, llavors exploten i reparteixen totes les llavors al voltant de la zona on són. I què es troben? Es troben un terreny erm, perquè ha cremat, ja no hi ha res, per tant no hi ha res que li faci ombra, i els pins són, diguéssim, espècies de sol, necessiten que els hi toqui el sol directament, i es troben una capa cobertora, a més, de cendra, que és, encara que no sembli, és un bon fertilitzant, no? Aleshores és el caldo de cultiu perfecte perquè els pins aquests tornin a créixer.
1: I en quants anys, més o menys?
0: Bueno, el normal seria que avortessin ja la primavera que ve. I tenen un creixement molt ràpid. D'aquí 20-30 anys podrem estar parlant de que hi hagin uns arbres ja d'un cert tamany. Mm-hmm. Sí que és veritat que el pi blanc tornarà a créixer, però ara, quan creixi, s'haurà d'estar al tanto de fer una gestió coherent, perquè el pi blanc creix amb unes densitats molt altes. Llavors, aquí creixerà un bosc en el que pràcticament no s'hi podrà passar pel mig.
1: Ara parles de gestió, que és un tema que ha sortit moltíssim aquests dies, no només amb l'incendi de Castellà, però centrem-nos aquí en el territori que és el que tu coneixes. Hi ha hagut moltes crítiques, però s'ha estat fent feina i n'ha sigut testimoni.
0: Aviam, sí que últimament llegint a diari, xarxes socials, tot, no? Sents molta gent que critica l'Ajuntament, que no s'ha fet prou feina, que les franges d'urbanització, etc, no? I en aquest sentit, tot i que no simpatitzi amb el consistori, he de dir que a Castellà, precisament a Castellà, s'ha fet bastanta feina en els últims anys. De fet, aquí a Castellà va haver-hi, bueno, i encara es desenvolupa, un projecte que van portar a terme els propietaris de l'Associació de Propietaris Forestals de Castellà del Vallès, Sant Llorenç de Gallifa, conjuntament amb la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Castellà, que és, de fet, qui més diners hi ha destinat, no? I a Castellà, en els últims anys, s'han treballat moltes hectàrees de bosc. De fet, jo amb la meva colla hem treballat 20 hectàrees, que hem treballat a la zona de les Arenes, a tota una zona que es diu el Serradell, i s'ha fet molta feina. Jo penso que el missatge seria que la feina es fa, el que passa és que el problema que tenim és enorme. És enorme.
1: Com estan els boscos ara mateix?
0: Els boscos que s'han gestionat són molt més resilients al foc, pel tema de que tenen menys densitat i que alhora, diguéssim que el que s'intenta és evitar la continuïtat vertical, que si un foc passa per la zona, et passi per terra i no t'arribi a les copes, que és llavors quan s'arriba a complicar. Però, clar, realment Castellà, que és un poble tan... bueno, el Vallès en general, no?, que és un poble, almenys el Vallès Nord, que és una zona extremadament forestal, és tot bosc, no?
1: Ah, Castellà és un 80%.

0: 70% la zona forestal i agrícola, que ho he buscat just abans de l'entrevista.
1: Imagina't, el número ja és prou indicador, no? Clar, s'ha actuat sobre una porció mínima de lo que és el bosc de Castellà, que aquestes zones sí que són resilients, però queda moltíssim bosc que no ho és. Què passa amb aquests boscos? Que són boscos que, en línia al que et comentava abans, no són boscos madurs encara. Un bosc madur és molt més resilient al foc, sobretot perquè hi han crescut espècies com l'alzina i el roure que s'han fet grans i que alhora han impedit que hi hagi un sotabosc molt, molt dens. L'estat que tenim ara als boscos és un estat d'abandó total, perquè, bueno, la gent ja no es dedica al bosc, això és un altre...
0: Per què la gent no es dedica al bosc i per què no és un bosc productiu el que tenim aquí al costat?
1: Correcte, la gent no es dedica al bosc principalment perquè no dona diners. No dona diners i no hi ha la necessitat de fer-ho. Per què no dona diners? Sobretot perquè l'espècie predominant que tenim és el pi blanc, que és un arbre que produeix una fusta de mala qualitat, diguéssim, no és un arbre amb el que es pugui fer fustes estructurals, que se'n diuen, no? Com serien vigues, tal, que sí que es pot fer amb altres espècies. I el que es fa avui dia amb el pi blanc a casa nostra és fer palers, fer, diguéssim, fustes per embalatges. Això els que són bons, els que són rectes, els que són torçats i bifurcats i tal, el que es fa és directament triturar-los per fer-ne biomassa. Que la biomassa és un tema molt interessant també, que s'està implementant a poc, però que falta implementació encara. Aleshores, és el que et comento, l'espècie té molt poc valor. Sí que hi ha l'alzina sí que es ven per llenya i sí que podria ser rendible, però també hi ha un altre tema, i és que Catalunya és una zona en general molt muntanyosa, tenim molta muntanya, tenim molt relleu, l'orografia és molt complicada a l'hora d'entrar-hi, perquè tu en un bosc has d'entrar amb maquinària. Si bé pots tallar els arbres a mà, amb motosserra, necessites una maquinària per extreure la fusta, diguéssim, i portar-la al centre de venda, de logística, no? I bàsicament això, tenim una orografia molt complicada, tenim una fusta que val pocs diners i alhora també és una feina molt dura que la gent, lògicament, no pot fer. De fet, avui dia, si aquest sector aguanta, és en part pels treballadors estrangers.
0: Mm-hmm. Què hem de fer en el futur, doncs? Hi ha deures per l'administració?
1: És difícil de dir. Clar, avui dia la majoria de feines forestals que es fan és, en part, o almenys a la nostra zona, al Pirineu sí que hi ha empreses que es dediquen a treure llenya i es guanyen bé la vida, no? Però, en general, a la nostra zona, si es fa una feina és perquè s'ha subvencionat d'alguna manera, no? Ja sigui des de la Diputació, des de l'Ajuntament, a vegades fons europeus. Aleshores, penso que d'ara endavant hauríem de fer-nos la pregunta. Estem disposats, els contribuents estan disposats a que amb els impostos de tothom es pagui aquestes feines o es pagui una part de les feines? Per part meva, per suposat que ja estic d'acord. Però és el que et dic, necessita un suport institucional molt gran. Mm.
0: Doncs esperem que així sigui. Aleix Escot, tècnic forestal, també vicepresident del Centre Excursionista de Castellà. Espero continuar parlant, però no per incendis. Moltíssimes gràcies per haver passat pel Connectats.
1: Moltes gràcies, Guillem.
0: Bona tarda i molt bona tarda a tu també, Carme.
2: Gràcies, Guillem. Bona tarda.
3: Actualitat, cultura, ciència i molt més. Cada tarda de 4 a 6, Connectats amb Carme Reverte. De dilluns a divendres a la teva emissora local. Connectats.
4: S'ha acabat perquè sempre s'acaba.
5: Hola, em dic Martí. Recobro moltíssim la cançó Gràcies per tant, de la Fúmiga. Ara que estan fent aquí ja un últim tour, una última ruta d'expedida. Res, haig acompanyat moltíssim la Fúmiga i és una grandíssima cançó per dir-los adéu.

0: Ràdio Sant Cugat.
1: Sant Cugat lidera el rànquing de municipis catalans pel que fa a la
2: Ràdio Sabadell.
3: Bona tarda des de Sabadell, Carme, on us podem explicar que la ciutat guanyarà
0: Ràdio Municipal de Terrassa.
4: Bona tarda, l'any de Sant i teixis de Terrassa.
0: El Prat Ràdio.
5: Bona tarda, el Prat ja ho té tot a punt per comemorar demà per quart any consecutiu.
0: Ràdio Ciutat de Badalona.
6: Bona tarda, Badalona compta amb 10 noves pintes als sobreixidors per
0: Ràdio Castellà.
7: Bona tarda, l'Ajuntament de

0: El Teatre Poliorama ha estrenat La Truita, una comèdia que a través d'una situació aparentment quotidiana posa damunt la taula debats molt actuals sobre la identitat, els rols de gènere i els prejudicis. Ens n'anem fins al Prat Ràdio.
1: Bona tarda. L'obra s'ha convertit en un dels èxits de la temporada i compta, a més, amb talent pretenc sobre l'escenari, el de l'actor Arnau Puig. Bona tarda, Arnau.
2: Bona tarda.
1: Per començar, cal aclarir que La Truita fa referència al peix, eh? no als ous batuts. No sé si
2: el protagonisme
1: de la història és d'aquesta truita o només és el detonant.
2: És el detonant. Hi ha un dinar familiar on la mare, la persona que interpretat per l'Emma Vilarasau, doncs fa la seva especialitat, que és un fricandó, però la filla, en comptes d'anar a dinar tranquil·lament, doncs porta una truita de riu. Llavors això indica moltes coses, no? I és el detonant de l'explosió que serà tot el dinar.
1: En tot cas, sense revelar massa cosa, ja ens l'has apuntat una mica, però de què va exactament la truita? Quin és el conflicte que hi haurà en aquest dinar?
2: Conflicte n'hi ha molts. Conflictes generacionals, relacions fills i pares, relacions de parella, i després una miqueta que és el desencís de la joventut, no, d'avui en dia, i també desencís de les persones grans, ja, que veuen que la seva vida... investiguen quin sentit ha tingut la seva vida. Llavors, és un dinar que comença amb certa tensió, però vaja, certa comicitat, d'alguna manera, i la cosa es va ennegrint. La veritat, acaba fortet, la veritat.
1: Tot i així, és una obra d'humor, podríem dir, però també té aquest punt de reflexió, no?, que tots aquests temes que són bastant més profuns. Jo et volia preguntar, és més de riure, La Truita, o de pensar?
2: És que, de veritat, que aquesta vegada és que la gent riu molt, perquè es passa, no vull fer spoilers, però més d'una hora rient, i després acaba plorant. És així. I m'ha passat molt poques vegades que la gent rigui tant i després plori. Perquè l'obra, doncs, és com la vida, que tenim moments de felicitat, tenim moments de molt d'humor, de bromes, de comicitat, i de sobte, per alguna cosa, tenim problemes que no han estat ben tancats i explota.
1: Al final és com la vida, no? Això ens passa.
2: Exacte. És una relació familiar portada a l'extrem, perquè és una obra de teatre, però sí, la vida és així. De vegades estem dinant i de sobte algú fa un comentari que no senta bé i de sobte, doncs, se arma la de Dios,
1: sí,
2: no? I s'arma.
1: I sobre aquesta, al voltant d'aquesta taula, hi ha una família, no sé si disfuncional o si és que existeixen les famílies funcionals. Jo diria que totes són una mica disfuncionals, eh?
2: Sí, estic d'acord, totes poden ser disfuncionals, però en aquest cas és una família molt convencional i fins i tot benestant, eh? És una família d'un matrimoni que, quan es va jubilar, va decidir, doncs, deixar la ciutat i obrir un forn de pa en un poblet de Catalunya. A més, està situat a Catalunya, i les filles s'han quedat a Barcelona, per entendre'ns. Llavors, les filles venen a dinar. I aquí, doncs, es retreuen moltes coses de la vida que han portat. Sí. I s'ajunten per celebrar els 65 anys del pare.
1: Uh-huh.
2: Els 65 anys.
1: I què ens pots explicar del teu personatge?
2: El meu personatge és el marit de la segona filla, que és la filla precisament que porta la truita. Uh-huh. I és la filla que, bueno, que carrega o que arrossega unes reclamacions, uns retrets a la mare molt potents, i ara la lia bastant, no? Llavors, el meu personatge, que també té els seus propis problemes, és un personatge amb un món interior molt particular, i hi ha un moment a l'obra que fa una cosa una miqueta rara, que qui vingui a veure-ho ja ho veurà, però que és, bueno, és bastant divertit. Jo sempre el defineixo com el cunyat català.
1: Mm-hmm.
2: El cunyat català té unes particularitats, també, concretes.
1: És un cunyat, però particular.
2: Sí, és un cunyat, vull dir que a vegades té molt poca destresa en fer bromes i fa bromes fora, que pixen fora de lloc, i ell fa comentaris que no ajuden precisament, que tensen en el moment en què ja no es pot tensar més i fa vessar el got. Sí, és així. La veritat és que és un personatge, és un carmel. Vull dir, la gent riu molt amb les seves estracanades, la veritat, sí.
1: Anem a repassar qui hi ha al voltant d'aquesta taula. L'Emma Vilarassau, el Jordi Buixaderes, la Sara Espígol, la Miranda Gas, la Júlia Bonjoc, el Marc Bosch, la Tai Fati i tu, l'Arnau Puig. Com és, sí. Actuar amb noms tan destacats de l'escena catalana i amb una obra doncs, que té aquesta càrrega còmica que sempre té aquest punt més complicat?
2: Home, doncs la veritat és que imposa bastant treballar amb aquests noms perquè és una responsabilitat, és una aposta molt forta de la productora i del Festival del Teatre Grec de Barcelona. I clar, treballar al costat de l'Emma Vilarassau, del Jordi Buixaderes, doncs és un luxe. I al principi estava bastant acollonit, jo. Clar, ostres, estaré a l'alçada de la seva professionalitat i del seu bagatge. I ara, la veritat, puc dir que ha estat un procés molt, molt plàcid. Ens ho hem passat molt bé. Suposo que ha de ser així quan fas comèdia, perquè, clar, hem rigut moltíssim dels personatges, de l'obra, hem jugat amb l'obra, hem canviat coses perquè tingués més potència. Ens ho hem passat molt bé. Però, vaja, l'Emma és una de les actrius que jo més admiro d'aquest país. I, clar, tenir-la en escena i dir-li frases en escena amb ella, mirar els seus ulls tan expressius, tan potents, doncs, no diré que m'ha costat, però ha estat un repte, sí, clar.
1: No havies compartit mai escenari amb ella?
2: No, una lectura, però no. Amb ella escenari cada nit no havia compartit. I encara quan la miro als ulls, ahir li deia, dic, ostres, si hi ha un moment en què em mires, és que, uau, que gairebé no em surten les paraules quan em mires d'aquella manera. I és que és així, és una actriuassa de les més potents que tenim en aquest país. I és un luxe. I en els joves, la veritat és que és un grup preciós, amb la Miranda Gas, que és una actriuassa, la Sara Espígol, que fa la meva dona, que ens ho passem bomba, que té en escena una mala llet, bueno, fantàstica i divertidíssima, el Marc Bosch, bueno, genial, un company i un actoràs, i la Tai Fati i la Júlia Bonjoc, que són precioses i són actrius molt potents. Però la veritat que ha estat un procés molt, molt agradable.
1: I has comentat...
2: Tot això digues. No, que tot això dirigit per un director, el Ferran Utzet, que sap crear uns climes de treball molt agradables. La veritat és que sempre treballa en positiu, sempre treballa des de l'amor, des del joc, i ha estat molt, molt, molt maco, la veritat.
1: Clar, que deu ser complicat, no?, si tens no? actors i actrius ja consolidats i de la talla, no?, de l'Emma Vilarassau, de Jordi Buixaderes, i després gent jove, també ha de ser complicat, poder, doncs, fer que tothom vagi una miqueta al mateix ritme?
2: Sí, clar, és un risc posar gent de diferents generacions que no es coneixen i, sí, a veure com s'uniran. És com crear una família artificialment, no? Quan crees un espectacle i en una família, mai més ben dit, en aquesta obra que representem una família. Però la veritat és que la cosa ha quallat molt bé i això. I podia, vull dir, l'Emma, la veritat és que s'ha comportat d'una manera impecable amb nosaltres, com no podia ser d'una altra manera, però vull dir, ha estat molt generosa. Molt bé. No tinc, és que només tinc paraula d'agraïment, la veritat.
1: Abans m'has comentat això, que des de dalt de l'escenari noteu els moments en què el públic està més enganxat, els moments sí. en què riu més, els moments en què fins i tot plora, però no sé si això també us ajuda o us fa canviar l'obra d'una funció a una altra per intentar doncs, reforçar aquests punts més bons o intentar, aquells que no acaben de sortir, doncs, intentar retocar-los. Això va evolucionant al llarg de les funcions?
2: A veure... Va evolucionar des de quan vam sortir de la sala d'assaig. Clar, tu assages l'obra i no saps com reaccionarà el públic. Ho pots intuir perquè ve gent de l'equip, ve gent de producció i riuen, però clar, de sobte passes de tenir 10 persones mirant-te a tenir-ne 400 o 700 com tenim cada nit, no? I és un, bueno, és una aventura. Llavors, ara ja veiem que més o menys cada dia riuen més o menys en els mateixos moments, o fins i tot aplaudeixen a la meitat de l'obra en els mateixos moments. Hi ha algun dia que alguna cosa es desajusten. Per exemple, en els moments molt dramàtics, com que venim de riure, de fet, venim de riure, hi ha moments en què a vegades a algú se li escapa el riure nerviós. Llavors, nosaltres diem, què està passant? Estan rient en aquest moment. Doncs per què es riure nerviós? Perquè venen carregats. Però més o menys el públic riu com vol i fa el que vol. Vull dir que no podem dir-los res, no? Vull dir, no sé.
1: L'obra es va estrenar el dia 27 de juny, si no vaig errat, i està fins al 18 d'octubre al Poliorama. De fet, estava mirant una miqueta també la disponibilitat de seients. Ara teniu el juliol pràcticament ja complert, hi ha encara algunes entrades. A l'agost, recordem que a partir del 10 de l'agost i fins al 31 no hi ha funcions, però encara hi ha algunes localitats. Al setembre i a l'octubre encara podeu gaudir de l'espectacle. Què passa amb la Truita quan s'acabi el Festival Grec, quan ja marxeu del Poliorama? Seguirà girant?
2: Sí, farem una gira. El que passa és que farem la gira a partir del 2027. Uh-huh. Sí, farem a partir del finals de gener, fem una gira de 2 mesos que passarem per molts pobles de Catalunya i moltes ciutats. I sí. Has dit que hi ha bastantes, vull dir que hi ha algunes places lliures, encara n'hi ha, pensa que el Poliorama són 700 localitats cada nit, vull dir que qui vulgui venir trobarà entrades.
1: Sí, tant i tant, o sigui, ja, però hi ha disponibilitat baixa i mitjana ara a finals del juliol, fins i tot teniu alguna funció que està pràcticament amb les últimes entrades, em sembla que és de...
2: La setmana passada vam penjar cartell, vol dir exaurir localitats molts dies, això... És una emoció bestial. A més, la gent, quan s'acaba l'obra, ostres, ens fa un aplaudiment molt sentit, perquè s'ha emocionat molt, ve d'un moment molt dramàtic, i és un final dels que jo recordo, no? Per saludar, i la gent, hi ha dies en què s'aixequen 700 persones i que et volen acompanyar i agrair aquest viatge que els hi has ofert. Està sent molt bonic, la veritat.
1: I el fet que... feu funció dia sí, dia també, només descanseu diumenge, si no vaig errat, això és esgotador o ja entra dintre de la rutina?
2: Entra dintre de la rutina, sí. Nosaltres, com a actors, estem acostumats a descansar un dia a la setmana o, per exemple, cap al setembre, en comptes de descansar un dia a la setmana, en descansem dos, però llavors fem el que es diu dobletes, és a dir, que fem dues funcions seguides. Però aquesta funció dura 2 hores, llavors... Doncs un doblete és cansat, és cansat. I és una obra, però és una obra molt coral, en què ens anem ajudant molt i que tothom té el seu moment àlgid, que té un monòleg, tots els personatges tenen monòlegs, que són molt macos, i vaja, vull dir que no és una obra com El bon policia, per exemple, que som 12 i, ostres, que no pares. No, aquí som 8 personatges i hi ha moments en què podem... una miqueta descansar.
1: Sí, aquesta vegada no t'ha tocat fer diversos personatges a la vegada, eh?
2: No. Aquest és un personatge...
1: Et centres en el teu cunyat?
2: I és fantàstic. Soc el meu cunyat, o sigui, faig el cunyat i m'ho passo superbé, i la veritat és que riem molt. I de fet, clar, com que és un dinar, també mengem escena, clar. Mengem cada dia.
1: O sigui, que ja sortiu sopats.
2: Una miqueta, sí. Mengem el que diem, vull dir, mengem el fricandó de la mare... l'amanida, sí.
1: Clar, jo volia preguntar, els cunyats, a mi són uns personatges que a mi em fascinen, i les bromes de cunyat són potser el meu gènere preferit. Tu te les endús a casa? Hi ha algun moment que dius, ostres, no sé separar on acaba l'Arnau Puig i comença el meu personatge, que per cert no sé,
2: jo sóc bastant sorneguer i faig bastantes bromes sarcàstiques i iròniques a la vida, no necessàriament amb el company de la meva germana. Jo penso que el personatge l'he portat a un lloc que em va molt bé i que funciona. I la veritat és que el cunyat és una persona que arriba a la casa dels sogres, per entendre'ns, i no té la responsabilitat de ser el bon fill o la bona filla, no? I no té tanta confiança, però a la vegada vol tenir un cert humor, llavors per això a vegades les fot. I després passa una cosa a la cultura mediterrània, en els dinars, que no hem d'oblidar, i en els sopars, és que hi ha la presència de l'alcohol. I l'alcohol fa que a vegades les llengües es relaxin més del que convindria.
1: Mm-hmm. Doncs La Truita, el Poliorama, fins al 18 d'octubre i després ja el 2027 amb gira. Ja en parlarem, ja a veure si aterra o no aquí al Prat, que tant de bo ho faci.
2: Tant de bo.
1: En tot cas, Arnau Puig, molta merda i ens retrobem doncs, quan comenci aquesta gira.
0: Se'ns acaba el temps, s'acaba el programa i us emplacem a demà. Últim programa de la temporada. Tancarem una nova setmana, tancarem un nou curs i us direm adeu fins al curs vinent. Però d'això encara queda temps per explicar-vos algunes cosetes més demà, quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda. Fins aleshores, acabeu de passar una bona jornada. Adeu-siau.

0: 5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Club Helsinki Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
2: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
1: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
2: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
1: Club Helsinki Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
2: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
3: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Bé, i què voleu fer aquests dies?
5: Anar a una piscina caribenya.
6: Dormir en un hotel del Far West.
7: Volar a lloms d'un drac.
4: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
8: Pide por esa boquita. Viajar, disfrutar de un verano mejor. Vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
9: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
10: Els hits de tots els temps.
11: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. L'Orquestra Simfònica de Sant Cugat ha omplert la plaça d'Octavià aquest dimecres a la nit amb un nou concert obert a la ciutadania. Un concert que ha comptat amb un programa popular i amb marcada presència santcugatenca. S'ha estrenat la peça de la compositora Carme Talleda. Persistirem, orquestrada pel també director de l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat, Salvador Brutons. A més, el programa també ha comptat amb obres de Rossini, Mozart i Borodin, entre d'altres, i un tribut a John Williams, amb les bandes sonores més reconegudes per acabar. Els Mossos d'Esquadra han activat una crida ciutadana per localitzar a José, un home de 58 anys, desaparegut aquest dilluns a la tarda a Sant Cugat. Segons la informació facilitada pel cos policial, en el moment de la desaparició vestia una samarreta de color turquesa, pantalons, pirates blancs, duia unes ulleres graduades i podria estar desorientat, motiu pel qual els Mossos demanen la màxima col·laboració de la ciutadania. Qualsevol persona que disposi d'informació sobre el seu parador pot posar-se en contacte amb el telèfon d'emergència 112 o amb els Mossos d'Esquadra per facilitar qualsevol dada que pugui ajudar en la seva localització. Sant Cugat ha assolit aquest dimecres els 40 graus de temperatura màxima en plena onada de calor que afecta Catalunya. Segons les dades de l'Estació Meteorològica Automàtica del Centre d'Alt Rendiment, el CAR, del Servei Meteorològic de Catalunya, el pic de temperatura s'ha registrat a les 3:09 hores de la tarda. La jornada ha estat marcada per unes temperatures excepcionalment elevades. Des de primera hora del matí, la mínima no ha baixat dels 23,1 graus, registrada a les 7:04 del matí, fet que també ha contribuït a una sensació de xafogor persistent durant tot el dia. I el restaurant Masia Can Ametller és un dels establiments que ha participat en el projecte europeu Life Energy Efficiency for Horeca, en una iniciativa finançada per la Unió Europea, desenvolupada durant 2 anys i que ha culminat aquesta setmana a Brussel·les per incrementar la implementació de mesures d'eficiència energètica del sector horeca, hotels, restaurants i càterings. L'empresa santcugatenca ha estat una de les dues destacades de les que formen part del territori de la Cambra de Comerç de Terrassa com a exemple de bones pràctiques en la incorporació de mesures ambientals en relació amb els reptes actuals del sector de la restauració. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
2: Sintonia de Cine des dels estudis de Roda de Barà Ràdio i, com sempre, amb l'Antonio Barrero. Com estàs?
3: Bé, bon dia. Molt bé, amb ganes de parlar de cinema, que és la meva especialitat.
2: I tant que sí. Antonio, avui de què ens parlaràs?
3: Doncs avui vull parlar de actualitat, bàsicament, actualitat de cinema. I vull comentar 4 estrenes que trobarem a les cartelleres que penso que val la pena que siguin comentades.
2: Perfecte, doncs.
3: Ens endinsarem, si us sembla, en la foscor de les sales de cinema, que és el meu hàbitat preferit, per gaudir d'aquestes 4 estrenes que us explico i que són totes ben diferents. En primer lloc, parlaré de l'esperada odissea d'extraterrestres de Steven Spielberg al dia de la revelació, que s'ha estrenat el 12 de juny. Després parlaré de la comèdia dramàtica Viva, d'Aina Clotet, premiada la Setmana de la Crítica del passat Festival de Cannes i que es va estrenar el 19 de juny. Després, el 5è lliurament de l'animació de Disney i Pixar, Toy Story 5, també estrenada el 19 de juny. I finalment comentaré el drama social basat en fets reals, Viatge al País dels Blancs, de Dani Sancho, estrenada el divendres 26 de juny.
2: Doncs vinga, per tant, avui pel·lícules que podem veure al cinema.
3: Efectivament. En primer lloc, doncs, El dia de la revelació, pel·lícula d'aquest any, del 2026, de Steven Spielberg, pel·lícula americana 100% de 145 minuts. evidentment, parlar de Steven Spielberg és parlar d'un geni, forma part de la història del cinema, evidentment, i té una filmografia molt destacada. Totes, evidentment, pel·lícules d'acció, pel·lícules entretingudes i pel·lícules que formen part, com dic, de la història del cinema. Recordaré alguns títols perquè una mica us situeu de què estem parlant. Els Fabelman, Lincoln, Les aventures de Tintín, els quatre primers lliuraments d'Indiana Jones, La guerra dels mons, Atrapa'm si pots, Minority Report, AI, Intel·ligència Artificial, Salvar el soldat Ryan, les dues primeres entregues de Jurassic Park, La lista de Schindler, Hook, L'imperi del sol, El color porpra, ET, Trobades a la tercera fase, Tauró, etc, etc.
2: Quina és la teva preferida?
3: Uf, moltes, moltes.
2: Sí?
3: Moltes. Bueno, m'encanta molt la saga d'Indiana Jones. Indiana Jones, me les poso més d'una vegada quan tinc el cap una mica espès.
2: Sí.
3: Indiana Jones. Me les he vist moltes vegades i gairebé me les sé de memòria. Però en té moltes, eh? En té moltes. Spielberg és un geni.
2: I tant.
3: Doncs bé, aquesta, evidentment, com no pot ser d'una altra forma, és una pel·lícula del gènere de ciència-ficció, i aquí barreja intriga, thriller, drama, i, evidentment, de fons, i no tant de fons, els extraterrestres. El guió és d'ell i David Cooper, i la música, com no, del John Williams. En el repartiment, Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, Eve Hodgson i Colman Domingo. De què va la pel·lícula? Així, a grans trets, per no desvetllar massa. Doncs que està a punt d'iniciar-se una tercera guerra mundial i hi ha un informàtic expert en ciberseguretat, el Daniel Kellner, que roba una quantitat immensa d'informació classificada a Guardex, la potent organització paraestatal en què treballa i que està dirigida pel misteriós Noah Scanlon. Els seus sicaris perseguiran per tots els Estats Units Daniel i la seva núvia Jane, una exnovícia catòlica encara en crisi, de fe. Mentrestant, i per una altra banda, Margaret Fitchell, meteoròloga d'una modesta cadena de televisió de Kansas City, comença a parlar en llengües estranyes i a dominar la ment d'altres persones donant-los encertats consells sobre les seves inquietuds més íntimes. Guiada per un impuls singular, el camí de Margaret es creuarà amb el de Daniel i Jane i també amb el dels matons de Guardex. Ja tenim, doncs, el còctel servit. No he parlat d'extraterrestres, però hi són. Escoltem el tràiler doblat al castellà.
4: Si descubrieras que no estamos solos, si te lo enseñasen, te lo demostrasen, ¿te asustarías?
5: Buenos días, Kansas City. La previsión para hoy... Hoy es

0: Tienen derecho a saber la verdad. Les pertenece a 7.000 millones de personas.
1: ¿Cuál es?
2: No me creerías si te lo dijera. Te lo voy a enseñar.
1: ¿Qué vas a hacer?
0: Revelarlo al mundo entero. A la vez.
3: La gente sigue buscando. Enfrentándose a lo desconocido.
4: ¡Ya vienen! ¡Ya vienen!
3: Ansía.
5: Dona una mica de mal rotllo, eh?
6: No.
5: Ai, no?
6: No.
5: No sé.
6: No.
5: Alguna imatge que he vist? No sé.
6: Doncs bé, explico una mica, fas el comentari. Vinga. Daniel té en el seu poder uns arxius que desvetllen que no estem sols a l'univers. Alhora que Margaret obté unes sorprenents habilitats per llegir ments i parlar idiomes que mai no ha estudiat. I junts, doncs, emprenen una fugida endavant per desvetllar al món aquesta informació que, en principi, canviaria la història tal com la coneixem. Steven Spielberg torna a la ciència-ficció i aborda la temàtica extraterrestre per tercera vegada amb aquest thriller road movie. Recordem que les altres dues serien Les trobades, La tercera fase i E.T. I ara ja dona per fet que els extraterrestres estan aquí entre nosaltres. Els visitants d'un altre planeta han vingut a múltiples ocasions, però no volen que se sàpiga, tret que es faci alguna cosa i es desvetlli la veritat. Interessos governamentals, conspiracions, espionatge, carrera armamentística, fe, religió, capacitats sobrenaturals, tots aquests temes aborda un Spielberg que sap rodar com ningú, sense necessitat de tallar i marejar l'espectador amb un muntatge trepidant que el desbordi. I penso ara en les pel·lícules del Tom... aquestes que són acció pura, però que estan fetes a base de muntatge. Ell, en tot cas, l'acció tota està rodada i que el muntatge, de fet, i afegeix poca cosa més. Col·loca la càmera sempre de forma encertada i els moviments doten de ritme i densitat informativa cada seqüència. No hi ha un sol enquadrament que sigui gratuït. Quan la càmera es mou, es revela relacions de poder, pors ocultes o connexions emocionals que el diàleg amb prou feines insinua. I anem a parlar de la segona opció, de la segona proposta, que és Viva. De fet, ja n'havia parlat de Viva quan es va estrenar al Festival de Cannes, que és allà on la vaig veure, però penso que val la pena que la tornem a recordar perquè és una pel·lícula que mereix ser vista al cinema. Viva és l'òpera prima d'Aina Clotet, és una pel·lícula catalana i en català de 112 minuts. De fet, en la filmografia té un curtmetratge dirigit per ella, que és Tiger, i la sèrie Això no és Suècia, però Viva és la seva òpera prima en el cinema. És una producció d'Ikiru Films i tracta sobre la malaltia i és un drama barreja de comèdia. De fet, no és un gènere que és difícil de classificar perquè ho toca una mica tot. El guió és d'ella i de la Valentina Bisso, la música de Clara Aguilar, la fotografia de Neil Moore i en el repartiment Aina Clotet, Marc Soler, Navi Dacli, Llull Bertran, Guillermo Toledo, Javi Daura i Laura Conejero. En un futur marcat per la sequera extrema, la Nora, una dona de les portes dels 40, es planteja el retorn a la seva vida després de superar un càncer de mama. Se sent impulsada per un ardent desig de sentir-se viva i veurà trontollar els seus plans amb l'irrupció de Max, un noi de 23 anys. Finalment, es veurà obligada a enfrontar-se a la veritat i que no és altra que una profunda por que alimenta el seu desig de viure. Escoltem un fragment del tràiler.
7: Who wouldn't like to live 120 years?
8: Vostès som uns somiadors, but we're not the only one.
9: El meu cosí, és que no sé què li està passant, però s'està com obsessionant amb mi.
10: Jo vaig notar com... electricitat.
11: Tengo mucha ansiedad. Me cuesta mucho dormir.
12: No te preocupes, todo ha pasado ya.
13: Es que es como que m'asfixio, saps?
14: Mira, una crisi és normal.
15: Jo no estic en crisi, ¿vale? Deixa'm tranquil·la d'una vegada.
16: La vida és això.
17: És impossible no vibrar amb ningú més.
16: que necessito estar sola.

0: vida per davant.
1: Tu també tens tota la vida per davant.
2: L'actriu i directora Aina Clotet ha fet Diana amb la seva primera pel·lícula i ho ha aconseguit amb un tipus de comèdia que no sol fer-se a Catalunya. De vegades elegant i sofisticada, de vegades molt bèstia, Vives una mirada humanista a la vida en general, però sobretot a la vida de les dones que dubten, que s'equivoquen i que ho fan malament. La llavor de la pel·lícula era parlar de la por a la mort i de la connexió que això té amb l'amor romàntic i les relacions. Són paraules d'Aina Clotet, que en una entrevista a Canes, precisament, manifestava: volíem arrencar la pel·lícula just en el moment en què la protagonista, d'alguna manera, ha superat la malaltia i parlar de la petjada que li ha deixat. Aquesta por que queda al cos i de com això la llança a viure descontroladament. La pel·lícula es manté en una línia molt fina entre l'humor i l'emoció amb un personatge que de vegades és insuportable, però del qual és difícil no sentir certa compassió. Una dona de 40 anys, com he dit, que acaba de superar un càncer de mama, amb la seva mastectomia i la por a les recaigudes, descobreix que no vol seguir amb la seva parella, que l'ha cuidat i amb qui s'acaba de construir una nova casa. Dividida entre l'ordre i la seguretat de la seva relació de tota la vida amb Tom i l'aparició inesperada de Max, aquest jove de 23 anys, que desperta amb ella una nova pulsió de desig i llibertat, la pel·lícula aborda una cosa que no és fàcil veure al cinema, una relació entre una dona més gran que l'home. Hi ha, a més, diverses escenes que són tota una declaració d'intencions, com ara una masturbació femenina o un inici on veiem en primer pla com és una mamografia de veritat. Manifestava ella mateixa: em semblava que era molt important començar amb aquesta mamografia, que és una cosa que jo, com totes moltes dones, ens hem fet, i vaig pensar que mai ningú ens havia parlat de l'impacte emocional que té. Ho afegeix perquè, de fet, ella es mostra tal qual amb el seu cos i, a més, amb una pròtesi. Està molt ben construït, perquè el cos està d'alguna forma reconstruït, no està parlant d'una història personal. I això explica tot aquest procés del càncer després d'aquesta malaltia i d'haver-lo superat en principi. Llavors s'aboca a una vida molt poc responsable, però d'altra banda està justificada. És una pel·lícula interessant, molt interessant. Realment ha fet un salt al buit impressionant, l'Aina Clotet, però penso que ha fet una pel·lícula molt, molt, molt interessant, que recomano de totes, totes.
3: Doncs molt bé, viva.
2: Viva. I anem a la següent, que és una altra cosa absolutament diferent. Toy Story 5, pel·lícula d'Andrew Stanton, americana, de 133 minuts. Andrew Stanton destaca per títols com Buscant a Dory, Buscant a Nemo, John Carter, i Wall-E i Bichos. Estem parlant d'una pel·lícula d'animació de Pixar i Disney. És una comèdia, és una aventura infantil, pel·lícula familiar d'Andrew Stanton, el guió, i de Mac and Harris. Les joguines han tornat. Després de 4 edicions, de 4 lliuraments, tornen amb una 5a edició, i aquesta vegada Buzz Lightyear, Woody, Jesse i la resta de la colla s'enfronten a un nou repte quan coneixen Lilipad, una nova tauleta que arriba amb les seves idees disruptives sobre el que és millor per a Bonnie. Tornarà a ser igual com abans l'hora de jugar? Escoltem el tràiler amb les veus doblades al castellà.
4: Acepta sacar en Beverly como tu legítima esposa.
5: ¡Hija! ¡Yo os declaro marido y... ¡cuchiller! ¡Oh! ¡Quién ha envenenado a la dama de honor!
6: ¡Bonnie! ¡Un paquete para ti!
4: ¡Gracias, gracias!
7: ¡Hola! ¡Soy Lilipad! ¡Vamos a jugar!
8: ¡La extinción! ¡Otra vez no!
9: ¡Bonnie! ¡Basta de pantallas por hoy!
4: ¡Vale!
10: Quiero hablar contigo, aparato.
6: Por favor, llámame Lily.
10: Mírame, los juguetes y yo hemos estado trabajando todo el verano para intentar que Bonnie haga amigos. Sí. Y de repente llegas tú y...
6: Entiendo.
10: ¡Ni siquiera me estás escuchando!
6: Te lo traduzco al inglés. Mira.
11: Now look here. Me and the toys have been working all summer.
6: ¿Y ahora en español?
11: Los gemelos Jordan al otro lado de la calle.
12: Yo me pido detrás de la cómoda.
11: ¡Woody!
13: ¡Jessie! ¡Hola!
11: ¿Está la cosa tan mal por ahí para los juguetes como dicen?
13: Cada día encontramos a más juguetes abandonados.
12: ¡Es el fin!
11: La tecnología también ha invadido nuestra casa.
13: No sé qué decirte, Jessie. Los juguetes sirven para jugar, pero la tecnología sirve para todo.
0: Bonnie me está dejando por un aparato.
14: Hay un amigo en mí.
15: He venido lo antes posible.
16: ¿Por qué llevas un vestido, Woody?
15: Esto es un poncho, Forky.
17: Alguien necesita un rotum marrón.
18: ¡Alto! ¿Quién anda ahí?
15: ¡Oye! ¡Tengo el son de paz!
18: ¿Cuánto tiempo sin verte, vaquero?
19: ¿Eres un anciano de juguete?
2: Toy Story, pel·lícula d'animació. Jo no sóc massa amant de les animacions, però de tant en tant alguna cau, una mica també m'ho autoimposo. Havia vist la primera i no em va semblar una mala història. Vaig dir, va, comprovem després de quatre lliuraments més com continua la història d'aquestes joguines de Toy Story. Doncs bé, he de dir que és un agradable retorn en aquests orígens de la saga, dels que us parlava, i una aventura de relleus en què els personatges veterans es queden en segon pla per deixar pas a una nova protagonista. L'última pel·lícula de la franquícia, a més, és un relat que fa de mirall del nostre món en aquests moments, cosa que la converteix en una història que mereix ser explicada i amb què Pixar i Disney han sabut adaptar-se al que toca ara, això de parlar de com el món està canviant amb la intel·ligència artificial, això de com el que és vell s'ha d'acomodar al que és nou. El que sí que ens ve de nou a tots, veterans i joves, és que el món ha canviat. La tecnologia ho ha envaït tot, la vida dels nens inclosa. Aquí sorgeix la pregunta: quina raó d'existir tenen Jesse i companyia en un univers on sembla que les pantalles han matat la imaginació? Doncs d'això va aquesta pel·lícula, i en la seva explicació, en la seva exploració, perdó, Toy Story 5 fila molt prim. Com que és divertida i emocionant, no es restringeix als extrems, sinó que mostra un ventall de punts de vista que, en un debat com aquest, es poden tornar invisibles. I és que Toy Story 5 posa davant dels nassos de forma magistral el que és la tecnologia, encara que tecnologia també es pot quedar obsoleta, evidentment, però també el que és vell pot conviure amb el que és nou o fins i tot fusionar-se. La proposta de Pixar és conciliadora, amable i amistosa. És un cant a formar equip i a compartir habilitats. Toy Story 5 és una joia de la saga. Penso que és interessant, evidentment cinema familiar 100% que recomano, i Pixar de nou és que, bueno, és una garantia, és una franquícia que tot el que toca ho fa d'or. I aquí penso que ho ha tornat a aconseguir. Potser al final la immortalitat no estarà tan malament.
3: Molt bé, recomanada per tots els públics aquesta.
2: Sí, de totes, totes. I a més, penso que no defraudarà ningú.
3: Passarà una bona estona.
2: I l'última proposta que vull fer-vos, ara ja més seriós el tema, és Viatge al País dels Blancs, pel·lícula actual d'aquest any, òpera prima de Dani Sancho, pel·lícula catalana i en català de 110 minuts. És una coproducció Espanya-França. I en la producció i distribució hi ha diferents empreses, Mundo Cero, A3 Media Cine, A Contracorriente Films, Arcadia Motion Pictures i Noodles Production. És un drama basat en fets reals. Parla sobre la immigració, el racisme, l'adopció i el continent que tenim a tocar, Àfrica. El guió és del Guillem Clua i està basat en el llibre homònim d'Ousmane Oumar. La música interessantíssima de la francesa Laetitia Pansanel Garrick. La fotografia no és habitual, hi ha dos directors de fotografia, Lluís Ferrer Calafell i Marcel Pasqual. I és perquè la fotografia aquí i la fotografia a Ghana, que és on està filmada part de la pel·lícula, és diferent i l'han tomat dues persones diferents. En el repartiment, el protagonista, Ousmane Oumar, Emma Vilarasau, Benjamín Cacabra, Víctor Say, Jordi Bosch, etc. La història és un jove de Ghana, l'Ousmane Oumar, que, fascinat pel misteriós País dels Blancs, abandona el seu llogarret natal i posa rumb a Europa. Quan arriba a Barcelona, després d'una travessia de 5 anys, que aviat està dit, està 5 anys travessant el nord d'Àfrica, el somni que l'havia impulsat es desfà entre el rebuig i la soledat. Fins que coneix la Montse, que l'acull a la seva família i li ofereix, a més d'amor i suport, la possibilitat d'un futur. L'Ousmane no només aprofitarà aquesta oportunitat, sinó que la transformarà en una cosa molt més gran, decidit a demostrar-se que tot el seu viatge haurà tingut un sentit. Escoltem el tràiler.
20: Us ho pregunteu vosaltres, quan veieu algú dormint al carrer?
16: Penseu com han arribat fins aquí? No ho penseu, perquè la resposta és massa dura. Només era un nen quan vaig sortir del meu país.
20: Hola.
21: Hola.
20: I need your help.
22: I am alone here.
23: Tu tot sol?
21: Però tu quants anys tens?
24: Estàs en una situació irregular. És una falta grave.
23: I digue'm una cosa, Ousmane. Tu què vols fer aquí?
20: Estudiar, treballar a la cal. Vull que el meu viatge tingui sentit.
23: Aquest noi ha patit molt per arribar fins aquí. I s'està esforçant. Només necessita una oportunitat.
20: Em trenca el cor saber que has passat per això tot sol.
23: Jo t'estimo. Ets el meu fill, Ousmane. És una de les millors decisions que he pres a la vida.
25: Amb tots vosaltres, Ousmane Umar!
2: Doncs bé, viatge al País dels Blancs, que està rodat, com us he dit, entre Ghana, Espanya i Catalunya, adapta l'autobiografia del divulgador i activista santcugatenc Ousmane Umar. El llibre el va escriure l'any 2019 i relata el viatge tan terrible que va haver de viure per arribar a Europa. El film explica la seva travessia migratòria des d'una petita vila de Ghana fins a Barcelona, on troba una nova oportunitat vital gràcies a l'acollida d'una família catalana. Ousmane Umar s'interpreta a si mateix en la seva versió adulta, en el que suposa el seu debut cinematogràfic com a actor. En les etapes d'infància i adolescència, el personatge està encarnat pels joves actors debutants Benjamín Cacabra i Víctor Say. El Benjamín està increïble en el paper. Per la seva banda, Emma Vilarasau dona vida a la mare adoptiva del protagonista, la Montse, la dona real que va trobar l'Ousmane dormint en un banc, en un parc, i va decidir acollir-lo primer i adoptar-lo més tard. El seu paper esdevé una figura fonamental en la transformació personal i vital d'Ousmane. Viatge al País dels Blancs no només relata un viatge físic ple d'adversitats des de l'Àfrica fins a Europa, sinó que posa el focus en la superació personal, la solidaritat i la lluita per un futur digne. Segons explica Ousmane, veure la meva història convertida en pel·lícula és un somni que traspassa la satisfacció personal. És la veu de milers de joves que, com jo, emprenem viatges impossibles a la recerca d'oportunitats. El director Dani Sancho ha encarat aquest projecte, la seva òpera prima, com una cosa que va més enllà d'haver de fer una pel·lícula. Diu, ha estat submergir-me en una història real que commou i emociona. He acompanyat l'Ousmane durant anys per entendre el seu recorregut, la seva esperança i la seva força. La pel·lícula t'enganxa des del principi i té un ritme increïble. Per això segueixes molt atent en tot moment. A més, l'actuació de l'Ousmane, el jove, com he dit, és increïble. Ajuda a comprendre i sentir de manera més profunda la dura situació que va haver d'afrontar, fent que l'experiència resulti encara més impactant. És una pel·lícula emocionant, he de dir que hi ha un parell de moments que plores sí o sí, és humana, inspiradora, no només entreté, sinó que també convida a reflexionar sobre aquesta història que tothom hauria de veure.
3: Molt bé, doncs, Antonio, anem acomiadant aquest de cine perquè fem una aturada per vacances, no?
2: Ah, sí?
3: Sí, no?
2: No ho
3: sabia. Jo crec que te les mereixes, eh?
2: Però penso que sí, que són merescudes.
3: Doncs, Antonio Barrero, moltíssimes gràcies, que passis molt bon estiu i ens retrobem, doncs, ja de cara a la propera temporada.
2: Perfecte, gràcies.
3: Adéu-siau.
2: A reveure.

0: històries.
1: Molt bé.
0: Les persones i les seves històries.
1: Sí.
0: I reptes dels nostres temps. Que...
1: Podrien ser nostre o del programa Isabel Gemio, això d'històries, reptes, persones, no? És una... Però bé, m'agrada. Sí,
0: bueno, sí, que jo aspiro també a que ens posessin sofàs.
1: Ja ho veig.
0: Fa temps que volia
1: Exacte, una cosa més veritat,
0: així, però bueno, aquí estem.
1: Molt bé.
0: Hem parlat de memòria històrica, de repressió franquista, de molta literatura, que avui en tornem a portar, de ballroom. Que vam descobrir aquest estil, bueno, per mi va ser un descobriment.
1: Sí, per mi també.
0: De VIH i de dones, molt interessant, de dones heterosexuals, també. Pensament crític i educació, literatura queer, com sempre, cultura popular, habitatge.
1: Important, i vam ser molt reivindicatius amb aquest tema.
0: Molt. I de drets i de les tensions que travessa avui la nostra societat.
1: I el pitjor de tot, Lluís, amb això que has dit, amb tot aquest resum, ho he reflexionat molt, que fa uns quants episodis enrere i temporades enrere estan parlant de coses futuribles i que ja tenim aquí.
0: A veure, què vols dir?
1: No, o sigui, estàvem parlant de com l'extrema dreta se'ns anava apropant i ja la tenim a sobre. Però és que ara nosaltres ja estem parlant de quan l'extrema dreta acabarà governant i jo crec que la temporada 11 o 12 ja ho tindrem a sobre.
0: Haurem de fer el col·lectisme en passamuntanyes, vols dir?
1: Exacte, gairebé. O intentar fer-lo, que ja serà un què.
0: Vinga. Hem tingut l'oportunitat també de conversar amb autors, activistes, professors, artistes, persones que des dels seus àmbits contribueixen a construir una societat una mica més justa i una mica més habitable, mai millor dit. I per tancar aquesta temporada ens acompanya una persona que ja és gairebé com de la família del programa, perquè a més aquesta temporada també hi ha passat.
1: Exacte, també, sí. I no es volia perdre aquest darrer dia.
0: Molt
1: bé. Doncs què,
0: comencem,
1: va. Vinga, va.
0: Avui, el Col·lectius en Xarxa, Triangles.
2: Comença el Col·lectius en Xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
0: I et deia que tanquem temporada, una temporada que hem parlat de filosofia, que em va agradar molt aquell programa, recupereu-lo, de pensament crític, de VIH i salut comunitària, de memòria històrica, repressió, habitatge, i pensàvem que era bonic compartir aquest final amb algú que ja ha passat diverses vegades pel programa i que d'alguna manera també forma part d'aquesta petita comunitat que hem anat construint i ens visita de nou. Pablo Westling, què tal?
3: Molt bé i molt content, és veritat, ja com de la família, eh?
0: Jo no sé quantes vegades, jo crec que has vingut 3 vegades.
3: Segur. 3 vegades, una per llibre.
0: Sí, per llibre.
3: Moltíssimes gràcies perquè, ja mira, ja quasi trauré llibre i només per venir aquí. I
1: el... Escolta, bé. Doncs, Pablo, et faig aquesta primera pregunta, abans de començar a entrar en matèria, perquè nosaltres reivindiquem molt, i ho hem dit moltes vegades, que tots els programes que s'assemblen als nostres, nosaltres que tinguin salut i vida, és importantíssim, sí. Perquè vol dir que d'alguna manera doncs hi ha la permanència, no?, d'aquesta reivindicació. Per tu, com a autor i com a personalitat també vinculada al col·lectiu LGTBI, què representa o què significa que hi hagin programes com aquest i com a molts altres i que es mantinguin en actiu i que vagin sobrevivint temporada rere temporada, també?
3: Doncs, de primeres, com a oient, molt guai, perquè es parlen de temes i és com un programa, el típic programa, no sé, com a la gent potser que li agrada el futbol, doncs té el seu programa de futbol, doncs nosaltres tenim aquest programa que toqueu tots els temes que heu dit, tots interessen. D'una forma o altra, a gent com, no, del col·lectiu ens interessen. I d'altra banda, com a autor i com a persona que publica llibres amb personatges LGTBI, doncs tenir un espai, una finestra on poder presentar el llibre, explicar-lo i tenir-vos a vosaltres, que us interesseu, i poder-lo parlar amb vosaltres, doncs... espectacular.
1: Perfecte.
3: I ara que has dit 10 temporades, molt guai, és veritat.
1: Sí. És que abans ho estàvem parlant i deia el Pablo que ara la ràdio faci també tele, però és que al principi era una cosa, vaja,
0: era
1: amb 3 cosetes,
0: mòbil.
1: Sí.
0: Bueno, hem tingut molta sort,
1: És veritat.
0: Aquesta temporada vas passar pel programa Memore,
3: sí.
0: I avui tornes per presentar-nos Triangulo, que l'has publicat amb l'editorial Titània, una novel·la sobre relacions, amistat, desitjos, inseguretats i sobre la manera com intentem trobar el nostre lloc en un món que sovint ens demana tenir les coses com molt clares o molt més clares de les que tenim, no? I abans d'entrar de ple amb la novel·la, tu... quins diries que són els reptes que tenim com a societat i com a col·lectiu actualment?
3: Doncs, com a societat, una mica, amb el que tu deies d'això de les decisions i tot, jo crec que d'alguna forma tenir coses una mica més segures, no? Jo crec que tenim com a nivell, i jo crec que també com a col·lectiu, jo crec que també tindríem a nivell vincles personals,

0: professionals, doncs jo crec que també ens hauríem de donar una mica més de seguretat entre nosaltres mateixos i una mica més de permanència i tenir unes amistats, unes relacions potser una mica més fortes amb nosaltres mateixos. Mm-hmm. No? Permetre'ns una mica equivocar-nos, permetre'ns una mica, ja dic, com a amics, com a parelles, com a tot, i que no sigui tot tan volàtil. Perquè jo crec que sí que ens ajudem tots d'alguna forma, no? Hi ha associacions, hi ha programes, però a l'hora de la veritat jo crec que les amistats a vegades pequem de ser una mica potser massa superficials, coneixem molta gent però tampoc profunditzem, potser a vegades perquè també es comencen a barrejar temes d'amistats i temes d'amor, no sé per què, però jo crec que ens hauríem de donar entre nosaltres una mica més de seguretat i que puguem estar entre nosaltres una mica més còmodes. No patir, no dir, bueno, sí, jo tinc molts amics, però bueno, són tots de sortir, són tots de tal, sinó que entre nosaltres ens ajudem una mica també en afiançar una mica més el tema de, no, una, potser, ja que la societat no ens dona seguretat en moltes coses o no tenim estabilitat ja en feina, en pisos, en temes així, doncs almenys que en el tema personal, que sí que depèn 100% de nosaltres, doncs ens donem una mica d'aquest recolzament que potser a vegades ens falta.
1: I amb el que has pogut veure, Pablo, justament això, doncs escriu sobre relacions humanes, les amistats, les emocions, parlaves d'això, de que la gent té molts amics, però moltes vegades són amistats que no profunditzen, no? I que no es mantenen amb el temps. Per què creus que passa això? Que tenim potser molta facilitat per conèixer gent, però no després la facilitat per arrelar aquella amistat o aquella relació, no cal que sigui amorosa, pot ser d'amistat. Per què ens falla aquest darrer tram de consolidar, doncs, aquest vincle?
0: Jo crec... perquè tenim poc temps. Uh-huh. Primer perquè per temes de feina i per temes de que tenim activitats i coses, potser tenim poc temps. I després jo crec, i crec que és una cosa que no ens adonem, el tema de les xarxes, dels mòbils, de tot, de potser fins i tot Netflix i tot, fa que ens agradi bastant estar sols. I em considero principal responsable. Que moltes vegades potser prefereixes quedar-te a casa i veient algú, o potser amb el mòbil ja estàs una mica desgotat de fer una mica de vida social, encara que sigui a través de xarxes, que potser et queda allò que es diu poca bateria social per quedar amb algú, per anar a veure amb algú, no? A mi em passa moltes vegades, i ho reconec, i em sap molt de greu, que potser hi ha gent que em diu quedem... i potser aquesta tarda em fa una mica de mandra. Yeah. I ja la setmana que ve potser ja no tant i em costa a vegades quedar. Jo crec que a la gent ens costa quedar, perquè tenim mil alternatives per fer coses nosaltres sols. No. I jo crec que ens hauríem d'esforçar una... que no sé si és... Sí, esforçar-nos una mica més en deixar una mica la vida digital, que aquesta sí que és, no diria superficial, però poc real, és poc carnal, poc podríem
2: tangible.
0: Dir.
2: Sí, saps? Sí,
0: és
2: sí,
0: tangible, tal qual. És molt, sí, sabem molt d'aquesta gent, sabem el que fan, al cap de setmana sabem el que ha fet, sabem... Al final sabem com moltes coses, tenim com molta informació de molta gent, però no tenim una conversa, no tenim una cosa així de cara a cara, i jo crec que això ens treu energia pel tema personal. I jo crec que això ens ho podríem com intentar proposar o ser conscients que estem que perdem a vegades una mica, que tenim poques ganes de veure la gent en persona, perquè també potser és molt fàcil veure la gent a nivell digital, perquè la veus fins que et ve de gust, dius, ja està, ja m'he cansat de la gent, apagues. I jo crec que això fa que després ens veiem amb gent personal, a nivell així personalment, i ens cansem molt ràpid. I molt ràpidament volem tornar cap a casa, o la conversa no dura massa, i jo crec que això hauríem d'intentar tornar al cara a cara.
1: Total. Sí.
2: Ens passa també... que ens passin coses amb la gent, no?
0: Exacte.
2: I no quedar només per posar-nos al dia del que hem fet quan no estàvem junts, no? Que ens passin coses amb la gent, perquè és això el que fa després que hi hagin aquests llaços com més ferms, no? Que fa que tinguem activitats o vides en comú amb els altres, perquè si no és això, quedem i ens posem al dia del que ens ha passat quan no estàvem junts. Però clar,
0: sí,
2: això
0: i de
2: no
0: fet,
2: uneix.
0: Jo vaig notar fa uns anys, jo em vaig apuntar a Panteres Grogues, que és una associació esportiva LGTBI, en principi per conèixer gent i una mica per fer... Jo em vaig apuntar a voler i platja perquè em venia de gust fer voler i platja, i em vaig adonar que realment vaig aconseguir una cosa que no sabia que em faltava molt, i és cada setmana quedar amb un grup de gent que al final també eren com bastant amics, perfecte, el que tu dius. Ja no quedàvem per parlar i explicar, evidentment ens explicàvem com havia anat la setmana, però no era quedar per posar-nos al dia, era per quedar per jugar. Després, quedar per anar a prendre alguna cosa. I realment era les relacions eren, es materialitzaven. No era una relació del que tu dius, d'updating, no? I què, com estàs? A veure si... No. Era relació de coses que passaven, que jo crec que això és el que a vegades ens falta al final.
1: És que a més, més, amb això que dius ara, que al final era una mica l'excusa, no?, el fet de quedar amb un grup per fer un esport, perquè després doncs, quedaves per aprendre alguna cosa i quedaves per fer altres activitats que res tenien a veure, però és veritat que això, en un moment de la nostra vida, ho hem fet, és a dir, sabem fer-ho, no? És a dir, no som una generació que els que estan naixent nous, els adolescents, ja els hi passa que no queden i fan vincle en persona. Nosaltres sí que ho hem fet en algun moment de la nostra vida, però en algun lloc s'ha perdut això, no? I és com reaprendre, no?, activitats que nosaltres hem fet i que sabem com es fan perquè en algun moment ho hem posat en pràctica, això, no?
0: I sí que és veritat que també el que passa és que jo crec que a mesura que va passant el temps, potser amistats que teníem han canviat com de rutina, i nosaltres també hem canviat de rutina, llavors ens és més difícil quedar amb aquestes persones perquè és com, entre cometes, incompatible el meu dia a dia amb el seu dia a dia. Jo dic per gent que potser ha tingut fills que dius, bueno, ja, és que si jo he de quedar amb tu abans de les 7 i tu després de les 7 no pots, que és quan jo surto a treballar. I aquestes coses potser a vegades també compliquen, però jo crec que tot i així hem de fer l'esforç de, doncs, si el teu amic et convida al cumple del seu fill de 3 anys... Tu no pensis, ui, és que ara tot de nens... No, pues, doncs vaig al cumple. Em deixo... Jo crec que això ho hem de i, evidentment, lluitar, mantenir les teves... O sigui, fer tu la teva vida. O sigui, no és més important tampoc l'aniversari de potser del nen de 3 anys que potser el teu cap de setmana amb els teus amics. Jo crec, però sí, jo crec que d'alguna forma hem de tenir menys mandra de veure'ns i de quedar i de viure cosetes.
2: Molt bé. Escolta, parlem de Triàngulo i comencem per la portada, perquè crida molt l'atenció.
0: Sí?
2: A mi m'ha agradat molt, la trobo maquíssima. Explica'ns una mica quin paper has tingut tu en la concepció
0: digues. Amb les portades dels llibres em fico bastant poc, perquè jo és un tema que no domino. Jo, així com potser escriure, sí que reviso i sí que, evidentment, és el meu llibre i sí que em diuen correccions i sí que això em sembla bé, això no, això sí. A nivell, o potser de tema sinopsi, tot això sí que em fixo moltíssim, però la portada és algo que jo sóc, no sé, no m'hi fico gens, bàsicament perquè també trobo que és important, primer, que ho faci un especialista, una persona que sàpiga, després també confio molt en l'editorial, sap quines portades ha tret, sap quines portades li funcionen, sap pel teu tipus de llibre quina portada li convé, i sobretot, per mi hi ha una cosa molt important, i és que la portada l'ha de veure una persona que no sap res del llibre.
1: Clar.
0: Llavors, si jo dic com vull que sigui una portada, jo que em coneixo la història, que em conec els personatges, jo potser puc proposar una cosa que, evidentment, si coneixes la història, dius, uau, boníssima aquesta portada. Però una persona que no té ni idea de la història, potser veu la portada que jo proposo i no l'entén, o no... Llavors jo crec que és molt important deixar-se endur per una persona que potser no coneix tant i que digui, mira, si la teva història és aquesta, posa aquesta portada que atraurà a un públic que potser voldrà aquest tipus d'història o que ja representa bastant aquesta història.
2: I tu quan la vas veure vas dir... Sí?
0: No.
2: No, eh?
0: Jo, de fet, la vaig veure i em vaig espantar, perquè no sé
2: sí,
0: per què...
2: Eh?
0: No sé, jo no sé quina idea tenia, perquè jo no tenia una idea clara de portada, o potser sí que m'havia imaginat un to de portada. Sí que jo me'n recordo que m'havia imaginat una portada potser així una cosa fosca, una cosa de colors potser una mica granatoses, no sé per què. En el meu cap hi havia aquesta... Després també perquè les inicials, o sigui, Triàngulo, els tres protagonistes es diu Tiago, que és la T, l'altre es diu Álvaro, que és la A, i l'altre es diu Unai, que és la U. Llavors jo m'imaginava també que aquestes lletres estiguessin marcades. M'imaginava el dibuix d'un triàngulo. Jo m'imaginava com moltes coses que cap en concret. I llavors, quan em va arribar aquesta portada en blanc i negre, ja em va espantar. No sé per què la vaig veure. Després, les lletres aquestes, que jo no sabia si pretenien ser una cosa com més juvenil del que jo potser creia que era la novel·la. Després, que estaven separades, però hi ha tres lletres, després dues, després quatre, el groc i gris... No sé, així de primeres... no sé, no la vaig veure gens clara i de fet em vaig espantar perquè vaig escriure perquè, a més, el que comentàvem abans va ser un llibre que es va avançar, havia de sortir a l'octubre, però al final van dir no, estaria bé que sortís al juny, llavors el procés d'edició i de portar i tot va ser com bastant ràpid.
2: Accelerat.
0: I llavors vaig dir que no, de primeres, llavors em van enviar diverses opcions i no sé si va ser quan van enviar diverses opcions que de sobte me la vaig mirar i vaig pensar està bé. I m'agrada. I, de fet, em va començar com a encantar.
2: Sí, és que té moltes coses. O sigui, té moltes coses. Té molts triangles dintre d'ella mateixa, no? Sí. El cos del saltador ja fa com una espècie de triangle. Sí, sí. Les lletres estan separades també en tres.
0: Sí, sí.
2: Té com molts easter eggs.
0: Sí, sí, sí. I després, ja em va agradar, i després la vaig començar com a ensenyar, i la gent em deia, ai, m'agrada molt, la gent sincera, aquella gent, a la meva mare, evidentment, li va encantar de primeres, perquè li agrada tot, però a la gent que més sincera em deia, doncs jo si veig aquesta portada, li dono la volta al llibre i em miro de què va. I llavors ja et dic, aquesta va ser la primera opció, al final aquesta va ser la primera, després em van fer més, perquè com jo vaig demanar altres opcions, van fer d'altres, però no, va ser aquesta, i ja et dic, encantadíssim, i ja et dic, no sé, jo suposo que potser aquesta sorpresa al principi és el que l'ha fet potser especial, no?
1: Clar.
0: Perquè si hagués estat exactament la portada que jo esperava, potser hagués sigut una portada molt normal. Mm-hmm. Per això, jo prefereixo no ficar-me en el tema de les portades i que em recomanin, i sempre ha sigut així.
1: Doncs, Pablo, anem a obrir el llibre, passem de la portada. Com neix la idea de Triàngulo? I no sé si hi ha algun moment concret en què penses aquí hi ha una història i ara cal explicar-la.
0: Doncs, no sé per què tenia clar que volia una història o de tres. O sigui, jo volia, sobretot, explicar, sempre en ficció, jo intento posar en poques persones experiències de moltes. Al final, als personatges li passen coses que potser no li passen normalment a tres persones, li passen potser a 10 o 15 persones, doncs tot ho concentrem en aquestes persones. I sí que tenia ganes d'una persona que adoptés, una persona que estigués amb una altra, però de sobte se li aparegués una tercera, i que tingués aquesta cosa de triangle una mica amorós. Però amb això jo el que volia representar és el que parlàvem abans, una mica d'aquesta poca seguretat que ens donem, que sempre, que si tenim una cosa i ja estem pensant en una altra, que si ens ve l'altra ja potser tampoc ens agrada. Que potser aquesta història no hauria de passar entre tres persones, potser passaria entre més, no? Que t'agrada una persona, després coneixes una altra, després comences amb aquesta altra, però et ve l'altra, i vas així com empalmant, no? Com si fos un Spider-Man de l'amor. Però no sé per què, i tenia com, no sé, i el tema del triangle m'agrada molt, tres persones, que es concentri les històries en aquestes tres persones, no sé per què, m'atreia bastant. I a la paraula triàngulo, a part que té tant de significat, que jo vaig buscar si hi havia llibres que es deien triàngulo, i no hi ha cap llibre que es digués triàngulo, llavors jo deia, com pot ser que no hi hagi un llibre que es digui triàngulo, i trobo que ja el títol explica molt, un triàngulo, doncs una cosa entre tres, a part també el símbol del triangle que en el col·lectiu sempre ha significat tant, no sé, per mi, no sé, ho veia tot com molt adient tot, per això m'extranyava que no s'hagués fet, i llavors jo deia, pues fem-ho.
2: A la presentació que vas fer la setmana passada, explicaves que ha estat un llibre que ha tingut com diversos processos de reescriptura, no? I que ha estat especialment intens en aquest sentit, i també diferenciant-lo una mica dels altres dos que tens. Què ha passat entre aquesta aquest primer esborrany o primera novel·la i el que tenim ara?
0: Són tres personatges. Són el Tiago, l'Álvaro i l'Unai. I llavors la història, cada capítol el narra un personatge. Llavors potser el capítol el narra l'Álvaro, després l'Unai, després l'Álvaro, després el Tiago, i cadascú va explicant com el seu punt de vista de tot el que va passant. Tot és continu, i cadascú ho va explicant el seu punt de vista. Aleshores està molt bé perquè tu veus la història d'un, després veus potser la mateixa escena però vista des de l'altre, veus com acaba un després d'haver quedat i veus com ha acabat l'altre, llavors vas veient les dues parts. Això, aleshores ells són tres narradors i cada capítol narra un. I no sé per què tenia la... Jo volia que només llegint, sense veure el títol de la persona, tu mateix et fiquessis en els pensaments d'aquesta persona. Llavors, el que vaig haver de fer és ficar-me al cap de cada un d'aquestes persones i que fos el narrador de la història. Aleshores, per exemple, un té una narrativa, potser tot el que diu com a narrador és com molt maquiavèlic tot el rato. Li vaig dir això i segurament s'imaginaria que tal i tal i tal i tal. Però jo no, era una persona, és l'Unai en aquest cas, que pensa molt en el que creu que pensarà i en el que passarà i en les conseqüències. Després hi ha el Tiago, doncs, que tot és més frases curtes, que això que insulta, que parla malament. Llavors, aleshores era com intentar, no només en els diàlegs, que es veiés la forma de ser i de parlar, sinó també en la narració, en el text normal. Aleshores, això requeria una mica de, doncs, quan parlava el Tiago, doncs, fer unes descripcions potser una mica més bàsiques, més banals. Quan parlava l'Álvaro, que aquest sí que és guia turístic, bueno, està estudiant per ser guia turístic, doncs aquest sí que ha de pillar de fer unes descripcions potser una mica més profundes i parlar una mica més. I després fer a l'hora d'escriure que es veiessin les seves personalitats. L'Álvaro és una persona potser més innocent, més que acaba de sortir de l'ou, pràcticament, i que doncs tampoc és molt conscient del que fa, i ara s'enamora, i ara es desenamora, i ara això li agrada, i ara no. I això s'havia de veure, i els seus dubtes s'havien de veure. I aleshores hi havia una primera escriptura en el que tots pensaven més o menys igual, tots tenien més o menys la mateixa idea, perquè, clar, era la idea meva, del narrador. I vaig haver de fer, a part no només del vocabulari, una reescriptura en el que un li semblés molt bé que això fos blanc i l'altre li semblés molt bé que això fos negre i que xoquessin, i que eren dos caps completament diferents.
1: Ara has parlat d'aquesta reescriptura, no et preguntava el Lluís, i no és per ser derrotista, però en algun moment vas pensant abandonar el projecte o bé reconvertir-ho en una altra cosa, perquè dius, escolta, en aquesta reescriptura estic veient que ja els punts d'unió ja no s'estan apropant i més val tancar i anar a una altra cosa. Va passar això?
0: Abandonar, no, perquè m'estic adonant que sóc molt... I aquest projecte va néixer fa uns quants anys. Sí que el vaig deixar reposar. Jo sabia que tard o d'hora tornaria. Va estar a veure un temps allà sense el calaix, no? A la carpeta del Word. Però el que sí que va haver-hi un moment que realment les històries se'n van anar una mica de... Llavors és un llibre en el que totes les decisions que prenen afecten a una cosa o una altra. Llavors hi ha decisions professionals que afecten a les decisions personals, hi ha coses que fan a nivell personal que afecten, i sí que va haver-hi un moment que jo per primera vegada vaig haver de seure i fer una escaleta, que és el que m'havien ensenyat als cursos d'escriptura, que jo mai havia fet, perquè les altres històries, doncs, més o menys anaven més o menys bé i més o menys ja quadrava tot. Però aquesta va ser la primera que vaig dir, si vull que realment tot acabi, encaixi bé com un puzzle, que realment totes les accions tinguin una conseqüència directa, i vaig haver de seure i posar-me a fer una escaleta, veure que l'evolució a nivell professional de cada un, l'evolució a nivell personal de cada un, tot el que anava passant, i vaig haver de col·locar i acabar de fer i anar-li donant forma a tot. Però abandonar mai, això
1: molt
0: sí que
1: bé,
0: no.
1: Molt bé.
2: Bueno, tenia la seva tècnica, clar, perquè hi havia... bueno, és el que passa a vegades, no? Que has de deixar de ser tu escriptor qui expliqui la història i han de començar a explicar-la als personatges, i a més havien de ser uns personatges que tu volies que fossin molt marcats, que els lectors els reconeguessin també per la manera de què parlaven, i a més que s'entrellaçaven les històries i s'havia de poder veure aquest toma i daca entre uns i altres, i això té una tècnica, i necessitava com aquesta estructura.
0: Sí, no, i a més que hi ha un punt que s'ha... O sigui, has d'entendre que prenguin les decisions que prenen. O sigui, no, s'ha d'intentar que no tot sigui molt gratuït, que no diguin una cosa un dia i el dia següent diguin una altra, sinó que més o menys arribis a entendre, no deixa de ser una ficció, que evidentment passen coses, però que tu mateix...
2: Que hi hagi un arc.
0: Sí, que tu com a lector entenguis vale, ara entenc que faci això, i ara entenc que canvi d'opinió, i ara, ostres, realment... I que, per exemple, si un comença a sentir una cosa per una altra, que tu també la sentis, no? Si al primer capítol s'han trobat, en el segon han tingut una coseta, doncs ja... que entenguis com pots començar a sentir alguna cosa per aquesta persona, però si tot el que s'explica, que tu també ho sentis.
1: Ara parlaves d'aquests tres narradors i aquestes tres maneres diferents d'explicar una mateixa història, però des d'un angle diferent. Quina dificultat o quines dificultats vas trobar a l'hora de construir aquests tres relats sense que s'acabés viciant la història ni que acabessin trepitjant el relat l'un de l'altre?
0: Doncs era, jo sobretot, jo és que llegeixo, el que escriu ho llegeixo molt, i a la que m'avorreixo jo d'alguna cosa l'esborro en seguida, i va ser al final el procés aquest de reescriptura i de reescalatatge. De fet, va haver-hi una cosa molt graciosa que em va passar que molta història estava feta des del punt de vista d'un, i llavors vaig haver de...
2: reescriure
0: capítols que potser havien passat entre dos, ja no l'explicava un, sinó l'explicava l'altre. I em vaig trobar que era molt difícil fer coses que, per exemple, si la història, per exemple, estem tu i jo, si l'explicaves tu ja sabies una cosa que havia de passar i llavors el lector ja la sabria. Però si l'explicava jo, llavors encara quedava...
1: Clar. Una mica de misteri,
0: una
1: no?
0: Una mica de misteri. Llavors, aquestes coses també la vaig haver d'equilibrar entre una cosa i l'altra. I sobretot això, que fos creïble. Per mi el més difícil és intentar que sigui versemblant tot el que passa.
2: Aquests personatges, hem començat a parlant d'aquest tema quan hem començat la conversa, però els hi passa una mica que el que ens està passant a la nostra, no, a les nostres generacions i a les que venen, no, que ja estan una mica com atrapats entre el desig de trobar l'estabilitat i de no perdre's cap oportunitat.
0: Exacte.
2: No? Del que els hi passa, de no deixar escapar res.
0: Volem
2: alhora,
0: tot.
2: Ho volem tot. D'on surt aquesta contradicció, tu creus?
0: Jo crec que tot el que poso aquí és una mica el que he viscut i el que més o menys crec que ha viscut la gent amb la que m'he trobat. Ja sigui, jo almenys, bueno, jo sempre he viscut a Barcelona i, bueno, des de que tinc 22 anys, jo vivia a Sant Just i sempre he viscut a Barcelona i m'he relacionat amb nois a Barcelona i d'alguna forma és la vida que m'he trobat. Que jo a vegades penso, potser podria haver fet alguna altra cosa, potser em vaig equivocar, m'hauria d'haver apuntat, no sé, a vòlei uns anys abans, però no sé, al final la vida que em vaig trobar va ser una mica aquesta, la de, doncs, buscar per aquí, trobar algú, després conèixer algú millor i anar-me'n a aquesta persona, després que l'altra persona conegués algú diferent i em deixés, i va ser una mica el que em vaig trobar. I també, de fet, m'he trobat gent que ha marxat, o sigui, això és una història de persones que tenen oportunitats que no són a Barcelona. Mm-hmm. Un té una oportunitat, sí, a Londres, mm-hmm, l'altre té una oportunitat a Santiago, llavors, i això m'he trobat a nivell amistat i a nivell relacions, i a mi això m'ha afectat molt, de trobar-me gent amb qui estava bé però que ha marxat i de sobte, i a vegades penso potser hauria d'haver pres la decisió de marxar també, o potser mm-hmm, aquesta persona hauria d'haver pres la decisió de quedar-se, no ho sé, són, yeah, i són aquestes coses, doncs, que potser són les que he viscut, les que també molta gent m'ha explicat i són les que al final he transmès totalment el que has dit tu, aquesta cosa de dubtar tota l'estona i de, sí, estic amb una persona però també vull l'altra, però vull aquesta experiència, però també vull treballar, però i jo crec que tot no es pot.
1: Clar. Per acabar, Pablo, quan les persones llegeixin Triàngulo, tanquin el llibre, què t'agradaria que s'enduguessin com a conclusió, com a experiència d'haver llegit aquesta història?
0: Sobretot que s'ho hagin passat bé.
1: Molt bé.
0: O sigui, com jo soc molt poc pretensiós amb els llibres, jo vull que la gent acabi de llegir-lo i digui que guai, i que s'ho hagi passat bé, que el recomanin, si pot ser, evidentment. Això el primer. I després, doncs, que hagin après una mica de la vida d'aquests nois, que s'hagin potser sentit identificats o potser hagin vist històries de gent propera i potser és això, tampoc... No demano massa més, que s'ho hagin passat bé, s'hagin identificat i que acabin amb un somriure i que diguin que guai.
1: Molt bé. Doncs, Pablo, gràcies per haver-nos acompanyat en aquest darrer episodi d'aquesta desena temporada. Tanquem amb tu el llibre de la desena temporada.
2: Exacte.
1: Tornarem, esperem. Gràcies. Tornarem, espero, amb una onzena temporada i amb més històries per explicar.
2: Més històries,
1: això, sí.
2: Que vagi molt bé. Marxem amb Illusion de Dua Lipa, que ens proposa el Pablo.
1: Molt bé. Doncs bon estiu, Lluís. Ens trobem, suposo, al setembre.
2: Sí.
1: Si tot segueix.
2: Si tot segueix.
1: I si no segueix, seran per coses bones.
2: Sí.
1: Però ens tornarem a trobar.
2: Ens tornarem a trobar.
1: I ho deixem aquí.
2: I ho deixem aquí,
1: ho deixem aquí. Oh, wow. M'encanta, amb un final obert. Quina cosa més maca. Que vagi molt bé. Bon estiu.
2: Adéu.
3: Col·lectius en xarxa. Un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.

0: Bona tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Una represa al flanc dret de l'incendi de Guimerà posa de nou en màxima alerta els bombers que han doblat esforços per aconseguir controlar els 6 incendis declarats ahir i que fins ara estaven tots estabilitzats. Jordi Fortià.
2: El cos alerta que l'alt risc d'incendi que afecta ara mateix a més de 3 quartes parts de Catalunya empitjora cada dia que passa perquè hi ha un efecte acumulatiu, assegurant que els cal avançar en les tasques de control per deixar equips lliures de cara a possibles nous incendis. Ho explica l'inspector del cos, Oriol Corbella.
3: Els hem donat per estabilitzats perquè no estan creixent, però que no vol dir que hem de seguir fent feina. Hem treballat tota aquesta nit a veure si podem aconseguir que avui al migdia, tarda, doncs, puguem avançar en el seu control per treure recursos i estar disponibles per qualsevol ignició que pugui tornar a haver.
0: Protecció Civil manté també activat el pla d'alerta per calor davant les altes temperatures d'aquests dies.
2: Tot i que hi haurà un lleuger respir aquest cap de setmana amb una petita baixada de temperatura, diumenge tornarà a repuntar la calor intensa fins dimecres que ve. Imma Soler és la sotsdirectora de Protecció Civil.
4: Estem tenint una situació complicada, tenim aquesta onada de calor persistent que durarà encara els propers dies i, per tant, això també fa que s'incrementi el risc d'incendis forestals i també que s'incrementin altres riscos per nosaltres típics de la calor, com per exemple són els riscos en el bany. Per la qual cosa demanem a tota la població tenir aquesta cura, aquesta vigilància, sobretot en pel que fa als incendis i, si veiem alguna columna de fum, doncs avisar el 112 de manera immediata.
0: El PSC tornaria a guanyar les eleccions mentre que Aliança Catalana es disputaria el segon lloc amb Esquerra Republicana.
2: El baròmetre del Centre d'Estudis Opinió apunta a una desfeta de Junts que cauria fins a quarta força en representació al Parlament. El seu director, Joan Rodríguez, explica que el creixement d'Aliança Catalana es deu en bona part al traspàs de vots a de Vox.
5: En aquest baròmetre ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada 5. Pensem que havíem estimat una transferència d'un 9% de votants a l'anterior baròmetre i ara estem estimant quasi un 25%, un 23% aproximadament.
0: En cultura, la Filmoteca de Catalunya proposa un recorregut audiovisual per les lluites de les dones dels darrers 50 anys en l'exposició Feminismes Fílmics 1976-2026.
2: La mostra presenta pel·lícules, peces de videoart i reportatges televisius al voltant de temes com el treball, la família o la sexualitat. Els films permeten, segons la comissària Alexandra Laudo, veure com han evolucionat les reivindicacions feministes.
6: Quan veus els diferents muntatges, també veus com la influència de certes transformacions, de certes llibertats i certs drets que podríem dir que estan potser ja més integrats o més consolidats socialment.
0: I en esport, Joel Gomis, avui s'ha fet l'acte de renovació de Pere Romeu com a entrenador del Barça femení.
7: Ja fa setmanes que es va anunciar que renovava fins al 2028, però fins avui no s'ha fet aquest acte de signatura del nou contracte. Romeu es mostra il·lusionat de continuar al capdavant del conjunt blaugrana, amb qui va guanyar Supercopa, Copa, Lliga i Champions la temporada passada.
0: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps i amb aquesta onada de calor que s'allarga. Luis Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. La temperatura continua i, de fet, ha estat molt alta també les últimes hores. Ha baixat mínimament respecte ahir, però ningú ho diria, perquè venim de tan amunt que la calor continua sent extrema. En el cas de Lleida i Girona capitals, 40 graus de màxima, entre 33 i 38 graus hem tingut a Barcelona, 34 a Tarragona capital, entre d'altres municipis. A hores d'ara aquesta calor continua, també amb molta humitat a la Costa Brava, que està fent pujar força la xafogó, i algunes tempestes que s'estan formant al Pirineu, sobretot al més lleidatà i al voltant del Principat d'Andorra. Algun ruixat continuarà caient en aquesta zona aquesta tarda, també cap a l'interior de l'Ebre, i tot plegat esperant a una nit en el que arribaran més núvols, amb quatre trons, quatre gotes, però que no ens sorprengui, el que serà és una nit d'insomni una altra vegada. El divendres s'aniran esqueixant aquests núvols matinals i la temperatura baixarà una mica respecte avui. Molta calor encara. A la Costa Brava és on se sentirà més aquesta davallada. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Luis Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària i, en especial, vies afectades per incendis. Eduard Sánchez, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Doncs, de moment, ens queda tallada la T244 entre el Montmell i Querol per aquests darrers incendis, i en alguns casos d'aquesta tarda hi ha hagut petits incendis de vegetació on s'ha generat una mica de retenció. Això ha passat a la B30, a la zona de Barberà, i en sentit nord, ara ja pràcticament normalitzada la circulació en aquesta zona, tot i que queda sobretot lentitud més enrere a la zona de Cerdanyola. Però sí que la C58 ha quedat una mica plena també per aquest motiu, a la zona de Ripollet, en els dos sentits de la marxa, i també a la pròpia autopista P7 a Barberà del Vallès, i en sentit, sembla que tot plegat, però amb tendència a la millora. Pel que fa a vies amb retencions, aquesta hora destacada encara la C60 a Argentona, en sentit Mataró, i també la C58 i la C33, les dues de Montcada fins a Barcelona. És tot de moment. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Ho dèiem en titulars, una represa fa escassament pocs minuts. El flanc dret de l'incendi de Guimerà ha posat de nou en màxima alerta els bombers, que han doblat esforços per aconseguir controlar els 6 incendis declarats ahir i que fins ara estaven estabilitzats. Doncs bé, el foc aquest de Guimerà ara ja torna a ser actiu. Segons bombers, té capacitat de llançar focus secundaris i ha agafat vegetació forestal i camps de conreu per segar. S'ha demanat el confinament de la vila Mas de Bondia i també s'ha demanat als Mossos el tall de la LB-2101.
4: En aquesta represa hi treballen ara mateix 20 dotacions terrestres i 9 d'aèries. Aquesta tarda també s'han declarat focs nous, el més destacat a Montmaneu, a l'Anoia, i el cos alerta que l'alt risc d'incendi, que afecta ara mateix a més de 3 quartes parts de Catalunya, empitjora cada dia que passa perquè hi ha un efecte acumulatiu. Entre ahir al vespre i primera hora del matí han pogut estabilitzar els 6 focs pràcticament simultanis que es van declarar ahir a la tarda, malgrat que es manté l'alerta per aquesta represa a Guimerà. Els bombers alerten que els cal avançar en aquestes tasques per deixar-los controlats i deixar equips lliures de cara a possibles nous incendis.
0: A tot això s'afegeix que les altes temperatures d'aquesta segona onada de calor també els està afectant la seva feina per extingir els focs. La màxima prioritat encara avui és, com dèiem, evitar possibles revifades com la de Guimerà ara mateix. Televisió de Sabadell, Lorena Martín, bona tarda.
5: S'ha manat continuar sent l'incendi que concentra més recursos, en prop de 200 hectàrees afectades, tot i que continua estabilitzat, mentre que també ho està l'incendi de Gavà. Segons les hipòtesis, aquest últim apunta a l'ús de material pirotècnic. Ara els esforços se centren a consolidar els perímetres i evitar possibles reignicions durant les hores de més calor. El cos manté activat el nivell 5 de risc sobre 6 i ha doblat els mínims de personal als parcs de bombers i manté preparats nombrosos recursos davant la possibilitat que apareguin nous focus de manera simultània. L'inspector de bombers, Oriol Corbella, ha explicat que l'estratègia és impedir que un únic incendi acabi absorbint tots els recursos disponibles i així garantir la resposta davant de qualsevol nova emergència. També ha destacat la col·laboració dels pagesos en alguns focs, especialment els de cereals, on els tractors han ajudat a perimetrar les flames. Els bombers recorden que les properes hores continuaran sent molt delicades a causa de les altes temperatures i la baixa humitat, i insisteixen que si un incendi s'acosta a zones habitades, la mesura més segura és seguir sempre les indicacions dels serveis d'emergència i, sempre que sigui possible, confinar-se dins dels habitatges.
0: Gràcies, Lorena. Seguirem pendents d'aquesta represa a Guimerà. Mentrestant, però, la simultaneïtat d'aquests incendis ha obligat el govern a posar fil a l'agulla i parlar de canvis en la gestió del bosc. Uns canvis que el sector agrari fa temps que demana, ja que considera que el model actual és insostenible.
4: Pere Roquer, president de SAGE, aposta per la ramaderia extensiva com a una de les solucions per a la gestió dels boscos. Roquer ho ha fet en declaracions a la xarxa.
6: I aquí hi ha d'haver una aposta clara, primer de tot, per la ramaderia extensiva, menys acords amb Mercosur i més acords per incrementar la ramaderia extensiva del país, menys fauna salvatge que està provocant que molta ramaderia extensiva desaparegui. O sigui, el sector ramader està preparat per tindre més ramaderia extensiva. Ara, ha de tindre els condicionants polítics i governamentals perquè l'aposta sigui clara.
4: A banda, Roquer ha apuntat que les asseguradores no estan dimensionades per la feina que els genera unes incidències com la d'aquests dies i ha denunciat que poden arribar a doblar el preu de les assegurances després d'haver de pagar una indemnització.
0: I tot plegat, ho dèiem en portada, en un escenari de risc extrem d'incendis per 223 municipis de 24 comarques, mentre que 437 estan en el nivell just inferior, de risc molt alt. A més, la Serra de Montsant i l'Espai Natural de Montmell, Marmellà, s'afegeixen als 7 espais naturals amb restriccions d'accés. Ràdio Vilafranca, Eric Guijarro.
7: Andreu Montblanc és el sotsinspector dels agents rurals a l'àrea de Tarragona.
8: Estem en una situació extrema. Des de les 0 hores d'avui s'ha afegit tancaments que teníem de massissos forestals, que eren en aquest cas 7 massissos. S'ha afegit el massís, que és el massís de Montmell-Marmellà, i com a gran novetat en aquests moments també s'està decretant el tancament del massís de Montsant a la demarcació de Tarragona. Les temperatures són altes, són de rècord, la humitat és molt baixa i això provoca un risc extrem en 24 comarques. Estem en nivell pla alfa 4, en 24 comarques, ara actualment ja en 223 municipis.
7: D'altra banda, arreu del territori hi ha un total de 437 municipis de 38 comarques actualment afectats pel nivell 3 del pla alfa per perill molt alt d'incendi forestal.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: I tot això en plena onada de calor. Protecció Civil manté també activat el pla d'alerta per calor davant les altes temperatures d'aquests dies, tot i que hi haurà un lleuger respir aquest cap de setmana amb una petita baixada de temperatura diumenge. Tornarà a repuntar la calor intensa fins dimecres que ve. Esther Minguell.
9: Tot i que les temperatures baixaran lleugerament divendres i dissabte, diumenge tornaran a repuntar en una segona fase d'aquesta onada de calor. Les altes temperatures s'allargaran fins dimecres o dijous amb valors semblants als que hem tingut aquests 3 dies, en què s'han superat rècords diurns i temperatures mínimes molt elevades a les nits. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, demana precaució.
10: Estem tenint una situació complicada, tenim aquesta onada de calor persistent, que durarà encara els propers dies i, per tant, això també fa que s'incrementi el risc d'incendis forestals i també que s'incrementin altres riscos per nosaltres típics de la calor, com per exemple són els riscos en el bany. Per la qual cosa demanem a tota la població tenir aquesta cura, aquesta vigilància, sobretot amb pel que fa als incendis. Si no tenim clar si una activitat pot ser una imprudència o pot ser una cosa que representi un risc greu de crear un incendi forestal, doncs sobretot no fer-lo. I si veiem alguna columna de fum, doncs avisar al 112 de manera immediata.
9: Protecció Civil insisteix també en la vigilància en el bany, recomana parar atenció a la senyalització, no banyar-se en zones prohibides i tenir especial cura dels menors.
0: Un PSC a la baixa tornaria a guanyar les eleccions segons el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. Això mentre Aliança Catalana i Esquerra es disputarien el segon lloc amb avantatge dels republicans i davant la desfeta de Junts, que cauria fins a quarta força en representació al Parlament. És la primera enquesta del CEO de l'any que s'ha retardat per qüestions administratives. Carina Bebé.
11: Segons el CEO, Salvador Illa obtindria una clara victòria si demà se celebressin eleccions a Catalunya amb entre 36 i 38 escons i malgrat perdre'n entre 4 i 6 respecte als darrers comicis de fa 2 anys. Un sondeig que situa en segon lloc una Esquerra Republicana que creix fins als 24 i 26 diputats, però frec a frec amb Aliança Catalana, el partit que dispara el seu creixement multiplicant-lo per més de 10 i que passaria, atenció, dels 2 diputats a una forquilla d'entre 23 i 25 i es quedaria un de cada 3 vots de Junts, el seu principal rival rival. Els de Carles Puigdemont perdrien la meitat dels escons actuals i amb 16-18 diputats caurien fins a la quarta força al Parlament. Ara bé, el creixement d'Aliança Catalana no veu només el traspàs de vots de Junts, sinó també del de Vox, que triplicaria aquesta transferència electoral, com destaca Joan Rodríguez, director del CEO.
12: En aquest baròmetre ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada cinc. Pensem que havíem estimat una transferència d'un 9% de votants a l'anterior baròmetre i ara estem estimant quasi un 25%, un 23% aproximadament.
11: També la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Oriol, seria la segona preferida per la presidència de la Generalitat, només per darrere de Salvador Illa, en un hemicicle en què més d'una quarta part dels escons podrien estar ocupats per l'extrema dreta catalana i la de Vox, que empataria amb el PP amb entre 12 i 13 diputats. Empat també entre els Comuns i la CUP amb 4 i 5 escons.
0: I la Fiscalia recorre la retirada del passaport a Begoña Gómez, la dona del president Pedro Sánchez, i la seva assessora.
4: El Ministeri Fiscal ha presentat un recurs en què qualifica aquesta mesura d'innecessària, injustificada, immotivada i injusta, i critica l'escàs rigor amb el qual el jutge va adoptar les mesures cautelars. De fet, el Ministeri Públic acusa el magistrat de conjurar un hipotètic risc de fuga per part de Gómez i insisteix que la seva visió no és fàcilment assumible per un estat de dret.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Els estudis geològics ja assenyalaven el punt de l'esvoranc del Putxet com un dels més delicats de la línia 9 del metro de Barcelona, segons el Col·legi de Geòlegs.
4: De les causes i possibles conseqüències de l'esvoranc n'hem parlat a la xarxa amb Félix Ruiz, doctor en enginyeria civil i arquitecte tècnic, i creu que no cal tema més incidents i que els treballs a la tuneladora poden continuar, però que probablement caldrà incrementar les mesures de seguretat.
13: La Barcelona té una geologia, un subsol bastant heterogeni, i ara hi ha uns protocols molt estrictes i molt garantistes sobre com s'han de fer aquestes obres subterrànies. Que aquest túnel s'està fent amb tuneladora, s'està continuant fent, és a dir que en tot cas, és possible que aquest incident el que motivi és que es continuï fent igual, però incrementant una mica els controls, etc.
4: Félix Ruiz creu que l'esvoranc del Putxet es pot deure a moltes causes geotècniques, però que probablement respon a un canvi de material geològic al subsol o a la presència d'aigua.
0: I en la plana policial detenen un home per matar un jove a Cubelles.
4: Els fets han passat cap a les 11 del matí. Els Mossos han explicat que el detingut és un indigent que vivia a una zona amb tendes a campanya situada en una àrea boscosa al costat del cap de Cubelles. El cos ha obert una investigació per esclarir els fets.
0: També els Mossos d'Esquadra investiguen un nou tiroteig a Sabadell.
4: Els fets han passat aquesta nit al barri de la Creu Alta. La policia municipal ha rebut l'avís d'uns veïns que alertaven d'haver sentit trets a l'aire. S'hi han desplaçat patrulles a la policia local i dels Mossos que han identificat tres persones. Es desconeix, però, si estan relacionades amb els fets.
0: I els Mossos investiguen si la mort de la dona trobada el passat 3 de juny al riu Segre, al seu pas per Lleida, té un origen criminal. Es tracta d'una dona d'entre 25 i 35 anys. Els Mossos han difós una imatge generada en VIA i demanen col·laboració ciutadana per identificar-la. O a Ulla de Ràdio, Eric López.
14: El dia dels fets, els Mossos van rebre l'avís de la presència d'un cos que estava surant al riu Segre a l'altura del Pont Nou de Lleida, a la zona dels instituts. La investigació va determinar que es tracta d'una dona i que la mort s'hauria produït el mateix dia de la troballa, però encara es desconeix la causa exacta i la seva identitat necessària per reconstruir els fets. En aquest sentit, l'inspector cap de la Divisió d'Investigació Criminal Lleida, Sergi Masalles, ha assegurat que han fet totes les comprovacions ordinàries i consultes a nivell internacional i que no els consta cap denúncia de la seva desaparició. Per aquest motiu, ara han decidit elaborar un retrat amb intel·ligència artificial i difondre'l a través de les xarxes socials per buscar l'ajut de la ciutadania.
15: Hem implementat la tecnologia de la qual avui disposem, que és en aquest sentit la intel·ligència artificial, per reproduir la imatge d'aquesta dona amb total fidelitat, tant en quant a la roba i en quant a la seva imatge. Per si tenim alguna persona que la pot reconèixer i ens pot donar informació sobre aquesta persona.
14: Els Mossos demanen a qualsevol persona que pugui reconèixer-la o tingui informació sobre el cas que es posi en contacte amb el cos.
0: L'Agència Tributària de Catalunya augmenta un 25% les atencions de la campanya de la renda i podria assumir algun element més de gestió de l'IRPF l'any vinent. Avui s'ha fet balanç de la campanya d'enguany. Mont Carvajal.
16: Unes 1.500 persones han passat cada dia per l'Agència Tributària de Catalunya perquè els ajudessin a fer la declaració de la renda del 2025. Sumen un total de 59.000 persones, que és un 25% més que l'any passat. La consellera d'Economia, Alicia Romero, n'ha fet un balanç positiu i ha assegurat que l'any vinent la Hisenda Catalana podria assumir algun element més.
17: És a dir, l'any 27 no gestionarem l'IRPF. O sigui, la gent seguirà pagant la renta a l'AET. Ara bé, podem anar assumint alguns elements de la gestió de la renta? Doncs això potser sí. Ara bé, sempre m'acord amb l'AET, perquè en aquests moments qui té les competències és el govern d'Espanya i no som nosaltres, no?
16: L'Agència Catalana gestiona actualment 6.500 milions d'euros. D'altra banda, Romero ha dit que li agradaria que en el següent Consell de Política Fiscal i Financera del dia 29 el nou model de finançament passi al primer escull i es negociï a la tardor.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Dos ambulatoris catalans estan ensenyant algunes persones grans a treure sang a casa amb mecanismes menys invasius que una analítica tradicional. És en el marc d'un assaig europeu que estudia la viabilitat d'aquests dispositius per reduir desplaçaments de pacients als centres de primària i optimitzar els recursos assistencials.
4: L'Institut Català de la Salut ho està provant en el centre de Roquetes, al Baix Ebre, i un altre de Sant Martí de Provençals, a Barcelona.
0: Els resultats els tindran l'any que ve, Maite Polo.
18: Als pacients voluntaris se'ls treu sang amb els tres mètodes perquè s'hi familiaritzin, amb una punció a la vena, col·locant-los un sensor al braç i amb una punxada al dit. L'assaig estudia quin sistema és més eficaç per analitzar determinats paràmetres, quines persones grans estan preparades per fer-ho a casa, amb ajuda o sense, i en quins casos caldria recollir les mostres a domicili. Simó Esbarts és investigador principal de l'estudi de l'Institut de Recerca a Vall d'Hebron.
19: El que es pretén és que podem substituir el que és la punció venosa, que és molt més agressiva, per un tipus d'extracció que és molt més simple. No estem segurs encara de que qualsevol cosa es pugui mirar i que qualsevol cosa pugui donar un resultat que sigui bo per la clínica. Per veure si podem evitar que els pacients, sobretot aquells que tenen dificultats de moviment o per poder venir en els grans centres hospitalaris o en els CAPs, per exemple, a fer-se extraccions venoses, que no calgui que ho facin.
18: L'assaig per transformar les anàlisis de sang a la primària es fa també a França, el Regne Unit, Suècia i la República Txeca. El finançament de 6,5 milions d'euros és públic de la Unió Europea i també privat.
0: I només 2 de cada 10 ciutadans fan servir el català per adreçar-se a aquelles persones que pensen que són originàries d'un altre país, i tan sols el 17% el manté quan el responen en castellà. Són dades de l'informe CAT 2026 de Plataforma per la Llengua, que constata que el català continua en situació d'emergència. Sònia Kerr.
20: L'entitat creu que l'actitud dels catalanoparlants d'amagar la llengua és una de les causes del retrocés de l'ús del català. També ho atribueix a l'augment de la immigració no arrelada, la intervenció de l'ordenament jurídic a favor del castellà i també a l'augment de continguts audiovisuals en altres llengües, principalment castellà i anglès. Tot i això, l'entitat veu possibilitats d'avançar i apel·la a l'actitud dels catalanoparlants. Òscar Escudé és president de Plataforma per la Llengua.
21: Sí, passem aquest 17,4% que dèiem de catalanoparlants que mantenen la llengua quan se'ls parla castellà, si aquest percentatge augmentés significativament, el paisatge lingüístic, el missatge que donem a tothom seria molt, molt diferent. Per tant, insistim, catalanoparlants, iniciem sempre les converses en català i mantinguem la llengua.
20: L'informe detalla que 9 de cada 10 persones creuen que el català és un mecanisme d'ascensor social i 7 de cada 10 considera que la Generalitat ha de fer polítiques per reforçar l'ensenyament del català als immigrants. L'àmbit de la salut és el que pateix més regressió lingüística i, en canvi, el català guanya terreny en alguns àmbits esportius, com els entrenaments de bàsquet, on 3 de cada 4 converses es fan en català.
0: I l'Ajuntament de Barcelona ha presentat avui els llums de Nadal d'enguany.
4: El Festival Barcelona Llums de Nadal suma nous emplaçaments com la Rambla Prim i el Passeig Maragall, que s'afegeixen a la Via Laietana, la plaça Catalunya, el carrer Aragó, la Gran Via de les Corts Catalanes i el Passeig de Sant Joan. A més, es recupera el galet dissenyat per Ramon Vigues, que s'ubicarà a 13 mercats a la ciutat i a la plaça de Sant Miquel. S'hi destinaran més de 4,5 milions d'euros.
0: En cultura, la Filmoteca de Catalunya proposa un recorregut audiovisual per les lluites de les dones dels darrers 50 anys en l'exposició Feminismes Fílmics 1976-2026. La mostra presenta pel·lícules, peces de videoart i reportatges televisius al voltant de temes com el teletreball, la família o la sexualitat. David Navarro.
22: Del 27 al 30 de maig de l'any 1976 es van celebrar al Paranimf de la Universitat de Barcelona les primeres jornades catalanes de la dona. 50 anys després, l'exposició Feminismes Prismes Fílmics reflexiona sobre la influència de la lluita de les dones en l'audiovisual català. I ho fa partint de les nou temàtiques que es van debatre a aquell congrés, entre elles el treball, la família, la política o la sexualitat. Cadascuna s'aborda amb el remuntatge de fragments de pel·lícules, obres videogràfiques i reportatges televisius creats per dones en el darrer mig segle. Els films permeten, segons la comissària Alexandra Laudo, veure com han evolucionat les reivindicacions feministes.
1: Quan veus els diferents muntatges, també veus com la influència de certes transformacions, de certes llibertats i certs drets que podríem dir que estan potser ja més integrats o més consolidats socialment.
22: La mostra parteix en gran mesura del fons de la Filmoteca de Catalunya i es podrà veure a la sala d'exposicions de l'entitat fins al 29 de novembre.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. Avui s'ha oficialitzat la renovació de Pere Romeu com a primer entrenador del Barça femení fins al 2028. Després de dues temporades exitoses, amb un pòquer de títols en la darrera, el tècnic i l'equip afronten un nou curs amb les baixes d'Alexia Putellas, Mapi León i Salma Parayuelo, i també amb les renovacions de Marta Torrejón i Caroline Graham. Per últim, Romeu s'ha desfet en elogis durant la seva acte de renovació cap a Patrick Guijarro, cridada a ser una de les líders de l'equip, i també ha demanat que les joves facin un pas endavant.
3: Super il·lusionat, molt content de poder seguir a casa, al club de la meva vida, així que anem alineats totalment en aquest projecte. Sabem les exigències d'aquest club, sabem les exigències del dia a dia, sabem que el nivell de les nostres futbolistes és molt alt, per tant, sempre es demanarà més, més i més. Tenim molta futbolista jove a l'equip, de molt nivell, que ara hauran de donar segur passades endavant, i sabem que tenim un filial molt competitiu que sempre que ho necessitem tirarem de jugadores de baix perquè ens puguin ajudar.
2: L'Espanyol ha incorporat la davantera Anita Marcos. La sevillana arriba del Madrid Club de Futbol Femenino, on el curs passat va marcar 6 gols. Marcos ja parla com a nova jugadora blanquiblava.
4: Es un club que lleva muchos años creciendo y creo que es un sitio en el que puedo sacar mi mejor versión. Creo que la gente puede esperar de mí una jugadora que pelea mucho, que no da un balón por perdido, que al final el área es su zona de confort y pues al final lo que te he dicho, creo que muchos goles y sobre todo pues ayudar al equipo todo lo posible.
2: Tot plegat en un dijous en què l'Espanyol masculí ha fet el primer entrenament del curs, un cop completades les revisions mèdiques pertinents. A la segona divisió, el Girona també ha començat els entrenaments sota les ordres de Quique Álvarez, tot plegat en el dia en què ha incorporat Ivan Morante del Burgos. L'altre català de la categoria, el Sabadell, ha fitxat Òscar Sanz, del Nàstic de Tarragona. En futbol sala, el Barça ha fitxat el tanque francès Souhel Moudin per les pròximes dues temporades més una d'opcional. El jugador prové de l'Étoile Levallois de França, país del qual n'és el capità de la selecció i també el millor jugador de la competició domèstica. L'escoltem ja com a jugador blaugrana.
5: Muy contento de estar aquí, el grande club de Barcelona. Espero que pueda ayudar al equipo más rápido y espero que mi compañero me ayude a mí a para la adaptación más rápido para ser el grande suelo.
2: En hoquei sobre patins, els entrenadors catalans Marc Montaner de l'Igualada i Lluís Rodero del Vilassana han estat escollits millors tècnics de l'hoquei lliga masculina i femenina, respectivament. I un darrer apunt en ciclisme, l'Ali, perquè el català Àlex Molinar ha hagut d'abandonar el Tour de França després d'una forta caiguda que va patir en l'etapa d'ahir. Un Tour que avui ha ascendit al Tourmalet en una de les grans etapes de la prova i que ha acabat amb victòria de l'eslové Tadej Pogačar, que ha recuperat el mallot groc i lidera la classificació general amb 2 minuts i 38 segons segons respecte a Jonas Vingegaard.
1: Gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà al control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, Lali Giner. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
7: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
8: L'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
9: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
8: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, 12
10: tots els dies de l'any.
11: Perquè la teva salut és el nostre futur.
12: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
13: Braseria La Bolera.
14: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferint productes de primera qualitat des del 1984.
13: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
14: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixar

0: Bona tarda, són 8:15.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Una represa al flanc dret de l'incendi de Guimerà posa de nou en màxima alerta els bombers, que han doblat esforços per aconseguir controlar els 6 incendis declarats ahir i que fins ara estaven estabilitzats. El de Guimerà torna a estar actiu i ha obligat a confinar Tàrrega i altres municipis. En total, 21.000 persones confinades. Jordi Fortià.
2: El cos alerta que l'alt risc d'incendi que afecta ara mateix a més de 3/4 parts de Catalunya empitjorarà cada dia que passa perquè hi ha un efecte acumulatiu. Asseguren que els cal avançar les tasques de control per deixar equips lliures de cara a possibles nous incendis.
0: Protecció Civil manté també activat el pla d'alerta per calor davant les altes temperatures d'aquests dies.
2: Tot i que hi haurà un lleuger respir aquest cap de setmana, amb una petita baixada de temperatura, diumenge tornarà a repuntar la calor intensa fins dimecres que ve. Imma Soler és la sotsdirectora de Protecció Civil.
3: Estem tenint una situació complicada, tenim aquesta onada de calor persistent, que durarà encara els propers dies, i per tant això també fa que s'incrementi el risc d'incendis forestals i també que s'incrementin altres riscos per nosaltres típics de la calor, com per exemple són els riscos en el bany. Per la qual cosa demanem, pues, a tota la població tenir aquesta cura, aquesta vigilància, sobretot amb pel que fa als incendis, i si veiem alguna columna de fum, doncs avisar el 112 de manera immediata.
0: El PSC tornaria a guanyar les eleccions mentre que Aliança Catalana es disputaria el segon lloc amb Esquerra Republicana.
2: El baròmetre del Centre d'Estudis Opinió apunta a una desfeta de Junts que cauria fins a quarta força en representació al Parlament. El seu director, Joan Rodríguez, explica que el creixement d'Aliança Catalana es deu en bona part al traspàs de vots de Vox.
4: En aquest baròmetre ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada 5. Pensem que havíem estimat una transferència d'un 9% de votants a l'anterior baròmetre i ara estem estimant quasi un 25%, un 23% aproximadament.
0: En cultura, la Filmoteca de Catalunya proposa un recorregut audiovisual per les lluites de les dones dels darrers 50 anys en l'exposició Feminismes Fílmics 1976-2026.
2: La mostra presenta pel·lícules, peces de videoart i reportatges televisius al voltant de temes com el treball, la família o la sexualitat. Els films permeten, segons la comissària Alexandra Laudo, veure com han evolucionat les reivindicacions feministes.
5: Quan veus els diferents muntatges, també veus com la influència de certes transformacions, de certes llibertats i certs drets que podríem dir que estan potser ja més integrats o més consolidats socialment.
0: I en esport, Joel Gomis, avui s'ha fet l'acte de renovació de Pere Romeu com a entrenador del Barça femení.
6: Ja fa setmanes que es va anunciar que renovava fins al 2028, però fins avui no s'ha fet aquest acte de signatura del nou contracte. Romeu es mostra il·lusionat de continuar al capdavant del conjunt blaugrana, amb qui va guanyar els 4 títols possibles la temporada passada.
7: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps i per aquesta onada de calor que perdura. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
8: Bona tarda. La temperatura continua i, de fet, ha estat molt alta també les últimes hores. Ha baixat mínimament respecte ahir, però ningú ho diria, perquè venim de tan amunt que la calor continua sent extrema. En el cas de Lleida i Girona capitals, 40 graus de màxima, entre 33 i 38 graus hem tingut a Barcelona, 34 a Tarragona capital, entre d'altres municipis. A hores d'ara, aquesta calor continua, també amb molta humitat a la Costa Brava, que està fent pujar força la xafogó, i algunes tempestes que s'estan formant al Pirineu, sobretot al més lleidatà i al voltant del Principat d'Andorra. Algun ruixat continuarà caient en aquesta zona aquesta tarda, també cap a l'interior de l'Ebre, i tot plegat esperant a una nit en el que arribaran més núvols, amb 4 trons, 4 gotes, però que no ens sorprengui, el que serà és una nit d'insomni una altra vegada. El divendres s'aniran esqueixant aquests núvols matinals i la temperatura baixarà una mica respecte avui. Molta calor encara. A la Costa Brava és on se sentirà més aquesta davallada. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària amb vies afectades per incendis. Eduard Sánchez, bona tarda.
9: Hola, bona tarda, Lali. Doncs, de moment, recordem que es manté tallada la T240

0: de 4 entre el Montmell i Querol. De moment aquesta via sí tallada en els dos sentits de la marxa. I a la resta de punts, sobretot pel que fa a la mobilitat, la circulació ja va millorant força, si més no pel que fa a cues o punts amb retenció. Ara únicament parlarem d'un petit tram de l'autopista P7 a Fogars de la Selva, 1 quilòmetre, en sentit Girona. Puntualment la C60 a Argentona, quan arriba a la C32 en sentit Mataró. I també l'arribada de la C58 i de la C33 entre Montcada i Torrebaró. Aquest tram en sentit Barcelona. També és cert que les dues rondes i en sentit Besòs, sobretot encara queden trams de lentitud maturals, especialment façana portuària de la ronda litoral. És tot des del Servei Català de Trànsit, al Canadà.
1: Notícies en xarxa, edició vespre. Una represa al flanc dret de l'incendi de Guimerà posa de nou en màxima alerta els bombers, que han doblat esforços per aconseguir controlar els 6 incendis declarats ahir i que fins ara estaven estabilitzats. El de Guimerà, però, es torna a considerar actiu. Els bombers informen que el foc té capacitat de llançar focus secundaris. De moment ha agafat vegetació forestal i camps de conreu per segar. I s'han confinat Tàrrega, 5 nuclis de població i un polígon industrial. En total, 21.000 persones confinades.
2: En aquesta represa hi treballen ara mateix 23 dotacions terrestres i 9 d'aèries. Aquesta tarda també s'han declarat focs nous, el més destacat a Montmaneu, a l'Anoia. El cos alerta que l'alt risc d'incendi que afecta ara mateix a més de 3/4 parts de Catalunya empitjora cada dia que passa perquè hi ha un efecte acumulatiu. Entre ahir al vespre i primera hora del matí han pogut estabilitzar els 6 focs pràcticament simultanis que es van declarar ahir a la tarda. El de Guimerà, però, torna a estar actiu. Els bombers alerten que els cal avançar en aquestes tasques per deixar-los controlats i deixar equips lliures de cara a possibles nous incendis.
1: A tot això s'afegeix que les altes temperatures d'aquesta segona onada de calor també els està afectant la seva feina per extingir els focs. La màxima prioritat encara avui és, com dèiem, evitar possibles revifades com aquesta de Guimerà, que ha fet reactivar aquest incendi que ja s'havia donat per estabilitzat. Però, com dèiem, aquesta represa en el flanc dret ha obligat a Protecció Civil i als bombers a tornar a considerar aquest incendi actiu. Anem, però, cap allà per saber-ne l'última hora. Ràdio Tàrrega, Aleix Cruz, bona tarda.
3: Bona tarda, exactament. Segons han informat els bombers de la Generalitat, s'està treballant en una represa localitzada al flanc dret de l'incendi de Guimerà, motiu pel qual el foc ha tornat a considerar-se actiu. En aquests moments, les flames afecten vegetació forestal i camps de conreu pendents de segar. Com a mesura preventiva, tots els mòbils de la zona han rebut l'avís, una ordre de confinament d'emergències també que afecta els municipis de la ciutat de Tàrrega i també municipis de Verdú, Vilagrassa i Granyanella, també el nucli de Mas de Bondia i el polígon industrial Riambau de la mateixa capital de l'Urgell. També s'ha ordenat el tall de la carretera LV-2101. El dispositiu d'extinció està format ara mateix per 31 dotacions terrestres i 11 mitjans aeris que treballen per controlar la represa. Es dona el fet de que avui hi havia la inauguració de l'edició del Festival de Pau Paterres de Tàrrega, de Ponent, i sembla ser que han enviat un avís d'última hora que està pendent de suspensió imminent degut a aquesta situació d'emergència.
1: Moltíssimes gràcies, Aleix, per aquesta última hora des de Guimerà. En aquest cas, aquí també de Tàrrega, la simultaneïtat d'aquests incendis ha obligat el govern a posar fil a l'agulla i parlar de canvis en la gestió del bosc, uns canvis que el sector agrari fa temps que demana, ja que considera que el model actual és insostenible.
2: Pere Roquer, president de SAGE, aposta per la ramaderia extensiva com una de les solucions per a la gestió dels boscos. Roquer ho ha fet en declaracions a la xarxa.
4: I aquí hi ha d'haver una aposta clara, primer de tot, per la ramaderia extensiva, menys acords amb Mercosur i més acords per incrementar la ramaderia extensiva del país, menys fauna salvatge que està provocant que molta ramaderia extensiva desaparegui. O sigui, el sector ramader està preparat per tindre més ramaderia extensiva. Ara, ha de tindre els condicionants polítics i governamentals perquè l'aposta sigui clara.
2: D'altra banda, Roquer ha apuntat que les asseguradores no estan dimensionades per la feina que els genera unes incidències com les d'aquests dies i ha denunciat que poden arribar a doblar el preu de les assegurances després d'haver de pagar una indemnització.
1: Tot plegat, ho dèiem en portada, en un escenari de risc extrem d'incendis per 223 municipis de 24 comarques, mentre que 437 estan en el nivell just inferior, de risc molt alt. A més, la Serra de Montsant i l'Espai Natural de Montmell-Marmellà s'afegeixen als 7 espais naturals amb restriccions d'accés. Ràdio Vilafranca, Eric Guijarro.
5: Andreu Montblanc és el sotsinspector dels agents rurals a l'àrea de Tarragona.
6: Estem en una situació extrema. Des de les 0 hores d'avui s'ha afegit tancaments que teníem de massissos forestals, que eren en aquest cas 7 massissos. S'ha afegit el massís, que és el massís de Montmell-Marmellà, i com a gran novetat en aquests moments també s'està decretant el tancament del massís de Montsant a la demarcació de Tarragona. Les temperatures són altes, són de rècord, l'humitat és molt baixa i això provoca un risc extrem en 24 comarques. Estem en nivell pla alfa 4, en 24 comarques, ara actualment ja en 223 municipis.
5: D'altra banda, arreu del territori hi ha un total de 437 municipis de 38 comarques actualment afectats pel nivell 3 del pla alfa per perill molt alt d'incendi forestal.
7: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: I tot això en plena onada de calor. Protecció Civil manté també activat el pla d'alerta per calor davant les altes temperatures d'aquests dies. Tot i que hi haurà un lleuger respir aquest cap de setmana amb una petita baixada de temperatura, diumenge tornarà a repuntar la calor intensa fins dimecres que ve. Esther Minguell.
8: Tot i que les temperatures baixaran lleugerament divendres i dissabte, diumenge tornaran a repuntar en una segona fase d'aquesta onada de calor. Les altes temperatures s'allargaran fins dimecres o dijous amb valors semblants als que hem tingut aquests 3 dies, en què s'han superat rècords diurns i temperatures mínimes molt elevades a les nits. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, demana precaució.
9: Estem tenint una situació complicada, tenim aquesta onada de calor persistent que durarà encara els propers dies i, per tant, això també fa que s'incrementi el risc d'incendis forestals i també que s'incrementin altres riscos per nosaltres típics de la calor, com per exemple són els riscos en el bany. Per la qual cosa demanem a tota la població tenir aquesta cura, aquesta vigilància, sobretot pel que fa als incendis. Si no tenim clar si una activitat pot ser una imprudència o pot ser una cosa que representi un risc greu de crear un incendi forestal, doncs sobretot no fer-lo. I si veiem alguna columna de fum, doncs avisar el 112 de manera immediata.
8: Protecció Civil insisteix també en la vigilància en el bany, recomana parar atenció a la senyalització, no banyar-se en zones prohibides i tenir especial cura dels menors.
1: Més titulars de la jornada. Un PSC a la baixa tornaria a guanyar les eleccions a Catalunya, segons el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. Això mentre Aliança Catalana i Esquerra es disputarien el segon lloc amb avantatge dels republicans i davant la desfeta de Junts, que cauria fins a quarta força en representació al Parlament. És la primera enquesta del CEO de l'any que s'ha retardat per qüestions administratives. Carina Bellbé.
10: Segons el CEO, Salvador Illa obtindria una clara victòria si demà se celebressin eleccions a Catalunya amb entre 36 i 38 escons i malgrat perdre'n entre 4 i 6 respecte als darrers comicis de fa 2 anys. Un sondeig que situa en segon lloc una Esquerra Republicana que creix fins als 24 i 26 diputats, però frec a frec amb Aliança Catalana, el partit que dispara el seu creixement multiplicant-lo per més de 10 i que passaria, atenció, dels 2 diputats a una forquilla d'entre 23 i 25 i es quedaria un de cada 3 vots de Junts, el seu principal rival. Els de Carles Puigdemont perdrien la meitat dels escons actuals i amb 16-18 diputats caurien fins a la quarta força al Parlament. Ara bé, el creixement d'Aliança Catalana no veu només el traspàs de vots de Junts, sinó també del de Vox, que triplicaria aquesta transferència electoral, com destaca Joan Rodríguez, director del CEO.
11: En aquest baròmetre ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada 5. Pensem que havíem estimat una transferència d'un 9% de votants a l'anterior baròmetre i ara estem estimant quasi un 25%, un 23% aproximadament.
10: També la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Oriol, seria la segona preferida per la presidència de la Generalitat, només per darrere de Salvador Illa, en un hemicicle en què més d'una quarta part dels escons podrien estar ocupats per l'extrema dreta catalana i la de Vox, que empataria amb el PP amb entre 12 i 13 diputats. Empat també entre els Comuns i la CUP amb 4 i 5 escons.
1: I la Fiscalia recorre la retirada del passaport a Begoña Gómez, la dona del president Pedro Sánchez, i a la seva assessora.
2: El Ministeri Fiscal ha presentat un recurs en què qualifica aquesta mesura d'innecessària, injustificada, immotivada, injusta, i critica l'escàs rigor amb el qual el jutge va adoptar les mesures cautelars. De fet, el Ministeri Públic acusa el magistrat de conjurar un hipotètic risc de fuga per part de Gómez i insisteix que la seva visió no és fàcilment assumible per un estat de dret.
7: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: Els estudis geològics ja assenyalaven el punt de l'esvoranc del Putxet com un dels més delicats de la línia 9 del metro de Barcelona, segons el Col·legi de Geòlegs.
2: De les causes i possibles conseqüències de l'esvoranc n'hem parlat a la xarxa amb Félix Ruiz, doctor en enginyeria civil i arquitecte tècnic. Creu que no cal tema més incidents i que els treballs de la tuneladora poden continuar, però que probablement caldrà incrementar les mesures de seguretat.
12: A Barcelona tenim una geologia, un subsol bastant heterogeni. Hi ha uns protocols molt estrictes i molt garantistes sobre com s'han de fer aquestes obres subterrànies. Que aquest túnel s'està fent amb tuneladora, s'està continuant fent. És a dir, que en tot cas és possible que aquest incident el que motivi és que es continuï fent igual, però incrementant una mica els controls, etc.
2: Félix Ruiz creu que l'esvoranc del Putxet es pot deure a moltes causes geotècniques, però que probablement respon a un canvi de material geològic al subsol o a la presència d'aigua.
1: En la plana policial detenen un home per matar un jove a Cubelles.
2: Els fets han passat cap a les 11 del matí. Els Mossos han explicat que el detingut és un indigent que vivia a una zona amb tendes de campanya situada en una àrea boscosa al costat del cap de Cubelles. El cos ha obert una investigació per esclarir els fets.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen també un nou tiroteig a Sabadell.
2: Els fets han passat aquesta nit al barri de la Creu Alta. La policia municipal ha rebut l'avís d'uns veïns que alertaven d'haver sentit trets a l'aire. S'hi han desplaçat patrulles a la policia local i dels Mossos que han identificat tres persones. Es desconeix, però, si estan relacionades amb els fets.
1: I el cos investiga si la mort de la dona trobada el passat 3 de juny al riu Segre, al seu pas per Lleida, té un origen criminal. Es tracta d'una dona d'entre 25 i 35 anys. Els Mossos han difós una imatge generada envia i demanen col·laboració ciutadana per identificar-la. UAU Lleida Ràdio, Eric López.
13: El dia dels fets, els Mossos van rebre l'avís de la presència d'un cos que estava surant al riu Segre a l'altura del Pont Nou de Lleida, a la zona dels instituts. La investigació va determinar que es tracta d'una dona i que la mort s'hauria produït el mateix dia de la troballa, però encara es desconeix la causa exacta i la seva identitat necessària per reconstruir els fets. En aquest sentit, l'inspector cap de la Divisió d'Investigació Criminal Lleida, Sergi Masalles, ha assegurat que han fet totes les comprovacions ordinàries i consultes a nivell internacional i que no els consta cap denúncia de la seva desaparició. Per aquest motiu, ara han decidit elaborar un retrat amb intel·ligència artificial i difondre'l a través de les xarxes socials per buscar l'ajut de la ciutadania.
14: Hem implementat la tecnologia de la qual avui disposem, que és en aquest sentit la intel·ligència artificial, per reproduir la imatge d'aquesta dona amb total fidelitat, tant en quant a la roba i en quant a la seva imatge. Per si tenim alguna persona que la pot reconèixer i ens pot donar informació sobre aquesta persona.
13: Els Mossos demanen a qualsevol persona que pugui reconèixer-la o tingui informació sobre el cas que es posi en contacte amb el cos.
1: Més coses, l'Agència Tributària de Catalunya augmenta un 25% les atencions de la campanya de la renda i podria assumir algun element més de gestió de l'IRPF l'any vinent. Avui s'ha fet balanç de la campanya d'enguany. Mont Carvajal.
15: Unes 1.500 persones han passat cada dia per l'Agència Tributària de Catalunya perquè els ajudessin a fer la declaració de la renda del 2025. Sumen un total de 59.000 persones, que és un 25% més que l'any passat. La consellera d'Economia, Alicia Romero, n'ha fet un balanç positiu i ha assegurat que l'any vinent la Hisenda Catalana podria assumir algun element més.
16: És a dir, l'any 27 no gestionarem l'IRPF. La gent seguirà pagant la renta a l'AET. Ara bé, podem anar assumint alguns elements de la gestió de la renta? Doncs això potser sí. Ara bé, sempre però m'acord amb l'AET, perquè en aquests moments qui té les competències és el govern d'Espanya i no som nosaltres, no?
15: L'Agència Catalana gestiona actualment 6.500 milions d'euros. D'altra banda, Romero ha dit que li agradaria que en el següent Consell de Política Fiscal i Financera del dia 29 el nou model de finançament passi al primer escull i es negociï a la tardor.
7: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: En territori, veïns de les Planes denuncien que els agents rurals van abatre un senglar a la via pública en una zona residencial i prop d'una escola bressol en plena campanya contra la pesta porcina africana. Ara demanen explicacions a l'Ajuntament de Sant Cugat i al Departament d'Interior i rebutgen les batudes nocturnes. Cugat Mèdia, Tina Forest.
17: Els trets els van sentir al carrer Vicenta Moreno en una zona residencial i a tocar d'una escola bressol. Quan van alertar la policia, se'ls va informar que l'actuació formava part del dispositiu impulsat per controlar la pesta porcina africana i els van advertir que les properes nits es podria repetir. Sílvia Coca és veïna de les Planes.
18: El que van dir els agents forestals és que no els espantessin, que durant més nit hi seguirien havent trets, que aquest sistema seguiria funcionant, i això és el que estem totalment en contra. No volem que passi això, tenim gent que passeja per la nit als animals, tenim animals animals domèstics i no volem viure amb por de sentir tren per les nits. Això el primer. El segon, si es fa aquest tipus d'actuació, per aquest motiu s'ha de fer correctament i s'han de retirar les restes biològiques.
17: Denuncien que després de la batuda no es van netejar les restes de sang i altres residus biològics i demanen explicacions al respecte. També volen saber si hi ha hagut algun cas de pesta porcina africana a l'entorn de les planes que justifiqui aquestes actuacions i expressen el seu rebuig a les batudes nocturnes amb armes de foc.
1: I la Vall de Núria no oblidarà mai el segrest de la Mare de Déu. Aquest dijous s'ha inaugurat una placa monument que recordarà l'acció antifranquista que es va dur a terme l'any 1967 quan uns activistes en contra de la coronació per part de Franco van decidir endur-se a la Verge del Santuari. Televisió del Ripollès.
19: La nit del 8 al 9 de juliol de l'any 1967, la imatge de la Mare de Déu de Núria va desaparèixer del santuari. Una acció que va ser un segrest i que es va fer en contra de la dictadura franquista que volia fer un acte de coronació de la Verge i convertir-lo en propaganda del règim. Aquest dijous s'ha recordat el fet amb un acte a Núria. Xavier Margais, un dels activistes del segrest, ha format part de la jornada.
20: Vam poder baixar la imatge i dur-la a cobro, dur-la a que no la poguessin tocar. De tota manera, ells després em van posar una de guix. O sigui que ells van fer el que volien fer, però esclar, ja els hi havíem tocat la pera una miqueta.
19: La imatge autèntica va tornar a Núria l'any 1971 per mediació de l'advocat Josep Benet, quan els autors de l'acció van considerar que ja no hi havia perill perquè el dictador Franco volgués anar a coronar-la.
1: En cultura, la Filmoteca de Catalunya proposa un recorregut audiovisual per les lluites de les dones dels darrers 50 anys en l'exposició Feminismes Fílmics 1976-2026. La mostra presenta pel·lícules, peces de videoart i reportatges televisius al voltant de temes com el treball, la família o la sexualitat. David Navarro.
21: Del 27 al 30 de maig de l'any 1976 es van celebrar al Paranimf de la Universitat de Barcelona les primeres jornades catalanes de la dona. 50 anys després, l'exposició Feminismes Fílmics reflexiona sobre la influència de la lluita de les dones en l'audiovisual català. I ho fa partint de les 9 temàtiques que es van debatre a aquell congrés, entre elles el treball, la família, la política o la sexualitat. Cadascuna s'aborda amb el remuntatge de fragments de pel·lícules, obres videogràfiques i reportatges televisius creats per dones en el darrer mig segle. Els films permeten, segons la comissària Alexandra Laudo, veure com han evolucionat les reivindicacions feministes.
22: Quan veus els diferents muntatges, també veus com la influència de certes transformacions, de certes llibertats i certs drets que podríem dir que estan potser ja més integrats o més consolidats socialment.
21: La mostra parteix en gran mesura del fons de la Filmoteca de Catalunya i es podrà veure a la sala d'exposicions de l'entitat fins al 29 de novembre.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. Avui s'ha oficialitzat la renovació de Pere Romeu com a primer entrenador del Barça femení fins al 2028. Després de dues temporades exitoses, amb un pòquer de títols en la darrera, el tècnic i l'equip afronten un nou curs amb les baixes d'Alexia Putellas, Mapi León i Salma Parelluelo, i també amb les renovacions de Marta Torrejón i Caroline Graham. Per últim, Romeu s'ha desfet en elogis cap a Patrick Guijarro, cridada a ser una de les líders de l'equip, i també ha demanat que les joves facin un pas endavant.
3: Super il·lusionat, molt content de poder seguir a casa, al club de la meva vida, així que anem alineats totalment en aquest projecte. Sabem les exigències d'aquest club, sabem les exigències del dia a dia, sabem que el nivell de les nostres futbolistes és molt alt, per tant, sempre es demanarà més, més i més. Tenim molta futbolista jove a l'equip, de molt nivell, que ara hauran de donar segur passades endavant, i sabem que tenim un filial molt competitiu que sempre que ho necessitem tirarem de jugadores de baix perquè ens puguin ajudar.
2: L'Espanyol ha incorporat la davantera Anita Marcos. La sevillana arriba del Madrid Club de Futbol Femenino, on el curs passat va marcar 6 gols. Marcos ja parla com a nova jugadora blanquiblava.
4: Es un club que lleva muchos años creciendo y creo que es un sitio en el que puedo sacar mi mejor versión. Creo que la gente puede esperar de mí una jugadora que pelea mucho, que no da un balón por perdido, que al final el área es su zona de confort y pues al final lo que te he dicho, creo que muchos goles y sobre todo pues ayudar al equipo todo lo posible.
2: Tot plegat en un dijous en què l'Espanyol masculí ha fet el primer entrenament del curs, un cop completades les revisions mèdiques pertinents. A la segona divisió, el Girona també ha començat els entrenaments sota les ordres de Quique Álvarez, tot plegat en el dia en què ha incorporat Ivan Morante del Burgos. L'altre català de la categoria, el Sabadell, ha fitxat Òscar Sanz del Nàstic de Tarragona. En futbol sala, el Barça ha fitxat el tanca francès Souhel Moudin per les pròximes dues temporades més una d'opcional. El jugador prové de l'Ethel Lavola de França, país del qual n'és el capità de la selecció i també el millor jugador de la competició domèstica. L'escoltem.
5: Muy contento de estar aquí, el grande club de Barcelona. Espero que pueda ayudar al equipo más rápido y espero que mi compañero me ayude a mí para la adaptación más rápido para ser el grande suelo.
2: En hoquei sobre patins, el Barça ha fet balanç de la temporada 2025-2026. El mànager esportiu de la secció, Gavi Cairo, ha deixat clar que no es pot estar satisfet després d'un curs on només han aconseguit aixecar la Supercopa.
6: El balanç no pot ser positiu. Jo crec que hem vist una hoquei lliga on no hem sigut regulars, no hem sigut un equip capaç de mantenir un nivell de joc semblant durant tota la temporada i això ens ha condicionat molt.
2: Per cert, que els entrenadors catalans Marc Montaner de l'Igualada i Lluís Rodero del Vila-sana han estat escollits millors tècnics de l'hoquei lliga masculina i femenina, respectivament. En waterpolo, l'Atlètic Barcelonet ha anunciat fins a 5 baixes del primer equip femení. Nada Mandic, Alejandra Aznar, Mariona Viladot, Nina Flynn i Ziad Martínez. Per la seva banda, el Mataró ha fitxat Caral Tantón, boia del Sant Andreu. I el Sabadell masculí ha presentat Fran Valera i Miguel del Toro, dos incorporacions amb les quals l'equip vol aspirar a top. Escoltem Valera, que torna a Can Llong un any després d'haver marxat, i el Sevilla de Toro.
7: Jo també tenia moltes ganes de tornar aquí perquè, bueno, al final quan marxes fora la gent ho pinta tot molt bonic, però com a casa en lloc.
8: De hecho, creo que es el mejor club a nivel de natación y de los deportes de España. Entonces, bueno, pues tengo ganas de comenzar, la verdad.
2: I un darrer punt en ciclisme, l'Ali, perquè el català Àlex Molinar ha hagut d'abandonar el Tour de França després d'una forta caiguda que va patir en l'etapa d'ahir. Un Tour que avui ha ascendit al Tourmalet en una de les grans etapes de la prova i que ha acabat amb victòria de l'eslovè Tadej Pogačar, que ha recuperat el mallot groc i lidera la classificació general amb 2 minuts i mig respecte a Jonas Vingegaard.
1: Moltíssimes gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà al control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos. Podeu seguir la informació als butlletins horaris amb l'última hora de l'incendi de Guimarà. Que passeu molt bona tarda. Adéu-siau.
0: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Bé, i què voleu fer aquests dies?
3: Anar a una piscina caribenya.
4: Dormir en un hotel del Far West.
5: Volar a llums d'un drac.
2: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
6: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita.
7: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
8: Club Health in Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
9: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
8: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
9: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
8: Club Health in Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
9: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
10: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
11: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. L'Orquestra Simfònica de Sant Cugat ha omplert la plaça d'Octavià aquest dimecres a la nit amb un nou concert obert a la ciutadania. Un concert que ha comptat amb un programa popular i amb marcada presència santcugatenca. S'ha estrenat la peça de la compositora Carme Talleda. Persistirem, orquestrada pel també director de l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat, Salvador Bortons. A més, el programa també ha comptat amb obres de Rossini, Mozart i Borodin, entre d'altres, i un tribut a John Williams, amb les bandes sonores més reconegudes per acabar. Els Mossos d'Esquadra han activat una crida ciutadana per localitzar a José, un home de 58 anys, desaparegut aquest dilluns a la tarda a Sant Cugat. Segons la informació facilitada pel cos policial, en el moment de la desaparició vestia una samarreta de color turquesa, pantalons, pirates blancs, duia unes ulleres graduades i podria estar desorientat, motiu pel qual els Mossos demanen la màxima col·laboració de la ciutadania. Qualsevol persona que disposi d'informació sobre el seu parador pot posar-se en contacte amb el telèfon d'emergència 112 o amb els Mossos d'Esquadra per facilitar qualsevol dada que pugui ajudar en la seva localització. Sant Cugat ha assolit aquest dimecres els 40 graus de temperatura màxima en plena onada de calor que afecta Catalunya. Segons les dades de l'Estació Meteorològica Automàtica del Centre d'Alt Rendiment, el CAR, del Servei Meteorològic de Catalunya, el pic de temperatura s'ha registrat a les 3:09 hores de la tarda. La jornada ha estat marcada per unes temperatures excepcionalment elevades. Des de primera hora del matí, la mínima no ha baixat dels 23,1 graus registrada a les 7:04 del matí, fet que també ha contribuït a una sensació d'aixafogó per persistent durant tot el dia. I el restaurant Masia Can Ammaier és un dels establiments que ha participat en el projecte europeu Life Energy Efficiency for Horeca, en una iniciativa finançada per la Unió Europea, desenvolupada durant 2 anys i que ha culminat aquesta setmana a Brussel·les per incrementar la implementació de mesures d'eficiència energètica del sector horeca, hotels, restaurants i càterings. L'empresa santcugatenca ha estat una de les dues destacades de les que formen part del territori de la Cambra de Comerç de Terrassa com a exemple de bones pràctiques en la incorporació de mesures ambientals en relació amb els reptes actuals del sector de la restauració. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
2: Everything that happens in life can happen in a show. You can make 'em laugh, you can make 'em cry. Anything, anything can go. The clown

Entertainer. Passen 3 minuts de les 12 i comença Molta Comèdia, que és el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Mireu, avui es farà un programa especial. No hi ha cap convidat. Però, en canvi, sí que parlem de tots els convidats que han vingut durant la temporada 25-26, perquè aquest és l'últim programa d'aquesta temporada. Mireu, abans de tot, us poso una mica en situació amb la humilia. Germans, preguem pel futur de les arts escèniques a Sant Cugat del Vallès. Benvolguts, germans, en les arts escèniques. Acabem aquesta temporada de Molta Comèdia, on hem tingut ocasió de parlar amb moltíssimes persones que abans ja comentava. I començarà una nova temporada al mes de setembre amb unes perspectives que espero que siguin absolutament favorables i positives per les arts escèniques. I per què ho dic? Doncs perquè si no hi ha novetat, al mes d'octubre, a finals del mes d'octubre o a principi de novembre, el Teatre de la Unió ja es presentarà amb una funció, és a dir, amb una espècie de funció que en diuen càsting, i aquest càsting serà dedicat a l'obra Terra Baixa, on hi participaran moltes de les companyies amateurs de la ciutat i potser també algun o alguna actor o actriu professional. Això voldrà dir que a partir d'aquest mes d'octubre-novembre, sobretot a partir de l'any 2027, el Teatre de Sant Cugat tindrà dos espais molt interessants. Un seria el Teatre Auditori Emma Vilassau Sant Cugat i l'altre el Teatre del Centre Cultural La Unió. Això voldrà dir que es podran fer moltes coses simultàniament, cosa que ara no es podia. Això voldrà dir que, per tant, serà també difícil, en segons quins casos, pels programadors, tenint en compte que tota la programació serà feta des de l'Ajuntament, és a dir, des de l'Ajuntament, des de l'entitat derivada de l'Ajuntament dedicada a les arts escèniques. I, per tant, jo demanaria, sobretot, que no hi hagués aquesta coincidència entre un mateix tipus d'art escènica el mateix dia amb un teatre i amb l'altre. Que el divendres hi hagi teatre al Teatre d'Emma Vilassau i que, en canvi, hi hagi dansa, per exemple, al Teatre de la Unió. I així el dissabte, i així el diumenge, i així els dies que sigui de la setmana. Però, per tant, germans, com ho deia abans, parguem per aquest futur de les arts escèniques, que això podeu... Suposant també que hi haurà també una transitació, i és que el Teatre de Mirassol continuarà funcionant. I de moment deixem-ho aquí, perquè em sembla no hi ha perspectives immediates a curt plaç, a part de la nau de Valldoreix, però la nau de Valldoreix està controlada per la MD de Valldoreix, com és lògic, o el Casino de la Floresta, que té unes condicions només utilitzables durant una temporada curta de l'any. En fi, en qualsevol cas, benvolguts germans, confiem que el futur de les arts escèniques de Sant Cugat, a partir d'ara, sigui molt millor. I, per tant, com sempre, demano a Déu que faci més que nosaltres. Amén.

Però tu i jo és puro teatro, diu la Lupe, amb aquesta cançó fabulosa que sempre m'agrada posar, perquè sempre reprodueix aquesta idea que a vegades en tinc, i lo tuyo és puro teatro. Mireu, la temporada que ha acabat ara, la temporada d'aquest programa, ha tingut 40 programes. És a dir, per ser més exactes, 39, perquè hi va haver un d'aquests programes que estava ja preparat, que era el dia 12 de febrer, que estava dedicat primer a un homenatge a la ràdio en el seu dia mundial, i després tenien que venir persones de Vall d'Oreix i també estava prevista una entrevista telefònica amb l'actor Lluís Soler, que anava a interpretar La tempestat de William Shakespeare al Teatre Auditori. Però va ser aquell dia que hi havia molt de vent, molt de vent, molt de vent, i la perspectiva va ser anul·lar el programa i deixar-ho per una altra vegada. El que passa és que Lluís Soler ja havia fet l'obra i no es podia tornar a repetir. Però dintre d'aquest apartat de teatre, que és el primer que en parlaré, de les entrevistes sobre teatre, jo vull recordar que aquest programa té una idea molt clara, i comença quan comença en el programa, sempre ho dic, que és les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. I, per tant, dintre de la gent que pot arribar a venir aquí a ser entrevistada i a parlar dels seus projectes i el que farà i el que deixarà de fer, m'agrada sempre que hi hagi un equilibri entre els, diguem-ne, teatres professional i el teatre que no ho és. I a part d'això, evidentment, que hi pugui participar persones que en puguin parlar. Per exemple, una de les entrevistes que es va fer al principi de tot de la temporada va ser amb l'antic programador del Teatre Auditori, Emma Virasau, Gerald Patrick Fanon, que, evidentment. I després va haver-hi una segona entrevista que va sortir altra vegada amb Gerald Patrick Fanon, en aquest cas amb la directora actual del teatre, Maria Farriol, per parlar de la temporada que començarà ara, al mes de setembre. També, dintre del que podíem dir doncs, teatre professional, vam tindre una entrevista amb en Jordi Bosch, que presentava una obra extraordinària, i també vam tindre una entrevista amb l'Oriol Brogi, en aquest cas telefònica, i aquest mateix dia l'Oriol Brogi parlava d'una obra del Shakespeare i vam tenir amb nosaltres Josep Maria Jaumà, que és un gran entès a l'obra Shakespeare, ha tingut a la Universitat Autònoma, ha fet molts anys una assignatura dedicada a Shakespeare, literatura anglesa, i també va tenir amb ell per comentar-ho. Després vam tenir aquí a la Nessa Vidal Rafaga, l'actriu que és molt coneguda en aquest moment pel programa Polònia, en què fa dos personatges sensacionals, que són la regidora del programa, per una banda, i després també fa una imitació perfecta d'Elisabel Orriols, l'alcaldessa de Ripoll. Dintre de la línia d'actors o d'actrius i de directors o d'autors de teatre professional, vam tenir també en Carles Martínez. Després també ens va venir a visitar en un altre moment en Josep Maria Pou, en aquest cas també per telèfon. Després l'Àngels Gunyalons, que torna aquesta temporada que ve i que en aquell moment va venir per fer un personatge fantàstic dintre d'una obra també d'en Josep Maria de Sagarra. També van tenir una entrevista telefònica amb en Pol López. I una personal va ser molt llarga perquè era amb la Sílvia Munt a partir de tota la seva carrera i sobretot perquè havia obtingut aquella, feia molt pocs dies, el Premi d'Honor del cinema català. I en aquest cas va ser una entrevista en la que ella només va parlar de les últimes feines que fa, que estan dedicades més aviat al cinema, sinó també de tot el que havia fet amb teatre i també tot el que havia fet amb televisió, que déu-n'hi-do. Després, seguint amb aquesta línia, van tenir la Gisela Figueres, que Gisela Figueres és una actriu que jo considero que és com una professional, no només amateur, sinó que és una professional total. I també vam tenir una llarga entrevista telefònica amb l'Oriol Pla i Solina, que venia doncs, a fer una obra seva i d'un company
aquí al Teatre Auditori, però que havia acabat de guanyar el Premi Internacional Netflix per una sèrie molt interessant. També va venir, com és natural, perquè dintre de la seva activitat, aquesta del teatre o de les arts escèniques és fonamental, la regidora de Cultura, Núria Escamilla, i l'Anna Castells, que és la cap del Servei de Cultura de l'Ajuntament. Una altra de les entrevistes llargues importants va ser amb en Joel Joan, que va venir al Teatre Auditori a fer un monòleg. Jo vaig dir que no era un monòleg, sinó que era algú més, a partir de l'obra de Chekhov, L'oncle Vania, on interpretava 8 personatges. I dic que interpretava, no era un monòleg, sinó perquè realment ell anava creant, des del punt de vista no hi ha només de les veus, sinó també corporal, els diferents personatges que sortien a l'obra, els més importants de l'obra de Chekhov. I dintre d'aquesta línia d'actors i d'actrius, després passant amb el que podríem considerar teatre amateur, tot i que això també és molt discutible, vam tenir una visita de tots els grups que estan fent teatre amateur, els grups que fan més de forma regular obres aquí a Sant Cugat, o a Valloreix, o a la Floresta, o a Mirasol. Així van tenir la Trini Escriuela i en Rafa Ucero, que van parlar des de la seva presentació de que havien preparat tota la programació que anava a fer el grup que ells porten, que és el grup de teatre Espiral. També vam tenir aquí també amb nosaltres el Pere Pastor i el Ricard Mariner del Mirasol Teatre, després també en Pep Ordoña de The Shock Teatre, després també la Dolors Viralasau i el Ramon Sauló, que venien a parlar del 25è aniversari de Pedra i Sang i de totes les coses que es farien per poder celebrar-ho, una, en aquest cas, un tipus d'obra que està ja arrelada totalment aquí a Sant Cugat, tots els Nadals. I després també ens van venir el Pere Arroyo, la Mercè Florentí i la Tina Labrador i en Ferran de Juan, de la companyia Fila Zero del Teatre de la Unió, és a dir, de la Societat Coral de la Unió, no del teatre, sinó del Coral de la Unió. Després també ens van venir de la Floresta, en Carlos Tejedor com a director i el José Neira com a actor i la Berta García com a escenògrafa d'una obra que estaven preparant per representar, encara que la van representar també al Teatre de Mirasol, que és l'únic lloc que tenim per poder-ho fer. Després també vam tenir en Josep Sala i en Ricard Carbonell, que venien també des del Teatre de Mirasol per presentar una de les obres que es van fer en aquell moment. I després, dintre també d'aquesta part, diguéssim, de tipus amateur, l'Alada Cervant, que és la codirectora d'una obra basada en La ratonera d'Agatha Christie, i que feien una companyia de teatre jove dels tallers de teatre Sílvia Cervant. Acompanyava la Vera Giró, que és una de les professores i les fundadores d'aquest grup, i també després vam tenir la possibilitat de parlar amb en Ferran de Juan com a sotspresident de la Societat Coral La Unió i el Mercè Serrell com a vocal per poder comentar precisament això que deia abans al principi, que és que efectivament el Teatre de la Unió, si no hi ha novetat, començarà a funcionar a partir del mes d'octubre. Per acabar, vam tenir la visita de l'Àlvar Roda, d'en Joan Berlanga, de la Martina Vilassau per telèfon, d'en Xavier Tor i la Marta Gené personalment, per poder parlar de dues coses importants. La primera, una representació de Pregària de Guerra, de Mark Twain, que es va representar a la Sala Clavé de la Unió dins de la programació de la Unipau, i després un recordatori de les lectures de la Fresca, que, com sabeu, s'han anul·lat aquest any, i parlant
amb l'Alba Roda, en Joan Berlanga i en Xavier Tor, que van actuar a la primera lectura que es va fer, i amb la Marta Gené i la Martina Vilassau, que van actuar en l'última. I això ha sigut, doncs, totes les persones que han passat per aquesta casa per parlar de teatre. O sigui que continuem.

Això que estàveu sentit és una peça d'en Rifri i del Niño del Che. Perquè en Francisco Contreras, el Niño del Che, vam tenir també aquí en una entrevista, telefònica en aquest cas, quan tenia que actuar al teatre Emma Virasau. Dintre de la música amplificada de cançó o de jazz, podíem parlar d'en Pere Martínez, un cantaor però santcugatenc, o podríem parlar de Nayara Armendáriz, que és una cantant sud-americana que va actuar en l'Ateneu, el pati de l'Ateneu, o també podríem parlar de l'espectacle musical extraordinari de la Passió en Vega, extraordinari des del punt de vista de presentació, de música, d'escenografia, de grup musical que l'acompanyava. I també un salt seria que va venir aquí nosaltres, l'Oriol Saltor, que presentava el seu nou disc, i dintre del tema més aviat jazzístic, més aviat pop, o també, al principi de tot de la programació, l'Albert Puig. L'Albert Puig, que com cada any, i en aquest any també, doncs presenta el Festival de Petits Camaleons, un festival dedicat als nens petits, a les nens i les nenes petites, i que cada vegada té més èxit, fins al punt de que el cartell de grups que venen a actuar és fabulós i les durades dels concerts són més curtes, qüestió de mitja hora, i l'amplificació continua sent, a ser procurant que no sigui massa alta, però l'èxit és total, de tal forma que a hores d'ara, si no m'equivoco, pràcticament estan totes les entrades venudes per aquest festival que aquest any que ve, bueno, no, aquest any, vull dir, la temporada que ve, però aquest any serà de dos dies. També vam tenir una entrevista molt interessant amb en Joan Pau Chaves, perquè en Joan Pau Chaves és compositor, músic, teclista, però que ha fet des de fa molts anys, tota la part de direcció musical del grup Els Pets. I ells van venir, Els Pets, a fer un comiat, que a mi em fa l'efecte que de comiat en té poc, perquè em sembla que aniran continuant. També dintre de la música amplificada i música de cantautor, vam tenir una entrevista amb Eduard Gené. No us equivoqueu, jo no m'equivoco, no és Eduard Gené, un servidor de vostès, sinó Eduard Gené amb G, i que és un cantant de la zona del Cardener i que ja ha estat dues vegades amb nosaltres. Per què? Perquè estrenava un disc nou a Barcelona la setmana següent de quan va fer l'entrevista aquí. També vam tenir nosaltres en Guillem Jubany, que és el que està portant tots els concerts de jazz que es fan a la cafeteria del Teatre Auditori en aquest moment i que compleixen des de l'any 2010 que les està fent allà. I aquest any doncs, hi haurà una celebració següent especial amb gent molt important. També va venir el Toni Ramon i la Laura Torres, que són els que preparen tota la part de música o de teatre, però sobretot de música, a l'Ateneu de Sant Cugat, i ens van explicar tota la temporada fins al mes de juny, fins ara mateix, fins fa poc temps. I també va venir la Tanit Navarro, una cantant i una musicòloga, que va tenir una actuació des del punt de vista d'explicació de la seva gestió i del seu estudi de dins d'un tipus determinat de música, que seria a partir de la música d'arrel, mediterrània també, i també sud-americana. I continuem amb un altre apartat. Endavant!

Això que escoltàvem és del principi del segon temps del concert per a piano de Rachmaninoff, que va interpretar aquí al teatre en Lluís Rodríguez Salvà i que va estar aquí en el programa acompanyat del director i del compositor Salvador Brotons per poder parlar-ne. Va ser un concert fantàstic i realment una entrevista molt interessant perquè tot el que va dir, sobretot va explicar de la seva carrera, de la seva evolució. També va venir dins de l'àmbit d'aquesta música clàssica la Júlia Farrés Llongueras, soprano que santcugatenca, per explicar tota la seva gira que anava a començar i que començava per Alemanya, continuava per Itàlia i tornava aquí a Catalunya. I aquest moviment passava de diferents grups i a partir de quartet, a partir de guitarra o a partir de gran orquestra, en aquest cas el de la de Barcelona. També ens va vingut en Josep Ferrer, de la directora artística en aquest moment i fundador, un dels fundadors de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat, per explicar un projecte de la novena de Beethoven que l'orquestra ha estat interpretant i seguirà interpretant fins al mes d'octubre. Va començar l'any passat, està pràcticament quasi un any interpretant la novena d'octubre per diferents llocs, entre ells el Palau de la Música de Barcelona, aquesta ja l'ha fet. També va estar aquí amb nosaltres en Gerard Claret, en aquest cas com a director, com a propulsor, com a generador i mantenidor de l'Orquestra Dilatants de Catalunya, que és aquesta orquestra formada per persones que no estan exercint com a professionals de música, han estudiat música en el seu moment, però es reuneixen per poder gaudir d'una cosa que els interessa molt. I va venir per fer un concert, que era un concert també amb cors, amb corals, i a l'estrena d'una obra d'una compositora nord-americana. Amb aquest concert el dirigia Meritxell Tarragó, que també va estar aquí nosaltres, que a la vegada està dirigint tres grups corals de tot Catalunya, i també la Núria Serra, que és una de les cantants del grup de l'harmonia de Valldoreix, i en Keu Rejat, que és un dels directius d'aquesta fundació. També va estar amb nosaltres, dintre l'àmbit de la música clàssica, en Jorge Juan Morata, el tenor, i a la vegada un dels creadors de l'ensemble d'aquí de Sant Cugat, i a la Cati Elsin, que és oboista, que és flautista, que és toca diferents instruments. I també ens va visitar amb una curta estada aquí a Sant Cugat per fer una classe magistral al Conservatori Victòria dels Àngels, el guitarrista Jaume Torrent. És guitarra i compositor. Guitarra i compositor que ha actuat per tot el món, sobretot últimament, els últims anys, per als Estats Units, i que té una quantitat d'obra extraordinària, a part d'una qualitat interpretativa per recordar. També venim nosaltres aquí per poder parlar de segons quin tipus de percussions, la Cristina Campmany, d'aquí de Cultura, que va presentar amb l'Albert Olivés de Joventuts Musicals aquests concerts que es fan de cambra en llocs que no són els habituals. Des d'una biblioteca, passant per la Casa Imat, o per la Grau Garriga, o sigui, fer un tipus de concert en uns espais que no són els habituals. Després també vam tenir la visita de Miquel Massana Cogul, director de la Cobla de Sant Jordi, ciutat de Barcelona, que col·labora habitualment amb la Lira, però que en aquest cas venia per col·laborar amb l'Orquestra Simfònica Sant Cugat en un concert de música catalana d'autors que habitualment han sigut més coneguts com a compositors de cobla, però que a més tenien un

una diferència entre la creació de la música que en diem clàssica, per entendre'ns, però que en definitiva és contemporània. I per acabar amb aquesta branca de música clàssica, incloem també la sardana, vam tenir el tenora potser que fa més anys que està a la cobla juvenívola, Valentí Maimó, que intervindrà en el concert que es farà aquest divendres que ve aquí al claustre del monestir, i que a més de ser tenora i d'intèrpret de música, és un rapsoda i un actor bastant reconegut en diferents àmbits. I continuem amb això, que encara n'hi ha una mica més.

Mamma mia, mamma mia. Bueno, a veure, jo he fet una separació que no crec que sigui, en fi, acceptable, sí, que és òpera i musicals. I per què dic òpera i musicals? Perquè el senyor Richard Wagner, en el seu moment, va dir que l'òpera era l'espectacle total. Perquè, clar, no es tracta només de cantar, es tracta també d'escenificar, d'actuar. O sigui, els que estan cantant a l'òpera fan uns papers determinats i, per tant, tenen que representar aquells personatges. I no s'acaben si canten molt bé o no canten molt bé, sinó que s'han de moure bé, també, i han de ser en moments dramàtics, o en moments no tant, etc. I jo penso que amb els musicals passa exactament el mateix. El musical també és una història, i una història determinada, i el que passa és que els actors i les actrius ballen, canten, es mouen. La diferència, potser, amb l'òpera és que, generalment, evident, a l'òpera no ballen. I si balla algú, no són els que estan cantant. Bueno, doncs, dintre d'aquest apartat, vam tenir la sort de poder parlar amb la Gina Gonfaus, que va venir a fer aquí a Sant Cugat, a la Mamma Mia, que feia el paper de la Sophie, de la jove, de la filla, i

Gina Gonfaus ens va explicar molt bé la quantitat d'anys que portava. Portava 3 anys fent aquesta obra i el que havia suposat per ella des del punt de vista professional, i no només professional, sinó també de tipus doncs, personal. Mamma Mia és un musical a partir de la música d'ABBA, com ja sabeu tothom, però tindria que veure la formació. Va estar 14, va fer 14 funcions a Sant Cugat. Va ser un dels hits de la temporada del Teatre Auditori, i aquestes 14 funcions, 12 van estar absolutament exaurides i 2 gairebé exaurides. Després, dintre d'aquest àmbit de l'òpera i musicals, vam tenir la Belén Barenys, que actuava amb un musical més petit, amb un títol realment especial, perquè es deia Del fàndom al troleig, una sàtira del bla, bla, bla. Una obra jove, una obra escrita per una altra autora femenina, una obra que tenia una certa dificultat per poder entendre segons què. Em refereixo a segons quin tipus de llenguatge, perquè utilitzava un argot, que és l'argot habitual, que pot haver-hi en qualsevol barri i en qualsevol lloc de Catalunya, però que dintre de l'escenari alternava la música, alternava la cançó i alternava el ball amb el teatre pur i dur. I també vam tenir aquí la visita d'en Marcel Gargori, en aquest cas ell, que és periodista, però que venia per presentar una de les últimes produccions que ha fet a partir d'òpera i a partir d'un personatge com la cantant potser més coneguda, potser més famosa i sobretot la més representativa de les cantants d'òpera, perquè era una cantant que va superar tots els aspectes estrictament musicals per convertir-se en una altra cosa. I aquesta presentació que havia fet el Marcel Gargori era una presentació on hi havia orquestra, on hi havia cantants, 2 sopranos i una mezzo-soprano, perquè es tractava de Maria Callas. I Maria Callas va fer-ho tot. Ja el dic, va fer-ho tot, em refereixo que va fer les 2 tessitures, les de soprano i les de mezzo, i a més amb un èxit absolut. Després va venir també aquí amb nosaltres el tenor Marc Sala, amb dos vegades. I la primera, perquè ell interpretava un personatge de l'òpera Norma, que s'havia de representar aquí, feia un personatge de l'òpera Norma, i la segona perquè presentava el primer concert benèfic de la seva entitat a Pròpera, i venia acompanyat de la soprano santcugatenca Laura Brasó, que en aquest moment està actuant per tota Europa. I aquesta presentació va ser doncs, explicant tot el tipus de fragments, o sigui, àries, duets, coral, quartets de diferents òperes, les més significatives i potser les més conegudes, però amb la particularitat que amb aquest acte hi hauria en Josep Carreras, que aquí va ser-hi, i en Josep Carreras perquè tot el benefici que es treia d'aquest acte anava dirigit a la seva fundació benèfica contra la leucèmia. També vam tenir a dintre d'aquest capítol, òpera i musicals, l'Àngel Llàcer. Bé, a veure, l'Àngel Llàcer és evident que és actor, que és cantant, que és ballarí. Ella em va dir que no ho era de ballarí, però jo crec que sí, perquè ho ha fet. I, a més, en aquest cas, podíem situar en aquest de musicals perquè s'ha confirmat que la temporada que ha de començar al mes de setembre, doncs fins al mes de gener, es repetirà, tornarà altra vegada El petit príncep, que és una producció d'ell i del Manu Guix, i que ell tornarà a actuar en el paper que havia fet al principi de tot. Aquesta és una obra que se fa 13 anys que s'està representant i que tornaria a actuar amb aquesta obra
i per tant, doncs, jo l'he situat dintre d'aquest aspecte d'òperes musicals. I també, seguint amb la línia de musicals, també vam fer una entrevista amb Alba Serrano, que era la protagonista principal d'un musical dirigit a nens i nenes a partir de 4 anys, que és El fil invisible, i que va tenir molt èxit, va estar absolutament doncs, ple, exaudida de les localitats, i ella va explicar també perfectament quina era la seva vinculació amb aquesta obra des de feia ja un parell d'anys. I continuem, perquè hi ha moltes més coses endavant.

puedo escribir los versos más tristes esta noche. Aquest és un poema, de Pablo Neruda, i en aquest cas el que hem posat és la versió que va fer en el seu moment el cantant i compositor argentí Alberto Cortés, i amb un títol, Poema 20, perquè efectivament és un llibre de poemes numerat, el de Pablo Neruda. I per què hem posat aquesta música i per què parlem de poemes? Doncs perquè he fet un petit apartat, molt petit, sobre poesia o monòlegs. Sobre poesia perquè l'entrevista amb en Jordi Bosch, que vam parlar de l'obra Mort d'un comediant que ell anava a interpretar, a la vegada també vam parlar de la direcció del seu espectacle, un espectacle dintre de la inauguració del 25è Festival Nacional de Poesia de Catalunya, que es fa aquí, que va titular L'humor i la festa. I amb aquest humor i la festa, amb aquesta poesia, interpretaven Emma Vilassau, Marc Bosch, el Jordi Boixaderes i la Júlia Bonjoc. I a més s'acompanyaven amb un grup de jazz, que és el 5.0 clock, o sigui, 5 o clock, 5 en punt. I en Bosch, que no dirigim molts d'aquests espectacles de poesia, doncs també en aquest cas doncs, estava interessat en poder explicar què és el que posarien, i el que van posar van ser poemes, però dintre d'això, de l'humor. O sigui, poemes humorístics que no són massa habituals. I dintre d'aquest apartat, també volia parlar de l'entrevista que li van fer a la Marta Pontnou, que era una de les dues persones que estaven a punt de fer la seva actuació al Teatre Auditori amb un espectacle amb un títol interessant dintre del Dia Mundial de la Dona, que és La Xona Show. I per què em va agradar això? Perquè ella era una persona molt lluitadora i va coincidir aquell dia amb la Caterina Lar i la Gisela Figueres, i va ser molt interessant veure les tres dones, en aquest cas amb orígens diferents, edats diferents, com coincidien bastant amb segons quins aspectes. La Marta Pontnou ho feia aquest espectacle amb la Laura Fa i va tindre un èxit bastant gran amb un petit problema, i és que el tipus de monòleg, qualsevol monòleg, sempre necessita la col·laboració del públic. I en aquest cas la col·laboració del públic no va ser com la buscaven les dues, la Marta Pontnou i la seva companya, com la buscaven aquell dia, realment no la van trobar. Però bé, aquest és un altre tema. I continuem.

Ui, ara hem arribat al punt de l'explosió total del llac dels cignes. He posat aquesta música perquè, evidentment, també es queda un apartat de dansa. I al dir dansa estic parlant de qualsevol tipus de dansa. No només la clàssica, no només la moderna, no, una mica de tot. Perquè una de les persones que va venir per parlar de dansa va ser Caterina Lal, que abans comentava amb aquesta participació on hi havia la Marta Portnou. I la Caterina Lal és la directora de l'IT Dansa, l'Institut del Teatre de Dansa, des de que es va crear, des de que es va fundar, i que cada any, des de fa bastants anys, venen aquí al Teatre Auditori per fer funcions per a escoles i instituts durant el dimecres, dijous i divendres, i el dissabte a la tarda hi ha una funció oberta al públic. I la Caterine, des de fa molt temps, sempre ens visita, ens explica com està la situació dintre de l'Institut del Teatre i dintre de la dansa, i en aquest cas va col·laborar. Però també vam tenir la col·laboració amb una altra dels programes, de la Sofia Roma, de l'escola Laura Esteve, i la Eva Peñuela, de l'escola Sant Cugat, les dues, com veieu, d'escoles de dansa, que aquí a Sant Cugat n'hi ha, com a mínim, si no m'equivoco, 12, de diferents estils. Jo diria que en aquest moment el que hi ha de les escoles és que poden fer dansa clàssica, poden fer hip-hop, poden fer rap, poden fer moltíssimes coses. Moltíssimes coses. I van venir per explicar què preparaven pel Dia Mundial de la Dansa, bàsicament amb una sèrie d'actes pels carrers, però sobretot els situats al Parc Ramon Barnils. I es van explicar una mica totes les activitats previstes i sobretot la situació en aquest moment de la dansa. Vam tenir una entrevista també molt interessant, llarga, encara que era telefònica, amb una gran, gran, gran, jo penso, persona dintre de la dansa, i no la voldria situar només en la dansa flamenca, que és Maria Pagès. Bé, es diu Maria Pagès perquè seu pare era de Menorca, però ella, des de sempre, de Sevilla, doncs es diu Pagès. I Maria Pagès va explicar molt a fons l'espectacle que preparava, que es feia al Teatre Auditori, de Xeresade, a partir de l'obra de Xeresade, dels contes de Xeresade, que és una obra múltiple, una obra amb moltíssima gent, i en aquest cas amb un grup extraordinari de bailaores, amb una conjunció diferent, i també amb un text diferent en el que ella, la Maria Pagès, havia participat, i havia participat com a directora, com a bailaora, com a incurs participant amb el text que s'havia fet i amb un projecte de formació extraordinari que tenen a Madrid. I jo us recomano que, si teniu ocasió, recupereu el podcast d'aquí, de CugatCat. Es pot recuperar qualsevol d'aquestes entrevistes, i aquesta ho recomano perquè és molt, molt, molt interessant. I després, relativament fa poc, vam tenir la visita d'en Lluc Fruitós. En Lluc Fruitós, el fundador dels germans dels Brodes Bros. I el Lluc Fruitós va venir perquè havíem parlat prèviament d'una novetat que trobo molt, molt, molt interessant, i va venir acompanyat de l'Alba León Pipó i del Martí Salvatella, dels bastoners de Sant Cugat, perquè els Brodes Bros, i en aquest cas el Lluc, ha estat preparant una coreografia especial que estarà basada, que estarà pensada a partir del que és els moviments dels bastoners. I això és tot dintre de la dansa. I anem-se'n.

Acción. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Us he posat aquesta cançó, tu m'acostumbraste, perquè en dos dels programes he fet una espècie com de, com ho diguem, un estudi, un repàs lingüístic i formal de cançons de bolero, sobretot. I, a més, em vaig fer una altra d'una cançó del Bad Bunny, que el Bad Bunny va venir a Barcelona, i justament la setmana abans li vaig fer el comentari d'una cançó que és Titi me preguntó. I per què vaig fer aquest comentari? Perquè vaig lligar-ho amb aquests boleros que deien molts antics, amb la diferència de la forma d'expressar-ho, però el contingut és igual, que és un contingut masclista absolut, total. I el Titi me preguntó, a més és curiós confirmar que allò que jo vaig dir en el seu moment, resulta que ara hi ha una obra de teatre que s'estrenarà aviat, on està basada precisament, és una comparació entre una obra de teatre i el contingut, que és el Don Giovanni, l'òpera de Mozart, Don Giovanni, el Don Juan, i el que diu el Bad Bunny amb aquesta cançó de Titi me preguntó. Ja veus, o sigui que vaig anticipar, i no ho sabia. I endavant.

Has dibuixat aquesta sardana, que és Maria Rosa d'Enric Ortí, que va estar interpretada per la Cobla Jovenívola de Sabadell. Per què? Perquè demà divendres, a les 21:30, al segon dels concerts de les nits de música al claustre, present amb aquesta cobla, la Jovenívola de Sabadell, que repassarà en el seu 50è aniversari una selecció històrica del seu repertori presentada per Joan Teixidor i dirigida per Jordi Figueró. I ara ja us deixo amb la música final. I quina podia ser una música final que resulta que jo, doncs, podria... Pues una cançó de comiat. Cançó de comiat perquè aquest és l'últim programa i aquest últim programa, com és evident, doncs vaig a despedir. I com ho faig? Ho faig amb una cançó d'en Toldrà, Eduard Toldrà, gran compositor, dirigida per en Salvador Hurtons, gran director i, a més, director de la nostra orquestra sinfònica, i cantada per aquí, per un gran tenor, Jaume Aragall. Per tant, cançó de comiat. M'acomiado de tots vosaltres. Que tingueu un bon estiu, que faci calor, però no massa, i fins al mes de setembre.

0: Lletres i música.
1: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
2: Braseria La Bolera.
3: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
2: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
3: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
2: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
3: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. L'Orquestra Simfònica de Sant Cugat ha omplert la plaça d'Octavià aquest dimecres a la nit amb un nou concert obert a la ciutadania. Un concert que ha comptat amb un programa popular i amb marcada presència santcugatenca. S'ha estrenat la peça de la compositora Carme Talleda. Persistirem, orquestrada pel també director de l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat, Salvador Brutons. A més, el programa també ha comptat amb obres de Rossini, Mozart i Borodin, entre d'altres, i un tribut a John Williams, amb les bandes sonores més reconegudes per acabar. Els Mossos d'Esquadra han activat una crida ciutadana per localitzar a José, un home de 58 anys, desaparegut aquest dilluns a la tarda a Sant Cugat. Segons la informació facilitada pel cos policial, en el moment de la desaparició vestia una samarreta de color turquesa, pantalons, pirates blancs, duia unes ulleres graduades i podia estar desorientat, motiu pel qual els Mossos demanen la màxima col·laboració de la ciutadania. Qualsevol persona que disposi d'informació sobre el seu parador pot posar-se en contacte amb el telèfon d'emergència 112 o amb els Mossos d'Esquadra per facilitar qualsevol dada que pugui ajudar en la seva localització. Sant Cugat ha assolit aquest dimecres els 40 graus de temperatura màxima en plena onada de calor que afecta Catalunya. Segons les dades de l'Estació Meteorològica Automàtica del Centre d'Alt Rendiment, el CAR, del Servei Meteorològic de Catalunya, el pic de temperatura s'ha registrat a les 3:09 hores de la tarda. La jornada ha estat marcada per unes temperatures excepcionalment elevades. Des de primera hora del matí, la mínima no ha baixat dels 23,1 graus registrada a les 7:04 del matí, fet que també ha contribuït a una sensació de xafogor persistent durant tot el dia. I el restaurant Masia Can Ammaier és un dels establiments que ha participat en el projecte europeu Life Energy Efficiency for Horeca, en una iniciativa finançada per la Unió Europea, desenvolupada durant 2 anys i que ha culminat aquesta setmana a Brussel·les per incrementar la implementació de mesures d'eficiència energètica del sector horeca, hotels, restaurants i càterings. L'empresa santcugatenca ha estat una de les dues destacades de les que formen part del territori de la Cambra de Comerç de Terrassa com a exemple de bones pràctiques en la incorporació de mesures ambientals en relació amb els reptes actuals del sector de la restauració. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
2: La llanterna màgica.
3: Què tal? Com esteu? Benvingudes i benvinguts a una nova edició de La llanterna màgica, el programa apte per tots els públics. Edició número 354 des dels nostres inicis i quarta d'aquesta desena temporada. El cinema ha estat, des de fa més d'un segle, un aparador privilegiat per mostrar l'art de la dansa. Des dels primers musicals de Hollywood fins a les produccions contemporànies, les escenes de ball han captivat el públic per la seva energia, emoció i espectacularitat. La dansa, combinada amb la música i la narració visual, crea moments que transcendeixen la pantalla i esdevenen icones culturals. Una de les més recordades és l'escena de Cantant sota la pluja, tot un símbol d'alegria i llibertat. Però tampoc podem oblidar-nos del carisma de Grease, on cada número de ball esdevenia una celebració juvenil plena d'energia, o Pulp Fiction, sorprenent-nos amb un ball improvisat de Travolta i Uma Thurman. Més properes, Moulin Rouge o La La Land han recuperat l'esperit clàssic de la dansa. Però abans d'endinsar-nos en el tema, deixeu-me que us recordi que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
2: Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
3: Posem a la vostra disposició una adreça de correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
2: Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
3: I ells són tots? Doncs vinga, som-hi!
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades.
3: Cadascuna de les seqüències de ball que hem esmentat a la introducció del programa tenen en comú la capacitat de transmetre emocions universals sense necessitat de paraules. El ball, en el cinema, és una forma d'explicar històries, d'unir personatges i reflectir l'esperit d'una època. El cinema ha immortalitzat passos, gestos i coreografies que encara avui inspiren ballarins i espectadors d'arreu del món, com per exemple a Gris, producció estrenada l'any 1978. Dirigida per Randall Kleiser, està protagonitzada per John Travolta i Olivia Newton-John. El rodatge va comptar amb nombrosos joves actors que després es farien coneguts arran de la seva participació a la pel·lícula. La banda sonora va vendre milions de còpies i encara avui en dia és molt escoltada. Gris va rebre una nominació a l'Oscar per la cançó Hopelessly Devoted to You i va guanyar diversos premis del públic i reconeixements arreu del món. La coreografia de Chris Lyden va esdevenir un símbol dels anys 70 i un dels moments més memorables és el ball de Summer Nights, ple d'energia i coreografies juvenils. Però, sens dubte, l'escena més recordada és la que es produeix quan els actors interpreten You Are the One That I Want.

Comença l'espectacle, producció de l'any 1979. És una cinta semi-autobiogràfica que ens presenta la vida frenètica d'un coreògraf obsessionat amb la feina i l'autodestrucció. El protagonista, interpretat per Roy Scheider, dona vida a Joy Gideon, alter ego de Bob Fosse, que la va dirigir. Des dels inicis de la pel·lícula, la seqüència del càsting amb centenars de ballarins ja ens mostra l'exigència i la duresa del món escènic. Les coreografies, amb l'estil inconfusible de Fosse, combinen sensualitat, precisió i dramatisme. Una de les escenes més celebrades és Take Off With Us, que barreja erotisme i crítica al show business. El muntatge inclou moments de dansa que reflecteixen tant l'esplendor com el costat més fosc del teatre musical, alternant realitat i fantasia, especialment en els números on el protagonista s'imagina el seu propi funeral. El ball final, amb Bye Bye Life, és una escena impactant i plena de simbolisme. La pel·lícula va rebre la Palma d'Or al Festival de Cannes de 1980, ex aequo en Kaye Mouchá, d'Akira Kurosawa. També va obtenir 9 nominacions als Premis Òscar, enduent-se 4 estatuetes, a millor direcció artística, vestuari, muntatge i banda sonora adaptada. Comença l'espectacle està considerada una obra mestra del cinema musical i un retrat cru de la indústria de l'entreteniment.

John Belushi i Dan Aykroyd són els protagonistes dels Blues Brothers, comèdia musical dirigida per John Landis l'any 1980. La trama gira al voltant dels germans Jake i Elwood Blues, que volen salvar l'orfenat on es van criar, reunint la seva antiga banda. El film destaca per les seves espectaculars escenes musicals i de ball, plenes d'energia i humor. Una de les més icòniques és la del sermó de James Brown a l'església, amb un cor gospel ballant frenèticament. Ray Charles ofereix un moment inoblidable a la botiga de música on la gent balla espontàniament al carrer. Aretha Franklin brilla amb Thing, envoltada d'una coreografia que barreja soul i comèdia. Els Blues Brothers és un film conegut per la seva participació de llegendes del blues, el soul i el rhythm and blues com Cat Calloway o John Lee Hooker. La banda sonora del film es va convertir en un èxit rotund amb vendes milionàries a tot el món. Amb el temps, la producció ha esdevingut un autèntic clàssic de culte dins del gènere musical. Els Blues Brothers és una de les millors fusions entre cinema, música i dansa.

0: Encenem la llanterna màgica amb Jordi Terrades. Tot el cinema a la teva ràdio local.
1: Reservoir Dogs és la primera pel·lícula dirigida per Quentin Tarantino, un thriller que va marcar un abans i un després en el cinema independent. La trama gira entorn d'un grup de lladres que planegen un robatori a una joieria, però l'operació fracassa i sorgeixen sospites de traïció. Reservoir Dogs és conegut pel seu estil visual, uns diàlegs intensos i l'ús de la música. La seqüència més recordada de ball és aquella en què Mr. Blonde, el que dona vida a Michael Madsen, balla de manera inquietant mentre tortura un policia segrestat. El ritme de Stuck in the Middle with You, de la formació escocesa de folk rock Steeler's Wheel. Aquest contrast entre música alegre i violència brutal es va convertir en una de les imatges més icòniques de la dècada. Com a anècdota, Madsen va confessar que sentia incòmode rodant l'escena i va improvisar part dels seus moviments de ball. La pel·lícula es va projectar per primera vegada al Festival de Sundance, on va generar un gran impacte. També es va exhibir al Festival de Cannes, consolidant Tarantino com una nova veu del cinema. La banda sonora, plena de temes dels anys 70, és un element a tenir en compte.

Martin Brest, l'any 1992, va dirigir Essència de Mujer, un drama protagonitzat per Al Pacino i Chris O'Donnell. En ell, Pacino interpreta el tinent coronel Frank Slade, un militar jubilat, sec i amargat, amb una forta personalitat. Charlie Sims, per la seva banda, interpretat per O'Donnell, és un estudiant que accepta cuidar-lo durant un cap de setmana per guanyar-se uns diners extra. Al llarg de la història, la relació entre tots dos personatges es transforma i esdevé un viatge d'aprenentatge mutu. Una de les escenes més emblemàtiques del film es produeix en un restaurant de luxe quan Frank convida una dona desconeguda a ballar. La música que sona és el famós tango Por una cabeza de Carlos Gardel. Aquest moment és màgic perquè mostra la vitalitat i el carisma de Frank malgrat la seva ceguesa, mentre Charlie observa amb sorpresa com el coronel es mou amb seguretat i sedueix l'audiència. Pacino va rebre entrenament per ballar sense veure-hi, aportant realisme a l'escena. L'actor també va passar temps amb persones cegues per captar-ne maneres i actituds. La interpretació d'Al Pacino va ser molt aclamada per la crítica i el va dur a guanyar l'Oscar a millor actor, el primer i únic de la seva carrera.

Si ens referim a pel·lícules influents del cinema modern, no ens hem d'oblidar de Pulp Fiction. El film, dirigit per Quentin Tarantino, presenta diverses històries criminals entrellaçades amb un estil narratiu no lineal. John Travolta, Uma Thurman, Samuel L. Jackson, Bruce Willis i Harvey Keitel són alguns dels protagonistes d'aquesta història amb una banda sonora plena de temes de rock, soul i música surfera. Una de les escenes més icòniques té lloc al restaurant temàtic Jack Rabbit Slim's, ambientat en

0: La improvisació dels actors. Pulp Fiction va guanyar la Palma d'Or al Festival de Cannes de 1994 i 7 nominacions als Premis de l'Acadèmia, enduent-se l'estatueta a millor guió original.
1: It was a teenage wedding and the old folks wished them well.

0: Encenem la llanterna màgica amb Jordi Terrades.
1: Entre les obres més icòniques del cinema britànic de finals del segle XX trobem Billy Elliot, dirigida per Stephen Daldry. La trama del film es situa al nord d'Anglaterra, durant les vagues mineres dels anys 80. Narra el descobriment de la passió pel ballet d'un nen d'11 anys. Billy, interpretat per Jamie Bell, viu en un entorn obrer i masculinitzat, on les expectatives familiars són molt diferents del seu somni artístic. Durant el film hi ha diverses seqüències memorables de ball, però sens dubte una de les més recordades és quan Billy, ple de ràbia i impotència, es desfoga ballant pels carrers i carrerons del barri on viu en una barreja de frustració i llibertat. Un moment especialment destacat és quan sona la cançó Town Called Malice, de The Jam. Aquesta peça musical acompanya l'escena en què Billy surt corrent del gimnàs de boxa, perseguit pel seu pare, i es llança a ballar pels carrers. La coreografia de Billy Elliot és enèrgica, improvisada i plena de vitalitat, i serveix com a símbol del conflicte entre la repressió familiar i l'impuls artístic interior del protagonista. La pel·lícula va obtenir diversos reconeixements, incloent 3 nominacions als Oscar i guanyant 3 BAFTA, entre ells el de millor actor per Jamie Bell.

Slumdog Millionaire, dirigida per Danny Boyle i codirigida a la Índia per Lovelin Tandon, és una pel·lícula que combina drama social, thriller i conte romàntic. La història segueix Jamal Malik, un jove dels suburbis de Bombay que participa al concurs televisiu Who Wants to be a Millionaire? A través de les preguntes es van revelant episodis de la seva vida marcada per la pobresa, la violència i també l'esperança. El film inclou moments musicals i de ball que homenatgen al cinema de Bollywood. Tot i no ser un musical tradicional, hi ha escenes que mostren la força de la música com a element narratiu. Per exemple, la persecució inicial dels nens pel mercat de Bombay té un ritme frenètic que recorda les coreografies de les produccions índies. També trobem moments més íntims com les danses populars que s'intueixen en els records de la seva infantesa. La seqüència més famosa, però, és la del ball final a l'estació de tren, on sona el tema musical Yeho, You Are My Destiny, que escoltarem a continuació. Aquesta escena té lloc just després de la trobada de Jamal i Latika, un cop el concurs ja ha finalitzat i l'amor ha triomfat. Una coreografia alegre i vibrant que barreja passos de Bollywood amb l'estètica occidental. La pel·lícula va ser un fenomen mundial guanyant 8 premis Oscar, incloent el de millor pel·lícula i director, i també 7 premis britànics i 4 globus d'or.

sota la direcció de Martin Scorsese i protagonitzada per Leonardo DiCaprio, El Lobo de Wall Street és una mirada satírica sobre l'ambició, l'excés i la corrupció al món financer. Basada en les memòries de Jordan Belfort, mostra l'ascens meteòric d'un jove corredor de borsa fins a convertir-se en un magnat, així com la seva inevitable caiguda. Entre les seqüències més recordades hi ha les festes dins de l'oficina d'Stradon Oakmont, on empleats i animadores ballen de forma descontrolada. El ball provocador de Naomi, a la que dona vida Margot Robbie, que captiva Jordan en una festa, i l'ambient gairebé tribal del sopar amb Mark Hanna, Matthew McConaughey, que improvisa cops de pit i sons guturals convertits en un ritual. Aquest darrer moment, de fet, no estava al guió. L'actor l'utilitzava com a exercici de concentració i Scorsese el va mantenir a la pel·lícula. La banda sonora del Lobo de Wall Street juga un paper fonamental combinant rock clàssic, jazz i hip-hop. La cançó Mrs. Robinson, interpretada pels Lemonheads, s'utilitza en una escena del muntatge on es mostren els luxes i excessos de Jordan Belfort. Aquesta seqüència és un resum visual de l'extravagància i la disbauxa del protagonista i la música aporta un to irònic.

0: Jordi Terrades, La llanterna màgica. Tot el cinema a la teva ràdio local.
1: A La La Land, producció de l'any 2015, dirigida per Damien Chazelle, les seqüències de ball són els moments clau que marquen l'evolució de la relació entre els protagonistes. La primera gran escena musical és l'espectacular obertura Another Day of Sun, rodada en un embús d'una autopista amb desenes de ballarins en moviment. També destaca Someone in the Crowd, on Mie i les seves companyes de pis ballen a casa i després en una festa representant la joventut i l'esperança. Però una de les escenes més rellevants la trobem quan sona la cançó A Lovely Night. Aquesta seqüència té lloc després d'una festa quan Mia, una aspirant actriu, i Sebastian, un pianista de jazz apassionat, que lluiten per aconseguir els seus somnis a Los Angeles, caminen junts per un carrer al capvespre. Encara que al principi discuteixen i es burlen l'un de l'altre, acaben ballant plegats en una coreografia plena de gràcia i humor i amb un aire de comèdia romàntica clàssica. Aquest moment simbolitza la química creixent entre els dos personatges. La coreografia d'aquesta escena va ser assajada durant setmanes i va ser filmada en gairebé una sola presa.

I ja per finalitzar, no podíem acabar aquest programa sense mencionar Joker, un dels films més impactants dels darrers anys, dirigit per Todd Phillips i protagonitzat per Joaquin Phoenix. Ambientada en una Gotham dels anys 80, explica la història d'Arthur Fleck, un home marginat que treballa com a pallasso i que somia ser còmic. Un dels elements més comentats de la cinta són les seqüències de ball, que s'utilitza com un element més per simbolitzar la transformació interior del protagonista. L'escena que tothom recorda és la baixada de les escales del Bronx, on el personatge, ja transformat en Joker, es mostra amb una energia desbordant i grotesca. Per il·lustrar les imatges, el tema Rock and Roll Part 2 de Gary Glitter. La cançó, amb el seu ritme vibrant i els crits de Hey, acompanya el ball triomfal i pervers del Joker, convertint-se en un símbol de la seva metamorfosi definitiva. Joker va rebre elogis unànimes per la interpretació de Phoenix, que va aconseguir endur-se l'Oscar a millor actor. També va obtenir el Lleó d'Or al Festival de Venècia i l'Oscar a millor banda sonora original per Hildur Gunnadóttir. No tenim temps per més. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Gràcies per la vostra atenció. Com sempre us diem, sense vosaltres no seríem res. I us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.

0: La llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
1: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. L'Orquestra Simfònica de Sant Cugat ha omplert la plaça d'Octavià aquest dimecres a la nit amb un nou concert obert a la ciutadania. Un concert que ha comptat amb un programa popular i amb marcada presència santcugatenca. S'ha estrenat la peça de la compositora Carme Talleda. Persistirem, orquestrada pel també director de l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat, Salvador Brutons. A més, el programa també ha comptat amb obres de Rossini, Mozart i Borodin, entre d'altres, i un tribut a John Williams, amb les bandes sonores més reconegudes per acabar. Els Mossos d'Esquadra han activat una crida ciutadana per localitzar a José, un home de 58 anys, desaparegut aquest dilluns a la tarda a Sant Cugat. Segons la informació facilitada pel cos policial, en el moment de la desaparició vestia una samarreta de color turquesa, pantalons, pirates blancs, duia unes ulleres graduades i podria estar desorientat, motiu pel qual els Mossos demanen la màxima col·laboració de la ciutadania. Qualsevol persona que disposi d'informació sobre el seu parador pot posar-se en contacte amb el telèfon d'emergència 112 o amb els Mossos d'Esquadra per facilitar qualsevol dada que pugui ajudar en la seva localització. Sant Cugat ha assolit aquest dimecres els 40 graus de temperatura màxima en plena onada de calor que afecta Catalunya. Segons les dades de l'Estació Meteorològica Automàtica del Centre d'Alt Rendiment, el CAR, del Servei Meteorològic de Catalunya, el pic de temperatura s'ha registrat a les 3:09 hores de la tarda. La jornada ha estat marcada per unes temperatures excepcionalment elevades. Des de primera hora del matí, la mínima no ha baixat dels 23,1 graus registrada a les 7:04 del matí, fet que també ha contribuït a una sensació de xafogor persistent durant tot el dia. I el restaurant Masia Can Ammaier és un dels establiments que ha participat en el projecte europeu Life Energy Efficiency for Horeca, en una iniciativa finançada per la Unió Europea, desenvolupada durant 2 anys i que ha culminat aquesta setmana a Brussel·les per incrementar la implementació de mesures d'eficiència energètica del sector horeca, hotels, restaurants i càterings. L'empresa santcugatenca ha estat una de les dues destacades de les que formen part del territori de la Cambra de Comerç de Terrassa com a exemple de bones pràctiques en la incorporació de mesures ambientals en relació amb els reptes actuals del sector de la restauració. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.

0: Cruïlla d'Europa, un programa dirigit per la periodista Teresa Carreras. Aquesta temporada, amb la col·laboració del divulgador en Ciències de la Salut, Eloi Santos, de l'Institut de Recerca Josep Carreras, i del periodista europeista Gabriel Vázquez, compromesos amb la salut, el medi ambient i la pau en un món just.
1: Bon dia i bona hora! Estimats germans i germanes, amb gran goig començo la meva visita resant l'hora sexta en aquesta catedral amb tots vosaltres. Amb les seves paraules trobem rostres de tants germans i germanes que entre vosaltres s'han entregat i s'entreguen per construir harmonia i comunió més enllà de tota polarització.
2: Bona setmana a totes, ja que aquest és el darrer Cruïlla d'Europa de la temporada. Bon dia també, Gabriela, tu mateix, contents que estiguis aquí a l'estudi, que et fas ets car de veure.
3: Bon dia, Teresa.
2: La setmana passada vam cobrir la visita del Papa Lleó XIV a l'estat espanyol. Havia de venir a Catalunya, però se li va creuar també en l'agenda Madrid i les Canàries. Avui tenim un programa carregat de gent del món de l'art, la cultura i del periodisme. Són gent de nom i relleu. Direm que tothom ha valorat bé, en general, la visita del Papa Lleó XIV a la Sagrada Família, encara que a nosaltres hi ha coses que no ens han agradat gaire. Una d'elles va ser que uns 600 cantaires, no sé exactament quants perquè eren molts, però no ho sé exactament, no van poder entrar al temple perquè les forces de seguretat els van acusar de la Sagrada... Les forces de seguretat de la Sagrada Família els van acusar de portar, gairebé diríem, fulls clandestins, que no ho eren. Però vaja, tenim així, aquí alguns posat al cap. I no els van deixar cantar. Per això nosaltres ara presentarem a les persones que tenim aquí a l'estudi. La primera de les nostres convidades, l'escriptora i música Maria Escales.
4: Hola, bon dia.
2: Bon dia. També saludarem a la llunyania, a través d'internet, el company periodista Vicenç Lozano. Bon dia, Vicenç.
5: Hola, bon dia, Teresa.
2: Uau. Doncs bé, i també tenim aquí en el Jordi Roger, que ell és l'autor del documental, principal no, perquè tot és principal el que fem en aquest programa, però que venim a comentar.
6: Molt bon dia, Teresa.
2: Bon dia.
6: I gràcies per convidar-me. Sagrada Família, la Bíblia en pedra.
2: Molt bé, tu ens l'explicaràs, perquè a vegades, quan passem per la Sagrada Família, veiem tanta pedra...
3: Ja està bé, perquè a l'escola, clar, et fan a vegades la visita, aquesta, la típica visita, no?, que et porten a dins i tal, i bueno, tu sí que identifiques mínimament que són alegories religioses i tot això, però clar, no identifiques. Per això està bé també que vinguis una mica, que per fi algú s'hagi dignat a explicar tot això, perquè...
2: Molt bé, doncs ara ens ho explicarà ell amb detall, però primer la Maria Escales aquí ens ha d'explicar què és el que es va preparar ella per cantar en aquella missa. Missa era, no?
4: Era una missa, sí, era una eucaristia.
2: Doncs què tenies preparat i finalment com va anar tot?
4: Bé, clar... Primer de tot, gràcies per convidar-me, perquè és que hi ha gent que diu moltes coses sense saber ben bé què va passar.
2: Sí.
4: No? Aleshores, amb motiu de la visita del Papa, unes quantes corals varen convidar a unes quantes corals, no sé si eren com més de 10 corals, en total eren 600 persones a les cantories, corals de diferent casta, no? Hi havia gent com molt professional i gent més amateur, no? I se'ns va convidar a cantar a la missa. Val a dir que quan ens varen dir de cantar, ens varen advertir molt seriosament de que no es permetria cap mena de manifestació política ni reivindicativa, que estàvem cantant, que hi havia uns protocols, etc, etc. I això penso que s'ha de dir molt clar. No? Val, aleshores, l'acte tenia dues parts. Una és l'Eucaristia, i l'altra era que havíem de baixar tots a les escales per fer allò de les llumetes, dels escolonets i tal. En aquelles escales havíem d'estar els 600 cantants, també amb la llumeta, i havíem de fer uns moviments i tal, i era tot... Bueno, el dilluns vàrem estar...
2: Era a l'interior o a l'exterior?
4: A l'exterior, a l'exterior. En aquell moment en el qual surten els escolanets i sortim tots i s'encén la Sagrada Família i tot això, era... A veure, ho vàrem estar assajant... El dilluns vàrem estar assajant 7 hores, això, 7 hores. Penseu que les cantories és una alçada com de 5 pisos, és una passada. Hi havia gent de les corals, gent gran, que va pujar i baixar diverses vegades, allò, amb una il·lusió, per fer la història.
2: Perdona, discúlpa'm, digue'm, pels que ens escolten i que no ho saben, què és una cantoria?
4: Cantoria és l'espai que està preparat per als cantants, no? Pels cantors. Aleshores, a la Sagrada Família... Això es va... Bueno, això segurament ho sabràs millor tu que jo, no? Però es va calcular molt bé on es posaven, a quina alçada, perquè, clar, la Sagrada Família és enorme i, clar, costa molt quan cantes. Clar, nosaltres cantàvem, era tot un muntatge, perquè estàvem amb pantalles, veiem el director en pantalla, els altres corals les teníem lluny, ens havíem de coordinar molt bé. Va ser un... La veritat, personalment, molt satisfeta de com del resultat final musical. Aleshores, el dimecres vàrem anar a cantar a la missa, no? Clar, jo ara aquí estic parlant potser una mica... Ara em poso en el meu... Faig un testimoniatge meu. Jo no parlo per part de tothom. Parlo només ara com a Maria Escales, com a persona cristiana i com a persona que habitualment va a missa. Per mi era una ocasió... Jo hi anava plorant d'emoció. Jo hi anava plorant d'emoció i sentia que no només hi estava jo, sentia que anava amb mi els meus avis, les persones que m'han acompanyat tota la vida i que pensava que contents que estarien de veure'm aquí, no? Aleshores, vàrem assajar a les 4 i tal, la missa era 7:45, i de sobte a les 7 hi va començar a haver una cosa molt estranya. Va començar a venir gent i va venir una senyora com a arranyar-nos com si fóssim nens d'escola. Qui hi ha aquests papers? No sé què, una cosa, però... I nosaltres, què estava passant? Perquè la majoria no sabíem què és el que estava passant. No ens n'havíem assabentat de res. I va resultar que és que hi havia gent que, entre les partitures, tenia...
2: fotocòpies.
4: Obries i era una estelada. Però estic parlant d'aquesta...
2: Sí, no cal que la gent...
4: D'aquest tamany... A 30 metres d'alçada, no ho sé, 30 metres, no ho sé, potser estic exagerant, no ho sé, una passada, una borrada. O sigui, que hauríem estat amb no enfocar-nos. Hauríem estat amb no enfocar-nos i ningú se n'hauria assabentat. Bé.
3: I això va diguéssim, causar el gran drama aquest, no?
4: Va causar el gran drama. A més, resulta que hi havia també la consigna de en acabat el Virolai, que era l'última cançó, entonar els segadors. Hi havia aquesta consigna.
2: Bueno.
4: Però és que no ho sabíem. És que la majoria no ho sabíem i no en teníem res. Clar, a veure, jo havia anat a una eucaristia. Jo anava a missa. Hi havia molta gent. Jo, a darrere meu, tenia una amiga que és jueva i ella no anava a missa. Ella anava a cantar a una inauguració d'un temple. Però el que és cert és que tots ens ho preníem molt seriosament i amb molta il·lusió. Clar, jo vaig estar a missa amb un tio a 2 metres mirant-me amb una pistola. M'enteneu? A mi això em va... Però és que supervigilats... Una cosa...
2: Era de les forces de seguretat, ells.
4: Suposo que sí. Jo no surto de casa amb pistola. Va ser... O sigui, ens varen encerclar a tots d'una manera... Mirant-nos d'una manera intimidatòria, espectacular. Hi va haver gent d'altres corals, que no varen poder ni combregar, no varen poder combregar. No els varen deixar. I jo em vaig fixar que just abans de... Bueno, pels que no sapigueu gaire de missa, una mica allò del final, el que es fa al final és la comunió, a combregar, després es fa un cant i marxem, no? Aleshores, jo veia la tribuna de premsa. Estava bastant ben col·locada. I vaig veure que durant la comunió feien fora tots els periodistes. I vaig pensar, que raro. Però com que teníem instruccions de baixar amb corrents per fer-lo de les espelmes, vaig pensar, això és que van corrents a col·locar-se, no? Va, comencem a cantar el Virolai i jo vaig veure com agafaven el director i literalment l'empenyien fora.
3: Això era després de l'estelada.
4: No, és que l'estelada no va... No, és que no ens en vàrem enterar. Ningú va treure l'estelada, perquè no... No, o sigui, no hi va haver res. O sigui, a veure, el meu resum és que varen matar mosques a canonades.
3: Vale. Perquè és que... Justos per pecadors.
4: A part això, jo em vaig sentir com si quan a l'escola n'hi havia dos que l'aliaven tothom es quedava sense excursió. Val, però jo, il·lusa, vaig dir, clar, com que hem de baixar ràpid per posar-nos amb les espelmes, doncs jo, il·lusa, anava baixant, cantant el violó i tota contenta, la meva espelmeta. Sí. Una altra cosa és que les partitures i tot es quedava dalt. O sigui, no podia ningú portar una estelada perquè no podíem baixar amb bosses, només havien de baixar amb l'espelmeta. M'enteneu? I clar, la Sagrada Família, i això ho saps més tu que jo, és un laberint, no? Sí. I clar, vàrem veure que baixàvem i que no anàvem per la porta que havíem d'anar. I jo li vaig dir al policia, no, perdona, que us heu equivocat, que hem d'anar cap allà. No, tireu cap aquí. Dic, no, que hem d'anar allà, que hem de cantar. I jo allà amb l'espelmeta tota naïf. Fins que ens varen, la policia...
2: Hem d'anar ràpid.
4: Perdona, vaig ràpid. Ens va començar a gent que no sabien de què estava passant. Empenya, i ens varen deixar amb un tram de l'Eixample. Vàrem avançar, vàrem veure que teníem policies endavant, ens vàrem girar, teníem policies endarrere i estàvem enreixats, sense entendre què estava passant, nerviosos perquè teníem pressa per anar amb l'espelmeta a cantar. I què està passant? Ningú ens deia res.
3: Molta gent era, no?
4: 600, era el 600. Les 600. Els nens de Granollers plorant, perquè hi havia una coral infantil. Què està passant aquí? Hem d'anar a cantar. Un despropòsit, un autèntic despropòsit.
2: Deixeu-me preguntar al segon convidat. Ell és en Vicenç Lozano, el periodista que sap tantes coses sobre el Vaticà. Bon dia, Vicenç.
5: Hola, bon dia. Com estem?
2: Bé, tu estaves per allà, primera cosa. Si no hi estaves, no cal per contestar. Però si hi estaves, te'n vas enterar de tot això que ens ha explicat la Maria Escales?
5: No, jo me'n vaig assabentar després. Jo estava a Catalunya Ràdio fent el directe, juntament amb els companys, estava a l'emissora de Catalunya Ràdio. Al matí vaig estar a la Sagrada Família fent el programa Els Matins de TV3. A mi aquest afer em sembla realment molt inquietant, perquè realment et dones compte de com estem, no? Contínuament. I a més el tracte que van tenir cap a la gent de les corals, em va semblar absolutament ignominiós i d'una falta de dignitat i de respecte. De tota manera, sempre jo he pensat des del primer moment que realment vull fer un acte d'aquest tipus a dins d'una església, realment doncs, no era potser el lloc adequat per fer-ho. Una altra cosa, vull dir, és tot el que va passar i realment vull dir, és lamentable, i jo crec que vull dir, en aquest cas vull dir, o sigui, el papa vull dir, no en té cap culpa, va ser la seguretat, sobretot la policia nacional, amb l'ajut també, òbviament, dels Mossos d'Esquadra, no?
4: Sí, realment no tocava. És cert,
2: molt
4: no tocava.
2: Bé, Maria,
4: però endavant. Tampoc tocava el de després. O sigui, va ser ignominiós, és el que has dit, humiliant, persones grans...
2: Ho has dit denigrant.
4: Denigrant, absolutament denigrant, perquè és que si haguéssim... A veure, vull dir, jo he estat mestre molts anys, no? Si ens haguéssim vingut i ens haguessin dit, escolteu, hem sentit que hi ha aquestes instruccions...
3: Donar explicacions, sí.
4: Escolteu, no malbarateu la feina de la gent que ha preparat això, si us plau.
2: Clar, és que és una de les coses més importants.
4: Claro. Jo conec personalment l'Igor Cortadellas, el que va fer tot l'espectacle, no? De les llums i tal. Clar, evidentment, o sigui, això és una... Que bé que hem quedat els catalans.
3: És el que anava a dir.
4: Que bé que hem quedat els catalans.
3: És una pena que s'hagi tacat una mica per això l'espectacle, perquè la veritat és que el balanç de tothom ha sigut superpositiu.
4: Preciós,
3: tothom
4: preciós.
3: Es va quedar impressionat de la realització, del muntatge...
4: De l'elegància.
3: De la recepció, de l'elegància.
4: Del missatge. Sí, tot fantàstic. No. O sigui que... Quina pena
2: ara
4: que estiguem així.
2: Ara deixa'm escoltar l'opinió del darrer convidat. El Jordi Roger, bon dia.
6: Molt bon dia. Jo era la penúltima filera a dins de la Sagrada Família, la que dona la portada de la Glòria, per on entrava el papa. Jo no ho vaig veure. Sí que us veia vosaltres, les cantories estan, no 30, però em sembla són 14 metres. És molt alt. Hi ha dues cantories. Primer us explico, deies què són les cantories.
2: Sí, perquè és una paraula que no...
6: Molt bé. Doncs
2: no,
6: tots tenim clara la visió de la Basílica de la Sagrada Família, que diríem que és allà dins hi cap un camp de futbol, per entendre'ns,
3: o més,
6: per tenir la dimensió, no? Doncs a terra, doncs, hi ha el públic, hi ha els fidels, i a sobre, uns 14 metres, no, ara no tinc la distància,
4: com de 5 pisos, però,
6: és a dir, hi ha tot uns balcons on s'hi fiquen els cantaires. I a sobre de la cantoria on éreu, encara hi ha una altra cantoria més amunt, que no hi havia gent. És a dir, que és molt gran. I per què això? No? A l'època d'en Gaudí no existia una cosa que nosaltres sabem perfectament que existeix, que és l'estereofonia, el món estèreo. No? I aleshores Gaudí diu, jo vull que els fidels sentin el que ara diríem una música envolvent. No? És a dir, que sentin de tot arreu. Per tant, a sobre dels fidels s'estableix totes les cantories perquè tota la música que provenen dels cantaires doncs penetri i faci tota la volta al temple. Normalment, ja ho sabem, no? El cor a les esglésies és normalment el darrere, eh? I al davant pot haver-hi doncs l'orgue. Doncs Gaudí fa aquest procés. Dit això, jo no vaig veure tot el procés i és lamentable si va haver-hi, com dieu, que hi va haver aquesta actitud coercitiva de la policia. Ara bé, tinc aquí la meva entrada i diu clarament.
4: Clarament, i tant.
6: Diu, prohibit durant tot l'esdeveniment. Motxilles, bosses, roba massa curta, armes, qualsevol, fumar, menjar, beure, i a baix, l'últim, banderes, pancartes o qualsevol símbol reivindicatiu, polític o de qualsevol altra mena. Això ho tenien les 8.000 persones que eren allà. Dit un. I després, potser algú, que no sé qui és, ni m'interessa saber-ho, no va saber interpretar el moment històric que vivia el país.
4: Totalment.
6: I dient, doncs ara, jo, per lliure, després del Virolai, doncs ficaré els segadors, doncs, no tocava, i aquesta pensada, de males maneres o no? De males maneres, pel que dieu, jo no ho vaig veure, no? Però ens va impossibilitar que 600 persones culminessin un acte extraordinari i, doncs, mira, com que no els vam veure, doncs no vam saber que hi havíeu de ser. Però, és clar, si darrere l'Escolania hi havia 600 cantaires més, allò hauria estat molt més espectacular. Per tant, sí. Algú qui va donar o va tenir aquesta pensada no va saber interpretar el moment que vivia el país.
2: Molt bé. Vicenç, em sembla que volies dir alguna cosa, tu.
5: Sí, volia dir que, a veure, evidentment no es va notar amb la retransmissió en directe per televisió, ni tan sols la gent que era present doncs, a la Basílica, vull dir, van notar absolutament res, perquè es veu que van posar en marxa una gravació. Van posar una marxa, una gravació...
4: Sí, però això estava previst,
6: Que ja hi era, això.
5: Sí. Per tal de que no es notés absolutament res i el cant fos tal com s'havia de produir. La llàstima és que és tot el que va passar, no?
4: Sí, de fet, estava previst, que a l'acte de fora ja està... Nosaltres es cantàvem sobre playback, això ja estava previst.
3: Ah, sí?
4: Sí, perquè era impossible.
6: Veieu, hi ha unes imatges de la gravació de l'orquestra.
4: Sí, és que era impossible perquè és que no se'ns hauria sentit, no sé, hi ha tanta gent a l'aire lliure i tot això.
6: S'havia de microfonar i a l'exterior no es podria.
4: És això, per això és que realment, o sigui, jo he començat dient això, ens havien prohibit portar aquests qualsevol mena, o sigui,
6: armes o banderes, tot,
2: armes
6: i drons.
4: Que tampoc podien portar
2: l'amic de la Maria.
4: Sí, que tampoc podien portar drons. Dic, vaja, l'hauré de treure del bolso, perquè és una cosa que jo sempre porto al bolso, saps, un dron. Però, vull dir, jo és el que he començat dient, vull dir que qui primer ho va fer malament va ser qui va voler, qui va pensar que era el lloc per... però que realment no s'hauria notat que apagar els micròfons ningú se n'hauria assabentat que allà hi havia aquell pitote, o sigui, que a més no s'hi hauria afegit la majoria de gent, no s'hi hauria... O potser sí.
6: Jo crec que sí, perquè però... és a dir, si tu de cop i volta veus o sents que 600 persones es posen a cantar als segadors, doncs la gent interpretaria que això formava part del guió.
4: Sí.
5: Jo crec que una cosa...
2: Vicenç, endavant.
5: Jo crec que
2: endavant.
5: Si si el guió hi hagués previst i prèviament cantar l'himne d'Espanya amb la presència dels reis, de tot el govern espanyol, etc, etc, com a element, diguéssim, reivindicatiu, seria just. Seria just,
6: és evident, dir,
5: cantar,
6: és evident.
5: Cantar els segadors. No va ser així i, per tant, vull dir, jo ho vaig trobar bastant fora de lloc. Una altra cosa són les estelades, les reivindicacions, els crits al carrer, durant aquell quilòmetre escàs.
6: Això, perfecte.
5: Circular, dir, doncs, ja... el papa amb papa mòbil pel carrer Rosselló, etc. Però, en aquest cas, jo crec que hi va haver un error de planificació i d'estratègia.
4: Totalment. Però d'uns i altres, realment. O sigui, primer els...
6: Ja et dic jo, que la policia fa la seva feina amb unes formes que a molts de nosaltres no ens agraden. Però també una altra cosa... no conèixer com funcionen aquestes coses
4: és molt naïf.
6: És molt innocent.
3: Però és que és el... Perdó, Jordi, és que és el que diu la Maria, perquè, o sigui, quan passen aquestes coses, clar, com que estàs tan, com tan distanciat, si un ha fet una cosa en un lloc aïllat, clar, després la policia l'ha vist, en aquella persona, però clar, no dona explicacions a la resta i clar, els altres no entenen el que passa.
4: És que va ser llavors... clar, a mi
3: jo he anat
4: a moltes manifestacions i a mi ja no era la primera vegada que la policia em deixava algun lloc, m'entens? Però hi havia senyores com la meva mare, que jo veia que havien fet, que estaven fent un esforç espectacular perquè pujar les cantories i baixar i pujar i baixar, físicament, a veure, jo estava cansada el dilluns, com estaria aquelles senyores? No? I en aquelles senyores, uns i altres...
6: Estaria bé que dins del món coral algú també demanés responsabilitats i explicacions a qui va tenir aquesta pensada.
4: S'està fent, s'està movent.
6: I donar-li les gràcies.
4: S'està movent amb dos...
6: Jo ho veig així.
4: Amb dos nivells s'està movent això,
2: eh? Molt bé. Vicenç, ens expliques què va dir el papa? Va dir alguna cosa? Ho vas saber? Ens dius que no hi eres, però potser després...
5: El papa probablement ho va saber, perquè la seguretat del Vaticà... Fixeu-vos en un detall, cosa que no s'ha produït, que no s'ha produït mai. El papa, quan va entrar a la Sagrada Família, estava envoltat de guardaespatlles. El mateix passadís central de la nau de la Sagrada Família estava envoltat de guardaespatlles, o sigui, hi havia una seguretat màxima, estàvem amb alerta màxima. Hi havia, des de fa anys, vull dir, el projecte per part del jihadisme radical de tirar per terra la Sagrada Família, incendiar-la. Està ple de vídeos per internet, doncs, que la Sagrada Família per terra, incendiada, fins i tot amb una torre amb la bandera d'Estat Islàmic, etc. Per això, la visita a Barcelona, vull dir, va ser especial vigilada, més que la de Madrid, que ja ho va ser. Vull dir, o sigui, realment, policia, Guàrdia Civil, Mossos d'Esquadra, cossos de seguretat, de l'espionatge, etc. Vull dir, van intervenir juntament amb l'exèrcit, recordem-ho. Aleshores, vull dir, era realment un cas extraordinari de mesures de seguretat com no s'ha vist mai.
3: És que si tomben, tots sabem que si tomben la Sagrada Família serà com les Torres Bessones, que no es tornarà a construir perquè ha viscut de tot i mai l'han bombardejat, per tant, esperem que segueixi així, perquè...
2: Molt bé, doncs deixeu-me presentar el tercer convidat, que has començat a parlar, però encara no havíem dit qui eres. Ell és en Jordi Roger, cineasta, professor de la Universitat Blanquerna i autor del documental que comentarem aquí, Sagrada Família, la Bíblia en pedra, que aquest cap de setmana l'has anat a presentar a l'Alguer, aquesta ciutat tan bonica de Sardenya, on s'hi parla una varietat dialectal del català. Com va anar la presentació?
6: Molt bé, molt, molt, molt emocionant.
2: I guapo.
6: Jo no hi havia estat, a l'Alguer, i doncs també tenia moltes ganes de veure la realitat, també lingüística, i a veure, la presència catalana és molt evident a l'Alguer. Totes els carrers doncs, tenen el doble nomenclàtor, el nom en català i el nom en italià, que moltes vegades són diferents. És a dir, el carrer de les Monges i en italià és un altre carrer, no? Perquè això va en funció del període històric en què s'ha fet. No? I bé, doncs, allà hi ha una oficina de la Generalitat, doncs, que també doncs, ells cuiden molt tota la relació, després va haver-hi l'endemà Això va ser divendres al vespre, i dissabte al vespre també un concert de corals, amb una coral algaresa, una coral catalana i una coral sarda, d'un poble del costat de l'Alguer, a 20, no se sabia si eren 28 o 31 quilòmetres, però que allà ja no s'hi parla el català, no? I per tant, doncs bé, és tot un... És un petit miracle lingüístic. I aleshores, dir-vos una mica per tornar a la Sagrada Família, que la transmissió i la visita del Papa, la transmissió a la Sagrada Família, doncs, ha estat planetària. I la gent de l'Alguer complia la...
2: Després els escoltarem per la televisió. Sí.
6: Omplia la sala, no?, el quarter que li diuen, no?, que és una sala municipal, doncs realment tothom l'havia vist i tothom s'hi havia emocionat. El síndic, que és l'alcalde, el bisbe, bueno, hi havia totes les forces vives de l'Alguer i de la diòcesi, no? I per tant, ser molt conscients de l'impacte internacional que té...
3: Ha tornat a posicionar Barcelona, diguéssim.
6: Sí, jo crec que Barcelona mai ha deixat de posicionar-se. Sempre, en la meva presentació, que a més havíem tingut l'ocasió fa 10 dies fer-la a Roma, també, a la Santa Croce, a la Universitat. Sí, doncs, jo sempre deia en la meva presentació que la Sagrada Família ha sobreviscut a moltes adversitats, atemptats anarquistes, comunistes, bombardejos feixistes, guerra civil, menys preu d'arquitectes suposadament progressistes i tot això. I el nou repte que té ara la Sagrada Família, des de la meva humil opinió, és superar la pressió del turisme. No?
4: Sí, estàs parlant amb una mallorquina, o sigui que això doncs, que tingueu bona sort.
6: Sí, és a dir, perquè realment, sí. Perdó, són 15.000 visitants al dia,
2: sí, al dia.
6: I no en són més per qüestions de seguretat, perquè si poguessin encabir-hi més gent, i aquest seria, jo crec, el gran repte de present de la Sagrada Família.
4: Hi ha una
6: família.
4: Cosa de la Sagrada Família...
2: Deixa'm preguntar-li al Vicenç, hi estàs d'acord, perquè estaves dient sí? Vicenç?
5: Plenament d'acord, vull dir que és un monument ja no només de Barcelona, que ha quedat novament situada, diguéssim, a nivell internacional, com amb un espectacle fantàstic que unia art, espiritualitat, la figura de Gaudí, etcètera, etcètera, sinó que és, vull dir, forma part del patrimoni universal, òbviament, la torre més alta d'una església doncs, a Europa, vull dir, realment impressionant en tots els sentits.
4: Hi ha una cosa de la Sagrada Família que és com molt nostra.

0: Em passa, ahir, per exemple, ahir mateix, que jo sento, a vegades, em sento turista a la meva pròpia ciutat i sobretot veient un monument que dius, hòstia, és que això és meu, i jo tinc la sort de poder-lo gaudir tots els dies, el que passa que, clar, és com que no el sents tan teu, perquè, clar, és tota aquella gentada, veus que està tan orientat als turistes i tot això, perquè, per exemple, en molts països hi ha moltes grans ciutats del món, tu vas, per exemple, als grans museus, al Museu Britànic o al Pardo mateix i tot això, i pels residents és gratuït o es fomenta com molt més això de visitar-ho. Aquí no, o sigui, la Sagrada Família crec que són 24 euros l'entrada general, que òbviament s'ha de finançar d'alguna manera, perquè, clar, allò s'ha de seguir construint i tot això, però no sé, trobo que és com que no, una cosa que és nostra no la sents a vegades tan teva per tot aquest turisme
1: Sí,
0: massiu que
1: perill,
0: hi ha, saps? I tot això.
2: Aquest és el perill que existeix amb la massificació turística arreu del món, de tota manera. A veure, abans ens queixàvem de que Barcelona era una ciutat grisa, de que no hi venia ningú, ara ens queixem doncs, que hi ha molts turistes. Evidentment és una incomoditat que cal patir i cal regular en la mesura que es pugui. És molt difícil, és realment molt, molt complicat. Però sí, és, evidentment, sentimentalment, és un monument de la ciutat de Barcelona i dels barcelonins i dels catalans en general.
0: Uh-huh. Si et sembla, Teresa, presentem ja el documental.
3: El documental que ens ha portat el Jordi Roger.
0: Així és com ho passava en aquest fragment de l'informatiu de la televisió de l'Alguer, que es diu Canal TV, que són bueno, el canal 15, no? Que és un dels canals amb més audiència, diguéssim, d'allà.
4: La Generalitat de Catalunya celebrano al Qualtel l'anno Gaudí con un evento dedicato alla Sagrada Famiglia e al legame con Alghero. Uno dei momenti centrali sarà la proiezione del cortometraggio Sagrada Famiglia, la Bibbia in pedra, diretto da Jordi Roger, che sarà presente all'evento.
3: Molt bé, gràcies.
0: Així és com ho presentaven.
3: Així ho presentaven i ara escoltarem la notícia.
5: Un gran uomo, un gran català, un grande architetta, che ha posato la sperra per cosa? A che scelga nostra potesse entrare in una cattedrale meravigliosa, una basilica meravigliosa, come la Sagrada Famiglia. La Ghe è una delle poche città al mondo che ha questo privilegio. A voi celebriamo a che unione spirituale, culturale, amb il mondo della Catalogna.
6: Beh, enguany, i aquesta tarda celebrem el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. La Generalitat de Catalunya ha decretat enguany l'any Gaudí, i l'Alguer no podia mancar aquest apuntament. Gràcies a la col·laboració amb el municipi de l'Alguer portem l'explicació de per què l'Alguer és present a la Sagrada Família, i aquest vincle històric l'expliquem mostrant també el vitrall central, de la nau central, on es fa referència a l'Alguer. Ens acompanyarà el Jordi Roger amb un documental sobre la Sagrada Família, la Bíblia en pedra, i tindrem la presència del síndic de l'Alguer i del bisbe de la diòcesi algaresa.
7: Cosa hi ha a damunt, a rinta, d'aquest documentari sobre la Sagrada Família?
8: Doncs el documental que veurem aquesta tarda l'anomenem La Bíblia en pedra. Per què? Perquè Gaudí va dir una cosa. Diu, no sé si molta gent entrarà a la Sagrada Família, però segur que molta gent la veurà de fora. I aleshores, a dins de la Sagrada Família només hi ha quatre imatges, que és la Mare de Déu, Sant Josep, Sant Crist i Sant Jordi, que és el patró de Catalunya. Però al voltant, a fora de les parets externes de la Sagrada Família, doncs hi ha totes les escenes de la creació, tota la simbologia cristiana, eucarística, etc., perquè tothom la pugui entendre, no? I ara és un moment molt, molt maco. Avui és divendres, dimecres el Papa Lleó va beneir la Torre de Jesús, que és l'última torre, la més alta, i encara tenim el record molt viu, molt present, molt emocionant d'aquest espectacle de la Sagrada Família que ha tornat a mostrar-se al món gràcies a la vinguda del Papa Lleó.
3: Molt bé,
0: veritat,
3: moltes
0: que,
3: gràcies.
0: Veritat que un dels motius també perquè vingui és que s'ha declarat, veritat, l'església o el temple eclesiàstic més alt del món, oi? Pot ser,
9: sí,
0: que se li havia donat aquesta categoria, em sembla.
9: Del món catòlic.
0: Del món catòlic.
9: I crec que el protestant també ho deu ser, però s'assenyala, evidentment, sí.
10: Ja, ara, això que dius de la Bíblia en pedra, és aquest sentiment, clar, abans a la... durant l'edat mitjana, tot

0: l'art religiós era un art destinat a fer catequesi a gent analfabeta, no? I gent que no, potser no sabia llegir ni escriure, interpretava, sabia interpretar, doncs, el missatge, no? Els pans i els peixos, o els sarments, etcètera.
1: L'infern i el dimoni.
0: L'infern i el dimoni. I clar, jo què sé, a veure, la meva àvia era... vull dir, bueno, no era analfabeta, però gairebé, però tu veia una imatge i sabia si aquella santa era morta en martiri o era no sé què per el que portava a les mans, no? Vull dir que... I així. I una mica, potser ara també ens estem acostant a això, amb una societat cada vegada més secularitzada, temples com els de la Sagrada Família ajuden a la gent que potser no és gaire catòlica, no, gaire, que no sap ben bé a explicar el missatge. Jo aquest és un sentiment que vaig tenir a la catedral de Mallorca, on hi ha el retaule que ha fet Miquel Barceló. És espectacular el retaule que ha fet Miquel Barceló amb el miracle dels pans i els peixos. I recordo que vaig sentir una guia que explicava amb un anglès tan macarrònic que fins i tot jo l'entenia, explicava als turistes el que significava allò. I jo vaig pensar, ostres, veient això sabràs, no? O sigui, que realment això, l'art com explicar el missatge, no? Em sembla espectacular.
1: La catedral de Mallorca és molt maca, però té dues joies, que és la reconstrucció o la restauració del propi Gaudí.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: I la capella d'en Miquel Barceló.
0: Sí, sí. I n'hi ha una altra.
1: Moltes.
0: El rosetó aquell que fa el buit el dia de la Candelera.
1: I hi ha un element que haurem d'estar al cas. Tots sabem que la Sagrada Família, doncs, té la façana del Naixement, sí, la façana de la Passió, i ara s'ha de construir la façana de la Glòria. No hi ha data, no? Sine die. Sí que hi ha encarregat, ja s'ha fet un concurs amb tres artistes que s'hi han presentat per fer aixecar la façana del Glòria, que com en el seu moment, doncs, se li va encarregar a Subirachs.
2: A veure si sorgirà un Brunelleschi.
1: No, un dels tres és Miquel Barceló.
0: Miquel Barceló, sí,
1: per
0: sí,
1: tant,
0: sí.
1: Això
0: sí,
1: és públic,
0: sí.
1: I, per tant, no ens estranyem que algun dia, doncs, Gaudí i Miquel Barceló tornin a coincidir a la façana de la Glòria.
2: I una cosa, ara també hi ha hagut, bueno, aquesta polèmica, perquè, clar, volen, mm-hmm, volen tombar uns...
1: Ara no, fa 100 anys.
2: Però va reverberant.
3: Això diuen els joves, ara.
0: Ara, sí,
2: no,
0: sí.
2: Però
0: sí,
2: vull dir que va reverberant de tant en tant, perquè sí. No sé si és veritat que van dir que, clar, la Sagrada Família no està quasi ni al principi, diguéssim, perquè volen fer com una forma de creu, no? Volen que sigui forma de creu, no sé aquest projecte si... perquè això és molt mastodòntic.
1: El que hi ha pendent, o no, el que és a l'edifici Núñez y Navarro del carrer Mallorca, teòricament allò ha d'anar a terra perquè hi ha tot una rampa, una passarel·la que entra per la façana de la Glòria, sí, sí, que seria l'entrada natural. Els propietaris d'aquells pisos ja van comprar els pisos sabent, sí, que aquesta qüestió, i per tant els preus també eren més barats. De fet, es va construir en època de Porcioles, de l'alcalde Porcioles, degut també hi ha una irregularitat urbanística. És evident que després la vida és complicada, els veïns, doncs, legítimament reivindiquen uns drets, un temps, etc. I això s'està negociant. I la Sagrada Família, que té una voluntat clara de negociar i d'arribar a una bona entesa, doncs ningú diu que això no es podrà fer, al contrari. També, políticament, ara estem en temps diferents. En administració Colau això està absolutament bloquejat. Heu de recordar que l'alcaldessa Colau només va entrar un cop a la Sagrada Família pel funeral interreligiós de l'atemptat de German Wins, perquè ella era profundament contrària al món de la Sagrada Família i fins i tot a posar els peus a la Sagrada Família. És evident, el que hem vist ara amb tota la presència del govern socialista, tant de l'estat central, el Sánchez, ha estat l'ombra del Papa.
3: Sánchez.
1: El president Sánchez ha estat l'ombra. Sí. El
2: és que
1: president Illa, el govern català s'hi ha abocat, l'Ajuntament s'hi ha abocat. És a dir, que, és que això dos anys enrere o tres anys enrere l'Ajuntament dels comuns no hi hauria...
0: Això no s'hauria donat. Vols dir que no haurien aprofitat la
2: benentesa?
0: No ho sé. És un altre tema, és un altre tema.
1: Institucionalment hi haurien estat, però hi ha hagut ara un entusiasme institucional que és digne de subratllar, no?
2: És que això realment transcendeix a si ets catòlic o no ets creient. Vull dir, és una cosa que, o sigui, és universal, per tant...
3: Jo crec que ara Quim Vicenç ens explicarà com és el papa, perquè ell ha fet aquest llibre. Ens ho pots explicar? Ara et diré el títol del llibre.
4: Sí.
3: Lleó 14, ombra sota la cúpula, de l'editorial Pòrtic, sí.
4: Sí, sí, és un llibre que està funcionant extraordinàriament bé i és el quart llibre més venut de Catalunya.
3: Sobre el papa.
4: De llibres de no ficció i no sobre el papa, sobretot tots els llibres. Tinc aquest privilegi, realment. Per què? Perquè és un llibre que descobreix coses inèdites. Vull dir, realment aquest llibre descobreix, en definitiva, la lluita intrigant, en la primera part, la lluita intrigant dels assessors amb el sector més tradicionalista de l'Església per aconseguir, doncs, que Robert Francis Prevost fos elegit. Jo explico tots els intríngulis de misteris, d'espionatge, de lluites entre aquest sector tradicionalista i el sector més, més progressista o reformista per intentar que el nou papa, doncs, fos realment, doncs, un papa que continués el llegat del papa Francesc, que és inèdit al món, la manera d'explicar-ho, inèdit al món, molts detalls que dono. I la segona part se centra en el que dius tu, Teresa, doncs, de la personalitat d'aquest papa, on ja s'està produint tot el que jo vaig escriure al llibre, doncs, dels temes de la geopolítica, sobretot a nivell internacional, aquest combat, aquest enfrontament, doncs, de lideratges, doncs, amb Donald Trump a la Casa Blanca, i realment, doncs, tot aquest univers, diguéssim, de silenci que ha envoltat el papa durant un any, pràcticament, perquè ha estat un papa que no ha donat titulars als mitjans de comunicació, s'ha trencat, doncs, per aquest enfrontament. I ara hem començat a conèixer, i sobretot a partir del viatge, vull dir, que ha fet, doncs, a Catalunya, a Espanya, Canàries i a Madrid i tal, amb l'important discurs que va fer el Congrés dels Diputats, on situa, doncs, realment el món de la política, vull dir, en el que ha de ser. És a dir, en el diàleg i en realment en el progrés, en la justícia social, en la pau, etc, etc. Vull dir, jo crec que és un llibre molt interessant per entendre això, no?
3: Molt bé. Doncs recomanem a tots els nostres oients que l'editorial Pòrtic, ens tornes a recordar el títol i anem...
4: Lleó 14, ombres sota la cúpula.
3: Molt bé. Doncs ara anem a escoltar, amb aquests 10 minutets que ens queden, tan justos, una mica el teu documental, Jordi, Sagrada Família, la Bíblia en pedra, per la gent que no està acostumada, perquè em sembla que tu mateix deies que era la Clara Curtis, Chiara Curtis, que deia, quan entres allà et surts peregrí, peregrí.
2: Sí, a mi m'agradaria que expliqués també una mica com ha sigut suposo que haurà sigut un repte, no?, tot el tema aquest de rodar dins del temple.
3: Sí, se'ns ho explicarà ràpid.
2: Suposo que ha sigut una odissea, no?, una mica, el tema dels permisos, tot això, perquè...
3: No, permisos no, perquè era de la Sagrada Família.
1: Bueno, el documental, de fet, el vam fer ja el 2019, i ara ha tingut una segona joventut. I aquest documental es projecta permanentment a dins de la Sagrada Família, on doncs els visitants que el poden anar veient i estan al deambulatori.
2: És el del museu, o no?
1: No, és el deambulatori, que això és al voltant del presbiteri, al voltant de l'altar, doncs ja es pot projectar, es pot veure tant en versió catalana, sempre en versió catalana, però subtitulada en castellà o subtitulada en anglès. I ara, arran de la visita del papa i de l'homenatge, bàsicament, de l'homenatge a Gaudí, doncs ens l'han demanat un altre cop i vam ser a Roma i ara hem estat a l'Alguer. Fer coses a la Sagrada Família, i tu que has estat cantant ja ho saps, doncs és complicat perquè hi ha un concepte
3: però volíeu molt mostrar els llums, sí, vosaltres, sí, sí. Els llums que se'n deriven.
1: Sí, i tot el, hi ha les qüestions de seguretat, les qüestions... És molt feixuc allà. Malauradament ha de ser així. Malauradament ha de ser així, com deia en Vicenç, sí, sí. Doncs la Sagrada Família està en la mira de qui vulgui fer mal, doncs sap que és la Sagrada Família, no? I nosaltres, l'encàrrec que també teníem i la nostra voluntat era explicar a través de la Sagrada Família doncs tot el relat i tota la iconografia cristiana adreçat no solament a la gent que ja tenim independentment de les teves creences, però tenim interioritzat tot el món i tota la narrativa cristiana, no? Però adreçat també als milers i milers de visitants que no venen de la nostra tradició, que són musulmans, que són jueus, que són hinduistes, budistes, etc, o que venen d'alt, o no tenen un pòsit de cultura religiosa, que puguin entendre perfectament el sentit de la Sagrada Família. Hi ha dues façanes en aquests moments, que és el naixement i que és la passió, on es poden veure, jo us recomano, a tots aquells que no...
2: Si fes un petit resum, no sé si és possible, perquè hi ha molta cosa a fora de la Sagrada Família, però...
1: A tots aquells que no... Que l'heu vist molts cops, perquè segur que tothom l'ha vista, no?, de fora, però... I passes per allà. Però parar-t'hi a la catedral, que això és de franc, no? A la Sagrada Família, disculpeu, no s'ha de pagar entrada, oi? I començar a mirar, per exemple, la façana del naixement, que és la que dona al carrer Marina, és a dir, la que donaria, la que miraria cap a Mataró.
2: La part antiga,
1: diguéssim. La part antiga, que és la primera. Doncs, i és el naixement. I allà doncs veiem el pessebre, és com si fos el pessebre. Veiem el naixement, la Mare de Déu i Sant Josep amb el nen, i totes les escenes doncs pròpies de la infantesa de Jesús. És la fugida d'Egipte, la persecució d'Herodes quan mata tots els nens, doncs Jesús que entra a predicar al temple, els Reis Mags, i després tota la simbologia animal i tota la simbologia vegetal de la natura. Ja tots sabem doncs que per gaudir, la referència a la natura és molt important. Sí. És molt maco també els dues grans columnes que aguanten la portada de la Sagrada Família, d'aquesta fase, doncs hi ha una tortuga de mar i una tortuga de terra. La tortuga de mar és la banda mar i la tortuga de terra és la que miraria el Tibidabo, com si diguéssim, no? Doncs t'hi pots entretenir moltíssim. I si ens anem a l'altra banda, al carrer Sardenya...
3: 5 minuts.
1: Sí, hi ha la passió, la façana de la passió feta pel gran Josep Maria Subirachs, l'escultor. A mi, personalment, és la que més m'agrada. Això és una...
2: Sí.
1: I va ser molt polèmica en el seu moment, no?
3: Sí, perquè era especial.
1: Trencava molt. Però el propi Gaudí va deixar dites quines serien les imatges que hi hauria, perquè és el Via Crucis, hi ha totes les estacions, hi ha l'últim sopar, la traïció de Judes amb el petó, la negació de Pere, hi ha el gall... el
2: està
1: judici, Ponç Pilat renta les mans, la flagel·lació, la crucifixió, i és tot, no? I el propi Gaudí què va dir? Que l'escultura que hi hauria a la façana de la passió havia de reflectir el dolor, havia de ser dura, no? I a fe de Déu que Subirachs aconsegueix aquesta intensitat amb la pedra, que a mi sempre em fascina la gent que té aquesta força per treballar la pedra, no?
2: I les altres parts, o sigui, perquè la part antiga és, òbviament, que contrasta bastant. No sé, t'agrada la moderna, també, perquè també ha suscitat bastanta polèmica? Home, perquè és bastant diferent, el contrast és bastant evident. No sé què en penses, tu.
1: Si agafem la història de l'arquitectura religiosa i de les catedrals, comencen amb un segle i acaben 3 o 4 segles més tard. I ens trobem des del romànic, gòtic, neogòtic, neoclàssic, barroc... I de vegades veus molts estils, una mica pastitxa que podria ser-hi, i la Sagrada Família no és aliena a aquestes capes de temps. Hi ha unes capes que ens agraden més i unes capes que ens agraden menys. Normalment, també defineix de quina època ets, no? Diu, mira, a mi m'agrada aquesta, això és com la música, a mi m'agrada la música de la meva època.
3: Sí, sí,
1: quina
3: sí.
1: És la teva època? Bé, doncs, bé. La que quan eres jove doncs t'agradava.
3: Ara ja en queden 4 de minuts només.
1: Doncs endavant, tu manes.
3: No. A mi m'agradaria recordar unes coses que t'havia dit el pare Lluís Clavell. Ell és de família de Mataró, i quan veu anar-ho a presentar a la Universitat de la Santa Croce...
1: A Roma, sí.
3: Ell et va dir unes coses interessants.
1: Ell va ser un acte molt maco, i ell... La seva intervenció, tota la seva presentació, estava molt vinculada que Gaudí doncs, busca la bellesa com a un punt, com un camí per arribar a Déu. És a dir, que és a través de la bellesa que vol acostar la gent cap a Déu. Això és, jo crec que és molt... molt propi dels artistes. Podem dir els mateixos dels músics. Si parléssim ara aquí, si hi hagués aquí en Johann Sebastian Bach, sí, o Antonio Vivaldi, ens dirien el mateix respecte a la música, les pintures, l'arquitectura, l'escultura. Sí.
2: Quan et toca l'ànima, sí, no?
1: El cinema,
0: Bach
1: no?
0: Bach ho deia, faig música en honor a Déu.
1: Sí, sí. I això, doncs ara, en aquella època no hi havia el cinema, doncs també hem d'incorporar les nostres imatges al cinema, no?
3: I ara quin serà el pròxim pas? No sé si en Vicenç ens escolta encara. Sí,
5: sí,
3: Vicenç?
5: Sí, sí, sí.
3: Molt breu, perquè només ens queden un de minut ja.
4: A veure, jo revelo el llibre una cosa que el papa jo crec que no li ha fet massa gràcia, té el llibre ja, que és el tema de govern col·legiat a l'Església. I seguint el procés sinodal obert, doncs, per al papa Francesc, que continua en marxa de fer una església més oberta, una església més d'escolta, doncs intentar cedir responsabilitats, intentar fer un govern compartit a l'Església catòlica. Això és el gran projecte ocult que té doncs, el papa Prevost, en aquest moment, i que el va tirant endavant. Uh-huh. Veurem coses, veurem lluites, veurem realment desqualificacions quan es produeixin els dossiers que sortiran probablement a finals d'any contra el papa novament per encobriment.
3: Molt bé, doncs ara ja hem d'acabar.
4: De víctimes,
3: gràcies, etcètera. Vicenç. Dir-vos a tots vosaltres, agrair-vos que ens hagueu anat acompanyant durant tota aquesta temporada, que començarem la pròxima amb una col·laboració d'alumnes del Tecnocampus, i donar les gràcies bàsicament a tots. Jordi Roger, el primer, Maria Escales, el segon, Vicenç Lozano, el tercer, i a la part tècnica, Pere Sánchez, Jaume Dormois i els nostres companys, Oriol Alzina. Gràcies també a la Carme Ruiz, en Pep Andreu, de la redacció de Mataró Ràdio i de Mataró Televisió. Moltes gràcies a tots.
2: Que passin un bon estiu.
3: Que passeu un bon estiu i que us banyeu molt.
1: Moltes gràcies, Teresa.
4: Moltes gràcies.
1: Un plaer.
2: Adéu, adéu.
3: Que vagi bé.
6: Ràdio Sant Cugat. Cugat Ràdio 91.5, la ràdio de Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. L'Orquestra Simfònica de Sant Cugat ha omplert la plaça d'Octavià aquest dimecres a la nit amb un nou concert obert a la ciutadania. Un concert que ha comptat amb un programa popular i amb marcada presència santcugatenca. S'ha estrenat la peça de la compositora Carme Talleda. Persistirem, orquestrada pel també director de l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat, Salvador Bortons. A més, el programa també ha comptat amb obres de Rossini, Mozart i Borodin, entre d'altres, i un tribut a John Williams, amb les bandes sonores més reconegudes per acabar. Els Mossos d'Esquadra han activat una crida ciutadana per localitzar a José, un home de 58 anys, desaparegut aquest dilluns a la tarda a Sant Cugat. Segons la informació facilitada pel cos policial, en el moment de la desaparició vestia una samarreta de color turquesa, pantalons, pirates blancs, duia unes ulleres graduades i podria estar desorientat, motiu pel qual els Mossos demanen la màxima col·laboració de la ciutadania. Qualsevol persona que disposi d'informació sobre el seu parador pot posar-se en contacte amb el telèfon d'emergència 112 o amb els Mossos d'Esquadra per facilitar qualsevol dada que pugui ajudar en la seva localització. Sant Cugat ha assolit aquest dimecres els 40 graus de temperatura màxima en plena onada de calor que afecta Catalunya. Segons les dades de l'Estació Meteorològica Automàtica del Centre d'Alt Rendiment, el CAR, del Servei Meteorològic de Catalunya, el pic de temperatura s'ha registrat a les 3:09 hores de la tarda. La jornada ha estat marcada per unes temperatures excepcionalment elevades. Des de primera hora del matí, la mínima no ha baixat dels 23,1 graus registrada a les 7:04 del matí, fet que també ha contribuït a una sensació d'aixafogó per persistent durant tot el dia. I el restaurant Masia Can Ammaier és un dels establiments que ha participat en el projecte europeu Life Energy Efficiency for Horeca, en una iniciativa finançada per la Unió Europea, desenvolupada durant 2 anys i que ha culminat aquesta setmana a Brussel·les per incrementar la implementació de mesures d'eficiència energètica del sector horeca, hotels, restaurants i càterings. L'empresa santcugatenca ha estat una de les dues destacades de les que formen part del territori de la Cambra de Comerç de Terrassa com a exemple de bones pràctiques en la incorporació de mesures ambientals en relació amb els reptes actuals del sector de la restauració. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
2: Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
4: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
5: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
4: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
5: Perquè la teva salut és el nostre futur.
4: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Aquest 2025, i justament avui, 20 de novembre, fa 50 anys de la mort del dictador Franco el 1975. Sant Cugat s'ha afegit, com molts altres municipis, a aquesta commemoració amb un programa propi organitzat a través de la Regidoria de Memòria Històrica i del Museu de Sant Cugat, amb la col·laboració, entre altres, del grup d'estudis locals. Avui ens interessem per la conferència que tindrà lloc precisament aquesta tarda a les 7 al Museu del Monestir. Sant Cugat, 1975, l'any de la mort de Franco. A càrrec de l'historiador i president de la GEL, Jordi Casas. Jordi, benvingut.
1: Molt bon dia.
0: Com recordes el moment en què reps la notícia de la mort del dictador?
1: Mira, jo anava a treballar, anava en cotxe amb un veí, que em portava en cotxe, jo no tinc cotxe, i havien ser les 10 menys 10, ai, perdó, les 8 menys 10, i vam posar la ràdio i vam sentir música sacra, i de moment no deien res, és que això és que s'ha mort. No, ja feia dies que estava cada dia pitjor, i dic, això és que s'ha mort, no falla. I efectivament, al llarg del... Bueno, ja durava 7 minuts, no sé, va sortir el ministre d'Informació, no sé qui va sortir, dient que Franco s'havia mort. Llavors vaig arribar a l'empresa, vam arribar, i bueno, hi havia cares de tot tipus, no? Des de gent que estàvem contentíssims, gent amb una cara de preocupació, ara què passarà i tal, però bueno, jo vaig viure molta alegria, i després... No me'n recordo si va ser el mateix dia o el dia següent a la tarda es va fer el funeral al monestir amb Franco. I un grup de gent vam anar a la plaça del monestir, que era diferent actual, vam ser amb un banc, amb la nostra cava, amb les nostres copes, i mentre ho celebràvem, discretament, perquè hi havia policia, perquè vèiem entrar la gent que anava al funeral, deia, mira, el fulanito, el sotanito, no sé què. Va ser molt divertit. Jo vaig passar pipa i em vaig alegrar molt.
0: Mm-hmm. Ària Salgado. Era president que va comunicar la mort de Franco.
1: Podria ser l'Ària Salgado, sí.
0: Sí. En blanc i negre, per suposat.
1: Per descomptat. No, després a la nit va sortir la famosa imatge aquella de l'Àries Navarro.
0: Sí.
1: A la nit la va dir, Franco ha muerto.
0: Sí,
1: allà va ser fantàstic, aquella imatge. Oh, és meravellosa. Quan allà el tio tot ullerós, allà, Franco ha muerto. Oh, va ser meravellós.
0: Àries Navarro, correcte.
1: Àries Navarro, sí.
0: Retrocedim en el temps. Com era Sant Cugat l'any 1975?
1: Era bastant diferent de l'actual. Mm-hmm. Però Sant Cugat era un poble, encara. Va ser durant el mandat del Lletjós, que va jurar com a alcalde unes dues o tres setmanes abans de la mort de Franco, l'octubre del 75, va ser quan va aconseguir el títol de ciutat de Sant Cugat, que no deixava ser un títol. Però Sant Cugat era un poble d'uns 30.000 habitants, on hi havia una rèmora, no, rèmora no és la paraula, hi havia encara una herència agrícola important. És a dir, per exemple, el paisatge de la vinya va durar fins molt entrat als anys 80. La vinya, sí. La vinya havia sigut omnipresent a Sant Cugat. I tinc dades, que ara no les he portat, les explicaré aquesta tarda, de que la producció agrícola de patates, de mongetes, de cereals, a l'any 75 encara era relativament significativa. Per tant, és una vila que està deixant de ser agrícola, que ja no ho és, però ho està deixant enrere, que és, no és gaire industrial, però Déu n'hi dret, és una ciutat de petites i mitjans empreses, sobretot de petits cellers, molts dels quals van desaparèixer amb la segona crisi del petroli a principis dels anys 80, i on ja comença a despuntar el que serà després una ciutat de serveis. Ja s'ha instal·lat fa 3 anys, l'any 72, la Catalana d'Occident. Això que ara la diu Occident,
0: ah, sí.
1: Aleshores era català en Occident i ja s'havia instal·lat feia 3 anys.
0: Hem parlat de com vas viure tu el moment de l'anunci de la mort de Franco, però clar, és que va ser una agonia. Això va durar dies i la gent estava doncs, pendent. Quin era l'ambient social i política a Sant Cugat en aquests dies previs i posteriors a la mort de Franco?
1: A veure, primer, aquí hi ha una reacció... Una reflexió prèvia. O sigui, la gent que ens movíem, que estàvem compromesos, era una immensa minoria. No ens enganyem. Mm. L'oposició, la gent que feia oposició activament, era una immensa minoria. I més a Sant Cugat, que no era Barcelona. Hi havia allò que se'n va dir els historiadors, un franquisme sociològic, que es va desenvolupar sobretot durant els anys 60, que van ser uns anys de creixements econòmiques, gràcies, no... els mèrits del règim, sinó la bonança econòmica europea, que va tirar d'Espanya, on bueno, doncs els 600, els electrodomèstics, i, bueno, la gent tenia la sensació que millorava la seva vida, la dels seus fills, i per tant hi havia una passivitat política, a part del règim despolititzava el personal, no? Aleshores érem una immensa minoria, allà dèiem en broma, dèiem tots els d'esquerres acabem en el Mesón, dèiem en aquella època. I per tant, la gent que estàvem compromesa d'alguna manera, políticament, socialment, culturalment, doncs, home, ho seguíem molt a prop, ho debatíem, fèiem especular sobre el futur i tal i qual, però en general, a veure, sí que havia una sensació de que el franquisme s'havia d'acabar, això és evident. Era un desig soterrat, perquè la gent no es podia expressar en llibertat, i m'imagino que d'una manera molt somorta, molt per no cridar l'atenció, la gent ho va dissimular, però crec que en general la gent tenia una sensació de que ja era hora i això canviarà. També és veritat que hi havia un sector anclat en el franquisme i que ho va viure molt malament, no? Vull dir, per exemple, a veure, els regidors que hi havia el novembre del 75, alguns ho portaven des de l'any 67, es van mantenir fins a les eleccions democràtiques.
0: És el que anava a preguntar, la situació a l'Ajuntament de Sant Cugat en aquell moment, quina era?
1: A Sant Cugat, en Josep Bernil Solà pren possessió l'11 d'abril del 1960 i dura 15 anys. Dura perquè hi plega, perquè vol plegar, l'havia nomenat el Guàrdia Civil, que era qui nomenava els alcaldes del franquisme.
0: Bernil,
1: és,
0: no?
1: Josep Bernil Solà. És l'alcalde de la història de Sant Cugat que està més anys, 15. D'acord? Llavors ella, en el 74, fa unes declaracions ja a Vallèpolis, que era una revista que sortia aleshores, que diu, ja hi ha estat massa anys. S'estava elaborant una vall local, diu, m'ha arribat el relleu. Encara cal esperar un any i mig. I a l'octubre, ja et dic, 3 setmanes abans de morir Franco, en Francesc de Paula i en Jos García jura los principios del movimiento, pren posició d'alcalde i de jefe local de la Falange. Uns 10 dies abans l'ha nomenat el governador civil, que era qui nomenava els alcaldes. Llavors, ell és l'alcalde i durarà fins l'abril del 79, que hi ha les primeres eleccions democràtiques i ajuntaments. A més, diu, amb unes declaracions al maig del 76 a Vallèpolis, diu, el ayuntamiento no perdemos ni un minut en hablar de política, en hablar de partidos políticos. Ell era pura gestió. Era un ajuntament immune al que estava passant al país, perquè me'n recordo que després de les eleccions del juny del 77, les primeres eleccions democràtiques, els partits de Sant Quatenc diuen, escolti'm, s'ha demostrat que vostès no tenen cap legitimitat, que aquí estem els partits que tenim una representació, no? Pacte Democràtic, Socialista, SUC, Unió Democràtica, pam-pam. I el que volem és crear una comissió fiscalitzadora que fiscalitzi l'actuació de l'ajuntament fins que hi hagin eleccions democràtiques, perquè l'actuació d'aquest ajuntament no hipotequi a l'ajuntament democràtic que sigui elegit. S'hi van negar en rodó. Els llocs s'hi van negar en rodó. I els regidors, doncs, bueno, Ignacio Cribes el desaliento, com es deia aleshores, van seguir fins a l'abril del 79 i alguns van estar, doncs, 12 anys.
0: Recorda si l'Ajuntament va emetre algun comunicat, si es va fer algun acte oficial de dol?
1: Bueno, el funeral està presidit per l'alcalde. Si tu veus la foto des de l'altar cap a la porta, el primer caparró que es veu d'una persona segura és l'alcalde. L'alcalde presidia, evidentment, i tots els regidors i tots els franquistes de pro o gent que es volia deixar veure o gent que el franquisme li va anar molt bé. És que, a veure, el franquisme no només era un règim polític, com explica en el podcast molt bé el Fernando Mota, un règim absolutament corrupte, i que durant uns anys va fer passar molta gana a la gent. Hi ha un llibre d'un historiador molt interessant que es diu l'Hambruna franquista, que entre el 39 i el 42, més el 46, que va ser un any molt dolent, a Espanya va morir de gana unes 200.000 persones. I les cartilles de racionament van arribar fins al 1952. Però hi ha gent que li va anar molt bé. Era un règim corrupte. Recordem que el primer alcalde del Villarrecio, que està 7 anys, ha de plegar per acusacions d'estraper-lo, no? Bueno, hi ha gent que li va anar molt bé, i aquesta gent, evidentment, quan mor en Franco, se'n va al funeral a donar-se cops al pit. També hi ha una fotografia de la plaça de los caídos, deia, no? La plaça de los caídos, que després la va reconvertir Lletjós en plaça de l'Ejército, i que ara és la plaça Rafael Casanova, de ciutadans amb els braços en alt, homenatjant en Franco, que s'acaba de morir, no? Vull dir, evidentment, hi havia fatxes i franquistes de pro, que els hi va sentir molt malament políticament, perquè eren fatxes convençuts o perquè, bueno, el règim els hi havia anat molt bé i deia, hòstia, a veure què passarà ara.
0: Clar. A nivell social, quins eren els col·lectius o els moviments que ja començaven a organitzar-se al marge del règim?
1: Bueno, a veure, des de l'any 74, evidentment, bueno, hi havia les entitats de sempre, no? El Montanyenc, la Unió, en fi, que, bueno, anaven fent, però no, diguem-ne, no feien unes activitats clarament d'oposició, per entendre's, no? Aleshores, jo crec que és a partir del 74 que hi ha una sèrie d'iniciatives que clarament som gent, diguem-ne, perquè jo hi era, som gent que comencem a plantejar activitats que clarament trenquen amb el que ja sigui la dinàmica d'activitats de Sant Quant del règim. El grup de jovent de la Unió, hi ha un grup de joves d'uns 25 joves que ens posem a la Unió, eh? La Unió era una entitat bastant anquilosada, on encara manaven els que havien tingut protagonisme sobre la República i, òbviament, per raons òbvies, tenien por de fer segons què, perquè els havien embargat els béns i els havien clausurat l'entitat l'any 39, i llavors però hi havia un sector de la Junta més oberturista, va dir, bueno, feu coses. Llavors van començar a fer coses. Cinefòrum, xerrades sobre el català, cursets de català era una novetat. Un que va ser un èxit rotund, una sèrie de conferències sobre sexualitat. Cuideu amb això, eh? Es fan entre el juliol i l'agost del 74. El divendres, a 11:15 de la nit. És a dir, el divendres, que la gent està cansada de tota la setmana, a 11:15 fins a 1 de la nit, i hi ha una mitjana d'assistència de la gent de 200 persones.
0: Déu-n'hi-do.
1: 200 persones en una ciutat de 30 habitants. Perquè era un tema que havia sigut tabú, la gent tenia ganes de parlar-ne. I venen els professionals i es parla del tema. I altres coses. Després, en l'any 75, el grup de jovent funciona entre mitjans del 74 i el 75, que, per cert, el dia de Sant Medir, el 75, acabem tots al quartelillo de la Guàrdia Civil, perquè van fer un recital de música i un va cantar una cançó d'Alberto Albrecht que a algun regidor no li va agradar i la Guàrdia Civil va suspendre d'allò i tots al quartelillo. No va passar res. Bueno, sí. I aleshores, el 75, amb motiu dels 75 anys de la Unió, es crea la Comissió de Cultura de la Unió, que impulsa una sèrie d'activitats, aprofitant els 75 anys, que van ser també unes activitats clarament diferents del que es feia fins ara, no? Parlar de Sant Cugat, de Catalunya, es fa la representació de la setmana tràgica amb els l'Orfeo de Sants, tal i qual, que té un èxit espectacular. Bueno, es comença a veure el que es consolidarà els anys següents. Ah, i el novembre del 75 es crea la Coordinadora d'Entitats. La Coordinadora d'Entitats, a part de coordinar entitats, coordinadora, cosa que ara no es fa, no es coordinen activitats ara, a part de coordinar activitats, cada 15 dies feia un cartell immens, saps com aquells cartells dels toros, aquells tan grans, on s'anunciaven les activitats de la quinzena. Déu-n'hi dret. A part d'això, vam preparar un document d'alternativa per Sant Cugat que es va presentar el maig del 76 a la Unió i van convocar la primera festa de tardor que es va fer el novembre del 76. O sigui, hi havia muda.
0: I escolta'm una cosa, a banda del que ens explicaves d'aquest grup de joves de la Unió, sí, qui més feia oposició política? Bueno, des de l'àmbit sindical, per exemple?
1: L'àmbit sindical no havia res, en quant havia tingut una presència obrera organitzada a la Segona República durant el franquisme, al no ser un pol industrial important, l'única empresa és Condiesel. Condiesel havia hagut un conflicte al 73 i va haver 12 acomiadats que es van obligar a remetre l'any 76. Sindicalment havia... L'únic brots sindicals estaven a Condiesel. Ara, políticament, l'únic partit que tenia una mínima organització i que estava present al grup de jovent i a la Comissió de Cultura d'allò era el PSUC. El PSUC l'any 75, i el que estava més organitzat, tenia 10 militants. I, sí, 10 militants organitzats en dues cèl·lules, que llavors ens organitzaven per cèl·lules. I era el partit més organitzat. Llavors hi havia gent solta, no tan organitzada d'altres partits. Hi havia un del Partit del Treball d'Espanya, havia alguns d'Unió Democràtica, havia les persones de reagrupament, el partit del Pallac, però no estaven tan organitzats. Però no va ser, jo diria que la sortida una mica a la superfície, encara que no fos amb sigles, evidentment, perquè no estaven organitzats, no va ser fins al 76. El maig-juny del 76 s'organitza un cicle de xerrades, on els diferents partits, sense sigles, evidentment, es presenten en públic.
0: I escolta'm una cosa, com va afectar la mort de Franco i el començament de la transició a la vida quotidiana de la ciutat?
1: A la vida quotidiana, jo diria que poc, sí? A veure, les condicions materials no van canviar d'un dia per l'altre. Jo diria que va canviar per la gent que tenia interès, inquietuds i volia participar del canvi. Aquesta gent... Va ser uns anys molt...
0: Però, per exemple, va incrementar això, aquest interès en l'associacionisme, la implicació de la gent...
1: Sí, va canviar, sens dubte, sobretot a nivell polític, el 76 i la primera meitat del 77 és quan la gent entra als partits polítics i comença a haver-hi militants i es constitueixen els sindicats i la gent s'afilia. Va ser el període de 75... 79, diguem-ne, per dir alguna cosa, va ser d'una intensitat política brutal, brutal, brutal. A l'any 76, quan hi ha una frase molt... Saps que és el Nicolás Sartorius, d'aquella sèrie que van fer la TV2, que em sembla que està molt...
0: La transició.
1: Sí, no sé si la frase és d'ell, però va sortir en el programa aquell, que deia, Franco va morir al llit, però el franquisme va morir al carrer. És veritat. La mobilització i la projecció social aquests anys va ser brutal. O sigui, l'any 76... a veure, la quantitat de vagues que es van fer, però va fer vaga tothom. Els bombers, la policia, els sanitaris, els ensenyants, els metal·lúrgics, tothom. I després les mobilitzacions convocades per l'Assemblea de Catalunya. Per exemple, l'any, l'1 i el 8 de febrer del 76, es fan dues grans manifestacions a Barcelona demanant l'amnistia. La mobilització va tremenda. És a dir, a veure, el Juan Carlos no va poder mantenir l'Àries Navarro. L'Àries Navarro era un immobilista. Mm. El carnicerito de Màlaga, li deien. Era el responsable de milers de morts durant la guerra a Màlaga, que van bombardejar gent que marxava de Màlaga cap a Almeria. Es van bombardejar, es van massacrar. Llavors, el Juan Carlos, que sabia el que li havia passat al seu avi, Alfons XIII, suposo que assessorat per gent que era més intel·ligent que ell, el qual no era gaire difícil, suposo que li van dir, nen, o canvies el rumb o poses en joc la monarquia. Llavors va ser quan el juliol del 76 va nomenar el Suárez, que venia del falangisme, pur i dur, però, era un tio que va entendre el moment històric i va saber maniobrar i cercar complicitats amb l'oposició. No va ser una ruptura, però tampoc va ser una continuisme, va ser una reforma rupturada, una ruptura pactada, digui-li com vulguis, i això, l'altre dia, un programa de la tele ho explicava, va promoure el suïcidi, el harikiri de les Corts franquistes. A les Corts franquistes els hi presenta el projecte de reforma política i la voten. Ara, fent trampetes, per exemple, sabia que havíem tret... sindicalistes del sindicat vertical, com ho tenien en contra, i els hi paguen un viatge a Guatemala, en el Caribe, no? A Panamà, perquè estiguin fora a l'hora de votar. I les propis Corts voten la seva dissolució. I la reforma política s'aprova en el referèndum del desembre del 76 i és el que provoca les eleccions del juny del 77. Amb el ben entès que el text de la reforma política no preveia unes Corts constituents. Van ser els resultats d'una forta presència de forces progressistes i d'esquerres que va fer que les Corts fossin constituents i elaboressin una Constitució democràtica.
0: Doncs de tot això, i segurament que d'altres coses, en parlaràs aquesta tarda en aquesta conferència?
1: D'això, i no de gaires més coses, perquè només durarà una hora, però sí. Perquè aquesta tarda està tothom convidat a les 7 al museu, que serà, coincideix, és que a mi l'Alba Rodríguez sempre deixa els papers pitjors. Et diu, escolta, tu que has treballat això del franquisme, i jo no he treballat això del franquisme, jo com a historiador...
0: Tu l'has viscut.
1: He viscut el 75, i avui parlaré com a historiador i com a persona que ho ha viscut. I a més, amb la responsabilitat de fer-ho el dia que fa 50 anys que va morir.
0: Justament,
1: és el dia. I tancant el cicle aquest, que per cert, ha tingut molta acceptació, ha estat molt bé, ha sigut molt interessant.
0: Serà una conferència interactiva, és a dir, la gent hi participarà...
1: Sempre hi ha una...
0: Ho dic perquè segurament bona part del públic que tingui serà gent que hagi viscut aquesta efemèride.
1: El museu no pots allargar molt perquè hi ha uns horaris i et foten fora quan arribes. No, però bé, després hi haurà un torn de paraules perquè la gent s'esbravi. Uh-huh. I recordi... A veure, com que malauradament... No, la primera van anar... gent jove, perquè els va portar un profe de la Pla Ferreres. Però com que malauradament aquesta gent, aquestes xerrades predomina gent que va, ho va viure, clar, i no hi ha gaire joves, doncs clar, la gent ho ha viscut i li ha de parlar, recordar.
0: Doncs avui és el dia 20 de novembre. Avui fa 50 anys de la mort del dictador Franco. Jordi, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
1: I celebrem-ho, eh?
0: Celebrem-ho.
1: Vale.
0: Adéu-siau.
1: Vinga, adéu.

0: El 4 d'octubre del 2001, l'Arxiu Nacional de Catalunya acollia la sessió inaugural de l'Aula d'Extensió Universitària de Sant Cugat. Gairebé un quart de segle després, l'entitat continua la seva tasca formativa dins el sector de la tercera edat amb la programació de cursos, de xerrades i d'activitats al llarg de tot l'any. Per fer un repàs a tota aquesta trajectòria i per mirar cap a la celebració d'aquests 25 anys, ens acompanyen aquí a l'estudi Lluís Companys, el Pepe Matinero, el president de l'Aula d'Extensió Universitària. Molt bon dia, Pepe, ben tornat
1: a
0: aquest estudi. I el Josep Boix, que és el responsable de comunicació. Benvingut, Josep.
2: Bon dia, gràcies.
0: Ara ho dèiem, gairebé 25 anys d'aquells inicis de l'Aula d'Extensió Universitària. No sé si hi éreu, possiblement no, però segur que us ho han explicat com va néixer. Com va néixer aquesta aula a la ciutat?
1: Sí.
0: I quines van ser les motivacions, Pepe, per posar-la en marxa?
1: Tindríem que anar més enrere per saber com es van fundar les aules en general. El 1973, Pierre Velas, que era un professor de dret internacional a la Universitat de Tolosa de Languedoc, va veure que els companys, quan es jubilaven, deixaven de ser actius i deixaven de tindre una presència social i entraven, jo diria, com diu algun article, quasi en una crisi existencial. Va dir, això no pot ser, aquest capital humà de gent boníssima no es pot perdre i, a més, tenim que mantindre'ls vius, entre cometes. Aleshores, va començar a rumiar el tema i va ser el que va fundar, uns diuen la Universitat del Temps Lliure, o la Universitat per la Tercera Edat, que va tindre el seu arranque uns anys després, però un èxit brutal, perquè en poc més de 5 anys a França es van muntar 80 universitats d'aquest estil. Això també es va desenvolupar a nivell d'Europa i al món, després, si vols, parlarem d'aquest tema. Però què va passar aquí a Catalunya? Bé, l'any 80, més o menys, ressò d'aquests fets a França, sempre Catalunya i França han estat molt relacionades, gent important de la societat i del món acadèmic barcelonès van conèixer la idea i van començar a pensar que això era un tema interessant. De fet, el 1980 es va constituir la primera aula d'extensió universitària d'Espanya, que és l'aula de Mataró, que, o sigui, que té ja una quarantena d'anys, i també es va constituir l'Associació pel Foment de la Educació per la Gent Gran, que es diu AFOPA, que és una mica, al dia d'avui, la patronal de totes les aules que es van adherir. Per la teva informació, a Catalunya hi ha, dintre d'AFOPA, quasi una cinquantena d'aules. No oblidem que les comarques de Catalunya són 41, o sigui que hi ha, però la ciutat de Barcelona té molt de més, i hi ha més de 25.000 alumnes inscrits a aquestes aules. Bé, torno a Sant Cugat. Un dels professors d'aquesta aula a Barcelona era en Lluís Puig i Tomeu, persona molt arrelada a la societat de l'època. No oblidem que el Lluís Puig i Tomeu va ser, entre altres coses, fundador del Club Muntanyenc, de l'Orquestra Sinfonia de Sant Cugat i de l'Esbart de Sant Cugat, o sigui que era una persona realment activa. Va conèixer aquest tema perquè el van convidar per ser professor a Barcelona i va dir, i per què no podem fer això a Sant Cugat? I, de fet, això va seguir aquest curs i cap a l'any 2000 es va constituir de la mà d'un... Perquè amb aquestes operacions sempre té que haver-hi algú que doni la logística i la cobertura. Gràcies al Ramon Grau i al grup Top Media, que es van donar un suport important a la gent que en aquell moment van pensar de tirar això endavant.
0: Es van donar un espai.
1: Es van donar un espai, però es van donar recursos, es van donar logística, etc. Això es té que agrair. I de fet, amb els esdeveniments que farem el proper any, queda ben palès aquest agraïment de l'aula amb el grup Tot. Bé, a partir d'aquest moment, personalitats del món socioempresarial, perquè tota entitat d'aquest tipus necessita una empenta empresarial per contactes i moviments, van constituir la primera sessió, que va ser el maig del 2001, en què es va fer una presentació a l'Arxiu Nacional de Catalunya. Aquí es té que reivindicar la figura del Sant Travé, que era el director general de l'època. També ens va donar moltíssim ajut i, sobretot, ens va deixar espais per poder fer aquestes conferències. I, finalment, el 4 de maig, ja dic, va haver aquesta inauguració i a l'octubre d'aquell mateix any va arrencar l'aula d'extensió universitària a Sant Cugat.
0: I d'això farà un quart de segle, aviat és dit, eh?
1: Passa ràpid el tema, sí, passa ràpid, sí.
0: Com ha evolucionat l'aula d'extensió universitària al llarg d'aquests 25 anys? Què creieu que ha canviat canviat més, les seves activitats, les seves propostes o la seva gent?
1: Amb les dues coses, diria, perquè les activitats inicials estaven basades en conferències, sobretot per mantindre aquest nivell intel·lectual de la gent que ja s'ha jubilat. Dos, val a dir que al principi les aules estaven obertes a aquest món acadèmic, però després es van obrir a tota gent que tingués interès intel·lectual o vital per seguir viu, i per tant en aquest moment l'única condició que es demana a les aules en general és que tinguis més de 55 anys. No hi ha ni títols universitaris ni res. Bé, l'èxit del 2001 va ser brutal, perquè en poc menys d'un any es van apuntar quasi 200 socis. Aquí té que veure molt la mà d'en Lluís Puig i Tomeu, però també la mà de l'alcalde de l'època, Lluís Recoder, la Mercè Conesa, que la tinent d'alcaldia, que ens va ajudar també en aquest aspecte, i homes de la societat civil, com és en Josep Daniel, i altres. Van tindre una punta pràcticament d'arribar a 500 socis abans de la pandèmia, i doncs va vindre la pandèmia. La pandèmia ens va fer una

0: que fossin de qualsevol disciplina, i s'hi feia una espècie d'entrevista de la mà de l'Eduard Gené. I per aquí van passar el Josep Maria Pou, en Pere, el Tortell Poltrona i molta més gent que el dilluns podien aprofitar per vindre a casa nostra. D'aquí van començar a ampliar les activitats i, per exemple, va ser interessantíssim, gràcies a l'ajut i el suport de Cal Gerré, o sigui, els Cabanes, el Federic, que allà es fan tertúlies d'un grup de persones que convidem normalment gent de Sant Cugat que explica una certa activitat i allà s'està debatent en petit comitè, com tenen que ser les tertúlies, temes d'interès general. Però després això es va ampliar, evidentment, quasi al mateix temps que les conferències, sortides culturals, viatges. Però darrerament, des de fa 2 anys, té un èxit brutal les caminades. D'acord amb el Club Muntanyenc, no oblidem que el Lluís Puig Tomeu era membre del Club Muntanyenc i en 3 socis que actuals, un ja és mort, en Rodríguez, però tant el Castellví com en Roca eren tots membres del Club, van ser els primers que van empènyer també l'aula. Pues amb el Club Muntanyenc tenim un acord que ells, que són coneixedors, faltaria més, de totes les rutes possibles per caminar per Collserola o més enllà, es munten excursions de nivell mitjà, som per l'edat no podem entrar a grans aventures, gaudir del nostre paisatge i de la gastronomia, perquè té que haver un dinar, però si no, la cosa no pirula.
1: No es fa,
0: Exacte.
1: Ara ens dèieu, vau arribar al pic de 500 socis abans de la pandèmia, actualment sou uns 450.
0: Exacte.
1: Però, de fet, quan va venir el Josep a parlar abans de convidar-vos per parlar d'aquest 25è aniversari, em deies que tampoc podem créixer gaire més perquè tenim una casuística o un problema, no? I és que a Sant Cugat no hi ha espais per fer aquestes conferències, aquestes xerrades, per a tanta gent. Clar, aquí ens falta la sala clave de la Unió.
0: Bueno, nosaltres gaudim de la sala clave amb unes condicions avantatjoses, però sempre significa un cost perquè ell necessita un suport tècnic i, per tant, nosaltres hem de pagar i estem molt satisfets perquè l'Ajuntament i la gent de la Unió ens ho permeten, però sí, no oblidis que la sala Unió en aquest moment, si no recordo, té un aforament de 150 socis. Com ens repartim a les 32 conferències que fem al llarg de l'any, els 3 seminaris, les tertúlies, el grup de lectura, taller d'escriptura, les sortides, etcètera. L'Arxiu Nacional té una limitació, són 99 persones a la sala principal i després una sala annexa, però la gent no vol anar a la sala annexa perquè veu la conferència a través de plasma i ell vol viure, la realitat. El Trade Center, amb el qual també estem enormement agraïts perquè tenim unes condicions molt avantatjoses per utilitzar aquelles sales que ens permet un aforament hasta 200 i pico persones amb un impuls important cap al poble de Sant Cugat, que millor és poc conegut. Totes les conferències que fem en un espai que ens permeti cobrir les nostres necessitats pels socis, després els fem oberts a tot el poble de Sant Cugat. És a dir, totes les 10 conferències que al llarg de l'any fem al Trade Center estan obertes al poble de Sant Cugat. I aquí aprofito i em faig un spoiler perquè el dia 8 de gener inaugurarem el curs 26, que és l'any del 20, i tindrem com convidat el Xavier Sala i Martí, l'economista, al Trade Center.
1: No és nou tampoc a la programació de l'aula d'extensió universitària, Sala i Martín.
0: Jo diria que no havia vingut mai.
1: No. Juraria que sí, Pepe, ja ho buscarem. Pues però potser no ho sabràs més bé tu que jo,
0: No, jo no el recordo perquè jo vaig ser durant... Bueno, i segueixo sent en funció de... Jo vaig incorporar l'aula del 12 i em van incorporar i a poc temps em van nomenar responsable de la comissió de conferències. Almenys aquests 13 darrers anys no ha vingut.
1: Doncs dec ser jo que porto els papers molls.
0: I prou jove és el Sala Martí perquè no crec que vingui. El que sí que va vindre, ja, i parlo d'aquest grup de gent, el Jan Laporta. El Jan Laporta sí que va vindre fa molts anys a l'aula.
1: Doncs ha fet aquest avançament, Li deia al Josep que podíem parlar quan comencés el curs tornarem a convidar per parlar d'aquesta programació del segon trimestre ja del curs. Escolteu, és que clar, això ens podíem allargar moltíssim, ens queden 8 minuts per arribar al final, perquè el temps, ho dèiem, és molt relatiu, i jo us he de preguntar que com teniu preparat això del 25è aniversari, perquè el 10è aniversari la vau fer grossa, el 20è també es va celebrar, clar, i ara un quart de segle no pot quedar per menys, Josep?
2: Així és, sí.
1: Què teniu preparat per celebrar aquest quart de segle de vida?
2: Bé, la primera qüestió que ens vam plantejar, perquè està clar, una cosa...

0: amb el 25 aniversari d'una entitat, una entitat del tipus de, que no és una empresa, una entitat feta de socis i de voluntaris, doncs està clar, donar-hi continuïtat i estabilitat és significatiu i sabem l'esforç que representa. Llavors es van plantejar de que necessàriament el 25è aniversari havia de deixar per l'esdevenir doncs un record, però record tangible, materialitzat, que aquesta memòria estigui en algun lloc que es pugui recordar i trobar fàcilment per aquell que li calgui i tots els que continuaran l'aula els propers 25 anys almenys, doncs ens van plantejar fer diverses coses. La primera és que el 25è aniversari, per una entitat com nosaltres, ja Sant Cugat, intentem que sigui entesa com una fita important, significativa, que ens permeti també obrir-nos més a tota la societat de Sant Cugat i que els socis la visquin també doncs, com una cosa pròpia. Per tant, no es tracta només de fer un logo, que l'han fet, doncs per posar 25, ja està. No, sinó que al llarg d'aquest any volem intentar que estigui viu permanentment a base d'un recordatori de tot el que estem fent i del que s'ha fet i de totes les coses que ara nosaltres ens plantegem per donar una mica més d'entitat amb aquest aniversari.
1: Fer aquest repàs i aquest record, no?, de tot el llegat, sí, i de tota la feina que s'ha fet fins ara, l'activitat de fet, no s'aturarà, eh? Teniu ja la programació prevista per al segon trimestre de l'any. Sí. No sé si ens podeu avançar, si fareu alguna activitat, algun acte especial, que tingueu una data allò, sí, per fer una mica la més festeta, per entendre'ns, eh? Més enllà de tota la feina que ja es fa cada setmana des de l'aula.
0: Doncs sí, nosaltres sempre remarquem de que l'aula s'aguanta a base de que hi hagi algunes peces imprescindibles. La primera i més important, que hi hagi uns socis que l'estimin, que la visquin i que realment apreciïn i valorin el que donem o el que es fa. L'altra, doncs, hi ha d'haver que la societat de Sant Cugat, vista per les empreses, vista per la nostra administració, també es valori adequadament i ens recolzin com fins ara està fent. I finalment hi ha una cosa que es veu menys, però que és un grup de voluntaris que no deixin d'aparèixer per seguir espitjant i construir tots aquests continguts. Llavors, al llarg de l'any hi ha unes fites significatives que sí que volem fer. Hi haurà un dia que ens dedicarem a homenatjar els socis. I aquell dia doncs, buscarem a tots els socis que n'hi ha, i uns quants, afortunadament, per sort, doncs que van ser socis d'aquesta primera fornada que va explicar en Pepe. Doncs aquests primers encara n'hi ha, nosaltres en tenim 17 de sensats, que llavors els cridarem per homenatjar-los adequadament. Volem estar també presents amb aquest agraïment, i anirà molt d'agraïment i reconeixement doncs, a les entitats que ens han empreses i també a l'Ajuntament i que ens ha ajudat. I després també una part que l'ha dit en Pepe també, que és a aquesta empresa Trade Center, però també d'altres que ens deixen espais i sales per poder fer aquestes activitats. Finalment, doncs amb tot aquest recull també homenatjarem amb aquests voluntaris quasi 20 i tantes persones doncs, que hi deixen temps, o hi deixem perquè tots plegats són voluntaris doncs, per seguir-les pixant. I finalment amb tot això donarem més recolzament que vinguin algunes personalitats a donar-nos aquestes xerrades i conferències que siguin destacades i siguin atractives també per tot el poble de Sant Cugat. O sigui, que vingui com ha avançat en Pepe aquesta inauguració del dia 8 amb un senyor Sala Martín, doncs avui en dia doncs no es prodiga tant en un lloc com... I nosaltres hem tingut la sort de poder-lo convocar i que ens ha atès perfectament per arribar. I d'altres que n'anirem portant també.
1: Molt revés, estarem atents a aquest calendari d'activitats, més enllà de la programació del primer trimestre. Breument, abans d'acabar, perquè ens queden 3 minutets, quins són els reptes que té l'aula d'extensió universitària a partir d'ara, no?, per seguir sumant tots aquests anys de continuïtat que li queden?
0: Bueno, la qüestió de la continuïtat de l'aula, com dic, està en mans sempre de tota la vida que li vulguem donar als socis, que són els que el leitmotiv de perquè existim. Si això és així, l'aula està sòlida, està estable i, a més, amb unes programacions que anem fent, que notem un atractiu també creixent de moltes de les persones conferenciants que sí que els agrada de vindre a Sant Cugat i cridats per l'aula. És a dir, tot això, i si som capaços també d'anar donant un programa d'activitats atractiu, que és el que fa que es cride, doncs la continuïtat i el futur de l'aula, creiem, francament, estem contents de que és un futur segur, esplèndid i prometedor.
1: Perquè... té molt bon estat de salut, eh?
0: Sí.
1: Escolteu, jo ja sé que sou molt sols i que falta espai per encabir-los a tots, però què li diríeu a les persones que encara potser no coneixen l'aula o que no en són socis o que podrien estar interessades en formar-ne a part?
0: Hi ha un seguit d'activitats que tothom ha de tindre al cap de que poden veure's, practicar-se, tastar-se i veure si això els convé o no els convé, si els agrada o no els agrada. Hi ha tal varietat d'activitats que no és una monografia de que un li agradi només una qüestió, sinó que hi trobarà segur coses que li agradaran i podrà triar entre elles. Com s'ha avançat, doncs, des de les conferències, fins a les sortides, fins a les excursions, fins a les tertúlies, fins a tota aquesta activitat que agrupa, que socialitza a tota la gent, doncs segur que hi trobaran algunes que els hi encantaran.
1: Doncs tothom convidadíssim a consultar la programació de l'Aula d'Extensió Universitària. Està tota la seva web, també tenim tota la gent d'aquesta casa, amb aquest spoiler que ens ha fet el Pepe Matinero del Salai Martín de cara al 8 de gener. O sigui, res, acabem Reis i ja us poseu a fer feina amb aquesta conferència. Escolteu, doncs, l'any que ve, festa grossa per aquests 25 anys, que en puguem celebrar moltíssims més, i convidats a aquesta casa, si voleu, a explicar en detall aquesta primera programació que tenim del curs el pròxim trimestre i a parlar amb algun dels conferenciants, si així s'hi avenen. Pepe, Josep, moltíssimes gràcies per venir a explicar-nos com serà aquest 25è aniversari i fer aquest repàs històric que ens ha fet el Pepe dels orígens de tot plegat. Moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a tu.

0: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.
1: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
2: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
3: Avui Cultura Viva marxa cap a Vandellós a conèixer la colla Diables de Vandellós amb el seu cap de colla, com és l'Albert Borràs.
4: Ens hem posat en contacte amb tu per conèixer una mica més la colla de Diables de Vandellós. Fes-nos 5 cèntims de com és la vostra història, com vau començar?
5: Mira, pues la colla de Diables de Vandellós va començar el 1989. Un grup de joves de tant de Vandellós com del poble d'aquí al costat, Masboquera, se van animar i van començar amb una festa major a tirar petardos i a partir d'allí ja van crear els estatuts i es van formar com a colla. Dintre de lo que era, de lo que és el Centre Cultural Esportiu i Recreatiu de Vandellós, que era l'entitat que organitzava festes i d'això, i al cap d'uns anys vam sortir del centre i hem sigut una entitat del poble sense fora del centre, com si diguéssim, que era el que en aquell moment aglutinava tota la festa del poble.
4: En principi éreu 4 anys joves, que tireu petards, teníeu tabalers, no teníeu tabalers, com va anar això?
5: No, van començar tirant petards. Algú hi havia que potser els petards no li agradaven molt i es va ficar a tocar el bombo. A partir de la primera actuació, com si diguéssim, ja van anar parlant amb altres colles i això, i van començar el que és a regir, a fer estatuts i tot el que aglutina una colla de diables.
4: Molt bé. Quan va aparèixer la bèstia? Perquè teniu una bèstia?
5: Sí, tenim una bèstia de foc, que es diu l'Oboc de Vandellós. Aquesta bèstia pues, va sorgir per allà entre el 2003 i el 2004, a la junta que hi havia, parlant entre ells en una reunió, va sorgir aquesta idea. Se va presentar en una assemblea en una colla de diables i la gent va votar que sí, que la volia fer. Es va contactar amb Francesc Javaloi, que és l'artista que l'ha fet, i el 2005, per Festa Major, es va presentar. L'Oboc és, com si diguéssim, el mascle cabró. Té la figura del cap d'una cabra i el cos d'una persona.
4: Molt bé. I com va sorgir la idea d'aquesta fusió d'aquesta cabra amb cos de persona, aquesta idea tan abstracta, podríem dir, o tan peculiar, que caracteritza l'Oboc?
5: Bueno, a veure, en Vandellós és terra de cabres i d'això, i com que hi havia molts ramats de cabres per les muntanyes i d'això, es va sortir com a figura representativa, com a mascle cabró de mitològic d'això, pues, l'Oboc. I va ser una transformació així una miqueta rara.
4: Quan va ser la primera actuació de l'Oboc?
5: La primera actuació va ser a la mateixa Festa Major. Sí. El 2015 a la presentació. El 2005 a la presentació.
4: Molt bé. Albert, clar, vau estar, des que es va formar la colla fins al 2003, vau estar uns quants anys que no teniu bèstia, però sortiu igualment, no?, als espectacles.
5: Sí, no, amb la colla de Diables ens hem mogut bastant. Sí, hem tingut moltes actuacions per arreu de Catalunya i fora de Catalunya, també. Hem estat a Loja, a Granada, hem anat també a Cervera, per la Delarre, i, bueno, ja et dic, no hem parat. Hi ha hagut anys que han sortit més, hi ha hagut anys que per qüestions econòmiques dels ajuntaments i altres colles, pues, no hem sortit tant.
4: Llavors, després, en aquests anys es va incorporar la bèstia, en aquest cas l'Oboc de Vandellós, continuen les actuacions. Quines són les actuacions més destacades que teniu?
5: Amb l'Oboc?
4: Sí.
5: Pues mira, amb l'Oboc, com a actuació així molt destacada, vam fer una performance a la Fira del Foc de Banyoles. mos van demanar que féssim tipus a l'aquelarre, féssim una espècie de com a representació de l'aquelarre. I després, ja t'ho dic, hem anat, amb el Boc també hem anat per tot arreu. Per tot arreu.
4: Què és el que diu la gent quan veu el Boc?
5: Bé, primer pregunten per què té el membre tan gran.
4: Clar, perquè és un dels elements doncs, més destacats, no? Quan veus el Boc és el que et crida l'atenció.
5: És el que es veu més, sí.
4: Clar, el que et crida l'atenció.
5: La idea original era que pogués treure algo de líquid per allí, però per qüestions d'això no es va poder fer.
4: Bueno, el que feu és, llavors, li fiqueu foc a les banyes, no?, per fer-nos una miqueta ideal,
5: sí,
4: eh?
5: Sí, teníem, al començament hi havia molts més punts de foc, però al pas dels anys també pesava molt, el Boc, vam tindre que retallar i treure pes, i vam tindre que modificar alguns punts de foc perquè dintre el portador no veia molt bé per allà entrepitjava amb el foc encès.
4: Clar, perquè la bèstia, en aquest cas, el Boc, ho porta algú, no van rodes, no?
5: No, ho porta una persona sol.
4: Quant pesa, més o menys?
5: Són 78 quilos que van carregats sobre l'esquena d'una persona sol.
4: Uf, Déu-n'hi-do, eh?
5: És el que el fa ballar.
4: Déu-n'hi-do, eh? Són uns quants quilos, eh?
5: Sí, sí. A veure, abans ni pesava més. Abans pesava sobre els 85-86 quilos.
4: Uau. Has tingut l'oportunitat d'estar dins de el Boc?
5: Dins, sí. Per aixecar-lo, no tinc la força suficient com per fer-lo ballar i aixecar-lo.
4: Què sents quan, o què vas sentir quan estaves allà dins i vas veure doncs, per dins tot el que pot veure els portadors i sobretot les cares dels més petits o dels més grans quan veuen la bèstia?
5: Clar, quan estàs dins no veus molta cosa. La mirilla que tens és petita. I si jo ja hi fica que era de dia, però ja m'imagino el portador de nit i amb el foc engegat, no crec que pugui veure molta cosa. Per això normalment sempre davant portem a dues persones amb les bengales per encendre el foc, que és el que fan que el guiar-lo una miqueta.
4: Vale, clar, perquè si no, no té visibilitat, llavors teniu com un punt de referència, que és aquesta llum, davant de la bèstia perquè puguin anar seguint, no?
5: Sí, perquè li vas indicant si hi ha algo al mig del carrer, si d'això, i el que primer que fas és intentar, si hi ha alguna colla davant que hagi tirat petardos i allò que els llances al terra, intentar retirar-ho perquè no puguin sopegar i caure.
4: No, clar, és que és complicat, eh? Ojo, eh? Més si no veus res i tenir,
5: sí,
4: com comentes.
5: És tot un món.
4: Sí, és tot un món. Quants membres sou actualment?
5: Actualment devem ser sobre els 300, apuntats com a socis.
4: Mai.
5: Entre colla de diables, la bèstia de foc i els infantils.
4: Ah, perquè sou més, clar. Englobeu tots.
5: Sí, tenim, com si hi haguessin, tres seccions.
4: Explica'ns aquestes accions. El Boc, com comentes, l'altre...
5: Una és la bèstia de foc,
4: sí,
5: que al final, realment, entre els 200-300 persones, o sigui, anem tots al mateix. Uh-huh. O sigui, tant pot ser diable adult, com un diable infantil, com la bèstia de foc. Vale. Però tenim les tres seccions, aquestes, com si haguessin per tirar foc, que són la colla de diables adults, que és a partir dels 18 anys, la colla de diables infantils, que és des de, si no recordo malament, des dels 6 que poden començar a tirar foc fins als 18, i després la bèstia de foc. Tot això englobat a part amb els tabalers, amb els bombos i tota la gent que necessites per poder realitzar un correfoc.
4: I entre tots formem uns 300 socis, no?
5: Sí.
4: Molt bé. Està molt bé, eh? Està molt bé, Albert, està molt bé.
5: Sí, per ser un poblet com és Vandellòs, que... Som 800 habitants, som bastants.
4: Està molt bé. Aneu de la colla en si, quan porteu, quan sortiu, doncs aneu d'algun color, característica, aneu vestits, sí, d'alguna manera?
5: Sí, bueno, per anar pel carrer d'això, tots tenim la nostra samarreta dels Diables, que la venem, i a l'hora de l'actuació, cadascú té el seu vestit, que són els colors, porta els colors dels Diables del Baix Camp.
4: Vale, què són?
5: El roig, el verd i amb un fondo blanc.
4: que són les, com comenten els colors de, del Baix Camp. Sí. Albert, ha canviat molt des que vas començar fins ara? Ha canviat molt aquesta, el món de, dels Diables?
5: Bueno, ha canviat en tema, diríem, normativa de poder disfrutar del correfoc. Abans potser no estava tan, tan regulat, però bueno, tot i així no, no és que hagi canviat molt el que és el sistema.
4: Vale, és més que res la normativa de tirar més o tirar menys, o les característiques de, en aquest cas...
5: De... No, més aviat del tema de seguretat de cara cap al públic.
4: Vale. Bueno, arrel de diferents complicacions, m'imagino, doncs al final han marcat aquestes normatives per tothom, no?
5: Sí, sí, al final són unes, unes lleis que sí, van treure des de la Generalitat de Catalunya i que són les que ens han de regir tots els diables, bèsties i d'això. Però, bueno, tampoc és que hagi canviat molt. Com a normativa així important, el canvi va ser en què ens havíem de treure un carnet. El primer carnet que ens havíem de treure era el de responsables de grups consumidors reconeguts com a experts,
4: sí,
5: que això és el RGCRE, que aquest te'l dona la Federació de Diables o de Bèsties. I després, tu, tinguent aquest carnet, a cada membre de la colla li has de fer passar un curset que només serveix per a aquella colla. Que això serien els CRE, que és el consumidor reconegut com a expert.
4: Oh, molt bé. Mira, això no
5: qui, no tingui, o el carnet que, de, que passes a la federació o l'altre, no pots tirar ni un petardo.
4: Pues em sembla molt bé, no? Això està, és una millora, no?
5: Sí, és una millora. Sí, sí.
4: Què t'aporta?
5: Després ja,
4: sí, digue'm.
5: Ja t'ho dic, ara, per exemple, la colla infantil poden tirar un tro, però el tro ha de ser especial per ells. O sigui, i després ja cada colla ja, com si diguéssim, ja decidir si vol tirar, que els seus infantils tiraran amb tro o no.
4: Hi ha una, unes característiques per cada edat, m'imagino, i cada...
5: Sí.
4: Molt bé. Albert, què és el que t'aporta tu formar part d'aquesta colla?
5: Felicitat.
4: Sí?
5: És una manera de socialitzar, també. Vulguis o no, a part de lo que podrien ser la, los companys que trobes a la colla en si, és socialitzar amb altres colles, conèixer gent de diferents llocs, que et mou els mateixos, està sobre els mateixos interessos que tu, foc, cultura... És bastant, bastant bonic quan estàs dins.
4: Què li diries a la gent que s'està escoltant ara mateix que desconeix aquest món?
5: Que ho provi. És igual la colla que sigui, que ho provi. Si quan ho prova realment li agrada, s'hi quedarà.
4: Enganxa.
5: Sí. Una vegada estàs ficat dins i t'ha picat una miqueta la curiositat i d'això, acaba enganxant. I bastant.
4: On podrem gaudir a veure la pròxima actuació?
5: La pròxima actuació pues, serà per la Festa de la Germandat a Vandellòs.
4: Què són els dies?
5: De, serà de bèsties i infantil. Els dies, hòstia, ara sí que em mataré
4: pel
5: el maig.
4: Sí, pel maig.
5: Si no recordo malament, a mitjans de maig. El cap de setmana, el 15, 16, el que quedi més a prop d'aquests dies.
4: El mes de maig, posem. Gràcies, Albert, per deixar-nos conèixer doncs, a la colla de Diables de Vandellòs, a la, la bèstia, en aquest cas, l'Oboc, i també doncs, a la colla infantil, per deixar-nos això conèixer i compartir aquests moments amb tu. Gràcies.
5: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
2: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
6: La ràdio amb samarreta.
7: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Notícies.
8: Salutacions, us parla Mireia Puente. L'Orquestra Simfònica de Sant Cugat ha omplert la plaça d'Octavià aquest dimecres a la nit amb un nou concert obert a la ciutadania. Un concert que ha comptat amb un programa popular i amb marcada presència santcugatenca. S'ha estrenat la peça de la compositora Carme Talleda. Persistirem, orquestrada pel també director de l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat, Salvador Bortons. A més, el programa també ha comptat amb obres de Rossini, Mozart i Borodin, entre d'altres, i un tribut a John Williams, amb les bandes sonores més reconegudes per acabar. Els Mossos d'Esquadra han activat una crida ciutadana per localitzar a José, un home de 58 anys desaparegut aquest dilluns a la tarda a Sant Cugat. Segons la informació facilitada pel cos policial, en el moment de la desaparició vestia una samarreta de color turquesa, pantalons, pirates blancs, duia unes ulleres graduades i podia estar desorientat, motiu pel qual els Mossos demanen la màxima col·laboració de la ciutadania. Qualsevol persona que disposi d'informació sobre el seu parador pot posar-se en contacte amb el telèfon d'emergència 112 o amb els Mossos d'Esquadra per facilitar qualsevol dada que pugui ajudar en la seva localització. Sant Cugat ha assolit aquest dimecres els 40 graus de temperatura màxima en plena onada de calor que afecta Catalunya. Segons les dades de l'Estació Meteorològica Automàtica del Centre d'Alt Rendiment, el CAR, del Servei Meteorològic de Catalunya, el pic de temperatura s'ha registrat a les 3:09 hores de la tarda. La jornada ha estat marcada per unes temperatures excepcionalment elevades des de primera hora del matí. La mínima no ha baixat dels 23,1 graus registrada a les 7:04 del matí, fet que també ha contribuït a una sensació de xafogó persistent durant tot el dia. I el restaurant Masia Can Ametller és un dels establiments que ha participat en el projecte europeu Life Energy Efficiency for Horeca, en una iniciativa finançada per la Unió Europea, desenvolupada durant 2 anys i que ha culminat aquesta setmana a Brussel·les per incrementar la implementació de mesures d'eficiència energètica del sector horeca, hotels, restaurants i càterings. L'empresa santcugatenca ha estat una de les dues destacades de les que formen part del territori de la Cambra de Comerç de Terrassa com a exemple de bones pràctiques en la incorporació de mesures ambientals en relació amb els reptes actuals del sector de la restauració. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
7: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
9: Club Helsinki Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
10: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
9: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
10: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
9: Club Helsinki Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
10: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
11: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
12: Bé, i què voleu fer aquests dies?
13: Anar a una piscina caribenya.
14: Dormir en un hotel del Far West.
15: Volar a llums d'un drac.
12: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
16: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
7: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
17: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Avui, 20 de novembre de 2025, fa 50 anys de la mort del dictador Francisco Franco i, per tant, de la recuperació dels drets i les llibertats democràtiques. Per fer balanç històric del franquisme i posar en valor la memòria de la lluita antifranquista en un moment d'auge de forces de caràcter autoritari, Sant Cugat s'ha adherit a aquesta commemoració amb un programa propi que aprofundeix en aquest període de la nostra història i busca extreure'n aprenentatges col·lectius. Des de Cugat Mèdia també hi hem posat el nostre granet de sorra amb un podcast que s'estrena avui, La mort de Franco, records i reflexions des de Sant Cugat.
1: Españoles, Franco ha muerto. El hombre de excepción.
2: El 20 de novembre de 1975 començava el final d'una dictadura i a Sant Cugat, com a tot arreu, la gent es preparava per a un futur ple d'incerteses, però també d'esperances. Cinc dècades després, mirem enrere per entendre què va canviar i què queda encara per canviar. La mort de Franco, records i reflexions des de Sant Cugat. 50 anys després de la mort del dictador, la memòria local d'un temps de drets, llibertats i transformacions.
0: Així sona l'inici de cada capítol d'aquest projecte que dirigeix, edita i presenta el nostre company Sergio Morales. Bon dia.
3: Què tal, com estem?
0: Molt bé.
3: De fet, ho faig tot, aquí soc chico para todo,
0: Has vist? Tots els papers
3: sí,
0: de l'AUCA.
3: Totalment, totalment. Sí, sí, però vaja, amb tot el gust del món, t'he de dir.
0: Un projecte molt xulo que, escolta'm, com s'ha gestat això, d'on neix la idea de fer aquest podcast i com t'arriba?
3: Doncs mira, el primer de tot ens hem d'anar cap a l'Ajuntament perquè presenten aquest programa de 50 anys de drets i llibertats. És un programa que dura gairebé un mes, que agafa des de fa unes setmanes i fins a principis de desembre, i és un programa que inclou una exposició al claustre del monestir, inclou xerrades amb historiadors, inclou xerrades també fetes per persones represaliades, una mica de tot. I una de les coses que també inclou aquest programa és precisament aquest podcast, que és una proposta que ens fan des de l'Ajuntament, des de la Regidoria de Memòria Democràtica que encapçala l'Ester Madrona, i ens proposen fer un podcast. No ens donen cap directriu. De fet, el treball que comencem a fer aquí des de Cugat Mèdia el fem abans de conèixer el contingut d'aquesta programació de 50 anys de drets i llibertats. I ara potser m'estic avançant, Alba, però una cosa que ens trobem és que quan presentem el primer esborrany d'aquest podcast veiem que moltes coses coincideixen amb el que finalment es presenta amb aquest programa de 50 anys de drets i llibertats.
0: Per tant, entenc que feu aquesta reunió amb la regidoria, les línies encaixen. I tu quin objectiu tenies amb aquests quatre capítols que hi haurà d'aquest podcast? Quin era l'objectiu que us unia tant a tu com a responsable del projecte com a la regidoria, que al final és qui ens fa aquest encàrrec?
3: Mira, per mi l'objectiu és doble i alhora únic, ara ho veuràs. És doble perquè, per una banda, jo vull que sigui una eina útil per saber com era el Sant Cugat del franquisme, per saber com era el Sant Cugat que deixa el franquisme, per conèixer també les històries més crues i més terribles que va deixar la dictadura a Sant Cugat, o gent que viu a Sant Cugat, i per tant una peça útil, que diguis, ostres, vull tenir un reflex de com van ser aquests 40 anys. Doncs escoltes el podcast i et pots fer una bona idea. També siguem clars, cada capítol dura 20 minuts. És a dir, també estaria bé que sigui una espurna per si algú té ganes de saber, doncs que pugui buscar més informació. Després també en parlarem d'això perquè és superinteressant aquest tema. I dic que és doble l'objectiu perquè si ha de tenir utilitat, crec que l'objectiu és que tingui utilitat per un sector de la població molt concret, que són els joves. És el jovent. Ara ja sabem que hi ha una onada reaccionària, anava a dir a l'estat espanyol, anava a dir a Europa, però arreu del món, realment, i els discursos d'odi i d'ultradreta arriben moltíssim al jovent. Llavors, conèixer les coses tal com són, sense embuts, i ja ho veureu, perquè els historiadors que participen al podcast jo crec que no es casen amb ningú, diuen les coses molt com són, sense jutjar si eren bones, si eren dolentes, i jo crec que saber-ho i amb aquesta confiança de gent que en sap moltíssim pot ajudar a formar-se una opinió i també a foragitar aquests pensaments que estan carregats d'odi i que ara mateix, per desgràcia, els tenim moltíssim d'actualitat.
0: Precisament això apuntava també la regidora Esther Madrona quan va venir a aquest estudi a presentar-nos tots aquests actes que formen part d'aquesta commemoració dels 50 anys de la mort de Franco i, per tant, aquesta represa, no?, dels drets, de les llibertats i que suposa també el reconeixement de tot el que van lluitar moltes persones de la ciutat per recuperar allò que se'ls havia tret durant la dictadura i tota l'etapa franquista. Els joves són un paper clau, ella ho deia, i ara tu ens ho tornaves a explicar, que volia ser una porta d'entrada, no?, aquest podcast, perquè hi hagi aquest coneixement i després cadascú és lliure d'entendre la vida a la seva manera, però que sigui sempre a partir d'uns fets o d'unes explicacions basades en la realitat.
3: Sí, és que és així, perquè jo podem entendre que al final el jovent té una manera de rebel·lar-se contra el sistema, contra els seus pares, contra les seves famílies, contra els professors, i moltes vegades es troben que la manera és alinear-se amb aquestes idees. Ara bé, a la que rasques una mica, no cal tampoc anar massa lluny, a la que coneixes quatre històries de persones que ho van passar fatal durant la dictadura, i no puntualment, fatal durant tota la dictadura, que la seva vida va quedar marcadíssima per aquest règim i no van poder fer el que es considera una vida normal. Si tu entens això, si t'ho expliquen mirant-te a la cara, jo crec que és fàcil que puguin fer un replantejament i diguin, ostres, doncs potser allò que diuen, que es diu molt sovint, hi ha joves que preferirien viure en una dictadura que no pas en democràcia. Ostres, pensa-t'ho dos cops.
0: Doncs anem a explicar-los què és, no? Clar, això perquè, de viure en dictadura.
3: Exacte, perquè hi ha històries molt, molt, molt complicades, molt fotudes, i fa dos dies, és a dir, fa 50 anys que es va morir Franco. Això realment és fa res. Surts al carrer, preguntes a la gent i trobaràs molta gent que va viure aquell moment i que va viure la dictadura. I també siguem clars, que la dictadura no va acabar l'any 75. Va durar uns quants anys més i la transició també té les seves llums i ombres. Però vaja, aquest és un altre tema que no s'aborda amb aquest podcast.
0: Fes-nos una mica els titulars, sense entrar massa en detall, perquè ho farem tot seguit. De què hi trobaran els oients en aquests quatre capítols? Ja ens has dit la durada, seran uns capítols d'uns 20 minuts de durada. I la temàtica, com l'has articulat?
3: Mira, és com que el punt de partida d'aquesta sèrie de podcast és la mort de Franco, doncs vaig decidir començar per aquí. El primer capítol és simplement això, com estava Sant Cugat en aquell moment, com la gent de Sant Cugat s'entera que ha mort Franco, com reba la notícia, on estaven, ho han sentit per la ràdio, ho han sentit per la tele, i això, deixa'm que t'ho expliqui això, Alba, perquè a mi em va semblar una cosa molt guai, i és que tu això ho saps també com jo, que quan surts al carrer a preguntar, com aquell que diu, a porta freda, a la gent, coses de la vida, per fer una bateria de ciutadans, sí, explicant les seves opinions, a vegades costa moltíssim. A vegades costa, la gent et veu amb el micro i fuig. Vaja, no.
0: Jo sempre els dic que no els hi demanaré diners.
3: No, exacte, jo no els culpo, però t'he de dir que quan vaig preparar aquesta bateria de veïns i veïnes de Sant Cugat que m'expliquessin com van viure la mort de Franco, ostres,
0: va ser fàcil.
3: Tothom va dir que sí a la primera, ai, és sobre aquest tema. Calla, doncs d'això sí que en vull parlar. D'això sí que en vull parlar.
0: Perquè va marcar molt les vides de molta gent.
3: Ah, moltíssim, perquè...
0: Clar, entenc que ja t'anaves un target també, sí, a partir de determinada edat, no?
3: Clar,
0: perquè
3: clar.
0: Perquè recordessin aquest moment.
3: Exacte, ja has de buscar
0: de
3: gent...
0: De 60 per amunt.
3: Has de buscar gent de 60 cap amunt, perquè fins llavors la majoria podien dir que no se'n recordaven, perquè amb 10 anys potser no li farien massa cas. Però la gent estava molt, molt disposada a parlar d'això, i tots coincideixen una mica en aquell encert... Per una part, alegria, de l'altra, incertesa d'ara què? Ara
0: clar,
3: què passarà?
0: Canvis,
3: perquè
0: no?
3: Se suposa que Franco va deixar atado y bien atado tot. Llavors hi havia com certa incertesa de tot. Llavors el que es planteja en aquest primer capítol és mostrar aquesta cara, com la gent ho va viure, i de l'altra fer una foto fixa. Quin Sant Cugat havia deixat el franquisme, com estava tot, quins reptes hi havia sobre la taula, bàsicament va per aquí. Llavors aquí tenim el José Fernando Mota.
0: Clar, anava a dir, tot això ho has hagut
3: exacte
0: de fer amb la companyia, no?
3: Això, bueno,
0: de testimonis i d'historiadors. Quines veus podrem sentir en aquest podcast que ens documentin aquesta etapa de la vida santcugatenca?
3: Mira, el primer de tot és que, primer, un agraïment, vaja, majúscul a tota la gent que ha participat al podcast, perquè han estat molt, molt, molt generosos. És a dir, Sembla fàcil, però no ho és trobar gent que en sap tantíssim. I aquesta gent que en sap tantíssim són el José Fernando Mota, és un historiador també conegut a aquesta casa i ve sovint, i un altre, que és el Jordi Casas, també historiador, president del grup d'estudis locals. El Mota és expert, sobretot, en el principi del franquisme, és a dir, fins als anys...
0: Té el seu blog, eh?
3: Sí, exacte, Història Sant Cugat. Això és una cerca a Google, ho trobeu, i és complet, no, el següent. El Mota parla molt del primer ter una mica llarg del segle XX, parla del principi del franquisme, d'aquesta repressió dura, i en canvi el Casas tracta més cap als finals de la dictadura, transició... Llavors hi ha un buit, ara després en parlem d'això, però igualment el Mota, encara que només tracti estic expert en el principi, també en sap del final, perquè són autèntiques enciclopèdies. Llavors ells dos el que expliquen és una mica com va ser aquesta dictadura i com va deixar Sant Cugat.
0: Justament avui, coincidint amb Vintena, s'ha estrenat el primer capítol. Uh-huh. Et sembla si ens sentim un tastet?
3: Som-hi.
4: És un règim autoritari, militarista, jerarquitzat, patriarcal, masclista... Fota-li tots els adjectius que vulguis. Les dones, les... tenien pitjor.
5: A Sant Cugat arriba el franquisme, com a tot arreu, mano militari. És a dir, el 26 de gener, entre les tropes franquistes a Sant Cugat, s'ocupa la població... i a partir d'aquí comença a desplegar-se el nou règim. A Sant Cugat no hi havia falangistes, hi havia dos o tres carlins abans de la guerra, o sigui que tot el personal polític que posarà en marxa l'administració franquista serà nou, i comença un projecte totalitari, repressor de la democràcia, de les idees socials, dels sindicats, de la lluita de classes...
0: Clar, aquí sentim el Mota i el Casas, que molt bé ens has presentat amb anterioritat, però just ens explicaves abans que havies fet una... havies sortit al carrer a preguntar a la gent com recordaven aquell dia, no?
3: Sí, sí.
0: I que t'havia sorprès perquè tothom sabia, sí. Tenia predisposició a participar i a recordar-ho.
3: Sí, molt bona predisposició i amb històries que estan bé de sentir. Jo no vull fer spoilers, perquè això es pot sentir ja a Cugat.cat, també a Spotify, és bastant curt, el capítol. Si em pregunteu a mi, passa volant, i aquestes històries s'expliquen molt bé. Crec que hem fet un recullet, eh?
0: Sí, com que ens has passat un recull, per anar obrint boca i perquè la gent ja se'n vagi directament a sentir aquest primer capítol, que és el que per ara tenim disponible, sentim què t'explicava la gent.
6: Jo recordo gent bevent cava. Doncs
7: pues amb molta pena, vaig celebrant cava i tal. Estàvem al llit, això. Estàvem recent casats al llit, imagina't.
8: En aquell moment jo estava acabant el segon de batxillerat, que és ara, al fi del COU i tal, i bueno, el que primer vaig a apuntar-me a classes de català. A casa ja llegíem en català en aquella època, ja hi havia llibres en català, gràcies a Déu, però bueno, va ser com un alliberament.
9: Fue un moment... explosivo. Mai havia pensat que sucedís, i quan sucedió pues mucha alegria, no?
3: Aquesta última és forta, perquè com es podia pensar que no es moriria?
0: Una foscor eterna, allò de no poder sortir del forat quan hi ets, la sensació.
3: Exacte, sí,
0: quin,
3: sí,
0: quin alliberament, de fet, les paraules que han sonat més potser diria celebració, cava, alliberament,
3: sí, sí.
0: I després aquest últim testimoni que deia semblava que no li acabava mai.
3: A mi aquesta em va impactar molt, jo li vaig dir a aquesta senyora, però com pensava? Bueno, no ens ho pensaven que es moriria. Doncs mira.
0: Ah, sí, tota la vida has viscut amb això, no? Que possiblement les persones que, doncs, que eren joves en aquell moment ja havien nascut, els seus pares havien viscut la guerra, no coneixien cap altra realitat que no fos aquesta. Entenc que deu ser el que plasma una mica l'opinió d'aquesta dona que sentíem. Aquest és el primer capítol, que, com bé deies, parteix de la mort de Franco. El segon està disponible d'aquí una setmana, serà el dijous que ve, el dia 27 de novembre, i abordarà la dictadura des de l'inici i tots els seus efectes en totes les facetes de la vida?
3: En totes les facetes, i en particular parlem d'urbanisme, parlem de cultura, parlem de llengua, parlem de l'Església, i hi ha moments molt, molt interessants en aquest podcast, coses que jo no sabia, a mi em van impactar, però alhora s'ha de ser comprensiu amb el que s'explica.
0: No es val jutjar a vegades, eh? No. Des dels ulls de l'ara, sinó que s'ha de posar també en context i entendre que en un context de repressió com va ser la dictadura franquista, doncs a vegades hi havia gent que es veia obligada a passar a parlar-ho.
3: Aquí s'hauria de dir allò de no cal buscar el titular fàcil, perquè un titular fàcil amb això pot fer caure en una realitat que no era ben bé com pot semblar.
0: Sentim una mica la presentació d'aquest segon capítol.
5: El franquisme també recupera les tradicions, moltes de les tradicions populars. Per exemple, el Pagal i Joan no s'havia ballat, com estava lligat a la festa de Sant Pere, que era una festa religiosa, no s'havia ballat durant una bona època de la República. Alguna vegada he sentit fins i tot dir els bastoners van ser prohibits durant el franquisme. Els bastoners de Sant Cugat actuaven amb una samarreta on tenien el yugo i les fletxes. Qui eren aquests joves que participaven en el Frente de Joventudes? Que segurament, clar, tampoc tenien gaires opcions. Doncs bona part de lo que després és la penya regalèsia.
4: La parròquia de Sant Cugat, durant els anys 50 i abans, va obrir-se a fer activitats socials, sobretot de cara a la joventut. I no s'ha de mantenir, menys tenir. Després va començar a crear un grup de teatre i fer teatre. Aquí va jugar un paper, sobretot a partir d'un moment, amb un nou rector que va venir i tal. Per tant, com tot, el paper és ambivalent.
0: És superinteressant, perquè sí que és veritat que si bé molts de nosaltres coneixem aquesta etapa recent de la història de casa nostra, ho fem com amb titulars més a nivell estatal o a nivell nacional, i tenim poca informació realment de la ciutat de Sant Cugat, com es va viure aquesta etapa, i aquests testimonis són claus per entendre a nivell local com va afectar el franquisme i la dictadura.
3: Sí, mira, de fet, una de les lliçons que es pot extreure, no lliçons, són deures que deixa aquest podcast, és que hi ha un buit d'estudis en història a Sant Cugat. Això tant el Mota com el Casas, com també la regidora Madrona, que també participa en aquest capítol, ho comenten. Hi ha un període molt llarg de la dictadura, de la meitat de la dictadura gairebé fins al final, que pràcticament no s'han fet estudis historiogràfics. No vol dir que no hi hagi informació. Hi ha documentació, sobretot relativa a l'administració, a l'Ajuntament, però ningú s'ha assegut
0: a posar-hi ordre
3: i a poder explicar-ho. Llavors hi ha feina per endavant. És a dir, que si algú es planteja estudiar història, d'aquí té camp per recórrer.
0: Una crida als historiadors, no? Em sembla que el Mota i el Casas, quan fèieu el podcast, et deien, nosaltres ja hem fet la nostra feina, els historiadors i historiadores que ara estan en actiu,
3: sí,
0: aquí tenen material i un buit per explicar, almenys en aquesta ciutat.
3: Sí, sí, i tant que en tenen. Tenen molt d'espai, i a més hi ha moltes històries per explicar. Qui ho senti ja ho veurà a partir de la setmana que ve. El Mota sobretot explica com n'era de corrupte aquell règim i com n'era de corrupte l'Ajuntament pròpiament durant aquella època. Per tant, ell explica un parell d'històries, però les que deuen haver sense que s'hagin explicat, mare meva.
0: N'hi ha per fer llibres i llibres i exposicions.
3: I tant.
0: El tercer capítol també ens servirà per sentir en primera persona testimonis de la repressió del règim franquista. Tu ens deies testimonis molt colpidors, molt durs. Has entrevistat a Miquel Anduix, que va ser víctima de tortura, i també a l'Anna Maria Ferrer i en Manel Pla. En aquest cas, el seu testimoni és perquè el pare de l'Anna Maria va ser víctima de la repressió, perquè havia estat espia.
3: Sí. Havia estat espia, però això no ho van descobrir fins molt més tard, Això ho van descobrir quan ell ja havia mort, havien passat anys, una mica de
0: tots
3: carambola.
0: Tots els secrets, també, que hi deu haver a les famílies i als veïns d'aquesta etapa de viure amb por.
3: És que és una cosa terrible. I l'Anna Maria, clar, nosaltres l'entrevistem a ella com a filla d'un represaliat, però ella també és víctima de la repressió, perquè ella ho explica molt bé, d'una manera molt franca i molt clara, com la seva vida va haver d'adaptar-se constantment a estar marcada per ser la filla d'un rojo separatista. Tota la vida va estar marcada per això. Tot i així se'n van sortir, i situacions com la seva n'hi havia d'haver...
0: Milers. Vols que sentim un trosset d'aquest testimoni?
3: Som-hi.
10: Un cop a la Lletana, pues, com era de rigor, al cap d'una estona et pugen i llavors comencen el que és l'habitual període de tortura. Una pràctica de tortura que es deia el quiròfan, que és que et mantenien amb els braços i les cames penjant, i el cap, i llavors anaven pegant normalment a tota aquesta zona, és a dir, des del pit fins als genitals.
11: Va entrar en una associació que es deia Associació de Forces Armades de la República Espanyola. Una organització que era l'espionatge, perquè això sí que s'hi va afiliar a l'any 40.
12: Sí, que s'hi va afiliar sense saber-ho ni la meva mare, ni posteriorment jo. No sabem res més, perquè clar, ell no sap que nosaltres ho sabem. Ho vam descobrir, perquè ell va morir.
3: Els secrets, eh?
0: Els secrets de les famílies, els secrets entre els veïns, entre fins i tot pares i fills,
3: sí, sí.
0: I matrimonis, no?
3: Bé, sí, secrets, i moltes vegades també per protegir aquelles persones que feien aquest activisme, com el pare de l'Anna Maria, que al final era activisme contra el franquisme. Al final el secret era per protegir la seva família. No li quedava una altra si volia fer-ho amb aquella intensitat. I permet-me que parli del Miquel Anduig. Bé, és que és el que ha fet el Miquel, no només amb aquest podcast, sinó també participant en el cicle Drets i Llibertats.
0: A les conferències.
3: Per mi és un exercici de generositat terrible, perquè explica unes coses molt bèsties, el Miquel.
0: Que han de ser molt difícils de recordar, no?, pel dolor que comporten.
3: Jo crec que sí. Clar, no podem dir ni allò, és que s'imposés a la seva pell, és que no t'ho pots ni imaginar.
0: De fet, el tindrem aquí al Faves Comptades l'1 de desembre, a partir de les 11, que li farem també una entrevista per conèixer la seva història. Sí. Quin valor tenen aquestes històries en primera persona, sobretot en aquest doble objectiu que tu ens comentaves al principi, d'arribar sobretot a la gent més jove, no? Perquè potser la gent gran va viure el franquisme, gent de la nostra generació, no? Dels 30 a 40 anys, els nostres avis han pogut compartir, fins i tot els nostres pares, que han viscut el franquisme més tardar, però el franquisme ens han pogut explicar com es vivia en aquella època, no? Però aquells que ja potser no han pogut parlar amb els avis, que els pares no l'han viscut, potser ja no tenen aquests testimonis més propers que els hi puguin recordar què vol dir viure en dictadura.
3: Per mi té tot el valor. De fet, és un dels molls de l'os d'aquest podcast, que es pugui parlar d'això, que estigui a l'abast de tothom. I hi ha una cosa que el Miquel em va dir, que a mi em va glaçar la sang. Em va explicar les tortures, i quan va acabar, jo no sé quin comentari li vaig fer, no m'ho feu recordar perquè no me'n recordo, i ell em va aturar, em va dir, escolta, diu, això era el normal, això. Diu, no penses que el que t'estic explicant és una cosa excepcional, perquè no ho és. És el que hi havia, era totalment normal, això. Clar, llavors, quan passem d'aquesta normalitat i passen els anys, pot ser que aquests relats quedin diluïts i quedin oblidats. Llavors, que hi hagi gent com el Miquel que digui, va, jo ho explico perquè tothom ho pugui... Que la gent
0: sí,
3: ho sàpiga.
0: Coneixador.
3: Exacte, i això té molt, molt, molt de valor. Ells, i és cert, que les tortures a Via Laietana, en el cas que va patir, no van acabar amb la mort de Franco, ni tan sols van acabar amb el final de la dictadura. Sabem que durant democràcia van haver-hi, però és important que pugui haver-hi espais on aquestes persones puguin explicar-ho, que es pugui saber, i que aquestes coses no caiguin a l'oblit i que s'intenti buscar responsabilitat als responsables d'aquestes vulneracions dels drets.
0: Ni que sigui aquesta petita reparació, que sigui explicar-ho i que tothom en sigui coneixedor.
3: Exacte.
0: I tot això que explicàvem del paper de la gent jove, no? D'aquests discursos de l'extrema dreta que tenen auge a tota Europa, arreu del món, tenim el cas dels Estats Units, i que alguns joves repliquen aquests discursos, tu també has volgut recollir aquestes veus en un últim capítol, que no en sentirem un avançament,
3: no,
0: perquè encara s'està...
3: Encara no s'ha gravat aquest.
0: S'està cuinant, i els volem posar i confrontar, en el bon sentit de la paraula, sobre la taula, no?, diferents generacions, amb una taula rodona on hi hagi gent que ha viscut la dictadura i on hi hagi gent jove, doncs, que puguin compartir aquestes idees, que els hi puguin fer preguntes, que puguin expressar la seva opinió. Aquest serà el tancament
3: d'aquest podcast. Sí, serà l'últim capítol. La previsió és que es pugui escoltar l'11 de desembre, i és un capítol que per mi és on havia d'acabar tot, és què en pensen els joves. Això serveix d'alguna cosa als joves, que se'ls expliqui als joves en primera persona com era una dictadura tan llarga i tan enquistada com va ser la del franquisme, serveix d'alguna cosa? Bé, ho veurem, i a mi em preguntaven des dels instituts, des del Pla Ferreres i l'Arnau Cadell, em preguntaven, i això com anirà? Què els hi preguntaràs? I jo, no, dic, no m'heu entès. Dic, jo no preguntaré res, han de preguntar ells. Han de preguntar ells perquè tindran al davant a dues persones que van fer cert activisme, sobretot cultural, durant el final de la dictadura, i els hi poden preguntar el que vulguin. Els hi poden preguntar que on anaven de festa, si és que anaven de festa, i quin tipus de música escoltaven. I això és un capítol que pot ser una bogeria, perquè jo porto poc control d'aquest capítol, però crec que és la gràcia. Llavors, a veure aquests joves com ens sorprenen amb les
0: segur
3: seves preguntes.
0: Segur que aprofitaran l'oportunitat, n'estic convençuda, més són centres que han treballat amb la regidoria aquests 50 anys de drets i llibertats en diferents actes que s'han fet a la ciutat. I abans d'acomiadar-nos, Sergio, Ho has dit al principi així més ràpid, però abans de marxar, on podrem sentir aquest podcast? Sabem que s'estrenen cada dijous, avui el primer, on el sentim?
3: Avui el primer a Cugat.cat, www.cugat.cat, el portal Cugat Mèdia, allà ho trobareu, està gros a dalt, no té pèrdua, aquí no hi ha excuses. I també ho trobareu a Spotify, ho podeu escoltar on més ràbia us faci, i cada dijous un capítol durant 4 setmanes.
0: L'últim serà aquest, l'11 de desembre, amb aquesta tertúlia, diguéssim, intergeneracional. Doncs ja ho sabeu, la mort de Franco, records i reflexions des de Sant Cugat, avui el primer capítol, l'últim, el quart i últim serà l'11 de desembre, un cada dijous, no us ho perdeu perquè jo ja us dic que pels tastets que hem sentit val molt i molt i molt la pena. Enhorabona, Sergio.
3: Gràcies.
0: I moltes gràcies per compartir amb nosaltres aquest projecte.
3: A vosaltres.
13: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.

0: L'arribada de la primavera representa el ressorgiment de la vida després d'una llarga letargia hivernal que, d'altra banda, aporta els seus fruits i té la seva funció. És el moment d'iniciar cultius que donaran fruits cap a l'estiu i de gaudir els fruits que van plantar a l'hivern. Són aquests, amb el seu sabor i aromes inconfusibles, que presagien dies de sol i temperatures més altes els que ens interessen. Doncs, precisament, d'aquest tipus de producte en parlem avui, el que podríem dir horta de primavera. I saludem el Manel Guirado, el coordinador de l'Aula Gastronòmica de Sant Cugat, que ens ve il·lustrant novament sobre aquests productes. Com estàs, Manel?
1: Molt bé, i tu?
0: Bé, sobretot perquè arriba la primavera. Si no fos per l'al·lèrgia, seria fantàstic. Però no ens queixarem, perquè ja hem tingut aigua suficient.
1: Sí.
0: El sol ens dona vitamina, ens dona energia i ganes de fer moltes coses. I, per tant, jo m'imagino que, igual que ens fa bé a nosaltres, el sol també li fa, doncs, a la terra, als productes...
1: I tant.
0: I avui parlarem d'uns productes que ja comencem a veure ja fa algunes setmanes, no?
1: Sí, jo crec que també és perquè pel canvi climàtic les coses s'acceleren una mica i també per mètodes de cultiu, diguem-ne, si vols dir moderns o hivernacles, tot això, doncs que fa que arribin una miqueta abans.
0: Sí, sí. Home, moderns. Els hivernacles moderns no ho serien.
1: Entenc-me.
0: Que són més sofisticats, sí.
1: Sí.
0: Val, era això.
1: Sí, sofisticats.
0: Sí. Faves i pèsols.
1: Sí, avui parlarem sobretot d'aquests dos i si tenim temps una mica més, alguna altra cosa més.
0: Són farinacis.
1: Sí.
0: Val.
1: Però, o sigui, són vaines, diguem-ne, són de la família de les fabàcies. El que passa és que nosaltres en aquesta època, on que són, apareixen ara, els apreciem en fresc, diguem-ne, quan són immadurs, de fet. És a dir, són beines que dintre porten unes llavors que són llegums, però que en aquesta època doncs, ens agrada menjar, com dic, verds, frescos, diguem-ne... Sí, crus o cuinats, però no assecats, no sobremadurats, diguem-ne. Mm. Que és el que faríem, per exemple, amb la mongeta seca, no? Que normalment el que fem és esperar que s'assequi i llavors després la podem conservar. En aquí no, el que ens interessa és el producte immadur, no?

0: perdó, del març, i jo et diria que havent entrat maig, segurament, sí. Sí,
1: sí, fa
0: abril,
1: dies que a
0: maig,
1: plaça
0: potser.
1: Ja trobes,
0: sí.
1: Ja trobes,
0: ara sí,
1: faves.
0: Ja.
1: Que la fava és un producte que es remunta a quina època?
0: Això ve de l'edat mitjana, és a dir... Ai, de l'edat mitjana, perdó. De la prehistòria, perdó. Sí,
1: més
0: sí,
1: enrere.
0: Sí, en el neolític i tal, ja es troba. Ja estem parlant de fa uns 6.000 anys, potser ja n'hi havia. I ja es cultivava, es començava a cultivar. I, de fet, se'n consumia força per part dels egipcis, grecs, romans, ja es coneix que es cultivava molt, sobretot com una font d'energia, diguem-ne, barata. El que passa que sembla ser que no se li tenia gaire apreci, es considerava, diguem-ne, un cultiu, un fruit,
1: menor.
0: Diguem-ne, menor, inclús una miqueta maleït, una miqueta de...
1: Sí? Val?
0: Com a l'inici la patata, no?, quan es va descobrir per part dels europeus, doncs era un cultiu que bàsicament es donava a animals, presoners, i sembla ser que els gladiadors també, que necessitaven energia. Suposem que la fava, sobretot, madura ja, seca, que és la que desenvolupa doncs, més midó i, per tant, més energia.
1: Uh-huh. Estem parlant d'un producte que jo no sé si aquí hem anat perdent una mica el gust per consumir-lo.
0: Jo crec que s'ha perdut el gust per aquesta fava més grossa i més seca, a favor, en aquest cas...
1: Els favots, aquests.
0: Exacte.
1: Sí.
0: A favor, si de cas, doncs, de mongetes seques més fines, com pot ser la del ganxet, etc etc. I, en canvi, jo crec que sí que es valora molt precisament la fava tendra, és a dir, la fava petiteta. Alguns els era dir la fava baby.
1: Sí.
0: Bueno, és una mica snob, però... això sí que es valora, però és cert que com que és un producte doncs, que és molt de temporada, que costa molt d'aconseguir qualitat, que s'ha de pelar, que s'ha de tal, que per tant té un preu elevat, doncs és a dir, no és una cosa que tothom consumeixi cada dia. O sigui, jo crec que ha passat de ser un producte més vasto, per dir-ho d'alguna manera,
1: sí.
0: I barat, a ser un producte una miqueta de luxe. Aplicaria també en el pèsol, eh?
1: Sí, és el que anava a preguntar.
0: Jo
1: si estan
0: sí.
1: En la mateixa situació, faves i pèsols.
0: Sí, el que passa que el pèsol és un producte, des del meu punt de vista, molt més popular perquè es conserva molt bé, és a dir, se'n fan conserves de llauna, es congela molt bé i segueix mantenint bon, certa gràcia fins a cert punt. És a dir, és un producte molt que el tinc al congelador i, per tant, puc recórrer a ell molt fàcilment. Però, òbviament, a la que diem, no, pèsol de temporada, fresc, petitet... Llavors, de cop, se'ns converteix en un producte de luxe, o sigui, directament.
1: Uh-huh. I aquí a Catalunya, el conreu d'aquest producte es manté, sí?
0: A veure, jo diria que sí. Jo, bàsicament, ho conec pel que jo veig pel mercat. En temporada, tu trobes bastanta producció de fava. Jo crec que tot el que és a la zona del Llobregat es produeix força. I a la zona del Maresme, almenys el pèsol té una fama brutal. Què passa? Que el Maresme és una zona, diguem-ne, muntanyosa, és petita, i tal, el que passa amb el pèsol passa també amb la maduixa i altres cultius d'allà que tenen molta fama. La majoria de pèsol del Maresme realment se'n va a restauració i nosaltres no sé si l'acabem de veure.
1: Aquests
0: fa molts pèsols de Llavaneres...
1: Sí. Es diuen de llàgrima o de...
0: Llàgrima simplement és el fet de que es cullen molt, molt petits, amb la qual
1: sí.
0: Cosa el pèsol, la llavor és tan immadura, tan petiteta, que la part per on s'agafen a la beina crea com una espècie de forma de llàgrima, encara no queda rodonet del tot. Per això se'n diu d'aquesta manera, i realment és molt petitet, i és una delícia perquè és dolçor pura, encara no té pràcticament midó, és molt tendre, i molt dolç, i a més té una textura doncs, que explota. És com una espècie de bombeta, quan el menges fa...
1: Sí.
0: I és fantàstic.
1: Que bo. Anem a la cuina.
0: Val.
1: Què podem cuinar?
0: A veure, d'entrada, són dos productes... Jo parlo ja d'aquest producte petitet, collit molt, molt, molt, molt immadur.
1: Exquisit.
0: Molt exacte. Per mi, en els dos casos, de les millors maneres de menjar-los és ofegadets, diguem-ne, amb un sofregidet previ molt suau, doncs d'una mica de ceba i all. Aprofitem ara també, que és temporada, d'alls tendres i cebes tendres.
1: Uh-huh.
0: Per tant, aprofitem i fem aquest sofregidet previ, ofegat, diria, amb una miqueta de ceba tendra, o inclús els últims calçots de la temporada, i alls tendres. Això, posem aquest pèsol, aquesta fava dintre, una miqueta de sal, tapem a foc mig, i el propi vapor que emet a la pròpia verdura, això se'ns fa en menys de 5 minuts. Que vull complicar més, doncs, òbviament, les faves a la catalana.

0: És la mateixa idea, simplement hi afegeixo cansalada, i afegeixo botifarra negra, puc aromatitzar amb menta, puc aromatitzar amb unes gotetes d'anís o de birranci, ho puc complicar tot el que vulgui. En el cas dels pèsols hi ha una recepta que era del Santi Santa Maria, del Can Faves, que els feia ofegadets amb tripa de bacallà.
1: Oh!
0: Llavors, la tripa de bacallà posada al punt de sal, prèviament escaldada, deixada de reposar, etc. Llavors feies aquest, diguem-ne, sofregit amb ceba, all, si es vol, i afegeixes la tripa amb una miqueta del suc d'haver-lo remullat, bueno, al fons s'escalda una mica amb aigua, amb tota la gelatina, i s'acaba lligant amb una mica d'oli d'oliva, inclús, si et surt bé, pots arribar a lligar amb una espècie de pil-pil, llavors et queda com un pèsol amb una crema gelatinosa, la tripa de bacallà és
1: fantàstic.
0: Una passada.
1: Sí, sí.
0: O amb cocotxa, també es podria fer. Ara costa molt trobar tripa de bacallà.
1: Crec
0: que ho vam comentar, no ho sé, això.
1: Sí, sí, sí. Tema. No sé si per antena o... Però el tema sí que l'hem comentat.
0: Ha sortit que...
1: Que aquí a Barcelona, no sé...
0: Està costant, sí.
1: A la boqueria s'acostumava a trobar.
0: Sí, o sigui, qualsevol mercat.
1: Sí, qualsevol mercat.
0: Sí, bueno, almenys a Barcelona sí. No sé qui a Sant Cugat ara. Però a Barcelona sí que se'n trobava bastant fàcil i ara em diuen, home, costa una miqueta de trobar. Perquè diuen que la comunitat xinesa o Xina directament han descobert la tripa bacallà i se l'estan enduent. No sé si és cert. No ho sé.
1: Jo tampoc ho puc corroborar.
0: No ho sabem.
1: Escolta, això que veig a la brasa sencers...
0: Sí, això ho faig jo. Sí, bueno, jo i més gent. Això va venir una mica, en el meu cas, almenys a la idea de fer com una espècie de versió a la brasa dels edamame,
1: sí.
0: Que al cap i a la fi les beines de soja és de la mateixa família,
1: sí.
0: I els fan al vapor, els japonesos, xinesos, etc. Doncs en aquest cas, simplement tu agafes la beina sencera sense obrir-la, han de ser tendres, les poses amb broquetes,
1: uh-huh.
0: I ja els pots posar un tamb una miqueta d'oli, els poses a la brasa una estoneta fins que veus que comencen a ennegrir-se per fora una mica. I inclús a vegades, si estan ben tancats, s'inflen. Llavors veus que allà ha entrat la calor i el vapor. Allà els treus i els tens com a dintre, els peles, i te'ls menges al dente.
1: Que bo.
0: I agafant un puntet de fum a fora, i com que els estàs pelant amb les mans, doncs aquest fum també t'acaba a la boca. Molt simple.
1: Molt bé, molt bé. Sí, sí. Però no ho havia sentit mai.
0: Sí.
1: Anem per un altre producte, els espàrrecs.
0: Abans d'això, deixa un moment ràpidament. Aquella fava que a vegades comprem, que n'hi ha de petites, n'hi ha de grosses, que no estan triades, que la grossa dius, oi, no sé què fer-ne.
1: No, aquestes no.
0: Jo us proposo, que no sé si la gent ho coneix, una recepta que és una crema entre una espècie de guacamole i de hummus, que fan molt els marroquins, egipcis també, que és el biessar. Llavors agafem aquestes faves escaldades, que inclús les podem haver anat triant.
1: Ho he provat.
0: Fava grossa, val? Tendra, si vols.
1: Sí.
0: Però, vull dir, verda, però grossa. Llavors tu les vas escaldant, si en tens poques, i les vas congelant, i el dia que en tens unes quantes i vols, doncs les descongeles i directament les tritures amb una miqueta d'all, ceba, si vols, comí, pebre vermell, oli d'oliva, i fas com una espècie de crema per dipejar, per dir-ho d'alguna manera, doncs amb pa, que pots dipejar amb pa, amb crudités, amb el que vulguis. Està boníssim.
1: Doncs no l'havia provat,
0: està boníssima.
1: Ara sí, anem als espàrrecs.
0: Sí.
1: Que també és un producte que és temporada, ara.
0: És d'ara. El que ens hem acostumat a menjar-los tot l'any,
1: sí.
0: Llavors ens ha distorsionat una mica el tema. L'espàrrec és un producte d'ara, de primavera, i de fet tu demostres, si aneu algun dia per aquí pel bosc, no és difícil trobar esparregueres i de tant en quant trobar espàrrecs. De fet, portem un parell d'anys que és la glòria, perquè com que ha plogut molt...
1: Home, imagina't.
0: Clar, l'esparreguera és una planta molt resistent, és molt rústica, està molt adaptada en aquest territori, però, òbviament, si no plou, doncs el primer que fa és deixar de produir espàrrec. Val? Perquè l'espàrrec és el sistema que té per seguir creixent. És a dir, l'espàrrec creix i si no el culls, el que fa és començar a espigar i fer més branques, diguem-ne. Val? Però aquest any és un any molt bo. I llavors veureu, si aneu per allà, doncs trobareu molta esparreguera, òbviament, allò ufana, i plena d'espàrrecs. Llavors, què passa des d'un punt de vista, diguem-ne, de cultiu? És una planta també que es cultiva des de fa molt de temps i que, a més, té la capacitat d'adaptar-se una miqueta a climes doncs, una miqueta més extrems, amb la qual cosa ha sigut fàcil portar-la en altres indrets, idealment de clima temperat, i ja sigui més de secà, sigui més amb regadiu, doncs es cultiva moltíssim. El que deia, què passa? Doncs que Si el volem tot l'any, doncs aquí es va comprar en l'altre hemisferi. Per tant, arriba molt espàrrec verd del Perú o de països llunyans, diguem-ne. Llavors, jo sóc partidari, si l'hem de comprar, doncs comprar-lo de temporada. Per tant, ara comença ja a sortir l'espàrrec verd i blanc produït a la península Ibèrica, que bueno, és el que té més lògica.
1: Nutricionalment és un producte que ens aporta fibra... Que...
0: Fibra principalment, sí. Algunes vitamines, però en canvi no té gens de greixos, proteïna diria que tampoc gran cosa, és a dir, és bo en el sentit doncs, que porta hidrata i fibra i certes vitamines. Mm. És diurètic, això és interessant. Ah,
1: això també és molt important.
0: És interessant. I bé, la gent no s'espanti, doncs ja ho sap, igual que quan menja rovellons l'orina surt d'un color taronja, doncs quan menja espàrrecs doncs ja sap que l'orina fa una olor. Sí, és degut a un aminoàcid propi de l'espàrrec, doncs que genera.
1: Però per això
0: olor.
1: No cal evitar-los,
0: No.
1: Vull dir, això no passa res.
0: No passa absolutament res.
1: No passa res.
0: També, a veure, aquest aminoàcid és el que fa que tinguin el gust característic, val?
1: Sí. Molt bé. Vols destacar alguna cosa més o anem a la cuina?
0: Que la gent sàpiga que entre l'espàrrec verd i el blanc l'única diferència és que l'espàrrec blanc es fa calçant en terra a mesura que va creixent.
1: Com els calçots?
0: Com el calçot, tal qual. Podríem dir que és el calçot dels espàrrecs.
1: Molt bé.
0: I que és un cultiu doncs, que té molta fama a tota la zona de Navarra, Rioja, no? Aquells dels espàrrecs cojonudos, no deixa de ser una marca comercial, doncs
1: sí,
0: és alta qualitat, diguem-ne, dintre de l'espàrrec blanc de Navarra, i que l'espàrrec blanc precisament principalment es fa amb conserva. Es pot trobar actualment, també en fresc ara en temporada, encara no n'he trobat, però jo crec que en breu hi arribaran, i te'ls pots fer tu mateix. I en canvi l'espàrrec verd normalment el trobarem fresc.
1: Sí. Alguna recepta rapideta en un parell de minuts?
0: Vale, mira, pel blanc, si els voleu fer a casa, els bullim amb aigua, una mica de sal i una mica de sucre, prèviament pelats.
1: Sí. Val?
0: És com es fan. Llavors què passa? La gràcia de fer-los a casa és que no tenen aquella textura d'entova dels de llauna. Els pots deixar una mica més al dente, cocció entre 10-15 minuts, i són una delícia. És diferent. Jo, si podeu fer espàrrecs blancs a casa, proveu alguna vegada.
1: Sal i sucre.
0: I una mica de sucre. Més sal que sucre. És a dir, el sucre és puntet doncs, per reduir la sensació d'amargor que puguin tenir.
1: Vale. Val?
0: I amb aquests, per exemple, amanits amb vinagreta, amb maionesa, lo típic, o inclús podríem arribar a fer-ne una crema. Com una espècie de peixi suà, poca ceba, poc porro, i l'espàrrec blanc, si el tens cuit a últim moment, tritures i queda molt bona.
1: Molt bé. Amb els verds?
0: Amb els verds. Podem fer el que vulguem. Si són silvestres, la típica truita, etc. A mi m'agrada molt una forma, que també ho faig amb les carxofes, que és confitar-los amb oli, suc de llimona, òbviament sal, menta, all i julivert, si voleu. Llavors et queda com una espècie com de salseta d'espàrrecs petitets amb oli que et pot servir per remenir una pasta, una amanida, per acompanyar, per fer de salsa d'una carn o un peix, que està molt bo.
1: Molt bé.
0: Una petita cosa
1: més.
0: Els verds, si són una mica gruixuts, la gent té tendència a fer-los a la planxa directa. Llavors què passa? Que són molt, molt fibrosos, costa molt que es facin, se t'acaben cremant per fora. La meva recomanació, escaldeu-los amb aigua un minut i pico, aigua i sal, i llavors ja els passeu a la planxa o a la brasa, si voleu. Llavors tu els hi fas una semicocció, inclús els pots refrescar i guardar-los, i en el moment de la veritat que ja els has de servir, toc de planxa de 2 minutets, molt millor.
1: Són bons, eh?
0: Molt bons.
1: No necessiten gaire cosa.
0: No, t'arreglen un sopar.
1: Sí, però moltes vegades són els grans oblidats, eh? No sé per què.
0: I queda molt bé això per acompanyar un plat, per decorar-lo, encara que siguin un parell d'espàrrecs per sobre, ben cruixentets, està boníssim. I molt sants, ja hem dit.
1: I aquestes puntetes, no?
0: Exacte.
1: És el més preuat de tot.
0: Exacte.
1: Molt bé, Manel. Doncs ens quedem amb aquesta horta de primavera. Esperem gaudir-la, ara que ja hi som. I en continuarem parlant. I ho farem, doncs, ja a la tornada de la Setmana Santa.
0: Perfecte. I tant que sí.
1: Que vagi molt bé.
0: Igualment.
1: Adéu-siau.
0: Vinga, adéu-siau.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. L'Orquestra Simfònica de Sant Cugat ha omplert la plaça d'Octavià aquest dimecres a la nit amb un nou concert obert a la ciutadania. Un concert que ha comptat amb un programa popular i amb marcada presència santcugatenca. S'ha estrenat la peça de la compositora Carme Talleda. Persistirem, orquestrada pel també director de l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat, Salvador Bortons. A més, el programa també ha comptat amb obres de Rossini, Mozart i Borodin, entre d'altres, i un tribut a John Williams, amb les bandes sonores més reconegudes per acabar. Els Mossos d'Esquadra han activat una crida ciutadana per localitzar a José, un home de 58 anys, desaparegut aquest dilluns a la tarda a Sant Cugat. Segons la informació facilitada pel cos policial, en el moment de la desaparició vestia una samarreta de color turquesa, pantalons, pirates blancs, duia unes ulleres graduades i podria estar desorientat, motiu pel qual els Mossos demanen la màxima col·laboració de la ciutadania. Qualsevol persona que disposi d'informació sobre el seu parador pot posar-se en contacte amb el telèfon d'emergència 112 o amb els Mossos d'Esquadra per facilitar qualsevol dada que pugui ajudar en la seva localització. Sant Cugat ha assolit aquest dimecres els 40 graus de temperatura màxima en plena onada de calor que afecta Catalunya. Segons les dades de l'Estació Meteorològica Automàtica del Centre d'Alt Rendiment, el CAR, del Servei Meteorològic de Catalunya, el pic de temperatura s'ha registrat a les 3.09 hores de la tarda. La jornada ha estat marcada per unes temperatures excepcionalment elevades. Des de primera hora del matí, la mínima no ha baixat dels 23,1 graus registrada a les 7.04 del matí, fet que també ha contribuït a una sensació d'aixafogó persistent durant tot el dia. I el restaurant Masia Can Ammaier és un dels establiments que ha participat en el projecte europeu Life Energy Efficiency for Horeca, en una iniciativa finançada per la Unió Europea, desenvolupada durant 2 anys i que ha culminat aquesta setmana a Brussel·les per incrementar la implementació de mesures d'eficiència energètica del sector horeca, hotels, restaurants i càterings. L'empresa santcugatenca ha estat una de les dues destacades de les que formen part del territori de la Cambra de Comerç de Terrassa com a exemple de bones pràctiques en la incorporació de mesures ambientals en relació amb els reptes actuals del sector de la restauració. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
2: 4:03. Comença el Connectats.